0: Aina Marc, com estàs?
1: Molt bé, estic.
0: Molt bé, ja te veig, i que tu que te venes cap si te dic la paraula història.
1: I no, mira, Araceli, ara mateix me veno cap un gran artista que està sonant de fons, que ha fet història en un món de la música, i és en Michael Jackson. Avui han tret en el carrer la paraula, com ja han comentat, història, i han sortit converses molt interessants.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: Voldreu, si vos haguéssiu de cantar per qualque tipus d'història, quina seria? Històries de por, històries d'amor, què serien?
0: A veure, jo més d'intriga que d'amor, de por cap. Gràcies.
3: Jo és que me perd la fantasia i la ciència-ficció me perden. Que son, no són tan, diguem, temàtiques, però me perden.
1: I doncs, gent, per ventura, t'agradarà escoltar aquesta dona, que ella també ho té ben clar, quin tipus d'històries vol.
4: Bueno, m'agraden molt les històries mitològiques, perquè troc que tenen molta aplicació, malament no ho pareix, a la nostra vida. Perquè els mites, pues, com que els hi passen moltes coses, hi ha molt de simbolismes, hi ha moltes emocions amagades dins aquests simbolismes, i troc que no estaria gent malament recuperar els mites com per entendre-nos una mica més. Algo així. Realment estic amb aquesta corolla.
1: I per una altra banda, he volgut també demanar quines històries han marcat la vida dels que he trobat per el carrer.
5: Yo soy migrante. Hubo un tiempo que estábamos jugando en las Miles aquí por Songoleo. Éramos un equipo de 7. Yo era invitado. Un amigo me invitó para jugar. Y había ecuatorianos como 20 o más. Había. Y claro que no. Yo tenía el documento, pero no lo sabía el número. Y yo le dije al policía que sí tengo yo. Dije, pero no me acordé yo. Igual nos ha llevado 2 días ahí. Un calabozo nos puso a todos. Y a mi compañero le hice una carta de expulsión.
1: ¿Y cuántos años tenías cuando pasó esto?
5: Yo creo que tenía unos 26, 27.
1: ¿Y cómo lo recuerdas?
5: Un mal momento. Eso me ha dolido. Nos ha dolido. Y no pude. Yo creo que nunca olvidé eso.
1: Moments durs sempre queden marcats a les nostres vides. Escoltau aquesta, que també posa els pèls de punta.
6: Bueno, en mi vida hay muchas historias. Cuando estaba en el ejército, hice la mili, me quedé botado en mi país, en el oriente. Un mes, 3 amigos, no teníamos que comer. Esa es la historia que siempre me recuerdo más.
1: ¿Y cuál le vas a superar?
6: Eso no me olvido nunca en la vida porque fue algo muy, muy duro, ¿no?
1: Ha marcat un antes i un després.
6: Sí, eso, la más dura que he pasado.
1: Cada vegada que traiem un micròfon al carrer a demanar per la paraula d'un dia, acabam amb històries commovedores que no deixen a ningú indiferent.
0: Això és el bo de treure el micròfon al carrer i de saber fer també bones preguntes.

0: Pep Toni Tous, Marí, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: No sé si havies sentit mai aquesta tonada de treure patates d'una Maria Magdalena molt barata.
1: No sé si era ella, l'havia sentit de altres bandes, però no ella.
0: I d'avui mos acompanya en Pep Tous, Marí, que
1: tu.
0: És... Pep, he dit?
1: Tour.
0: He dit Tous, jo.
1: Sí, sí.
0: No, no, tour,
1: no passa res.
0: Però. He dit Tous, perdona. Tour Marí, que és farmacèutic, és catedràtic de Fisiologia, és director del grup de recerca en nutrició comunitària i estrès oxidatiu, moltes coses. També redactor, un dels redactors de la Declaració de la Dieta Mediterrània com a patrimoni immaterial de la humanitat i també autor, entre d'altres escrits d'història de la cuina i l'alimentació a les Illes Balears, publicat per El Gall Editor. I justament aquest llibre mos va fer pensar en tu, avui que han triat la paraula història com a fil conductor d'aquest programa. En quin moment temporal situaries l'inici de la història de la cuina i l'alimentació a les illes? Si poden posar allò un moment històric.
1: A veure, des del moment en què tu modifiques els aliments d'una forma o de l'altra, m'ho podríem anar a la invenció del foc. Mm. Quan hi ha foc, hi ha cuina. Mm. I si ho vols així, mirant-ho amb el temps i amb molta distància, podríem dir que és el moment que comença la cuina, el que és transformació dels aliments, des de menjar un aliment cru o aliment transformat. Mm. Aquest se podria ser el punt de partida.
0: Ai, tu en aquesta història de la cuina, a partir de on comences a tirar els fills?
1: Pues a partir d'aquí, a partir de la prehistòria, dels primers neolítics, les èpoques d'estalers, i totes aquestes coses, que és quan començam a tenir vestigis d'una forma o de l'altra, no tant pels aliments, perquè evidentment no són perdurables, però sí a partir de les seves eines i de totes les vaixelles, i molt, molt rústiques, però que molt recorden un poc com són avui en dia.
0: Sí?
1: Sí, efectivament. Si tu estàs mirant les vaixelles que varen trobar en el Museu Arqueològic d'Eivissa, en el Museu Púnic, te'n faries creus de lo molt semblant que són les nostres que es puguin fer a Pòrtol. Mm. Vull dir, no són tan diferents.
0: És a dir, que està clar allò de on venim, per saber on som i cap on anem.
1: És així.
0: Importantíssim. I, clar, te sent xerrar dels talaiòtics, el concepte d'alimentació també ha anat variant molt al llarg dels temps. No és igual menjar per necessitat, menjar en un context de necessitat o en moments d'abundància, com ara, no?
1: Clar, evidentment. A veure, quan hi ha necessitat, replegues tot el que hi ha. Després, quan tu tens abundància, tries i aprens a triar els aliments que són més útils o més favorables segons de salut, que és el que tenim avui en dia. Després, una altra cosa és que se mesclin set aspectes econòmics, socials, culturals, tradicionals i qui podria dir moltes coses.
0: Ja. I, clar, si història és llarga...
1: És llarga. Però t'he de dir una cosa. La forma de menjar que tenim nosaltres no és d'un dia per l'altre. Vull dir, no, avui mos aixecam herbívors i el sant demà carnívors. No. Doncs així. Vull dir, la història de la cuina és com la història de la humanitat. Hem anat fent al llarg del temps.
0: Vale, per tant, coneixent la història de la cuina, també ens coneixem un poc a nosaltres mateixos.
1: Efectivament, així és. I jo diria que la cuina actual que dèiem, la cuina mallorquina, la cuina ibicenca, la cuina menorquina, a partir de quan? A partir de final del segle XIX.
0: Ja, això és molt nou.
1: Que és on quan s'ajunta tot. Saps? Bé, se va juntant des dels temps dels prehistòrics, els romans, etcètera, etcètera, els àrabs, fins ara.
0: Se va juntant, això, que és com un efecte, no sé...
1: I no ha acabat, encara.
0: Bolla de neu.
1: Efectivament, i no ha acabat. Mm. Perquè, si no, basta recordar. Quant temps fa que menjam germinat soja, per exemple, germinada, de maïs, les nostres ensalades?
0: Ja.
1: No fa tant, eh? Ja. La meva abuela, la meva padrina, quan sentia parlar de maïs, deia, això és menjar de quiques.
0: Ja.
1: O no?
0: Sí, ho és.
1: És que tenim una edat, joves no, però és que tenim una edat, doncs deien això, sí. I en canvi, avui en dia, ho trobem ben natural, no?
0: Sí.
1: Vull dir, doncs ja ho veus. O sigui, sí. La cuina és viva i va evolucionant.
0: Val. De fet, som, tornem a lo que érem, no? Que som la suma de moltes persones, de moltes generacions, de moltes
1: així
0: cultures,
1: és.
0: També. No sé si n'hi ha alguna que hagi deixat més petjada que
1: mira,
0: una altra.
1: Mira, jo te diria, hi ha cinc punts importants. El primer som els fenicis. Fenicis eren grans comerciants que anaven de punta a punta del Mediterrani, el que era el món conegut de la nostra antiga edat, diguem-ho així. I que ens van ensenyar moltes coses. Ens van ensenyar a fer sal, ens van ensenyar a envinagrar, ens van ensenyar a salar, i per tant, per tot, potser per això a tots nosaltres ens agrada menjar un plat d'olivetes o un envinagrat d'alguna cosa.
0: Sí.
1: Això ve d'aquí. Dos, estem dels romans. És quan els primers llibres de cuina venen dels romans.
0: Sí.
1: Marc Apici, ens deia, és el primer gran cuiner i fa un llibre de receptes espectacular que encara avui se fa. Nosaltres ho vaig haver anat alguna vegada a un restaurant Finolis i pues, han posat pètals de flors a les ensalades.
0: Mira,
1: i diu, mira tu, quines coses. Sí. Els romans ja ho feien.
0: Ah, bo.
1: Per tant, no són tan inventors.
0: No és tan nou.
1: Un altre punt important són els àrabs. I quant de plats coneixem nosaltres amb mel, dolços, són àrabs. Tots els menjars, els tàpers per menjar, a dir, les empanades, les empanadilles, les panades, els rubiols, tot això és dels temps àrabs, àrabs jueus, una mitja, perquè són dues cultures que s'abaraven molt a morir, però mengen d'allà mateix. I després, l'altre gran punt va ser l'arribada d'Amèrica, que ens van arribar un caramull d'aliments, mira, la tomàtica.
0: Sí.
1: Vosaltres podeu imaginar una Mallorca, unes balees sense pan tomàtica?
0: Un tombat.
1: No. Un tombat?
0: No ho podríem fer.
1: Bé, sí, només hi hauria ceba.
0: Ceba.
1: I oli.
0: I no sempre se posa.
1: I no sempre. I s'ha acabat el món. Bé, el canvi que hi ha hagut, es preves.
0: Sí.
1: Imagina't tu, un trampó,
0: clar,
1: impossible.
0: Tot això que ven és nostre ADN.
1: Totalment.
0: Ah, aquesta setmana
1: totalment.
0: Que també hem parlat de l'ADN sí. I d'aquestes mescles.
1: Són, jo, per mi, els principals punts, saps? Que...
2: Jo tinc un dubte, perquè, bé, jo sóc vegetarià, i sempre me passa pel cap la pregunta de d'on surt el saïm en les postres tradicionals.
1: D'on surt el saïm en les postres? Dona gust. A veure, el gust es troba en els greixos.
2: Sí.
1: El greix és que dona gust. Si tu menges un cuixot, em sap greu per tu, eh?
2: Però, no, no passa res.
1: Però jo me'l menjo molt a gust. El cuixot, el gust que té, és el greix que li dona.
0: Sí.
1: Això és la substància. D'aquí ve tot. Llavors, ja que te menges allò, si tu has panificat una cosa que és més seca i li poses saïm, és gustós. I no n'hi ha més. Així és. Aquesta és història, bàsicament. I el porc, el mediterrani, es posa a menjar tot, s'aprofita tot. És així. No se'n menja ara a la banda sud per qüestions, diguem, ètnico-socials religioses. Per què? Perquè hi havia una epidèmia de triquinosi i la millor manera és, mira, pues deixeu de menjar. Mortes que s'ha acabat la ràbia, no? I s'ha acabat el problema. Però tot el Mediterrani s'aprofitava. És un menjar transversal, diguem-ho així.
0: I en quin moment diries que som ara? Estem en un moment en què la cuina està de moda, que és una necessitat, que l'hem de reivindicar, que parlaves de la cuina de les illes. En quin moment estem?
1: Un poc de tot. A veure, és una necessitat sempre, perquè tenim gana i venim de menjar. I això és ara com feia mil anys. Després, és una moda? Sí, perquè és com tot evoluciona i busquen noves experiències, que és la moda de la cuina actual, aquesta cuina fusió i tot tal. Això són noves experiències. Allò de construir, que també una paraula molt famosa, no? De construir, te dono un tombent, no saps? Per on ficar-li la mà, no? Si per dalt o per baix. Però és així, estem canviant formes, textures, colors, sabors... formes de presentar-lo, noves experiències, tu vols una cosa, li pegues queixalada i te recorda una altra. Què és això, no? I tot això és el model de la cuina actual. Jo el compararia, si vols, la música clàssica, hi ha una sèrie d'etapes, la música clàssica. Des de la romàntica, l'època de Mozart, tal, avui està en una època que se disintonia, vull dir, se manca de sintonia, tot al redor, no? Llavors, és una experiència més. T'agradarà més o manco? Això és una altra guerra, no? Però són diferents formes.
0: Saps que m'ha vengut en el cap? Fa uns mesos vaig ser a Pompeia, que és espectacular. És una visita que jo crec que no l'havia fet mai, que s'ha de fer.
1: S'ha de fer en sa vida,
0: és espectacular.
1: Sí.
0: I ara pensava en aquests carrers on havia totes aquestes botigues de cara al públic, on se venies menjar i tu te l'enduies, on havia aquestes botigues d'oli, que deies, d'aquí venim, clar, és que és vera, d'aquí venim.
1: És que és això.
0: Quasi està tot inventat.
1: Efectivament, i de fet, a la Roma imperial, diguem-ho així, a la Roma clàssica, hi havia tot això que ara m'ho imaginem, que som inventors.
0: Exacte.
1: No, perdona,
0: ja
1: fa 2.000 anys ja era.
0: Sí.
1: I en Pompeia sabut claríssim.
0: Claríssim, talment, és que és espectacular. En Pep Tura ha estat un dels redactors de la declaració de la dieta mediterrània com a patrimoni de la humanitat, per tant, bé, enhorabona, la vareu clavar.
1: Sí, una miqueta, sí.
0: A l'hora d'argumentar.
1: Sí. Érem un grup de 16 científics de tot la Mediterrània, no, no faltava ningú.
0: Molt bé, i per tant, igual que dèiem, no ho hem inventat, la dieta mediterrània tampoc, no l'acabem d'inventar.
1: No l'acabem d'inventar, la seguim inventant, la seguim fent, l'estan modificant, el que us comentava abans, d'afegir nous aliments diferents i tal, que donen consistència, canvis en la textura, canvis en el gust i tot això. És a dir, és un ens viu. S'està transformant-se dintre mediterrània. Ara no era com fa 100 anys, vale. I no ho serà com d'aquí 100.
0: És un ésser viu, és un element viu.
1: La dieta va canviant.
0: I dius, érem una desena de científics que argumentàveu, titular, perquè realment, diguéssim, no, és que aquesta manera de menjar que tenim a segona mediterrània és patrimoni material.
1: Home, el que miraves era, a veure, de quins aliments disposam? Els aliments de què disposam venen en funció de l'ecologia, en funció del que ens dona el terreny allà on vivim, del tant de la mà com de la terra, no? Hi havia aquests aliments. I aquests aliments, a veure, com se transformen? En quins plats mos donen, que és el que finalment mos menjam. I després vàrem veure que hi havia coincidències increïbles,
0: sí, no?
1: Al nord, al sud, l'esquerra que a la dreta. Només te'n contaré una. Hi havia un col·lega de Creta, no és un cretí, no és un cretense, un gran professor, Antoni Cafatos, i me'n recordo que un dia me'l vaig endur, per altres coses, a sopar a un restaurant molt conegut, molt tradicional d'Eivissa. No? Sí. I vaig demanar, mira, provaràs un arròs negre. I l'home deia, no sabia el que deia, black rice, perquè jo en grec encara no en sé. I l'home no sabia el que em deia. Però quan va posar el plat damunt la taula, va dir, això és el que jo menys, a ca meva tenc un poble de vora jo on visc, que fan exactament el mateix. Fixeu-vos, les similituds tan brutals que tenim a banda i banda del Mediterrani.
0: Sí. Bé, al final bevem dels mateixos productes, de la mateixa aigua, de la mateixa mà.
1: Efectivament. Ah. Cada any els meus alumnes a la universitat els hi poso un test i pos fotos, un tipus d'aliment i un altre, i em diuen quines diferències hi ha, i no n'hi ha cap. Pas següent, això és a Espanya, això és a Turquia, això és a Grècia... I és el mateix, amb diferents noms.
0: Ja, ja. I parlant d'aquesta dieta mediterrània, per menjar bé, per tenir una bona nutrició, que jo crec que també és una paraula important en el context actual, hem de tornar allò essencial, o no és possible, no ho sé, producte de temporada, compra diària, fora plàstic...
1: A veure, el producte de temporada sempre és millor per molt de motius, entre altres coses perquè hem de salvar el planeta i perquè el transport suposa un 20% de l'energia que se consumeix. Avui en dia tenim la disintonia tan brutal que és més barat o dur un quilo de taronja de Sud-àfrica que tenen de barca nostra. Aquí a soia, mateix, per la soia, la taronja justament sí. és molt primerenca i acaba ràpid. Però bé, vull dir, això no pot passar,
0: ja.
1: Saps? Per tant, és millor el producte de proximitat per tots aquests motius i també per motius paisatgístics, econòmics, socials, el que tu vulguis. Després, per gust. Ara bé, tot l'altre... la compra diària, el ritme de vida que duim.
0: Ja, és que és impossible.
1: Estimada, és impossible.
0: Sí,
1: em pots comprar i la congeles. Sí, i hem de mantenir-se cada hora desfred.
0: Ja.
1: Tot l'altre, no hi ha cap problema. El tema de la dieta mediterrània és que la forma de menjar i la proporció dels diferents aliments que formen la dieta mediterrània, quan tu analitzes la composició d'aquests aliments i aquesta gràcia, coincideix totalment, i quan dic totalment vull dir un 100%, amb el nivell de nutrients, els diferents nutrients que la salut ens recomana que prenguem per viure de forma saludable i tal. Per tant, coincideix.
0: I no se feia científicament?
1: No.
0: Se feia...
1: Aplicaves el criteri normal.
0: Sí, tenc més verdures, tenc això, tenc allò, la carn és més cara, per tant, menjaré menys.
1: Quina estació tenim? Ni per si ver-me granes i aquelles coses, no?
0: I es cosa, va habituant això.
1: Naturalment, és així. Però això no només passa al Mediterrani.
0: Ja.
1: A altres bandes, tu te'n vas a tot el que és l'estructura de Xile, i allà és l'estructura de Mediterrània, perquè el clima mos dona i es fa molt menjar també. Te'n vas a Austràlia, te'n vas a Califòrnia, i altres bandes que mengen molt semblant de nosaltres, també.
0: I de nosaltres avui compartim aquest sopar, i està per de demà, així que ves pensant, ara ve la pregunta, amb en Pep Tur.

0: S'olivera també mos de germana, no?
1: Sí, s'olivera. A veure, és que hi ha dos aliments transversals a la dieta mediterrània. Dos aliments que s'aprenen sempre. I són els que no t'has de faltar quan no hi ets. Quan te vas pel món, són aquests que no t'has de faltar. Que és oli d'oliva, olivera, forma part del nostre forma de ser, el nostre paisatge, i l'enyoram, i aquest colors que tenim a casa nostra. I després ja és vi. Encara que diguin és alcohol, sí, però nosaltres no bevem alcohol, bevem vi, ja. És diferent. Vull dir, i clar, l'alcohol té problemes, perquè evidentment és un tòxic hepàtic, però té altres coses, vull dir, és antioxidants, hi ha estanins, hi ha polifenols, hi ha una sèrie de coses que també acompanyen.
0: A veure, necessitem preparar sopar.
1: Vinga.
0: Que mos proposa en Pep Tur, que no sigui molt complicat.
1: No, molt, molt senzill, i però seré un poc agosarat.
0: Vinga.
1: Sortiré un poc de la Mediterrània.
0: Vinga.
1: Vale? Faré un plat mexicà d'origen, que se va inventar poc després de la Revolució Mexicana, quan els mexicans van adquirir la seva independència, i els agrada molt perquè té els colors de la bandera mexicana. Val? Verd, vermell i blanc.
0: Sí.
1: D'acord? Unes fajitas de pollastre, una carn blanca, bandera blanca, color blanc de la bandera, per amb preves vermells i preves verds, els altres dos colors. És molt simple, molt fàcil fer. Fins i tot els més beneix, com jo, el sabon cuinar. És molt fàcil, tu agafes el primer d'un de tallar, això sí, talles allargat i petitet,
0: sí.
1: D'acord? I després això ho vas cuinant per separat. Fas una paella i allà poses el pollastre, que se va adorant. D'acord? Amb un poquet de preva negra. Molt poquet, cadascú segons el gust. Si hi ha més picant o menys picant. Bueno, treus allò i els reserves. Llavors es fas es preves, tots juntets. Si li vols picant, li poses un bitxo. Si no, li poses un poquet de lloré. I que se vagi fonguent. Mm-hmm. I quan està quasi, li afegeixes el pollastre. I després li poses tomàtica. Jo utilitzo tomàtica triturada, mm-hmm. perquè no tingui cap tipus d'additiu. Això és important. No posa'm tomate frito,
0: no,
1: perquè
0: no,
1: això té
0: no.
1: quantitat de sals i de sucres. Res. Tomàtica triturada, el més simple. D'acord? I vas fent, i pots afegir després, si vols, un poc de d'espicis, que t'ho agradin, perquè doni un poc de substància, un poc de picant, al gust. D'acord? I vas remenant fins xup-xup, fins que allò se va reduint. I quan s'ha reduït, ja el tens. El deixes refredar un poquet, no massa, i una pell a part, que fas unes tortites, que seria el pa que tenen a Centroamèrica, el que aquí el fem de blat, perquè estan més acostumats al gust. Les torres lleugerament, sense cremar, i ja menges, i tens un tàper en la caneta de dins, i te'l vas menjant. Això pot ser per sopar avui
0: ja vespre.
1: D'acord? El que mos quedi, perquè clar, no ho saps, però només que hi posi dos preves de cada i tal, ja tens. Ho guardes, i el sant de mare és tàper, pots fullir una pasta, sa que a tu t'agradi, i uns espaguetis, el que tu vulguis, i fa servir el que t'ha sobrat abans. Que no te basta, no té color. Un poc de tomàtica d'altament, se remena i ja tens el sant demà. Per tant, fer una fusió mexicana mallorquina, perquè
0: sí,
1: hi ha esperaves
0: sí.
1: que mos venen d'Amèrica, però és tomàtica, mos ve d'Amèrica, però el tenim aquí, i és molt nostre, i després tenim la pasta, que és italiana, que la pasta és italiana, per això va inventar Grècia clàssica, d'aquí a la Roma antiga, i d'aquí va venir altres. Història pura amb un plat més senzill.
0: Meravellós. Tot i tot estan connectats.

0: Pep Tur, Samona, vas tens, però deixant quasi que se'n vagi, perquè estan disfrutant de xerrar amb tu. Naina Marc i en Juny Cortés tenen unes preguntes per fer-te.
1: Vinga.
2: Sí, exacte, no passis pena, són de resposta breu. I ja que la paraula d'avui és història, te volia demanar que si hi ha alguna història que t'hagin contat al llarg de les teves investigacions que t'hagi cridat especialment l'atenció.
1: Oh, te podria dir dues coses. Una que vaig llegir i una altra que em va passar a mi. La que vaig llegir. És una cosa que em va sobtar perquè... Vosaltres sabeu que va arribar la Pax Romana, estem de Nogús, quan diu que va néixer Crist i això, i que hi havia pau, per això va néixer Crist en aquell moment, no? I era el moment màxim que les caravanes anaven d'Orient a Occident portant-nos una cosa molt important, les espècies. Val? I gràcies a això tenien gust en el menjar. 1453, cau Constantinople, arriben els turcs, pap, se romp l'arribada d'espècies. El menjar ja no tenia gust. I per això els portuguesos van anar a l'Índia i els espanyols se van anar a Amèrica. Però anaven a cercar espècies. Els espanyols ho van fer estupendo. Van aconseguir la vainilla i el xile picant, però tot l'altre faran dur des d'aquí, o sigui, un fracàs d'estructura. Però és igual. Els ducs de Venècia, fart de no trobar la cuina bona, val? Regalava el seu tocat de Venècia, imaginar lo important que era la edat mitjana, per un gram de pebre negre, però tenia gust.
3: Wow.
1: Impressionant. Sí. O sigui, llàstima no haver estat en aquell moment amb un potet que compràssim a un supermercat. Això és la més que em va escoltar. Com és possible que arribéssim a aquests... Pues això va ser el que te podria contar. Després hi ha una altra de les meves investigacions que nosaltres mesuràvem a uns senyors quan caminàvem i els donàvem un podòmetre, que és una cosa que te comptes les passes. I un dia va venir aquest senyor, diu, metge, és que he perdut els marcapassos. Però bona, jo dic, marcar passos. Ah. No pot ser mai, com vols perdre un marcar passos? Clar, jo marcava les passes. No?
0: És un marcar passos, literal.
1: És un marcar passos.
3: I bé, continuant aquest fil històric, a quin moment de la història t'agradaria viatjar en el temps per compartir un dinar o sopa?
1: Oh, sense cap dubte, els bizantins. Mm-hmm. Els bizantins eren romans. Nosaltres van ser bizantins i romans. Vull dir, nosaltres van ser romans fins que van arribar els àrabs, pràcticament. Perquè ens tenien ja tirats. Els visigots ni venien, saps? Bueno, ja estava. Per tant, els visigots van inventar coses molt bones. Menjar asseguts en taula, no allargats. Menjar amb estovalles i amb torcaboques. Fer sanats les mans abans de dinar. Val? Les tres menjades clàssiques del dia, berenar, dinar i sopar, venen dels bizantins, que ho agradaven dels grecs, però els bizantins la van instaurar. Sou filat, les panades, un munt de coses, mos duien la cuina bizantina. Era la cuina romana, però duita de forma raonable, diguem-ho així. M'hagués agradat molt d'allà.
2: I en qui t'agradaria compartir aquest menjar, Ida?
1: En qualsevol. En qualsevol que sigui bon conversador o bona conversadora. Això, a partir d'aquí, el que vulguis.
3: Sí, hi ha una figura històrica que jo m'agrada molt, bizantina, de fet, Anna Komnena, crec que és la primera historiadora considerada com a tal dona. Jo triaria ella. I ja per acabar, en tant de xerrada de cuina històrica, quin és el teu plat preferit?
1: Us pareixerà una tonteria, però el que m'encanta és pa amb oli. A veure, que nosaltres li diem pa amb oli, però en realitat és pa amb tomàtica. Per nosaltres dèiem pa amb oli en català. Un dia li dèiem els catalans, que nosaltres som més antics que altres, i menjàvem pa amb oli perquè encara no havia arribat la tomàtica. I hi ha un llibre molt fantàstic que jo recomanaria, igual deu estar descatalogat, que va escriure un fill d'en Robert Graves, en Thomas Graves, que encara viu d'allà, i tenia aquella fantàstica banda de rock que es deia Pa amb oli Blues Band. Va escriure un llibre que es deia Volant pa amb oli.
0: Val? Jo crec que el va reeditant.
1: El va reeditant. Sí. I un dia, jo estic als agraïments. Sí. I un dia em va telefonar i va dir, a veure, Pep, un home o una dona podrien viure només de pa amb oli? I jo vaig dir, sí. Ah, sí, sí. Depèn de que ho acompanyin. No? Si no, veten en el bosc i mengen una llagosta. Ja t'ho diu tot. D'això no se cansaria mai. Sol i tomàtica, aquest pa, torre de tonó, tal.
0: T'han de dir que t'han donat més minuts que
1: ja ho veig, ja.
0: De tots els convidats que han tingut fins ara en aquesta secció. Però t'agraïm molt perquè també has fet l'esforç de venir, Pep Tous Marí. Pep Tour, mira que t'he dit Tous, tot el temps, perdona'm, Pep Tour Marí.
1: Home, Tous és un llenatge que tenim d'on ves. Deixem un tour.
0: És Tour Marí, com a d'allòs, el micro tancat, un eivissenc nascut a
1: Mallorca.
0: Moltíssimes gràcies per haver vengut.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
4: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol!
6: Tentol!
5: Tentol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
8: Serà espectacular.
7: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
9: Que repiquin les que falen a la seu!
7: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
10: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
7: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: M'ho conta la cantant Taylor Swift en aquesta cançó titulada Love Story. I és que, com ja sabem, la paraula d'avui és història, un substantiu que mos pot arribar a donar moltíssima corda. Dins una Verona marcada per l'odi entre les seves famílies, dos joves enamorats se casen en secret. Per evitar un matrimoni forçat, ella estimula la seva mort, però el pla surt malament. El missatge no arriba al seu amant, qui, creient-la morta, se suïcida al seu costat, provocant que ella, quan desperta i veu la situació, s'acabi clavant una daga al pit. La tràgica història de Romeo i Julieta, que també sentim de fons en aquesta cançó de Love Story de Taylor Swift, és, tot i que tingui algunes parts certes, una narració inventada, així com els contes de nens petits o les novel·les dels llibres. En canvi, contar la història sobre alguna cosa implica explicar un acudit de fets verídics ordenats cronològicament que afecten a un poble, a una persona, a un lloc en concret, com és, per exemple, escoltar l'historiadora Júlia Román xerrar sobre l'escala dels jardins de Raixa.
1: És una combinació, no?, entre aquesta tradició constructiva local i també allò que se feia a Itàlia des del Renaixement, el primer jardí escalonat que va aconseguir tenir fama com a de model a seguir va ser el de la Vila d'Este, del cardenal Hipólito d'Este, que va fer construir en el segle XVI. Està una població de vora Roma que se diu Tívoli i va ser una experiència una constructiva, un jardí molt celebrat i que va tenir sempre moltíssima fama al llarg dels segles.
0: Si hem entès bé el concepte, sabrem que tots tenim una història, però no tots saben contar històries.
2: I tu no mos havies respost, Aina Marc, que t'agradava a tu, però jo veig que ses històries d'amor.

0: Històries, la paraula que hem triat per al programa d'avui. Clar, podríem passar-nos aquí hores i hores parlant d'història, de si història en majúscules, d'històries. Aquesta música mos situa la conquesta d'Amèrica, any 1492, però anirem un poquet més a prop en els temps. Anirem a parlar d'història contemporània amb en Pere Sales. Pere, benvingut, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Que bé tenir-te en aquesta nova temporada d'entre avui i demà, en directes de l'estudi d'IB3 Ràdio. Escolta, en el capítol 1 de l'assignatura d'història s'explica què és història?
1: Bueno, nosaltres no tenim una assignatura d'història, tenim... Totes les assignatures són d'història, perquè el grau és d'història. I, bueno, entre unes o les altres, sempre, evidentment, anem en aquests aspectes més teòrics i expliquem alguns aspectes relacionats, diríem, a l'epistemologia de l'assignatura.
0: Vale. Sí, era un poc una pregunta de broma, per allò de si era fàcil o difícil explicar el concepte d'història.
1: No és fàcil, jo crec que és una bona pregunta, perquè no és tan fàcil. De fet, el que explicàveu abans, en anglès tenen dues paraules per definir el que nosaltres només en tenim una. Històries és una paraula diferent, es diu stories, i l'altra history, que és la historiografia. Exacte. El que nosaltres entenem com a història, que tu has dit en majúscules, i jo em pareix bé, és a dir, perquè sol escriure a vegades, que era l'estudi del passat, no? I, bueno, això és la història, i l'altre són històries, que són contes o relats, poden ser verídics o no, però que és molt diferent.
0: Exacte, sí, sí. En Pere Sales és doctor en història, en majúscules, professor d'història contemporània, autor de llibres com L'Espanyolització de Mallorca, Un compromís centenari o Les epidèmies a les Illes Balears, des que és coautor. No sé si història, Pere, ho és segons el color del vidre en què se mira.
1: No hauria de ser així, i de fet, encara que sempre... hi ha elements subjectius dins l'estudi de qualsevol ciència social, i jo diria que excepte les matemàtiques gairebé de qualsevol ciència, sempre hi ha un punt de subjectivitat més gran o manco, hi ha un mètode, hi ha unes fonts, hi ha una forma de propensar en aquest passat que no ha de dependre del color en què mirem aquest passat, no l'han de relativitzar més del compte, i la història és una ciència social, i com a tota ciència l'han d'anteposar aquest mètode científic.
0: Val, i aquesta ciència o aquest mètode se va actualitzant, és a dir, se diu que la història l'escriuen o l'escrivien els vencedors. La meva pregunta és, l'escrivien i ja l'han reescrita? L'han escrit sempre?
1: Bé, això és una cosa que sempre, en aquesta pregunta sempre m'hi oposo i sempre hi veia de sorprèn. Jo diria que mai l'han escrita els vencedors, a lo que és la història, la historiografia. M'estic dient, això ja l'han escrit els historiadors. I els historiadors poden pertànyer als vencedors i als vençuts o als neutrals. De fet,

0: científica de tenir en compte el que ja s'ha treballat. Després ha d'anar també a les fonts primàries, a tornar a revisar això que ja s'ha fet des d'un punt de vista crític, i aquí és allà on fem aquesta crítica de fonts. Les fonts no poden ser només, per exemple, del bàndol vencedor. Han de portar també fonts d'altres orígens, que siguin complementàries, que mos contradiguin o que mos ampliïn això que ja sabíem o que va dir, se va dir des del poder, des de aquells precisament que varen guanyar o que estan guanyant la quotidianitat. Però això té moltes cares i les fonts han de ser molt diverses i hi ha tècniques per poder utilitzar moltes de fonts. Avui en dia la informàtica i l'utilització del Big Data ens fa, a més, poder tenir un grau d'objectivitat que no podríem tenir en el passat. Si ens anem, a més, a l'estudi de l'arqueologia, les tècniques actuals ens permeten saber coses que ni ja són sospitat fa 30 o 40 anys. Vull dir que, a més de que la història se reescriu, no només se reescriu ideològicament o se complementa, sinó també perquè podem incorporar molt de coneixements. I l'historiador ha de saber quines són aquestes tècniques, quines noves tècniques també ens permeten criticar les fonts existents perquè ens donen més coneixements i anar ampliant i anar avançant. El que no vol dir que no ens puguem equivocar, evidentment, com tots,
1: efectivament. Tenim poc temps, Pere, però te volia demanar quins tres esdeveniments de la història contemporània escolliries com a determinants.
0: Sí, també crec que és un bon tema, és una bona pregunta, perquè he sentit massa sovint allò de que quasi tot és un fet històric, no? I jo crec que un fet històric és aquell que canvia la història, que canvia les dinàmiques històriques. I l'època contemporània, si em demanem tres, jo en destacaria tres, i que serien la Revolució Francesa, fins i tot podríem parlar-la o associar-la a la independència o Revolució Americana d'un poc abans, és a dir, però el que sol posar més clarament com a porta de la contemporaneïtat és 1789, Revolució Francesa, que ens dona les bases polítiques i socials de la contemporaneïtat com a esdeveniment. Després també hi podem associar la Revolució Industrial, però ja no és un esdeveniment pròpiament dit. Un segon podria ser la Segona Guerra Mundial, perquè hem de pensar de que si encara vivim nosaltres dins d'aquell sistema liberal que va sortir de la Revolució Francesa i en les coses dolentes i bones que això va dur implicat, per exemple, l'Estat-Nació, que sorgeix d'allà, també des de la Segona Guerra Mundial tenim molt de fets que sabem que abans no eren i després hi som i encara les patim avui en dia. Per exemple, tot el problema que hi ha a l'Orient Pròxim, vendrien encara de la Segona Guerra Mundial diríem el paper de Rússia dins Europa. Tindríem una gran quantitat de fets que avui no en són conscients i venen d'aquesta Segona Guerra Mundial. I un tercer gran esdeveniment, o també anomenat esdeveniment axial, que serien també aquesta manera de definir-los, perquè són un eix que separa una època d'una altra, podia ser la caiguda del mur de Berlín i la caiguda del comunisme, també. La finalització de la Guerra Freda, en definitiva. Perquè aquí entram dins una altra dinàmica, que encara són moltes elles hereves de la Segona Guerra Mundial i encara estan dins l'època iniciada 1789, però també ja mos prefiguren coses noves, mos prefiguren més concretament el món del present, el que ara estem vivint, no? I això podien ser tres, evidentment, o que altre professional en podria trobar d'altres, que també tenen una gran importància.
1: I d'avui ho hem de deixar aquí, però te direm adeu recordant el senyor Reagan amb aquell discurs que va donar a Berlín l'any 1987, davant la porta de Brandenburgo, i va dir allò de «Senyor Gorbachev, derriba este muro». T'apareix?
0: Molt bona. Molt bona manera de tancar aquesta entrevista.
1: Gràcies, Pere. I fins una altra.
0: Molt bé, adeu.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: IB3 Radio és cultura. De dilluns a divendres a les 5.
4: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes. Tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
4: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.

0: La nostra cosa feixuga.
1: Molt bona.
0: Jo garrobes, tu llampugues. La nostra.
1: És impossible. Sí que és possible.
0: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
2: I Vetres Ràdio.
0: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu,
1: fora.
0: Oh, no. Llampugues, sí.
2: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entre avui i demà amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Pat Aguiló, benvinguda a teva, com estàs?
1: Hola, bon vespre. Molt no, nerviosa,
0: no estic. No m'ho crec que estiguis nerviosa. No, Pat, que és moltes coses, és actriu, és lingüista, és moltíssimes coses. I nosaltres li hem dit, vinga, vine a passar una estona sí. aquí amb la gent d'Entre Avui i Demà.
1: Però és vera que veniu amb gent molt interessant, amb grans divulgadors, i jo sempre ho dic, jo més que divulgar estic divagant.
0: Bé, divaga, divaga.
1: Jo divagaré una estona
0: amb vosaltres. Tens una estona per divagar.
1: Vinga, va.
0: Qui ho havia de dir que avui tindríem en Pat Aguiló?
1: Sí, senyor.
0: Vinga, i d'avui entria la paraula història. Tu per on començaries a estirar el fil de la història?
1: Home, jo penso que la història... la cosa interessant seria veure, tal com mos comunicam, quines són les llengües més antigues de la història, no?
0: I quines són? Has fet un top 5 o que...
1: He fet un top 5. El que passa que a nosaltres normalment mos ha arribat que la llengua documentada més antiga és el sumeri, no? La famosa escriptura cuneïforme, que bé, que en el principi feien jeroglífics i tal, però després ho varen anar estilitzant i bé, després varen arribar els llatins que varen dir cuneos. Pues, com que li posaven nom a tot, els romans estava tot per inventar i ells deien, jo què sé, arriben a Galícia, no hi havia més terra i varen dir, això serà Finisterre, no? I feien coses així. I varen dir, això que són cunyes, i de cuneos, cuneïforme, s'ha acabat. I això és el que mos ha arribat més de... allà, entre el 2.000 i 4.000 abans de Crist, val? Ells escrivien en tauletes, no informàtiques, sinó en tauletes d'argila, sí. I de fet, així com els egipcis mos xerraven de coses molt màgiques i molt espirituals i tal i qual, els sumeris no, els sumeris eren més de pagès. Xerraven de mercaderies, d'animals, de gent, de coses... En Jun, de fet, m'acaba d'explicar una història
2: sí,
1: xulíssima.
2: Sí, sí, és una de les meves anècdotes històriques preferides, que és que els sumeris, de l'escriptura sumèria, conservam la primera reclamació comercial, diguem, la primera queixa comercial, com una espècie de review de Google Maps prehistòrica, que és que hi havia un comerciant de coure, que s'anomia Ea Nasir, que segur que era famós per enviar coure de mala qualitat. I conservam no una, un parell de tabletes de gent queixant-se d'escoure d'aquest home.
0: Boníssim.
1: Sí, sí, eren molt de peus a terra, ja t'he dit, que parlaven d'activitats quotidianes. De fet, hi ha tauletes també que mos parlen de nins que anaven a escola i deien el següent. En acabar classe, he anat a casa meva, i quan he despert l'endemà, he anat a mo mare i li he dit, dóna'm el berenar que he d'anar a escola. Però he fet tard i per això he convidat en el professor a sopar a cases. Que això està molt bé. Això de convidar el professor, jo em sembla molt bona idea. Però, clar, què mos dona aquesta idea? Els escribes, que era qui ho feien, sí. Això, no eren una minoria especialitzada, ni tots eren homes. És a dir, que, com diu molt ben Juny, és una societat que estava bastant a prop nostra, en el sentit de que feien queixes, també. I després, sí que és cert que era un llenguatge complicat, 600 signes o així, però on sent... ja te manejaves, eh? Vull dir, ja haguessis passat l'informe PISA.
0: En
1: 100 signes...
0: En 100 suficient.
1: Clar. I ells ho aprenien així, un A1 o A2, saps? De fet, hi havia dones molt espavilades, tipus les Catalines Omà de l'Arxiduc, que varen dir, calla, que aquí hi ha negoci, sí. I també se ficaven d'escribes, val? O sigui que tenen moltes similituds en nosaltres. I bé, després, si volien aprendre més i fer-se més escribes, diguéssim, passaven a perfeccionar altres coneixements, que seria ja com el nostre FP. No? Va arribar un moment que tenien com a 1.600 escribes. Haguessis pogut fer un borsí de la CAIP amb els escribes. Necessito un escriba per fer queixes, per exemple.
0: És a dir, no? Que era una professió bona, nasa,
1: sí, sí,
0: ben
1: sí.
0: pagada, necessitaven gent i allà havia tothom.
1: I allà s'hi ficava tot Déu, no? Però el sumeri és el més antic? No. No mos val perquè és una llengua morta. Ja no, ja no el fan
0: servir.
1: Per tant,
0: no la comptabilitzem.
1: Aquesta. No la comptabilitzem. Quin és el top 5? Bé, en el cinquè puesto tenim l'hebreu, val? Amb uns 3.000 anys. Què té l'hebreu? És molt curiós. N'Abraham, quan xerraven sa dona i en Sofí i tal i Pasqual, xerraven amb hebreu. Però després, ja pel segle II, va deixar de fer-se servir. Fins que va arribar en el segle XIX un senyor que se deia Ben Yehuda, que va dir, ara la meva família xerrarà hebreu. I va començar a impulsar l'hebreu. El sionisme també ha ajudat una micona, tot s'ha de dir, i ja a partir del 1948, quan se va fundar l'estat d'Israel, aquella llengua va agafar embranzida, se va reviscolar. És una miqueta com Walking Dead, s'hebreu, no? O sigui, que se murieron...
0: No estava mort que estava de parranya.
1: Efectivament, no? Ha tornat així, com amb força, i d'allò que rabiosos, de més.
0: I de més 3.000, s'hebreu.
1: Efectivament.
0: Següent lloc, qui l'ocuparia?
1: El següent, el xinès, contra tot pronòstic. És una de les llengües més parlades. És a dir, és la segona més parlada del món, però la de més parlants natius. Per què dic contra tot pronòstics? Perquè és complicada. O sigui, en lloc de lletres fan servir ideogrames, tens desenes de milers d'ideogrames, però amb uns 3.500 tu ja pots llegir el diari. Mm-hmm. O sigui que...
0: Pots anar a comprar...
1: Clar. Característiques que té? Pues mira, no té ni gènere gramatical, no té plurals com els nostres, no té conjugacions, no té temps verbals com present, passat o futur. O sigui, el temps de secció t'ha donat... per el context que tu tinguis. És a dir, és ni discoteca ni discoteco, a les 10 a ca nostra.
0: Exacte.
1: I que ja t'ho deixa tot clar, que sense cap verb.
0: Que diria una bona mare, tal qual.
1: Que sí, i si no, tens un problema, que diria no s'hi fa, no? I d'això. I que té més? Té una, és una llengua tonal. És a dir, tu pots tenir fins a 4 tons diferents d'una mateixa síl·laba que signifiqui una cosa diferent. Que això, cert. Nosaltres ho feim en si do.
0: Sí, no? O...
1: Sí, també. Francisca, oh, Francisca! Saps? O sigui, aquestes coses, aquest canvi de to, el segon Francisca ja estàs com emprenyat. Vale? El tercer lloc. El tercer lloc és pels grec, que té 3.400 anys, i mateix, Déu-n'hi-do, que ha tingut, pues, una gran influència cultural. En realitat, es grec, és l'alfa i l'omega, per dir-ho de qualque manera, mai millor dit, no? Perquè d'aquí surten l'alfabet llatí, l'alfabet cirílic, que, per cert, alfabet també ve de grec, no? La nostra paraula d'avui també ve del grec, història significa investigació, que és el que m'està fent, i teatre vol dir joc per veure, per exemple. Tenen paraules llarguíssimes. N'hi ha una... que no la puc llegir tota perquè fa tres línies,
0: ja ho veig,
1: 183 lletres, però que, vamos, que és supercalifragilístico espialidoso.
0: Però que val dir,
1: pues mira, això era un plat que surt a una comèdia grega clàssica que jo imagino que devia ser rabo de toro esferizado con espuma de... qualque cosa així.
0: Tot, una cosa de res altra.
1: Dic jo que no serien magdalenes en xocolata.
0: No, mitja recepta.
1: Clar. Després del grec, ja estem en el top 2, val? Tenim el sànscrit, que té 3.500 anys. Uh-huh. El sànscrit, tu ara imagina't, si nosaltres ja mos costa cridar per demanar si tenes metge... El sànscrit és un dels 22 idiomes oficials de l'Índia.
0: Poqueta cosa.
1: O sigui, tu crides a Sinsalut i te diu si voleu sentir un burdu, pitjau-s'ho. Si voleu sentir un bindi, així fins que arribes en el sànscrit, saps? Que, bé, que en realitat és una llengua que se fa servir més que res per unes coses cerimonials. És, de fet, bastant complexa. Hi ha un diccionari de sànscrit català, d'unes 50.000 entrades, sí senyora, fa uns anys va sortir, però per mi que és molt difícil de consultar, perquè, o sigui, a tu te donen arrels, arrels verbals i pronominals. I és que ho té tot, pobre, el sànscrit, perquè, o sigui, té declinacions com el llatí, té tres gèneres com l'alemany, té tres nombres com l'àrab o l'eslovè, o sigui, té totes les complicacions del món.
0: Totes allà.
1: I tot i així... Sabem molt de sànscrit.
0: A veure.
1: Més de sànscrit que de francès jo sé escrogar sang. Però de sànscrit sé yoga,
0: sí.
1: Namasté, uh-huh. Asana, chakra, sí. Guru, karma, mira. Avatar, Kurt Cobain, bueno, Nirvana.
0: Nirvana.
1: Val? I finalment tenim, redoblament de tambors,
0: sí.
1: La llengua antiga... que encara és viva i que encara està en molt bona salut, que és el tàmil. El tàmil és una llengua que se parla en el subcontinent indi i que forma part de les llengües dravidianes, d'acord? Mm. Té més de 5.000 anys d'història i encara avui la xerren 83 milions de persones. Wow. La majoria a l'Índia i a Sri Lanka i Singapur, però també hi ha quatre que fan turisme per Fiji, per Maurici, Malàsia i Sud-àfrica, mm-hmm. també, no? És una de les llengües clàssiques més longeves que tenim i s'hauria de conservar. Així que fins aquí el qui ho havia de dir d'avui. Moltes gràcies i fins aviat. O, com diríem en tàmil...
0: Per favor.
1: Mikenandri Harutamurai Sadipon.
0: Mikenandri Harutamurai Sadipon. Pataguilo.
1: Gràcies.
0: Fins una altra.

0: Vinga, que aquesta cançó que mos sona a tots, pràcticament a tots, l'ha escollit Naina Marc.
1: Sí, per mi molt sona a tots. L'he triada amb ajuda en juny, tot s'ha de dir. I és que bé, després d'una història tan guapa com la que acabem d'escoltar d'en Pedro González, entenem l'esport com una activitat que no només mos aporta un estil de vida sa, sinó que també aporta aprenentatges, creixement i salut mental.

0: Per això hem volgut seguir una mica més amb un tema d'esport, però ara ho feim comentant la història d'una de les copes de futbol de Balears que ja no existeixen a dia d'avui. La Copa del President de la República.
1: Aquesta copa, bé, la disputaven els mateixos clubs d'aquesta lliga regional, que eren 4 o 5 equips, el Mallorca, l'Atlètic Balears, que llavors era Balears Futbol Club, el Constància d'Inca, el Manacor i algun alt, i l'Atlètic, que després s'havia absorbit pel Balears.
0: És l'historiador Manuel García, qui també sap respondre una pregunta ben curiosa. Alguna vegada us heu plantejat mai perquè tots aquests premis se diuen Copa de, i per norma general tenen forma de copa, i tot neix de la història de l'antiga Roma.
1: Dintre dels diferents premis se'ls donava una ració d'oli d'oliva, i per donar-lo els donaven, o el mateix guanyador el donaven, el recollia en un recipient, que podia ser un petit envàs de teixit o de qualsevol altre material, i que al final, amb el temps, això es va convertir

0: I per acabar amb aquest moment de transició, passam d'històries d'esport a històries culturals. Me sabríeu dir a quin any varen arribar les primeres projeccions oficials de pel·lícules a Palma? I doncs explica Catalina Guiló, historiadora de l'art, especialitzada en la història del cinema.
1: Les primeres projeccions oficials se van fer en 1897, per tant, poc menys de dos anys va arribar el nou invent i aquestes primeres projeccions se van fer en el Teatre Principal de Palma. Bàsicament, per les notícies i per els cartells que han trobat, creiem que les pel·lícules que se passaven eren el programa del Lumière.
0: Tot i que la primera pel·lícula va ser un curtmetratge titulat L'escena del jardí de Round High, el que va cridar més l'atenció a tothom va ser l'arribada del tren dels germans Lumière.
1: La gent no creia realment que allò fos una imatge fora del teatre. Sempre se comenta molt el fet de que l'arribada del tren en el públic molts s'aixecaven a córrer perquè pensaven que el tren els atropellaria.
0: Una pel·lícula que ha passat a formar part de la història del cinema. I seguim amb més cultura, ara també amb Laura Manzanera, escritora i periodista, i a més autora de Quién ha matado a Agatha Christie.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Laura Manzanera, benvinguda entre avui i demà. Bon vespre.
1: Bon vespre, moltes gràcies, és un plaer estar amb vosaltres.
0: Que bé, i ja vos present a Laura, que acaba de publicar la seva novel·la de misteri titulada ¿Quién ha matado a Agatha Christie? És una ficció històrica inspirada en un episodi real. Però deixa un moment que conti, Laura. Mos situam en el final de l'any 1926. El marit, l'home d'Agatha Christie, li diu: escolta, Agatha, que estic enamorada d'una altra dona, me vull divorciar. Dia 3 de desembre d'aquell any, 1926, discuteixen allò que els veïnats segur que les varen sentir. Ell abandona la seva residència de Berkshire i aquell mateix vespre l'escriptora desapareix. Li deixa una carta a la seva secretària i li diu: seré a Yorkshire. Però a partir d'allà, silenci. De qui parteix la teva història, Laura?
1: De qui parteix? ¿Quién ha matado a Agatha Christie? Sí. La veritat és que m'ho he passat molt bé escrivint-la i he après moltes coses, també.
0: Ara mos ho aniràs contant. Però, clar, tu te fas una pregunta que te desmenteix la història, avui que parlem d'històries, i molts oients diran: però, un moment, Agatha Christie la varen matar, però no va morir per causes naturals. Ho poses en dubte, això, Laura?
1: No, absolutament, rotundament no. El que passa és que el títol ve perquè ella va desaparèixer, com bé has explicat, la nit del dia 3 de desembre del 26, i el matí següent van trobar el seu cotxe abandonat enmig del camp, al costat d'una cantera, i amb coses, amb la porta oberta i algunes pertinences d'ella dins. Aleshores, a partir d'aquí, es va començar a especular, perquè ella ja era molt famosa aleshores. Ha marxat perquè ha volgut, l'han segrestat, s'ha tornat boja, l'han matat. Llavors, clar, ja sabem que quan maten algú, normalment el primer sospitós és el marit o la dona. En aquest cas, l'Archibald Christie ho va passar bastant magre durant 11 dies perquè tant la premsa com la policia li van fer la vida com impossible. I aquesta és la base una mica de l'arranc, diguéssim, de la novel·la.
0: Molt bona. I de qui ha matat Agatha Christie, que és el que s'hauria de demanar a mitja societat en aquell moment, britànica. I la teva, però, que és una història sobre Christie o amb Christie de protagonista?
1: És una història amb Christie, però també l'altra. Diguéssim que és la doble vessant. Ella és una de les protagonistes, però hi ha un parell de protagonistes, el villano i la comissària Thelma Barnes, que és la que ajuda a l'Àgata en la investigació, i diguéssim que són els tres personatges principals. Un d'ells és l'Àgata, però no és l'únic.
0: Val. No te fa un poc de vertigen, pensava, o de respecte, posar-te a contar una història de misteri de la reina de les històries de misteri?
1: Sí, és com el misteri, no? La novel·la de Metacristi, diguéssim.
0: Exacte.
1: Sí, em va fer una mica de respecte. Però, en part, és un homenatge a Christie, que, bueno, jo de molt joveneta vaig devorar les seves novel·les com tanta gent haurà fet, no? I crec que és una dona que es coneix bastant la seva obra, en general, però no es coneix el personatge i la vida. En part perquè va ser una dona molt discreta, tímida, no li agradaven les entrevistes, i tot i que era hiperfamosa, fugia bastant, no?, d'estar en públic. Aleshores, he descobert coses d'ella, que personals, diguéssim, que he implementat a la novel·la i m'han ajudat molt a conèixer-la, també.
0: I tu dius que has escrit, o aquesta novel·la és una ficció històrica. Avui que hem triat la paraula història per al programa, quins fets històrics tens presents, a més d'aquest cabdal, que és la desaparició de l'escriptora?
1: Doncs, a banda de la desaparició, hi han com dos potes més històriques, per dir així, en la història narrativa, no? Una és la Primera Guerra Mundial, que encara que feia uns anys que havia acabat, estava molt present arreu d'Europa, però també especialment en Anglaterra, on van morir més de 88.000 soldats, no? I molts van tornar tocadíssims. I aquí és on entra el personatge del villano, no? Uh-huh. I per altra banda, la tercera pota històrica, diguéssim, seria la de la vaga minera, sí, que va ser brutal el mateix any 26, uns mesos abans que desaparegués l'Àgata, que va movilitzar tot el país, va, bueno, el va parar durant 9 dies, no? Uh-huh. I, bueno, es basava, pues, evidentment, en les condicions lamentables de... i laborals que tenien els miners, no? Llavors, el carbó era el que movia tot i Anglaterra una dels països, per no dir el país més important de producció, no? Uh-huh. Llavors, aquestes tres potes històriques són les que fan de base a la història inventada.
0: Perfecte, perquè na Laura Manzanero és periodista, però sobretot també és escriptora especialitzada en divulgació històrica i en temes relacionats amb la història i també amb la història de les dones. No sé si és casual o cercat que la inspectora d'aquesta novel·la sigui una dona, justament.
1: No és casual. Jo crec que és la meva deriva natural, ja que és la meva primera obra de ficció, diguéssim, per tu, com uns 10 llibres anteriors, però són de no ficció, no? Aleshores, era per mi una deriva natural, perquè porto molts anys divulgant història, sobretot història de les dones, i bé, a banda de la Christie, vaig triar el personatge, el tàndem, diguéssim, que fossin dues dones, que semblen molt diferents, però tenen molt en comú.
0: Uh-huh. I escolta, avui que parlem d'històries i d'història, quins són els ingredients per contar una bona història? Tu que t'has atrevit amb aquesta primera novel·la, però com dius, ja tens molts llibres que conten històries sobre la història que ja els adus dins la motxilla. Quins són els ingredients?
1: Exacte. És difícil de dir, però jo, per mi, bàsicament, si ens centrem en la ficció, que és la primera novel·la, tot i que jo ja havia fet relats abans. Jo crec que en aquest cas de l'Àgata m'atreviria a dir que hi ha com un 50% de realitat, per dir-ho, i encara que en part està recreada, i un 50% de ficció. Llavors, el que sí he fet, m'imagino que això és un defecte professional meu o una virtut, no ho sé, és fer-ho tot superverosímil. Uh-huh. Diguéssim que m'he documentat, o sigui, m'ha costat més documentar-me que quasi escriure-ho, no? I això estic contenta perquè per mi la novel·la negra en aquest cas, si és històric, o sigui, encara que no sigui històrica, ha de ser social, i la meva té una càrrega social molt forta. I després, per altra banda, ha de ser verosímil, no? Per mi, hi ha altres autors que esperen moltes llicències. Evidentment, m'he pres llicències. Per exemple, la comissària és una dona, quan en el 25 no, van trigar bastant més a poder accedir-hi. Però sí, vull dir que per mi és important si hi havia un tren, quan podia trigar en l'època, anar d'una ciutat a l'altra. Quin paisatge exacte hi ha? Si fuma un personatge amb cigarret, de quina marca real de l'època és, no? I tota una sèrie de detalls que van trencant tot, no?
0: Clar, sí, per això també hi ha tota aquesta tasca importantíssima de documentació i ja han d'anar acabant, però una bona història d'enganxar des del començament o ja anirem veient? No sé, tu quan t'ho has plantejat?
1: I jo, per la gent que l'ha llegida, enganxa molt, sembla ser. I jo crec que des del començament, tot i que hi ha novel·les que trigues una mica a entrar, però vull dir que tampoc és, ha de ser brusc. La meva comença ja bastant a sac, per dir-ho.
0: Sí, ja amb una enganxada directa, no? Això,
1: sí,
0: un amb directe,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Fins aquí puc explicar.
0: Ja amb aquest títol també enduit també Quien ha matado a Agatha Christie, ja també. Uh-huh. Ja mos enganxes des de ben començament. I d'avui que hem parlat d'història, o que parlem d'història i d'històries, mos feia moltes ganes contar aquesta amb Laura Manzanero, que és periodista i és escriptora especialitzada en divulgació històrica i que acaba de publicar aquesta primera novel·la seva, encara que, com dèiem, m'endú moltes dins la motxilla de llibres, Quien ha matado a Agatha Christie. Laura, moltíssimes gràcies i bon vent per aquesta novel·la.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins aviat.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
2: Serà espectacular.
1: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
3: Que repiquin les campanes de la Seu!
1: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
4: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
1: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: I amb l'Aina Marc, amb en Lluís Fortesa, que és en el control tècnic en aquesta segona hora, i amb en Juny Cortés, que ha triat per relatar-vos un trosset d'una història, Juny.
1: I va passar que AC va aprendre com revertir la direcció de l'entropia. Però no hi havia ningú a qui AC pogués donar una resposta a la darrera pregunta. No hi havia matèria. La resposta s'encarregaria d'això també. Durant un altre interval fora temps, AC va pensar la millor forma de fer-ho. Amb cura, AC va organitzar el pla. La seva consciència va abastar tot el que una vegada fou un univers i va pensar el que en aquell moment era caos. Passa a passa, s'havia de fer. AC va dir que es faci la llum. I la llum es va fer. Així acaba la història, la darrera pregunta, del mestre de la ciència-ficció, Isaac Asimov. I és que avui el programa va d'història, històries, i aquí, en aquesta secció, anem a xerrar de llum.

0: està tombada a la cama.
1: Avui, Pere Galiana, investigador històric, ens ha explicat com va arribar sa llum a Palma.
0: Mis ojos en cuarto creciente, tu boca siempre menguante. Cambiamos el mundo, pero mañana, aunque la noche volverá.
1: Però abans de xerrar de llum, hem de xerrar de foscor.
2: Palma, fins al segle d'avui, concretament el 1786, mitja hora després de posar-se el sol i extingir la minsa claror del crepuscle, si no hi havia lluna, regnava el que es coneixia com la fosc tenebra. Tenint en compte que llavors no hi havia contaminació lumínica, era com si es tingués un pedaç negre davant els ulls.
1: Aquest pedaç negre feia moure's durant el vespre bastant perillós.
2: Des del segle XIV, tres hores després de la posta del sol, la campana d'en Figuera tocava el toc de queda. Aquest consistia en mitja hora de campanades pulsades, seguides de 25 campanades molt ràpides. Es tocava ja de nit, excepte les vigílies de Nadal, Dijous Sant, Sant Joan Bautista i Tots Sants.
1: I quan en Figuera, aquest rellotge de cort, feia sonar el toc de queda, era el moment d'anar-se'n a casa. I si per qualsevol motiu s'havia de sortir de nit, havies de dur un fanal.

0: Però aquesta història no tots són ombres. La llum va acabar arribant a Palma, encara que una mica més tard del que havia d'arribar.
1: El primer llumenar públic de Palma, malgrat que Carles III manés implantar-lo el 1786, no es posà fins al 1811, després de 20 anys d'intenses i penoses gestions per falta de recursos econòmics i materials.
0: Aquest enllumenat estava compost de llums d'oli, que més tard passaran a ser de gas. L'electricitat, però, no tardaria en arribar.
1: El primer contacte de la societat mallorquina amb l'electricitat va ser l'any 1881, en un espectacle realitzat en l'estreta principal, on l'entrada costava 2 reals, mitja pesseta, molts dobles. I va presentar la novedat de segle sota el títol La esplèndida luz elèctrica. Els assistents quedaren meravellats en veure que sortia llum d'una primitiva bombeta de filament de carbó que es posava incandescent.
0: Aquest espectacle va ser el combustible dels primers intents de producció elèctrica a Palma. Un d'aquests intents resulta molt interessant, perquè encara que les energies renovables pareixin noves, no ho són del tot.
1: Una d'aquestes tentatives va ser al Coll d'en Rabassa, el mes d'agost del 1893, quan el català Niceto Miquel va demanar autorització per instal·lar una barratja entre ja la llamba i la punta de la torre, per posar-hi un invent seu per aprofitar el moviment de l'aigua de la mà com a força motriu per moure una dinamo i generar llum elèctrica. Se'l va autoritzar, però no sabem com va anar per falta de notícies.
0: La primera central elèctrica de Mallorca se va instal·lar a l'Aró el 1901 i l'any següent se va començar a implantar la llum elèctrica.
1: Es posaren els fanals al cap de cantons. Es deien fanals guia, ja que eren més bé per saber cap a on anar que per veure on es trepitjava.

0: Aquest enllumenat es va fer cada vegada més potent fins a arribar a les faroles que tenim avui en dia i la resta ja és història.
1: Exacte, i amb aquestes històries també anem configurant la història en majúscula, aquesta de la qual parlàvem en començar el programa d'avui amb el catedràtic de Història, amb en Pere Sales. I de història és la nostra paraula i encara en queden un parell d'històries abans de baixar la barrera del programa.

0: IB3 Ràdio As. Investigació.
1: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
1: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com va això? Com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: Ui, aquest que canta me sona, Aina Marc. Me pareix que ja sé on vas, Aina Marc. I de maca.
1: I de, mira, quan he sortit a demanar aquesta pregunta, i de maca, he trobat gent que ha sabut organitzar un bon divendres anant a veure el concert del cantant mallorquí Relsby.

0: I els que no poden fer feina encara, demà també han de complir les seves obligacions.
1: Aquests, anar a l'institut. I jo, vacances.
2: A l'escola i res, només.
3: Ir al col·le i estudiar.
4: Ir al col·legio i després ir al...

0: I demà, si no fos per un concert d'en Relsby, pareixeria que no és divendres, perquè he trobat una dona que demà ni farà feina ni anirà a escola, però els plans que té tampoc fan molta enveja.
1: Pues ir al médico y ir a la seguridad social a arreglar papeles.

0: I acabam amb una amable veu que mos ha contat el seu dia a dia com a jubilada.
1: Ui, no, jo ja, plans poquets. Sempre el mateix. La feina de la casa, vaig a missa, l'hora baixa, en el rosari, i això, res més.

0: I de moment Rels Vinos va dar un concierto, efectivament gratuït per la gent que hi assisteix, perquè diu que ho fa com a agraïment en el nomenament com a fi predilecte de Mallorca, aquest títol que concedeix, perdoneu, el Consell de Mallorca. Així l'ha distingit per entendre que dues nom d'aquesta illa per tot el món i reconèixer la seva trajectòria internacional. De fet, crec que és un dels artistes espanyols més escoltats a plataformes com Spotify. Així que demà hi ha aquest concert. Aina, nosaltres t'enviarem a passejar la paraula del dia, que demà és barra.
1: Demà és barra.
0: Si trobes alguna barra de begudes, te poses de vora i a veure si pots demanar a la gent que tal.
1: Beníssim.
0: Vinga.
1: Fa moltes ganes demà.
0: I d'això serà demà, però nosaltres el que hem de fer ara és ja començar a baixar la barrera del programa.

0: i demà baixam la barrera.
1: Maria Montaner, directora de l'editorial Leonard Montaner, presidenta dels editors de Balears, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, com va?
1: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos en aquestes hores i en aquest dia de començament d'escoles, que imagino que en general són dies moguts. A Maria Montaner, si li dic història, que li venes cap primer de tot.
2: La veritat és que me venen unes quantes coses de cop i com a mesclades, però per jo, inevitablement, crec que la primera seria paraules relacionades amb el fet de contar, narrar, escriure, llegir. Sí. I després ja sí que també és vera que me ve en el cap la disciplina que estudies passat, no? Uh-huh. Aquestes dues són les primeres que me vendrien.
1: Història, història i històries. En el final també mesclam aquests dos significats. Tu en comptes d'històries? Te n'han contat? Te'n conten? N'escrius?
2: Tots en contant d'històries. Sempre, cada dia. Jo crec que en els fons tots narram d'alguna manera allò que mos passa, allò que veiem, allò que inventam. Mm. És un fet que duim en nosaltres i no ho podem evitar, no? Mm. Més enllà, llavors ja sí que hi ha gent que d'aquestes històries vol fer literatura.
1: Exacte.
2: Però contínuament contam històries. Mm. Quan mos contam coses que poden semblar des dia a dia, també contam històries.
1: Sí. Nosaltres ho feim des de la ràdio, com deia a Maria, n'hi ha històries que després esdevenen literatura, i això és gràcies a feina d'editors com vosaltres i com altres molts editors. Més de 1.000 títols, en el cas de l'editorial Leonard Montaner, de llarga trajectòria, 50 col·leccions. Jo pensava, te faig la pregunta, si un editorial com Leonard Montaner també ajuda a escriure la història d'aquestes illes en majúscula.
2: Sí, és que a veure que en la paraula història, quan jo t'he dit que penses en la disciplina que estudies passat, però és vera que penses sobretot en la història local, perquè la tenc, la visc molt en el dia a dia de l'editorial també, perquè d'alguna manera és un dels nostres punts forts i objectius fins i tot, no? Que mon pare, quan va començar l'editorial, sempre la va començar amb la idea de començar coneguent allò que mos és més proper per després poder anar a conèixer el que és més lluny, no? Sí. I que de vegades pecam un poc d'això, que anàvem a cercar coses a milers de quilòmetres i no coneixem realment ses d'aquí, no? Sí. I per això sí que és vera que el nostre editorial sí que té molt present sempre la història local. És a dir, que jo quan penso en la disciplina de la història penso primer en la història local. Uh-huh. Això sí que és bo.
1: De fet, avui que la paraula és història, també hem de dir que ton pare, Leonard Montaner, és doctor en història, no? I especialista, a més, en història jueva de Mallorca. Aquí també tenim una connexió, sí. En la paraula d'avui.
2: Sí. Sí que es va, sí. No, això no ho havia pensat, però és així, perquè ja ho tinc tan integrat,
1: clar,
2: això, que no...
1: Sí.
2: No, sí, sí.
1: Però aquí tenim una connexió. De fet, i vosaltres ho contau, aquest coneixement, no? Aquesta disciplina que ton pare coneixia bé i aquesta corolla que tenia també per la història jueva de Mallorca, va tenir molt a veure en la línia editorial dels primers anys, quan la majoria de les obres que se publicaven eren precisament de temàtica històrica, no?
2: Sí. Sí, sí, jo crec que aquí a Ca Nostra, diguem, a l'editorial se mesclen aquestes dues vies que connecten en la paraula història, la disciplina, que en aquest cas mon pare la va portar des del començament, d'ençà que ell va començar, que va apostar molt, molt fort per un tipus de llibre de ciències socials, però sobretot d'història de les Illes Balears, i en concret aquesta línia sobre la història jueva. I llavors, uns anys més tard, quan jo me vaig incorporar, vam mantenir aquesta línia que ell havia encetat i jo vaig aportar l'altra banda d'història, diguem-ho així, amb el fet de narrar i ja més vinculat en la literatura.
1: Clar, també s'ha d'anar tot actualitzant una mica, no? I heu d'anar incorporant, de fet, 50 col·leccions són moltes col·leccions. Vull dir, aquí hi ha
2: sí, penso que són massa.
1: No ho sé, però això vol dir que sí. També hi ha molta gent que conta coses que són interessants
2: sí.
1: I que valora
2: sí.
1: La qualitat per poder-les editar i publicar. Bé, al final no és publicar per publicar, no? S'han de vendre, per tant,
2: no,
1: segur
2: sí.
1: Que han d'interessar.
2: Sí, no, i és vera que nosaltres tenim una editorial que abraça molt, molt d'àmbits, de molt, moltíssim, no? Antropologia, sociologia, vull dir que poesia, narrativa, teatre, i per tant, en aquest sentit, és una editorial molt generalista, en la qual cosa, de vegades, jo crec que això passava més abans, no? Necessitaves una mena de calaixos de sastre on anar encabint les coses i les coses no sempre encaixen totes allà mateix, no? Les etiquetes sempre van... no són mai exactes, no? I els compartiments no són mai tancats poden fluctuar d'una banda a l'altra, però és vera que, clar, crear en col·leccions, aquesta serà per antropologia, aquesta serà... I ara en tenim moltes, però és vera que en actiu realment ara n'hi ha manco.
1: Jo que moltes vegades naveg per internet, agafant la paraula del dia o de la setmana, posant Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, jo que sé, a veure quines idees surten, a veure quines coses que no conec puc descobrir, podem aprofundir, moltes vegades me surt Leonard Montaner. Un llibre...
2: Estic contenta.
1: És vera, però a més és vera. Fas la cerca i tal. Pop, ja, dic, sempre hi ha un llibre, a Llorar Montaner, sempre hi ha un llibre de les històries que poden ser interessants per contar a la gent. I teniu l'editorial, aquí on feis feina, ple de llibres, de muntanyes de llibres. No sé si sí. Que a teva també hi havia muntanyes de llibres.
2: Sí, a casa meva, per tot on he viscut, hi ha hagut sempre bastantes muntanyes de llibres. Sí, de petita a casa nostra n'hi havia i ara a casa nostra també. Sí.
1: I ara sempre. Si te deman si hi ha alguna història especial per tu de la teva trajectòria o de tot el que has viscut a la família, en la posada en marxa editorial i des de que tu t'hi has incorporat en 2015, sé que és molt difícil això, bo te pronto aconseguir en castellà.
2: Molt.
1: Però, clar, alguna història especial per tu?
2: És que realment triar-ne una sí que és vera que és difícil. I és que jo la feina de l'editorial l'he vist com un continu. És a dir, m'és molt difícil separar una cosa concreta que hagi pogut passar perquè és seria com una anècdota.
1: Ja.
2: I, en canvi, tot el conjunt per jo és la història, no? És això que va flotant cada dia una cosa nova. Però sí que és vera que, ja, no ho sé, de vegades fins i tot són les històries que te conten, per exemple, els autors, quan
1: sí.
2: Te venen a veure. Això també,
1: sí,
2: això
1: sí.
2: També per jo és molt interessant.
1: Sí, sí. Segur. Sí, I doncs sí. Hem d'anar acabant així ràpid, a veure algun costum que tinguin a Maria Montaner abans d'anar a dormir per dormir millor, a veure si me diu llegir un poc, no ho sé.
2: No, jo tenc poc costum, som bastant anàrquic en aquest sentit, abans d'anar a dormir, i a mi m'agrada dormir, vull dir, llegir, estant molt conscient, per tant, si estic molt cansada d'això, no llegesc. Si estic en plena facultat, llegesc, o també puc veure una pel·li, podem estar aquí conversant amb la família, i això, però no tenc un... per cada dia és un món aquí, per casa nostra.
1: Beníssim. Sí. I sumam també en aquest caos organitzat i familiar, i necessitem
2: sí.
1: Una cançoneta per acabar de baixar barrera fins demà. Que mos proposes?
2: Mira, idò, per acabar, vos proposaria Chicago, de Sujan Stevens. I res, dir-vos bona nit i moltes gràcies.
1: Idò, perfecte. Maria Montaner, bona nit, oients, fins demà.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com esteu, Art? Bona música, sèries i cinema. Avui a L'Aviador. Benvingut tothom.

0: Idò, començarem parlant d'un concert que tindrà lloc demà mateix a partir de les 8 a Can Tàper, a la Fundació So Nostre de Palma, amb música de Bridget May Power. Tot d'una en parlam d'aquesta proposta tan interessant, però també vos parlarem de que la setmana que ve, dissabte de nou, tindrà lloc la 30a edició de la Nit de l'Art a Palma. És una iniciativa de dos galeristes que enguany implica a un centenar d'artistes en una cinquantena d'exposicions. A més, des de l'Aviador també farem un programa especial en directe el mateix dissabte de 9, de 8 a 9 del vespre. També tindrem avui els Monkey Jack Band. Avui han publicat un nou videoclip i aviat presentaran l'edició en vinil del seu recent disc Mono. I per acabar, les novetats en sèries, a les plataformes i les estrenes als cinemes, amb Cata Rosell i Marta Pérez, i avui amb una convidada d'honor, Marga Melià, que ha dirigit Suportant el Paradís.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Lluís Fortesa, el control tècnic.

0: I avui comencem, Mònica, amb la bona música que ens du, que genera a través de les seves programacions, dels seus festivals, en Tomeu Gomila.
1: I en Tomeu mos acompanya perquè ja és a Palma en Brigitte May Power. És una artista que ve a actuar dins una d'aquestes propostes que organitzen des de la promotora d'Impossible Bird. Serà un lloc molt especial a Cantàpera demà divendres, i ara en Tomeu mos parlarà del disc que presenten a Brigitte May, que a més recorda i fa versions també de Neil Young, que ha inclòs en el seu disc. Tomeu, com estàs? Benvingut, Tomeu Gomila.
2: Què tal, Mònica? Què tal,
1: Clar, Rafa? Molt bé. Conta-mos, perquè a més és un artista que li ve de família, no? Evidentment.
2: Sí, Brigitte va néixer a Londres, però se va moure dins una àrea molt, molt, molt irlandesa de la ciutat, una àrea molt catòlica, ja va anar a escola catòlica. La seva família era d'Irlanda i, de fet, molts deia que és que jo més coneixia gent irlandesa. I en els 10 anys se varen mudar una altra vegada a Galway, l'emblemàtica ciutat gaèlica d'Irlanda, i allà va estar visquent fins fa ben poc que s'ha tornat a mudar a Londres. Va començar... Crec que va gravar un primer EP l'any 2013, si no m'equivoc, i de llavors ha seguit uns paràmetres que s'han mogut sempre entre el que ha begut del folk tradicional, però també en textures molt contemporànies, no? De fet, gent que li pugui agradar el gènere de dream pop pot disfrutar molt en la seva proposta. I bueno, fa aquesta combinació. I l'any passat va fer un disc només de versions, que era un disc molt especial dedicat a son pare, que lamentablement va morir d'un tumor cerebral, i va triar fer versions d'artistes tan dispars com en Neil Young o Television, passant per Roy Orbison, etc. I donant-li aquesta personalitat pròpia, amb aquesta veu tan angelical que té.
0: Totalment.
2: Que la té cantant i la té conversant.
0: Sí.
2: Hem descobert que quan conversa també la té absolutament angelical.
0: Això que te va hipnotitzant, no?, a través de les seves
2: paraules. Sí.
0: I acabes...
1: És la primera vegada que heu contactat amb ella per dur-la a actuar a Mallorca?
2: Fa uns anys li varen programar una gira estatal i nosaltres estem interessats en dur-la, però se va de suspendre per els temes Covid. I fa 3 anys dos dels components de Impossible Bird vàrem anar a Londres a veure un homenatge a Townes Van Zandt, on ella participava, i ho va fer meravellosament bé. No vàrem poder parlar amb ell després del concert, perquè precisament aquell dia se va donar la notícia fatídica de que son pare havia mort, no? Però sí que vàrem estar en contacte amb ella ja directament per e-mail. A més, ella és molt amiga de la Josephine Foster, a qui nosaltres hem duit un parell de vegades en el passat, i bueno, ha estat tot molt fàcil fins que han trobat la data que li convenia a ella per venir.
1: Que bé, Tomeu, des d'Impossible Bird sempre sorcau a llocs, a escenaris, on du els vostres artistes. I, clar, ara a Cantàpera, a veure que se tornen a fer moltes actuacions, hi ha facilitats en aquest sentit per vosaltres per accedir en aquest espai?
2: A Cantàpera només programen de dilluns a divendres, per tant varen cercar un que fos en divendres, i bueno, tenen una habitació amb un aforament molt apropiat per aquestes propostes, que com bé sabeu no són majoritaris. Crec que demà la gent anirà més per altres bandes, però bé, nosaltres ens conformem amb aquesta sala que sona molt bé. Té un gran tècnic de so, que és en Joan Torrents, aquí conec de fa molts anys, i sempre està bé acreditar a la gent que fa sonar bé aquests concerts. La proposta musical de Brigitte és boníssima, i esperant poder omplir aquesta habitació allà a Cantàpera i poder seguir programant aquests concerts acústics a sales on no hi ha bar, on hi ha distraccions de bar, i la gent ve a escoltar la música, les cerveses després del concert.
1: Això, a més, amb un horari, ja no sé com avaluar aquests horaris, que està molt bé. Ara encara fa molt bon temps, se veurà segurament la posta de sol durant l'actuació, que començarà a partir de les 8. En aquest sentit, clar, això afegeix un plus més, no?, a l'espai i en el concert, encara que, clar, sentint la veu d'ella en format acústic, tota sola, serà una cosa molt especial.
2: Sí, i en quant a l'horari, també el comentari que feim sempre i que ens agrada insistir, també és un horari perquè nosaltres convidam a que els pares que tinguin fills interessats en la música, els nins no paguen entrada i se puguin anar acostumant a veure música en directe i pues, que, per exemple, un pare o uns pares puguin venir amb els nins i saben que poc després de les 9 ja han vist un bon concert de música acústica i no se'n van cap a casa dins una hora que els hi sigui inconvenient. No?
1: I ho notau, Tomeu, aquest afegit de donar entrada lliure als menors que van amb sos pares de qualsevol edat, entenem, ajuda, va creant aquesta petita cantera de públic i tal vegada el dia de demà de músics.
2: Sí, se veuen nins que venen i inclús se veuen nins que aguanten tot el concert, inclús de ben petitons. Tal vegada no tants com mos agradaria. Lo que sí segueix sent més preocupant és l'ausència de públic jove, i quan dic públic jove, pues dic públic entre 25 i 40. Aquesta franja de públic no sabem molt bé per què, però no estan massa interessats en ficar-se una sala on han d'estar asseguts mirant la música i pendents de la música. Però això ja és una qüestió sociològica que no, poca cosa poden fer. Quan van començar a organitzar concerts ja tenia 25 anys i venia gent de la meva edat en els concerts. I ara tota aquesta franja de 25 a 40 per aquest tipus de concerts s'ha perdut. No sé si més endavant millorarà, però ara mateix és així.
1: Esperant recuperar la generació a la qual vosaltres donau facilitats també amb aquestes entrades lliures. I recordem, sentim ara Mellow My Mind, aquesta versió de Neil Young que va incloure aquesta artista irlandesa, però resident a Londres, Bridget May Power, que supos que també durà discos i durà el que tingui per vendre a la gent que hagi quedat encantada en la seva actuació. Les entrades a Ticket.ib i, per tant, una proposta d'aquestes alternatives realment que volíem compartir també amb tots els oients de l'Aviador.
0: Gràcies, moltes gràcies a Tomeu, i no fluixis, per favor.
2: No, gràcies a vosaltres.
0: De reductes que queden.
2: Gràcies a vosaltres per ser sempre altaveu d'aquestes propostes i col·laborant que la gent estigui informada de que el manco hi són.
0: Efectivament, que assisteixen i que són a tocar. Moltes gràcies, Tomeu Gomila.
2: Abraçada.
1: Adéu.
3: IB3 Ràdio.
0: Continua en programa les cites dissabte que ve, de 9 de setembre, una ciutat sencera que pren els carrers, els museus i les galeries per celebrar l'art, de desenes d'espais expositius, públics i privats, 100 exposicions, una cinquantena de creadors i creadores. La nit de l'art arriba a la seva edició número 30.

0: I tenim en connexió telefònica un dels pares de la criatura que un bon dia va tenir aquesta idea i mira la que has muntat. Com estàs, Xavier Fiol, galerista?
1: Com estàs?
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies per trucar.
0: Que t'agafam per Madrid, a més, amb allò que seria també un sus. Explica'ns de què.
1: Sí, sí, mira, aquí estem inaugurant avui Apertura, que és el sus de la temporada aquí a Madrid, de totes les galeries de l'associació, sí. Arte Madrid. Mos han copiat
0: claríssimament. Molt bé.
1: I m'agafes per aquí, però, bueno, dilluns vaig cap a Palma per preparar el 30 aniversari de la Nit de l'Aire, que no són pocs anys.
0: Ni més ni manco, Xavier. Què recordes d'aquella primera edició i, sobretot, dels previs, no? Ja quan es juntava en Pep Pinya, tu, i decidiu... Vinga, anem a liar-la un pic a l'any, un vespre, i obrir les galeries.
1: Efectivament teníem l'associació que acabaven de muntar fa uns anys, que es deia AIGAP, Associació, sí, Independent de Galeries d'Art de Balears, i amb en Bernard Rabassa, en Ferran Cano, en Pep Pinya, en Joan Oliver... Mm-hmm. És que érem en aquella època, pues, pioners de l'associació, vàrem dir, bueno, és interessant que mos visibilitzin, que explicar la feina que nosaltres tenim. Les galeries a vegades, pues, tenen dificultat en que la gent arribi, entri, i fer una cosa propera, una cosa pròxima, que segueix siguent aquest mensatge vigent, perquè mira que costa que la gent s'apropi a les galeries, i bueno, en estas estamos.
0: Està claríssim, a més, és vera que deia, per exemple, l'altre dia en Fran Reus, que varen estar a punt de morir d'èxit, però jo crec que la cosa s'ha reconduït i al final és un dia de festa, és un dia d'art, evidentment, és un dia d'inauguracions, que la ciutat bull amb moltíssima gent pel mig, però jo crec que queda aquesta posa, no? Aquesta cosa de dir... moltíssima d'aquesta gent que per aventura s'ha acostat a l'art per primer pic a través d'una Nit de l'Art ha quedat.
1: Des de luego, és dir, lo important era apropar les galeries a l'art. Llavors, pues, es veu que va anar molt bé, la gent va començar a disfrutar la festa, la part lúdica s'havia de compensar en la part artística, per dir-ho de qualque manera. Una cosa no tapa l'altra, va arribar un moment que era una verbena, ho vam tenir que reconduir. Bé, durant 30 anys passen moltes coses, no? Hi ha hagut crisis, quasi morint d'èxit, les torres bessones van caure... Lehman Brothers va quebrar, en fi, pandèmia.
0: Sí, sí.
1: Hem estat uns supervivents i això sí que té molt de mèrit del sector galerístic mallorquí. Mm-hmm. I jo crec que això és per reivindicar-ho. No hi ha, diguem, projectes que funcionin a vegades artístics a tan llarg plaç, no? I jo crec que això ha estat gràcies a tots. Mm-hmm. Molts dels pioners, molts dels que els relleus, les noves generacions de galeristes, Art Palma, que està fent una labor, jo trobo, fantàstica per reconduir tot, les visites guiades, professionalitzar-ho més, és a dir, i la festa, jo soc un gran reivindicador, i no ho era crític amb això al principi, perquè no veia jo que fos el millor dia per veure art el dia de la Nit de l'Art, que no ho és. Però sí que ets excusa per dir aquí som i llavors tenim les galeries obertes 300 dies en l'any gratuïtament.
0: Efectivament. I sí, en Xavier Fiol és un dels pares de la criatura, com deien, d'aquesta Nit de l'Art, un dels responsables que tot funciona i que tot vagi bé, que tot flueixi, és el coordinador de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta. Com estàs?
2: Bé, moltes gràcies per la criada. Encantat.
0: Gràcies a tu, Fernando, perquè a més tu has viscut la Nit de l'Art des de diferents posicions, com a comissari, com a expert en art, com a responsable també d'art en un moment determinat de l'Ajuntament, com a espectador, ara com a coordinadora general. És a dir, has estat en molt de llocs, en realitat.
2: Sí, només me queda ser artista i galerista.
0: Tot arribarà, tot arribarà.
2: Sí, encara som joves.
0: Sí, sí.
2: Sí, la veritat és que sí, és una festa molt gran. I jo vaig sentir ara, quan xerràveu, no? Jo crec que té la Nit de l'Art aquesta funció de caire pedagògic, d'intermediació, i que és molt necessari, no? Hem d'obrir les galeries, hem d'apropar les arts contemporànies i gent, i després, qui queda seduït per tot això, pues, té la possibilitat de visitar totes les propostes privades, galerístiques, però també institucionals, que s'ofereixen al llarg de l'any. I que millor puesto que Palma, que jo crec que avui per avui és una de les referències per la creació contemporània i per les exposicions i la projecció dels artistes que hi participen, no?
0: Anem ràpidament, perquè sé que tots dos aneu molt liats aquests dies, evidentment, en diferents fronts oberts. Fernando, les novetats d'enguany, i se parla de l'edició més internacional, explica'ns per què.
2: Bé, jo crec que no sé si és l'edició més internacional, perquè en duim un parell que s'ha dedicat
0: que molt, a aquesta,
2: sí. aquesta projecció. Nosaltres, precisament, hem posat l'accent en el talent vinculat en el context, en aquesta programació municipal, i ho hem fet de la mà d'en Fabián Sadecamp, que és un artista molt conegut, que sempre ha fet feina des de Mallorca i que té, a més, una producció molt sensible i jo crec que, a més, molt vinculada en aquest temps, no? Que té a veure amb la natura i amb la sostenibilitat i ho fa sense renunciar a l'estètica, és una exposició molt bella. També tenim la Bel Fullana, que ara mateix ha sortit, sí. perquè ens estem barallant, ja ho entendreu, dissabte, amb una esculturota llegant...
0: Alguna cosa sé, alguna cosa sé.
2: I estem amb aquesta lluita i bé, la veritat és que serà un projecte meravellós de la mà d'en Tolo Canyelles, que és un comissari amb molta experiència i que ha fet molta feina amb ella i volen reviscolar aquest club i sèrie que ja va tenir presència en el propi Casal Solleric i que el convertirà en una festa sense cap mena de dubte, un dia de festa i el Casal Solleric convertit en aquest epicentre festiu de la mà del Club Misèria. I després tenim una beca, que és la beca Nous Talents, que vol reconèixer el millor expedient i el millor projecte de fi de grau de recent graduats en Belles Arts, que, com sabeu, aquest any s'han graduat la primera promoció de Belles Arts i bé, un jurat independent ha triat el millor projecte i la Rebeca Morell, de la mà d'un comissari també amb molta experiència, com en dia també, ens farà un projecte específic que inaugurarem la nit de l'art en el lloc dels catals. Això li hem d'afegir a la programació de la Miró, que també posa aquest accent en el context de la mà d'Isabel Cervera, que fa una feina molt acurada amb Jatra, un projecte alenades, exquisit, la veritat és que molt recomanable. En Pedro Torres, que és un dels artistes nacionals que personalment jo més m'interessen, que també farà un projecte molt singular, estic segur. I després tenim, si no vaig malament, Carlos Casas, que farà ús de l'Auditori de la Miró amb un projecte de vídeo.
0: Tot això de la part més pública, diguem. Xavier, ja per acabar, què és allò que podem veure la Xavier Fiol, que podem veure el garatge de Sonar Madams en la nit de l'art?
3: Pues mira, nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, volíem celebrar-ho, 30 anys, 30 nits, els he fet totes, bueno, la setmana que ve, espera arribar-hi, després de Madrid, i 30 nits 30, se diu.
0: Sí,
3: és una
0: senyor.
3: Mirada íntima, que se diu 97, l'any 2026, amb 23 artistes, col·laboradors, artistes històrics de la galeria, convidats, i nous talents que la galeria està fitxant. I, bueno, serà una exposició en dues parts. Dia 15 inaugurarem el garatge Sonar Madams i dia 19, la nit de l'art, a l'Escarrer Indústria, que és el nou espai de la Xavier Fiol, com sabeu.
0: Efectivament. Idò, Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, moltíssimes gràcies i que vagi tot bé dissabte, ho gaudirem tots i totes. I Xavier Fiol, 30 anys només són els primers, després ja saps que venen 30 més, company.
3: Això és veritat. Moltes gràcies, Rafael.
0: I com que ja sabeu que en Xavier Fiol és un home renaixentista, que a part de galerista i expert en art, també fa música, acomiadam aquest bloc amb ex-Cocodile, la seva banda, el seu grup, aquesta cançó que es diu Violet.

0: IB3 Radio es memòria.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan les joves o no tan joves?
4: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
6: pinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel·li Bosch. De dilluns a divendres a les 5...
8: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
9: amb
8: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
9: Que guapo.
8: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
5: Xiu, xiu.
9: Lo nostre, cosa feixuga.
8: Uf, molt bona.
9: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
8: És impossible. Sí que és possible.
9: Cosa feixuga.
8: Home, per favor.
5: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: Clar que és possible, tot és possible.
8: Aquest setembre serà possible.
5: IB3 Ràdio.
9: Se venen cosetes, petites.
5: Xiu, xiu.
9: I en puga, sí.
5: L'Aviador. IB3 Ràdio.

0: Sentim Sa Roqueta, que és un dels temes que trobau en aquest primer disc que han vengut a presentar ja en, al llarg d'aquest estiu els membres de Monkey Jack Band. Són quatre, avui els tenim a l'estudi en Xavier, que canta i toca la guitarra. Com està, Xavier? Benvingut.
1: Molt bé, i tu?
0: En Cristian, que és el bateria. Cristian, també sí. Tenim en Juan, el baixista. Què passa, Juan?
2: Muy bien, bien, contento de volver aquí otra vez.
0: Molt bé, i en Toni, que també canta i toca la guitarra, són...
3: Ho intent.
0: Són aquestes veus que sentim. Bé, ja vareu venir a presentar el disc aquest estiu, ara aviat sortirà en vinil, i a més avui heu presentat, ah, ja el teniu en vinil. La presentació se farà divendres de la setmana que ve, dia de 8, però ja
4: no,
0: el teniu.
4: No, nos adelantamos un poco.
0: Ah, ¿cuándo, entonces?
4: Este sábado.
0: Ah, aquest dissabte.
4: 6:30 en Fan Mallorca Shopping. Ah, haremos ja concierto en directo, presentación y firma de discos.
0: Ah, molt bé, juntau tot en aquesta tot data. Es vinil és taronja, no?
1: Sí, sí. Escola corporatiu.
0: Ah, mira,
1: conta. De ses ueres, sí. De sa moneda.
0: De ses ueres, de sa moneda. Clar, vosaltres teniu tot aquest fil conductor de sa moneda, el dissa diu mono, també Monkey Jack. Ja ho vareu contar quan vareu venir, un poc es perquè de tot això, però bé, podríem recordar breument.
1: Sí, bueno, va ser que en una reunió d'en Cristian va trobar una tassa d'una forma de moneda i nosaltres que la volíem omplir d'una altra cosa. I va quedar batiat així.
0: Com a anís del mono, una cosa així, no?
1: Bueno, comença en Jack.
4: Todavía no nos han hecho caso, los de l'anís no nos han hecho caso. Los del whisky tampoco, pero...
0: Molt bé, una altra d'aquestes bandes que fa referència també a això, begudes alcohòliques, a sortir, que en certa manera rememora també el que passa en els concerts, no? Encara se viu així, vosaltres encara viviu a rock and roll així...
1: No, la veritat és que no.
3: Bevem aigua,
1: bevem aigua. I poca cosa més, i qualque cerveseta, però no.
0: És un poc imatge, no? És imatge.
1: Bé, nosaltres quan anem de concerts, sí, però quan toquem nosaltres, intentem fer les coses ben fetes.
3: De fet, el Jack, si no ho deim, ningú ho sap.
0: Bé, idò teniu. Aquest cap de setmana, per tant, ja adelantau la presentació del vinil, un concert directe en Es Fan Mallorca. Allà hi ha molt d'espai, a l'aire lliure. Entenem que tothom que estigui per allà s'hi pot acostar, a més de ser gent que hi vagi, aposta. Com serà això? No vos fa molta emoció tenir el vinil ja en ses mans?
4: Pues todo el trabajo que hemos hecho durante estos dos últimos años era precisamente para ver realidad en formato físico el vinilo. Es verdad que al final hemos ido sacando los singles, todos los meses de grabación que hemos tenido, hemos sacado el CD cuando vinimos ahora el pasado mes de julio, pero ha sido recibir el vinilo y ha sido como la realidad del resultado final de lo que estábamos buscando.
0: Quina emoció, ¿no?
4: Sí, sí.
1: Sí, realmente es... Ens feia molta il·lusió, la màxima il·lusió de treure un vinil, perquè som molt nostàlgics de la música dels 70s i 60s, per tant, això era el màxim que podíem aconseguir, no? I a més, un disc molt ben gravat a un estudi dels millors de Mallorca, amb el productor...
0: Millor?
1: No sé si és millor, però... Quasi, un dels millors, segur, quasi, quasi millor. I és un poc el resultat de tots aquests esforços dels darrers dos anys, pràcticament. No?
0: Idò, d'ençà que va sortir el disc, ja heu fet alguns concerts, com ha anat? Com arriba el disc? Bé, ara que ja teniu el vinil, també el compraran, no? Entenem, en acabar els concerts. Però fins ara, què vos diuen? Com s'ha rebut, Cristian?
4: Bueno, ha ido muy bien porque para poder llegar a hacerlo real hicimos una plataforma de crowdfunding en Berkami. Y bueno, tuvimos bastante apoyo. De hecho, ya pues, tenemos 20 copias adelantadas del disco, que lo entregaremos el mismo día 18 en la movida. Compraron el disco con la entrada, entonces todos los que van al concierto recibirán el disco ese día allí. Y de CD también se vendieron unas cuantas copias. Entonces, a partir de ahora, pues todo el que lo quiera disfrutar en el formato auténtico y como mejor se escucha, pues tendrá la oportunidad a partir de este sábado en tiendas físicas y también en internet, en Amazon, Corte Inglés.
0: O sigui, a partir de passat demà, no?
4: Exacto.
0: Molt bé, i l'altra setmana també tindreu aquest concert tan especial, també a la movida, heu fet un super cartell, Toni, Monkey Jack Band and Friends. També, bé, Friends, què vol dir, de públic, o tindreu músics convidats?
1: Tenim convidats.
0: I se pot dir qui seran?
1: Alguns sí, altres no.
0: I de vengues, que se puguin dir.
1: Bueno, pues tenim... Tenim gent molt bona. En Jairo.
0: Ah, mira, en Jairo s'apunta a tot.
1: Sí, aquí ve tres.
0: que bé.
1: Tenim la Verónica Rodríguez, una cantant molt bona, de Tributo Americano i de Soul Berries, de clàssics de soul i això. Qui més tenim? Tenim
3: el Rei Salitre.
1: El Rei Salitre.
0: Ah, mira, molt bé.
1: El Rei Salitre, que també és molt conegut aquí, i fora d'aquí també,
0: sí.
1: Perquè a Madrid hi va molt, i té molt d'èxit allà. I sorpreses.
4: I una sorpresa que solo lo podran saber los que vayan ese día.
3: Correcte.
4: A la movida.
0: Molt bé, i això serà dia de 8, que és divendres, a partir de les 10 de la nit. Les entrades, les portes obrin un poc abans. Parlem de la movida i d'una entrada anticipada a 12 euros, porta 14, i llavors també tindreu el vinil a part, no? Per vendre qui vulgui, dedicar-lo, rotuladors... d'aquests
3: ja,
0: permanents...
3: No en compren mitja dotzena perquè no se gastin.
0: Va bé, va bé.
4: I molt important també, tot el que compre la entrada i venga la movida, entra en el sorteo de una guitarra, que lo pone, verás que lo pone ahí en el cartel, entonces la sortearemos esa misma noche allí encima del escenario para que se la lleve bien calentita, porque la tocaremos también, que no digan simplemente que es una guitarra de pega, sinó
1: una guitarra que té molta història, sí, perquè sí. La manada tocant, a la gira...
0: És aquesta blava que se veu al cartell. Ah, molt bé.
1: La vàrem estrenar ja en el concurs d'abans de Shamrock, que deu fer ja un...
4: Marzo.
1: Sí, mig any, anava a dir, més de mig any. I ja vàrem prometre que la sortejaríem si guanyàvem el concurs de Shamrock.
3: I no vàrem guanyar.
1: No vàrem guanyar.
3: Però la guitarra la tenim, què fem? Pues la sortejarem un altre dia.
4: Y la llevamos a Madrid también, ahora fuimos a Madrid en el mes de julio y también ha paseado, ha hecho la gira con nosotros y casi
2: tiene,
4: es un miembro
2: kilómetros, más. Tiene kilómetros.
1: Va, y el fan también.
0: I de total, així que també podem aconseguir una guitarra. Hi haurà tots aquests temes, avui també heu presentat un videoclip, a on se pot veure?
4: En YouTube, directament en nuestro canal de Monkey Jack Band en YouTube. Es el videoclip de Menos Ruido y Más Rock and Roll, que ha sido el último single que estrenamos el pasado día 4 de septiembre. Y que bueno, es un poco una llamada a que nosotros seguimos siendo vintage, seguimos buscando lo clásico, el sonido de antes y huyendo un poco de la música actual, de más de reggaetón, más de buscar vender por vender. Entonces es un poco lo que quiere transmitir esta canción.
0: Idò, serà la cançó en la qual acabarem aquesta conversa. En tot cas, recordar-vos l'actuació d'aquest dissabte en el Fan Club.
3: Fan Mallorca.
0: Fan Mallorca.
3: Jo... Lo que tothom és gentils de Més Continente.
0: M'ha agradat, però, el Fan Club, eh? Jo ja ho he fet allà.
2: Queda bé.
0: Queda com... Buah. Idò, allà mateix, en a quina hora?
3: A les 6 i mitja.
1: A partir de les 6 i mitja.
4: Para todos los públicos.
3: No, probablement, com els bons rockeros, arribarem tard, però a les 6 i mitja.
0: No heu d'arribar tan tard.
2: I gratis.
1: No, començarem tard, però també acabarem tard.
3: Sí, no, és que mos estimem més que davalli un poc el sol, però si no, mos enlluernem, llavors m'haurem de parar les ueres i... Sí.
4: Però després la gent passea per allí, se queda a cenar tranquil·lament, i si no, pues, mientras tanto...
1: Te haces un helado, te compres el vinilo...
3: Ho veus.
4: Las camisetas, las gafas, todo el merchandising que llevamos lo pueden comprar.
0: Que bé. Sí. Idò, bé, Juan, allà mos trobarem, no?
2: Sí.
0: Tindrem aquesta oportunitat de gaudir amb la vostra música i d'aquest moment tan emocionant que no passa cada any, això de publicar un disc, un vinil, és a dir, que ara heu d'aprofitar aquesta empanta que teniu amb tanta d'energia. Recordem a tothom, i ho recordarem també a les nostres agendes de la setmana que ve, però aquest dissabte, 6:30, en es fan Mallorca, en el Coll d'en Rabassa, allà actuació gratuïta, vinils, merchandising, i llavors la setmana següent aquest altre concert també a La Movida, més especial i amb molt de convidats. Moltes gràcies per haver vengut a recordar-mos-ho i mos ha agradat molt el vinil de color taronja.
2: A vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies per suport i per donar-vos a la música rock i blues, que nosaltres, per nosaltres és una manera de viure i és cultura i és art, que encara hi ha gent que encara no ho sap.
0: Idò, s'ha de fer en Xavier, que l'han tingut, en Cristian, també en Juan i en Toni.
4: I una cosa més, estem nominades a los Premis en The Rock.
0: A veure, sí. Hi ha fins dia 15 per votar, no? I a més, vosaltres, m'ha agradat perquè ja heu fet les categories allà on trobeu que se pot votar cada cosa.
4: Correcto.
0: Millor disc en llengua no catalana, millor disc de pop rock, millor cançó, Monkey Jack Band, Sarroquetes, que han posat, millor director vostre, millor artista revelació, i també vos proposau com a millor artista en general.
4: Exacto.
0: I també se pot votar a Monkey Jack Band i teniu aquest vinil mono. Gràcies a tot quatre per haver vingut.
3: A vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies. Molts èxits. Adéu.

0: de Tres Ràdio és Dial.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
6: Serà espectacular.
5: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
7: Que repiquin les que paren a la seu!
5: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
8: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
5: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
9: Oh, sorpresa!
0: Un Tèntol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
1: Ja som aquí, ja hem arribat!
10: Com això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
11: I ja està preparadíssima la nostra princesa Consuela particular, que no és altra que Anna Cata Rosell. Com estàs, Cata?
1: Molt bé.
11: Me deixes saludar les dues persones que tenc a la meva dreta, una d'elles habitual també, que de fet comparteixen tu secció. Marta Pérez, com estàs?
12: Molt bé, beníssim.
11: Vinga. Saluda tu a la convidada
12: que avui. Ven com, ven com companyia. I és que vos vaig dir la setmana passada que faria una escapada molt especial i venc acompanyada de la directora Marga Melià. Hola, Marga, com estàs?
13: Què tal? Com estàs? Molt contenta d'estar aquí. Aquí.
11: La Marga Melià que ve a presentar-nos una pel·li que ja podem avançar, que ha estat el cap de setmana passat, la cinquena pel·li espanyola més vista.
12: Sí, i només s'ha estrenat aquí, només s'ha estrenat Rivoli i Cine Ciutat.
11: Suportant del Paradís, la darrera pel·li d'Anna Marga Melià, ara en parlarem. Quines sèries ens dus avui, Cata?
14: Avui duc una sèrie, un drama social i polític amb estructura de thriller que se diu Tiptoe. Mm-hmm. Una sèrie que parla que els drets d'una societat que una societat creu consolidats poden retrocedir, Botsona. I són dos veïnats que viuen porta en porta i pràcticament no tenen relació. Un d'ells és gay i viu obertament i l'altre comença a sentir-se cada vegada més incòmode, no només amb ell, sinó amb el que representa la normalització de la diversitat LGTBIQ+, no? Fins al punt de sostenir sospites de que el seu fill pot ser gay i donar-li la culpa pues, a la visibilització, a la normalització o en el seu veïnat. Compta molt bé la polarització social, com les coses que fa uns anys ens haurien semblat impensables dir públicament, comencen a dir-se cada vegada amb més naturalitat i després deixen de ser només paraules per acabar amb violència. No? És una sèrie profundament política,

0: aquesta generació tingués que caminar de puntetes sense fer renou per la polarització que hi ha. De fet, tip-toe significa de puntilles. Aquí l'han traduït per de puntilles. Així que aquesta sèrie, res de veure-la mentre feim el sopar i tal, és una sèrie que s'ha de mirar, té uns diàlegs fantàstics, unes interpretacions fantàstiques i...
1: L'heu vista, Marga? Marta?
2: Jo he vist dos episodis i m'està encantant.
1: Sí?
2: HBO, no? L'he mirat, no l'he mirat fent el sopar ni res d'això.
0: Molt bé, ma, molt bé.
3: HBO, has dit.
0: HBO, 5 capítols de 45 minuts.
3: Molt bé, és la sèrie que recomana avui na Cata Rossell. Vinga, anem al cinema.
4: L'escapada, amb Marta Pérez.
3: Ja han fet spoiler, però valia la pena saludar a Marga Melià. Marta, Soportant el Paradís, què ens contes?
2: Idò, mira, se va estrenar la setmana passada, però jo sabia que tenia l'oportunitat de dur-se en Amarga a nosaltres i qui millor que xerrar de la pel·lícula que ella, però des d'aquí jo, el primer, abans de xerrar de Soportant el Paradís, jo li vull agrair a en Teo, en el seu fill de 8 anys, que li va fer aquella pregunta que va ser com a s'espurna de tornar a reprendre aquella feina, aquell projecte que ella tenia. I és que en Teo li va demanar a mamà, perquè hi ha tantes manifestacions en el carrer en contra dels turistes, no? I a partir d'aquí, ella va reprendre allò que va començar l'any 2009, va fer una sèrie d'entrevistes, i no va fer una sèrie d'entrevistes a persones qualsevol, no? M'ha encantat veure en Agustí Villaronga, en Susi Gómez, en Biel Mesquida, en Carme Riera, clar, en Miquel Barceló, gent de la cultura, va fer un llibre de totes aquelles entrevistes, però ara ha fet un documental, una pel·lícula, que la gent està xerrant d'ella en el carrer, i només vull dir això. Marga, com estàs? Com ho dus?
3: Com dus l'èxit?
5: Què tal? Com estàu? Jo estic supercontenta i una mica estressada, també, t'ho he de dir. Però molt contenta, molt contenta.
3: T'estressa la promo posterior a l'estrena?
5: La promo, sí, sí, sí, perquè, clar, en el final som un equip superpetit i encara que tenim ajuda, no?, de gent superguai, molt vàlida i tot, en el final mos ho carregam quasi tot nosaltres. I som molt de fronts, volem estar per tot, volem... tenir contacte amb la gent, que mos diguin, volem anar a fer col·loquis, saps?
3: Ja. Com està funcionant. Na Mònica ens ha preparat el tràiler, el sentim?
2: Vinga.
3: Vinga.
6: Jo crec que mi Mallorca m'ha donat moltíssim, des d'un punt de vista creatiu.
7: Records a Mallorca de la meva infantesa com un paradís.
8: Jo em vaig crear molt així, agafant crempaduts i pops i com una rondalla.
9: Mallorca no era un lloc miserable i l'han convertit en un lloc miserable, més ric i més miserable.
7: El turisme a Mallorca jo crec que ha duit part positiva, no s'han d'enganar. Però jo no sé a quin preu han hagut de pagar, potser és massa.
3: Efectivament, veus il·lustres, amb personalitat il·lustres darrere. És demolidora aquesta frase, ara no sé qui era, no he reconegut la por de som més rics i més miserables.
5: Na Susi Gómez. Sí.
2: Fa una cosa a la pel·lícula que a mi m'ha agradat moltíssim. Jo sabia que existien aquestes converses amb aquesta sèrie de personatges de la vida mallorquina. En aquesta pel·lícula, no és un spoiler, l'heu d'anar a veure, però hi ha després com una segona fornada de entrevistes, artistes que ara mateix estan fent feina i m'apareix molt interessant el seu punt de vista. Tenim actors, actrius, tenim molta gent rellevant en el panorama cultural mallorquí i m'agrada molt aquesta... Quines diferències veus en el que varen dir ells i el que diuen els artistes d'ara? No sé, m'ha semblat superinteressant, això.
5: Que bé. I li vaig donar moltes voltes en això. Hi havia moltes opcions sobre la taula, si tornar a entrevistar en els artistes de la primera tanda ara, o incorporar nous artistes, o... Bé, en el final jo crec que vàrem encertar, no? Perquè jo, per exemple, en Carme Riera, en Miquel Barceló, sí, en Biel Mesquida, tots ells, quan els he sentit xerrar els darrers temps, diuen més o manco el mateix que deien en aquell moment.
3: Que Miquel Barceló, Marga, perdona, sí, el parèntesi, és molt difícil d'agafar per entrevistar-lo, sí, tu, no sé si te va costar molt o poc. Jo, mira, ho he intentat moltes vegades a través d'una persona íntima d'ell, sí, i ha estat complicat perquè sempre era fora.
2: Sí. Idò, diria que és una de les entrevistes que tant de bo tenís brut i sentir tot, perquè

0: un tio super punky,
1: sí,
0: no té un pèl a la llengua i tot el que diu és això, m'ha encantat amb Miquel.
2: Sí, és una entrevista meravellosa. Jo l'he entrevistat una vegada per llibre i una vegada per la pel·lícula, no? I la veritat és que sempre en Jo ha estat, bueno, super sincer, no s'ha teat un pèl, ha dit el que pensava i coses com molt valentes, com tu dius punkis, i és una passada. La veritat és que tots ells, eh? En aquest cas, les diferències que hi ha hagut entre les declaracions són del 2012, o sigui, ho has dit bé, perquè el 2009 va ser quan vaig fer les entrevistes del llibre, de Suportant el paradís, el llibre, sí, que ara l'ha reeditat Leonard Muntaner, però després va ser quan ja l'havíem editat, quan ja havia sortit, que nosaltres vàrem agafar una càmera i fer en Agustí Torres les entrevistes en vídeo, que són les que vaim ara a la pel·lícula, que són 2012. Però tot el projecte va començar 2009, correcte. I quines diferències... Tots ells, varen ser un poc visionaris d'alguna manera, perquè varen anticipar el que ara vaim en el nostre dia a dia, en el moment no se xerrava com se xerra ara, no estava sobre la taula. Clar. No t'he dit que era un tema tabú, però sí que és vera que era molt més complicat i tots ells no van tenir cap problema en dir el que pensaven i tal, no? I, clar, els artistes d'avui en dia sí que xerren de coses, a lo millor, que eren més difícils de preveure, perquè Bernat Carme Rieri i tots ells xerraven més des d'un punt de vista filosòfic, psicològic, no? Des mal en el territori, des mal a la identitat, etcètera.
0: I que crec que molts d'ells varen viure aquella Mallorca que ara enyoram,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: hi ha un parell que recorden Serenal com un paradís.
2: Totalment.
0: Nova generació.
2: Clar. No? I en canvis nous ja xerren de coses molt més concretes, que és, per exemple, la pujada dels preus del lloguer i de venda d'una manera era absurda, la pujada dels preus d'anar a la compra, no? De no poder-se independitzar, de no reconèixer-se...
0: El llenguatge, per exemple, l'ús del català,
2: sí,
0: que la gent que ve s'adapta,
2: sí,
0: i no el necessita.
2: Sí. Crec que posen una mica l'accent amb el tema, a lo millor, vivenda i preus, que és el que... i gentrificació, no? Que és el que ara més tocam en el nostre dia a dia i no ens ho podem escapar, i és del 2012 fan una reflexió com més global i més de base, com a més que tenen més temps, clar, també de la pel·lícula, i com a per entendre també d'on venim, com hem arribat fins aquí, no? Els d'ara ja xerren ja més de les conseqüències pures i dures, no?
1: Clar, i a més està molt bé, no? Aquesta calma, aquesta reflexió, està molt bé, les manifestacions, òbviament, són hipernecessàries, ara també fins i tot manifestacions en contra dels mallorquins, que s'han manifestat en contra, de, com hem viscut estimament aquests darrers dies amb aquests alemanys, que bé, és igual, millor no fer-los ni promoció. Però aquesta calma, aquesta reflexió, aquesta filosofia implícita, fins i tot poesia que tenen algunes declaracions, no? Que és a dir... aquí segut o seguda t'estic dient, t'estic fent la diagnosi d'allò que ens hem convertit com a poble.
2: Sí, jo sempre ho dic, que a mi m'han canviat la vida aquestes entrevistes, perquè va ser el meu primer projecte personal que vaig fer. Jo soc periodista, però vaig començar a fer això, que és llibre d'entrevistes, i després ja vaig entrar en el món del cine a través d'aquest projecte, encara que mai va ser... mai varen treure la pel·li fins ara, imagina't quant d'anys, però després ja em vaig fer d'altres, no? I sí, a mi me varen impactar molt, perquè de sobte, jo ja me feia preguntes i això, però jo no era tan conscient de tots aquests anàlisis que feien ells, no? Superlucis, de... Clar, això sentir-ho fa 14 anys era bastant, bastant fort. I després investigaves més i veies que en Miró ja havia dit coses en els anys 70, que en Llorenç Villalonga també, i deies, ostres, tios, que ja mos estaven avisant.
0: Tant de bo la teva pel·li em va esquí fatal, i d'aquí 10 anys, diguem, quin doire, amb nots i això.
1: Que alarmistes que eren, eh?
0: Clar. No és un desig, ja ho sé.
2: O això va millorar, bé, nosaltres... intentar almenys visibilitzar
1: però crec que pel·lícules com la teva ajuden a millorar sí. O sea, és un crit d'alarma, és un alerta que estem aquí. No sé si tenim un remei global, però evidentment o mos hi posam ja en remeis parcials o se n'han cap a l'abisme. L'has vista, Cata, ja?
3: No, encara no.
1: Idò, vinga, deures per aquesta setmana, deures per tu i per jo. Jo me'n fa quasi vergonya dir que no he vist l'estrena de Marga Mella.
0: I ara, per acabar, Rafa... na Marga ha fet un flyback i ha romput la quarta paret perquè ella surt i mira càmeres un poc en Jim Halper, a The Office, que és guionista, directora, però també actriu. Ja ho deixo.
1: Uau, no, tampoc me sorprèn. Presentació de llibre, perquè la pel·lícula està continua en sales, però el llibre té un recorregut, no?
2: Sí, sí, la pel·li continua a Cine Ciutat i Rivoli, a partir de... Bé, després altres bandes, anant també a Manacor, Cap de Pere i altres llocs. El llibre, anem fent presentacions, ara la setmana que ve tenim una Inca,
1: Espirafox,
2: sí. Després tenim la Fundació Toni Catany presentant peli i llibre a la vegada, el 2 d'octubre. Bé, duc una agenda que...
1: que te la dus tu, també.
2: Jo també, total.
1: No tens allà.
2: I anem molt cansats, però super, super contents. O sigui que... Sí, mira, m'ha fet gràcia això de sortir jo i filar la narració, perquè vaig pensar que era una manera bastant honesta, no?, de situar-me en el lloc de...
0: No, a mi m'ha agradat.
1: Te puc fer una darrera pregunta professional, sí. Guió personal, agafant el fil que ha mollat abans al principi de Marta?
2: Clar.
1: En Teo, què opina de la peli?
2: Bé, mira, en Teo li va agradar bastant, però ara ja està un poc cansat.
1: Ja sabré.
3: Avui la meva mami per mi, no tot el dia xerrant de
2: la feina. És que en Teo surt a la peli, ojito, també. I clar, la va veure, després d'haver-nos acompanyat tant amb 100 llibres juntes per tot, ara ja diu, ostres, i ara me toca el mateix, no? O sigui...
1: La tornè.
2: Sí, perquè me l'enduïm per tot, o sigui que ara ja veuràs amb aquesta, però bé.
1: Marga Meliam, autora i cineasta, suportant el paradís, el llibre, suportant el paradís, la peli, èxit total, per favor, necessària, pràcticament urgent, anar a obrar-la. I moltes gràcies per estar aquí i moltes gràcies per dur-la, Marta Pérez.
0: No, també es faltava. Moltes gràcies. M'encanta venir acompanyada.
1: Llarga vida, suportant el paradís,
2: moltes
1: Marga.
2: Moltes gràcies.
1: El lloc que m'atem és que hauràs de fer un altre d'aquí poc, però bueno. moltes gràcies. Cata, Marta, fins la setmana que ve.
0: Adéu.
3: Gràcies.
1: I acabant amb música, hem parlat amb en Tomeu Gomila abans, amb ocasió del concert de Bridget May Power. Serà cantar per a demà a partir de les 8 en el cicle Impossible is Bird, acabant amb aquesta cantautora magnífica de la mà d'en Tomeu Gomila, que oferirà aquest concert demà.

0: IB3 Radio es música.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Radio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a Segunda División.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs, ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina.
2: Sí. Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

Vull somiar com si fos un nen.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest divendres esperem un dia més tranquil pel que fa a la previsió meteorològica després de certa inestabilitat. Hem sabut que Banyalbufar ha estat finalment un dels municipis més castigats per la tempesta de dimecres, sobretot el port d'Escanonja, que és una zona que ja va ser molt castigada per l'esclafit del 2020. Com en aquell cas, la caiguda de línies elèctriques, que ha fet que els veïnats estassin més de 24 hores sense llum, els accessos ja de per si complicats, s'hi suma la caiguda de troncs i branques, que encara no ho han posat més difícil a l'empresa distribuïdora per arreglar les avaries. El Batle Accidental de Banyalbufar, Joan Vives, preveu demanar la declaració de zona catastròfica al Manco, a la zona del port d'Escanonja.
2: Que se declari zona catastròfica perquè les cases estan fetes un desastre. Teulades s'han volat i immensos danys materials.
1: Va ser un canvi de temps que va arribar després d'uns mesos molt càlids. Aquesta era la percepció que teníem gairebé tots, però ara hi ha dades que ho confirmen. Ha estat l'estiu amb les temperatures més elevades d'ençà que hi ha registres a totes les illes, i la tardor també s'espera que sigui càlida. És el balanç de la delegada de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears, María José Guerrero.
3: Cabe esperar que se ha batido récord de todo tipo, de temperatura media de todo el verano en estaciones, de temperatura media en algunos meses, julio y agosto, de número de días cálidos, de número de días muy cálidos, de número de olas de calor, temperatura máxima en un día, temperatura mínima alta, también esas noches bochornosas que hemos pasado.
1: I avui també un dels noms propis de la jornada és Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie. Ha ingressat a la presó, acusat, és el líder de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa, detingut a Barcelona després de 9 mesos fugit. Estava amagat al domicili de sa mare, al mateix lloc on era quan li varen notificar la condemna de 14 anys de presó. La Guàrdia Civil mantenia una investigació oberta per ordre de crida, cerca i detenció dictada el mes de desembre passat per l'Audiència Provincial de les Balears. Charlie va ser condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó per estafar més de 3 milions d'euros a 230 afectats en promocions immobiliàries que mai es van executar. I l'assemblea de la xarxa 03 ratifica la vaga prevista per dia 6 d'octubre i comença a moure tota la documentació necessària. Ho han decidit just abans de la concentració que es va celebrar ahir a diferents punts de les illes per reclamar un conveni autonòmic per al col·lectiu. Han aplegat centenars de famílies i treballadores a Eivissa, a Vara de Rei, a Mahó, a la plaça de la Biosfera i a Palma. La concentració a la plaça de Cort ha superat el centenar de persones.
4: Lluitar per l'educació de 0 a 3 anys és molt important. És l'etapa on es desenvolupa, la identitat de la persona i creiem que és important.
5: Per reivindicar un 0-3 de qualitat i unes millores salarials i que se mos tingui en compte com a base d'educació.
6: Tenc que reivindicar que mos escoltin, estem ja cansades de que no se mos escolti, que siguem invisibles a l'etapa 0-3.
1: El dia 21 de setembre tornarà el trànsit rodat a la plaça d'Esborn de Ciutadella. Així ho ha explicat la balassa Maria Jesús Begú.
7: Així els tècnics han determinat que les 5 terrasses autoritzades podran continuar ubicades a la calçada, sempre amb tots els elements necessaris per conviure amb aquesta circulació i aparcament de vehicles sense disminuir la seguretat.
1: Hem arribat a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
8: No sé si t'està costant una mica ser en aquest costat com a jurat.
9: Ojo, peligro.
8: És muy aburrido.

0: ja som aquí, ja hem arribat.
1: Home, ara, ara sí.
0: Ara sí.
2: Ja som aquí, ja hem arribat. Ja som aquí, ja hem arribat. No. Bé, és igual.
0: Ja ho diuen.
2: Estem excitats.
0: Sí, perquè mos ha faltat aquesta horeta.
2: Sí. Teníem unes ganes.
1: Érem allà darrere, volíem votar dins l'estudi.
2: Exactament.
0: L'Enric Mas, molt l'ha robada.
2: Sí, a més.
0: No, mos ha robat.
2: No, avui se podria justificar.
0: Per favor.
2: Però, ja, finalment, com ha acabat això? Ha guanyat Enric Mas, la Vuelta, no ha guanyat, ja no ho sé, no m'ha quedat clar.
1: Jo és que he vist una classificació que era primer i després una que era tercer. Per tant, no m'ha quedat tampoc clar.
2: Però avui que... Nina, no està al tanto de tot. Avui què passava?
0: Avui eres a contrarrellotge.
2: I això què vol dir?
1: Molt bé.
0: Normalment, una volta ciclista dura moltes hores.
2: Moltíssim.
0: El que duraria una horeta o una migdiada.
2: Entre dos.
0: I avui era de les poques voltes que són a contrarrellotge, com diu la pròpia paraula.
2: Per tant,
0: és a dir, que hi ha un temps límit comptat, per això sabíem que duraria tant.
2: Però...
0: I n'Enric Mas està fent molt bona vuelta i per això l'havíem de seguir des d'aquí, des de Divetres Ràdio.
2: Però ha guanyat o no ha guanyat, n'Enric Mas? És a dir, interrompir la programació habitual d'aquesta casa.
0: No se guanyen, això. Fas bon temps o fas mal temps.
2: Ah, vol dir que no han guanyador.
0: Exacte.
1: Guanyen tots, perquè
2: jo
1: han participat.
2: Que en Miqui Tous, en Toni Fuster m'ho expliqui. Perquè tu, Ines...
0: Mem, la Marta Sant Pas me diu, mare meva, estàu en buant. Mem, espera. No, ara la telefonaré. Ara la telefonaré. Crida la Marta Sant Pas en directe. A veure si me l'agafa, no ho sé.
2: T'ha penjat.
0: Sí,
2: torna, que ho tenim molt... No, el mòbil no em pipa.
0: M'ha penjat, ja és que no me'l pot agafar.
1: No està en horari.
0: Bé, ja mos ho contarà ella, que per això està.
2: Exacte. O si no, que es porta benjot demà.
0: No, però això tenim la Marta Sampas, gran col·laboradora d'aquest programa, i els companys d'esports, cadascú lo seu. Nosaltres.
2: Exacte.
0: Nosaltres.
2: En bones.
0: Exacte.
2: I no vos embueu. És a dir, si sentiu qualque cosa aquí envers Enric Mas, la Vuelta, tot això, no em passeu cas.
0: Nosaltres, si mos ho permeteu, mos dedicam a entretenir-vos. Avui tenim la Margalida Cifre en el control tècnic.

0: Duplicats amb en Pep Suassi per començar el programa. Avui és dijous i, així xiu, mos agrada tot allò que fa referència a les cites, l'amor, el romanticisme. En general, a crear un ambient...
1: Coent, coent.
0: I així que, avui, a coent, coent...
2: Conquistar a través del menjar.

0: pasta de full.
1: Lioneses i tortells, bombons i pasta de full. Melmelades són carícies que et regal i que et prepara, que t'omplen i mesuren en tones de confitura, en diabetis de locura, el desig que tinc de tu i dels teus.
2: Això canta... Què passa?
1: Que ha faltat una,
2: és que era una paraula que per horari no podíem posar. Això canta el grup The Boys i Voltros. Que sou, més de dolç o de salat? Ja m'enteneu. I aquí li han de demanar si són més de dolç o de salat, o si, millor dit, si se varen conquistar mútuament a través d'espaladar. Són en Tomeu Arbona i na Maria José Orero. Benvinguts a Xiu Xiu, com estàu?
3: Hola,
4: molt bé. Bones tardes.
2: En Tomeu Arbona i na Maria José són de sobres coneguts per ser els obradors gastronòmics de Fornet de la Soca. Benvinguts a Xiu Xiu. Normalment aneu en els mitjans de comunicació, vosaltres, Tomeu?
4: Sí, bueno, a vegades... ara hi podem anar un poc menys, però sí, hem anat durant un temps. Ara tenim bastantes visites de medis que venen a veure'ns i, bueno, sí, sempre procuram atendre, si m'ho demanen, pues, mos agrada col·laborar amb tot.
2: I doncs gràcies per venir avui, que heu vengut vosaltres, no? Sí. Heu hagut de venir vosaltres.
3: Sí.
2: Maria José, vos vareu conquistar a través d'espaladar, vosaltres?
3: Jo a ell, no, però ell a mi sí.
2: Sí, eh? Perquè quan vos vareu conèixer, suposo que fa molt d'anys.
3: Sí.
2: Quant d'any fa d'això, Maria José?
3: 30... Sí. 38.
2: 38, idò, sí, sí que fa. En Tomeu ja era pastisser?
3: No, bé, pastisser.
2: Ja cuinava.
4: Era pastisser amateur.
3: Ell era, sí, vull dir, ell era com l'home orquestra, perquè feia moltes coses, però cuinava molt bé. I sí, feia pastissos, també dolços, salat, tot li va bé. Entre mil coses que pot fer ell.
2: I doncs sí que te va servir, Tomeu.
4: Sí. Però ens varen conèixer d'una forma bastant graciosa. Ens varen conèixer un curt de voluntariat social. Ens varen seure un de vora l'altre i vam començar a xerrar. I aquí va néixer tot, això, no?
2: Que bé.
4: Sí.
1: Recordes, Maria José, el primer plat que te va fer o el primer postre, les primeres postres?
2: Ara
1: tu el primer no.
3: Sí.
1: Però on que diguessis... Aquest m'agrada.
3: Me'n record una festa que vàrem fer i se va passar molt de temps fent unes truites que eren com 6 truites, una damunt l'altra. Li va quedar una cosa espectacular. Molt bona.
2: Que bona. Sí. Vosaltres pensau, Tomeu, que se pot conquistar algú a través d'espaladar, entre aquests partidaris?
4: Sí, totalment. De fet, jo tot el que sé de gastronomia i de desmenjar, pues ho vaig aprendre menjant molt bé. De la mà de ma mare, sobretot. I de... Però, bueno, penso que sempre m'ha servit tot el que he menjat. No? Llavors, sí, o sigui que és una forma de
2: seduir.
4: De cuidar, de seduir, d'estimar, no?
2: Totalment, sí. D'estimar, no?, que ho engloba tot, sí. Tot això. I vosaltres vos heu reenamorat a través del projecte del Fornet de la Soca perquè veniu del camp social, educatiu, psicològic...
3: Fer feina junts no és fàcil, perquè cadascú... Sí. Vol fer les coses a la seva forma. En el final mos entenem, però més que reenamorar és fer una feina constant de posar-nos d'acord. Uh-huh. Enamorats sempre hem estat i se tracta d'estar d'acord en les coses, les passes que hem de donar. Després, a casa nostra, pues, miram d'oblidar un poc tot aquest tema, perquè més que ajudar, som com... Con reptes que tenim en el Fornet. També vull dir, sí que mos posam, sobretot en el principi, i ara s'ha de mantenir, i posam tota la nostra energia allà i com sentir-mos junts en un mateix Pues també sí, sí que m'ho sonall molt.
1: Clar, després tantes hores dins un obrador fent feina i cuinant per als altres, quan arribeu a que vostra, vos agrada cuinar? Sou d'aquesta gent que vos hi tirau, vos hi estau estones?
4: Bé, nosaltres, jo m'agrada molt cuinar a casa nostra, però és una cosa diferent, o sigui, jo ho sent d'una forma molt diferent. Fins i tot, avui ho deia a una companya d'Esfornet i deia, bueno, és que jo a casa nostra em fa moltes ganes de fer una coca de trampó, perquè si la faig a casa nostra, però em sembla diferent que la d'aquí, que la feien de la millor forma possible i en la mateixa recepta jo la faria a casa nostra. Però m'agrada també fer-ho a casa nostra, no? I durant la setmana nosaltres menjam d'una forma molt senzilla, molt sana, i els diumenges pues, procuram sempre fer un dinar més de celebració, si tenim una festa, però ens agrada fer un dinar de celebració. I sí, que m'agrada molt dedicar temps i fer-ho el més bé possible, no? Mm-hmm.
3: En Tomeu sempre xerra en plural. Però és ell.
4: Bueno, el que passa que també si hi ha els nostres fills, cuinant plegats, molt baream, molt renyam, tal. Pues, és un truc que s'arma que sempre resulta pues, divertit i també és entranyable. No?
2: Tu recomanes, Tomeu, cuinar en família?
4: Sí.
2: Hi ha gent que no té la paciència.
4: Sí, jo vaig aprendre a cuinar així. O sigui, que a nostra, mo mare mos deixava cuinar. Tots els germans eren molt bons cuiners. I, bueno, jo feia el que podia. Jo, en 10 anys, vaig fer el primer tombet. No? I vaig fer, també feia ensaïmades que pareixien de preda, i també feia pans, que també no, que eren com que de pan de ferro, perquè realment no se podien menjar. Però bueno, sempre he tingut aquesta inquietud, i a casa nostra me deixaven fer aquestes coses, i va arribar a ser un plaer, llavors mos posaven tots, i bueno, era molt guapo, no? Tinc un record molt guapo d'això.
2: I els vostres fills han après
3: a cuinar? Sí, totes cuinen.
2: Sí? Quina sort.
3: Sí, però,
1: sobretot això que explicaves, que tu te varen deixar a cuinar, perquè moltes vegades quan s'està cuinant i que el lot se cuina, dic, no em buis, no, puc provar a fer això, no facis això, de lleva.
2: Ja ho faré, això, que tu
1: exacte,
2: no ho saps.
1: Ja te n'ensenyaré, però al final no ensenyes res, i també aquí és important després com se relacionen amb la cuina.
4: Sí, sí. Però jo també vaig tenir la sort que jo passava molt de temps a finques del meu tio, on sa vida se feia dins la cuina. I clar, tu observaves allà tot. Feien spa, feien tot. Tots els processos se feien d'una forma molt autèntica i allò era un espectacle. O sigui, era...
2: Okay. Que recordes que se fes?
4: Es fot de llenya, tot, o sigui, jo què sé, el mateix solla que sempre estava damunt el foc i aquesta olla s'empleava per tot. Jo deia, fins i tot, pues, per exemple, l'ensaladilla, que era una cosa com exòtica en aquell context tan agrícola, no? Pues això, imagina't, aquella ensaladilla cuita en el foc de llenya i després feien saioli en els ous d'allà, feien un aioli... Pues clar, tot això era, però tot se feia així en aquella taula i tot participava. Ara vinga, roda tu, tal, ara ha sortit clara, no... Vull dir que se vivia molt, també, l'aspecte del menjar com una cosa molt important. I tothom participava d'una forma un poc festiva, sempre. Encara que fos esclaveapes o no.
2: I d'aquí tu t'has inspirat, o vos heu inspirat, de tots dos, per crear aquest concepte de arqueologia gastronòmica. Això és un concepte que vos heu inventat vosaltres o que vareu estar investigant abans de posar en marxa el projecte d'Esfornet?
4: Bueno, diguem que tota la vida jo he tingut aquest interès per la cuina històrica, diguem. O sigui, jo m'agradava molt llegir llibres, ja tenia la sort que al meu predins hi havia, per exemple, tota la col·lecció del Dia Balearen. I allà pues, hi havia tota una part que l'Arxidu parla del menjar. I m'agradaven molt els noms dels pastissos, que m'apareixien increïbles. Això deu ser boníssim, perquè ja estava desaparegut, això. O sigui, només quedava amb poca cosa que feien en els convents, o això, no? Però també sí, hi havia coses que jo relacionava amb coses que jo menjava a casa meva perquè cuinaven d'una forma molt tradicional, no? I després vaig tenir accés a altres llibres, el llibre de Malaco Domes, el llibre de Pere del Cantarapenya, molt ràpidament, en 10 anys, 11, 12, 13, però m'agradava això, no?
2: I quina és la recepta, si digues?
3: Sí, crec que de vegades les paraules són importants. I nosaltres, quan vàrem començar, vàrem pensar forn artesà, tothom posa forn artesà. Ho serà, no ho serà, saps? Però nosaltres volíem fer una cosa molt radical i diferenciar-nos, perquè realment és diferent com ho fem. Era com fer-ho a una casa, com fer-ho realment així com fa més de 100 anys que se feia aquí a Mallorca, uh-huh. i d'una forma no molt professional, no així a una escala molt gran, sinó a una escala petita, i ens va venir aquestes paraules d'arqueologia gastronòmica local, uh-huh. que crec que defineixen més que el que nosaltres fem. Uh-huh. Amb aquestes paraules, la gent se fa una idea de... Més clara que si posàssim forn artesà.
2: Totalment. Sí. Jo crec que tu ets des màrqueting, Maria José, està claríssim.
4: Sí, no? Sí.
2: Que està molt bé, el feis molt bé, perquè, mare meva, la quantitat de gent que s'atura diàriament en el vostre forn només a fer fotos. A vosaltres vos molesta que entrin només a fer fotos
3: molt.
2: I no a comprar?
3: Molt.
2: Maria José, micros, són teus, aprofita.
3: Me molesta moltíssim, m'he de contenir, de vegades no puc més i dic qualque cosa, perquè puc fer fotos i dic, aquí no se ve, no és un museu, aquí venim per provar això, has de comprar, has de uh-huh. fer que això vagi endavant. Fem fotos, la veritat, jo dic... Poden fer fotos, però no és objectiu. Està bé com un complement, però lo fonamental és que la gent conegui el patrimoni gastronòmic menjant-lo, assaborint tots aquests gustos que no s'han de perdre. Molta gent, a lo millor, és la primera vegada que prova això i és una oportunitat única per ells. Gent que passa per aquí
2: sí, sí.
3: i només amb una foto, és que no, jo no se m'ocorriria anar a un altre país, veure això i només fer una foto.
2: I no comprar, clar.
3: És com no sé, on se deia com te pots engatar només xerrant de vi. No, has de veure vi, pues igual, aquí necessites menjar, assaborir, per tenir una noció de lo que és la cultura gastronòmica de Mallorca.
2: No només foto per les xarxes.
4: Clar.
3: És això. Això ho fan, com sabem, més els estrangers, clar,
2: sí, perquè
3: sí. la gent d'aquí ja...
2: Ja vos coneix, no?
3: Té... I estaria bé que no féssim fotos.
2: La gent d'aquí vos coneix i de sobres, perquè xerren dels vostres vídeos. Que feis junts? Són molt estètics, com tot el que feis, aquesta arqueològica gastronòmica. Què hi ha i què hi ha darrere els vostres vídeos? Com ho feis? Com vos organitzeu? I qui és la direcció artística?
3: Sí. És n'Adrià Arbona, el nostre fill, que ell volia ser director de cinema quan tenia 8 o 9 anys, o millor 10, com a molt, ja li van comprar la càmera, perquè ell necessita una càmera com per viure. No? I li van comprar la càmera i sempre anava gravant per tot, convidava els seus amics, feien pel·lícules, va fer cursos després a diferents llocs, i el seu camí en principi era director de cinema. Va gravar un curt que va tenir molt d'èxit sobre l'assetjament escolar i va guanyar premis. Però després ell va veure que el seu era la composició musical, va crear el grup Papà Topo, que és molt reivindicatiu i molt, molt creatiu. Jo som la primera fan de Papà Topo. I... però aquesta part creativa, pues, en els vídeos, ell mos dirigeix.
2: Sí. I també, tu a vegades te demana coses que dius, no, això Adrià no ho faré.
4: Sí, això molt breu.
1: No sé què me recorda.
4: Sí, molt breu, molt breu. Però, bueno, sobretot si me fa ballar a davant la porta desfornat, que això passa moltes vegades, perquè li agrada... té com unes coses que són com a fitxes, per exemple, sempre hem d'anar correguent per tot, que això també... Jo tinc un problema de menisco, llavors és molt greu. Me fa córrer... Si mireu els vídeos, veureu que sempre anem correguent per la ciutat, correguent per el camp, correguent per la muntanya...
2: Sí, però
4: això és una heidi, oi? Bueno, però i després fer-me sortir a de fora del forn, allà a fer segons quines coses, però m'acosta molt perquè la gent s'atura a veure el mos, tal i qual. I bé, i també que m'atregui de sobrador. Vull dir, quan tenim molta feina, pues ell s'inspira així. O sigui, ell, per exemple, no pensa en que, per exemple, per Nadal farà un vídeo d'estorró, tal i qual. No. Ell compra gent al forn i en Sanita ha tingut una idea i diu, no, ara m'ho hem d'anar a Orient a gravar. A Orient a gravar perquè he pensat amb el rei Mats, que és lletrero, que ja posa Orient, sí. Llavors hem de fer un vídeo que sorti disfressat de rei Mats, si sortint d'una casa abandonada, que mirant els estels, bueno, així, encenit... Bueno, tot
1: si
4: això...
1: jo només volia fer encimades.
4: O sigui, després m'ho part beníssim. Llavors és per dins un bosc d'encenit, allà que mos passava saigo pels peus, o sigui, bueno, coses així, no? I bé, sempre renec, però després mos ho ha passat molt bé. La veritat.
0: Clar, perquè sigui com sigui, funciona. Sí. Perquè teniu més de 300.000 seguidors. Jo no sé si vos considerau influencers.
4: No, el que passa és que per nosaltres lo important és que estem donant a conèixer el producte, un producte històric, tradicional, molt potent, a través d'una forma molt contemporània, molt divertida, molt alegre, resilient. O sigui, moltes vegades la comunicació que se fa de la gastronomia o dels fons en particular, però bueno, de la gastronomia en general. O sigui, jo crec que són com a màrtirs de les professions aquestes, com que és una vida molt dura, fem feina moltes hores, fem feina en la nit, però bueno, nosaltres li donant la volta, nosaltres vivim tot això. Però bueno, és una experiència com a resilient i bueno, pues també m'ho serveix com a de teràpia, no? D'alguna forma, pues, és així, no? Llavors, la gent també connecta molt amb aquesta forma de cuinar, en els nostres proveïdors, com seleccionem els productes, com els elaborem... és com a comunicar una forma de fer, no només per vendre, sinó perquè ens interessa que aquest concepte se conegui i s'estengui. No?
1: Un dels temes, ara que heu xerrat des dels vostres fills, n'hi ha un que té aquesta sensibilitat pel cinema, etc. No sé si ja heu tingut una conversa, i evidentment encara queden molt d'anys, perquè... Bé, no sé quant d'anys són, si voleu, ho podem comentar, però clar, aquesta conversa que arriba en qualsevol moment amb els fills, sobretot de comerç petits, de proximitat, emblemàtics... No sé si heu tingut ja aquesta conversa del tema relleu generacional.
3: Estam xerrant. Na Clara està preparadíssima. Na Clara, bé, primer va fer Belles Arts, és una artista, però després també va fer pastisseria, va fer gastronomia, Itàlia... està formadíssima i ara està en el fornet. Ella és molt professional, molt... Mos du a tots.
2: Eh? No, no, no,
4: no, no. Som un hippies. I ella, és una policia nacional.
3: I ella està pensant també si voldrà continuar o no, perquè, clar, ella seria la que podria dirigir tot això. N'Adrià podria continuar fent vídeos, el que fos, però, en principi, na Clara no ho sap. Sí.
2: Ho veurem.
4: Mira, jo, quan va venir el Papa Lleó XIII, que va inaugurar la Sagrada Família, pues, me va agradar molt la frase aquesta que va sortir en el cel, que en el final de la inauguració va sortir que se feien focs artificials, una frase d'en Gaudí que deia primer la mort, després la tècnica. Fa mitja hora que jo li deia a ella, bé, doncs nosaltres, perquè ella em deia, és que així no se pot fer res, perquè vosaltres voleu decidir les coses d'una forma que, no, que així no se pot fer. I bueno, doncs nosaltres sempre ho hem fet així. Nosaltres no sabíem ni ser empresaris, no sabíem ser forners, no teníem ni idea. O sigui, nosaltres hem construït una empresa d'aquestes característiques per intuïció, no? I ella sí, ella té tota aquesta part que bueno, però no te descuidis d'aquesta part, també. O sigui, això és important. És veritat, jo accept que nosaltres som un hippies, que el que més mos agrada és pues això, lo guapo, passem-nos-ho bé, el resultat, però ja és més difícil el tema dels números, el tema dels escandalls, el tema... O sigui, per exemple, ella no vol treure un producte si no s'ha fet un escandall. Jo veig un producte, veig una recepta que m'interessa fer-la i la tenc que crear. I dic, i ara vull veure què pensa la gent d'això. I la posa a la tenda. O sigui, pens un preu que jo considero que és raonable amb un escandall fent meu, però no. Llavors, pues això, o sigui, són formes de veure les coses que estan molt bé per gestionar una empresa, que és molt difícil avui en dia gestionar una empresa, molt, molt difícil, una empresa artesanal, realment, real. Llavors, això és molt difícil per tot, per gestionar un equip, per gestionar tot el tema de... Bueno, pues, el que és una ciutat amb moltes sensibilitats, passen moltes coses a la ciutat i tot se ressent, no? Llavors, tot d'una se nota en el petit comerç i les poques ajudes que té, que tenen aquest tipus de negocis, no?
2: És curiós aquí com s'aixoquen les dues generacions, de pares sí. a fills. Han sonat els senyals horaris. Som amb en Tomeu Arbona i na Maria José Orero, desfornat de la soca, inconfusibles, molt reconeguts. I ara jugarem una mica amb ells, si vos animau. Vinga.
3: M'agrada jugar.
2: Tranquils que no vos farem ballar. En Jordi no sé què vos té preparat.
0: En principi no hem d'anar a Orient. No, si deies que nosaltres vos donarem diferents situacions i mos haureu de dir quin és el menjar perfecte per dur per aquella ocasió. Com ho veus?
4: Molt bé.
0: Això és el vostre.
4: Sí, sí.
0: Idò, començant primer per una primera cita.
3: Comença tu,
4: Tomé. Jo duria, per la Maria José, pues, una panada de llampuga.
0: Que bo.
2: Ara que no es tens.
0: Ara que no es tens. Vinga, la següent és per anar a una persona en qui has tingut un malentès i heu d'arreglar les coses.
3: Una ensaïmada entronyellada.
2: Uf, boníssim. I...
0: Que... Les coses s'arreglen amb una ensaïmada, segur.
3: L'altra persona li diria, tu poses el gelat.
0: Sí. Clar, clar.
2: Molt bona.
4: Després jo li duria un coca-roi amb una preda de dins.
3: Així no arreglaria res.
0: La següent és per demanar perdó. Perdó a una persona que t'ha de perdonar.
4: Pues una ensaïmada entorcillada acabada de fer.
0: És que així te perdonen segur.
2: Home, és que imagina't, per favor.
0: Per confessar-li el teu amor a qualcú.
3: Un pastís amb fraules, així, molt vermell. Ja.
0: Molt bé, molt bé. Per anar a conèixer els sogres. Què els has de dur per caure-li bé?
4: Després te diré el que vaig dur jo quan vaig conèixer el meu sogre. Que va ser amb un sopar de Nadal, vaig dur quartos embatonats.
2: De
4: Can Fresquet. Eren de Can Fresquet en aquell moment. Jo ni tenia ni idea de que seria forner, en aquell moment.
2: És cert que t'ets a vàrer guanyar.
0: T'ho van a provar.
4: Si m'anen dient, no cabíem els provar d'això.
0: La següent és per si te vols lluir a un sopar, però tampoc tens massa temps i no te vols complicar.
3: Una coca de preves torrats.
4: Que demanarien que l'amor fes el forner.
3: Ah!
0: Clar.
2: Clar. Si no te val complicar.
0: I la darrera és per anar a una festa i lligar. Que crida un poc l'atenció.
2: Clar, perquè quan vosaltres aneu a una festa o un sopar qualsevol, hi deu haver unes expectatives altíssimes de què duran en Tomeu i na Maria José.
3: Sí, normalment duim coques així espectaculars. Per exemple, ara jo duria la de ceba amb sobrassada i figues.
0: Boníssima.
3: I què era? Per fer què, ara?
0: Per lligar una festa.
3: Ah, sí, amb això.
0: No, lligues segur.
3: Amb això, ja ve, segur.
0: Molt bé, no? Fins aquí,
2: ja
0: de darrere.
2: Molt bé, molt bé. Idò, vos ho hem posat fàcil, jo diria.
3: Sí.
2: Molt bé. Idò, Tomeu, Maria José, moltes gràcies per haver vengut
4: avui. És un gust, moltes gràcies.
3: Molt bé.
2: Així ho xiuetjant nosaltres.
3: Fantàstic, quan vulgueu, mos ho tornau a dir.
2: Mos trobarem a ciutat, en el Fornat de la Soca. Gràcies.
4: Molt bé, gràcies.
3: Molt bé, gràcies.
2: Ara tot d'una, tenim un altre VIP convidat, però abans, Plana Internacional.
5: Plana Internacional.
2: La sèrie australiana H2O, protagonitzada per tres joves que es converteixen en sirenes, podria haver tornat amb una nova temporada, però finalment els productors han descartat el projecte perquè no creuen que hi hagi prou audiència.
0: Claire Holt, que interpretava Emma, ha explicat que part del repartiment va intentar impulsar una reunió. De fet, l'actriu ho ha explicat a Instagram i ha compartit una videotrucada amb altres protagonistes de la sèrie.
1: H2O es va estrenar el 2006 i va tenir tres temporades. La sèrie va tenir molt d'èxit internacional i encara manté una comunitat important de fans que demanen el retorn d'Emma, Cleo i Ricky.
0: Sembla que els protagonistes hauran de canviar la coa de sirena per la coa de l'atur.
6: Quina llàstima, quina llàstima.
2: Més notícies. Apple ha presentat el seu primer iPhone plegable, que es diu Duo, i és el primer gran canvi de disseny del telèfon des del seu llançament fa 20 anys.
0: El Duo s'obre com un llibre i, quan està desplegat, té una mida semblant a la d'una tauleta petita. Quan es tanca, adopta la forma d'un mòbil més ample.
1: També és el model més car que ha fabricat Apple, amb un preu que als Estats Units va dels 2.000 als 3.200 dòlars, segons la versió oficial.
0: Qui es pugui permetre aquest mòbil podrà plegar el telèfon, però segurament no podrà plegar la cartera.
7: Caballero, ¿cómo encaramos el mes de enero?
8: Bueno, arrobas cartera, porque no hay pasta para comer.
2: El mític vestit de venjança de la princesa Lady Diana sortirà a subhasta per primera vegada en gairebé 30 anys. Es posarà a la venda el pròxim 9 de desembre.
0: Diana el va dur el 1994, la mateixa nit que el llavors príncep Carles va admetre públicament que havia estat infidel en Camila. El vestit negre de seda es va convertir immediatament en un símbol de força i independència.
1: Els experts calculen que la peça es podria vendre entre 130 i 260.000 euros abans de la subhasta. Passarà per Londres, Ginebra i Hong Kong abans d'arribar a Nova York.
0: Si qualcú vol que li siguin infidel, ja sap on ha de ser dia 9 de desembre.
9: Para usted, o sea, algo que dice, mira, esto cuando era joven no lo sabía y ahora sé esto.
10: Que los todos hombres son los perros, no otra cosa.

0: Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i B3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, fer-me jaure.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa tineja.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan el tractament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i B3 Ràdio. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
6: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
7: Serà espectacular.
6: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
8: Que repiqui l'escampada de la Seu!
6: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
9: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
6: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
10: Xiu, xiu.
11: Hola, bon vespre. Jo m'agradaria dedicar aquesta cançó a la meva parella que fa 13 anys que me dona felicitat. I aquesta cançó és Coincidir de Macaco. Gràcies.

0: occidental abans del 1977 i els seus descendents puguin tenir la nacionalitat espanyola. La votació ha tirat endavant, com estava prevista, amb el suport dels socis de l'executiu, amb l'abstenció del Partit Popular i de Junts i el vot en contra de Vox.
1: Segons els col·lectius sarauís, podrien beneficiar-se entre 80.000 i 120.000 persones per reparar, diuen, l'abandonament en què consideren que els ha deixat l'estat espanyol d'ençà de fa mig segle, quan es van signar els acords del 14 de novembre de 1975, pel qual Espanya va cedir l'administració del Sàhara Occidental.
0: I el Tribunal Suprem justifica la suspensió de la llei de nets en un perill fundat que pot afectar el procés electoral. La decisió de l'alt tribunal limita el dret de vot de les persones que varen obtenir la nacionalitat espanyola per ser fills i nets d'exiliats durant la Guerra Civil.
1: Les interlocutòries per les quals s'accepta la petició de vots i Justícia Europa argumenten que hi ha risc d'alteració del cens electoral. En la seva decisió, els magistrats assenyalen que el cens de residents a l'exterior s'ha incrementat en més de 400.000 electors des de les darreres eleccions generals del 2023.
0: I Catalunya celebra avui la seva Diada Nacional, marcada per la possible aplicació aquesta tardor de la llei d'amnistia als líders del procés i per la creixent tensió a l'independentisme davant l'auge d'Aliança Catalana a les enquestes.
1: El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, encapçalarà l'ofrena floral del govern al monument a Rafael Casanova, que també realitzarà al llarg del dia la resta de dirigents polítics catalans. Durant el seu discurs amb motiu d'aquesta celebració, Illa ha apel·lat a la unitat i a la confiança en el país.
2: És el moment de renovar la confiança en el país, la confiança en les institucions i en les persones, la confiança en les potencialitats que tenim, que són moltes. Nosaltres hem de ser l'avançada del benestar, de la prosperitat i de la democràcia de tots els pobles d'Espanya.
0: I de l'exterior, Donald Trump ha promès literalment regalar $5.000 a cada adult si el seu partit s'imposa tant a la Cambra de Representants com al Senat, ho ha dit en la convenció del Partit Republicà de Dallas, a Texas. I will issue a dividend to every adult citizen. El president dels Estats Units intenta comprar el vot dels nord-americans en un moment en què la seva popularitat va a la baixa i sense tenir coneixement d'on trauran aquests dobles. Són les 8:45.

0: I de 3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, amb Juan Luis Marcos.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia, temps ara per a la informació de Mallorca, que passa per un nou enfrontament entre el PP i el PSOE per les possibles irregularitats de la concessionària Tirma. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha acusat els socialistes d'amagar dins un calaix una auditoria de Tirma que advertia d'un enriquiment injust i assenyala directament l'expresidenta Catalina Cladera. Per part seva, els socialistes han criticat que l'actual executiu hagi seguint injectant doblers a la concessionària de residus, tot i conèixer l'existència d'aquest informe. Davant la polèmica, el Consell ha anunciat que demanarà una nova auditoria més àmplia. De seguida en parlàvem, primer, però, donàvem una ullada a la situació del trànsit en aquesta hora del matí. Per això, connectam amb la DGT, José Romero. Bon dia.
2: Bon dia. En aquest moment ja trobant les retencions habituals en els principals accessos a Palma. Trobareu retencions a la carretera d'Inca, de Ses Polígon de Sant Castelló, fent l'incorporació de la via cintura. De la via cintura trobant tràfic, comença a estar igualada fins al polígon de Can Valero. Des de carretera de Sobrià de Sant i Palma, trobareu retencions fent l'incorporació de la via cintura. Això està per ara, molt bon dia.
1: Gràcies, José Romero. Joan Jiménez és el control tècnic. Fem una pausa i entrem en matèria.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't!

0: Dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
1: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
2: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
3: Són les 8:48 minuts, anem en directe a l'escorxador de Palma perquè la manca de manteniment, els problemes de neteja i l'estat d'algunes instal·lacions han generat una preocupació creixent entre els residents del barri. Per reivindicar una actuació a les institucions, avui vespre han organitzat un sopar reivindicatiu dins aquest espai. Al llarg del dia hi haurà diferents activitats com una gincana i sortejos. Toni Escanelles és en aquest barri de Palma. Toni, bon dia.
4: Bon dia, i doncs, així a simple vista es pot veure aquesta manca de manteniment, podríem dir, que ja ve d'antic, ens han explicat alguns veïnats, parets apuntalades, fins i tot molt a prop d'un parc infantil, locals tancats arreu, zones enjardinades que estan brutes o com a mínim mal cuidades. Per això hem parlat amb els veïnats i tots ells coincidien en el mateix.
5: Sobretot des que varen tancar això i, bueno, si mires un poc per aquí, per les parets, les plantes, els jardinets aquests, home, es nota bastant que fa molt temps que no es cuida.
6: És que és un espai molt bonic, un lloc representatiu, i jo crec que sí que es té que fer alguna mesura.
7: Las paredes que lleva dos años apuntará de un lado y de otro. Y está muy dejado, yo no sé, la verdad lo digo. Nos pide impuestos por todo, pero el ayuntamiento no paga nada.
4: El portaveu de la plataforma, Joan Gomari, demana a l'Ajuntament que en faci una gestió integral.
8: Des de la biblioteca, tenim un centre mèdic, tenim diferents comerços, tenim cultura, també, tenim... Hi ha moltes disciplines i, clar, per exemple, el tema dels murs apuntalats és un tema molt delicat que fa més d'un any que estan apuntalats en perill de caure. Però, clar, per exemple, d'aquest tema s'encarrega patrimoni. Veurem com està aquest tema, qui s'encarrega, on estan les partides necessàries com per arreglar-ho, perquè encara no s'ha arreglat. I, clar, han d'anar xerrant amb diferents responsables de diferents departaments i això complica molt la feina.
4: Tot això ho demanen des de la comunitat i ja ho heu sentit amb una gincama infantil que començarà a les 6 i aquest sopar a la fresca de tot qui es vulgui apuntar a partir de les 9:30.
3: Gràcies, Toni Escanelles. En plana política, ho dèiem a l'inici, primer ple del Consell de Mallorca del nou curs polític. La sessió està marcada per possibles irregularitats a l'empresa concessionària de la gestió de residus que fins i tot podrien implicar enriquiment irregular de Tirma, segons apunta un informe elaborat per la mateixa institució. Aquesta situació ha provocat durs enfrontaments, sobretot entre el PP i el PSOE. Olivia Navarro, bon dia.
9: Bon dia. S'han acusat mútuament de no posar remei a la situació, tot i l'existència d'aquest informe. La primera intervenció l'ha feta la portaveu socialista i anterior presidenta del Consell, Catalina Cledera.
10: Aturar l'expedient de modificació de crèdit despassat mes de juliol de 41 milions d'euros a Tirme, perquè si no estem lucrant una empresa que diu que té beneficis astronòmics més enllà de lo que toca per ser un servei públic, i també la tarifa, perquè tal vegada aquest 10% que se van inventar passant més per una promesa electoral podria ser més gran.
9: Tot seguit, el conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha assegurat que el primer informe del qual tenen notícia és de 2021, quan governava Cladera.
11: Segons aquest informe, presumptament, li varen dir a vostè que hi havia un enriquiment de més de 41 milions d'euros els darrers 5 anys. He cercat per tot, he demanat per tot si va fer qualque cosa. L'únic que va fer és començar un expedient que està començat i dins un calaix que encara no he trobat jo ni l'he mirat.
9: Bosch ha anunciat que el Consell encarregarà ara una altra auditoria més àmplia i actualitzada per poder prendre les mesures adequades. La portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, però considera que ja hi ha prou informació com per prendre mesures.
12: Nosaltres entenem que no és necessària una nova auditoria, que això serà allargar per arribar d'aquí 8 mesos a les eleccions. Per tant, amb un informe, amb aquestes conclusions tan contundents, el que ha de fer el conseller és posar-se a fer feina.
9: També sobre gestió de residus, el conseller de Medi Ambient, Pedro Bastar, ha informat que el mes de novembre d'enguany començarà a fer-se compost a la nova planta del Llucmajor i que ja es fa feina en una altra auditoria, en aquest cas per màquina solar.
13: Se faran totes dues al mateix temps, vull dir que s'estan fent de màquina solar, i de màquina solar pues, sortirà el que hagi de sortir també.
3: I no deixam el ple perquè el Consell de Mallorca ha afirmat que el procés en despropiació del Castell de l'Aró és imparable, malgrat que els propietaris de la finca han posat a la banda la muntanya sencera per 3,4 milions d'euros. Recordem que la intenció de la institució insular és adquirir l'antiga fortalesa per crear-hi un centre d'interpretació.
9: En resposta a una pregunta del grup socialista, el conseller de Territori, Fernando Rubio, ha explicat que ja s'ha completat l'estudi topogràfic i ja es té la delimitació exacta de les finques afectades. La voluntat de la institució és protegir aquest bé d'interès cultural de qualsevol fons inversor i convertir-lo de manera definitiva en un espai públic d'interpretació, arqueologia i obert a tota la ciutadania. Sentim el conseller.
14: Des del Departament de Territori ja s'ha fet tot l'estudi topogràfic, ja tenim la delimitació de totes les finques. Òbviament pot ser que hi hagi disparitat, veurem a la fase d'exposició pública que aleguen els propietaris, però el procediment està en marxa i és imparable. El Castell de l'Aró serà de tots els mallorquins.
3: I Serveis Ferroviaris de Mallorca oferirà un servei de tren durant tota la nit d'aquest divendres fins demà dissabte amb motiu del concert gratuït de Rels Via Palma. L'actuació de l'artista mallorquí El Port de la Mà forma part dels actes de la Diada de Mallorca.
9: En total s'han programat 7 circulacions especial nocturnes que enllaçaran directament amb els primers trens habituals de dissabte al matí, fent parada a totes les estacions intermèdies. Des de l'estació intermodal de Parma sortiran 2 trens cap a Sa Pobla a les 12:40 de la nit i a les 3:20 de la matinada. En el cas de Manacor, les sortides seran a la 1 i també a les 4 de la matinada.
3: Amb aquest apunt arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I 55 minuts, moment ara per la cultura, que avui encetam anant al cinema. Donem un cop d'ull a les novetats de la cartellera, que començam encara amb la ressaca de l'Atlàntida Film Fest. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia, sí. Parlem de Forastera, que va ser la pel·lícula inaugural del festival i que ara arriba a sales.
3: És per totes bandes en aquesta casa.
4: Ja han llorado todo lo que tenía que llorar este verano.
5: Se m'apareix quan més
2: la necessito. I Lluís Omà posen rostre i ànima aquest debut de Lucía Leñar, que adapta un curs seu sobre l'especial manera de viure el dol d'una lota després de la mort de la seva padrina. I tot amb Mallorca de fons.
6: Nunca te quitaré esa cadena. Ni saldrás de esta casa.
2: Diuen que la feina de Michelle Jenner com una mare obsessionada en protegir la seva família del perillós món exterior és el millor de la pel·lícula d'aquest El Nido, que dirigeix Hugo Stuben i que té aquell aire de cosa vista mil vegades.
7: ¿Desde cuándo eres tan miedosa?
8: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
2: Tampoc acaba d'arrencar, diuen, Mother's Baby, que han traduït aquí com La Semilla, on de nou la protagonista, Marilyn Berger, és el millor d'una història d'una dona que dubta sobre que l'infant que acaba de parir sigui efectivament seu.
9: ¿Crees que estamos malditas?
10: No.
11: Somos mujeres Owen. El amor es nuestra maldición.
2: I en pràcticament Té màgia 2 es compleixen les pitjors previsions sobre les segones parts. Diuen que tot i que Nicole Kidman i Sandra Bullock s'ho han passat d'allò més bé, ni això ni la nostàlgia del que va ser un fenomen basta per repetir l'èxit.
12: Estoy dentro.
13: Entonces ya somos una banda.
14: Tú serás el cerebro y nosotros tus oídos y tus manos.
15: Vamos a hacer historia.
2: I a veure què passa amb Un plan perfecto de Leo Harlem, aquella pel·lícula suposadament familiar que hem vist un milió de vegades però que acostuma a batre rècords a taquilla espanyola. Veurem si també és el cas. I sí, avui també arriba a sales el documental sobre el retrobament dels germans Gallagher, un imprescindible pels seguidors d'Oasis.

I avui és divendres, tancant setmana laboral, 5 dies marcats per l'inici del curs a la universitat i les escoles, també marcat per la darrera hora a Ceuta i per les festes d'amor i més recentment pel concert d'Arrels Vi, fill predilecte de Mallorca. Són els sons de la setmana.

0: I per això jo vull dedicar aquest pregó i les meves festes d'ara en endavant a totes les persones que feis que Mo sigui un lloc per viure tot l'any.
1: Será un cambio porque, claro, empiezan horarios nuevos y, claro, hay que adaptarse a los horarios.
2: Es un poco estresante limpiar las aulas, la biblioteca a primera hora.
3: Y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura.
4: Més hores de matemàtiques, més reforç de llengües, de català, de castellà, d'anglès.
5: Los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe.
6: Esa frialdad con la que se ha presentado aquí ante todos los parlamentarios a decir no teníamos información.
7: Si es llenita de arena mejor, me llenaste la playa de luz.
8: S'ha produït aquesta cridada i s'ha confirmat.

0: I són ara a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Diverses fonts avisen de l'increment de delictes amb l'ús d'intel·ligència artificial entre els menors d'edat. La memòria de la Fiscalia General de l'Estat cita les Balears com un dels territoris que han notificat un increment dels casos de violència contra la dona que empren aquestes eines.
1: Una intel·ligència artificial que s'utilitza de cada vegada més també en casos de ciberassetjament escolar. Segons un altre informe elaborat per la Fundació ANAR i Mútua Madrilenya, s'empra en el 23,5% d'aquests casos. El director tècnic i portaveu d'ANAR és Benjamín Ballesteros.
2: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos.
0: I l'economista Pau Montserrat preveu que l'any 2027 i 2028 l'Euríbor superarà el 3%.
1: Tot després de la decisió del Banc Central Europeu de pujar els tipus d'interès per segona vegada enguany. Ara el preu dels diners se situa en el 2,5%. Ho ha dit Montserrat en una entrevista a l'Informatiu Matí.
3: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant de més 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euríbor.
0: I l'assemblea de la xarxa 03 ratifica la vaga prevista per dia 6 d'octubre i comença a moure tota la documentació necessària.
1: És una advertència que van fer ahir, el mateix dia de la concentració que han protagonitzat centenars de treballadores i famílies per reclamar un conveni autonòmic.
0: I algunes finques agrícoles de Mallorca han patit danys importants a causa de la tempesta de dimecres. És el cas d'una explotació de Son Sardín a Palma, que està situada a prop de la universitat.
1: Un cap de fibló va enderrocar una nau agrícola i va causar la mort de diversos animals durant el temporal de vent i pluja, que va tenir unes conseqüències devastadores en aquest terreny. N'hem parlat amb el responsable, Antoni Feliu, que també és soci d'APAEMA.
4: Crec que ja hi tornem a la normalitat, no ho sé. Nosaltres seguirem, però, claro, veurem això enderrocat i no ho sé, la normalitat no, que hi ha molta feina, molta feina. Jo de llevar xirmes i enderrots i enderrossais i urelites, sobretot, pues, n'hi ha molta.
0: El tancament de centenars de camins públics d'ús arreu de les Balears s'ha disparat amb la creixent proliferació d'urbanitzacions i construccions d'habitatges a fora vila.
1: En una entrevista fa pocs minuts a l'Informatiu Matí, el geògraf de la Universitat de les Illes Balears, Nofre Rotlán, insta els ajuntaments a inscriure en els catàlegs públics aquests senders per evitar conflictes judicials.
5: Com que s'està residencialitzant i turistificant, doncs en tenen conflicte. Hi ha molt de tancaments i surt sempre per mitjans de comunicació que sempre hi ha conflictes d'aquest tipus.
1: Roland ho ampliarà, aquestes tesis, avui cap vespre a les 7 a una conferència a l'edifici de Sarriera de Palma titulada La problemàtica dels camins d'ús públic entre nuclis de població.
0: I avui és 11 de setembre, una jornada que estarà marcada pels actes de record pels 25 anys de l'atemptat de les Torres Bessones.
1: L'acte central serà a la zona 0, el World Trade Center, serà reservat als familiars de les víctimes i començarà serà a les 8:40 a l'hora de la costa est, que és just quan el primer avió es va estavellar a la Torre Nord. Recordem que aquells atemptats va tenir moltes conseqüències, com els conflictes d'Afganistan i l'Iraq.
0: I segons per arribar a les 9:04, tot d'una comença aquí a IB3 Ràdio el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: i hi ha coses que no canvien, com Tentol.
1: Tentol!
2: Tentol!
3: Tentol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Encetam jornada, encetam programa, ho fem amb 21 graus de temperatura. Així mateix s'ha notat aquesta davallada important del termòmetre en aquestes darreres 48 hores, després de la tempesta de dimecres. Recordem que ha afectat moltíssim alguns indrets de les Illes Balears. Banyalbufar ha estat un dels municipis més afectats, sobretot la zona del port d'Escanonja. Convertim les imatges, que tot d'una descrivim pels oients, d'una zona que, recordem, ja va ser molt castigada per l'esclafit del passat any 2020. La caiguda d'arbres va dificultar molt els accessos, que recorden que en aquesta zona ja són de per si molt complicats, i l'estampa és ben semblant a la de fa ja uns anys. El batlle de Banyalbufar, Joan Vives, preveu demanar la declaració de zona catastròfica al Manco, a la zona dels ports dels Canonja, com dèiem, per poder així intentar donar una mà a totes les persones que han vist afectades les seves propietats. Després parlarem amb ell per saber com ha començat avui el dia al poble i, sobretot, si aquestes avaries elèctriques s'han pogut restablir. Alguns veïnats, com deien, consideren que aquesta tempesta ha estat encara més greu i més potent que la de l'any 2020. Durant tot el dia d'ahir, els bombers de Mallorca i també l'Ibanat van fer feina per intentar recuperar la normalitat. Una tempesta que va afectar altres indrets, en aquest cas a Palma, una finca de Fort Vila. El fort vent va tirar parets, va esbocar part de les construccions on guardaven els animals. El propietari del terreny ha perdut someres i bona part dels seus recursos econòmics. De moment, el temps serà molt més estable per aquest cap de setmana i serà just després, a partir de les 10:30, quan parlem amb el nostre home del temps per poder afinar aquesta previsió. En Crònica de Successos, la notícia més destacada de les darreres 24 hores ha estat la detenció de Carlos García Roldán, conegut com el Charlie. Joana Marató, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Sí, així és. Ja ha entrat a la presó. El considerat servei de la trama de l'estafa immobiliària de Lujo Casa va ingressar ahir a hora baixa al centre penitenciari de Cambrians. La policia el va trobar amagat a casa mare, a Calella, a Barcelona. Recordem que la secció segona de l'Audiència Provincial de Balears el va condemnar a 14 anys i 9 mesos de presó com a autor de delictes d'estafa agreujada, pertinència a grup criminal, insolvència punible i també blanqueig de capitals. La macroestafa immobiliària d'aquesta Lujo Casa el va saldar amb la condemna de dos dels socis de García Roldán i va deixar un 3,3 milions d'euros d'estafa a més de 230 afectats. En total, una trentena de promocions immobiliàries no se varen executar. Després ho explicarà Marta amb el missatge Eduardo Luna, qui va tenir un paper molt decisiu, molt clau en aquest cas.
0: Parlant també d'economia, Xisco Nadal, bon dia, amb pujades dels tipus d'interès.
2: Bon dia, Marta. Un increment que té el seu efecte directe a l'Euríbor. Poden confirmar una tendència alcista perquè durant aquest mes de setembre ha tancat cada dia per sobre del 3%. De fet, els analistes preveuen un Euríbor superior en aquest 3% durant tot aquest 2026 i part de 2027. Aquest registre suposaran de manera inevitable nous encariments de les hipoteques variables. Ara mateix, una hipoteca mitjana de 315.000 euros ja està pagant 140 euros més al mes. I deixant de banda l'economia, demà és 12 de setembre. Mallorca celebrarà la seva diada, una jornada que enguany posa especialment l'accent en la identitat, la cultura i el patrimoni de l'illa, però que també arriba en un moment en què Mallorca afronta algun dels seus grans reptes de futur, com poden ser la saturació, el creixement poblacional, la mobilitat, l'accés a l'habitatge o la necessitat de protegir el territori. A partir de les 10 ens visitarà el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
0: I avui també parlarem d'una cosa molt important. Sabem mantenir la calma en moments de crisi. Maria Antònia Esquines, bon dia.
3: Molt bon dia, Marta. Així és, hi ha situacions en què tenim temps per pensar, per valorar les opcions i decidir què fer, però no hi ha d'altres que no i han de reaccionar de manera molt ràpida. De què depèn que ens ho facin bé i altres es paralitzin? Un accident, una emergència, una situació de perill, un problema a la feina o fins i tot una situació inesperada en el nostre dia a dia ens obliga a reaccionar en qüestió de segons. I en aquests moments és quan apareixen els nervis, la por, l'estrès. I la pregunta és com aconseguim mantenir el cap fred quan tenim la sensació que tot se'ns està complicant? Avui serà un dels temes d'anàlisi i ho farem amb la controladora aèria Sònia Ferrar i la psiquiatra José Carbonell.
0: Avui és 11 de setembre, avui fa just 25 anys de l'atemptat que va canviar el món, que va canviar la manera de viatjar, i a partir de les 8 del matí es faran una sèrie d'homenatges als Estats Units per recordar les víctimes d'aquest tràgic succés. Ara compartim les imatges que descrivim pels oients d'aquest espectacle de drons que va recrear les Torres Bessones sobre la ciutat de Nova York per commemorar els atemptats. L'obra es titula 2977 llums sobre el port de Nova York i es tracta d'una exhibició d'art públic en la qual van col·laborar artistes periodistes, productors, membres de la comunitat de l'11S, inclosos familiars de les víctimes, supervivents i personal de primers auxilis. Els organitzadors diuen que cada llum representa una víctima d'aquests atemptats. 9 i 10 minuts, tenim una frase del dia, una frase per recordar o per reflexionar, que triïn els oients i els espectadors el que vulguin.
2: La frase és de l'assagista, novel·lista i poeta libanès Khalil Gibran, que un dia va dir que, per molt llarga que sigui la tempesta, el sol sempre torna a brillar entre els núvols.

0: I de què parla tothom avui?
1: Avui, més que parlar, seria més correcte dir que critica tothom.
0: Podríem canviar el nom a la secció, perquè hi ha dies que és més que critica tothom.
1: I avui és un d'aquests dies. I critica les Spice Girls, perquè ja han descobert la sorpresa que tenien preparada i han de dir que ha estat una decepció absoluta. Les Spice Girls han tornat a fer parlar als seus fans per mor del vídeo que ara compartíem en antena i que descriurem per als oients. Era un diari damunt les escales del St. Pancras Renaissance Hotel, que és on varen enregistrar el videoclip de Wannabe. I han fet parlar, o han fet il·lusionar-se en els seus fans, però no exactament de la manera que ells esperaven. El grup britànic, ja ho dèiem ahir, celebra el seu 30è aniversari de Spice, l'àlbum que va fer esdevenir 5 joves, na Mel B, na Mel C, na Emma Bunton, de Jerry Holloway i de Victoria Beckham en un fenomen mundial i va convertir el girl power en tot un moviment. I l'anunci d'aquest aniversari havia començat, hem de dir, amb molta expectació, també bilabial, en part provocada per aquest programa, que ahir nosaltres ja mos pensàvem que havien de reservar les entrades per anar a veure les Spice Girls. Però les Spice varen publicar, ho dèiem, aquest vídeo misteriós de Wannabe, i això va fer volar la nostra imaginació. I tothom va començar a especular amb una possible reunió de les 5 i fins i tot amb una gira. Però no, estimades, estimats. La gran notícia era una altra. El grup posarà a la venda el proper 6 de novembre 5 col·leccions especials en senzills de tota la seva discografia, en diferents formats. La més assequible d'aquestes col·leccions costarà 94,99 lliures, prop de 110 euros, i inclourà els CDs de les Spice. Després hi haurà una de més exclusiva que arribarà fins als 323 euros, que incorporaràs 14 senzills en vinil i els CDs, ses cares B i ses demos inèdites en cançons com Do You Think About Me i un llibret, atenció, amb missatges mai vistos de les 5 integrants. Què dius? Esperant una gira que ara mos enviïn una carta, a mi això m'ha sabut una mica de greu. El problema és que molts de fans esperaven una altra cosa. La xarxa i la reacció estan més aviat freda en seguidors que han criticat que els hagin fet pensar en una gira de reunió quan finalment el regal d'aniversari és una caixa de CDs i vinils. Així que, de moment, Girl Power sí, però World Tour no. No sé què en pensau d'aquest no retorn de les Spice, i si tota publicitat és bona. Ho dic perquè també pot ser aconseguit l'efecte contrari, que han fet aquestes catxes luxury per engrescar els seus fans, i els fans, potser, estan empipats perquè se pensaven que hi havia una gira que els hi costava dir, han tret aquestes catxes, ho anunciam ja, que no crear aquest hype, que de vegades el hype mos va a la contra. Sí, que també som moderns, bueno, Maria Antònia.
0: Maria Antònia, també sabem utilitzar el vostre llenguatge.
1: Com que Xisco no sap què és el hype.
2: Estic esperant que diguessis la paraula.
3: I d'això, ni hype, ni hop, ni hoop. Això és una autèntica decepció profunda.
1: Això és una estafa.
3: Això és una estafa. Hemos sido engañados. I per il·lusions, jo que mai he fet tantes il·lusions, he de dir que estic un poc...
1: Tu és que ja estaves telefonant amb Pedro Fiol de Viva perquè te fes un paquet per anar a les concerts de Spice.
3: Totalment. Mentalment. Però, a més, he de dir una cosa. I ara, per ventura, els col·leccionistes o els experts en música, la gent que aprecia de bon de veres la música, me dirà qualque cosa, però, per favor, qui compra ara discos? És vera que la indústria ara és d'una altra manera. Consumim música d'una altra manera, a través de les plataformes, a través de mil altres dispositius. Qui se comprarà una caixa, que, a més, va d'un...
1: Un ronyó?
3: Un ronyó? 100 euros la més senzilla.
0: 300 exclusiva.
3: Escolta, és que, bé, no ho sé, jo, decepció total, absoluta, en totes elles. Sí que vull dir una cosa, i és que després de la nostra intervenció ahir, anunciant aquesta sorpresa...
1: Aquest rumor,
3: jo vaig rebre molt de missatges de gent que mos escoltava. Diguem-me, jo m'identificava amb na Gary Holloway. Jo m'identificava, perquè supos que varen escoltar quan vàrem dir, tu qui eres? I doncs, gent que me va fer saber quin era l'espai que l'identificava. Entre d'elles, la nostra companya Ain Hurtado, que, per sorpresa meva, m'ha dit que ella era na Gary Holloway, que no m'ho hagués esperat mai.
1: És que... Nen Hurtado, gran subdirectora ara mateix, és una Spice.
3: És una Spice,
1: no
3: ja tot
1: ella. Cosa.
3: Sí. Però bé, ja està, ja ho he dit tot. Estic molt decepcionada, molt decebuda i molt enfadada. Ja està.
2: A veure, Joan era fan número 1.
1: Ahir tothom era Spicer. Avui, retirant corda.
2: De fet, va sortir en Manu Ruiz, el veterinari, i li vaig dir, m'ha sé aquesta cançó perquè la poden a ser rebel·les i ho don tot quan la posen, ara ve més enllà. no n'escoltava d'altres, però jo me poso en la pell de que aquest grup hagués estat un grup del qual sí que som fanàtica i m'hagués enfadat moltíssim, perquè directament haguéssim pogut dir jo què sé, traurem una nova cançó si haguéssim tret una cançó,
1: sí.
2: Farem un concert celebrant aquest 30 aniversari, fins i tot fem merchandising, fem discs i de més, no és escàs. Per tant, il·lusionar la gent no m'apareix bé.
3: Puc afegir una cosa més?
1: Clar que sí.
3: Aquesta setmana que hem xerrat d'això de Retro 80, de la nostàlgia pels 80, que també m'haurem fet la foto reglamentària per veure com seríem nosaltres en els anys 80, per ventura han fet un favor a la humanitat de que no hagi girat els espais, perquè vos imagineu a tot home i a tot don vestit tipus dels anys 90, 2000, en sa, no sé, en sa... les estiloses espardenyes amb els vestits... Amb
1: de... era una època on van descobrir la plataforma, t'he de dir. Els anys 90, final dels 90. Aquelles botes militars que se van tornar a posar de moda. No ho sé, Anna Marta Guerau, que es fan de vegades i de vegades no.
0: Nostra... Mira, jo te diré una cosa.
1: Nostra poix.
0: Aquí la veu de l'experiència. Confirma la meva teoria. S'han quedat fora d'obvés. Fer una edició exclusiva del que serien els seus discs. Demanar 100 euros per la més senzilla, 300 per l'edició especial. Però què se creuen, Queen, aquesta gent? Ostres, sincerament, no.
1: És a dir, han passat, de la lloa i l'entusiasme més absolut a la defenestració més feroig.
0: O sigui, qui paga 300 euros?
1: No, gent que col·lecciona aquest tipus de coses.
0: Però, clar, parlant d'un percentatge molt petit. I després, clar, el que deia Maria Antònia, si tu ets fan, i després de tota aquesta expectació, i si fas el paral·lelisme amb Oasis, que van fer l'anunci, que després van tornar... Però un anunci, així, a les totes.
1: No, jo,
0: i després
1: jo crec
0: per
1: que
0: no
1: això
0: res, però
1: és...
0: quina barra.
1: Això jugant en l'horitzó d'expectatives
0: sí.
1: Dels teus fans.
0: Perquè més d'un tenia la il·lusió ahir, no?, de tornar a veure-les, i jo no sóc fan d'aquest grup ni molt manco, però me sap greu que juguin en les emocions de la gent.
1: Això és com quan, per exemple, que també ho fan molts les parelles. Avui vespre, carinyo, preparat. Prepara't, que no t'ho esperes. I resulta que és que ha comprat flans. I dius, però per favor, quina estafa és aquesta?
0: Idò,
1: a mi no me creïs expectatives que després acabaran sent una catxa de vinils que encara m'hauré de comprar un tocadiscos per escoltar-la.
3: Mira tu, que molt basta tant, de poc basta, per il·lusionar-nos i que molt basta de poc per decepcionar-nos.
1: És que vivim a sa època d'esperotxisme, de sa ciclotímia. Som a dalt i a baix en qüestió de nanosegons.
0: Quina decepció, la d'avui.
1: Molt malament, Geri, confiava en tu.
0: De les Spice Girls. Avui, si elles han pegat una ullada a les xarxes socials, jo crec que s'han quedat esborronades en la gran quantitat de comentaris de gent enfadada.
1: Perquè aquest tipus de gent o d'artistes també viuen de crear aquesta expectació, perquè quant de temps feia que no parlaven de Sarah Spice. I elles tenen clar que l'únic que els faria com a brostar una altra vegada com a artistes i tornar a posar la primera plana en tots els diaris seria que tornessin a actuar plegades. Ja. I ara per ara això no passarà. Però em pipa una mica que te creïn aquesta il·lusió neta per després intentar-te vendre una caixa de discos per aquest
3: moment. A no ser que darrere la caixa hi hagi un segon anunci.
1: Clar.
0: Mira que ho he pensat.
1: Ara d'aquí 10 setmanes, quan tenim 5, que tornen. Són meravelloses! Com les estimam!
0: Ja
1: avui
0: sabeu,
1: és el carrador que no passa i d'aquí 10 setmanes...
0: Estimats oients, estimats espectadors, ja sabeu que després podreu tirar de maroteca si passa això, si arriba a passar i finalment tornen, que no creiem que tornin. I d'aquesta i de moltíssimes coses més, parlam amb la bona companyia de Joan Jiménez als comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortes, Miquel Rosselló i Joan de Ruiz a la producció. Començam el cap de setmana.

0: Són les 9 i 32 minuts. Continuem en temps de tertúlia amb els periodistes Juan Antorres, Anna Mascaró i el misser Eduardo Luna. Estaven repassant l'actualitat. Fins les 10 continuarem aquest repàs amb les notícies més destacades. Avui, però, sense deixar de banda la meteorologia, el temps. Recordem que a partir de les 10 i 45 es visita el nostre model temps, Albert Darder, per fer una previsió més afinada del que ens espera de cara a aquest cap de setmana. Hem de dir que tindrem un cap de setmana molt més tranquil, temperatures més estables. De fet, pugen una mica les màximes, però sense deixar de banda el que ha ocorregut. Les darreres 48 hores han estat molt complicades a alguns municipis de les Illes Balears, sobretot recordem el port d'Escanonja. Estem compartint aquestes imatges que descrivim pels oients d'una zona que, recordem, ja va ser molt castigada per aquell esclafit de l'any 2020, on van caure molts d'arbres. De fet, la zona podríem dir que encara no s'ha recuperat del tot d'ençà que va ocórrer aquest esclafit. Els accessos són complicats i, clar, a tot això es suma la dificultat per accedir-hi a la zona. L'estampa que estem veient és molt semblant a la de fa 6 anys, molt parescuda. El batle de Banyalbufar, Joan Vives, preveu demanar la declaració de zona catastròfica. El Manco ho preveu per aquesta zona en concret, la d'Esport d'Escanonja. Ja sabeu que quan se declara zona catastròfica se pot accedir a una sèrie d'ajudes que, sens dubte, i si la burocràcia ho permet i arriben de manera ràpida a totes les persones afectades, que són moltíssimes, podrà donar una mà per al Manco intentar tornar a la normalitat, que ja veiem que és, sens dubte, molt complicat. Durant tot el dia d'ahir, els bombers de Mallorca i Libanat van fer feina de valent per intentar restablir la zona, i encara avui es preveu que hi hagi uns efectius fent feina en aquestes tasques que s'allargaran segur durant dies i probablement mesos. Així que no deixaran de banda la meteorologia, el temps, la previsió i sobretot com està afectant en aquestes zones. Recordant que després fem el repàs a la previsió meteorològica. Mentrestant, nosaltres continuem repassant altres notícies de l'actualitat que en aquest cas tenen a veure amb la política, amb la crònica política. El govern reclama a Pedro Sánchez lleialtat institucional i li demana que comparteixi amb les Illes els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre immigració irregular. Recordem que ahir el director general d'Immigració, Manuel Pavón, va assegurar que el govern va sol·licitar aquesta informació, aquests informes, després que Sánchez fes referència al Congrés, però el govern diu que encara no ha rebut aquesta informació. Aviat farà 2 mesos de l'inici de la crisi migratòria, de l'inici de la crisi a Ceuta, així que aprofit per demanar-vos, comença ara per tu, Juanan, quina resposta és la que se necessita per part del president del govern, Pedro Sánchez?
1: Bé, jo trobo que aquesta qüestió, evidentment, hi ha una falta, com dius, govern balear, falta de lleialtat institucional brutal. Jo crec que tots estaríem d'acord en que si els dos governs fossin del mateix color polític, aquesta informació la tindria fa temps el govern balear. És una informació molt sensible, evidentment, però qui paga les conseqüències som nosaltres, som els ciutadans d'aquestes illes, els governants d'aquestes illes, i trobo molt greu que si hi ha un avís de que hi haurà una allau migratori cap a les nostres illes des del nord d'Algèria, les nostres autoritats no ho sàpiguen, més que res perquè estiguin preparades. Evidentment, un no sap quan parteixen les barques, només ho sabem aquí quan ja són aquí, no sabem si en venen 2, si en venen 4, si en venen 10, i aquesta és una informació que jo crec que hauria de compartir-ho el govern espanyol. Entenc que hi ha rivalitat política, entenc que no se'n refien els uns dels altres, però pues bé de tothom, jo crec que això, aquesta informació s'hauria de compartir, més que res per estar ben preparats per acollir aquesta gent que arriba, que sabem que ho fan en molt males condicions.
2: A ver, yo estoy totalmente con el compañero. Yo haría otra lectura, o sea, y en la parte de radio hemos escuchado a Javier Arcón que de una manera un poco más, menos sutil decía, ¿no?, sobre el tema de la inteligencia de las personas y del propio presidente. Creo que esto es un ataque a la inteligencia de todos los que esperábamos una respuesta sobre este tema, que es un tema gravísimo al final. Evidentemente, cuando tú desclasificas unos documentos secretos, o cuando te propones desclasificarlo, sabes el contenido de lo que estás desclasificando. Esto cualquier persona que tenga 2 dedos de frente lo sabe, ¿no? El gobierno no va a desclasificar algo que vaya en su propia contra. Por lo tanto, era obvio que la explicación que iba a dar era en el sentido de yo no sabía nada, no se escaló. Lo que pasa es que como estrategia política, y hay que recordar que ya empezamos a estar en pre-campaña, bueno, pues hacer según qué tipo de declaraciones sobre este tema me parece un poco arriesgado, vamos a decirlo así, ¿no? Por otro lado, la pregunta sería si es como dice Sánchez, que no nos nos creemos nada, porque evidentemente miente más que habla. La culpa es del CNI, que no sabe hacer su trabajo, cosa que dudo muchísimo, porque tenemos unos grandes servicios de inteligencia. ¿Por qué no destituye a la directora general del CNI? ¿O por qué no destituye a la ministra de Defensa, que al final es el máximo responsable del CNI, ¿no? Por lo tanto, al final yo creo que es un bluff burdo más, ¿no?, para desviar la atención y para decir que él no sabía nada, como no sabía nada de Ábalos, como no sabía nada de lo que le pasa alrededor a este presidente, que ya está en tiempo de descuento.
3: Jo crec que aquí hi ha diferents vessants. En primer lloc, és evident que el govern espanyol va dir que no se l'havia avisat i la desclassificació de documents del CNI demostra que sí que hi havia hagut avisos. Ara, el que el govern espanyol qüestiona és que aquests avisos se produïssin a comandaments de la Guàrdia Civil i a un càrrec de segona fila del govern, com era el cap de gabinet delegat del govern espanyol a Ceuta. I qüestionen que no se la va, si hi havia una alerta d'una entrada massiva que podia arribar a 70.000 persones, que aquesta qüestió no s'elevés a instàncies superiors. Això és per un costat. Després, pel que fa al govern de les Illes Balears, jo crec que aquí hi ha dubtes sobre la gestió que han fet les dues administracions. És evident, com comentàveu, que estem en precampanya, ja estem començant a veure gesticulacions, i aquest tema no està gens aclarit. El que va passar és que durant la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats va dir una frase en la qual deia que havien rebut alguns indicis d'un riscal d'arribades, no va dir si era entrada massiva o quin tipus de risc era, i va dir que en tot cas no se referien a Ceuta i que en tot cas eren informes relacionats a la península i les Illes Balears. Agafant aquesta frase, el govern, la presidenta, el mateix dia fa un comunicat exigint explicacions i l'endemà fa una declaració institucional donant per fet que existeix aquest informe les Balears, com insinuant que les Balears podríem estar en un risc molt elevat similar a la situació que està passant a Ceuta. De moment, el Ministeri no ha donat més informació. Ara, el que sí que podem veure és que la quarantena de documents desclassificats del govern, del Ministeri de l'Interior sobre informacions del CNI i informacions de la policia, les Illes Balears només apareixen esmentades en una ocasió de forma testimonial i en una ocasió com a part d'un balanç de l'any, d'arribades de pasteres i tal, i que aquesta informació no adverteix de cap arribada massiva ni de cap elevat risc. Sí que confirma una tendència a l'alça d'arribades a les Illes Balears i confirma que Algèria és un país que està emetent moltes pasteres i que és un país de ruta i d'origen de migració irregular, però aquesta informació no aporta res nou, sinó que això ja se reflecteix en els informes quinzenals que publica el Ministeri de l'Interior sobre arribades irregulars a tot l'Estat. Per tant, jo crec que el govern balear ha fet molta via en reclamar una cosa que de moment no se sap si hi és o no hi és. I també ha fet molta via en acusar de mentir, d'ocultar informació, que evidentment nosaltres no podem saber si això és cert o no. Jo hi vaig fer una gestió, vaig amb el Ministeri de l'Interior i encara no m'han contestat per saber si hi ha més documents que no s'han desclassificat, que alertarien d'una entrada massiva a les Illes Balears, no? Però ara com ara, aquesta hipòtesi no sembla gaire probable.
2: Bueno, no creo que te contesten, ya te lo adelanto.
3: Creo que de moment puedes, no m'ha contestat.
2: Puedes seguir sentada esperando.
0: A ver, en el favor del Ministeri, que les peticions que hem fet sí que ens han contestat.
2: Bueno,
0: al manco, les darreres que ha fet la nostra companya.
3: Jo la vaig fer ahir matí.
0: Sí que hem aconseguit resposta.
2: Bueno, preguntaré si hay todavía documentos clasificados que no han desclasificado o si hay algo más sobre Ceuta. Aquí creo que está la línea donde a lo mejor no contestan, por lo que sea, ¿eh? En cuanto al tema de Baleares, evidentemente Sánchez lo que hizo fue dar un dato que ya sabíamos todos, o sea que y además aquí lo hemos hablado 100.000 veces, que esa vía está aumentando hacia Baleares, es un tema claro, ¿no? El tema está en que mintió, y aquí sí que tú dices, no, es que el gobierno a lo mejor se adelantó, el gobierno balear en decir que mentía, no mintió, porque es que el propio informe lo dice, cuando hay un grupo de WhatsApp y hay redes sociales que hablan de un asalto
3: a Ceuta, pero no Baleares.
2: ¿Cómo puedes decir que no tienes información? O sea, cuando el propio informe, y luego decir, no, es que la información se dio a la delegación de gobierno, bueno, pero es que el trámite es dar a delegación de gobierno, ¿no? Que es al final, como su propio nombre indica, la delegación del gobierno en la comunidad autónoma, que es el que tiene las competencias. Al final esto es lo que os digo, es un desvío de atención absoluto para intentar, pues otra vez más, escurrir el bulto de un tema gravísimo, y que diga que bueno, pues que esto ha sido como un ataque híbrido, ¿no? Que es la última declaración que ha hecho. Bueno, pues que está mintiendo. Es que, y la persona que no lo vea, pues yo creo que bueno, pues no está viendo la realidad.
0: Però mentrestant passa el temps, és el que analitzaven ahir també en temps de tertúlia.

0: comunicación con el avión, o porque a lo mejor te das cuenta de que el que ha aterrizado antes pues no ha salido de la pista lo suficiente. Entonces, muchas veces en microsegundos tienen que tomar esas decisiones, y es verdad que la experiencia aquí también juega un papel. Entonces, yo creo que es la combinación de la práctica, del hecho de saber gestionar situaciones difíciles, y para eso la formación es muy, la formación continuada es muy importante.
1: Ai, tant de bo, eh? Sapiguem millorar aquesta gestió dels nervis en les situacions complicades, l'estrès, aquell moment, no?, en què has de prendre una decisió ràpida, perquè d'allò depèn a vegades el teu futur, depèn el teu estat de salut, el risc que visquis, és molt difícil. I per això hem posat l'exemple d'una feina, la del controlador aeri, allà, a la torre de control, prenent decisions, concentració màxima en una societat que precisament diu desconcentrada, no?, i com els mòbils han interferit en tot això. Per acabar, Sònia, dilluns, un esdeveniment molt important en el calendari, del qual tu seràs una de les ponents, així que explica'ns.
2: Sí, el lunes i el martes tiene lugar un simposium de finances en el que vienen las 99 empresas e instituciones muy importantes a nivel nacional e internacional, en el que se van a tratar asuntos relacionados con todo el tema financiero, sobre todo de la banca tradicional y las finanzas tradicionales con las finanzas del futuro, ¿no? Vienen instituciones, entidades privadas, empresas de bitcoins, uh-huh, de activos digitales, y sí, yo seré la moderadora de la mesa de riesgos.
1: És que les finances també són un risc, eh? El risc aplicat a pràcticament totes les vessants de la vida. Està tot un gust, Sònia Ferrari, doctor Carbonell, moltíssimes gràcies. A Menci, molt serveix aquesta xerrada per gestionar millor l'estrès, que aquesta feina va molt lligada a l'estrès. Això sí que ho hem de dir. No són situacions de risc, però sí són situacions a vegades de nervis. Arribem a les 10:46, uns consells, el repàs, el temps, la meteorologia, què ens espera aquest cap de setmana, i tot d'una li demanem al nostre home del temps, Albert Darder.

0: al día. IB3 Radio.
1: IB3 Radio es participación.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell-de-mallorca.es.
1: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
2: Serà espectacular.
1: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
3: Que repiqui l'escampada de la Seu!
1: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
4: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
1: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit bel,
5: pinta,
6: mur,
5: cornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Garau.

0: 10 i 48 minuts, inevitable. Avui pega una ullada al temps, sempre ens encanta, sobretot de cara al cap de setmana, perquè després de la tempesta ens demanem arriba la calma. Recordem que dimecres van tenir una tempesta molt important que ha deixat uns efectes a algunes zones de les illes molt greus, sobretot a la zona de l'Esport d'Escanonja. Però ara la situació és diferent, ara la situació es tranquil·litza i arriba un cap de setmana molt més estable.
1: Sí, Marta, poden dir que avui tindrem un cel poc ennigulat o destapat a gairebé tot l'arxipèlag, amb temperatures que pugen lleugerament durant el dia. Les màximes rondaran els 29 graus, mentre que les mínimes quedaran al voltant, atenció, del 7.

0: graus.
1: Això sí, els dematins encara farà bastant de fresquet. A moltes zones les temperatures han baixat dels 20 graus i fins i tot han quedat per sota dels 15.
0: Sí, i de cara a demà dissabte continuarem en temps estable i cel poc ennigulat o destapat, tot i que podria aparèixer alguna ennigulada d'evolució durant l'hora baixa i deixar, Marta, algun ruixat aïllat i també ocasional.
2: Saludem, incorporem en aquesta conversa el nostre home del temps, Albert Darder, que ja ens escolta. Albert, bon dia.
3: Molt bon dia, Marta. Què tal? Què tal esteu?
2: Podem esperar un cap de setmana de calma, de més estabilitat, com explicàvem just ara?
3: Sí. Sí, sí. Farà un ambient molt plàcid. No repetirem les calorades que teníem a principis d'aquesta setmana, perquè aquest ambient, malgrat les temperatures remontin, no arribarem en el nivell que teníem, ni tampoc a l'aixafogó. I sobretot vull fer incís en una cosa, perquè ha estat notici. Avui, aquesta matinada, han tingut la primera nit no tropical a molts observatoris de les illes en gairebé 3 mesos. On haurien d'anar en el 18 de juny per trobar mínimes tan fresquetes com les que ha tingut avui vespre.
2: Mira, que ja deia jo que no era una sensació, sinó que una realitat, que ja han pogut dormir bé. Ara bé, la pregunta és, es mantindran aquestes nits? Perquè tothom passa pena de que això sigui només una, com una petita treva i que després torni encara l'estiu o un setembre amb més força. De moment, les temperatures continuaran més estables?
3: Sí, el que tindrem serà una oscil·lació tèrmica marcada. Les nits ja seran molt més fresquetes, com les que han tingut ara. Ja serà més difícil tenir nits tòrrides, tropicals encara les podran tenir, i de dia sí que les temperatures remuntaran en relació a dies anteriors. De totes maneres, estem pendents de cara a dijous, divendres de la setmana que ve, encara queda molt, que pogués haver una nova refrescada i ja veuríem si acompanyada de precipitacions, però estem parlant d'aquí a una setmana. Per tant, podem garantir que aquest cap de setmana serà bo per anar a la platja, per fer activitats, no hi haurà cap problema.
0: La setmana passada, no anava a dir, fa uns dies, te vàrem veure que pujaves fins en el Puig Major, o Prat del Puig Major, i vàrem veure que la davallada tèrmica ha estat dràstica. No sé si mostraves que hi havia hagut fins a només 11 graus de temperatura. És normal que siga tan dràstica aquesta davallada?
3: La veritat que en qüestió de dies és difícil, que el canvi de massa d'aire que han tingut ha sigut molt radical. Hi ha precedents de temperatures fresques, però tal vegada de precedents amb un contrast d'un dia per l'altre. Pegar un bot tan gros n'hi ha poquets. I ara que parlaves, Joana, de mínimes, te diré que dalt del Puig Major avui han tingut 8 de mínima, a Son Torrella 10 de mínima i a Lluc 13 de mínima. Per tant, en aquestes zones de la serra... Sí, ja molta fresqueta.
2: Albert, abans fèiem referència, no?, a aquesta tempesta del passat dimecres, fa només 48 hores. El batle de Banyalbufar demanava que se pogués declarar zona catastròfica al Manco, esport d'Escanonja, no? I alguns veïnats deien que fins i tot aquestes tempestes han estat pitjor que l'esclafit de l'any 2020, que recordaràs. Clar, un territori no té temps suficient a recuperar-se en només 6 anys. Recordem aquelles imatges en tots els arbres arrasats, no?, que pareixia que... no sé, que un, com si qualcú, no?, hagués arrasat tota aquesta zona perquè quedava totalment neta, pràcticament no hi havia arbres. No s'ha recuperat encara el territori i de sobte ve una altra tempesta. Com afecta això a la natura?
3: Marta, mem, jo ara no vull assustar la gent, però és que hagués pogut ser pitjor encara, perquè nosaltres, quan miràvem el Meteosat, quan la tempesta va abandonar Manacor i es llevant, després de descarregar molta Felanitx i Manacor, no se va dissoldre aquesta tempesta. Tot el contrari, quan va agafar camí cap a Sardenya, se va inflar encara més i va crear un monstre. És a dir, jo no sé què hagués passat si la bossa d'aire fred hagués baixat més de latitud. Hagués pogut ser pitjor. I, clar, aquests fenòmens, aquest tipus de fenòmens, la veritat que la seva recurrència de cada vegada és més freqüent. I això és el que m'ho fa passar pena de cara a les infraestructures, no? Perquè el que tu comentaves, el fibló de l'any 2012, a Lluc, el de l'any 2020, ara m'hem recordat del 2004 a Valldemossa, que també va entrar molt fort, després d'unes temperatures molt càlides. És a dir, hi ha precedents, però sembla que de cada cop agafen més freqüència, no?
2: No descartem que en aquesta tardor pugui haver, de fet, alguns meteoròlegs ja han avisat, no?, que es preveu una tardor un poc complicada, meteorològicament parlant. Si t'assembla, Albert, obrim les nostres càmeres, les beauties, per veure els dies després de la tempesta, Mem, quina és l'estampa que tenim avui. Segur que de cara al cap de setmana algunes persones voldran aprofitar el manco per gaudir de les excursions que hi ha amb aquesta davallada de les temperatures, no? Sí. Se pot gaudir més d'anar a passejar, a caminar i, per descomptat, de prendre algun cafè. Obrim la primera càmera, si vos sembla, companys, una de les nostres beauties. Mireu, a la colònia de Sant Pere, quina situació més calmada després d'aquestes darreres hores, perquè veiem la mà, Albert, totalment en calma.
3: Sí, i se nota que hi ha hagut un canvi de massa d'aire perquè no s'aprecia tanta basca com hi havia els anteriors dies. És a dir, l'atmosfera ha quedat neta, això de cara a la qualitat respiratòria són bones notícies també, que ha hagut un canvi de massa d'aire. Psicològicament també no està tan carregat l'ambient i això també sempre anima més a sortir. I aquí amb aquesta imatge tan blava se pot apreciar perfectament.
0: I Albert, ara farem un cop d'ull a la nostra càmera subaquàtica també per veure com està l'aigua en el Toro a Mallorca, però supos que l'aigua, la temperatura de l'aigua també ha de ballar dràsticament, no? O encara pot baixar més?
3: Clar, la temperatura normalment pot començar a baixar perquè quan hi ha una tempesta el que fa el temporal marítim és remoure les capes de l'aigua. Les aigües més profundes afloren cap a la superfície, se produeix una mescla, una barreja, i això fa que la punta càlida ja no sigui tan càlida i la temperatura quedi més homogènia i una miqueta més baixa. Però així i tot, les condicions segueixen sent molt més càlides del que seria desitjable en aquesta època. Faran falta més temporals per rebaixar-la.
2: Albert Arder, que tinguis un molt bon cap de setmana, que puguis gaudir, sobretot d'aquesta treva que ens donen les temperatures. Gràcies, com sempre.
3: Igualment per vosaltres. Bon cap de setmana, companys.
2: Igualment per tu. Manquen només 4 minuts per les 11 i aprofitem per fer un recordatori perquè avui fa exactament, i segur que us recordeu, 25 anys de l'atemptat de l'11 de setembre de 2001, una data que va canviar per sempre la història recent.

0: Pràcticament tothom recorda on era, què feia, on se trobava. Quatre avions varen ser segrestats pels terroristes d'Al-Qaeda i utilitzats per atacar les torres bessones de Nova York, el Pentàgon i, en el cas del vol 93, un camp de Pensilvània.
1: Així és, Marta, a les 8:46 del dematí, hora de Nova York, el vol 11 d'American Airlines va impactar contra la torre nord de World Trade Center. 17 minuts després, el vol 175 es va estavellar contra la torre sud. En poques hores, les dues torres de més de 400 metres d'altura varen desaparèixer, havien desaparegut per complet. En total, 2.977 persones varen morir en aquests atemptats.
2: Un quart de segle després, Nova York torna a mirar cap al cel per recordar-les. Aquesta setmana, 2.977 drons il·luminats, un per cadascuna de les persones que varen morir aquell dia, varen sobrevolar la ciutat. Els llums es varen anar agrupant fins a formar la silueta de les antigues torres bessones. L'obra, titulada 2.997 llums sobre Nova York, Harbor, s'ha creat l'abadia de Nova York, que ara estava traduint simultàniament, s'ha creat la participació de familiars de víctimes, supervivents i membres dels equips d'emergència.
0: I avui a la Zona Zero se celebra la cerimònia central d'aquest 25 aniversari amb la lectura dels noms de les víctimes i els tradicionals moments de silenci que recorden els diferents impactes i la caiguda de les torres.
2: Enguany, a més, s'hi afegeix un moment de silenci per recordar les persones que han mort posteriorment per malalties relacionades amb l'exposició a la pols de la zona del World Trade Center.
1: Però l'11S no només va deixar una ferida profunda als Estats Units, va transformar la seguretat dels aeroports, la política internacional i la lluita contra el terrorisme. I va anar seguit de les guerres d'Afganistan i també de l'Iraq. També va marcar profundament les relacions internacionals i la manera com viatjam avui.
0: I un quart de segle després, el record continua allà i avui, més que mai, l'11 de setembre torna a ser una jornada per recordar les gairebé 3.000 persones que varen perdre la vida i totes les que encara pateixen les conseqüències d'aquella tragèdia. Inoblidable, eh? Ho dèiem abans, tothom se'n recorda de què feia, on era exactament, perquè jo crec que eren unes imatges que ningú pensava que fos, que fossin imatges reals. Semblava una pel·lícula de ciència-ficció. Com ha canviat el món, d'ençà?
1: Massa. Segurament la conclusió és que...
0: La seguretat, 25 anys, la manera de viatjar, tot, pràcticament.
2: Aquesta reacció que hi va haver ajut després, tancament de fronteres, ha canviat molt el món amb aquests 25 anys.
0: Arribam d'aquesta manera a les 11, amb el record de les víctimes de l'11 de setembre. Fem una aturada per publicitat a la tele, els informatius a la ràdio i tot d'un encet amb la tercera ja i darrera hora de programa.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia. Desarticulat un grup criminal dedicat a introduir cocaïna a gran escala a Menorca. En total hi ha 11 persones detingudes, 9 d'elles a l'illa, i s'han decomissat més de 6 quilos d'aquesta droga. L'organització introduïa els paquets amagats en vehicles que viatjaven en vaixell des de la península cap a Menorca. Amb aquesta operació, executada per Policia Nacional, Guàrdia Civil i Agència Tributària, es dona per desmantellada la principal via d'entrada marítima de cocaïna a Menorca.
5: Els vehicles que feia servir la banda havien estat modificats per incloure compartiments on camuflar-hi la cocaïna. L'entramat estava liderat per un home resident a Ciutadella que feia servir una complexa logística per al trasllat de la droga, principalment en vaixell des de Barcelona i València. Els escorcolls, que es van fer de manera rutinària als cotxes de passatgers entre maig i juliol, es varen intervenir diverses quantitats de droga i amb el descurs de les investigacions es va concloure que no eren casos aïllats, sinó un entramat que estava lligat i organitzat. No avança fins la matinada del 29 de juliol, quan un ampli dispositiu va dur a terme fins a 5 escorcolls simultanis, una a València i la resta a Menorca, que van desarticular l'organització.
4: I anem amb més qüestions. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, es compromet a que el pròxim estiu ja estigui en vigor la norma que regularà el màxim de cotxes de lloguer que podran circular per l'illa. També el màxim de vehicles que hi podran accedir.
5: Una mesura que Eivissa i Formentera ja apliquen amb l'objectiu de pal·liar la pressió sobre les carreteres i que avui ha defensat Calmés en una entrevista al programa El Dia.
6: Les puc anunciar que en la pròxima temporada turística aquesta regulació serà efectiva. Antes de final d'any aprovarem en el ple del Consell de Mallorca el nombre màxim de cotxes de lloguer que podran circular i el nombre màxim de cotxes que podran entrar.
4: I sense deixar la crònica política, el Partit Socialista demana un pla de climatització per evitar les altes temperatures que asseguren es pateixen a les aules de les Balears quan arriba l'estiu. La candidata del PSIP a la presidència del govern, Rosario Sánchez, ha lamentat que l'executiu assegura destini més inversió a executar els acords amb Vox, com el pla pilot de lliure elecció de llengua, que climatitzar els centres de les Balears.
7: Comencem el 2027... en cursos escolars en totes les aules de totes les Illes Balears climatitzades, amb un programa per plantar brats a tots els patis escolars, perquè no pot ser mai que tinguem els nostres fills i les nostres filles que s'estan torrant a l'hora del pati.
4: I la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma ha convocat una manifestació, una concentració per al pròxim 20 de setembre. Reclama que es deixi de finançar la promoció turística i també que se deixi de fer obertures de noves rutes aèries.
5: La protesta serà davant la delegació del govern a les Balears i s'hi afegiran diverses entitats socials, ecologistes i veïnals. La plataforma ha fet una crida a través de les xarxes socials a participar en aquesta concentració i reivindica que és més necessària que mai.
4: I també estatal. Dimiteix el cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta. És Gonzalo Sanz, que plega després de la polèmica de les seues converses amb el CNI en relació a les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a la ciutat des del Marroc. Segons la informació desclassificada d'aquesta setmana, recordem-ho, Sanz va rebre aquestes comunicacions del CNI a través de WhatsApp i es va mantenir, a més, una conversa telefònica d'11 minuts amb un agent del servei d'intel·ligència el 29 de juliol, que era el dia abans dels fets. El propi delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, va assegurar públicament que no va tenir coneixement d'aquests missatges ni d'aquesta conversa que hauria mantingut el seu cap de gabinet amb el CNI. Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia, amb Marta Grau.

0: 11 i 5 minuts, tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Ens encanta en aquests moments demanar-nos què és allò del que parla tothom avui. No hi ha dubtes. Vos contam que a la fi ja sabem qui era o què era exactament aquell misteri que en revoltava les Spice Girls. Yo!
1: Les Spice Girls han tornat a fer parlar als seus fans, però no exactament de la manera que ells esperaven. El grup britànic celebra enguany el 30è aniversari de Spice, l'àlbum que va fer esdevenir 5 joves en un fenomen mundial i va convertir el girl power en tot un moviment.
2: I l'anunci d'aquest aniversari havia començat amb molta expectació, ja ho sabeu. Les Spice Girls varen publicar a les xarxes socials un misteriós vídeo amb Wannabe de fons, gravat precisament a les escales que apareixien al vídeo d'aquesta cançó. I això va fer volar la imaginació de tots els fans, que varen començar a especular amb una possible reunió de les 5 Spice Girls i fins i tot amb una gira mundial.
3: Però, Joana, no va ser així. La gran notícia va ser una altra. El grup posarà a la venda el pròxim 6 de novembre 5 col·leccions especials amb els senzills de tota la seva discografia disponibles en diferents formats. La més assequible costarà 94,99 lliures, que venen a ser uns 110 euros, i inclourà tots els CDs. I la més exclusiva arriba fins als 323 euros, que incorpora els 14 senzills en vinils i CD, les cares B, demos inèdites com Do You Think About Me i un llibret amb missatges mai vistos de les 5 integrants.
1: El problema és que molts de fans esperaven una altra cosa de xarxes. La reacció ha estat més aviat freda. En seguidors que han criticat que els hagin fet pensar en una gira de reunió quan finalment el regal d'aniversari és una caixa de CDs i vinils. Així que, de moment, Girl Power sí, però World Tour no. No sé què en penseu d'aquest no retorn de les Spice. Tu, que de petit eres molt fan de ser Spice Girls, Maria Antònia.
3: No, a veure, jo ho he dit, és vera que no és tan molt propera, més que respon tema d'edat, però les típiques sí que els he ballades totes les rebel·les i ho he donat tot i més. Però me posa la pell de la gent que sí que és fanàtica, com si per mi fos un altre grup que m'agradés molt, i la veritat que me decepcionarien un munt, perquè si fan una cosa tan senzilla com treure discs, que evidentment abans ho comentava la Joana, només els de comprar els col·leccionistes, o per aventura recordar aquest aniversari amb merchandising, perfecte, que ho anunciïn tot d'una. Que no creïn aquest hype, que abans m'ha sorprescat sabut la paraula, Xisco, si després no faran una tornada plegades, no faran un concert o per aventura, jo me pensava que fins tot traurien cançó, i no.
1: Una marota que de petita ballava a ser Spice Girls a Sauva, a Cau una amiga. Com has rebut aquesta notícia?
2: A Can Freix, ho pots acabar de contar. A Can Freix, que era allà on feien les reunions amb les meves amigues. I sí, estic decebuda, no? Decepcionada, moltíssim, molt enfadada, perquè no m'ho esperava. La veritat és que ja he dit abans, que segurament per la gent que col·lecciona, o la gent que és molt fan de tenir en format vinil o en format CD la discografia dels seus artistes, li pareixerà perfecte, però jo crec que la manera de consumir que tenim ara la música no passa precisament per comprar discos de 300 euros a casa. Però bé, m'esperava una altra cosa, sincerament. Però jo no descart que darrere d'això hi hagi una altra cosa. No sé si ho vull pensar.
0: Ai, Barato, que optimista.
2: I me vull enganar.
0: No. No sé si, optimista,
2: no sé.
0: Eh?
2: Jo ja sabeu que m'havia de gira en els espais. I clar, aquest girl power és not found.
1: Jo t'he de dir que en temes sentimentals, i quan ets fan de qualcú no deixa d'haver-hi un sentiment a darrere, no m'agraden les estafes. Ho dic perquè de vegades passa que la teva parella t'està anunciant tot el dia. Avui vespre serà gros, avui vespre farem maig, i llavors també amb una caixa de bombons de 3 euros. Què dius, amem? Per favor, era necessari anunciar amb aquests escarafalls una caixeta de bombons? I doncs, les Spice han fet exactament el mateix. Duen tot el dia dient, ei, avui tindré una gran sorpresa. Una gran sorpresa per elles, que tornaran a fer calaix. També t'ho dic, perquè això de fer quatre caixes, crec que el millor enduir la nostàlgia i la memorabilia una mica massa lluny, i que pot ser haurien de deixar d'invertir tant d'euros amb aquestes coses. I que la gent, si fa un retorn, que el faci de veres. Aquesta setmana ja han viscut la nostàlgia dels anys 80, i per un moment han tingut la nostàlgia dels 2000, gràcies a les Spice. Pot ser haurien de deixar d'enyorar tant i començar a crear records nous. Ho dic perquè de vegades tens la sensació de que vivim en què qualsevol temps passat va ser millor, quan en realitat no entenem que el bo i el millor encara està per venir. El tenim, és el camí que hem de recórrer.
0: O sigui, que tu és que penses que el bo encara està per venir.
1: Vull creure que sí.
0: Estimada, ets fill dels 80, de la nostàlgia,
1: jo som un
0: de que la música tenia una etapa en concret.
1: Un moment, jo som un home vell. que ja va néixer vell. Jo, en 6 anys, ja era així. I a mi ja m'agradava l'antic. Però, no, penso que també hem de tenir il·lusió per allò que vendrà. Ho dic perquè també pensar que ja està tot fet, que tota la bona música que teníem ja l'hem escoltada, que les pel·lícules bones ja les han fetes, a mi és una cosa que m'ha creat una mica d'angoixa cultural.
2: Home, diuen que comences a saber i quan comences a veure que la música actual ja no t'agrada res.
0: Ostres, idò, jo soc supervea.
2: No has res que t'agradi, absolutament
0: no,
2: res.
0: No, sí, però penso que tant en la música com en el cinema sí que és vera que va haver unes etapes on sí que se feia molt bona música i molt bon cinema. I ara és veritat que, en la meva opinió, sí que és vera que la qualitat ha davallat. Sí, és inevitable.
2: Supos
0: que m'he fet
2: major. Supos que m'he fet pisa, Marta.
0: Exactament, crec que m'he fet major. Confirma la meva teoria de que els espais s'han quedat fora d'obvés, perquè això només ho fa una persona que diu, mira, hem de treure profit d'això, què fem? Una gira? No, mos fa molta peresa, una gira, no estem encara per aquest trote, i què fem? I de sort que surti aquesta edició...
1: Jo confirmo la meva teoria d'ahir, que les altres quatre duen mesos tocant a Cas Beckham, i li deien, Victòria, per favor, espavila.
0: La Victòria és l'única que tu creus que no vol tornar.
1: L'única
2: que no necessita.
1: De fet, la reunió que vàrem fer, crec que va ser l'any 2019, si no vaig errat, 2012, Jocs Olímpics, 2019, vàrem fer una minigira per Royaume Unit i Irlanda, i la vàrem fer sense la Victòria Beckham, que també jo ho entenc. La Victòria Beckham ara és dissenyadora. Li ha costat molt que el món de la moda se l'aprengués seriosament i no només com una part de nu que feia música. I tornar a sortir amb aquestes còreos, amb aquests balls, i jo entenc que la Victòria Beckham no vulgui.
0: Se n'afluixa.
1: Perquè no ho necessita. Hi ha coses que només les fas quan necessites. És com si nosaltres ara mos quedéssim fora feina, aniríem a un programa d'aquests de... mos convidaríem supervivientes i aniríem. Per què? Perquè hem de fer feina.
2: No.
1: Però na Beckham no ho necessita. Pot ser. Supervivientes, no.
0: Te llançaries de l'helicòpter?
1: Però hi ha altres d'un helicòpter i d'un fort necessari. O, per exemple, de qualsevol puig.
0: Per què no? En tot cas, era un dels centres de debat. Vos heu quedat amb ganes de comentar alguna cosa més sobre els espais?
1: No. Jo volia lligar l'aventura que suposa Supervivientes amb la propera aventura de la qual parlarem ara, que també necessita una gran forma física.
0: Sí, i tant, eh? No ho pot fer qualsevol. Vinga, vos ho explicam tot d'una. Parlem d'una d'aquelles cites que ja formen part del calendari i de la tradició de Mallorca. Torna la pujada de Lluc a peu de la part forana.

0: collita de la pujada llucapeu de la part forana ho fa enguany amb una xifra ben redona. Aquest serà ni més ni manco que la 45a edició d'aquesta caminada que cada any reuneix milers de persones de diferents municipis de l'illa.
1: La cita serà la nit del 12 al 13 de setembre. Els marxaires partiran l'hora baixa del dissabte, dia 12, des de 45 municipis de Mallorca amb un mateix objectiu, arribar caminant fins al santuari de Lluc.
2: I l'organització preveu enguany la participació de prop de 5.000 marxaires. Per segon any consecutiu, el Consell de Mallorca coordina aquest esdeveniment que comptarà amb prop de 200 voluntaris encarregats de donar suport i vetllar per la seguretat dels participants durant el recorregut. I enguany, amb aquesta 45a edició, la pregunta és inevitable. Com arriba aquesta tradició a una nova generació de marxaires? Quines novetats hi haurà? I com es prepara una caminada que mobilitza prop de 5.000 persones? En parlam amb el Llorenç Gelabert, ell és president dels Antiblouets de Lluc i organitzador de la pujada a Lluc, a peu de la part forana. Llorenç, molt bon dia i gràcies per venir a visita.
3: Gràcies a vosaltres.
0: No deus haver vengut caminant.
3: He vengut a peu, d'escotxo fins aquí.
4: Home, ja entrarà,
3: sí. No, i no ha estat a prop, eh?
0: No.
4: Perquè no, perquè no és fàcil.
2: De vegades costa aparcar en aquesta zona, les coses com són. 45 edicions, Llorenç, ja són moltes. Què significa arribar en aquesta xifra tan redona i què representa avui aquesta pujada a Lluc des de la part forana?
3: Bueno, aquesta xifra de 45 anys de pujada Lluc a peu, primer de tot, es dona les gràcies a totes les persones que ho varen fundar ja fa 45 anys, des de l'Associació d'Antiblavet de Lluc, que l'Associació d'Antiblavet de Lluc durant aquests 45 anys ha tingut entre uns 5 presidents més o manco i 5 juntes que han fet possible que arribem a aquesta 45 pujada. Evidentment, aquesta pujada, des dels anys d'avió fins ara, ha fet un canvi radical. O sigui, abans, pujar Lluc a peu era simplement una, diguéssim, un costum anual que tot sabeu que mallorquines i mallorquins pujar Lluc a peu era una cosa que quasi una vegada a l'any s'havia de fer. Això l'Associació d'Antiblavets ho va institucionalitzar perquè el segon diumenge de setembre de cada any, que coincideix amb la Diada de Lluc, la Diada de Mallorca, que és Festa Grossa Lluc, pues, se faci aquesta pujada. Aquesta pujada, evidentment, aquests darrers anys s'ha, diguéssim, ha tornat complexa diguéssim, de manera de seguretats, de moltes coses i de molt de permisos que s'han de treure a dia d'avui, que fa 20 anys no s'havien de treure. Això no xerec, això és més complexa i és més feina, però evidentment l'Associació d'Antiblavet de Lluc va arribar a un moment que fa 2 anys van haver de decidir que no podien tots sols dur aquesta organització i ho havien de dir a algú. I res, van tocar les portes del Consell de Mallorca i el Consell de Mallorca ens va obrir les portes de Pinta Ample i això ja enguany ja és el segon any i, evidentment, ja qui estigui en el Consell de Mallorca sap que cada any ha d'organitzar aquesta pujada i nosaltres, els Antiblavets de Lluc, estem orgullosos de que sigui l'institució supramunicipal la que dugui en marxa l'organització i tot el que és diguéssim, els permisos, el pla de seguretat, l'organització, o sigui, amb tots els policies locals, protecció civil, guàrdia civil de trànsit, etc. I tots els permisos i paperassa que s'ha de treure, que ara el Consell, a més, enguany ha donat una passa més, per jo molt encertada, que ha estat que ha tret un contracte major i va tret una empresa de Madrid. L'any passat va ser una empresa de ciutat, però l'any passat era mig contracte, només era una part de lo que era això, però enguany s'ha fet ben fet. I enguany, evidentment, quan és un contracte major institucional, tothom sap que això està obert i guanya el més econòmic i el més avantajós. A partir d'aquí, aquesta empresa de Madrid és una empresa molt professional. Jo estic content, i estic content també del recolzament i del monitoreig del Consell de Mallorca, i evidentment que no ho podem fer d'una altra manera, els Antiblavets estem i estarem sempre davant el Consell de Mallorca perquè aquesta tradició tan mallorquina se faci cada any.
0: Jo, Llorenç, he de dir que he fet un parell de vegades aquesta pujada, per aventura amb una mica d'avantatge, perquè sempre l'he fet de sou, perquè sou d'aquest poble, perquè més avantatge que un que ve, per exemple, de Santanyí, sí. Però és vera que és un dia de reunió i de peregrinació per molt de pobles, de molta de gent dels pobles, que s'animen a venir. El germà d'Anna Maria Antònia, per exemple, farà aquesta sortida des de Cala Figuera, des de Santanyí, peregrinació per anar a veure la Mare de Déu de Lluc, sí, no? Que és com una mica la tradició. Sí. Enguany esperau 5.000 marxaires, no sé si és una xifra que es manté o que ha baixat. Penseu que la gent se n'afluixa ja de fer aquest camí, aquesta marxa fins a Lluc, o ho han de tornar a fer revir una miqueta?
3: Enguany, i ho dic amb orgull, ara estan veient avui en el WhatsApp de grup de tots els cap de pobles i tota l'organització com tots els pobles ens demanen més guardapits i més llumets degut a la gran inscripció que hi ha. Sobretot també han d'estar orgullosos perquè enguany i per segona vegada se fa una inscripció nominal degut a les assegurances i tal, se donen nom, el DNI i l'edat. I quan són menors, evidentment, han de tenir l'aprovació dels pares. Què passa? Que m'ho estan donant compte de que el jovent cada vegada és més. I hi ha molt de jovent que puja en aquesta marxa, bé sigui per fer, bé sigui per esport, però pugen a Lluc i se manté la tradició. I enguany, a hores d'ara, la veritat és que se tancaran les subscripcions avui o demà de matí, segons quin poble, i rossarem els 5.000.
1: Segons quin poble, ara ho han dit, perquè recordem que parteixen des de 45 municipis diferents de Mallorca. No sé com és de complicat o de factible coordinar tota aquesta mobilització d'una magnitud tan, tan grossa.
3: Estic content d'aquesta pregunta perquè, no és el mateix anar d'un lloc a l'altre. No vull ara aquí dir, però bueno, el Güell de Lluc a peu es complexa també i fa molt bona feina, el grup Güell. Jo els vull donar la meva enhorabona. A més, tenim una amistat i una col·laboració conjunta. Però, clar, és diferent anar del Güell a Lluc a peu que de 45 pobles a Lluc. Els 45 pobles, a dia d'avui, en sotsistemes traza de la policia de tràfic i tots els sistemes d'esplà de seguretat, s'ha de traçar esplà de marxa de cada poble. La majoria de pobles d'Esplà converteixen a Sineu, antiga capital. De Sineu a Inca, que és el tram un poc més perillós perquè no poden tancar la carretera perquè és una artèria principal. Sí que està tancada d'Inca a Lluc. I tots els pobles de Tramuntana, Pollença i Alcudi, tenen els altres traçats que també s'han d'establir com a traçats obligats, tenint en compte que hi ha un sistema mèdic que cobreix aquests traçats i tal. Tot el que és a partir de les 4 de la matinada que se diguessin sortida oficial des de la plaça del Bestià d'Inca ja és més fàcil, perquè anem a un circuit tancat fins a Lluc de 16 quilòmetres i tot és més tranquil. Però bueno, estem a damunt i aquí estem.
1: En aquests 45 municipis, la seguretat, que crec que és un dels grans reptes, hi haurà prop de 200 voluntaris, sí, que partiran de diferents pobles. Mm. Quina feina faran, a més de les autoritats, aquests voluntaris durant tota la nit?
3: Els voluntaris són el cor de la marxa. Si els antiblevets no tingués som, antiblevets i no antiblevets, que són col·laboradors i gent que estima Lluc, si no fos per tots aquests voluntaris a 45 pobles, no se podia fer la marxa. Simplement perquè cada poble té 10, 12 voluntaris, a tots, repeteix que tots els pobles, coordinats a través d'aquesta eina tan guapa que és el WhatsApp, i tan útil. I, clar, a partir d'aquí, pues, tot estressat està cobert i cada poble demana les seves exigències de seguretat, estressat que du, etcètera, etcètera, i en la coordinació del Consell i l'empresa adjudicatari, pues, tot això té una organització perfecta, o quasi perfecta.
2: I en quina forma física ens hem de trobar per poder
4: Vinga,
2: fer aquesta marxa a Lluc a peu? És a dir, si està...
0: Un xisco va sobrat.
2: No... Jo vaig sobrar, però, per exemple, no és el mateix partir de Sauva, sí, que, per exemple, partir de Santanyí. Les necessitats són diferents.
3: És així. Jo crec, Xisco, en aquest cas, que més que tema d'estar en forma, com que només és un pic a l'any, és tenir el cap en forma. Si així un vol pujar a Lluc, i s'ho pretén, pujarà de Santanyí, pujarà de Manacor o pujarà d'Artà. Però ho has de tenir clar, perquè en aquesta vida, si tens les coses clares, ho fas. I si no li tens clar, no ho fas. A partir d'aquí, jo l'únic que puc dir és sabates vells, o almenys empleades, no vull dir vells.
4: Però res d'estrenar, per favor, que és un clàssic, me compraré unes sabatetes per... Per favor, no, eh?
2: Res d'anar en xineles.
3: Res d'anar en xineles, ni res. Unes deportives, còmodes, que ja et haguis duites, ropa lleugera, a veure que ara fa més fresqueta que fa uns dies, això ajudarà a que la gent estigui sense xafogó, estirà més bé, i bueno, sobretot tenir ganes d'arribar i saber que diumenge hauràs de descansar, i dilluns tal volta hauràs de donar qualque excusa a la feina perquè tindràs
4: ja
3: unes...
4: Ja estàs preparant el terreny,
3: Això és l'únic.
4: Llorenç, mos pots descriure la sensació? Després, tu que has participat tantes vegades, no? Després de l'esforç, del cansament... L'arribada. no? Com se produeix aquest sentiment de germanor de tothom arribant, aquesta sensació de he complit amb el meu objectiu? Com la podries descriure?
3: Sí, jo crec que la sensació, d'una persona humana, quan tu, dius faré això, i te poses aquella fita i la fas, aquesta sensació de complir amb aquella fita, això jo crec que és la màxima de les persones. Per dir, vull anar a Lluc a peu i vull arribar a Lluc. Ho faig. Vull fer allò, o vull arribar al locutor de ràdio, a IB3 Ràdio. I arribes i estàs orgullós d'aquella fita que has assolit. I d'això és exactament igual. I jo animo a tothom que pugui. I, a més, és un símbol de mallorquinitat en a Lluc, i jo crec que aquestes coses són les que defineixen i diferencien els pobles a dins un món tan globalitzat.
4: On podem aconseguir més informació? Has dit que ja queda molt poquet, que sí. Tot d'una se tanquen ses...
3: Sí.
4: Però encara som a temps.
3: Sí.
4: O sigui que anem a facilitar tota aquesta informació per oients i espectadors que tal vegada es diuen no ho he fet mai, sí. O fa anys que no ho faig. Qui sap si aquesta vegada m'assumaré?
3: Sí, bueno, hi ha una pàgina web del Consell i després tots els ajuntaments van anunciat a través de xarxes socials, a través de publicitat, cartells, i en els 45 pobles participants, pues saben que 40 ajuntaments en el cap de poble, majoritàriament tots els regidors i bales que col·laboren i els vull donar les gràcies des d'aquí, pues se poden anar a apuntar. I, bueno, la majoria d'ajuntaments fins ara de cada vespre, migdia, han badinat, i qualcun fins demà de matí. Però, bueno, encara se poden apuntar i...
0: I, bueno, I fora excuses.
3: I fora excuses. Exactament. I fora excuses.
4: Jo, Lens, ha estat un gust tenir-te.
3: El gust ha estat meu.
4: Qualcú més, perquè d'aquesta taula em sembla que només ho ha fet Joana Maroto.
0: Sí, i des de sobre, que no li vull llevar mèrit, perquè
4: no.
0: També té el seu valor i la seva cosona. Però bé, ja sé que no és fins...
2: Sí. Jo crec que faré...
0: És el tram més dur.
2: Part forana a Lluc des d'Esporca.
0: Ara ja vos està llevant mèrit, però...
3: No. Aquesta encara no la tenim traçada.
0: És el tram més difícil o no? Aquest... De Souva a Lluc?
3: Sí, bueno, és la pujada més...
0: La pujada.
3: La pujada real. Dic que Souva és més o manco fàcil. Ara, jo veré que moltes vegades, jo que som pobler, són 22 quilòmetres de la pobla. Però de Santanyí han de partir dissabte a migdia de Vélez 12. I de Cala Figuera, com l'any passat i l'altre, varen fer una sèrie de persones, això és potent. Aquí sí que has d'estar preparat mentalment per arribar a Lluc.
1: I físicament.
3: I físicament.
4: Idò, només podem acabar desitjant molts d'ànims a tots els marxaires, que no serà fàcil, és veritat, però segur que ho aconseguiran. Llorenç, moltíssimes gràcies de bé i nou.
3: Gràcies a vosaltres, gràcies i metres.
4: Uns consells més i tornem tot d'una.

0: IB3 Radio és cultura.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
3: Serà espectacular.
2: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
4: Que repiqui l'escampada de la Seu!
2: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
5: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
2: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: 11 i 28 minuts apostant per un clàssic. Qui no ha donat voltes i més voltes, sobretot per ciutat, cercant aparcament? Una volta, dues, desesperació, nervis... I quan, ja no saben ni on som, acaben deixant el cotxe més lluny de la nostra destinació.
1: Rupit, jora, fet voltes per Palma, i encara no he trobat aparcament.
2: No parking. No park.
3: I la mireu, aquest és el problema que un jove mallorquí, en Jaume Garcia, ha volgut solucionar amb tecnologia, allò de trobar aparcament, i no estar com en Changuito fent voltes per Palma tot el temps. Ha creat Dovel, una aplicació gratuïta que ajuda a trobar les millors opcions per aparcar el nostre cotxe. Fa un temps ja va venir aquí, en aquest programa, a presentar-nos la idea, però sembla que la cosa no només ha avançat, sinó que s'ha polit i perfeccionat.
4: Així és, Joana, perquè l'aplicació ja té 4.500 usuaris i amb un sol clic mostra aparcaments, carregadors elèctrics, places accessibles i també la probabilitat de trobar aparcament al carrer segons la zona i l'hora. Ho fa amb un sistema de semàfors verd, taronja o vermell.
5: I ja tenim aquí el seu artífex i el podem saludar, Jaume Garcia. Benvingut al dia. Com estàs?
6: Molt bon dia. Encantat d'estar aquí.
5: I començarem per allò més important. Realment podem deixar de fer voltes cercant aparcament gràcies a una aplicació?
6: I de nosaltres apostant que sí. Han duit aquesta tecnologia perquè ciutadans, a través d'un sol clic, puguin trobar on aparcar. Nosaltres el que fem realment és oferir totes les diferents opcions a destí, indicant per una banda aquesta probabilitat, no?, que estem comentant en un format de semàfor, de color verd, alta probabilitat, taronja, probabilitat mitjana, vermell... directament molt difícil trobar allà aparcament, en aquest moment, des dia específic i en aquesta hora, que sabem que els carrers van evolucionant al llarg del dia. I per altra banda, també entregant les diferents opcions, tant d'aparcament gratuïts, com són les esplanades, aparcaments privats, municipals, i, com bé comentau, també treballar amb tant carregadors elèctrics com places de mobilitat reduïda.
3: Això també és important, no?, en el final, perquè tothom pugui trobar el seu lloc i...
6: Seria un 360,
3: no? Un 360.
6: Un 360 on puc trobar aparcament o quines opcions tenc a destí.
3: Clar, per això tenc que ho heu perfeccionat i ho heu polit, no?, d'ençà que vares venir ara.
6: Efectivament.
3: Recorda-mos una mica com funciona, no?, perquè cada fes usuari i d'on obteniu, per exemple, la informació sobre aquestes probabilitats de trobar aparcament.
6: I de... L'usuari el que li hem volgut plantejar és una interfàs molt neta i molt intuïtiva on amb un sol clic pugui cercar, ja sigui destí, és a dir, indicar, jo per exemple vull anar al centre de Palma, té l'opció de cercar-ho, o a través del botó d'aparcar ara, que hem anomenat així. D'aquesta manera apareixeran totes les diferents opcions. Com bé comentau, també tenim el tema de les probabilitats, que aquí és una construcció de tecnologia pròpia. És a dir, si informació i les dades són nostres, ja han estat construïdes per l'empresa, que és precisament on resideix el valor, i el que fa funcionar és pues, diferents models d'intel·ligència artificial que combinen tota aquesta ingesta de dades pròpies i t'entreguen la probabilitat d'una manera molt intuïtiva i molt senzilla de cara a l'usuari. Pues, un carrer marcat en verd, taronja o vermell.
0: Bueno, això ajuda moltíssim a descongestionar, no? Perquè ja, si veus tot vermell, ja ni t'atraques en aquesta zona.
6: Aquesta és l'idea, poder portar informació de valor quan l'usuari té un moment d'incertesa molt gran, que sabem que durant el dia pues, sol sorgir.
4: I també una pregunta que segurament molts de nostres oients espectadors s'han fet qualque vegada, o s'estan fent ara perquè no coneixien d'abans l'aplicació, que fins a quin punt és fiable? Jo, si entre l'aplicació i veig que hi ha dos llocs, que dos és bastant poc, m'arrisc a anar fins en aquell carrer... Uh-huh. O dic, no sé si serà el 100% fiable. Com els podem convencer?
6: Pues nosaltres treballem les dades i la tecnologia per nosaltres ha adquirit un caire molt, molt important i el que sí que treballem és en la fiabilitat de les dades. La recopilació de dades ha estat massiva, de tal manera que quan podem indicar aquest color nosaltres tenim, òbviament estem xerrant en termes de probabilitat, però tenim una certesa bastant, bastant gran de que allà podràs trobar aparcament.
0: Però si la Maria Antònia va en aquesta llum verda, no, que li indica que hi ha pàrquing, i de sobte, abans d'arribar, s'ha ocupat aquest lloc, m'imagino que li bota una alarma, no?
6: Sí, i nosaltres, de fet, oferim més d'una alternativa sempre. És a dir, indicant més d'un carrer, no únicament un carrer, sinó que tens diverses opcions al voltant perquè entenen que se pot donar aquesta situació, però sempre tindries una altra alternativa marcada d'escolor adient en el cas d'aquell carrer. Entenen que els carrers respiren de certa manera al llarg del dia d'una manera diferent, no el mateix de matí que es vespre, i nosaltres ho indicam a través d'aquest semàfor.
3: Clar, 4.500 usuaris ja s'han fiat, no? 4.500...
6: Més de 5.000, actualment.
3: Més de 5.000, o sigui, ja n'hi ha 5.000 que... Bé, com a mínim ho han volgut provar, ja han volgut veure menys si és efectiu o no. Vosaltres que heu après durant aquests primers mesos dels comportaments i dels hàbits dels conductors?
6: Sí, nosaltres, tot i que el primer model que plantejàvem era molt col·laboratiu, el que vam entendre és que l'usuari realment necessitava una resposta directa. No volia les friccions de la col·laboració, sinó volia que li entreguéssim una resposta directa i que li aportéssim valor en aquell moment d'incertesa. Llavors, el major aprenentatge ha estat en polir la solució de tal manera que depengués exclusivament de nosaltres com a empresa, és a dir, entregar aquesta informació de valor i no que els usuaris haguessin de connectar entre ells.
5: I perquè si gent ho entengui, com recaptau aquesta informació? Perquè si una cosa té mobilitat, és un pàrquing. Com vagis una mica despistat, ja no el trobes.
6: Sí, nosaltres, com deim, treballem diferents opcions, tant a la part de carrer com, per exemple, en els pàrquings. En els pàrquings privats, el que sí que fèiem és proporcionar informació de quantes places disponibles queden en aquests pàrquings privats, és a dir, ocupació en temps real, que això sí que s'accés en aquesta informació i recopilació d'aquestes dades és molt més senzill. De cara en el carrer, el que fèiem precisament pues, és treballar... és a dir, el que és purament la tecnologia darrere és el nostre valor i no que vam diguent tampoc com se fa, però sí que és el valor que intentem aportar. I la manera més fàcil de comprovar-ho pues, precisament és provar-lo. Així que nosaltres animem a que ho facin.
5: No, si m'agrada no desvetllar secrets industrials, que llavors mos poden copiar la patent.
0: Jo ho provaré perquè és vera que és un mal de cap. Quan t'intentes i dones voltes i després te poses nerviós, no són conscients de com estressa un cotxe. Correcte. Per exemple, un embòs. Qui no s'ha estressat a un embòs? Com no te vagi bé la música en aquest moment? És vera, els embossos estressen. Quines probabilitats hi ha de que aquesta aplicació, que a més és una aplicació que fomenta sobretot la sostenibilitat, perquè evita concentracions de cotxes a un lloc en concret.
6: Correcte.
0: M'imagino si això fos possible, per exemple, a tot Espanya. Podria reduir emissions.
6: Correcte. O sigui,
0: va molt més enllà de que faciliti la vida de les persones, parlant també de sostenibilitat.
6: Sí, nosaltres, de fet, és algo que tenim molt present i que intentem també incorporar dins de l'estratègia de l'empresa. L'aplicació està feta i està escalada a tot Espanya. És a dir, tot i que el terme de probabilitats, que és la tecnologia que treballem més en camp, ara mateix funciona tant a Mallorca com a Màlaga, nosaltres donant resposta tant de pàrquings com places de mobilitat reduïda com de carregadors elèctrics a tot Espanya, ja no s'estan cercant. I precisament el que volem fer és reduir el temps mitjà d'aquesta recerca d'aparcament, que, conseqüentment, impacta en el CO2 i les emissions de CO2.
0: Com les descarregam? Que això és l'únic que ens falta per pues... rebre. El nom, que és Dubbel, que és D-O-O-B-L, però com accedim a aquesta?
6: Actualment està tant a Play Store com a Android, bé, com a iOS. És a dir, tant Android com iOS podeu descarregar les principals plataformes de descàrrega.
0: Fàcil de manejar per qualsevol persona, qualsevol edat, que això, que qualcú... Igual pensar jo pas d'aplicacions, perquè... No.
6: Hem invertit molt de temps en fer una interfàs molt neta.
0: Que sigui intuitiva.
6: Entraràs i veuràs dos botons.
0: Sí?
6: Un botó d'aparcar a hora o de cercar on vols anar.
0: Perfecte.
6: Ja està, i a partir d'aquí executant nosaltres, processant totes les dades i t'entregam informació de valor.
0: Això és el que necessitava.
6: Molt
0: Jaume, moltíssimes gràcies. Enhorabona a tot l'equip que ho heu fet possible a través de Dubbel, aquesta aplicació que mos facilita l'aparcament, que segur que molts ens esteu escoltant des del cotxe, que segur que molts esteu just ara intentant cercar pàrquing, probablement, en aquestes hores, per cert. Difícil, aquesta hora, sobretot si un va a ciutat, no? Que tot ja està obert, que tot el trull ha començat. És veritat, és molt complicat, sobretot en aquestes hores. Són 11:37 minuts, uns consells i continuem.
1: Welcome to Mallorca, wonderful sky. Everybody wanna be a part of paradise. Entre bicicletes i cotxos llogats, pots arribar on vulguis, però oblida't d'aparcar. Guiris van, van, van, van i venen. Guiris van, van i venen.
7: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
3: Oh, sorpresa!
2: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
4: Ja som aquí, ja hem arribat!
5: Com d'això, com esteu?
2: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dia. IB3 Ràdio.

11:40. Aquest divendres, Palma té una cita amb un dels artistes mallorquins que més lluny ha arribat. Estem parlant de Rels B. Recordam, actuarà al Parc de la Mà en un concert gratuït i multitudinari amb motiu de la Diada de Mallorca. Be, be, be.

0: mi me gusta que me tire... Cita amb la música i amb Res B, però qui és realment Res B? Segur que vos ho demanau. O no, perquè molts ja el coneixeu. Però bé, darrere aquest nom artístic hi ha en Daniel Heredia Vidal, nascut a Palma el 1993. Va néixer i créixer a Sant Gotleu i va començar molt jovenet en el món del rap i de la producció musical. Abans de dedicar-se professionalment a la música, va fer feina, entre d'altres coses, de cambrer i de picapreder.
1: I aquell jove, que començava a fer música de manera pràcticament independent, s'ha convertit en un dels grans noms de la música urbana en espanyol. Res B anà construint una carrera que combina hip-hop, rhythm and blues, reggaeton, pop i sons llatins, i que li ha permès continuar una enorme, consolidar una enorme projecció internacional. El seu vincle amb Mallorca, però, continua molt present. De fet, el 2025 ja va protagonitzar un dels concerts més importants de la seva carrera a l'illa, al recinte de Son Moix, coincidint en la publicació d'Afrolova 25, un disc de 9 cançons amb una sonoritat marcada pels ritmes afro-caribeans, l'amor i l'estiu.
2: I ara torna a casa amb un concert que serà molt especial, no només perquè serà gratuït i s'espera una assistència d'entre 50.000 i 60.000 persones, sinó perquè arriba en un moment de canvi artístic per al mallorquí.

0: Resby acaba d'avançar, d'explicar i de contar al món que Gaviotas de Cristal serà el seu nou treball. Ha anunciat que prepara aquest nou projecte musical amb influències de bossa nova i sons lofi, que no sé exactament què és, però ja l'haurem d'escoltar quan surti. Per tant, aquest concert podria servir també per descobrir aquesta nova etapa del cantant i Xisco, segons mos ha dit i avançat el president del Consell de Mallorca, mos esperen sorpreses també, perquè podria haver-hi qualque cosona que si ja no s'espera.
1: Sorpreses que podrem veure per IB3 Televisió, que oferirà el concert en directe i en exclusiva precisament avui vespre a les 9:30, que durarà fins a la mitjanit. Una retransmissió amb més de 17 càmeres i 2 drons per intentar mostrar aquest espectacle des de tots els angles i traslladar l'ambient del Parc de la Mà a les pantalles.
2: I doncs, el pla que tenim per avui vespre, companys, mos veiem després del concert o a través de la televisió o in situ al Parc de la Mà i que comenci a les totes el cap de setmana. I doncs, deixem de banda la música per parlar del com. És veritat, hi ha moltíssimes coses que han ocorregut i que han deixat de banda i que no volen fer-ho més. Una setmana més arriben els quioscos, les portades de les revistes i ho fan amb una protagonista absoluta, la princesa Eleonor, i el seu primer dia com a universitària. I sabes?

0: detenció. Després de 3 anys a les Forces Armades, la princesa d'Astúries ha començat aquesta setmana els estudis de Ciències Polítiques a la Universitat Carlos III de Madrid, al campus de Getafe. El seu primer dia, Liona va arribar 10 minuts abans per començar aquestes classes, va saludar el rector i diversos responsables de la universitat i davant dels periodistes només va dir que anava amb moltes ganes. Han de dir que hi havia més de 50 mitjans de comunicació acreditats, per això tanta propaganda que li han fet a les portades de Hola, Lectures i Semana, perquè totes han volgut dedicar la seva portada en aquesta estrena estudiantil. La gran diferència respecte a la universitat que va viure son pare, Felip VI, el 88, és precisament aquesta voluntat de normalitat, que no sé si ho van aconseguir aquest primer dia, perquè 50 mitjans acreditats, el rector que la va saludar, els consellers de la universitat que la van saludar, el bidell que li dona carmanyola, no ho sé, però que si ho volien fer normal, va ser de tot, excepte normal.
1: Estem convertint les imatges del moment, en concret, que se refereixen a Xisco, que descrivim pels espectadors, i és fotògrafs, càmeres, un noturà, pràcticament.
0: I dèiem normalitat perquè recordem que al rei Felip li van adaptar el pla d'estudis, li van fer un itinerari acadèmic específic que no li faran a la princesa Eleonor. A més, ella ha accedit a la carrera mitjançant el sistema d'admissió primerenca per a estudiants que han cursat el batxillerat estranger. Recordem que ella no ha fet selectivitat, no ha fet la pau, sinó que va estudiar a Gales. La seva elecció també té un punt simbòlic. Eleonor estudiarà a una universitat pública i hem de dir que hi ha hagut un efecte Eleonor, ja és que la nota de tall de Ciències Polítiques enguany ha passat d'un 9,5 a un 10,7, que hi ha el mal a pata. Que tu tota sa vida hagis volgut fer Ciències Polítiques...
1: Ai, no!
0: Lluitant per tenir un 9,5, hagis set un 9,70 i no t'entrin perquè enguany s'ha posat de moda aquesta carrera. Llavors, 40 alumnes per classe en qui compartirà curs, tot i que ella no hi anirà cada dia a classe. Hi ha hagut aquesta feta a Liono i també li varen fer un menú especial a la cafeteria. Un menú que se deia Con Encanto Real.
1: No és real.
0: Sí, que incloïa, entre d'altres plats, llenties ecològiques, espaguetis a la marinera, bacallà al forn i opcions veganes. Hem de dir que varen fer un cartell així un poc cutrango amb intel·ligència artificial que se deia menú Con Encanto Real.
1: Sense paraules.
2: De pasta i de moneda.
0: I la bossa que duia, si voleu més detalls, és d'una marca espanyola, el model se diu Andy, no donen sa marca, costa 169 euros i hem de dir que després que ella sortís amb aquesta bossa s'ha exaurit i ja tothom vol dur la mateixa bossa que duia la princesa. I a la revista Hola li dedica gairebé tota la portada, però també tenim un tema que és en Cayetano de Alba Petitó, que també hi ha el mal a pata. Ell cobri les portes de casa seva a Cantàbria, pensant-se que li donarien portada i justament la princesa havia començat escola. En Cayetano de Alba, es dut de Salvatierra, ha obert les portes d'aquesta casa, que poca broma, és un poc com que teva, Marta Garau. Són 480 metres quadrats a una finca de 20.000 metres. Ha dit que ell vol que se conservi una mica el patrimoni de la casa d'Alba, que ell confia que el seu germà gran ho defensarà en Fernando i que no ho convertiran tot en hotels boutique, que això ha estat una nespla fora mans a sa família, t'ho ha dit ja.
1: Recordem tot el que ha corregut exacte, amb aquesta sèrie de veïnats afectats que havien d'abandonar el seu edifici sent molt majors.
0: Així és. I parlant d'ell mateix, assegurar que està en un dels seus millors moments vitals i que després d'un procés de teràpia sent que comença finalment a ser el verdadero Cayetano. Fins ara...
1: Fins ara
0: era la versió semi i ara ja tornes a ell. Però més enllà de Eleonor, hi ha vida a ses portades, vos he de dir, que també han de comentar més coses. Per exemple, la portada de Lectures, que mos diu Cimera d'Estrelles al Festival de Venècia en so premi que li varen donar a George Clooney. Llavors també tots els detalls del funeral del rei Harald de Noruega, que ja saps que a mi es tema del fill adoptiu d'en Håkon maté segrestat, s'enteniment i tot, perquè, atenció, en Màrius Magnus li repetiran el judici. La primera vegada que li van fer judici, son pare adoptiu no era rei. Ara, el pare adoptiu serà rei. I se repeteix el judici des nin.
2: O sorpresa.
0: O sorpresa.
1: La justícia és igual per tothom.
0: Per tothom. Jo no sé, perquè, clar, Noruega és Noruega, si les costures dels súbdits noruecs aguantaran el fet de que, ja que ells, teòricament, brevetgen de ser una democràcia plena, que se repeteixi un judici que en aquest jove no el condemnin.
2: Recordem. Que l'altre dia parlàvem de sa... de que nòrdits creuen molt en sa reinserció, però és que no ha hagut reinserció.

0: no n'hi ha hagut en cap moment, perquè aquesta lot no ha estat a la presó. Aquesta lot ha estat a casa seva tancadet a un palau. I clar, ja supos que la gent, al final, la ciutadania, el poble llano, dirà, amem una cosa, és que aquesta lot no té ni sant reial com perquè li hagin passat tantes coses. A mi m'ha escarrufat, igual que en Xisco, veure que se l'ha tractat... evidentment, aquesta lot ha crescut a palau. Aquest predí era com el seu predí, això ja ho sabem. Però no han tingut massa vista sí, de passejar-lo per allà.
1: El lloc prominent que li han donat tant en el funeral d'estat com en el transport d'esfèretre del rei Harald, més totes les fotos que han compartit per donar sus en el regnat d'en Håkon i na Mette-Marit, a mi m'assembla escandalós. I recordem que la princesa Mette-Marit tenia i mantenia correspondència
0: amb
1: Epstein i comentaris, que ja ho han dit aquí, que només cansant de repetir-ho, perquè quan tu no com mos indigna, tu i
0: que
1: a mi...
0: No, tenim tendència a repetir-ho,
1: que no només és que volguessin tenir París com a escenari del seu idili, sinó que ella pensava que la gent pobra no hauria de tenir fills. Que dius, escolta, que si tots els fills m'han de sortir com el teu, o potser tu també t'haguessis hagut de plantejar fer servir profilatzi. I tot això que s'hagués estalviat a Noruega. També t'ho ha dit, Mette-Marit. Ja està aquí, puc leer. I llavors, a la portada de lectures, mos queden a Verónica Hidalgo, recorda Miss Espanya, que en parlàvem la setmana passada, que trenca el seu silenci i creu en la innocència del seu home. Recordant que el varen tancar a la presó per un tema una mica lleig de blanqueig de capitals. Ara sí, companys, però a la portada de setmana, perquè vos vull demanar, teniu 16.000 euros tiradors?
0: Ara mateix no.
2: Ja m'agradaria. A mi m'encanta, es volen invertir.
1: Ho dic perquè Tita Cervera, se ets duquesa Thyssen, lloga el seu vaixell a 16.000 euros es
0: dia. Com és que ets?
2: Però és que necessita cash.
1: Te pots sentir una Tita Cervera de la vida i pots llogar aquest vaixell.
2: Jo crec que Tita necessita cash, fa temps que ho anuncia.
1: No me diguis que no és una meravella.
2: Home.
1: Creus que hauríem de fer una vaca entre tots?
2: O va sense patró, quan tu el vols llogar? Perquè imagina que amb aquest preu tindràs mariner.
1: 16.000 en patró.
2: Ah, en patró.
1: Crec que no entra cuiner.
0: Mira, no necessitem...
1: Que també t'he dit 7.000 euros perquè va menjant uns entrepans de paté. No sé si és allò que jo m'imaginaria a un dia en alta mà en el vaixell de na Tita Cervera.
2: De totes maneres, tenen poques notícies, perquè per treure aquesta...
1: Hi ha molt de paparró. Sí. Georgina Rodríguez conquesta l'Estora Vermella del Festival de Venècia, qui va anar, que també t'he dit si Venècia necessita a Georgina Rodríguez magre, i Lídia Lozano cada dia donant suport en el seu home, en Charlie, que està amb l'altre dia.
0: No, jo anava a dir que ni necessitàvem anar en el vaixell de na Tita Cervera, ni necessitàvem la bossa tan cara de na Lionó. Arroba Somos Humildes.
2: Saps el que necessitam? Que mos escriguin els nostres oients i espectadors, que mos diguin el que més els hi agrada, allò que necessiten, les crítiques constructives. Aquest programa no el feim nosaltres, ja ho sabeu. Vosaltres sou imprescindibles, oients i espectadors, cada dia posant sobre la taula un tema, una pregunta, una situació, o simplement obrim els telèfons i els whatsapps. Allò que mos indigna, que mos sorprengui, ja saben els oients i els espectadors que mos ho poden traslladar, Maria Antònia.
3: Així és, Marta, aquí volem que entri sabeu de nostres oients i espectadors, perquè cada dia plantejam una pregunta a xarxes i volem que hi participeu, així que ja ho sabeu. Agafeu el telèfon i envieu-nos un missatge de WhatsApp al...
4: 646 93 45 01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: O si sou més del directe, mos heu de telefonar al 971 13 99 00. Contau-nos què en penseu de la qüestió que feim cada dia a xarxes, com per exemple la que hem plantejat avui de què fèiem en el moment que es va produir l'atemptat de l'11S, i un espectador mos ha contestat que ell era a classe fent quart de l'ESO i se va enterar en sortir de les aules que havia succeït aquest atemptat.
2: És curiós, perquè hi ha moments de la història que tothom recorda perfectament que feia, on era, amb qui se trobava, i aquest és un, sens dubte.
1: Jo estava comentant un poema de Jaime Gil de Viedma, perquè l'endemà tenia un examen, com sempre deixava els treballs per el darrer dia, i estava rematant el treball que havia d'entregar l'endemà a Poesia Espanyola Contemporània.
3: Jo no era nada, no vos puc dir, companys.
0: Ai, per favor.
1: Jo no era nada.
0: No era nada. Jo també ho record. Jo era... A més, era un dia entre setmana i després d'anar a l'institut, que jo anava a l'institut, sempre quedàvem amb les amigues per fer un cafetet en espat de souva, i des d'allà ho vàrem poder veure, i jo me pensava que era una broma. O sigui, jo no m'ho creia. Jo de no pot ser mai, deu ser una pel·lícula. I la veritat és que... de llavors han canviat moltes coses com a massa en el món que coneixem actualment.
2: 11:54 minuts, és temps d'esport.

0: Francisco Ribas, bon dia. Com se presenta aquest divendres i sobretot ja posant el focus al cap de setmana?
1: Bon dia, i d'on de parlar de ciclisme una vegada més, perquè Enric Mas està més a prop de guanyar la Vuelta a Espanya. El ciclista mallorquí va fer ahir un pas molt important per acostar-se a la victòria en una de les etapes que a priori més perillava, no?, el seu lideratge, que és la contrarrellotge de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa María i Jerez de la Frontera. Enric Mas va acabar cedint només 33 segons respecte a Primo Roglic, que és el segon, un dels grans especialistes a les cronos, i d'aquesta manera manté el mallot vermell amb 1 minut i 37 segons d'avantatge sobre l'eslova. Una diferència que cobra molt de valor, tenint en compte que encara queden dues etapes de muntanya. I avui arriba una d'aquestes, la 19a etapa, amb més de 210 quilòmetres entre Vélez Màlaga i Peñas Blancas Estepona, amb una exigent ascensió final de gairebé 19 quilòmetres. Per tant, Enric Mas afronta ara el tram decisiu per a convertir-se per primera vegada en campió a la Vuelta a Espanya.
0: I doblem aquesta informació d'en tan sols una horeta i concretant també els detalls. Xisco, que tinguis bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: I ara contingut de les illes, el contingut del programa El Dia, que just està a punt de començar. Així que, si vos sembla, a Menorca, Clara i Mamí, ja la tenim. La poden saludar. Bon dia.
2: Bon dia. Avui, El Dia Menorca, telefonarem a en Ramon Arimar Torres. Ell és aficionat a la pesca de raor i acaba de guanyar també el campionat de pesca de raors del Club Nàutic de Ciutadella. La temporada va començar dia 1 de setembre i volem saber un poquet com està anant i quines són les tècniques per la pesca d'aquest peix tan preuat a la gastronomia menorquina. Després ens visitaran els estudis una Sant Climentera que viu als Estats Units. Ella és epidemiòloga social, doctora en biomedicina i professora de la Facultat de Medicina de la Universitat de Maryland a Estats Units. Nester Villalonga és a Menorca i volem conèixer els projectes d'investigació amb els que està fent feina. És divendres, després de les vacances durant el mes d'agost i després de festes de Gràcia, torna la secció de la crònica social menorquina amb en Silvia Pons.
0: Bon cap de setmana, companya. També bon cap de setmana per Jaume Noguera i l'actualitat amb El Dia Mallorca. Bon dia de nou.
3: Bon dia. Mira, avui ens centrarem en dos pobles que han fet de la recollida selectiva i de la porta a porta i de la bossa vermella tot un èxit. Començarem per el Gaida, que en poc mesos ha assolit unes taxes de gairebé un 80%, i acabarem per Andratx, perquè allà també, en 3 mesos, en molt poc mesos, la cosa ha anat molt bé, clar, òbviament, gràcies a els andritxols i a els gaidins, que són ells els que reciclen. Els ajuntaments hi posen mitjans, però són ells els que reciclen. I avui amb en Xavi Oliver, en el nostre món de paraules i de músiques, viatjarem a la cuna dels blues. Un diuen que és Mississippi, però en realitat és Àfrica. Parlarem dels blues dèbils, d'aquells dimonis blaus de la tristor que van donar origen en aquesta música, que va ser l'origen un poquet de pràcticament tota la música moderna, Marta.
0: Parlant de música, per acabar, si t'assembla, ens queda un minut i mig, així que aprofito per convidar oients i espectadors a la Diada de Mallorca. Serà una diada demà amb moltíssima música, moltíssima cultura, però ja comença avui, en concret avui vespre. Recordem, Rels Bi oferirà un concert gratuït al Parc de la Mà i demà serà investit fill predilecte de Mallorca. A la gala institucional també seran reconeguts Concha Buica com a filla predilecta, l'actor Michael Douglas com a fill adoptiu. Hi haurà medalles d'honor per a noms com Tomeu Penya, Toni Ballador, Cucorba o, a títol pòstum, Pere Sant Pol. Recordem que enguany la celebració té també una protagonista musical, la Balanguera, que fa 100 anys que va ser interpretada públicament per primera vegada i que avui és l'himne oficial de l'illa de Mallorca. Recordeu que si no voleu gaudir dels concerts, sempre teniu l'opció de triar IB3 Televisió, avui a partir de les 9:30, amb una gran quantitat de càmeres, en concret unes de 7 i 2 drons. Oferirem tots els detalls d'aquesta gala, d'aquest concert. Jaume, te trobarem per allà o triaràs IB3 Televisió?
3: No, triaré IB3 Televisió, però diré una cosa de l'ubicació. Tota la meva família va anar a veure en John Newman i la veritat és que la ubicació és molt còmoda pel públic, perquè s'està molt ample, hi ha molt de lloc, hi ha molt d'excusats, hi ha moltes barres, és molt còmode, molt bon lloc, perquè se talla tota la via cintura de davant a la catedral. Molt bona idea.
0: I des d'aquí animem a la gent a que pugui gaudir d'aquesta manera especial aquest cap de setmana. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 9 i, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Just a aquesta hora està previst que comenci a Felanitx el minut de silenci en memòria de la veïnada que va morir dimecres en la riuada que va afectar els carrers d'aquest municipi. Acaba així oficialment el dol que ha decretat l'Ajuntament per retre homenatge a la víctima. Mentrestant, dos dies després de la forta tempesta, encara hi ha 300 abonats d'Endesa que continuen sense llum a causa dels efectes provocats pel mal temps. Banyalbufar i Esporles són els municipis més afectats, principalment les zones rurals d'aquests dos indrets.
2: Endesa ha informat que en alguns punts de la xarxa està destrossada, és difícil accedir-hi a totes les zones. Hi ha equips desplaçats que fan feina a contrarrellotge per establir el servei el més aviat possible. A més, al port d'Escanonja, els serveis d'emergència continuen també fent feina. Fa 6 anys aquest petit nucli ja va patir molt per l'esclafit i ara ha tornat a rebre els efectes del cap de fibló que va entrar. Segons ha informat l'Ajuntament de Banyalbufar, totes les cases han patit els efectes del fort vent. Dos clients de l'hotel de Bunyola, situat a prop del conegut camí de la Volta de General, han tingut també danys lleus, a més de desperfectes, sobretot el mobiliari exterior.
1: I més qüestions. El president del Consell de Mallorca es compromet a acabar la legislatura amb un topall màxim de places turístiques. Això sí, encara no ho ha pogut concretar fins on arribarà aquest topall, perquè assegura que els estudis de càrrega no han finalitzat.
2: Sí que ha dit Llorenç Galmés en una entrevista avui de matí a IB3 en ràdio que el límit estarà per davall de les 430.000 places que varen heretar de l'anterior equip de govern quan varen entrar al Consell el 2023. El dirigent popular ha criticat les queixes de l'oposició en un tema que també ha considerat l'esquerra no va saber solucionar.
3: Entenc que estiguin nerviosos, perquè és una mesura que qualsevol partit d'Espata d'Esquerra l'anterior legislatura havia impulsat, però que l'expresidenta va aturar i no va deixar evolucionar, per tant, estan nerviosos davant aquesta aprovació per nostre equip de govern d'aquesta mesura tan important, que és un clan social i que la gent a Mallorca demana que duguem a terme.
1: I de la plana laboral, el sindicat USO ha duit davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge el TAMIP a la Conselleria d'Educació. I ho fan perquè denuncien que incompleix el compromís de pagar el retard del 2% pendent de l'any 2020 als docents de la concertada.
2: El responsable d'Educació, el sindicat majoritari a l'escola concertada, Juan Carlos Lorenzo, assegura que la conselleria incompleix l'acord signat l'any passat. Assenyala també que si no hi ha una solució immediata, USO interposarà una demanda col·lectiva.
4: La conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consellera de Treball de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
1: I també us expliquem aquest divendres que ha estat desarticulat un grup criminal dedicat a introduir cocaïna a gran escala a Menorca. En total hi ha 11 persones detingudes, 9 d'elles a l'illa, i s'han decomissat més de 6 quilos de droga.
2: L'organització introduïa els paquets amagats als vehicles que viatgen en vaixell des de la península cap a l'illa. En l'operació executada per la Policia Nacional, també agents de la Guàrdia Civil, l'Agència Tributària, es dona per desmantellada la principal via d'entrada marítima de cocaïna a Menorca.
1: I un darrer punt, en aquest cas, de la crònica estatal, perquè el PP ha manifestat aquest divendres que res no està per sobre de la defensa d'Espanya. Això en resposta a la declaració del Ministeri d'Exteriors del Marroc, a la qual lamenta que partits polítics espanyols i en llarga trajectòria, sense fer al·lusió directa al Partit Popular, han caigut, ha dit el Marroc, en una escalada irracional i populista. I d'així arribem a les 12:04. Més notícies a la una.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Avui mos centrarem en qüestions de recollida selectiva, perquè tant el Gaida com Andratx han fet una gran passa en bandes d'implantació d'esport a porta en les noves deixalleries, en la casa del Gaida, i en el poc temps que ha passat d'ençà que aquests dos municipis tan distants hagin assolit taxes de reciclatge de més de 60%, en el cas d'Andratx, encara superior al Gaida, perquè fa més temps que s'hi han posat. Òbviament, no són els ajuntaments els que reciclen, ells posen les eines, són els ciutadans. En aquest cas, posant l'exemple del Gaidins i Andritxols, dos municipis molt diferents, però que han resultat un èxit pel que fa en aquesta recollida selectiva, la porta a porta i la bossa vermella. Ens centrarem en qüestions mediambientals i de reciclatge avui, però perquè va, com que és divendres, amb en Xavi Oliver farem un viatge musical a través del seu món de paraules i de músiques, i avui anirem a la cuna dels blues, a Mississippi. Malament se cura d'aquesta música realment sigui Àfrica, perquè va ser una música que va sorgir arran dels cants dels esclaus negres. Però això serà per final, perquè com dèiem, començarem visitant Andratx i el Gaida per parlar de reciclatge i de recollida selectiva. Anna Yolanda revisa la producció i amb en Joan Jiménez en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca.

0: assenir sin sumar-hi el gaire, perquè hi ha un nou model de gestió de residus que es va posar en marxa el mes de gener, és a dir, han passat només 8 mesos i busques, ha impulsat la recollida selectiva fins en el 88%, pràcticament. Els principals canvis en el sistema han estat l'estancament de les àrees d'aportació de Font a Vila, ara la branquera en aquestes àrees d'aportació, i també l'obertura de la nova deixalleria municipal i implantar la famosa i ja popular bossa vermella. Parlem amb en Miquel Nicolau, que és tècnic ambiental de l'Ajuntament d'Algaida. Miquel, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Bueno, s'ha aconseguit reduir en 4 mesos més de la meitat, el 50%, 54% de la fracció de rebuig, mentre que la recollida selectiva ha augmentat fins a aquest gairebé 86% dels residus. Molt bons resultats en molt poc temps, però clar, vosaltres podeu les eines, però és el ciutadà el que ha de reciclar. S'hi han posat els algaidins, veig, no?
1: Sí. Bé, bon dia a tothom. Realment és una cosa molt satisfactòria que tu posis les eines i que realment és qui ha de respondre, respon, en aquest cas, la ciutadania d'Algaida. Sense el compromís del poble i de la seva gent, hauria estat impossible aconseguir això. Per molt bones eines i molt bones maneres que tinguessin nosaltres com a administració.
0: No, per l'exemple del rebuig, perquè jo ara feia compte. En el mes de març, Algaida generava 44 tones de rebuig. 30% del total. 44 tones de rebuig. I el juliol havia davallat a 20 tones. És a dir, març, abril, maig, juny, juliol. En 4 mesos, 20 tones. Això com ho heu fet? Ha estat simplement la bossa vermella?
1: No. És a dir, aquí hi ha hagut diversos factors. Bé, el primer principal, la bossa vermella, que al final limites i obligues un poc en el reciclatge. Però també hi ha un factor molt interessant, que és el tema del tancament de les àrees d'aportació, que, a pesar de que estàssim millor vigilades i tinguessin unes mesures de seguretat mínimes, se notava que allà eren els punts on s'acumulava més rebuig. En canvi, ara, en la nova deixalleria, en el sistema d'identificació i el personal ben format i donant un bon servei, pues te permet controlar i si la gent no el du ben separat, pues assessora-los i d'aquesta manera pues reduir rebuig i augmentar la recollida selectiva en les seves fraccions.
0: Ara, Miquel, has dit que s'han eliminat aquestes 8 àrees d'aportació. Quina diferència hi ha, perquè, clar, t'ho demano perquè no ho sé, entre una àrea d'aportació, aquestes que heu tancat, i la deixalleria? No són cap a la fi punts verds o són diferents? Quina diferència hi ha?
1: És diferent, és a dir, una àrea d'aportació s'entén com un punt per donar servei, sobretot en els habitatges en sòl rústic. I són bàsicament recintes tancats, amb videovigilats, allà on tu només hi pots dur les 5 fraccions famoses, que són plàstic, el vidre, el paper, rebuig i tu, és a dir, el ciutadà que a través d'una targeta et seria en aquesta àrea d'aportació, però sense un control ni de persona, ni també les instal·lacions, evidentment, no són igual que les que puguen tenir una deixalleria normal. Ni com dic, personal, ni l'assessorament que pot rebre el ciutadà. Jo crec que això també és una cosa fonamental en el cas de que el ciutadà estigui ben format de com ha de separar perquè aquests residus puguin ser valorables com a recollida selectiva.
0: A la bossa vermella n'hi ha 40 bosses gratuïtes per domicili en l'any, a mi me surt una per cada 9 dies. Anem a recordar per tot aquells pobles que encara no tenen instaurat aquest sistema, que són molts, per exemple, Palma és molt difícil, sobretot les zones d'edificis alts. Però què va directament a la bossa vermella i cada quant de temps se treu o se du a la deixalleria? Com funciona la bossa vermella, Miquel?
1: Mira, la bossa vermella bàsicament hi va tot el que no se pot valoritzar. És a dir, cendres, excrements, bé, tota una sèrie de... Nosaltres tenim infografia tant a la deixalleria com a la pàgina web, tant de l'Ajuntament com de la Mancomunitat, perquè al final vull recordar que el nostre servei està mancomunat, la mancomunitat del Pla, i és a dir, aquesta bossa vermella el que feim és limitar-la. I així, com més és qui més genera, més paga. Vull dir, tu tens 40 bosses gratuïtes, però si decideixes no reciclar, pots adquirir aquestes bosses pagant un preu individual.
0: Clar, qui contamina paga, la norma. De moment, la pregunta d'Emilio, després parlarem amb Andrats i també ens hi demanareu. No hi ha hagut queixes ni multes, perquè, clar, ara parlarem també d'una altra cosa, que eren els abocaments il·legals, però de moment els aquí dins, bé, no hi ha hagut cap queixa ni multa, ni que tu sàpigues, perquè, clar, això no te correspon a tu, correspon a la policia i a l'Ajuntament, en els regidors, però... Te consta qualque
1: Clar,
0: queixa o qualque multa?
1: jo aquí voldria destacar que, clar, aquest sistema ha funcionat molt bé perquè tenim, o gaire tenim muntat tot un conglomerat de departaments que duen a terme la seva funció en aquest àmbit. És a dir, la policia, jo com a tècnic, l'Ajuntament, el personal de la deixalleria. I en el final, pues sí, queixes n'hi ha, com sempre, com tot el nou que instaures, és a dir, el primer, normalment, l'ésser humà, quan el fa implicar un canvi, normalment el primer és ser reaci, però, bueno, a poc, pues, i veient els resultats i que en el final mos convé anar cap en aquest sistema de molt més reciclatge i menys rebuig per poder valoritzar el que nosaltres produïm a casa nostra.
0: Clar, no m'ha parlat dels abocaments il·legals, perquè, clar, al Gaida, surtis per on surtis, hi ha camins, camades, i tots els pobles del Pla tenen el mateix problema. De vegades un fa obra, i sona dur, i a la nit, o boca un camí. Això encara existeix dins del Gaida, perquè de vegades hi ha gent que ve d'altres municipis. Això s'ha de dir, Miquel. Què opines?
1: Sí. És a dir, mira, nosaltres aquí al Gaida tenim Surma, que és una unitat en rústic, que al final hi estem, bé, jo com a tècnic, la policia, els diferents regidors i això, i el que fem és passar totes les incidències que se detecten per aquest grup, i de manera que cada departament pugui fer la seva funció damunt un abocament, en aquest cas. Els abocaments, evidentment, existeixen, perquè jo sempre el que dic, el que he xerrat amb el regidor i amb l'Ajuntament, que en el final és una qüestió personal de cada individu, que tu pots fer molt bé les coses, poden fer tot el que estigui al nostre abast, i la majoria de la ciutadania creure en aquest sistema i seguir-lo, però clar, sempre hi haurà aquestes notes dissonants que molt dificulten el dia a dia en el sentit d'aparèixer en abocaments, i el problema dels abocaments principals és que, clar, jo com a tècnic mediambiental, si faig un informe i el responsable de l'abocament, en aquest cas, és l'home, el propietari de la finca que ha l'abocament, no la persona que ho hagi tirat. I en el final, com que els termes són molt grans, els termes municipals, arribar a detectar en detecten molt pocs, te diré. En sancionen molt pocs per la quantitat que n'hi ha, però ja t'ho dic, tenen totes aquestes dificultats afegides.
0: Clar, és així, però... Bé, diuen que mal de molts consol de beneix, però és que passa arreu de Mallorca, arreu, arreu. Furgonetes que en la nit aboquen, obrin, pam, tiren sacs, i l'única manera que de vegades els policies municipals han tingut és de trobar qualque etiquet de venda de qualque banda i anar en el comerç, però això s'ha filat molt prim i de vegades surt més cara la corda que
1: Sí.
0: es pot alt, perquè clar, posa-te ara un municipal a cercar dins un caramull de escombraries enderrocs d'obra, m'ho referint de vegades. Clar, posa-te a cercar un tiquet allà d'un magatzem de material de construcció, de vegades com exagerat, però és que és l'única manera. Volta, no, m'imagino que no heu arribat en aquest punt, no?, dins del Gaida.
1: És a dir, nosaltres dins del Gaida el que solen fer normalment és el municipal el que fan és, quan trobam un abocament, mirar dins les bosses, sobretot també si hi ha un rebut o una factura que surti qualque nom.
0: Exacte.
1: I això ha estat la manera que hem pogut sancionar gent. Però clar, ja t'ho dic, la majoria dins, ara dins un abocament d'enderrocs és molt, molt complicat que
0: Clar.
1: trobis cap tipus d'informació.
0: Clar.
1: I en el final, clar, com que també he d'afegir que la majoria d'aquests abocaments se produeixen perquè són obres fora de llicència, I aquí tenim un problema. Vull dir, perquè s'obre fora de llicència i, clar, no paga tribut i evidentment, el residu que genera, pues, l'han de gestionar d'aquesta mala manera.
0: Clar, i anem a parlar de la deixalleria. És el mateix, el punt verd, que la deixalleria, que està a la carretera de Centelles? És el mateix, deixalleria, punt verd, això que s'ha obert de 8 a 8? És el mateix, deixalleria, que punt verd? Com li deus vosaltres?
1: Nosaltres aquí el gaire li deim deixalleria.
0: La deixalleria, ho dic perquè està oberta tot l'any, de 8 a 8, i sempre hi ha persones per atendre. Això també facilita molt la feina. I s'hi pot dur de tot, fusta, fluorescents, llegit, oli, roba... Vull dir, és diferent a el que m'has explicat abans de les àrees d'aportació, no?
1: Exacte. És a dir, nosaltres, en el nostre cas, es pot dur totes les fraccions populars, te diré, no només les 5 fraccions, inclús de residus perillosos, també poden dur. I ara estem en tràmit de posar en marxa que la gent pugui dur els seus residus d'obra i demolició de llicència d'obra menor, te diré.
0: D'acord. Clar, i jo m'imagino que també l'augment dels residents, tu, si vius i fas feina allà, hauré vist que el Gaida, igual que Mallorca, augment de residents en rústic, turisme vacacional, tot això influeix en els ofens, no, Miquel? Perquè és que jo ho veig a dint Palma, ara imagina't un lloc com el Gaida, que sempre havia estat una bassa d'oli, i ara vos deveu topar que hi ha molta gent que ha vengut de viure de Palma, molt de turisme vacacional, i tot això se veu en els fens. Els fens és el principal detector de presència humana, no, Miquel?
1: Sí. No, sobretot, més que en els ofens, sinó en els comportaments. És a dir, se nota molt quan una persona té d'un municipi diferent en el que és el Gaida, perquè bueno, és el Gaida perquè és el meu redol. Però, me refereix, ara molta gent que ve de Palma li estranya que, per exemple, nosaltres, per exemple, en el lloguer vacacional, el que fem és tenim un sistema de detecció de matrícules i els propietaris me telefonen a l'Ajuntament i canviant la matrícula i si el cotxe de lloguer pot accedir a la deixalleria. Clar, a Palma això no funciona així.
0: Clar, clar, clar, està molt bona idea. Clar, clar, ja t'entenc. Perquè ell no està empadronat allà, clar. Exacte, ja t'entenc. Molt bona
1: clar,
0: idea.
1: És que si no quin sistema era molt complicat, el tema del lloguer vacacional.
0: Clar.
1: Perquè, per exemple, a Palma funcionen amb una targeta. Però, clar, nosaltres aquí el problema de funcionar amb una targeta és que, per exemple, ens hem de posar en el cas de que així podem... És a dir, si aquest cotxe de lloguer entra a la deixalleria i passa un qualque cosa i aquest cotxe de lloguer està implicat, me refresc, deixa un residu ja no toca el motiu de sanció, en aquest cas tenim detectat el propietari de la vivenda,
0: molt
1: que
0: bon.
1: És qui m'haurà donat la matrícula.
0: Clar, molt bona idea, clar. O sigui, doncs la matrícula que és que aquesta persona durant aquest dia és el propietari d'aquest cotxe que entrarà i sortirà. Molt bona idea, mira. No, clar, això, a Palma, clar, normal que a Palma molt vengui de nou, perquè això aquí funciona en Tarieta, com tu dius. Bueno, i un èxit per part de la gestió de residus dels tècnics ambientals de l'Ajuntament del Gaida, un 86% ha impulsat la recollida selectiva i la deixalleria està a la carretera de Sencelles, està oberta de 8 a 8 tot l'any i sempre hi ha persones per dur-hi tot el material que s'hi pugui reciclar. Ho deim per tots aquells pobles que encara no tinguin implantada la bossa vermella. El Gaida és un èxit i ara d'aquí un minut parlarem amb Vendrats, que també va pel mateix camí. Miquel, digues, Miquel, digues.
1: No, que donar gràcies sobretot a tots els elements implicats en aquest sistema que m'ha implantat el Gaida, és a dir, la brigada, la policia, tots els integrats. Els integrants de Surma simplement donen el 12 gràcies per poder dur a terme tot el sistema que estem duent en marxa.
0: Sí, perquè vosaltres heu de posar els elements perquè els ciutadans, els veïnats, puguin reciclar. Si no poseu els elements, si no feu tota aquesta feina que no sabeu, és una feina desagraïda perquè no sabeu, només sabeu quan està brut, quan està nen no sabeu, Miquel. És una verdadera pena. Això és com escurar els plats, és com escurar els plats. Només se nota quan estan bruts, quan estan nen ningú ho veu. Miquel Nicolau, tècnic ambiental del Gaida, moltíssimes gràcies i enhorabona, i a més si qualsevol ajuntament que encara no tingui implantat sistema. Agafes l'exemple del Gaida o d'Andratx, en sol quals ara parlarem. Gràcies, Miquel, bon cap de setmana.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies. Adeu. I llavors, d'aquí un minut parlam del mateix tema, però en aquest cas un altre municipi molt diferent, a Andratx, que també va camí d'èxit en la taxa de reciclatge. No ho mogueu.

0: Al Día Mallorca, IB3 Radio.
1: IB3 Radio es participación.
2: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
0: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs, ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Radiografia mallorquina.
8: Continuem parlant de recollida porta a porta, de reciclatge, parlàvem amb el Gaida, però ara parlàvem amb Andrats, que també respon molt positivament davant l'aplicació del sistema de recollida porta a porta que l'Ajuntament d'Andrit Xol va posar en marxa fa només 3 mesos. I que també en aquest curt espai de temps també ha aconseguit una tassa de reciclatge d'un 60%, una altra mostra d'èxit. Saludàvem Toni Nicolau, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Andratx. Senyor Nicolau, bon dia, benvingut.
9: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
8: Bueno, com ho heu fet en 3 mesos, un 60% de reciclatge? Què vareu fer? Molta campanya de conscienciació perquè els Andrit Xols hagin respost tan bé? Com ha estat el procés?
9: Sí, bé, com bé dius, duim només 3 mesos, bueno, 4, van començar el maig, però, clar, són 4 mesos que s'ha vist la feina en si, però darrere d'això duiem un any llarg fent feina amb un tot aquesta planificació, organitzant i valorant, no?, de com seria el servei, perquè, a més, també, bueno, hem de dir que ens ha agafat a plena temporada alta i, bueno, com bé heu dit, les dades són molt, molt positives i és una forma també d'agrair, no?, a la part de la ciutadania perquè ha col·laborat amb aquest nou projecte.
8: Vosaltres també heu implantat aquesta famosa bossa vermella que per residus que no se poden revaloritzar. Com funcionau dins d'Andratx respecte a cada fracció? Com ho feis, vosaltres? Perquè cada ajuntament té el seu sistema. Hi ha un dies per cada residu, hi ha una bossa vermella. Com funcionau?
9: Sí, exacte. Bueno, nosaltres no tenim aquesta bossa que indicau. Sí que tenim un dia que té rebuts, que és a dimecres, que fent la separació com toca, el rebuig se treu molt poquet, o sigui, les coses tal qual són, sí. I tenim, bueno, cada dia tenim una fracció que toca, però després hi ha fraccions que, lògicament, que és el que més s'emplea, tipus envasos i orgànic, que sí que són de 2 a 3 dies per setmana.
8: I després, per exemple, ara nosaltres parlàvem dels punts verds, que serien Taudugui, hi ha municipis que passen a recollir-ho de manera manual amb un camió. Dins d'Andratx, com funcionau? Per exemple, dimecres, els rebuts. Aquí hi ha dies envasos. Ho han de treure a un contenidor? Passa un camió cercaró? Com funciona dins d'Andratx?
9: Sí, exacte. Nosaltres tenim polets de 40 litres, que se diuen poal multifracció, i cada fracció s'ha de depositar dins aquest polet, si toca envasos, dins una bossa de plàstic, el rebuig dins la bossa normal de rebuig que coneixem de sempre, l'orgànic sí que ha de ser dins una bossa orgànica, i dins el mateix poal aquest que vos comentam, el cartó igual dins aquest poal, però dins una bossa de cartó o de paper. D'acord? I sí, se fa de recollida manual, i hi ha 6 equipos per fer, per exemple, el nucli d'Andratx, que és el més gran, hi ha 6 equipos que són els encarregats, tenen distribuït el municipi en fraccions, diguéssim, i cada equip pues, fa una part del poble que li pertoca.
8: I en general, com ha estat l'acceptació? Heu hagut de posar multes, només la policia ha hagut d'avisar, no ha fet falta sancionar, ha anat bé de moment o s'ha hagut de cridar a l'ordre a qualcú? Com ha anat la cosa de moment?
9: No, de moment ha anat molt bé i és una de les coses que sempre hem agraït i així ho vam fer extensible a tota la població, perquè han respost de manera molt positiva. Sí que per que s'ha de, bueno, s'ha de millorar moltes coses, nosaltres el primer com a ajuntament o com a part de les empreses, i també, lògicament, la ciutadania, perquè és un sistema completament nou, però sí que ja t'ho dic, hem fet una campanya prèvia molt intensa d'informació i de formació o sensibilització cap a la població, i encara a dia d'avui aquesta campanya la tenim en marxa. Tenim una oficina mediambiental que és la que se, bueno, se va passejant, diguéssim, per tot, tant el nucli d'Andrats com els altres nuclis, informant, no?, de quan detectem que qualcú no ho ha tret bé, no perquè no ells vulguin treure-ho malament, sinó que potser són desconeixedors de com s'ha de fer, i nosaltres, bueno, anem, o a través d'una telefonada o de la visita de qualcun tècnic de medi ambient, i se'ls hi torni a explicar. No. Sanció en tot encara no hem posat. Sí que per que fem un seguiment de, bueno, sempre hi ha un percentatge molt minoritari, perdó, que no vol fer ús d'aquest sistema i, per exemple, m'ho fa abocaments a papeleres o zones que no pertoca, però és una molt minoria, diria que és un 1% de tot el servei, el qual, bueno, estic molt content i vull tornar a agrair, no, a la població d'Andrats tot aquest esforç que ha fet i la bona acceptació.
8: També, ara fa una estona parlàvem amb els tècnics del Gaida, malauradament els abocaments il·legals estan a l'ordre del dia, pràcticament en el Pla, el Manco, estan a l'ordre del dia. Vosaltres, clar, Andratx no és un municipi petit, perquè de Cala Llamp fins a Sant Elma, passant per Sarracó i Esport, així mateix, ja, vosaltres teniu problemes d'abocaments il·legals, d'aquests enderrocs, d'obres il·legals, que, i de vegades, perquè ara el Gaida molt tenen que de vegades és municipal ha de cercar dins els enderrocs qualque etiquet per saber ben si surt el nom o una targeta de crèdit de qualque establiment. Vosaltres teniu aquest problema dins Andratx d'abocaments il·legals a camins?
9: Sí, doncs pues mira, sobretot quan vàrem entrar, ara fa en aquesta legislatura, fa 3 anys, vàrem fer molta pressió damunt tots aquests abocaments, perquè sí que en teníem molts, d'acord? I tenien les zones molt localitzades, vam estar molt damunt, clar, van crear la patrulla de policia de Medi Ambient, el qual ens ha ajudat molt, tant a l'Ajuntament com al Departament de Medi Ambient, així per tot el Medi Ambient, per fer tots aquests seguiments. Varen detectar moltes empreses particulars i, bueno, professionals, no?, que m'ho feien aquests abocaments, se'ls hi va sancionar, a més, de manera molt severa. Han tancat, per exemple, també teníem molt accés on, no?, a sacs de cul de sacs d'aquests que tenim a urbanitzacions.
8: Sí.
9: Tot això els han tancat, els han pogut tancar en el tràfic perquè no hi havia cap vivenda per allà, i han minimitzat moltíssim, te diria que un 90%, tots aquests abocaments il·legals que teníem ara fa 3 anys.
8: Afortunadament, perquè la veritat és que aquests abocaments il·legals no només fan mal en el medi ambient, sinó que provenen d'una activitat il·legal com són les obres il·legals. És a dir, és un doble incompliment que, ho he dit abans quan parlàvem amb el Gaida, mal de molts, com sol de beneis, però és que a Mallorca tenim un problema amb això. I per això volem repetir que tots els ajuntaments de Mallorca van darrere d'aquests abocaments que normalment se fan de nit, amb una furgoneta, un camí. Això és una verdadera barbaritat mediambientalment.
9: Totalment.
8: I ja no en parlem urbanísticament, sí. I també pel que fan és pagament d'imposts i al cap de fi tot surten dels imposts públics. Però, sí, bueno, també... Sí. Digui, perdoni.
9: No, que vos anava a dir, clar, nosaltres també, bueno, tenim una aplicació, no?, que és Línia Verda, i després no és un poble Andratx, no?, i, claro, molta gent té el telèfon de contacte directe, i molta gent ens ha ajudat també a localitzar aquestes infraccions que se feien de manera il·legal, i sempre s'ha mantingut l'anonimat de denunciant, lògicament, i això és el que ens ha ajudat molt a preveure, no?, i quasi eliminar, no?, aquests abocaments. Que, com t'he dit, un 90% sí que els hem pogut eliminar. I també, lògicament, feina que s'ha fet des del principi aquí, la policia també ha estat molt, molt damunt. I, bueno, pues, a dia d'avui, més o menys, ho tenim controlat. No deixa d'haver-hi, perquè sempre hi ha el típic indecent, però, bueno, estem molt damunt i amb això sí que em veig que no mos temblarà pols, això de sancionar o denunciar aquests actes.
8: Bueno, mos quedem amb els bons resultats d'aquests 4 mesos de recollida selectiva, que, en teoria, també teniu idea que tot això va amb un futur, amb una reducció de la taxa de fens de cara a l'any que ve, perquè la taxa està directament vinculada a la gestió dels residus, no és així, senyor Nicolau?
9: Sí, exactament. Com bé indic, ara, bueno, tenim la nova llei 7-2022, en el qual aquesta taxa està íntegrament assumida per ciutadà, d'acord? Però nosaltres ja estem fent feina amb les dades que tenim d'aquest pocs 4 mesos perquè ja han pujat en el 60% del reciclatge, com bé heu comentat, i sé que aquí de part de tresoreria s'està fent feina en una davallada de cara a la tassa de l'any que ve, no? Perquè hem de dir que, claro, nosaltres ara enguany volem estudiar la tassa que se farà efectiva l'any que ve, no? Perquè se feien feina de muntades d'enguany. I en aquests 4 mesos ja tenim la capacitat, no? Amb aquestes bones dades que tenim, per poder davallar-la de cara al 2027.
8: I del que així sigui, enhorabona a les endritxols, perquè són ells els que reciclen, abans ho deuen, l'Ajuntament posa els mitjans, posa les eines, però són els endritxols que en 4 mesos han arribat en aquest 60%. Avui hem volgut posar dos exemples de dos municipis tan diferents com el Lleida i Andratx, i per això agraïm al senyor Toni Nicolau, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Andratx, que mos hagi atès. Enhorabona a vostè i sobretot també als endritxols, perquè a Mallorca és molt petita i l'hem de cuidar. Moltes gràcies, senyor Nicolau.
9: Molt amable, i també volem fer extensible l'agraïment a Voltos, i com he dit antes, també a totes les poblacions d'Andratx, perquè sense ells aquestes dades no serien possibles. Moltes gràcies.
8: Ben cert. Gràcies, Toni i Nicolau. Nosaltres ara d'aquí un instant farem un viatge molt, molt lluny a la cuna dels Blues amb en Xavi Oliver, viatjant fins a la Mississippi, no ho mogueu.
0: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és... cultura.
4: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
5: Serà espectacular.
4: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
7: Que repiqui l'escampada de la Seu!
4: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
10: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
4: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
11: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
12: Si a tu te dic bel, tinta, mur...
13: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel·li Bosch.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
8: La setmana passada amb en Xavi Oliver, bon dia, com estàs?
14: Bon dia, com
8: parlàvem
14: va?
8: De Nàpols, de Nàpoli, parlàvem de funicular del Vesumi, en el qual està dedicat a aquest funiculi funicular. Per avui, on li pegam? Avui viatjam.
14: Avui viatjam, Jaume, ho feim amb música, per entendre un indre concret. Viatjam amb un riu, amb camps de cotó, amb iglesis, guitarres, veus rompudes... Lluita pel dret civil. És un lloc que va canviar per sempre la música popular del món. Parau, atenció. Sí. Avui m'anaran cap al sud profund dels Estats Units. I avui, posam els peus i les orelles al Mississippi. Now, when I was young boy...

0: Bueno, hi ha llocs, Jaume, que són més fàcils d'explicar d'altres, i en aquest cas el Mississippi no és especialment senzill. El Mississippi és un estat, sí, però també és vera que és un símbol. És aquell riu del delta, el sud profund, és això, és aquest blues romput.
1: Exacte.
0: És la memòria de l'esclavitud, és la lluita pels drets civils i és una de les arrels més importants de la música moderna.
1: Efectivament, perquè sense Mississippi probablement no entendríem igual el blues i sense el blues seria impossible entendre el jazz, el rock, el soul, el rhythm and blues, el country modern, el rock and roll, ni bona part del pop, segur.
0: Exactament, i per contextualitzar aquesta secció, xerrant d'una pel·lícula, tu has vist Sinners?
1: No, però n'he sentit parlar molt bé.
0: Se tradueix com a Els Pecadors. Bueno, Sinners és una pel·lícula que és de terror gòtic, i és drama d'època ambientada l'any 1932 als Estats Units. Clar, explica la història dels germans Bessons, que tornen al seu poble natal de Mississippi per obrir un club de blues. Fins aquí tot bé, però bueno, sí. És una metàfora profunda sobre el racisme que va fer història, perquè l'any passat va estar nominada a 16 Oscars i en va, finalment, aconseguir 4. Bé, tot això, aquesta pel·lícula, és una escena que ja m'apareix brillant. És una genialitat que pot definir perfectament la secció d'avui sencera. Hi ha tres homes negres que viatgen en cotxe, fan un viatge d'aquells llargs per aquelles carreteres del Mississippi, i el més gran de tots... El més gran d'aquests homes explica a dos dels més joves que un camp de cotó els homes blancs li van entallar la masculinitat a un dels esclaus. Mos entenem. I clar, la ràbia que li fa, a poc a poc, comença a pegar coces en el cotxe, i en la ràbia de les coces comença com a un gemec, que comença a fer... Ah! Que acaba sent tot... Acaba esdevenint un blues. Sentit l'escena.
2: And that white man's wife. And an election right there in the railroad station. You know they cut off the manhood.
3: Got that guitar in your hand, don't you, boy?
0: És alguna manera d'explicar també el blues, sí. Com neix el blues, d'aquest mal. És a dir, que és...
1: De gemec, sí.
0: Exacte, exactament. Sí. Bueno, però tornem al Mississippi. Clar, té prop de 3 milions d'habitants, però culturalment pesa moltíssim. I sobretot perquè d'allà surt, arran de tot això que m'he explicat, una música feta de mal, de feina, de fe, de resistència i d'aquest desig de llibertat. Mississippi està al sud dels Estats Units, entre Louisiana, Alabama, Tennessee, Arkansas i el Golf de Mèxic, i la capital és Jackson, d'acord? Però quan xerrem de música, un dels territoris clau és el delta del Mississippi, i aquí hem d'aclarir una cosa, que el delta del Mississippi no és exactament la desembocadura del riu.
1: Ah.
0: Exactament, com imaginar el delta de l'Ebre,
1: sí,
0: molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: No, és diferent, és una gran plana fèrtil de terra de camps, de cotó, de carreteres rectes, de petites ciutats de plantacions i també de molta història acumulada, moltíssim. Ja ho han sentit i la música ho ha explicat, tot i que ara sentim els Creedence amb aquest Cotton Fields, aquells sons de Califòrnia, s'ho vaig errat, Jaume.
1: Sí, del poble del Cerrito.
0: I del Cerrito,
1: sí, sí,
0: clar.
1: Però sempre han estat uns grans fans de Born on the Bayou, sempre han cantat en el Mississippi. Sí,
0: exactament,
1: sí.
0: I canten aquest Cotton Fields en aquesta cançó.
1: De ser Proud Mary és el vaixell, Big Wheel Keep on Turning, Proud Mary és el vaixell del Mississippi, Proud Mary és un vaixell, Big Wheel Keep on Rolling. Estan obsessionats en John Fogerty i el seu germà, John Fogerty està obsessionat amb el Mississippi.
0: I d'això, clar, i tornem al segle XIX, perquè el Mississippi va créixer amb cotó, i precisament va d'això, i el cotó vol dir també esclavitud. El desenvolupament econòmic de l'Estat se va construir damunt gràcies al treball forçat de persones africanes esclavitzades. I després de la Guerra Civil es veu que l'esclavitud va acabar legalment, però van arribar altres formes de dependència, xerrant d'una herència racial brutal, deute, segregació, pobresa rural...
1: Exacte, tot això és important, perquè el blues no surt d'un no-res, surt precisament de tot això junt.
0: Efectivament, i la paraula blues, de fet, ve de l'expressió anglesa blue devils, que vol dir des dimonis blaus, eh? I des del segle XVIII se feia servir Anglaterra i també els Estats Units per descriure un estat de tristesa profunda, una angoixa, nostàlgia, però... un sentiment d'aquells que fan mal i que han de sortir de qualque manera. I per això el blues no és només un estil musical, és una resposta humana a unes condicions de vida especialment crues, duríssimes, i ve d'aquests cants de feina, dels crits del camp, dels espirituals, aquest home que explicava en aquesta escena dels pecadors que li van tear la masculinitat, és a dir, autèntiques barbaritats. També ve Sigles i Negres, històries contades en esporxos. Això és molt, molt cinematogràfic, sí. Ho hem vist representant moltíssimes vegades a pel·lícules americanes. Ve també de Camins de Terra, i la gent que havia de transformar aquell patiment tan intens, però sí, tan cru, tan dur, en alguna cosa, i aquella cosa va ser finalment els blues del Mississippi i aquestes veus rompudes.

0: Ah, sentíem a Charlie Patton, és una de les grans figures del Delta Blues. La seva música sona, és veritat, antigues, i evidentment aquesta gravació no és prou moderna, però és també la fa aspre, és a dir, com si vingués directament d'allà, d'aquella terra. Amb aquest High Water Everywhere canta a les inundacions, a la força de l'aigua, a la vulnerabilitat de la gent pobra davant de l'immensitat de la naturalesa i davant, clar, d'un sistema que no sempre els protegia.
1: Clar, això és molt del Mississippi. El riu dona vida, però també te pot destruir. El camp dona feina, però també te pot esclavitzar. La música dona bellesa, però neix d'una realitat molt dura. És un món de contrastos, eh?
0: Contínuament, i amb una cosa més, que xerram també de dignitat, perquè el blues no només és lament, el blues, de qualque manera, és dir, molt bé, sí, efectivament, és a dir, això és una... massa greu per l'expressió, però és una... com ho diríem, això... és una putada, però encara som aquí i encara continuem endavant.
1: Sí,
0: és una manera de dir, cantam, perquè aquí no desapareixerem.
1: Exacte.

0: Molt bé, parlem de la llegenda famosa del blues, a Robin Johnson. Conta la llegenda que Johnson va vendre l'ànima al dimoni, en una cruïlla de camins, a canvi de tocar la guitarra com un déu, pràcticament.
1: Exacte, diuen que se'n va anar, ell no tocava bé, va desaparèixer durant una temporada, i quan va tocar, havia après a tocar la guitarra. Per això ve aquest Crossroads, I'm on a Crossroads, and I'm on my knees, estic de jo no és un...

0: i fos contra el dolor, la festa, l'opressió, la llibertat, això que has dit abans, que era aquest, aquell lloc de contrastos, aquesta música de contrastos, hem de dir, sí. Estem patint, però lluitant per la dignitat. Per això Robert Johnson, és vera que va viure poc, però va gravar poquíssim, però la seva influència és immens.
1: Sí, sense Robert Johnson no s'entenen moltes guitarres que vendrien després, del blues elèctric, per exemple, en el rock britànic. Això és impressionant, és una música nascuda en llocs pobres i marginals, acaba transformant el Beatles, el Rolling Stones, Eric Clapton va tocar Crossroads, d'en Robert Johnson, Led Zeppelin i mig món, pràcticament.

0: Més figures, un altre gegant nascut al Mississippi és Howlin' Wolf. Només amb aquesta veu imposa ja en aquest Smokestack Lightning. Sona com un tren de nit, eh? Com aquesta fàbrica llunyana, com un crit que surt de dins, eh? Aquesta connexió amb el tren, hem de dir, Jaume, que és molt important perquè molta gent negra del sud va partir cap al nord, en allò que coneixem com a la gran migració, i feien això, precisament cercaven feina, una vida millor, seguretat, drets que al sud se'ls anegaven, i amb ells també va viatjar, com no podia ser d'altra manera, guitarres, va viatjar la música, va viatjar, bueno, el blues del Delta, va pujar cap a Chicago, cap a Detroit, cap a Sant Louis, i allà què va passar? I del que se va electrificar.
1: I aquí va ser a on entra Muddy Waters.

0: Efectivament, de Muddy Waters va néixer al Mississippi, després se'n va anar cap a Chicago, va pujar cap a Chicago, i allà el blues va canviar de volum. Se la va, com dèiem, electrificar. Aquesta guitarra acústica se va convertir en guitarra elèctrica, i aquest Porsche aquí, que estava una mica recluït, se va convertir en un club, en orgull, és a dir, s'hi posa exposant allà davant molta de gent, sense la por, de qualque manera jutjats o coses pitjors. De qualque manera, el camp se va convertir en ciutat, i el que Hoochie-Coochie manté aquesta força, és blues, però ja anuncia aquest rock, aquest rock que vendria, aquest ritme, aquesta actitud i aquesta presència, i finalment guanya en la dignitat. I és música d'algú que ha deixat enrere sa plantació, però no, i això és molt important, sa memòria.
1: Exacte, i d'aquí surt bona part de rock and roll, que té res molt concretes, i moltes passen precisament per Mississippi.

0: Molt bé, exactament, però direu, clar, Mississippi no només és blues. També hi ha gospel, hi ha country, hi ha soul, hi ha rock and roll. A Meridian va néixer Jimmy Rodgers, conegut com un dels pares de la música country. I a Tupelo va néixer Elvis Presley. Clar, i Elvis, abans de ser el gran mite, el rei del rock and roll, era un nen pobre del sud.
1: Sí.
0: Un pobre revoltat de gospel, de blues, de country, també, clar, de música negra.

0: I That's All Right és una bona mostra d'aquesta mescla. Elvis, en aquest cas, agafa una cançó d'Arthur Crudup, que crec que se pronuncia, és un bluesman negre, i va convertir en un rock and roll.
1: Efectivament. Aquí també hem de dir una cosa important. La història de la música americana també és una història d'intercanvis, però també d'apropiacions, desigualtats i reconeixements a deshora.
0: Sí. Moltes músiques nascudes en comunitats negres pobres varen acabar fent-se mundialment conegudes quan les va cantar la indústria blanca. I això no és una de les grans injustícies de la història musical. Però, clar, això no lleva talent a Elvis Presley. Pots veure que mos obliga a mirar tota la història. Ara, per exemple, record que va veure un documental fa ja un bon grapat d'anys, que era els background singers, que explicava precisament això de veus espectaculars, sí, de dones negres, que sí, al cap i a la fi se'ls posaven a dones blanques. Bueno, i és tot això, la indústria musical.
1: Moltes vegades, més la majoria, va passant la música disco, també, però els negres de... ja estan una altra vegada els blancs rompent les coses dels negres, no? Blues had a baby and they call it rock and roll. El blues va tenir un fill i varen dir rock and roll. Qui va crear rock and roll més que en Chuck Berry i en Little Richard? Els negres, saps? I, però clar, qui venia en aquell moment per mort de la segregació? En Elvis i en Bill Haley, que eren blancs, però era això, era una qüestió segregació.

0: Impressionista.
1: Jaume, qui tenia... Quin és un dels bluesmans més reconeguts de tot el món que tenia una guitarra anomenada Lucille?
0: Home, B.B. King, el gran B.B. King.

0: Bueno, evidentment, B.B. King havia de sortir, però clar, jo he triat aquesta cançó en especial perquè en Jaume Noguera té com a estat de WhatsApp The Thrill Is Gone, i m'ho explicarà més històrica.
1: Sí, perquè la meva foto d'estat de WhatsApp és una foto d'en Toni Reynés i en Víctor Uris, dos dels pares de la tornada dels blues aquí a Mallorca. El primer que va tocar blues aquí, hauríem de dir que va ser en Guillem de Fac, negre, per cert, també, perquè en Bonet de Sant Pere mai va arribar a tocar blues, ell sempre va tocar swing. Però qui varen fer revifar el blues en els anys 80 varen ser en Víctor Uris i en Toni Reynés, gràcies a la Mònica Coixa Blues Band. Quan varen morir, vaig decidir posar-me aquesta foto en el meu perfil i titular-la el de Thrill Is Gone, s'espurna a partit. Mm-hmm. En un poc en homenatge en els padrins del blues aquí, a Mallorca, d'aquesta versió de, que fa aquesta ocasió d'en B.B. King, de Thrill Is Gone. Pas una història d'amor, d'una parella que ho deixen anar perquè s'espurna ja a fuit. Mm-hmm. Per això se titula de Thrill Is Gone, s'espurna ja a fuit, a llum, ja a fuit. Una altra història molt dura, com fa una estona.
0: Totalment, i això precisament ho deia, canta B.B. King, que és un nom essencial. Va néixer al Mississippi, va dur el blues a una elegància universal, diuen els millors experts, i la seva guitarra, Nelu Lucil, no sonava, sinó que xerrava. I cada nota diuen que semblava una frase. The Thrill Is Gone és un blues d'aquests refinats, dolorós, immensament popular arreu del món. B.B. King va demostrar que una música nascuda al Delta pot arribar en els grans teatres del món sense perdre l'ànima, a compartir escenaris amb ni més ni manco, per exemple, Eric Clapton, tenen junts un vídeo a YouTube meravellós en què fan com una batalla de blues. És com si, de qualque manera, el Mississippi hagués exportat una manera de sentir, una manera de viure, de cantar aquesta ferida, una ferida que va fer esclatar una lluita pels drets civils molt necessària.

0: I tot torna... Tot torna una mica allà mateix, ara sentim Strange Fruit, aquesta és una cançó Strange interpretada per Nina Simone, és Strange Fruit Hanging on a Tree. From the poplar trees. Clar, i és Strange Fruit, imaginem, ja sabeu quina deu ser, una fruita estranya que penja d'un arbre, d'acord? Això és un poema que va ser escrit pel professor i poeta jueu Abel Mirpul, sota el pseudònim de Lewis Allen, i se va fer mundialment famosa amb veu de la cantant de jazz Billie Holiday, que la va interpretar per primera vegada l'any 1939. And the twisted mouth Mississippi, com dèiem, va ser un dels epicentres de la segregació racial als Estats Units i durant dècades les lleis de Jim Crow van separar blancs i negres en escoles, transports, banys, vescosers, restaurants, urnes... La població negra era molt nombrosa, però durant molt de temps va ser exclosa pel poder polític a través de violència, intimidació i a través, sobretot, del vot. L'any 1955, l'assassinat d'Emmett Till, una lot negra de només 14 anys, va sacsejar als Estats Units i el 1964 Freedom Summer va dur voluntaris d'arreu del país a Mississippi per ajudar a registrar votants negres i tornar a denunciar la repressió.
1: És una història duríssima, però cabdal, central, sí.
0: Exactament, i la música, sortadament, també hi ha estat, i tots aquests discursos que se varen fer, per ventura no arriben, però sí que mos arriben, són aquestes cançons i aquests poemes, per exemple, cantants per Billie Holiday, en aquest cas interpretat, que sentim de fons, per Nina Simone, Strange Fruit Hanging on a Tree... Insistim, imagineu aquesta imatge tan crua, tan dura. Però, bueno, la música, sortadament, és, mos ha arribat, no mos n'oblidam, perquè les lluites pels drets civils, cançons, varen ser una força col·lectiva abismal, brutal. El gospel, el blues, cants espiritual del soul, varen donar coratge, comunitat i memòria, insistim, una història duríssima, però central, de la qual la música mai no va fugir.

0: Ara sentim aquesta Change is Gonna Come, cantada per Sam Cooke, que realment és una cançó del Mississippi, però encaixa perfectament en tota aquesta història que comparteix bé d'aquesta comunitat, l'esperança cantada després d'aquestes humiliacions.
1: Sí, perquè diu Change is Gonna Come, vendrà un canvi.
0: Exacte, aquesta és una promesa d'aquest canvi.
1: Arribarà un canvi.
0: Finalment arribarà. Com dèiem, a vegades una cançó és més clara que un discurs, també més perillosa, perquè pot entrar allà i arribar un discurs no arriba. Pot quedar en la memòria d'un poble, però clar, quantes cançons, ho dèiem, arriben al dia a Mallorca?
1: Sí,
0: quant
1: sí,
0: de discursos?
1: Sí, clar, efectivament, així és. És una història, també hem de recordar a Rosa Parks, aquella senyora que no se va voler aixecar de l'autobús durant el temps de la segregació, que el president Obama se va seure en el mateix seient de l'autobús. També hem de recordar aquí Martin Luther King, Malcolm X, la lluita pels drets civils. Hi ha una pel·lícula boníssima, Green Book, l'has vist?
0: Green Book, boníssima.
1: Gran pel·lícula sobre un pianista boníssim que havia d'entrar per darrere a tocar a les cases, a l'estat de Georgia, per exemple. En Ray Charles va tenir un drama sempre en Georgia perquè no podia actuar a Georgia quan ell era jove. Unes contradiccions absurdes.
0: Totalment, totalment. Però bueno, xerrant de Mississippi avui, què passa avui en Mississippi? Continua sent un estat ple de contrastos. Té una de les proporcions de població negra més altes dels Estats Units, però també arrossega indicadors socials que són molt complicats. Pobresa, desigualtats, zones rurals, poca inversió i una història política molt marcada per conservadorisme i del sud. Però, clar, reduir el Mississippi a pobresa o racisme i a una resposta musical seria absolutament injust. És molt més que això, és literatura, és cuina, iglesia, comunitat, hospitalitat, memòria, creativitat, espectacular, a les totes i brutal.
1: Sí, a més, del Mississippi han sortit noms com William Faulkner, Tennessee Williams, Eudora Welty, en B.B. King, en Muddy Waters, en Elvis, Howlin' Wolf, Charlie Patton, en Robert Johnson, quan dèiem, és infinita la llista.
0: Exactament, Jaume, permís per tornar.
1: Vinga, torna-m'hi, doncs.
0: I doncs, Jaume, ja ho tenim. A la setmana que ve ja veurem cap on anem.
1: Bueno, sí, amb aquesta versió d'aquest Three Little Gone que hi ha en Tracy Chapman. Molt bona, el Three Little Gone. És una cançó que a mi m'agrada molt. Havia preparat una cançó que no posarem, que és l'estil God of Blues, perquè malament siguin Gary Moore de Belfast. Ah. Vam parlar de l'Irlanda del Nord, te'n recordes?
0: Sí, me'n recordo, que n'hem fet moltes ja.
1: Sí, molt interessant. Gràcies per dur-nos fins a Mississippi. Xavi Oliver, bon cap de setmana.
0: Igualment
1: a tot vosaltres. Bon cap de setmana. Adeu. Tornant dilluns a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca. Salut a tots.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una. Bon dia, ja hi ha data. Els metges estan cridats a la vaga indefinida tot l'estat a partir del 28 d'octubre per exigir un marc, un estatut marc propi. El comitè de vaga mèdic ha anunciat aquest divendres que reprenen així les mobilitzacions després de la tirada estival per mostrar el seu rebuig al projecte de llei de l'estatut marc.
1: És un estatut, hem de dir, que afecta tots els professionals sanitaris, però els sindicats mèdics en reclamen tenir un de propi diferenciat de la resta de col·lectius. Es reprenen d'aquesta manera les protestes que fins ara s'havien limitat a aturades parcials durant la primera meitat de l'any i a partir del 28 d'octubre ja seran indefinides. La decisió acordada avui pel comitè de vaga, integrat, entre d'altres, pel sindicat mèdic, es produeix 10 dies després que la reforma de l'actual Estatut Marc s'aprovés en Consell de Ministres. Ara continua la seva tramitació al Congrés dels Diputats.
0: I del govern ja s'ha pronunciat sobre aquest anunci. El portaveu Antoni Costa demana al president Pedro Sánchez que faci cessar la ministra de Sanitat per la seva incapacitat, diu, per arribar a acords amb els sindicats mèdics.
1: Costa ha dit que fins al moment les mobilitzacions anteriors ja han suposat la reprogramació de 90.000 consultes i també operacions.
2: És incapaç de negociar nada y nos mantiene en vilo a todas las comunidades autónomas con unos efectos sobre la salud de los ciudadanos enormemente perniciosos. Lo que debería hacer Sánchez es cesar a la ministra de Salud.
0: I els arquitectes guanyadors de la reforma del carismàtic edifici de Gesa de Palma i del seu entorn defensen que implica un increment també de la zona verda existent. De fet, acaben de presentar aquest projecte. Anem a conèixer l'edifici de Gesa. Aina Morales, conta'ns, bon dia.
3: Bon dia, un projecte que canviarà la fesomia de la façana marítima i que, sent molt optimistes, podria ser una realitat el 2029. És la previsió que ha fet un dels arquitectes, Antonio Cruz. La creació de dues plataformes per a soterrar algunes infraestructures, diu, permet més vegetació als voltants de l'edifici existent.
4: No hay ninguna pérdida de zona verde. Tratar de que esto se entienda, que la voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
3: Els arquitectes són partidaris de fer les mínimes intervencions possibles a l'edifici, tant per dins com per fora, per a conservar tot allò que el fa únic.
0: I Aena torna a recuperar el seu projecte per instal·lar un parc fotovoltaic a Son Bonet després que se li denegàs la declaració de projecte industrial. Ara prova per la via de l'interès general.
1: El govern acaba de treure el projecte a exposició pública tot i l'oposició frontal dels veïnats, també de l'Ajuntament de Marratxí i del GOP. L'ENS aeroportuari planeja actualment posar-hi 13.000 plaques solars. És un projecte que rebutja també la plataforma Son Bonet Pulmó Verd. Manel Gomàriz n'és el portaveu.
5: Rebutjant aquesta posició d'Aena, denunciant la seva actitud de prepotència, i a més, denunciant que a més de que s'atreveixen a parlar amb estima aquest projecte, han de sofrir dins del poble de Marratxí renals continus que els hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
0: I un apunt més, perquè més de 100 grups feministes han demanat al president de Ceuta el trasllat a la península de les menors migrants arribades el passat mes de juliol. Aquestes organitzacions han enviat una carta conjunta a Juan Jesús Vives, a la qual destaquen l'extrema vulnerabilitat que estan patint aquestes atlotes i que moltes ara estan al carrer. I d'aquestes i d'altres qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les dues a l'informatiu migdia amb Sara Casas. Ara quedeu amb tota l'actualitat del món dels esports a IB3 Ràdio.
6: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, divendres 11 de setembre. Bon dia. Ens trobam a les portes d'un cap de setmana que pot ser històric. Enric Mas té encara més a prop guanyar diumenge a Granada la Vuelta. En Bernat Nadal, el control tècnic. Començam les portes d'avui. Quina etapa, quina contrarrellotge que varen viure ahir. Quina gran etapa va fer l'artenenc Enric Mas. El mallorquí tenia una papereta contra Roglic, però la va solucionar, i de quina manera. En una gran contrarrellotge, Enric Mas només va perdre 33 segons amb Primoz Roglic en aquesta etapa. Això vol dir que afronta aquestes dues etapes que venen ara de muntanya amb una diferència notable. Cada segona en Roglic, 1 minut i 37 segons distancia el mallorquí al ciclista eslova. Després d'aquesta gran contrarrellotge, Enric Mas estava molt content. Això sí, diu que s'ha d'anar a poc a poc perquè encara queden dues etapes que poden ser perilloses.
1: Estem bé, mos queden dos dies molt importants i després un poc un dia diferent a Granada, però bueno, tenim... Hem d'estar concentrats, fins al darrer dia queden dos super, super, super importants, duríssims, ja te diria que són dels més durs durant tota la volta, així que poc a poc i bona lletra com deia nosaltres. Sí, estem contents, encara així he perdut 30 i pico segons amb ell, vull dir que bueno, poc a poc i bueno, dos dies.
0: Poc a poc i bona lletra, va dir Enric Mas. Avui, com deia, l'artenenc etapa de muntanya, arribada en alt a Estepona, a Penyes Blanques. Tot d'una, sabem la darrera hora des de la Vuelta, i en el món del bàsquet, bones notícies perquè la selecció espanyola amb les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello s'imposaren a Austràlia per 66-89 als quarts de final del Mundial. És la Vini Salamera, Alba Torrens.
2: Sí, creo que es una de las claves, ¿no? La unión que tiene el equipo, tanto en la pista como fuera de ella. Al final creo que estamos jugando todo el rato, ¿no? Que son muchos aspectos y creo que esta es una de las claves de este equipo. Lo hemos llevado haciendo toda la concentración, todo este campeonato, y hoy estamos muy felices. Sabemos y somos muy conscientes de lo difícil que es estar aquí, pero también con la mente puesta a lo que está por venir.
0: Ara el rival de Espanya a la semifinal serà complicat. Serà l'equip dels Estats Units. Les jugadores nord-americanes van passar per damunt Hongria sense dificultat. El resultat ho deixa ben clar, 108-56. Espanya i els Estats Units jugaran el bitllet per a la gran final de Berlín. Serà demà a les 8 del vespre. En el món del futbol, el Mallorca juga diumenge a Somos contra el Sabadell, el conjunt de Luis García, que necessita sumar altres punts després d'empatar contra l'Eldense. Ho fa a Son Moix, que ara mateix és un fortí, suma per victòries tots els seus partits. El Mallorca. Avui ha parlat Luis García fa uns instants a la sala de premsa de Son Bibiloni. Ha demanat una miqueta de tranquil·litat perquè ha notat certs nervis a l'entorn després de no poder guanyar contra l'Eldense.
3: Los ascensos no se consiguen en septiembre, ni en diciembre, ni en marzo y seguramente a mitad de mayo tampoco. Esto va a ir hasta el último día. Y el que se ponga nervioso es el que lo va a pasar mal. Por eso apelo siempre al equilibrio, apelo siempre a seguir nuestro camino, a no mirar hacia los lados, a no mirar quién va el primero ni quién va el décimo, porque esto en tres semanas da la vuelta a la clasificación, es otra historia totalmente diferente.
0: I de Luis García, que demana tranquil·litat pel que fa a l'infermeria. Dues novetats, Alberto Moreno i Puigmal, podrien entrar a la convocatòria, i Toni Lato no s'ha exercitat per molèsties i serà dubte fins a darrera hora per entrar a la convocatòria per jugar diumenge contra el Sabadell. Un equip, el Sabadell, recent ascendit de categoria, però alerta perquè suma els seus partits amb victòries i empats. Encara no ha perdut aquesta temporada. Dues victòries i dos empats ha aconseguit el conjunt català. També ha parlat a la prèvia del partit contra el Mallorca el tècnic del Sabadell, és Ferran Costa.
4: El seu objectiu és clar, és tornar a la primera divisió i fer-ho doncs, per la via ràpida o com a mínim lluitar-ho. i nosaltres afrontem el partit doncs, en la mateixa línia que la resta. No hi ha misteri. O sigui, nosaltres som el que som, el que hem de fer és fer molt bé les nostres coses. Però un cop més doncs, intentarem que ells estiguin lluny d'aquesta millor versió, a veure si som capaços d'aconseguir-ho una setmana més.
0: A les 6:30, diumenge, podreu viure aquest partit, com sempre, a Esportres a IB3 Ràdio. I en el món del futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal afronta la primera prova de foc de la temporada, avui contra l'Indústria Santa Coloma, el que serà el partit d'obertura d'aquesta lliga, de la lliga regular. Carlos Barrón, capità de l'equip palmesà, afronta en confiança aquest debut a la lliga.
5: Que tenemos ganas de empezar esta nueva competición, como es la apertura. No hay margen de error, vamos a una pista muy difícil como es Industria. Creo que hemos tenido varias ocasiones de empezar la liga contra ellos, diferentes resultados, pero siempre es muy positivo empezar ganando, pero sabemos la complejidad que vamos a tener en esa pista con un equipo nuevo, con un técnico nuevo, y entonces me imagino que ellos jugarán sus cartas, nosotros las nuestras, pero bueno, el equipo creo que está bastante preparado para afrontar este reto.
0: Aquest partit, aquest debut de l'Illes Balears Palma Futsal serà a les 9:30 del vespre a la pista de la Santa Coloma i, com sempre, el podreu viure en tota l'emoció aquí, en aquesta casa, a IB3 Ràdio. 1:11.
6: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
0: Dotze minuts passen de la una del migdia, darrera edició de la setmana d'Esportres aquí a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, una setmana que ve marcada, com no, pel ciclisme, i encara el millor està per arribar perquè tot fa indicar que pot ser un cap de setmana històric després de la gran contrarrellotge que va fer ahir en Enric Mas. Només va perdre 33 segons en Roglic. Això fa que afronti aquesta recta final de Vuelta a 1:37 del ciclista eslova. Una diferència, ja ho deia a l'inici, que en principi, si no hi ha res de nou, que en el ciclisme tot pot passar, però si no hi ha res de nou, ha de ser més que suficient perquè Enric Mas arribi a Granada amb el mallot vermell. Anem a escoltar ràpidament el que deia Enric Mas a la seva arribada, a la línia d'arribada, després d'aquesta gran contrarrellotge. Això li va dir al ciclista mallorquí, el nostre company, enviat especial, Tolo Leal.
1: Estem bé, ens queden dos dies molt importants i després un poc un dia diferent a Granada, però bueno, hem d'estar concentrats fins al darrer dia, queden dos super, super, super importants, duríssims, ja te diria que són dels més durs durant tota la volta, així que a poc i bona lletra. Estem contents, que ara així he perdut 30 i pico segons amb ell, vull dir que a poc i bueno, dos dies.
0: Dos dies, pinta bé la cosa. Anant ja cap a la Vuelta, saludam el nostre enviat especial, Tolo Leal, en aquesta ronda espanyola, supos que content i també molt il·lusionat amb el que pot fer en Enric Mas, perquè ell ho va viure de molt a prop. Tolo Leal, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, Miqui. Bon dia, companys. Com esteu?
0: Molt bé. Te trobes en ruta, aquesta etapa també complicada. Ho deia en Enric Mas, que encara queden dues etapes feixugues en dos finals en alt, però el mallorquí que afronta a Tolo aquestes dues etapes ja sí que decisives, amb un gran moment de forma i també la tranquil·litat que dona aquest minutet i 37 segons que hi va poder aguantar amb en Roglic, no?
7: Sí, clar. És a dir, queden dues etapes molt dures. Queden dues etapes transcendentals, evidentment, amb aquesta... Però qualsevol hagués firmat ahir que avui, a la sortida...
0: Tenim problemes amb aquesta connexió amb en Tolo Leal en la Vuelta. Avui una etapa també complicada amb aquesta arribada a Peñas Blancas, a Estepona, una etapa que també pot ser decisiva. També demà hi ha un final en alt en un port de categoria especial. Intentam recuperar aquesta connexió amb en Tolo Leal. Tolo, no sé si m'escoltes ara.
7: Sí, és que clar, ara mos trobem a la carretera de camí... De canvi, a la meta, que està en bona muntanya i hi ha alguns problemes de cobertura. No sé si ara m'escoltau.
0: Sí, ara t'escoltem bé. Anem a provar, si funciona. En Tolo Leal, que està en plena ascensió. No sé si hi ha per Peñas Blancas, Tolo.
7: No, ara estem arribant a Estepona i després començarà la pujada de Veres, que ja en sóc cotxes difícils, no m'ho vull imaginar el que hauran de patir avui els ciclistes, no? Aquí, en aquesta pujada, passarà de les opcions d'Enric, perquè és, ahir ho comentàvem, avui és una etapa, en condicions normals, és una etapa propícia per a Roglic. Per què? Perquè l'Eslova sempre s'ha mostrat com un especialista en les etapes que se diuen monoport, i avui és un poc això.
0: És complicada aquesta connexió, comentava en Toro Leal, és una etapa que podria ser propícia per en Roglic, només amb aquest port de primera categoria a l'arribada. Veurem com reacciona Enric Mas a possibles amenaces del ciclista eslova. Vinga, anem a intentar recuperar aquesta connexió, però abans podem escoltar una entrevista que li ha fet fa uns instants al nostre company Toro Leal, el mànager general de Movistar, Eusebio Unzué, Unzué que li ha valorat a la nostra companya la gran contrarrellotge que va fer ahir Enric Mas, i també aquestes dues etapes. Com veu aquestes dues etapes per veure finalment vestit de vermell en Enric a Granada? Aquesta és l'entrevista que li ha fet al nostre company Toro Leal, el mànager general de Movistar, Eusebio Unzué.
8: ¿Cómo te encuentras hoy después del gran resultado de ayer? ¿Cómo está el equipo?
9: Sin duda, muy, muy satisfecho, ¿no? Al fin y al cabo, ayer el amigo Enric pues constató efectivamente su el crecimiento que ha hecho en el rendimiento. Lo habíamos visto en las etapas anteriores en lo que era habitualmente su terreno, pero ayer rodando a 53 por hora también dejó bien claro que es un hombre capaz de, o sea, está ya en un gran estado de forma, y espero que un poco pues disfrutando esta nueva dimensión que él ha adquirido, y ya no sé si es como consecuencia de la recuperación después de la trombofebitis del año pasado y esa operación en la pierna, la que a lo mejor pudiera haberle tenido limitado hasta ahora, pero la realidad que aquí estamos disfrutando un Enric que en algunas cosas le habíamos visto con anterioridad, pero sin duda este nivel que está exhibiendo en esta vuelta y constatarlo ayer como lo hizo en la crono, sobre todo pues al margen ya de los tiempos un poco más, un poco menos, lo que está claro que en la confianza de él va a ser un paso muy, muy importante.
8: Quedan tres etapas, dos realmente sí, de montaña, que 1:37... ¿Cómo se gestiona
9: pues
8: ahora esto?
9: A ver, está claro que ciñéndonos al histórico de esta vuelta y cada llegada en alto, no debiera tener problemas, pero la realidad también es que el amigo Roglic, Gal, ya sabemos que va a atacar en el momento que pueda, porque querrá también aprovechar, adelantar a Roglic, y por otro lado Roglic pues ayer también constató con su cuarto puesto que él también se encuentra muy bien, sigue creciendo y bueno, pues, pero vamos, yo creo que siguiendo un poco la historia un poco de Enric, sabemos que siempre segunda y tercera semana cada vez es un poquito más sólido, y simplemente pues lo que espero y deseamos que estas etapas, estas dos etapas de montaña, sobre todo la de hoy y mañana, que es durísima la de mañana, afortunadamente ha bajado un poquito la temperatura, pero siga estando un poco en la línea que le hemos visto la semana pasada y la anterior.
10: A nivel personal, tantos años con Enric, apostando, creyendo, trabajando, viviendo buenos, malos momentos, encontrarte ante esta tesitura, ante esta situación, también tiene un componente emocional muy fuerte, ¿no?
9: Sin duda, sin duda, sin duda. Es yo ayer, la verdad es que en la crono, antes de la salida, por primera vez lo vi, lo disfruté un poco de una manera diferente a lo habitual en estas ocasiones. Era un hombre tranquilo, seguro de sí mismo, y la verdad es que después no he hablado porque ayer no era un día para hablar, sinceramente, sobraba casi todo, pero creo que, como os decía con anterioridad, habrá servido para que él se sienta todavía con más confianza, y bueno, pues ahora en lo que queda y con la ayuda del equipo, pues podamos seguir disfrutando pues eso, de este Enric que lo llevábamos mucho tiempo esperando todo el mundo, y por fin, pues hasta el día de hoy por lo menos ha llegado y lo está demostrando cada día.
8: Una última por mi parte, hay dos mantras que se están repitiendo estos días, uno lo has comentado ahora, que es que está a un nivel quizá el mejor de su carrera, y el otro que se escucha mucho es se lo merece, todavía quedan dos días, precaución, pero...
9: Sí, bueno, yo el se lo merece probablemente eso cualquiera de los que están aquí, ¿no? Y más después de lo que está pasando. Pero es verdad que creo que sería, si terminamos como espero un poco, pues con ese mayor rojo, yo creo que sería la justa recompensa a alguien que ha trabajado tanto, tanto, tanto y sobre todo los pequeños detalles, ¿eh? Con tanta profesionalización y dedicación como la que ha hecho Enric, y creo que este sería ya de momento un primer y justo pago.
0: I d'aquestes són les valoracions i el que espera Eusebio Unzu, el mànager general de Movistar, amb aquestes declaracions al nostre company Toro Leal i també al nostre company Fernando Fernández. Vinga, anem a intentar a veure si en Toro Leal ara mos escolta bé, es troba en plena etapa, ho fa en cotxe ell, això sí, però la cobertura no és del tot bona. Toro Leal, creurem els dits, m'escoltes, tot bé?
7: Sí, ara d'escolt millor, espero que vosaltres també. Hem passat una zona complicada de túnels i pujades i baixades i ara encara tenim un tram que pareix que està més desviat i espero que sí.
0: Tram més còmode, no? Un tram pla, millor. Ara, no?
7: Sí. Sí, podem relaxar una mica les cames.
0: Molt bé, Tolo, mos comentaves aquesta diferència d'un 37 i mos deies que aquesta etapa d'avui, monoport, podria ser bona per en Roglic, no? Que li va bé aquest tipus d'etapa.
7: Bé, li va bé en els Roglic sí. Fi, en els Roglic quan està bé. Enguany no crec que siguis cas per el que hem vist, no és que estigui malament, i va fer quartes a contrarrellotge, va fer una molt bona contrarrellotge, ojo. Però és vera que altres anys aquestes etapes eren les perfectes per ell i solia aconseguir la victòria d'etapa i desmarcar-se de la resta. Avui dut molt que sigui així, perquè en Enric ha demostrat que està més fort que ell, però bé, és el que dèiem, hem d'anar alerta. Ha d'anar alerta perquè és 1 minut 37, és distància suficient a priori, però no se pot despistar un moment i no... Ell ho diu tot el temps, estava molt content en l'etapa d'ahir, sí. Ho va dir ahir, avui també estava molt content... evidentment, perquè és millor temps del que esperava, per alert. Queden dues etapes duríssimes i poc a poc.
0: Sí, sí, també hi ha moltes circumstàncies que poden influir, ja ho vam veure amb en Pogacar, per tant, poden passar qualsevol cosa. Esperem que no, creurem el disc, però andaran bones, poc a poc i bona lletra, com deia ahir n'Enric Mas. Has estat avui a la línia de sortida, vas estar ahir també a la línia d'arribada, vas poder parlar també amb gent d'Artà, que se va acostar fins a la Vuelta per veure en Enric, supos que màxima alegria, no? Tant en l'entorn com també dins l'equip Movistar.
7: Sí, ja heu pogut escoltar avui el director, que estava fins tot diria quasi emocionat de tocar ja de ben a prop aquesta victòria. En la resta de l'equip també, aficionats que han vingut a posta des d'Artà per... M'han dit, per cert, que dissabte i sobretot diumenge s'espera una gentada d'Artà venint fins a Granada per veure en Enric Mas proclamar-se campió, i diré, uau, que no passi res. És evident que estan davant un moment d'histriquisme i per l'esport balear.
0: Clar que sí, estem en un moment històric. I doncs res, Tolo, gràcies. Arriba bé a la Penyes Blanques i t'escoltam des d'allà a Boero Baixa amb aquesta arribada d'aquesta etapa, que també és molt complicada, i esperen que en Enric Mas, com ahir, la tregui amb bona nota. Tolo, t'escoltam més tard, gràcies.
7: D'acord, molt bé, fins després.
0: Adéu, gràcies. Fins després, Tolo Leal, enviat especial a la Vuelta, i mos comentava en Tolo Leal que molta gent d'Artà té previst viatjar aquest cap de setmana cap a la Vuelta. Tenim comunicació amb el president del Club Ciclista d'Artà, en Joan Danús. Joan, com estàs? Bon dia.
11: Hola, bon dia, com va? Va
0: bé? Molt bé, avui contents. Ahir esperàvem aquesta etapa marcada en vermell, podria tenir problemes en Enric, però la va treure
11: bé,
0: i de quina manera
11: fent una crono. Avui cada dia.
0: Sí, cada dia. Però la crono era aquesta, que en Roglic és un poc més complicat, no?
11: Sí, bé, teníem aquesta intriga de veure com respondria en Roglic, que ja intuïem que no està en el seu millor moment. Però també intuïen que en Enric està en un moment increïble ara mateix, per tant, passàvem pena, però sabia, confiàvem en Enric.
0: Clar que sí, no sé com vareu viure aquesta etapa, una de les millors contrarrellotges que ha fet en Enric, eh?
11: Pues molt contents, la veritat, molt contents i sí, estem aquí amb els amics mirant l'etapa junts i molt contents.
0: Com ho veus, aquestes dues etapes que tu comentaves, dues etapes de muntanya, dues etapes complicades, també ho deia en Enric, que hem d'anar a poc, avui final en un port de primera categoria, demà categoria especial, no sé com ho veus. És cert que en Enric aquesta edició de la Vuelta inspira molta confiança, però bé, són complicades.
11: Sí, no, a priori és el seu terreny, aquest que ve aquests dos dies. És veritat que són etapes molt llargues i poden passar moltes coses, per tant, sempre hi ha nervis. Fins que no passi la línia de meta, no estem tranquils.
0: Molt bé, el nostre company Toro Leal, que hi ha molta gent d'Artà, o hi ha gent d'Artà aficionats que tenen previst viatjar cap allà, cap a la Vuelta. No sé si tu saps res d'això.
11: Sí, sí. Pràcticament quasi tots els seus amics anem a veure-lo allà i també altra gent aficionada en el ciclisme o ja hi són o estan de camí o arribaran durant el cap de setmana a veure-lo a Granada. Per tant, sí, jo crec que ens juntarem bastants per allà.
0: Clar que sí, haurà festa grossa a Granada quan n'Enric se proclami, esperem, guanyador de la Vuelta. Serà festa grossa. Què t'anava a dir per la gent que no pugui viatjar a la Vuelta? Suposo que tothom va loco per anar-hi, però clar, hi ha gent que no pot per feina, perquè, clar, no ho sé, per mil motius. També, Artà, suposo que muntau cosetes perquè la gent del poble d'Enric pugui gaudir tots plegats d'aquesta fita històrica.
11: Sí, aquí Artà, l'Ajuntament ha posat a disposició de tots els que vulguin seguir animant Enric una pantalla en el mercat cobert de la plaça del mercat i tothom podrà seguir les etapes de dissabte i se diu menja.
0: Ah, que bé, que bé. I dos, les dues etapes, la penúltima i la darrera per Granada. Res, Joan, moltes gràcies, que vagi molt bé per Granada, que pugueu celebrar amb Enric aquest triomf a la Vuelta i veurem què passa en aquestes dues etapes, que encara queden dos dies de passar una miqueta de pena.
11: Exacte, moltes gràcies a vosaltres i esperem que tot vagi bé.
0: Que vagi molt bé, Joan. Gràcies.
11: Adéu, gràcies.
0: Joan Danús, president del Club Ciclista d'Artà. 1:28 minuts. Ja sabeu que avui durant el programa Xiu Xiu podreu viure al final d'etapa, aquesta etapa també complicada, en final, en alt, el podreu viure amb en Gavi Fortesa i també amb en Toro Leal. Feim la primera aturada per la publicitat i tot d'una tornem, hem de parlar del Mallorca perquè ja prepara el partit contra el Sabadell. Acaba de parlar el tècnic del conjunt vermell, Lluís García. Tot d'una l'escoltam.
6: IB3 Ràdio és esport. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: Un estiu que canviarà les seves vides.
13: Catalina!
14: Se tropezó con un escalón.
12: El retorn al cinema de Lluís Homà.
15: És una provocació darrere un altre.
12: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
16: Abuelo!
17: No deixaràs de sentir-la prou.
12: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
18: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb Bicibus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
19: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta'n el programa a movipalma.mobi. Ayuntamiento de Palma.
20: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios. Esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas. Un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
21: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
13: serà espectacular.
14: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
16: Que rapide, que les que fan a la seu!
14: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
21: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
14: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
22: La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.

0: I d'aquestes han estat les valoracions de Lluís García prèvies al partit de diumenge contra el Sabadell. Volen saber com veu aquest partit un dels nostres analistes, en David Gui. David, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Miqui. Bon dia a tots.
0: I de res, diumenge arriba el Sabadell, un equip, qui m'ho anava a dir, quan vàrem veure el calendari, cinquena jornada, que arribaria d'aquesta manera. Dues victòries, dos empats, i encara no coneix la derrota. Amem, és el Sabadell, però serà un rival ben complicat, eh?
1: Sí, per, sobretot per sinergi, no? Perquè és vera que encara és molt prest per veure on pot acabar aquest equip, no? També pot ser la revelació de la temporada. La sorpresa, no? Juga malament a futbol. Jo m'agrada molt l'anàlisi des dilluns d'en Toni Fuster, no? Que va dir perfectament com jugava el Sabadell, lo qual va fer que jo no fos optimista i apuntés aquest partit com a derrota, no? La veritat que és un partit que arriba a un moment, així com veus el Ceuta, no? Veus l'Eldense, que no tenen bones dinàmiques i que són equips que siguen arribats, semiprofessionals, te diria, perquè no arriben a ser professionalitat del Mallorca ni el currículum, pues el Sabadell ve un moment difícil, i també ve un moment difícil per al Mallorca, perquè jo, ho vaig dir dilluns, no tinc encara definit l'estil de joc de Lluís García i el que vol en el camp, no?
0: Sí, sí. Li han demanat avui pel sistema, perquè enviar possiblement el sistema, però a dos davanters, però diu que tampoc això és el més important, que jugant un o dos davanters el que ha de fer l'equip és generar una miqueta més i sobretot ser més efectiu, no?
1: Jo crec que té clara la idea, és a dir, ell ja té sistema fet i jugarem amb un davanter en principi, o la idea que té, i la mantindrà fins que vegi que ja o no surt ell o l'equip ja no dona per més, però jo crec que la idea és jugar amb un davanter, tenir profunditat per banda, ja que tenim gent que té capacitat per fer una passada a l'espai i inclús un sorprendre-se la defensa rival, però li està costant. Sí. Li està costant. Ho definim dilluns, no? És molt complicat saber quina és l'idea del Mallorca, perquè molta possessió a zona defensiva, com bé sabem, no provoca absolutament res, no? I després, si damunt, quan aconsegueixes tenir certa profunditat o qualque ocasió de gol, o una pilota aturada, com va ser el penalti, i no ho transformes, pues encara se fa més complicat, no?
0: Clar, clar.
1: Jo crec que per nosaltres no és un bon moment en el que arriba el Sabadell. Sí que és un bon rival, perquè en principi és més dèbil i li hauries de guanyar, però també ve un poc donat, no se pot dir crisi de joc, no? Perquè ni molt manco és una crisi de joc, però sí diria que no una identificació de lo que l'entrenador jo crec que vol a damunt la llespa, no?
0: Veurem quin 11 treu diumenge contra el Sabadell, se jugui a casa, un fortí de moment són molts. Clar, li han demanat avui a Lluís García, l'hem escoltat al final de tot, que clar, comentava això, aquest possible overbooking, també ja ho deien durant la pretemporada i quan va començar la temporada, ja ho vam veure diumenge o dissabte, a Elda. Clar, ja no va jugar en Pablo Torre. Diu en Sergi Darder, en Lluís García, que no el poden veure com el dolent de la pel·lícula, però els futbolistes ja saben com són, i si hi ha jugadors importants, com en Darder o en Pablo Torre, que comencen a no jugar, alerta, perquè el vestidor pot començar a, no ho sé, no explotar, però...
1: Bueno, sí. Jo si no me'n record, que en Pablo Torre va tenir una fregada amb en Javi Llebrés a principi de temporada, no? Crec que va sortir publicat per qualque mitjà, vull dir, pot ser un lot en caràcter, no? I és un lot que jo crec que se va quedar amb... No vull dir amb la certesa de que el club li donaria tots els minuts, no? Però així com Jan Virgil va veure l'oportunitat de sortir, podent a lo millor ser més protagonista, no? Inclús perquè per banda pues, ja havia estat. És vera que va perdre el protagonisme de res partits, però jo crec que si s'ha quedat és per jugar absolutament tot.
0: Sí, sí.
1: Des del moment que no jugues tot, comences des de banqueta, després jugues 20 minuts, i a damunt, Miqui, com sempre dèiem, els resultats no acompanyen.
0: Així és.
1: Efectivament, sí. Després se pot produir...
0: Ja comencen els nervis, no?
1: Exacte, moments de tensió. Sabem tots que Conyà fa riure i que si se guanya ningú se'n recordarà en Pablo Torre quan pugem a primera divisió i si no ha jugat ni un minut, no? Vull dir, estem estant que jo crec que l'equip ha de trobar quan tantes, i ho he dit des del principi de temporada, però jo, la clau és que sigui un equip i aquest equip trobi el sistema on es trobi més còmode, els jugadors ja tinguin mecanitzats és el que vol l'entrenador, no? Perquè al final és el que intenta plasmar en Esbert.
0: Perdona, David, però ho ha dit avui a Lluís García, que també en certs moments dubta si sacrificar un extrem per posar més gent per mig, no?
1: Per dins, sí.
0: O no, o al contrari. A Elda va apostar per no sacrificar extrems i se va carregar, va deixar la banqueta en Pablo Torre. Veurem com ho fa contra el Sabadell. A casa, contra el Sabadell, tu per què optaries? Per sacrificar un extrem i posar més jugones, com diuen, en el centre del camp, o continuar així, seure'n en Torre, Derdeu, Alex Sala, i en dos extrems?
1: Jo crec que ha de seguir igual, Miqui. A més, jo crec que cercaran la profunditat de bandes per fer mal, un camp molt ample, molt de primera divisió. Afegir una cosa, Miqui, la segona divisió té una cosa que és complicadíssima, que els rivals són tan irregulars que és molt difícil intentar acertar amb el sistema, entens? Perquè te pots trobar un Sabadell que digui, mira, escolta, ven cap Palma, si aconsegues un punt, vamos, fenomenal. I te pots trobar un Sabadell completament contrari a ser un Sabadell ofensiu, on te cerquis esquena, on te creï problemes en defensa, per la qual ja n'eres.
0: Sí,
1: que potser necessites més gent per de dins i menys per banda, depèn, no? Però jo crec que no renunciarà a el que de moment està fent. A partir d'aquí, ja veurem com se va desenvolupant el partit. Jo, vamos, crec que el rival, insisteix, de menor entitat, però ve amb una dinàmica positiva.
0: Sí, sí, sí,
1: i tu saps que
0: això fa perillós. Sí, sí.
1: Claro, en Toni Nadal, quan en Rafa se va enfrontar primer en Federer, no? La primera vegada, li va dir, és més bon tot, menys amb il·lusió, que en tenim molta més que ell, no?
0: I
1: a vegades això fa guanyar partits.
0: Entonces, és així. Ja ha avisat a Lluís García que no m'ho hem de pensar, no nosaltres, sinó també l'afició després de l'empat contra el Dense, que el Mallorca guanyarà tots els partits 3-0 i no m'ho xutaran a porta. Això és impossible. Per tant,
1: Jo crec que te veus més superior quan ja vens amb una dinàmica positiva, on has anat a ella i no has tingut cap problema en superar, un poc com el Ceuta, no? No has tingut cap problema per superar, que el Valladolid el va superar en certes garanties i que contra el Granada vas competir, no? Vull dir, això seria una bona dinàmica, per dir-ho de qualque manera. Però no mos hem d'enganar. Avui jo faria una enquesta i la gent no sabria pràcticament com jugar al Mallorca, no? Perquè tens molt la pilota, se t'hi van guanyar molt en possessió de pilota, però absolutament infructífera, no? Perquè no vàrem... Era Valgent i Rayo, jo crec que van tocar més pilotes que en Darder, per exemple, no?
0: Sí.
1: Entonces, jo crec que serà un partit interessant per veure també el Sabadell què vol. A lo millor te trobes un Sabadell que diu, mira, escolta, estem en dinàmica positiva, a por ellos.
0: Sí.
1: I realment te puguin crear problemes, també és vera que tindràs avantatge, que te trobaràs més espais. Però, bueno, Miqui, no sé, és un poc...
0: Veurem, és cert que Sabadell, clar, arriba amb una motxilla de punt bona, amb un matalasset, és cert que acaba de començar tot, però bé, això el fa més fort i més perillós, perquè, com diu en David, pot dir, mira, anem a Son Moix, damunt el paper de perdre, però amb aquest punt que tenim, anem a veure què passa i sortir i guanyar. Veurem com ho afronta.
1: Jo crec que si te poses en el costat de l'entrenador del Sabadell, per jo seria un error rompre la dinàmica. Llavors, si esteu aquí ofensivament te proporciona coses, has de sortir a guanyar. Que després te'n surt, te'n fiquen quatre. Bueno, però jo crec que no crec que renunciï en el resum ofensiu, com es va dir en Toni, no? El dilluns.
0: A les 6:30 començarà aquest partit, a veure si el Mallorca pot sumar 3-3 en aquest inici de Lliga a l'estadi de Son Moix. Abans d'acomiadar-te, David, m'agradaria escoltar, perquè ahir en Martín de Michelis, que per cert va perdre amb el seu equip a la Champions contra el Como, va parlar per primera vegada, crec, no ho sé, de la seva sortida del Mallorca. És cert que quan se'n va anar va fer aquesta típica carta quan qualcú se'n va de comiat, que entre ell i l'intel·ligència artificial la fan, no? Però aquesta vegada ha parlat de la sortida del Mallorca. Si t'assembla, David, l'escoltam i me dones la teva opinió del que va dir Martín de Michelis, el nostre company de Movistar, ahir d'aquesta sortida després de renovar amb el Mallorca quan va baixar a segona divisió.
2: Apareció al día después de firmar esta institución. Dije que era imposible porque había renovado. La institución esta siguió, insistió, viajó. Y después, bueno, en el fútbol hay cláusulas, obviamente, que para el hincha jamás desde lo emocional lo va a entender, lo va a interpretar. Y entiendo que también es así. Después está el racional, que sabe que en el fútbol hay ciertas cosas. Los jugadores tienen muchos sueños, los entrenadores también, Me formé como jugador y como persona en Alemania, después también como entrenador, porque estuve 4 años ahí. Apareció esta gran institución. En principio dije que no, porque no era, había recién renovado.

0: Yo de ser solutions per ell. Vull dir, deja't de escudos i deja't de històries.
1: I tant,
0: figura. I és així de fred, independentment de que ja ho dic.
1: Que d'estimar, no? En tot el carinyo, en de Michelis, en el Mallorca, si va estar 4 mesos, no? Tampoc, escolta, tampoc va ser...
0: Efectivament, sí, però bueno, ja saps que hi ha jugadors que...
1: Hi ha jugadors que han estat molt d'any, mira Morici, aquí era un ídol i se'n va anar pràcticament sense acomiadar-se, també amb una carta ben freda.
0: Perquè al final, mira, xerrar moltes vegades, els problemes, una cosa és l'afició i el que dus en el coll, el teu cor vermell, i l'altra cosa és que és una feina per molts, no? No és res més que fer una feina i se'n va, no li paguen més.
1: Clar que sí. Ja està, mos quedem fora, però volíem escoltar per primera vegada aquestes explicacions que va donar Martín de Michelis ahir als nostres companys de Movistar. Res, David Gui, sempre un plaer, un gust i res. Que ho diguis cada setmana, que sé que tens un pla bo, eh?
0: Sí, bon moment, posa Fórmula 1, si el circuit ha quedat bé.
1: Mare meva, que bé, que bé, que ho dic. Gràcies, David, que vagi molt bé.
0: Gràcies, no fa la falta. Gràcies, adéu, mi greu.
1: Saben ja la darrera hora del Mallorca, hem escoltat el seu entrenador, Luis García, i també volen saber la de la U d'Eivissa, perquè també ha parlat en Raúl Llona, el tècnic del conjunt Pitius. En Raúl Medrano, bon dia.
2: Bon dia, va de Raúls la cosa, eh?
1: La cosa va de Raúl, eh? Mare meva, sí, sí, tant i tant. Què tal amb en Raúl Llona, com ho dus?
2: Jo personalment, bueno, sí. no he parlat tampoc gaire amb ell, més enllà de l'intercanvi de cops de la sala de premsa, la veritat és que dins l'hermetisme habitual de l'Audi Eivissa cada vegada es fa més difícil tenir certa relació més enllà de la
1: professional. Però l'intercanvi de cops és un poquet més feble que amb en Álvarez, no? Suposo un poc més fàcil el combat, no?
2: Sí, bueno, jo me deia molt bé amb el Miguel Álvarez, un tio de la broma. Diguéssim que més suau que en Paco Gémez sí és.
1: Sí, això sí. És que en Paco Gémez està...
2: Està
1: en una altra categoria.
2: Exacte, la Tiger List la trenca per damunt.
1: Una setmana plàcida, no?, per Can Missa, després de la victòria agònica a la segona jornada. Avui toca fer-la encara més bona demà. Veurement si se sumen 6 de 6.
2: Sí, volen fer, com han explicat els futbolistes al llarg d'aquesta setmana, en aquestes presentacions, en la jornada 3, un poc estranyes, volen fer de l'estadi un fortí. Sona un poc estrany dir-ho després de guanyar un recent ascendit a descompte, com va ser la setmana passada, a més en un partit en què si haguessin empatat tampoc hagués passat absolutament res, segurament hagués estat el resultat més just, però bé, l'important és que es varen treure els punts, l'Eivissa torna a jugar a casa, segon partit consecutiu a Can Missa, s'ho farà demà a les 4 i mitja contra un altre recent ascendit, el Sant Andreu, un equip que, tot i aquesta condició d'equip provinent de la segona federació, fa la sensació, veurem a final de temporada si tenim raó o no, però fa la sensació de que pot estar a la zona alta de la taula per la gran dinàmica de l'any passat i pels bons fitxatges que ha fet. Entre ells, per exemple, torna demà a Can Missa Ramon Juan, qui era el porter titular la passada temporada a l'Eivissa, enguany, com deia el club, quatribarrat. L'equip s'ha fet avui la darrera sessió de feina, ho ha fet a porta tancada, una altra de les novetats d'aquestes de Raúl Llona, molts entrenaments a porta tancada i no hem pogut veure res d'aquest entrenament, com deia. Després ha parlat el tècnic d'això. Mira, li hem demanat, per exemple, si era més important guanyar o anar millorant el joc, que de moment l'ha deixat bastant a desitjar. Recordem una derrota en Tequera i la victòria aquesta al descompte l'altre dia. Ha dit que el més important és guanyar, però també ha dit que l'equip encara, és una obvietat, tothom ho ha vist en els dos partits, encara ha de millorar bastant si vol estar a dalt. Això ha dit Raúl Llona.
3: Creo que somos un equipo que tiene que tener mucha más presencia con balón, porque tenemos jugadores para ello, tenemos mucha capacidad en cuanto a manejos, en cuanto a calidad individual, y ahora es verdad que el concepto nos está costando, pero no tengo ninguna duda de que vamos a acabar cogiendo todo ese sistema y ese modelo, ¿no? Por lo tanto, es cuestión de seguir insistiendo, de ser muy, muy pesados.
2: Sobretot haurà de millorar també l'equip en defensa, perquè és cert que genera bastant, que a més dona la sensació de que té més pegada segurament a dalt que d'altres temporades, els extrems estan agradant, però en defensa ha de millorar. Ha encaixat 4 gols en els 2 partits que ha disputat, a més a pilota aturada tenint molts problemes, moltes dificultats, li generen bastant en aquestes accions d'estratègia i per aquí ha de millorar. Li hem demanat també si farà canvis. Raúl Llona, ja aviso pel que queda de temporada, no dona gaire pistes de desalineació que farà, però sí que ha reconegut que algun canvi a l'alineació sí que faria, perquè a ell li agrada anar fent canvis.
3: Nosotros acostumbramos a hacer varios cambios por partido porque entendemos que cada partido es diferente y ponemos mucho interés en

0: en configurar la plantilla para dotarla de muchos recursos y de muchas soluciones. Y luego ya está durante la semana, en base y en función al plan de partido que vamos a desarrollar, pues qué jugadores creemos que se pueden, bueno, que pueden encajar mejor en esas situaciones, ¿no? Entonces, habrá cambios con respecto a la semana anterior.
1: Com deia, Miqui, demà ve al Sant Andreu, sí, un rival, jo crec que bastant més complicat del que pot semblar a priori, amb un entrenador ja veterà com és Nacho González, que se la sap totes.
2: Sí, acaba de descendir i ja molts pensaven que serà fàcil, però alerta.
1: No, no, a més ja t'he dit que és un equip que l'any passat va ser clarament el millor equip de,
2: molt superior,
1: de la segona,
2: sí,
1: federació,
2: sí,
1: amb jugadors de primer, d'una altra categoria, i s'ha reforçat bé, per exemple, com deia, amb Ramon Juan, o per exemple amb Jaume Tovar, que de moment ha participat als dos partits de titular, però encara no ha vist porta, però ja sabem com se les gasta també de cara al gol al punta que coneixem tant aquí a les Illes. Un partit, jo crec que no serà fàcil, s'espera bastanta afició de Sant Andreu, sabem que l'afició del Club Quadribarrat és molt...
2: Viatja molt, dona molt de suport, sempre acompanya a l'equip.
1: Viatja molt, fa molta de remó, crea algun conflicte de vegades,
2: també
1: sabem,
2: sí, sí,
1: sabem com és la seva, el seu posicionament també polític i social, i el que no ho sàpiga que ho busqui a Google, s'espera bastanta afició. Hem de dir que a casa encara no jugant al seu estadi, el Narcís Sala, perquè estan posant la gespa. Ara està jugant a l'estadi on jugava l'Europa l'any passat, a la pista d'atletisme, ara no em surt el nom, ara m'he quedat aquí, a una pista d'atletisme allà que hi ha també al barri de Sant Andreu, però a l'octubre-novembre tornarà al seu camp. Jo crec que hagués estat millor jugar al seu camp ara i no a casa, per aquest fet, pel fet de que no estan al Narcís Sala, que sí que és, clar, un autèntic fortí. Bé, demà, 4:30, Miqui, en directe aquí, com sempre, a Esports 3 en Joc, anem a veure si l'Eivissa pot sumar 6 de 6 a casa, poder-se 6 de 9, amb 6 puntets jo crec que ja estaria en zona de playoff i sobretot serviria, idò, com diu el míster sempre, anar treballant sobre la victòria, es treballa millor.
2: Clar que sí, i tant, i també perquè la gent, si hi ha una bona afluència d'aficionats, també pugui gaudir, no?, de la UD a casa amb aquesta victòria la passada setmana, el darrer minut, i per què no, una més contra el Sant Andreu. Raúl Medrano, t'escoltam demà, 4:30, a partir de les 4:05, aquí a Ivetes
1: Ràdio. A les 4:05 me fas estar allà, mare meva, no em
2: clar
1: deixes
2: sí,
1: ni dinar,
2: home,
1: quasi.
2: Pot de prèvia amb Antoni Torres, no? Passa sí, que també tenim la vuelta, han d'estar per tot demà.
1: Sí, demà tenim
2: dia.
1: Demà
2: serà un rebaixa frenètic.
1: Demà tenim dia gros. A veure si puc cridar molts de gols, home.
2: Clar que sí, així serà. Raúl, gràcies.
1: Adéu.
2: Bon cap de setmana. Adéu. 1:54, aturada ràpida i parlant de futbol sala.
3: Ivetres Ràdio és... Jocna.
4: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el mango extra granel a 2,69€ kilo. El chuletón de ternera balear al corte a 18,75€ kilo. El salmón de 1 a 3 kilos a 9,50€ kilo. Y el hojaldre con crema bandeja de 3 unidades a 1,25€. Euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
2: 5 minutets per arribar a les 2. Gavi Fortesa, bon dia.
7: Bon dia.
2: Enhorabona, també, perquè a Toni Fuster li han donat l'enhorabona 3 dies seguits i tu no eres, però també te l'han donat tu. Enhorabona.
7: Gràcies, eh? Gràcies, molt amable.
2: Ha passejat a s'escut en Toni Fuster 3 dies per aquí, per IB3, eh? No l'has duit, tu?
7: No, l'he duït, no.
2: Enhorabona, Gavi, m'ho escut.
7: Està ja ben posat.
2: Aquest premi de la Federació Balear, la trajectòria d'en Gavi Fortesa, però en Gavi té una gran trajectòria, però el que no ha fet encara és narrar un títol nacional del Palma Futsal.
7: No, tot el seu temps.
2: Tot arriba.
7: Avui comença la Lliga Prime Futsal, que és el nou nom de la competició.
2: T'agrada o no? T'agrada que format a tu? Perquè li han demanat en Envadillo, en Tirado, en Barrón. A tu t'agrada o no?
7: Jo crec que pot ser atractiu. Mira què t'ho dic. Sí. Ara comença avui el torneig Apertura. Després de 14 partits començarà el Clausura. Hi ha dos títols. Després hi ha el supercampió de les dues categories. Bé, jo crec que pot ser atractiu, que s'ha dinamitzat molt el joc després d'unes normes que han fluctuat un poc amb els tècnics, amb els clubs. A la fi s'ha arribat a un acord i me sembla que aquest any el futbol sala serà més dinàmic inclús que els darrers anys. I qui obri la porta a aquesta nova competició, per dir-ho de qualque manera, és el Palma, que visita el Santa Coloma avui a les 9:30, un Santa Coloma que ha canviat de patrocinador, ja no és l'Indústries, ha renovat gairebé tota la plantilla, cos tècnic, no té res a veure amb l'Indústria de Santa Coloma dels darrers anys, tot és nou en el club català, i anem a veure com li va al Palma, que ha fet una bona pretemporada amb resultats bons en general, i que avui debuta a la que és, com dic, la nova categoria aquest any de la nova
2: Lliga. És un clàssic sempre començar la temporada amb l'Indústria de Santa Coloma. No sé si jo ho recordo malament, però jo crec que en els darrers 5 o 6 anys han debutat a Santa Coloma 3.
7: Sí, sí, el manco aquesta podria ser la tercera. No ho he mirat exactament, però sí, jo...
2: Sempre hi ha el Santa Coloma.
7: Tinc la mateixa sensació.
2: És la primera jornada. Carlos Barrón, el capità, parla d'aquest inici de campionat.
8: Tenemos ganas de empezar esta nueva competición, como es la apertura. No hay margen de error. Vamos a una pista muy difícil, como es Industria. Creo que hemos tenido varias ocasiones de empezar la liga contra ellos, diferentes resultados, pero siempre es muy positivo empezar ganando, pero sabemos la complejidad que vamos a tener en esa pista con un equipo nuevo, con un técnico nuevo, y entonces me imagino que ellos jugarán sus cartas, nosotros las nuestras, pero bueno, el equipo creo que está bastante preparado para afrontar este reto.
2: Esperen que sí, ho comentava ahir Gavi amb Miquel Vidal, que aquesta temporada amb aquest canvi de format hi ha moltes opcions de guanyar un títol, no?
7: Ja
2: s'ha perdut la primera, que és Supercopa d'Espanya, tens aquesta també de...
7: Només una baixa, la de llarga durada de Lua Müller, la resta de l'equip a disposició d'Antonio Vadillo. Anem a veure com van les coses avui a partir de les 9:30, com sempre en directe, aquí, a Ivetra Ràdio.
2: Esperen que comenci bé, perquè no ha de venir vist de bon començament.
7: Sí, no seria un bon inici.
2: S'ha perdut ja l'opció de la Supercopa d'Espanya, veurem si se comença bé la Lliga a Santa Coloma. Gavi Fortesa, gràcies, que vagi molt bé. Gavi Fortesa ens contarà a partir de les 9:30 aquest partit entre el Palma Futsal i l'Indústria Santa Coloma aquí, a Ivetra Ràdio.

Avui, un minut a ti, busques per arribar a les dues del migdia, de que vagi aquesta edició, la darrera de la setmana d'Esport al migdia, aquí a IB3 Ràdio, però ja ho sabeu que esportivament parlant, aquest cap de setmana se presenta apassionant. Tenim futbol, demà l'Eivissa, diumenge el Mallorca, avui el futsal, però sobretot aquest cap de setmana viurem amb molta intensitat aquí a IB3. La Vuelta, en Enric Mas, que diumenge pot fer història a Granada, ho viurem en tota l'intensitat amb els nostres enviats especials aquest cap de setmana amb en Joan Gabriel Bussà i també amb en Tolo Leal. Així acabam, esperem poder contar dilluns com Enric Mas ha celebrat aquesta Vuelta per Granada. Tornant dilluns, a partir de la 1:05, passeu un bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adeu!

0: todos. Os quiero.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
2: Bon dia, són les dues. Els metges diuen prou i convoquen una vaga indefinida. Després de fer una vaga setmanal cada mes durant la primera meitat de l'any, els facultatius han decidit fer la passa que ja venien advertint. A partir del 28 d'octubre aturaran indefinidament per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc, aprovada recentment en Consell de Ministres, i reclamar una norma pròpia per al col·lectiu. El comitè de vaga ha fet una crida a tots els metges perquè se sumin a aquesta mobilització, que entre els principals punts reivindica la jornada laboral de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies i també canvis en el model de jubilació. És un dels assumptes destacats d'aquest divendres 11 de setembre, una jornada amb altres titulars que vos avançam amb Olivia Navarro i Marta Puyalto. Molt bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: La concertada arrenca el curs amb l'amenaça d'un conflicte col·lectiu.
5: Us ho ha duit la Conselleria d'Educació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP, perquè encara no s'ha recuperat el 2% dels salaris pendents de 2020 per als gairebé 4.000 docents de la concertada. És la passa prèvia a la demanda col·lectiva a la qual UGT preveu també sumar-se.
2: Confiança sense fissures.
6: El govern mostra el suport a la gerenta de Son Espases, tot i les darreres dimissions de membres del centre hospitalari. El portaveu Antoni Costa ha elogiat la gestió de Cristina Granados.
2: Més zones verdes al voltant de Gesa.
5: Després de les crítiques rebudes per l'anterior projecte, els arquitectes responsables de la reforma a la zona han modificat els plans originals i han reduït les places d'aparcament per donar així més prioritat, diuen, a la natura i als arbrats.
2: Primera dimissió pels avisos del CNI sobre Ceuta.
6: Es tracta del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma, Gonzalo Sanz, se'n va, tot i que insisteix que sí que va traslladar al delegat l'avís que va rebre per WhatsApp d'intel·ligència sobre una arribada massiva de migrants a Ceuta, versió que el seu superior havia negat.
2: Palma espera Relsby.
5: Sí, perquè l'artista mallorquí actuarà avui vespre al Parc de la Mà en el marc dels actes de la Diada de Mallorca i abans que demà sigui nomenat fi predilecte de l'illa. El concert gratuït s'espera massiu i comportarà talls de trànsit a partir de 8 de les 3.
2: I com sempre, a partir de les 2:30 arriba la informació més propera, arriben les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia, que a Menorca passen per una nova operació policial contra el tràfic de drogues. Axel Camarasa, bon dia.
7: Bon dia. La Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. S'han detingut un total de 9 persones, 8 de les quals a Menorca, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als dos principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella.
2: A Mallorca, la plataforma Son Bonet Pulmó Verd manté el pols amb Baena i adverteix que no tolerarà la instal·lació d'un parc fotovoltaic als terrenys de l'aeròdrom. Juan Luis Marcos, bon dia.
8: Bon dia. Els veïnats reaccionen així després que Aena hagi recuperat el projecte per instal·lar-hi el macroparc de 13.000 plaques solars. L'ens aeroportuari en demana ara la declaració d'interès general, una via que el govern acaba de treure a exposició pública. La plataforma lamenta la nova tramitació i critica l'executiu de Proens per permetre el recorregut administratiu d'aquest projecte quan el Parlament s'hi va oposar de manera unànime.
2: A Eivissa, les treballadores de la neteja de l'aeroport s'han concentrat avui per denunciar els constants embossos dels banys de la terminal, un problema de salut pública que les fa emmalaltir. Carmen Tires, bon dia.
9: Dia, les netejadores acaben malaltes perquè quan els banys s'embussen tot s'inunda i acaben amb els peus i la roba xops. Per això, de les 50 que treballen a l'aeroport, ni una desena de baixa, algunes amb bronquitis, és el pitjor estiu que recorden i per això s'han decidit a concentrar-se avui a la terminal per exigir solucions a Aena.
2: Oh. I en els esports, Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia.
2: Enric Mas afronta l'antepenúltima etapa de la Vuelta a Espanya.
4: El ciclista mallorquí defensa el seu lideratge amb 1 minut i 37 segons d'avantatge respecte de l'eslova Primoz Roglic. L'etapa d'avui ha sortit de Vélez, Màlaga i arribarà a Estepona després de 210 quilòmetres de recorregut. L'artenenc està a 3 jornades de conquerir la Vuelta 2026. En futbol, el Mallorca jugarà diumenge a Son Mos contra el Sabadell. El tècnic Luis García ha confirmat avui que pot comptar amb Alberto Moreno i Arnau Puigmal. Es dubta Toni Lato i continuen de baixa Abdon i Calumbà. I recordem també que avui comença la Lliga de Futbol Sala amb l'Illes Balears Palma Futsal visitant el Santa Coloma a partir de les 9:30 del vespre, partit que oferirà en directe IB3 Ràdio.
2: I completarem la portada amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
10: Bon dia. A les portes del cap de setmana encara tenim algunes restes d'aire fred en alçada que permetran que avui cap vespre pugui créixer qualque núvol d'evolució que, si té empenta suficient, podria venir acompanyat de qualque ruixat, preferentment al sector de Menorca. Una situació que repetirem també durant la jornada de demà. Pel que fa a la temperatura, avui aquesta pujarà i recuperarem els 30 graus a l'interior de Mallorca. En general, ens mourem entre els 26 i els 31 graus. Una temperatura que mantindrem sense gaires canvis també durant tot el cap de setmana. Finalment, pel que fa al vent, d'aquest avui cap vespre continuarà bufant fluix i variable amb un cert predomini del llevant, acompanyat d'una situació marítima que va a la baixa però que encara manté algunes restes de maró al nord de l'arxipèlag.
2: Joan Jiménez, des del control tècnic, són les 2:06.
1: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
2: Vaga indefinida dels metges de tot Espanya, també a les Balears, contra la reforma de l'Estatut Marc del Ministeri, que no avança en la signatura d'una norma pròpia que reculli les característiques i reivindicacions del col·lectiu. Aquesta vegada no hi ha hagut diferències. Tots els sindicats han convocat la protesta a la vegada a partir del 28 d'octubre, sine die.
6: Les organitzacions sindicals han decidit unificar les protestes i fer front comú. Fins ara havien convocat les aturades per separat la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús per una banda i la Unió Mèdica i Facultativa per l'altra. Ara convoquen tots junts per incrementar la pressió sobre el ministeri que dirigeix Mònica García. La decisió arriba 10 dies després de l'aprovació en Consell de Ministres del projecte de llei que cerca reformar la normativa de 2003 i que ara es tramita al Congrés. Un projecte de llei que metges i facultatius rebutgen perquè volen un estatut propi. La vaga se suma a les aturades que el col·lectiu va fer entre els mesos de febrer i juny i que avança cada una d'una setmana de durada. En aquesta ocasió, la convocatòria és indefinida.
2: A les Balears, la vaga indefinida, si no es desconvoca, farà incrementar encara més les llistes d'espera, com pronostica el president del Sindicat Mèdic, Miguel Lázaro, qui de nou torna a demanar disculpes als pacients.
11: En Balears, si havia augmentat la llista d'espera, va a aumentar más, va a aumentar más seguro, porque claro, esto es un paro permanente indefinido. Aunque haya servicios mínimos altos, va a aumentar más. Evidentemente, cualquier protocolo, cualquier intento por parte de la Consellería de Sanidad de bajar listas de espera, vamos, con esta medida, evidentemente, se le va a ir al...
2: Lázaro ha considerat que aquest conflicte laboral s'ha fet tan gros que ja supera la ministra de Sanitat, Mònica García. El president del Sindicat Mèdic creu que, de fet, s'ha d'apuntar a tot el govern de Pedro Sánchez.
11: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba, va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mònica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
2: El govern també s'ha pronunciat sobre l'anunci de vaga. El portaveu Antoni Costa ha demanat al president Pedro Sánchez que faci cessar la ministra per la seva incapacitat a dir d'arribar a acords amb els sindicats mèdics.
6: Costa ha dit que fins al moment les mobilitzacions anteriors ja han suposat la reprogramació de 90.000 consultes i operacions.
12: És incapaç de negociar nada y nos mantiene en vilo a todas las comunidades autónomas con unos efectos sobre la salud de los ciudadanos enormemente perniciosos. Lo que debería hacer Sánchez es cesar a la ministra de Salud.
2: El dia ve marcat per altres qüestions laborals. Els sindicats USO i UGT amenacen amb un conflicte col·lectiu l'ensenyament concertat. USO ha deduït la Conselleria d'Educació davant del Tribunal de Mediació i Arbitratge. El TAMIP denuncia que incompleix el compromís de pagar el retard del 2% de l'IPC pendent de l'any 2020 als gairebé 4.200 de l'escola concertada, Carme Moreno.
3: El responsable d'Educació, el sindicat majoritari a la concertada, Juan Carlos Lorenzo, assegura que Educació incompleix l'acord signat l'any passat. A més, assenyala que si no hi ha una solució immediata, USO interposarà una demanda col·lectiva.
13: La conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consejera de Trabajo de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
3: El responsable d'ensenyament, UGT, Jaume Coll, diu que el sindicat s'adherirà a la demanda d'USO i s'ha mostrat indignat per l'incompliment. A més, diu que no descarta fer mobilitzacions.
14: Pues estem del tot indignats, o sigui, entenem que el que no pot ser és que el govern s'omplesqui de bones paraules, de bones intencions, i després es fa sort de la realitat, per una interpretació que fan des de la Direcció General de Funció Pública, se mos deixi de fora.
3: El sindicat reclama l'equiparació del docent de la concertada amb les condicions del professorat de l'escola pública i recorden que aquest és un dels compromisos de la Conselleria d'Educació.
2: Més coses ara més demanarà als Consells Insulars, al Congrés i als diferents ajuntaments de les illes on té representació que el govern estatal es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals. Excel.
7: La petició s'ha escenificat aquest matí a Esmar Cadal en un acte al qual han assistit, entre d'altres, els batles d'Esporles, Santa Maria del Camí, Campanet i Manacor, a més de la resta de representants de la formació a Menorca. Sentim per aquest ordre Vicenç Vidal, diputat de Més per Mallorca al Congrés, Miquel Oliver, batle de Manacor i candidat de Més per Mallorca al Consell de Mallorca, i Noemí García, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular de l'Illa.
15: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix la insularitat, si es reconeix que se suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
16: Quan aquest dret també recau a les administracions locals és quan provoquem un agravi comparatiu.
17: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers.
7: La proposta ja s'ha registrat davant la Comissió d'Insularitat del Congrés i els Consells Insulars i aviat es presentarà també als ajuntaments.
2: Encara en clau econòmica, les borses han arrencat la jornada avui en números vermells que en aquesta hora s'han capgirat després de la pujada de tipus d'interès acordada ahir pel Banc Central Europeu. Els experts vaticinen que potser no és el darrer augment del preu del diner que executi l'organisme monetari enguany.
6: En la segona pujada de l'any acordada pel Banc Central Europeu, els tipus d'interès, ara en el 2,5%, repercutiran en l'estalvi i en les hipoteques. L'economista i professor d'Economia Financera de la UIB, Pau Montserrat, explica que aquesta decisió fa preveure que l'any 2027 i 28 l'Euríbor superi el 3%. Són declaracions en una entrevista a l'Informatiu Matí.
18: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant de bé 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euríbor.
6: Montserrat no descarta nous increments, apunta que la inflació es deu a l'enquistament del conflicte a l'Iran.
18: I això suposa que hi ha una transmissió ja d'aquest augment de preus energètics en els preus finals. Encara el Banc Central Europeu m'ho diu que no ho està detectant en els salaris, però sí en els productes de serveis. I això fa que el Banc Central Europeu hagi decidit tornar a pujar tipus d'interès i que no descarti alguna pujada addicional en aquest 2026 o 2027.
6: Per altra banda, l'entitat millora la previsió de creixement de 2026 i 2027, però espera que la inflació estigui per sobre del 2% durant un període prolongat. És el que auguraven els experts i és l'escenari que ha situat l'Euríbor per damunt del 3%.
2: El govern manté la seva total confiança en la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, malgrat les reiterades dimissions dins de la direcció de l'hospital, la darrera. la de la cap d'infermeria, ahir mateix.
3: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha assegurat que Granados té tot el suport de la Conselleria de Salut, l'IB Salut i el Govern, i ha defensat que fa una bona gestió amb un increment de 400 professionals durant el seu mandat. Costa ha rebutjat vincular aquestes sortides amb una possible crisi de gestió a Son Espases.
19: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de Salut i del Govern de les Illes Balears. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
3: El vicepresident de Defensa ha defensat, volen dir, que la darrera dimissió es deu a motius personals.
2: I avui s'ha guardat un minut de silenci en memòria de la dona de 67 anys que va morir fa dos dies a Felanitx, arrossegada per la força de l'aigua durant el temporal.
20: Membres de la Corporació de Felanitx i també regidors de l'Ajuntament de Campos, veïnats i familiars han recordat la víctima, que va morir dimecres quan va quedar atrapada davall d'un cotxe quan el corrent la tirà en terra. Els assistents han fet costat especialment l'única filla de la dona, Catalina Soler, es balassa del municipi.
21: Un dol que ha per tota aquesta família i que ha per aquest fet, desgraciats que varen xutxer. Elles dic elles perquè són germanes i una filla, i per tant és el que puc parlar amb elles, se demanen molt. Coincideixen molt que devia intentar travessar, perquè ella en aquesta dona en aquell moment s'anava a fer feina a una casa que estava a l'altra part d'esquerra, i el metge fill havia dinat amb ella, i per tant intueixes que va anar a travessar.
2: Mentrestant, encara hi ha 300 abonats d'Endesa que continuen sense llum a causa dels efectes provocats per la tempesta. Banyalbufar i Esporles són els municipis més afectats. De fet, l'Ajuntament de Banyalbufar ja ha començat el tràmit per obtenir ajudes estatals per fer front als abundants danys materials que encara estan pendents de valorar, Carme.
3: Sí, el batlle en funcions de Banyalbufar, Joan Vives, ha explicat que Emergències, Protecció Civil i Libanat encara fan feina contra rellotge perquè el port d'Escanonja, el nucli més afectat, pugui i recuperar la normalitat el més aviat possible. Vives també s'ha mostrat preocupat per la massa forestal que s'ha vist afectada.
22: Tant Protecció Civil com Emergències s'hi van anar fent feina, fent pas perquè tothom pugui arribar dins les seves cases. Ara mateix tothom pot entrar dins les seves cases. El problema és que qualcuna d'elles tenen la teulada molt feta a pols o tenen molt de dany material. Llavors, ara estan en el procés de, sobretot les vivendes privades, a reparar tot aquest dany material.
3: Segons ha informat l'hotel de Son Bunyola, situat a prop del conegut camí de la Volta del General, dos clients d'aquest establiment han patit danys lleus. A més, l'establiment pateix desperfectes, sobretot el mobiliari exterior. Endesa, per part seva, informa que en algun punt de la xarxa elèctrica ha quedat aquesta completament destrossada i és difícil accedir-hi. A totes les zones afectades hi ha equips de la companyia desplaçats per restablir-ne el servei com més aviat millor.
23: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
24: Les entrades anticipades per al LifeX Mallorca s'hi agoten. Del 25 al 27 de setembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness i la longevidad. Reserva ja tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entrades en lifexmallorca.com.
25: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobi. Ayuntament de Palma.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: I amb titulars, l'edifici de Gesa estarà envoltat d'una gran zona verda, segons les previsions més optimistes, el 2029. Ho ha avançat un dels arquitectes del despatx guanyador per al projecte de reconversió d'aquest edifici de Palma i els seus voltants durant la presentació que han fet avui, Aina Morales.
26: Segons ha explicat l'arquitecte Antonio Cruz, en lloc de construir nous edificis al voltant per augmentar l'espai disponible, s'han previst dues plataformes que aprofiten el desnivell existent. Aquestes dues plataformes tindran edificis de vall, soterrats, i estaran cobertes de vegetació. Cruz ha sortit així al pas de qui els acusa de no posar prou zones verdes.
27: No hay ninguna pérdida de zona verde. La voluntad del proyecto
0: es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
26: Tant els arquitectes com el Bala de Palma, Jaime Martínez, han coincidit que la trascendència del projecte va molt més enllà de l'edifici de Gesa.
4: Como digo, hablamos de convertir un espacio que durante años estuvo cerrado en un espacio abierto, vivo y al servicio de todos los ciudadanos. No se trata únicamente de recuperar el edificio, sino de convertirlo en una pieza activa dentro de una nueva estrategia y visión de ciudad en la que venimos trabajando desde hace 3 años.
26: A Gesa s'hi projecten oficines municipals, espais per a empreses, d'altres de creació cultural, cafeteria i un llarg, etc. El despatx Cruz Ortiz Arquitectos ha volgut fer una intervenció mínima a l'edifici de Farragut, tant per de dins com per de fora. La seva admiració per l'emblemàtica infraestructura és tan gran que Cruz s'ha atrevit a qüestionar alguns dels usos que es preveuen allà.
0: Y deberíamos hacer un trabajo de buscar cuáles son los usos más acordes con el edificio, en lugar de imponerle al edificio unos usos que a lo mejor no son los que le hacen bien, porque zonas expositivas implicaría, por supuesto, cerrar las ventanas y conseguir unos espacios oscuros. Y esto no nos parece que es lo más adecuado para este edificio.
26: També troba, però, que hi ha marge de millora i, per exemple, canviarien la ubicació de la làmpada de Farragut i les vidrieres. Les 2:21 minuts, seguim amb més assumptes de l'actualitat. El govern ha autoritzat l'advocacia de la comunitat a recórrer contra el trasllat a les illes de 2 menors migrants no acompanyats procedents de les Canàries i de Melilla.
20: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha explicat que recorrerà contra les resolucions dictades per les delegacions del govern dels dos territoris. Considera que aquestes decisions no responen a l'interès superior dels menors i que no estan prou justificades. A més, defensa que abans s'hauria d'haver plantejat la reagrupació familiar. Amb aquests 2 nous recursos, el govern ja n'ha interposat 7 contra el trasllat de menors no acompanyats, 6 corresponen a menors procedents de les Canàries i un de Melilla.
26: Costa també ha demanat al govern espanyol que aclareixi si els informes desclassificats aquesta setmana sobre la crisi migratòria de Ceuta són els mateixos que Pedro Sánchez va mencionar al Congrés.
20: El president espanyol va mencionar l'existència d'un informe policial que alertava del risc d'arribades per via marítima, però va precisar que feia referència exclusivament a la península i a les Balears. Arran d'aquestes declaracions, la presidenta Provenç va reclamar tots els informes policials sobre una possible arribada massiva de persones a les illes. Avui el portaveu del govern ha assegurat que no saben si els documents desclassificats dimecres, que només fan un recompte d'arribades, són els mateixos que va citar Sánchez.
5: No me consta, a hores d'ara, que ningú membre del govern d'Espanya, ni el ministre ni ningú, hagi dit, no, ens referíem en aquest, que hem desclassificat. Si no ho diu, tenim totes dret a pensar que hi pugui haver-hi més informació al respecte. I si hi és, la volem sabre.
26: Tot això quan a la ciutat autònoma ha dimitit el cap de gabinet de la delegació del govern espanyol. Gonzalo Sanz plega després de la polèmica de les seves converses amb el CNI en relació amb les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a Ceuta des del Marroc. Segons la informació desclassificada aquesta setmana, Sanz va rebre comunicacions del CNI a través de WhatsApp i va mantenir, a més, una conversa telefònica d'aproximadament 11 minuts amb un agent del Servei d'Intel·ligència dia 29 de juliol, el dia abans dels fets. El mateix delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, va assegurar públicament que no va tenir coneixement d'aquells missatges ni tampoc de la conversa mantinguda pel seu cap de gabinet amb el CNI. En la carta de renúncia, el seu ja ex-cap de gabinet ho ha desmentit i ha assegurat que va traslladar personalment al seu delegat les converses que havia mantingut. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per la seva banda, veu molt poc probable que el delegat del govern espanyol no conegués l'avís del CNI al seu cap de gabinet.
8: Vives, a més, insisteix en la responsabilitat del Marroc en l'entrada massiva de migrants el passat 30 de juliol.
9: Nosotros seguimos creyendo que lo que ha ocurrido ha sido una utilización por parte de Marruecos de la presión migratoria como herramienta para desestabilizar a nuestra ciudad y poner en jaque nuestra integridad. En consecuencia, una manipulación por parte de Marruecos en el ámbito de su tradicional política de acoso y derribo de nuestras 2 ciudades autónomas.
26: I aquest vespre a Ceuta hi ha hagut diversos incendis al territori, entre aquests un que ha arrasat més de 40 barraques on pernoctaven les persones migrants a les naus del Tarajal.
2: Per cert, que més de 100 grups feministes han demanat al president de Ceuta el trasllat a la península de les menors migrants arribades a final de juliol. Aquestes organitzacions han enviat una carta conjunta a Juan Jesús Vives en què destaquen l'extrema vulnerabilitat d'aquestes atlotes.
20: Aquestes entitats, a través de l'Associació Maria de la O Legàrrega de Granada, demanen que es compleixi la Convenció sobre els Drets dels Nins de la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor i la mateixa Llei d'Estrangeria que obliguen que l'interès de les nines prevalgui per damunt de qualsevol altre interès administratiu o polític. En la missiva recorden que la Llei d'Estrangeria de 2025 va crear un mecanisme específic per a aquest tipus de situacions que estableix la reubicació de les joves entre les comunitats autònomes, fixa criteris d'acollida i preveu que els trasllats es facin en un termini de 15 dies, que en aquest cas ha passat amb escreix.
2: En una setmana marcada per les qüestions educatives, amb les demolidores dades de les proves PISA i la tornada a les aules, avui hem conegut un informe que revela que l'assetjament escolar es cronifica. Una de cada quatre víctimes el pateix durant més d'un any i al darrere de molts d'aquests casos troben la mà de la intel·ligència artificial.
26: El 14% de l'alumnat espanyol és víctima d'assetjament, segons el 8è informe L'Opinió dels Estudiants, elaborats per la Fundació Anar i Mútua Madrilenya, que suposa un avanç de 2 punts respecte del darrer document. El motiu principal de maltractament és l'aspecte físic, seguit de l'ètnia i la religió. El director general de Mútua Madrilenya és Lorenzo Kuckling.
10: En los casos de acoso escolar, la difusión de rumores, bulos, falsedades sobre las víctimas es la forma más habitual de hacerles daño. Esto se produce en el 86% de los casos. Pero también hay otra forma de acosar a las víctimas, de hacerles daño, que es casi igual de dañina, como es el aislamiento. El aislamiento social de las víctimas se produce en más del 43% de los casos.
26: El que més preocupa és que els casos es cronifiquin. De fet, un de cada quatre s'allarga més d'un any. Kuckling insisteix que aquesta persistència en el temps demostra que l'agressivitat i la violència es cronifiquen entre els menors. El document també revela que el 23,5% dels casos de ciberassetjament escolar s'han utilitzat imatges generades per intel·ligència artificial. Són 10 punts percentuals més que l'any anterior, quan era del 14%. Les més vulnerables a aquestes agressions són les nines i adolescents, que representen un 60% del total de les víctimes. El director tècnic i portaveu d'ANAR és Benjamín Ballesteros.
11: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos y que además implican un daño psicológico muy importante sobre la persona a la que se están llevando a cabo.
2: Idò, en aquest context, una de les empreses tecnològiques més grans que desenvolupa sistemes d'intel·ligència artificial, OpenAI, ha assegurat que estudia reduir el ritme de desenvolupament de les intel·ligències artificials més avançades per motius, Marta, de seguretat.
20: Sí, la creadora de ChatGPT estudia frenar el ritme de desenvolupament de la intel·ligència artificial més avançada. Planteja moderar la cursa tecnològica i espera que altres empreses del sector facin el mateix fins que hi hagi estàndards de seguretat comuns. Investigadors i treballadors alerten que el desenvolupament avança més ràpid que les mesures de seguretat.
2: Avui es compleixen 25 anys de l'11S i coincidint amb aquest aniversari, avui ha preparat actes oficials als tres escenaris dels atacs a Nova York, al Pentàgon i a Pensilvània.
20: Per destacar-ne alguns, a la zona zero de Nova York, al World Trade Center, cerimònia central de commemoració. És un acte reservat als familiars de les víctimes que comença a les 8:40 i inclou la lectura dels noms dels morts i els tradicionals 6 moments de silenci que recorden cronològicament els principals instants dels atacs. Una novetat significativa d'aquest 25è aniversari és que la commemoració també posa èmfasi en les persones que han mort posteriorment per malalties relacionades amb l'exposició a la pols del World Trade Center.
2: En paral·lel, Catalunya celebra avui la seva diada.
20: Una jornada que s'ha encetat com és tradicional amb l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova. És la tercera edició del govern presidit pel socialista Salvador Illa, que ahir, en el seu missatge institucional, constitucional, va demanar unitat de país i va manifestar el seu rebuig a l'odi.
7: Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol però que alhora no es vol sentir o estar aïllat. I en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
20: La que escoltàvem és la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que ha reivindicat Catalunya com el contrapunt a un món que tanca fronteres.
2: I d'així arribarem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a les edicions insulars.

Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.

0: Són les 2:30, temps ara per a la informació de Mallorca. La plataforma Som Bonet, a pulmó verd, manté el pols amb aena i adverteix que no tolerarà la instal·lació d'un parc fotovoltaic als terrenys de l'aeròdrom. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia. Els veïnats reaccionen així després que aena ha recuperat el projecte per instal·lar-hi el macroparc de 13.000 plaques solars. L'ens aeroportuari en demana ara la declaració d'interès general, una via que el govern acaba de treure a exposició pública. La plataforma lamenta la nova tramitació i critica la contradicció que l'executiu de Proens per permetre el recorregut administratiu del projecte quan el Parlament s'hi va oposar de manera unànima.
0: Els veïnats del barri de l'Escorxador de Palma surten al carrer per denunciar el seu abandonament.
1: Reclamen una intervenció integral per solucionar els problemes de neteja, manca de manteniment i la presència de murs apuntalat prop del parc infantil. Per fer visible la seva unió, la plataforma Salvant l'Escorxador organitza avui vespre una gincana infantil, un sopar reivindicatiu dins del mateix espai.
0: I relleu històric a la política municipal. Toni Sales en renuncia a nit a la Baldia de Costitx després de 20 anys de majories absolutes.
1: Sales va començar amb l'extinta Unió Mallorquina i ara continuarà com a portaveu de Coalició per Mallorca al Consell Insular. Joan Munà, fins ara tinent de Balda, serà el seu successor en un traspàs que Sales ha preparat de manera conscient.
0: Tot d'una en parlant. Primer, però, feim en aquesta hora un cop d'ull a la situació del trànsit a les principals carreteres de Mallorca. Per això connectam amb la DGT. Juan Amplanes, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de sortida de Son Rapinya, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista Inca, en sentit aeroport. També trobaran retencions a l'autopista Llumalló, a l'altura de la rotonda flotant del Portitxol, fins a l'altura de sortida cap a Campestilla, en sentit Llumalló. I per acabar, afegir tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx i a la carretera de Valldemossa. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
0: Gràcies, Juan Amplanes. Joan Jiménez és el control tècnic. Entrem en matèria.
3: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem a l'inici, la plataforma Som Bonet a pulmó verd qualifica d'incomprensible i de contradicció greu que el govern hagi reobert la tramitació del parc fotovoltaic d'Aena. Els veïnats es rebel·len contra el nou tràmit d'exposició pública. És una passa que permet al projecte de les 13.000 plaques solars continuar avançant administrativament.
1: Des de l'entitat recorden que el Parlament Balear va demanar per unanimitat aturar aquest pla. Pulmó Verd exigeix a Aena i a l'executiu de Proens que escoltin el carrer i cerquin alternatives sobre teulades o zones industrials ja construïdes. Adverteixen que mantindran una posició frontal per salvar l'aeròdrom com a espai col·lectiu i de lleure per a Marratxí. El portaveu de la plataforma, Manel Gomariz, insisteix que la transició energètica no es pot fer sacrificant un espai públic de convivència.
4: Rebutgem aquesta posició d'Aena, denunciem la seva actitud de prepotència, i a més denunciem que a més de que s'atreveixen a parlar amb estim aquest projecte, han de sofrir dins el poble de Marratxí renals continus que ens hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
1: El projecte s'ha modificat diverses vegades i ha topat amb entrebancs administratius i el rebuig social i polític, però finalment ha trobat l'escletxa per avançar dins la maquinària administrativa. S'haurà de veure ara fins a quin punt les al·legacions que s'hi presentin modificaran a la baixa l'extensió del parc fotovoltaic.
0: Mentrestant, el barri de l'Escorxador de Palma reclama atenció. La manca de manteniment, els problemes de neteja i l'estat d'algunes instal·lacions han generat una preocupació creixent entre els residents del barri. Per reivindicar una actuació a les institucions, avui vespre faran un sopar reivindicatiu dins aquest espai. A les 6 es farà una gimcana infantil i després a les 9:30 al sopar també es faran sortejos i intervencions de la gent de la plataforma.
1: La idea és visibilitzar la unió de la ciutadania de la barriada per recuperar l'Escorxador com un espai de trobada, participació i vida de barri, que ho va ser, però que des de fa uns anys els veïnats se senten abandonats.
5: Si mires un poc per aquí, per les parades, les plantes, els jardinets aquests, home, es nota bastant que està que fa molt temps que no es cuida.
6: És que és un espai molt bonic, un lloc representatiu, i jo crec que sí que es té que fer alguna mesura.
7: Las paredes que lleva dos años apuntará de un lado y de otro, y está muy dejado, yo no sé, la verdad lo digo. Nos pide impuestos por todo, pero el ayuntamiento no paga nada.
1: La plataforma Salva un s'escorxador, formada per veïnats del barri, reclama una intervenció transversal i integral. El seu portaveu, Joan Gomàriz, posa d'exemple que una de les imatges més evidents és la presència de murs apuntalats molt a prop de la zona del parc infantil.
8: I clar, per exemple, el tema dels murs apuntalats és un tema molt delicat, que fa més d'un any que estan apuntalats en perill de caure. Però clar, per exemple, d'aquest tema s'encarrega patrimoni. Veurem com està aquest tema, qui s'encarrega, on estan les partides necessàries com per arreglar-ho, perquè encara no s'ha arreglat. I clar, han d'anar xerrant amb diferents responsables de diferents departaments, i això complica molt la feina.
1: Asseguren que han notat bona acollida a les demandes per part de Cort i que algunes coses ja s'han resolt. Per això confien que aviat l'escorxador sigui un espai segur, cuidat, actiu i recuperat per la ciutadania.
3: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: 2:36. Alguns pagesos han patit danys importants a les seves finques per mort del temporal de vent i pluja de dimecres. És el cas d'una explotació agrícola de Son Sardina Palma, que està situada a prop de la universitat. Un cap de fibló va enderrocar una nau agrícola d'uns 800 metres quadrats i va causar la mort de diversos animals durant el temporal de vent i pluja.
1: La nau ha quedat totalment ensorrada, només en queden els enderrocs, i per diverses zones de la finca hi ha molts de trossos d'uralita per terra. El temporal també va causar la mort d'un boc, moixos, dues someres i coloms. Toni Feliu, el pagès que gestiona aquesta explotació, explica que d'avés les 2:30 del migdia es va començar a moure molt de vent, pluja, i que tot es va tornar fosc.
9: Feia com a ringo vinglades, que venia molt de vent fort. I jo sentia de la finestra, perquè llavors és a dintre nostra, finestres que s'obrien i se tancaven de vent que feia. No podies tanquir-les perquè s'obrien com no res. I vaig sentir renau, clinc, clanc, clinc, clanc, i vaig dir, n'hi haurà de taules i uralita. És que si haguessin sortit, jo m'hagués induït o m'hagués esclafat, i que això feia una ventada.
1: Antoni no gosa fer una valoració econòmica de tots els desperfectes i assegura que estaran molt de temps a arreglar-ho tot i a tornar a la normalitat.
9: Nosaltres seguirem, però, claro, veurem això enderroquiat i no ho sé, la normalitat no, que hi ha molta feina, molta feina. Jo de llevar xirmes i enderrots i enderrossais i uralites, sobretot, pues, n'hi ha molta.
1: Aquest pagès demana ajuda a les administracions per arreglar tots els desperfectes. Destaca la solidaritat del col·lectiu de pagesos que s'han posat a la seva disposició per ajudar-lo en la reconstrucció de la nau.
0: Més qüestions. El govern construirà de nou habitatges de protecció pública a Petra. El Consell de Govern ha autoritzat la cessió gratuïta a l'IBAVI de dues parcel·les en aquest municipi per aixecar-hi aquestes noves promocions públiques.
1: La primera d'aquestes finques de naturalesa urbana acollirà de manera immediata aquests de nou pisos protegits. La segona, una parcel·la rústica, es farà servir per planificar un futur projecte residencial a la localitat. Tots dos terrenys, que estan valorats en conjunt amb més de 665.000 euros, pertanyien fins ara a la Societat Mercantil de Capital Públic Gestur, que n'ha cedit la propietat a l'Institut Balear d'Habitatge.
3: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
0: És una de les notícies d'aquesta jornada. Toni Sales renunciarà a nit al càrrec de batle de Costitx. Sales és un dels batles més veterans que ha ocupat el càrrec de manera ininterrompuda. Després de 20 anys, deixa la política municipal i continuarà, de moment, com a portaveu de Coalició per Mallorca al Consell.
1: Antoni Sales va arribar a la política de la mà de l'extinta Unió Mallorquina i de Maria Antònia Munà, que sota les mateixes sigles havia governat per més de 20 anys el poble de Costitx. Des del principi va marcar una clara diferència amb la seva manera de governar i, llevat del primer mandat, Sales ha presidit l'Ajuntament amb majoria absoluta. 20 anys dins de les sales i els despatxos del consistori, que el deixa ben satisfets.
10: Bueno, jo me'n vaig amb una sensació de plenitud, d'alegria, de molta gratitud cap al poble de Costitx.
1: Sempre s'ha considerat un balde al servei del poble, però diu que ara ha arribat el moment de prioritzar.
10: 20 anys de balia és un gran honor i res, i acaba que també has de donar pas a la teva família, a la teva vida personal, i ara és veritat que ja al cap de 20 anys he considerat que era un bon moment per fer una passa a un costat.
1: En dues dècades, el poble ha mudat de fesomia, ha passat de 1.000 habitants a 1.600, i un dels seus llegats serà haver inculcat una gran vessant cultural. De manera conscient, ha preparat el seu relleu a Joan Munà, fins ara tinent de Batla, que serà el seu successor. I a ell, com a tots els polítics, els dona el mateix consell.
10: Tu has d'estar fent feina pel teu municipi, servint, i has de tenir la mateixa actitud sempre, els 4 anys. Per tant, el que hem fet i el que mos ha duit que cada vegada que m'he presentat han tingut un regidor més.
1: Avui Antoni Sales sortirà per darrera vegada del seu despatx de Batla, deixarà la política municipal i reflexiona sobre el camí de l'insular i l'autonòmica.
0: I el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, es compromet que el pròxim estiu ja estigui en vigor la norma que regularà el màxim de cotxes de lloguer que podran circular per l'illa i el nombre màxim de cotxes que hi podran entrar. Una mesura que Eivissa i Formentera ja apliquen amb l'objectiu de pal·liar-ne la pressió sobre les carreteres i que avui ja ha defensat Galmés en una entrevista al programa El Dia.
11: Les puc anunciar que en la pròxima temporada turística aquesta regulació serà efectiva. Antes de final d'any aprovarem en el ple del Consell de Mallorca el nombre màxim de cotxes de lloguer que podran circular i el nombre màxim de cotxes que podran entrar.
0: El president del Consell també ha promès acabar aquesta legislatura amb un topall màxim de places turístiques que encara ha dit no pot concretar perquè els estudis de càrrega, assegura, no han finalitzat.
1: Sí que ha dit que el límit estarà per davall de les 430.000 places que van heretar de l'anterior equip de govern quan van entrar a l'institució insular el 2023. El dirigent popular ha criticat les queixes de l'oposició en un tema, ha considerat que l'Esquerra no va saber solucionar.
11: Entenc que estiguin nerviosos, perquè és una mesura que qualsevol partit d'espata d'esquerra, l'anterior legislatura, havia impulsat, però que l'expresidenta va aturar i no va deixar evolucionar. Per tant, estan nerviosos davant aquesta aprovació per nostre equip de govern d'aquesta mesura tan important, que és un clan social i que la gent a Mallorca demana que duguem a terme.
0: Són declaracions de Llorenç Galmés marcades a la celebració de demà de la Diada de Mallorca. Com cada 12 de setembre es commemora la identitat dels mallorquins en matèria històrica i cultural. El president del Consell ha considerat que aquests valors s'han de defensar més que mai perquè els residents puguin recuperar, diu, la qualitat de vida.
1: La Diada recorda oficialment el jurament de fidelitat dels jurats del Regne de Mallorca al rei Jaume II l'any 1276. Un moment clau de la història de l'illa enguany. Aquesta celebració té també una protagonista musical, la Belenguera, que fa 100 anys que va ser interpretada públicament per primera vegada i que avui és l'himne oficial de Mallorca.

0: Teatre, música, dansa, cinema i 6 propostes familiars. El Teatre Xies Fortesa i el Maruja Alfaro Mai Terra han presentat avui la nova programació, la nova temporada d'activitats, amb espectacles que combinen propostes dirigides a tots els públics.
1: La celebració de l'aniversari d'Iguana Teatre, Diabètiques Acelerades o Cucorba, així com concerts com el de Suasi, que escolten de fons, o Vaca Bou, que seran alguns dels plats forts d'aquesta temporada. Javier Bonet és el tinent de Balda i regidor de Cultura de Palma.
2: Quan deim omplim els teatres, no parlem només d'omplir butaques. Els omplim de públic, però també de creadors, de disciplines, de llengües, de generacions diferents, de noves mirades i també de noves propostes. Xerrats de
0: com us va. Així arribarem a les 2:45. La informació continua aquí, a IB3 Ràdio, ara amb els esports.

0: Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere l'altra.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la a prop.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
7: Falta un quart per a les 3. Gavi Fortesa, bon dia.
8: Bon dia.
7: I totes les mirades posades en Enric Mas, que s'apropa a la seva primera Vuelta a Espanya.
8: Així és, el ciclista balear continua fent passes per triomfar en aquesta nova edició de la Vuelta. Enric Mas compta amb un avantatge d'un minut i 37 segons respecte del segon classificat a la general, l'eslova Primoz Roglic, i 3 minuts i un segon d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Connectam en la Vuelta amb el nostre company Tolo Leal. Tolo, bon dia.
9: Bon dia, ja està en marxa l'etapa de nou d'aquesta Vuelta a Espanya, la primera

0: A disposició del tècnic. De moment, es dubta Toni Lato i continuen de baixa Abdon i Kalumba. Després de l'empat a Elda, Luis García demana tranquil·litat al voltant del Mallorca.
1: Los ascensos no se consiguen en septiembre, ni en diciembre, ni en marzo y seguramente a mitad de mayo tampoco. Esto va a ir hasta el último día. Y el que se ponga nervioso es el que lo va a pasar mal. Por eso apelo siempre al equilibrio, apelo siempre a seguir nuestro camino, a no mirar hacia los lados, a no mirar quién va el primero ni quién va el décimo, porque esto en tres semanas da la vuelta a la clasificación, es otra historia totalmente diferente.
0: I a Primera Federació, l'Au d'Eivissa rep demà Can Misses el Sant Andreu. Avui ha parlat també el tècnic de l'equip pitius, Raúl Llona, que fa una valoració del rival.
2: Un equipo súper competitivo, con ideas muy claras. Ellos han mantenido la estructura que les dio el ascenso, con muy buenos futbolistas ya, impropios seguramente en bastantes casos de la categoría, pero que apostaron por ese proyecto, les ha salido bien, le han dado continuidad y, como bien dices, pues se ha reforzado con jugadores también importantes que hasta ahora no han tenido participación.
0: La mare de la Champions League, perquè avui precisament es compleixen 25 anys del debut del Mallorca a la màxima competició europea. Passar Somos en un partit de la fase de grups en què els mallorquinistes es van imposar per 1-0 l'Arsenal amb un gol de Vicente Ngonga de penal. Pel que fa a l'edició actual, ahir es va tancar la primera jornada de la fase de Lliga. El Fenerbahçe va empatar a 1 contra la Roma i el davanter ex-mallorquinista Vedat Muriqi va ser titular i el mallorquí Marco Asensio no va jugar per lesió. D'altra banda, el Leipzig del tècnic Martin de Michelis va debutar en derrota. L'equip alemany, dirigit per l'entrenador del Mallorca, va caure per un contundent 4-1 contra el Como italià. I al postpartit, de Michelis va parlar de la seva sortida del club vermell.
3: Apareció al día después de firmar esta institución. Dije que era imposible porque había renovado. La institución esta siguió, insistió, viajó. Y después, bueno, en el fútbol hay cláusula, obviamente, que para el hincha jamás desde lo emocional lo va a entender.
0: I acabem amb dos apunts. En motociclisme, aquest cap de setmana tenim el Gran Premi de San Marino amb la presència dels pilots balears Joan Mira MotoGP i Izan Guevara a Moto2. I en pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delfi Brea són a quarts de final del Premier Pàdel de París, on jugaran avui contra la parella Orsi Llaguno-Cielinski.
4: Gràcies, Gavi. Fins aquí els esports. Anem ara amb la cultura.

0: Doncs 20 minuts per les 3 i en aquesta hora el passeig marítim de Palma es prepara per rebre els milers de persones. Es calcula que seran entre 50.000 i 60.000 que assistiran al concert a nit d'Arrels Vi, un espectacle de franc que podreu seguir també en directe per IB3 Televisió i que és el regal d'agraïment del músic per la seva tria com a fill predilecte de l'illa. D'aquí uns minuts es tancarà el trànsit al passeig fins demà de matí i seguint com estan les coses allà i a la nostra companya Sandra Martínez. Bon dia.
1: Bon dia.
0: On ets i què veus ara mateix?
1: I d'ara mateix sóc al mig del passeig marítim, per allà on passen els cotxes, perquè hem dit que d'aquí és qüestió de minuts, i doncs sí, ben pocs minuts, perquè ja estan posant les tanques, o sigui que s'ha avançat un poc el que estava previst, un parell de minuts. Estic també davant del que serà el gran escenari del concert de nit, em rodegen tot tipus de valles, perquè es comencen també a posar en marxa, com dèiem, el tancament de la circulació, el trànsit, i també les mesures per evitar que la gent hi hagi massa gent apilotonada en aquesta zona. Recordem que l'avinguda, com deies, que el passeig marítim es tanca des d'ara i fins les 8 del matí de demà. També hi ha afectacions al servei ferroviari de Mallorca, que reforçarà els trens durant tota la nit a Palma-Manacor i també Palma-Sapobla. I també l'EMT, sobretot les línies L25 i L30, que queda anul·lada i hi ha canvis, perquè clar, tot això implica una gran modificació de la circulació a la ciutat. Però què els hi podem dir a la gent que pensa en venir avui vespre a veure en directe aquesta actuació especial d'Arrels Vi? Idò, en principi, que no es permetrà l'accés, diríem, a la zona de davant de l'escenari fins ben bé les 5 o 5 i mitja. Entenc que és també en funció de la quantitat de persones que hi hagin. De moment, la gent, un centenar de joves que ja estan fent cua, s'han organitzat entre ells mateixos per evitar que passin segons quines coses. Ens ho explicava una d'elles, na Maria de Lluc.
2: Mos han dit que en general no hi ha cap cor, però el que hem dit nosaltres, mos pareix molt injust que hi hagi aquí gent com ella des de les 6 del matí i gent que arribi a les 9 se comenci a colar. I el que hem fet és, nosaltres mateixos mos hem organitzat allà i hem fet la cor. I ja hi ha bastanta gent i ara que acaba l'institut vendrà molt més gent.
1: La que ha arribat la primera ha estat na Irene, que a les 6 del matí ja era aquí.
3: Pues yo llevo de aquí desde las 6, soy Irene, por cierto. Y nada, vine desde las 6 buscando la primera fila porque lo he perseguido por todo, Madrid, Mallorca, 2019 el concierto que hizo gratis en la Riera y ahora pues aquí ilusionadísima de verlo.
1: I què és el que veuran na Irene, na Lluc i tota la gent que ho segueixi per IB3 Televisió, els milers de persones que s'esperen? Idò, aquest escenari de més de 16 metres d'altura, 300 metres quadrats de pantalla, 6 torres de 12 metres de so, en fi, un muntatge espectacular que ens descrivia d'aquesta manera Miqui Jaume, el responsable del grup Trull.
4: Aquesta producció ja ha vingut a Arrels, ja està a nivell mundial i ja ha vingut a 10 trailers de material, d'equipament tècnic d'exterior, de companyies internacionals, i la producció, clar, és un altre nivell, és un altre calibre, i per sort tenim aquest fenomen, aquest artista mallorquí que està conquistant el món.

0: del passeig marítim de Palma, ben a prop de la catedral, en una zona que ja vam poder veure com a concert l'any passat per les festes de la patrona, que s'ha repetit enguany fa 15 dies, però que és molt diferent perquè aquest concert, com deia el Miqui Jaume, és una altra cosa, és a nivell mundial, la seva qualitat serà especial. Tot això, com dèiem, avui també en directe, a partir de les 9:30 per IB3 Televisió, i demà, si en voleu més, perquè recordem que tot això s'inclou dins dels actes de la Diada de Mallorca i com agraïment per ser nomenat fill predilecte, i d'obé demà es retransmetrà també el lliurament de la gala de premis, honors i distincions a partir de les 7 del capvespre al Teatre Principal de Palma.
1: Gràcies, Sandra Martínez, en directe presenciant aquests preparatius pel concert del concert del RELSBI, que serà avui capvespre, i que recordeu, podreu seguir també per IB3 Televisió. En pocs segons, les 3.

0: I amb els senyals horaris és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest divendres, que inclouen la crida als metges per anar a la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. Després de fer una aturada setmanal cada mes durant la primera meitat de l'any, els facultatius han decidit fer la passa que ja advertien Olivia Navarro. Bon dia.
1: Bon dia. Sí, aturaran ja indefinidament per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc aprovada recentment en Consell de Ministres i reclamar una pròpia per al col·lectiu. A les Balears, la vaga indefinida, si no es desconvoca, farà incrementar encara més les llistes d'espera, com pronostica el president del Sindicat Mèdic, Miguel Lázaro, qui de nou torna a demanar disculpes als pacients.
2: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
0: Mentrestant, la concertada arrenca el curs amb l'amenaça d'un conflicte col·lectiu.
1: I és que Uso ha duit a la Conselleria d'Educació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP, perquè encara no s'ha recuperat el 2% dels salaris pendents de 2020 per als gairebé 4.000 docents de la concertada. És la passa prèvia a la demanda col·lectiva, a la qual també UGT preveu sumar-se. Juan Carlos Lorenzo, responsable de Educación Duso.
3: La Consejería incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la Consejería de Trabajo y de Minoración, y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo, porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda, i, per tant, se tiene que cumplir lo que se firma.
0: Confiança sense fissures.
1: El govern mostra el suport a la gerenta de l'Hospital Son Espases, tot i les darreres dimissions de membres d'aquest centre hospitalari. El portaveu Antoni Costa, de fet, fins i tot ha elogiat la gestió de Cristina Granados.
4: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de l'Salut i del Govern de les Illes Balears. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
0: Un home detingut a Eivissa quan intentava fugir per la mà després de ser sorprès robant a un domicili.
1: El presumpte lladre va ser localitzat dins una casa propera a Ses Figueretes per agents de la Policia Nacional. Va intentar fugir tirant-se per un penya-segat a l'aigua. Els agents van aconseguir una barca, finalment, dels socorristes de la platja i el varen poder detenir quan va quedar exhaust per l'espectacular fugida. L'home estava, de fet, en crida i cerca per altres tres robatoris amb força a domicilis de l'illa.
0: Més zones verdes al voltant de Gesa.
1: Després de les crítiques rebudes per l'anterior projecte, els arquitectes responsables de la reforma a la zona han modificat els plans originals i han reduït les places d'aparcament per donar així més prioritat a la natura i als arbrats.
0: 160 abonats d'Endesa continuen sense llum a causa dels efectes de la tempesta de desposseir.
1: Banyalbufar i Esporles són els municipis més afectats. De fet, el de Banyalbufar ja ha començat el tràmit per obtenir ajudes estatals per fer front als abundants danys materials que encara estan pendents de valorar. Felanitx, mentrestant, ha fet avui un minut de silenci en memòria de la veïnada que va morir dimecres a causa de la riuada provocada per la tempesta.
0: I Palma espera Relsby.
1: L'artista mallorquí actuarà avui vespre al Parc de la Mà en el marc dels actes de la Diada de Mallorca abans de ser demà nomenat fill predilecte de l'illa. El concert, recordem, és gratuït, s'espera massiu i comportarà, atenció, talls de trànsit a la zona, al Parc de la Mà, a partir d'aquesta mateixa hora.
0: Hem arribat així a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4, ara IB3 Ràdio Bosch, deixam amb Tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Tento el número 1236. Avui es commemoren els 25 anys dels atemptats als Estats Units, a les Torres Bessones, que varen capgirar el món.

I d'avui, ja ho sabeu, es commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre de 2001 als Estats Units i que varen marcar un abans i després que va canviar l'ordre mundial. Morien 3.000 persones i tants de ferits, víctimes i seqüeles. Avui se celebren desenes d'actes als Estats Units i amb la marcada absència de Trump. Facem una mica de cronologia. A les 8:45, un primer avió impactava contra la Torre Nord del World Trade Center de Nova York. A les 9:03, un segon vol s'estavella contra la Torre Sud de les Torres Bessones. L'impacte es retransmet en directe per les televisions de tot el món i tots, encara ho recordam, ho presenciam en directe. A les 9:06 ja s'apuntava a Bin Laden, que moria, recordem, el maig de 2011, durant una operació militar dels Estats Units al Pakistan. A les 9:37, un tercer avió s'estrella contra el Pentàgon a prop de Washington. Pràcticament una hora més tard de l'impacte a les Torres Bessones, a les 9:59, la Torre Sud ja s'esfondra en només 10 segons. 4 minuts més tard, un quart vol s'estavella a un camp de Pensilvània, després que els passatgers es rebel·lassin contra els segrestadors. L'objectiu podia ser el Capitoli o la Casa Blanca. I a les 10:28, la Torre Nord de les Torres Bessones s'esfondra completament de dalt a baix. Aquests varen ser els 102 minuts que varen capgirar, varen canviar el curs de la història per sempre. I aquest The Rising, cançó cèlebre de Bruce Springsteen, del disc del 2002 del mateix títol, escrita des de la perspectiva en primera persona d'un bomber de Nova York que puja a les Torres Bessones el mateix dia de la tragèdia. Aquesta tornada que diu Come on up for the rising és un cant coral de fe i reconstrucció col·lectiva. Començamos.

0: Avui, de com anem, ben retrobats a Tèntol. Començàvem aquest divendres de setembre. Ja sabeu que entre dilluns i divendres vos acompanyam ara en aquesta nova temporada entre les 3 i les 5 del capvespre aquí a IB3 Ràdio, un programa que evidentment recorda efemèrides, efemèrides tan importants que varen capgirar el món com aquesta de fa 25 anys als Estats Units, però amb impacte mundial, i que també juga amb les paraules i també amb l'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres, i qui se les saben totes, totes i més, són na Maria Pons i en Miquel Junc. Sempre andant armant balletes, com vos aclamen, eh?
1: Quina
0: sempre.
1: Sort.
0: Maria, Miquel, com estàu?
2: Va bé. Jo divendres.
0: Ja divendres, eh? Hem arribat, eh?
1: O sigui, que els sabem totes i més. Això que vol dir que sabem altres abecedaris, també.
2: Sí, sabem altres llengües.
0: Totes les lletres i més.
1: M'encanta.
0: Sí.
1: Com tu, idò.
0: Sempre en sabem on han de saber més, no?
1: Clar.
0: Bé, no vol dir que arribem per a...
1: Hem d'aspirar.
0: Exacte, hem d'aspirar a saber més. Com estàu?
1: I bé,
0: eh?
1: Tu?
0: Bé. Els divendres, no sé si podran descansar, perquè també comença un cap de setmana intens, eh?
1: Sí, per totes les illes, eh? A Mallorca i a Eivissa i a Menorca i a Formentera,
0: sí.
1: Per tot.
0: En xerrarem d'aquí una estona perquè farem una mica de repàs, però què tindrem avui, dia 11 de setembre, en aquest Tèntol, Maria?
1: I d'avui farem radiofònicament la ruta teatralitzada que aquest diumenge es podrà tornar a fer a Palau Real, a la seu del Consell, amb motiu dels actes de commemoració de la Diada de Mallorca i que s'ha inspirat en l'edifici, però també en el centenari de la Balanguera. Com...

0: Una ruta que és aquest diumenge a les 7 del capvespre, dirigida per Joan Maria Albinyana, qui també n'ha fet la dramatúrgia i amb qui conversarem avui.
1: Amb qui conversarem d'aquesta ruta teatralitzada que es farà en el Palau Real del Consell de Mallorca en el marc d'aquesta Diada de Mallorca que es commemora aquest dia i que precisament és demà. I demà vespre també estem de solemnitat, de celebració, perquè també se celebra la pujada a peu a Lluc, Miquel.
2: Així és, la 45a edició de la pujada a Lluc a peu des de la part forana.

0: Des de fa 45 anys, els antics blavets de Lluc organitzen la pujada a peu al santuari que aplega molta participació cada any d'arreu dels pobles de la part forana i que enguany diuen que seran més de 5.000 persones de 45 pobles diferents.
1: 45 pobles diferents, sí, sí. Més de 5.000 persones.
0: Sí, sí, sí. Mm.
2: I també els donaran a tots xocolata i dolços.
0: Jo els anys que hi he anat, és que no sé si hi heu anat. Jo hi he anat, jo hi he anat. Mm.
2: Jo les dic, que clar, més fàcil. Jo les
0: vaig passar... fer recorregut fàcil.
2: Jo les no vaig passar... No és tan fàcil, eh? Lo fàcil és de queimar-hi.
1: No, clar. Jo no he arribat a tant, eh? Jo les vaig passar i les anim.
2: Sí.
0: Però, clar, a... això és el meu fri.
2: A part desperta de queixes hores de
0: la matinada. Si torna de concert o... Sí.
1: Són per mig. No, clar, considero que... Bé, que el Gaida també, tal dia com demà, hi ha festa, tot, i, ah, i passen, els que venen de Llumajor, i clar, sempre els animam. Bé, m'animareu? No hi ha qual que dir, podem anar plegats?
0: Podem anar.
2: Ja
0: aquest, cap
2: però...
0: de aquest cap de setmana no,
1: no
0: serà. Però...
1: No, aquest no, l'any que ve.
0: L'any que ve,
1: que ve però... que ja veurem què feim.
0: Però si sí. Jo cada any que hi he anat te donen xocolata i encimada,
2: que
0: quan ets d'alt.
2: O sigui, les portes del cel obertes. Jo,
0: Glòria, clar, després de caminar no sé quantes hores...
2: Cansadíssim, i la pujada de Lluc no el lleu.
0: No, no.
1: Però allà va del caure a redó.
0: Mort, no...
1: Mort.
0: No tornes a fer res durant tot el diumenge.
1: Clar. Ja t'adones allà, directament.
0: Sí, tornes a berenar a les 8 de
1: allà, a la font, davant del santuari.
2: Mm. Molt guapo.
1: Bueno, idò, aquest és un cap de setmana de setembre, ben atapeït, no només d'aquesta pujada a peu a Lluc des de la part forana, no només per aquesta commemoració de la Diada de Mallorca, sinó perquè tenim una agenda ben atapeïda de cultura, i avui en farem un bon repàs com aquest.

0: La cantava, la seva...
1: Jo me la sé, però veig que vosaltres
2: jo
1: no...
2: Jo no, jo no. No he estudiat.
0: Però saps. Però hi anireu?
1: Sí. Jo no puc no anar-hi. És clar. A dir, a mi m'agrada en res bé.
0: Clar.
2: Jo hi havia d'anar, però Anna Maria m'ha deixat tirat.
1: No, és vera.
0: Bé, però... Bé. Però ho coincidim, es pot
2: sí,
0: treballar.
2: Sí.
1: A veure, jo he de xerrar.
0: Ho poden dir, Maria? Ho podem avançar?
1: Ja és que no m'ho volia fer propaganda jo mateixa, no, però si vosaltres ho voleu dir...
2: Es va fer perquè ara tu t'he dit que m'has deixat tirat i explica per què...
0: No, encriptada. És a dir, ja ho explicaré bé. Na Maria i Miquel ahir varen quedar per anar a veure en Railsby a redacció. Me van demanar si jo hi aniria. Jo, justament, tenc altres plans, si no, hi aniria.
1: Estan molt sol·licitats.
0: Me fa ganes de veure en Railsby. És un concert gratuït, i ja que és gratuït, aprofitar per veure en Railsby. Però no pot ser. I els dos varen quedar. I ara vull arribar en Na Maria i ha
2: dit...
0: Que justament li toca fer feina.
1: És a dir, i mentre televisió, la casa farà una retransmissió d'aquest concert que promet ser bastant important. No se'n volia dir història, però pintures que m'he emocionat. I m'han dit a veure si puc xerrar un poquet abans del concert per dir quatre coses.
2: He d'anar tot sol en el concert.
1: També t'he dit
2: quina tristesa.
0: Però vos topareu.
2: Quina tristesa.
0: Perquè, clar...
1: Una manera de
0: tu, Maria, en principi has de fer... Has de fer...
2: No sé, jo tot sol no sé si aniré.
0: Has de fer una salutació i una intro, no?
1: Sí.
0: Bé, has d'introduir...
1: Ja puc xerrar en res viores, però si mateix serà curtet.
0: Bé, això et s'aprèvia a quan t'arribi a venir... Arribi a tornar a Rosalia. Perquè aleshores aquí ja feim una crida que, evidentment, la retransmissió d'anar a Rosalia per IB3...
2: L'ha de fer Na Maria.
0: Clar, no sé si se retransmetrà per IB3, perquè
1: el concert
0: de Vull d'en Railsby és un concert únic. I és perquè rep aquest premi per part d'aquest reconeixement per part del Consell de Mallorca.
1: Fill predilecte.
0: Sí, fill predilecte. Aquest reconeixement, i per tant, és un retorn, és a dir, ell ofereix aquest concert gratuït.
1: De dues hores, fora bromes. I això, dins
2: clar,
1: el marc de...
2: Dues hores tot sol ja escoltant cançons que no sé.
0: Bé, resulta que en Miquel i Na Maria...
1: Ai, que és de comediant.
0: Pintures se topen, pintures se troben,
2: no,
0: ja no,
2: no
0: ho sabem.
2: No ho crec.
0: Na Maria serà dins la televisió, és a dir, dins la televisió.
1: Dins la televisió.
0: Retransmissió, però allà va, podeu fer un ballet.
1: Clar que sí, això no tot. Sí, sí. Ara sí que ho trobem, perquè 60.000 persones...
2: Serà complicat.
0: Sí.
1: Però sí, un verano en Mallorca... Jo crec que aquesta, mira que t'ho dic...
0: No la farà.
1: Deixaràs de darrere.
2: Clar.
0: Creus?
2: O Balearico. Quina de sortir.
1: També pot ser. Clar, és que jo l'any passat ja vaig anar al seu concert i ja me'l vaig venir. Ara en Railsby, és a dir, el mes passat en Javier Bardem va passar a ser el meu amic.
2: I ara
1: avui, el mes de setembre, serà en Railsby.
2: L'entrevistaràs?
1: Serà en Dani Heredia.
0: Però no us sou amics? No us coneixeu encara?
1: No, no, de moment no.
0: Bé, tot se fa fer, eh?
1: Bé, i després d'aquesta gran publicitat, a banda d'aquest concert d'en Railsby, també destacarem algunes de les activitats més importants o més interessants de l'agenda d'aquest cap de setmana.
0: Perquè n'hi ha, i en destacarem algunes. Bé, i de banda d'en Railsby tenim també molt d'altres actes, i avui també rebrem el nostre col·laborador, en Pablo Sierra, amb les cançons dels altres.
3: Si mos demanen pels luthiers més famosos de la història, direm Stradivarius. I ves per on, que els segons i tercers a la llista, els Amati i els Guarneri, no només eren italians, també venien de Cremona. Però igual que les mòmies egípcies i els temples grecs estan repartits arreu del món, fa no massa temps, d'aquells violins, nascuts entre els segles XVI i XVIII, no hi quedava cap a Cremona. A les cançons dels altres, vos contam avui com van aconseguir tornar-hi.

0: I de nova visita avui del nostre Pablo Sierra amb les cançons dels altres. Dues hores de Tentol que ara comencen i recordeu que, com sempre, tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer, com cada dia, per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que quin és?
1: Jo me'l sé de memòria.
3: Mam, fora mira el paper.
1: Va, fora mira, no ho sé tu.
0: 13.
3: 99.
1: 00. Jo me'l sé de memòria, fa molt de temps.
0: Mira, un puntet per tots dos.
3: Uau, ja està, és que és el que volia aconseguir avui.
0: Maria, escriure'ns...
1: Això ja no ho sap. Ui. L'Instagram del programa.
0: Sí.
1: Quin és? Quin és?
3: Arroba Tentol i V3.
1: I també en el Facebook de Tentol.
0: No? O bé el correu electrònic. O sorpresa.
1: No, avui s'ha notat que divendres.
3: M'ha donat centrada, així en soc.
1: Tentol@ivetresradio.com. Mm.
3: No? Molt bé, Miquel.
0: Sí. Que no en dic que nosaltres, però bé.
1: Bé, Tentol@ivetresradio.com.
3: No n'hi ha més, només
0: aquest. Vinga, esperam molt de correus. Vinga, i ara arriba el moment de conèixer el nostre tècnic. Aquí feim un poc capgirar l'escaleta i el guió. Però ell s'ho passa bé, perquè sempre s'ho passa bé i està disposat...
3: Sempre riu.
0: ...a venir aquí a passar gust. Eh? Bernat Nadal, com estàs? Diu que bé.
1: Sé
0: que...
1: No, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
3: Vore aixecar dit per amunt.
0: Dit per amunt.
1: Bernat no sé si anirà a veure en Reus.
3: Aniràs?
0: No, no.
3: Com així?
0: Bé.
3: Molt malament.
1: Sempre. Dirà d'altra música.
0: Molt malament, tenim altres feines.
3: Bé, sí. Però un pot descobrir, pot anar a concerts fora a conèixer...
0: Clar, però ja m'ho cosa ho contareu. Sap que hi haurà de gent que mos ho pugui contar,
1: sí,
0: també.
1: Sí, d'haver 60.000 persones. Sí.
0: Són les 3:21 minuts. Començam.
2: La rabiosa actualitat.

0: I de començar amb el tema d'actualitat d'avui, perquè ara hem de saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els convidats d'avui. Maria.
1: Sí, la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un documental que s'ha estrenat amb motiu de la Diada de Mallorca, que és demà i que es diu Un renne dins la mà.

0: Idò, èxit del documental Un regne dins la mà, una producció pròpia que ha preestrenat el Consell de Mallorca i Vetres, aquesta casa, aquesta mateixa setmana, concretament després ahir, dimecres, i que s'emetrà pròximament a Vetres Televisió.
1: Un regne dins la mà, tan ràpid ho volia dir, que és un documental històric que conta i dona a conèixer la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II del 1276 al 1300 11. Recupera una etapa de la història de Mallorca, d'aquesta illa que remunta a fa més de 7 segles i reflexiona sobre el seu llegat cultural, identitari i econòmic.
2: Si compta el naixement i l'esplendor de la corona de Mallorca, així com els conflictes que varen esclatar arran de la divisió dels territoris de Jaume I. Tracta també la consolidació d'un model polític basat en el pactisme i les llibertats econòmiques i posa en valor el patrimoni arquitectònic i cultural vinculat en aquest període, amb espais emblemàtics com l'Almudaina i el Castell de Vallbona.

0: I el relat d'aquest documental, Un regne dins la mà, té com a fil conductor el personatge de ficció de Sansa Foix,
1: que investiga la seva possible vinculació familiar amb la reina Esclaramunda de Foix. La recerca la duu a recórrer alguns dels principals escenaris de la corona de Mallorca i serveix per connectar la història del regne amb el present.

0: Idò, Un regne dins la mà, aquest documental, està dirigit pel cineasta David Mataró i s'emmarca en els actes de la Diada de Mallorca, que es commemoren aquest dies, i commemora l'any Jaume I i també l'any Jaume II.
1: Es commemora el 750 aniversari de la mort de Jaume I i l'entronització de Jaume II, que va donar lloc al naixement de la corona de Mallorca.
0: I recordem que demà, dia 12 de setembre, es commemoren els 750 anys de la jura de la Carta de Privilegis i Franqueses per part de Jaume II, que va ser a l'església de Santa Eulàlia de Palma, un moment que va marcar el naixement de la corona de Mallorca.
2: I és per tots aquests motius que hem decidit que avui dedicarem la rabiosa actualitat a aquest documental, Un regne dins la mà.
0: Són les 3:27.
3: Tenta.

Però abans, ja ho sabeu, aquí a Tento, com fem cada dia, volem fer-vos la pregunta i volem que hi participeu. I la pregunta d'avui diu així. I com que avui dedicam el programa, el documental Un regne dins la mà, que conta la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II, com vos deem, vos volen demanar qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca.

0: I de la pregunta avui és qui era, o si sabeu qui era això, l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, i tenim dues opcions de resposta.
1: Exacte,
0: Miguel.
1: Jo crec que avui és fàcil, però bé, donant dues opcions. Era na Claramunda de Foix o na Sança de Foix?
0: Na Sança de Foix, na Claramunda de Foix, qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, i ja sabeu que per jugar amb nosaltres i respondre aquestes preguntes, o aquesta pregunta, amb una d'aquestes dues opcions de resposta, teniu dues opcions.
1: Exacte, la primera, enviar-nos la vostra resposta a l'història de l'Instagram del programa, que és @atentolib3. La segona, telefonar-nos a quin número, Maria?
2: 9713-9900, War Before Mirabeau.
1: També te'l saps. I mos podeu donar en directe la vostra resposta. 9713-9900.
0: Idò, dit i fet, vinga, esperant les vostres respostes. Sabeu qui era l'esposa, la dona del rei Jaume II de Mallorca? Són les 3:30, ara tornem.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
3: Serà espectacular.
2: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
4: Que repiquin les campanes de la Seu!
2: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
5: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
2: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
6: Oh, sorpresa!
0: Un temple. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
7: Ja som aquí, ja hem arribat!
8: Com d'això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: Passen 3 minuts de les 3 i mitja. Ja hi tornem a ser aquí a Tentol. Avui dedicam el programa a un documental nou que s'ha preestrenat, que es diu Un regne dins la mà, que conta la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II. I vos volen demanar qui era precisament la dona, l'esposa del rei Jaume II de Mallorca. I Maria, tenim dues opcions de resposta.
1: Dues opcions que són Esclermonde de Foix o Sança de Foix.
0: Molt bé, totes dues de Foix. Totes dues de Foix.
1: Els historiadors o les persones que estiguin posades en aquest tema, que mos responguin a Instagram.
0: Tothom hi pot participar a través de l'Instagram de Tentol, arroba Tentol IB3, o telefonant al 971-1399-00, i així vos sentim en directe. I bé, ara ha arribat el moment de jugar, i precisament de jugar amb aquest documental que es diu Un regne dins la mà.

0: Per tant, ha arribat el moment de conèixer els nostres primers convidats d'avui. Uns convidats a qui faran jugar amb les paraules, amb el tema en qüestió d'avui, aquest documental Un regne dins la mà. Però abans de parlar amb ells, i ells ho saben bé, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
5: Per favor. Vostè qui és?
4: Qui
5: és?
6: Com se diu?
5: Vostè qui és?
7: David.
6: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
7: Vaig néixer a Barcelona, però fa 30 anys que visc aquí.
4: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
8: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Documentació, amb una miqueta de creativitat i molt de temps.
9: Però, noi, m'agradaria molt ser escriptor. Ha de ser una gran cosa. D'on treu totes les idees?
7: De lo que em rodeja.
10: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
7: Els espagueti?
11: Què penseu fer aquesta nit?
7: He quedat amb una companya vostra a la ràdio per fer una cervesa.
12: És tot un artista. Em cau bé.
10: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
13: Com més l'observo, més perplex estic.
14: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
15: Un riure fantàstic.
16: L'únic que li puc dir és que he tingut sort que no hagi passat res pitjor.
17: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera.
14: Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
18: Adieu, auf Wiedersehen, gehen Sie dahin.
0: I l'han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar en David Mataró, a qui li agraden molt els espaguetis. Com estàs, David?
7: Sí. Coneixes algú que no li agradi els espaguetis?
19: Carbonara són de Roma.
7: Veus? Jo sí. No m'he equivocat, idò.
20: Sí. Estàs molt documentat, Miquel Junc?
19: Sí, és que ahir em vaig menjar.
20: Ah, mira.
19: Feta per italians.
20: Romans?
19: Sí, sí.
7: En guanciale.
19: No, en guanciale, en guanciale.
7: I fora nata.
20: I pecorino.
19: Exacte, no, fora nata. Si volen nata, crec que mos... Ja m'ho fan se creu.
20: A Itàlia te tanquen. Sí, te duen a tancar la presó.
0: En David, que ha aprofitat els temps i ha quedat aquí quan ha arribat amb una companya nostra, que no sé si poden demanar quina companya es queda per fer una cervesa
20: sí,
0: després.
20: Ah, sí, molta curiositat.
0: Perquè, clar, una companya d'Ivetres?
7: Sí, amb la Victòria.
0: No diré en llitja. No diguen llinatges.
7: No. Amb la Victòria.
19: Ara ja està, ara ja està.
0: De Victòria i Morell.
20: Era broma, lo de Morell.
0: Que és la redacció, supòs. O ja havíeu quedat prèviament.
7: No, havíem quedat aquest matí.
0: Ah, perfecte, perfecte. En David Mataró, que és director d'aquest... Bé, cineasta, i és el director d'aquest documental del qual avui volen parlar, que és Un regne dins la mà, un encàrrec del Consell de Mallorca i d'Ivetres, que en parlarem a continuació. O sigui, primera pregunta, has passat gust?
7: De què? De l'estrena o de fer-lo?
0: De
19: ser dues coses.
7: De l'estrena, sí, molt de gust, molta gent, molt, va agradar prou, i de fer-lo, és que vam navegar a França en plena ola, una onada de calor.
19: Clar, aquest estiu està complicat.
7: I vam estar a Montpellier a 46 graus gravant. Llavors, el record que tenim...
0: I França ha patit.
7: Ha patit.
0: Aquest estiu. Pues,
7: nosaltres
19: I dins el castell fa tanta calor.
7: Sí, més, quasi.
19: No, sí.
7: A Perpinyà 43 estàvem al castell.
0: Ostres. Sí.
7: Va ser dur el rodatge, però bueno, ha sigut molt, molt interessant, la veritat.
0: Mm. I eren imatges d'estiu? Eren
7: beauties, que es diuen pla recursos de la catedral, del castell, però clar, 46 graus.
0: Clar.
7: Sí, i entrevistes fèiem allà, també.
0: I qui volen saludar ara, na Marina Nicolau, que precisament en aquest Un regne dins la mà encarna el personatge fictici. Fictici. Bé, posa el guió.
7: No pots dir el nom.
0: No puc dir el nom. Que relata la història del rei Jaume II. Marina Nicolau, com estàs?
1: Hola, molt bé, encantada.
0: Com ha estat fer aquest personatge fictici? Clar, és que la pregunta d'avui, del dia...
20: És que si no, ja
0: la contestarem ara.
1: Sí. Ja la poden... Sí, clar, és nova, ara, no?
19: Ja la poden contestar, ara.
0: No? La poden contestar, ara,
20: crec
0: que sí. Sí, sí.
20: Lo que digui, no, Marina. Ho deim o no ho deim? Poden dir el teu personatge, Marina?
1: Que digueu, si no vols ha de jugar en contra per
19: l'enquesta
1: de Instagram.
19: No, ja està.
0: No, ja està feta.
19: Jo crec que ja està feta.
0: Ja hi ha hagut temps.
19: De fet, la gent crec que ho ha endevinat.
0: Sí?
19: Jo crec que sí.
0: Clar, demanaven sobre qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, Esclaramunda de Foix o Na Sança de Foix.
19: De fet, només han votat Na Sança de Foix dues persones.
0: Ah.
19: La resta, de 8, han votat Esclaramunda de Foix.
0: És la resposta correcta. I era l'Esclaramunda de Foix.
19: Na Sança era un pot trampa.
0: Jaume II. Clar, i tu, Sança de Foix, has tingut dues votacions. Està bé, Marina?
1: Mira, està bé, està molt bé.
0: Clar, com està representar...
1: Senya que la gent en sap.
0: Com està posar-te en el paper d'aquest personatge fictici?
1: Idò, ha estat bastant interessant... En el final, com que també és un perfil una miqueta de narradora, vull dir, a nivell interpretatiu, no hi havia com a moltíssima de dificultat, però jo crec que lo interessant d'aquest personatge ha estat precisament poder trobar aquest mig camí entre explicar fets històrics, però alhora intentar estar connectada tot el temps amb l'espectador, no? Fer una cosa així com molt propera i molt quasi arribant a lo entranyable, precisament per això, per poder entrar dins aquesta fantasia que realment Esclaramunda de Foix fot la meva avantpassada. Vull dir, sí, està molt, molt, molt interessant. Mm.
0: Comencem pel principi, vinga. Com explicaríeu aquest documental? Què conta?
7: Bé, aquest... Hola, Marina. Aquest... És que, ara, estem assajant una cosa de teatre plegats, vull dir que ens veiem...
0: Sí. Ai, una altra cosa.
7: Ahir ens vam veure, demà ens veurem.
1: No, vinga, demà, sí.
7: Idò, no, bàsicament expliquem... des del naixement de Jaume II fins a la seva mort, el que passa que fem una mena de pròleg per també parlar de Jaume I i expliquem molt cronològic tot el que li va passar tant amb la Corona de Mallorca, amb el Regne de Mallorca, amb l'exili, etc etc. És una història del rei de la Corona de Mallorca.
19: Però també explicar un poc el llegat cultural i identitari que va deixar aquesta Corona de Mallorca, la nostra illa. Quin diries que és, o quin diríeu a tots dos que és aquest llegat?
7: Marina?
1: Jo, o sigui, clar, després d'haver fet totes les entrevistes, d'haver vist bé tots aquests historiadors parlar-ne tan i tan bé i amb tantes dades... Jo crec que en el que m'ha quedat més és que realment el fet que se convertís en una corona independent, en un regne independent, va fer precisament que a dia d'avui conservem com aquesta idea d'identitat molt pròpia, no? Molt aïllada de no sé, d'altres... Altres comunitats autònomes d'Espanya potser no tenen tant de sentiment propi, no? Com nosaltres. Sí, sí.
0: Clar, socialment coneixem, potser diria més, clar, la conquesta de Mallorca,
19: sí,
0: el rei Jaume
19: I.
7: És molt més conegut. Mm.
0: Però, clar, quines històries no coneixíeu sobre Mallorca, de Jaume II que heu descobert?
7: Moltíssimes, perquè realment, de fet, na Marina, bueno, na Sança de Foix, en aquest cas, ho diu, Joc de Trons es queda amb un acudit comparat amb el que...
0: Això
7: és cert,
1: una locura, una locura.
7: És una locura, o sigui, us posaré un exemple. Mira, abans de Jaume... Okay, això no ho sabia, i no sé si molta gent ho sap. Abans de Jaume II, sabeu com es va concebre Jaume I?
20: Com?
0: Tic-tac, tic-tac.
7: Doncs el seu pare no volia saber res de la seva dona. I la gent de Montpellier el van enganar i a fosques li van dir que li portaven un amant i li van portar la seva dona de veritat.
20: Ai.
7: I es diu també això, potser per la llegenda...
0: Ficció.
7: Sí, sí, sí, això ho explica Jaume I del llibre dels Fets. I diuen que mentre estaven allà, dale que te pego, havien dintre l'habitació capellans resant perquè pogués quedar-se embarassada. Ojo.
19: Clar, has esmentat una forta història.
20: Increïble.
7: És increïble.
19: Has esmentat el llibre dels Fets? Te l'has hagut de llegir per...
7: No, no. No. Sort, el llibre dels Fets no, però m'he llegit dues biografies, eh? No, però no, però...
19: Genial.
7: Hem tingut 23 medievalistes, professors, professores, catedràtiques, hem tingut gent top del món medieval, d'aquesta, que tenen un nicho molt... molt petit, però, clar, feies una pregunta i estaven 55 minuts contestant. També.
0: Clar, però és a dir, han estat fonts. Quan teníeu dubtes, o ja de base, heu començat en tot aquest assessorament
7: no,
0: per configurar...
7: El guió jo el vaig començar, vaig llegir un parell de llibres i vaig començar a fer, i llavors vam anar... havia tanta gent, tants experts, vam anar enviant per blogs aquestes preguntes, llavors els demanàvem què tal, i ells ens van dient, està bé, està... Déu-n'hi-do, jo per no ser historiador, clar, nosaltres al final els guionistes sabem molt poc de molta cosa, i llavors, clar, si has d'aprofundir necessites que la gent t'ajudi, clar, no, jo no som historiador, saps? Mm. I ens van ajudar molt, i van estar tots, van mirar molt per obra, i clar, del guió original, bueno, això la Marina ho sap, del guió original a lo que ha sigut, al final,
0: sí.
7: Clar, perquè cada pregunta t'obren mil portes.
0: És una ficció? Entren testimonis?
7: És... No, ficció... Ficcionada no hi ha res. Mm. L'única cosa que hem fet recreacions amb intel·ligència artificial que fan por de lo realistes que són, de moments que gravar-ho en físic, gravar-ho en mecànic, hagués sigut impossible perquè fer la coronació de Jaume II a Sant Eulari amb barbes, vestits... Això és una superproducció de Hollywood.
20: Una
7: això,
20: superproducció.
7: Per un documental és inviable. Mm. Mm.
0: Però, clar, se pot preparar Joc de Trons, ha dit.
7: A sí. Nivell de...
1: En quant de trama, sí.
7: A nivell de contingut, sí.
19: A nivell de contingut. Joc de trama sí. M'agrada molt, eh?
7: Mm. Bueno, si no hi ha dracs, però...
19: No, és igual, jo.
7: Però...
19: Lo de manco...
7: Però el que és de sexe i sang, em va bé.
20: Ah,
7: igual que Joc de Trons. Mm-hmm.
20: Bé, és que no hi havia ficció, però sí que hi ha un personatge fictici, com deien, que és de Marina. Com us pot dir d'aquest personatge teu, Marina?
1: En el final, clar, jo quan en David m'ha telefonat m'ha dit, mira, que hem pensat que contarem, que hem de fer un documental sobre Jaume II i ho articularem a través d'un fil conductor que puguis, o sigui, que puguis ser tu, que puguis aquest personatge ficcionat. En el final també perquè s'enfoqui d'una manera així com a més planera, més, no sé com dir-ho, un poquet, que no quedi massa

0: és que no vols cada dia.
1: Clar.
2: No, no. És que jo... Que sí, sí, jo estàvem, a més, gravant-ho amb en Toti, que vam quedar nosaltres dos tots sols a dins d'aquella sala, pràcticament, perquè havíem de fer recursos i tal, i literalment me van caure les llàgrimes. O sigui, jo estava emocionadíssima de poder veure allò.
1: Com és petit, gros...
2: Bé, és enorme, és enorme. Sí, és com un dinar, és un dinar dos.
1: S'entens en lletra?
3: No, és està amb
0: és una pancarta, no? Sí.
3: Està amb llatí. Sí, sí. El que impressiona és els escrivans, com escrivien de recte. És una cosa...
1: Però era, tenen la aquesta formació, no?
3: Però, o sigui, com es deien, els quadernos aquells que feien de petits... és increïble.
2: El
3: Santillana. El Santillana, exacte. Era, o sigui, una cosa... Tenia una lletra increïble. I clar... a part del testament, el darrer testament de Jaume I, clar, jo, que anava fent el guió, doncs, el pacte de Perpinyà. A aquell moment va ser a l'arxiu de la Corona d'Aragó, que està a Barcelona, que li vaig dir, no, perquè parlem del pacte de Perpinyà, i em diu, ah, també el tinc aquí. I jo, perdona? I el tractat de Nyani, ah, també el tinc aquí. I em començava a treure documents que jo he estat porto dos mesos o tres intentant cercar-los, i el tio els tenia allà, i ens els va deixar tocar. I
4: està tot superben conservat, m'imagino.
1: Però, clar, eren hores, perquè no t'ho treuen en qüestió de...
3: No, ho tenen controlat.
1: De segons.
3: Sí, perquè saben...
2: Sí, ho tenen superarxivat, sí.
3: La Marina que ella ho tocava i va tenir que després ho va tenir que llegir en llatí i tal, duia blanc, uns guants especials.
1: I quines localitzacions heu fet?
3: Bueno, a Palma, pues, la Seu... ajuda en Marina, que no me recordo de res.
2: Sí, Santa Eulàlia.
3: Val...
2: Santa Eulàlia, Cort...
3: el Consell.
2: Llavors,
3: què vam fer? La part forana, a Sa Pobla i...
2: Aquí vam anar a Sa Pobla, vam anar a Petra.
4: Ah, mira.
3: A Sa Pobla i Petra per les ordinacions.
0: Ah, clar.
3: Les ordinacions, que són espectaculars.
1: Anava a dir qui va fer, Jaume II, a Sa Pobla, però sí.
2: En David va pujar Bon Any per primera vegada.
3: Ah, sí. Com? Vaig pujar
2: on? No havies pujat mai
0: Bon Any.
3: No, és veritat.
1: Clar, són moltes hores de rodatge.
3: Moltes, sí. Després vam anar a França, vam anar a Montpellier, vam anar a Perpinyà, vam anar a Poblet.
2: Vam anar a Poblet,
3: és espectacular, sí. Monestir de Poblet. Vam anar a Barcelona, vam anar a València...
1: Clar, són...
0: Per tot,
4: eh? Una gran ruta,
1: Són molt de reis, perquè han tingut molt de reis, però, clar... Quin dels dos vos agrada més, Jaume I o Jaume II? Si haguéssiu de triar un... Vos quedem entre Jaume I i Jaume II.
4: De quin equip sou? Quin team sou?
0: Sí, Barça o Madrid.
3: Uala, no ho sé.
2: Home, jo sóc
3: català, llavors sóc més del Jaume I, però clar, els dos són importants, eh? Jo crec que el Jaume II va ser un rei que ho va tenir molt, molt complicat. Mira, hi ha una... Ai, no em surt la paraula, és massa presta. Hi ha un... Com es diu? La persona que més sap... La persona que més sap de Jaume I del món està a València.
2: Un expert.
3: Ens va fer un resum de que s'ha mantingut fins ara, que és la visió diferencial entre els mallorquins i els valencians i els catalans i els aragonesos versus Jaume I. I això encara es manté ara. És a dir, per als mallorquins i els valencians, Jaume I és el conqueridor, és el que conquesta. Però alhora és el que crea dos regnes nous, que és el regne de Mallorca i el regne de València. Mentre que per la historiografia catalana sempre li han retret al Jaume I que va dividir la corona catalana-aragonesa. I això encara es manté ara. I tota aquesta... Nosaltres, gràcies a Déu, hem fet un documental totalment apolític, totalment... fora política, no ens hem ficat, ja prou és explicar la història, i hem respectat les opinions de tots els historiadors i historiadores que parlen, i cada un té un seu punt de vista i té la seva opinió. Vull dir, cada un estudia la història com vol. No?
0: I Marina, ara m'han dit, en David fa una estona, m'ha dit que fins i tot heu fet una cançó, em pots citar. Com va ser això de cantar, em pots citar?
2: Mira, jo vaig ser en Tolo Prats, que va dir... Tu, per a la música dels crèdits, tal, tenc una cançó que la Marina hauria de cantar. I jo, però com, amb llatí, amb què? I em diu, no, amb occità. I jo, occità? I jo, no sé occità, no sé. O sigui, com vols que ho faci, tal. I res, i mos quedava una jornada de rodatge, ara aquest estiu, per acabar de fer els beauties, els recursos que mos faltaven, i va dir, Tolo, vinga, que en acabar la jornada veniu a l'estudi i grava't la cançó. I dic, bueno... I de res, ho provarem. I que vaig fer una presa i en Tolo m'ha dit, au, perfecte, ja te'n pots anar. Que com, què?
0: I en David molt la passada.
4: En David
0: molt la passada.
3: És una cançó picant, em va dir el Tolo.
4: Què dius?
3: És una cançó...

0: És una cançó de coses de monges i capellans, no, Marina?
1: Conta algo de que s'abat d'un monestir que mantenia relacions amb una monja, sí?
2: Me'l dones permís, però posa'l.
3: Vinga, que ho has cantat.
1: Sí, posa-la.
3: Ho has cantat així de bé.

0: Justament hem de dir no m'haurà passat la versió bona.
1: M'acabo de donar, justament. Podries haver-la cantat a sobre, Marina.
0: Ara el Marina la va cantar.
2: Si m'ho van fer un karaoke, m'ho pot fer.
3: Clar, no canten a Marina, però vos sentíem tu, David, i en Antolo Prats. Sí. Ah?
4: Clar, sí. Que fas altra. Quan vam acabar de gravar la meva part, Antolo va dir vinga, David, que tu seràs un monjo en jo, posa't aquí i canta tu també.
2: Podríem dir que teniu el seu d'occità, ja, fent aquesta cançó?
1: Bé, jo vaig cantar el que em va escriure la Marina. En Marina em va dir, canta això, i jo vaig cantar això. Mm-hmm.
0: Ja està. Bueno. Què dius exactament?
1: Seu, no ja. Tinc ni idea.
2: No te'n recordes de sa lletra?
1: No. La Marina ho sap perquè m'ho va escriure de memòria. Què deia ella?
2: Alguna frase, Marina, que poden sentir en vot citar, que recordis?
4: Mira, aquesta que estàu escoltant ara, que és ara lauset, lauset, lausat, ara lauset, lauset, lausat. No diu massa cosa més.
3: I què vol dir?
1: Jo què sé, no tinc ni idea.
3: Però té força, no? Té força per duró, directe.
2: L'actitud és bona, s'ha de dir. Sí, sí.
1: Quina llàstima que no... Perquè la Marina la canta molt bé, la veritat, però bé.
3: Hem de jugar un poc.
0: Poden jugar un poc. Menys si han après moltes coses.
3: Clar, de jugar un poc amb aquest... un regne dins... La mà, esteu preparats?
4: David, guanyaràs tu, eh?
1: Jo, però sí...
0: És molt fàcil, vos m'ho posen molt fàcil.
3: Idò, vinga, començam a jugar.
5: Pensar i contestar, tot és començar.
3: I de pensar i contestar, tot és començar, i ara vos farem un poquet de joquet. Haureu de dir paraules relacionades amb el documental Un regne dins la mà.
0: Mm-hmm. Tendreu 30 segons per anomenar coses d'aquest documental. Bé. Ara, començant per tu, David, menca de toca. És molt fàcil, això, si no ho saps, te podem engegar. Programa. Sí. Historiadors que han aportat els seus coneixements... per fer documental.
3: 30 segons.
1: Vinga, tens. Que diguis noms.
0: Sí, clar.
1: Hòstia. Furió, d'allà...
3: Marina, pots ajudar?
1: Ah, si bueno, no sí, en Cingolani, la Lladó, na Barceló, en Fullana, en... Ai, com es deia el de l'arxiu?
4: Que... De Montpellier.
1: Ah, el Torre de l'arxiu d'Aragó. No me'n recordo més. Ah, sí, el Tumi Bastard, el cronista...
3: Tumi Bastard, molt bé, molt bé.
2: Clar,
3: molt
2: al final
3: bé.
2: Són tantes persones sí. I tant de noms que és difícil.
3: Va, bona no. Puntuació.
0: N'ha dit.
2: Sí, ell sí mateix.
1: Bueno, Marina m'ha ajudat, ja m'ha
3: ara, sí, ja va, ara ja s'ha estat torn, Marina, ara s'ha estat torn, a veure què te toca, posar en carrac en marxa...
4: Mare meva.
0: Que també hauries de saber. Hauràs de nomenar personatges històrics que surten o s'esmenten en el documental.
3: Au, idò. Preparada?
4: Vinga.
3: 30 segons.
4: Sí. En Jaume I, na Violant d'Hongria, en Jaume II, na Esclermunda de Foix, en Pere el Gran... Qui més?
1: Pere el Catòlic.
4: Pere el Catòlic, vale, sí.
1: El pare, el papa Martí IV, l'Anjou... Vale.
4: Ah, sí, l'Anjou també se'l diu.
1: La Maria de Montpellier...
4: Bueno, xerren dels pares de Naviolant d'Hongria, també.
1: Xerren dels... Sí, Eduard VII, em sembla que és.
4: Exacte.
6: Tenta.
3: Molt bé, no m'ho pareix, eh? No
2: s'ajuden, sí, està bé, s'ajuden.
3: Ha estat un bon estudi, aquest, un regne dins la mà.
1: No competirem amb un contra l'altre, no, home, no. Que hem de competir, la Marina i jo?
0: No fa falta. Ah. Podeu jugar junts, no vos preocupeu. Farem una pregunta més.
3: Fem una pregunta més, vinga.
5: Guanya qui la sap més llarga.
3: I llavors farem una pregunta relacionada amb el tema d'avui, un regne dins de la mà, en dues opcions diferents. Començar?
0: Podem començar.
3: Jaume II va morir el 29 de maig del 1311. Però, Marina, saps on és que va morir?
4: Sí, al Palau de l'Almudaina.
0: És que ho sap.
2: Sí. Molt bé.
3: Molt bé. El Palau de l'Almudaina de Palma de... A Mallorca. Ciutat de Mallorca.
1: Ciutat, molt bé, ciutat de Mallorca.
3: Sí. Molt bé, segona pregunta i va per tu, David.
1: Aquesta, la de Marina era fàcil, eh?
3: Després d'aquesta mort, clarament...
0: Aquesta també ho és molt fàcil.
1: Ah, d'acord.
3: Sí, hi va haver, després d'aquesta mort, clarament, hi va haver una successió al tron de la corona de Mallorca. Qui va ser el seu successor?
0: Hòstia, jo volia xerrar aquí... de la història que hi ha darrere aquesta successió.
1: Bé.
0: Perquè, clar, el seu primogènit no eren sants.
1: No, el primogènit... El que passa que la reina Esclermunda era d'origen franciscà i el fill primogènit es va fer franciscà. Mm-hmm. Llavors va fer els reis sants.
3: Clar.
1: Encara, no podem dir el que sabem, no, Marina? No, encara no. De...
3: Què vol dir?
1: De
3: que, encara
1: no? Que hi ha opcions de fer una segona part, potser. Si, si
2: ah, tot ah ja ho ha dit. Tenim una exclusiva, Tentol.
0: Segona part.
1: Potser, però és que volen... El rei, la història dels Reis Sants, d'en Jaume III i Jaume IV són increïbles,
0: som
1: llavors.
0: Sí. Sí,
4: sí, són molt xules.
3: Però clar, a dia de cada any. Per tant, té
1: no,
3: molt,
1: no,
3: té
1: no, moltes no, parts. No, no, no. Sí, fer... Passa que la fórmula de la narradora de la Foix...
0: L'any que ven Sants...
1: No, l'any que ve, llavors, ja ho veurem. Altres, ja, ja, sí, no, sí, però bueno, és veritat que ha agradat molt i és veritat que és una part de la història que molta gent desconeix i és molt interessant que se sàpiga. Mm.
2: Clar. Mm.
3: Molt bé, David Mataró, Marina Nicolau, moltes gràcies per passar per aquí, per dur aquest regne dins la mà fins a Tentol, i el podrem veure aviat a IB3 Televisió.
1: Sí, no tenim data concreta, però IB3 es veurà en dos capítols, que no és l'unitari que vam preestrenar l'altre dia, i ens han dit que serà, crec que, a finals d'octubre.
3: Beníssim, idò. Molt moltes gràcies, Marina, i gràcies,
4: moltes
3: David.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Una ferrada.
1: Adéu.
2: Enhorabona.
1: Gràcies.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
6: Bon dia. Ho havien advertit i han fet la passa. Els metges convoquen una vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. S'aturaran per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc aprovada recentment en el Consell de Ministres i reclamar una norma pròpia per al col·lectiu. A les Balears, la vaga indefinida, si no es desconvoca, farà incrementar encara més les llistes d'espera, com pronostica el president del Sindicat Mèdic, Miguel Lázaro, qui, de nou, torna a demanar disculpes als pacients.
7: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si, hay, si ya estaba, va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
6: Confiança sense fissures. El govern mostra el suport a la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, tot i les darreres dimissions de membres de la cúpula de l'Hospital de Referència. El portavou, Antoni Costa, ha elogiat la gestió de Granados.
8: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de l'Salut i del Govern de les Illes Balears. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
6: I més conflictes laborals. Usó ha duit la Conselleria d'Educació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP, perquè encara no s'ha recuperat el 2% dels sous pendents de 2020 per gairebé 4.000 docents de l'escola concertada. És la passa prèvia a la demanda col·lectiva a la que UGT preveu també sumar-s'hi. Juan Carlos Lorenzo és el responsable d'Educació del sindicat majoritari a l'escola concertada.
9: La Conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la Consellera de Treball de Mineración, y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo, porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda, y por lo tanto se tiene que cumplir lo que se firma.
6: I nova operació policial contra el tràfic de drogues a Menorca. Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. Fanny Mateu.
10: Policia! En els diversos registres s'ha detingut un total d'11 persones, 9 de les quals a Menorca, la resta a València, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven vehicles de la mateixa marca i model per agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En total, 11 persones detingudes, 9 de les quals a Menorca. D'aquestes, dues ja són a la presó.
6: I finalment hi haurà més zones verdes al voltant de Gesa, a Palma. Després de les crítiques rebudes per l'anterior projecte, els arquitectes responsables de la reforma de la zona han modificat els plans originals i han reduït les places d'aparcament per donar més prioritat al arbrat. Un d'ells, Antonio Cruz, ha sortit així al pas de qui els acusa de no posar prou zones verdes.
11: No hay ninguna pérdida de zona verde. La voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
6: Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: heu de saber que demà se celebra la 45a edició de la Pujada Lluc a peu des de la part forana.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: 5 minuts de les 4 de l'hora baixa. Continuam aquí a Tental. Començam aquesta segona i darrera hora, un programa en totes les lletres. Ara és en el control tècnic el nostre estimat Lluís Fortesa, que...
1: No,
2: Uro,
1: i ara?
0: I ara, que
1: ha estat. No te tiris pedres,
3: a
1: tu
3: mateix.
0: És ell mateix,
1: no? Nosaltres sempre te feim aplaudiments, eh?
0: Sí, així s'anima.
1: Ara,
0: sí. Bé, no sé si feia un amb Bernat Nadal, saps?
3: No, no ho sé.
1: O nosaltres? Lluís, això per qui anàvem? Ai. Menys encara. Haurem de sortir dels estudis.
0: A Pumpa en Relsby, per avui. Sí?
3: Diu,
0: sí?
3: Segur que hi anirà, ell.
0: Jo crec que sí.
1: És un xori més.
0: Fins quina hora fa feina? Fins les... He de comptar, fins les 8. Fins les 8?
3: Tens?
0: Sí,
1: arriba.
3: Hi hem d'anar, Lluís. Va.
0: Sí, vinga. Va. Vinga. I doncs, hem jugat amb les paraules, hem jugat amb el regne dins la mà, amb el regne de Mallorca, amb la corona de Mallorca, amb en David Mataró i na Marina Nicolau. Un bon tàndem, un bon equip, s'ho han passat bé, han passat gust, han estat per tot. Han estat per França, per Pinyà, on han passat molta de calor per fer aquest documental que s'ha preestrenat aquesta mateixa setmana i que aquest pròxim octubre es podrà veure, s'estrenarà a IB3 Televisió. Però ara ha arribat el moment de conèixer ja la notícia del dia.

0: per això que amb en Lluís Fortesa ben assegudet, amb en Miquel Junc, Maria Pons...
1: Celestí Oliver...
0: Sí, molt de gust. Començam aquesta notícia del dia, que avui ens du fins a Lluc. Bé, fins a Lluc, si arribes. Clar, jo sempre m'he demanat...
2: No, hi ha gent que queda pel camí.
0: De tota la gent que fa la pujada a Lluc, quant en queda mitjan camí?
2: N'hi ha que queda. Jo n'he vist. Que...
0: Sí? Sí, sí, sí. Clar, tu ja has anat.
1: I què passa? Els venen a cercar?
0: Quan passen per el gai de les anim, però com que acaba de començar...
2: Hi ha furgonetes i això que pugen i...
1: També hi ha com a... No sé si és correcte aquesta paraula... Habituallaments.
0: Sí. Habituallaments.
1: Per si tens set, no?
2: I menjar, donen fruita.
1: Sí, està molt ben plantejat.
0: Si hi ha emergències, necessitats, exacte. Bueno, i d'avui hem de pujar, hem de fer aquesta pujada radiofònica prèvia, aquesta pujada a Lluc a peu, des de la part forana, que és demà.

0: Bona cançó.
1: Per bona cançó, sí, clar, perquè pujada, són molt de quilòmetres. Sí, sí, sí. Demà, 12 de setembre, se celebra el Dia de la Mare de Déu de Lluc i, aprofitant aquest dia tan especial, ja fa 45 anys que els antiblavets de Lluc organitzen una pujada a peu al santuari des dels pobles de la part forana. I en Llorenç Gelabert, president de l'Associació d'Antiblavets, ens explica com va néixer aquesta tradició.
2: Va néixer fa 45 anys des d'un grup d'antiblavets, dels quals n'hi ha encara de vius, que varen decidir fer una pujada a Lluc des de tots els pobles de Mallorca, que en aquells anys, i ara mateix, sempre ha estat una tradició mallorquina, a pujar a veure la Mare de Déu de Lluc i demanar-li pues, lo que un creu que li ha de demanar. Si tens fe, sempre pot demanar.
1: Així va ser com ara fa 45 anys va començar aquesta tradició de pujar a Lluc a peu, però clarament aquells primers anys hi havia poca gent, no com ara, molt lluny d'arribar a les 5.000 persones que la vesprada de dissabte, diumenge, participaran en aquesta caminada.
3: Ja m'ho diràs.
1: 5.000 persones.
3: Perquè, que... clar, tu, partint de sa poble, te'n recordes a quina hora t'aixecaves?
1: Uf, molt prest, era... crec que partires d'haver les... tres, abans i tot.
3: Sí, sí, una cosa
1: dues,
3: així.
1: Dues, tres. Sí, sí.
3: Fosca
1: ara,
3: negra.
1: Fa molt de temps que, sí, també, que no ho facin, això. Has de ser... sí, has de,
3: ja esperen grinats.
1: Has d'estar entrenat o ser jove.
3: Clar.
1: Va bé, com van aconseguir créixer de número de participants? També mos ho explica en Llorenç Gelabert.
2: En aquelles primeres edicions, evidentment, eren molt poques persones les que varen pujar, però ja des dels primers moments, els responsables de l'Associació d'Antiblavets el que varen fer va ser que, a través dels mateixos antiblavets de cada poble, poden mirar de fer responsables i de que organitzassin, mitjançant l'ajuda d'ajuntaments, etc etc, i en ses, el que tenien a l'abast en aquell temps, que encara no hi havia protecció civil i tantes coses com avui, pues miraven d'organitzar una pujada a Lluc a peu que era molt més simple i arcaica de lo que és avui la pujada a Lluc a peu. La pujada a Lluc a peu ha crescut molt en els anys i des de lo millor 200 o 300 persones que varen pujar els primers anys, ara som 5.000, i enguany especialment, no sé per quina regla de tres, però enguany especialment hi ha unes subscripcions molt elevades.
1: Idò, de 200 a 300 persones, gairebé 5.000, que és un creixement de grossos.
0: Exponencial.
3: Això ho serveix anar, sí, que donen, que deven dir...
1: Pot ser, però no sé, jo, per molta fan que tinguem, no crec que anés de la Pobla fins a Lluc per menjar un pot d'encimada i xocolata.
3: Bé, també és un gest, no?,
1: coses,
3: de devoció, o de fe, o de... Bé, un pla diferent, esport, també, salut, no sé, bons,
1: sí,
3: moltes,
1: sí,
3: coses.
1: Moltes coses. Bé, enguany, com deien, seran 5.000 participants, de ni menys ni manco 45 pobles diferents. Els primers que surten, atenció, són els de Santanyí,
3: bueno,
1: que comencen a caminar demà migdia.
3: I quan s'aturen?
1: Quan arriben, quan arriben. Jo, que deuen ser a les 7 de matí a les 8.
0: Sí, que deuen ser els darrers a arribar.
1: Sí.
0: Sí. Perquè, clar, ho tenen a fora.
1: Va, Marilén, qui ve des de Santanyí?
3: No, jo no ho surt.
1: Va.
3: Jo considero que estigui en forma, però si enhorabona tota la gent de Santanyí que ho aconsegueix, qui vaja.
1: Va bé, per mobilitzar tanta gent, clarament és necessària una infraestructura ben complexa.
2: Els primers que surten allà per Santanyí a migdia del dissabte i arriben el diumenge a primera hora i, bueno, i així progressivament fins que se surt de manera oficial des de la plaça del bestiar d'Inca a les 4 de la matinada, que són els darrers en sortir. L'infraestructura de tota aquesta pujada a Lluc a peu és una infraestructura complexa. És tan complexa que l'Associació d'Antiblavets varen haver de renunciar a ser els únics organitzadors d'aquesta pujada. I varen demanar ajuda en el Consell, ara fa 2 anys, i bueno, el Consell enguany ha fet un concurs públic, per jo molt encertat. Hi ha un pla de seguretat, un pla coordinat de totes les rutes de 45 pobles en la Guàrdia Civil de Trànsit, en protecció civil, coordinat amb totes les policies locals i ajuntaments. Clar, això fa que per la infraestructura dels antiplevets m'ho fa un poquet inviable, o som els únics organitzadors d'això.

0: Bona cançó, però quan surt el sol i comences a arribar al santuari de Lluc.
1: Tan falaguera no crec que arribi ningú.
0: No, no, és molt alegre, com per arribar després de no sé quantes hores.
2: Si vols la verge, no? Per ventura, si t'ho compro la verge, la Mare de Déu de Lluc.
0: Sí, jo crec que calculi deu compres jo per mi camí, la Mare de Déu de Lluc. Però bé, hem volgut xerrar també amb un amic de Tèntol, no podia faltar avui, en Jordi Llebrés, de Sencelles.
1: Senceller, clar, el nostre cronista de Sencelles i del més enllà.
2: El nostre cronista preferit,
0: sí. És un crac.
2: És el millor.
0: Cada any molt va dir que durant aquestes dates va fins a Lluc per celebrar el Dia de la Mare de Déu. I des d'allà, que ja hi és, mos explica que...
1: Ja hi és i fa un període
0: de dies. No, i fa un període de dies. Sí, sí, sí. Mos explica que aquest dia, de la pujada a peu, el santuari se converteix en l'epicentre de celebració de la mallorquinitat.
3: Un ton de les 6 del matí, Lluc ja se converteix en un formiguer d'aquestes mil de persones, crec que en guai se n'esperen unes 7.000, més o manco, mil de persones que pugen de tots els pobles d'arreu de Mallorca, de tota la part forana, per un objectiu personal, uns altres per venerar la Mare de Déu de Lluc, etc. I, bueno, i aquest dia és el dia que el santuari de Lluc vull més de mallorquinitat, de mallorquins, de gent que estima la Mare de Déu de Lluc i de festa. I, bueno, tothom a Lluc aquest dia és bé. Aquest dia i tot l'any és molt ben rebut, molt ben arribat, però especialment en aquests dies tan significatius per calendari lluquer.
0: I ara vols hi fa ganes pujar
1: ara pujaria.
0: A Lluc.
1: Sí, sí.
2: Bé. Clar, després del concert jo no sé com
0: clar,
2: estaré.
0: És que després del concert d'en Real B, no sé...
2: El meu amic
1: clar, Dani. Clar, jo avui també t'entrull. Demà tenc vermada.
0: No sigui cosa.
2: Quin dia no en tens, t'entrull?
1: Després, avui també vam de vermar. Clar, és que som pluriempleats.
2: Man, jo vos he de dir una cosa, i bé, a vosaltres, companys, i a tots els nostres oients, que és molt important aquesta efemèride de demà, però és que no hi penseu, demà totes les Maries fan el sant.
1: Ah, clar.
0: T'haurem d'enviar un WhatsApp.
2: Ara, aquest foto artificial m'agraden. Ho dic perquè si heu de felicitar la gent, idò...
0: Demà en mòbil te farà foc, jo, ara que ho dius.
2: Bé, a mi no és una cosa que me paresqui superimportant, però hi ha gent que no sap en quin dia se troba i pentura li fa il·lusió que li diguin.
0: Exacte.
1: Demà t'han de donar molt d'anys, idò.
2: Sí, a l'hora que vulgueu. Bé, el que vulgueu.
1: Maria, molt d'anys.
2: Moltes gràcies, Celestí.
1: Maria, molt d'anys.
0: Ja t'ho dic ara, perquè no me'n recordaré. Molt d'anys.
2: Gràcies.
1: Molt bé, idò, i Maria, molt d'any per demà.
2: Gràcies.
1: Espero que vagi bé aquest concert d'en Rels B d'avui.
2: Bé, jo no me'n vaig, jo.
1: No,
2: bé,
1: és clar.
2: Clar, perquè com a comiades...
1: No, però us recordem que avui hi ha concert d'en Rels B, que tu faràs aquest intro, aquest entrenes concert d'en Rels B a través d'IV3 Televisió, i que nosaltres te sentirem.
2: No ho sé, jo.
1: Sí, qui no hi pugui ser...
0: No ho crec.
2: Tu no.
1: I qui estigui animat i tingui coratge, demà encara pot fer aquesta pujada, després de 45 anys, aquesta pujada a Lluc a peu
0: demà,
1: des de la part forana.
0: El vespre de dissabte diumenge, que no han de confondre a ningú.
2: Clar.
1: Demà.
0: No és avui vespre, és demà.
1: No, demà. Santinyes hi posen a migdia. Demà, i a poc sí, a poc, escalonadament...
2: La matinada de diumenge, sí. Mentira.
1: Calculen els temps que poden estar. Bueno, de la Pobla Niquinava parteixen, has dit?
0: No ho sé, no me'n record. Fa molt d'anys que no...
1: Ja t'has desinteressat.
0: No, jo no ho sé. No ho faré.
1: Enguai no toca. Bé, l'any que ve ho podem fer.
0: L'any que ve em compromet que si vol tornar a venir jo ho faig.
1: Vinga, perfecte.
2: Val.
1: Són les 4 i de 8 minuts, pràcticament i de 9. Hem fet aquesta pujada a Lluc abans que hi pugin. El manco aquí a la ràdio. Fem una aturadeta i tot d'un hi tornem.
4: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.

0: Bé, una aturadeta que ha durat poqueta.
1: Anem a la festa, mos diu el nostre tècnic.
0: Això és com un tren, que mos arrossega.
1: Sí? No podem aturar.
0: No, no, no. Ha entrat aquest tren i som de dins.
1: De seguir, no? Servies.
0: I d'ahir, vinga, avui és divendres, dèiem que està ple d'activitats, de festa i d'actes, i per tant toca saber que s'acaba aquest cap de setmana, Maria.
1: Sí, farem un repàs de plans que hi ha aquests dies vinents arreu de les illes, per donar-vos qualque idea. Hi ha gent que Pontur ja ho té clar, o per Ventura pot canviar d'idea, per tant, porten quatre cosetes, a veure si decidiu on voliu de pegar. Salsa cap al...

0: Au, idò, començarem per Eivissa, on aquest cap de setmana tindrà lloc la novena fira del disc, concretament dissabte i diumenge, al Passeig de les Fonts de Sant Antoni de Portmany. Un esdeveniment que estarà en marxa els dos dies, de 10 del matí fins a les 9 del vespre, i on es vendran vinils, CDs, cassets, camisetes, pòsters i videojocs antics, també en la participació d'expositors i DJs en directe. Que jo crec que...
1: Bon pla, eh? Jo si fos sí. d'Eivissa hi aniria.
0: Ja és que no hi som, però a mi m'agraden molt els vinils, no sé si vosaltres
1: sí,
0: en teniu.
1: Sí, sí, i i també camisetes de gruts, jo vostès que en camisetes de gruts.
0: La gent hauria de veure nostres oients cada dia un grup diferent de la camiseta de Miquel.
2: Clar, ja en Miquel s'hi deixaria el sou. Bé, part del sou, perquè el sou no el pot deixar en camisetes
1: quasi. Me'l deixaria sense.
0: I d'Eivissa seguim a la Pitiusa Major, perquè també se celebra la desena edició de l'Eivissa Art Fair, situat a Dalt Vila, a Espolvori, que està en el baluard de Santa Llúcia. La proposta combina art local i internacional, físic i digital, i reuneix enguany obres de 62 artistes de 27 països diferents. Per tant, tenim un bon esplet en aquest punt de trobada entre artistes, galeries, col·leccionistes, públic, en pintura, que també diferents formats en aquest sentit, pintura, fotografia, art digital, instal·lacions, performance, tallers, xerrades i pintura en directe, que se va inaugurar dia 10 de setembre i se podrà visitar fins dia 27 de forma gratuïta.

0: I de Menorca també hi troben plans per fer, com ara el Film Fest, que no film, que és el Festival de Literatura Infantil de Menorca, que se celebrarà demà dissabte al Museu de Mahó amb l'objectiu de fomentar la literatura infantil, com diu el seu nom. Hi haurà activitats culturals per tota la família, com ara, per exemple, contacontes musicals en anglès, xerrades, il·lustracions en directe i actuació musical, on en dedica l'artista destacada d'aquesta efemèride és la barcelonesa afincada a l'illa de Menorca, que és Raquel Martín. I també a pla avui mateix, a nit, en el claustre també de Mahó, a les 9 del vespre, que ja ho de Natiu, l'altre dia, la nostra col·laboradora.
1: Ah, que hi parteix, sí, va dir que hi partia.
0: Que va dir que faria un...
1: Cap allà, o ja hi deu-se.
0: Sí, un vol express, perquè hi toca una de les artistes contemporànies més representatives de Menorca, com és Nanna Ferrer.
1: Bon pla.
0: Ella presentarà PA, una nova proposta musical i performativa que explora el ritual del canvi d'ofici, en aquest cas dels forners, farà pa en directe damunt l'escenari, aquestes cançons relacionades amb tot aquest món.
1: De son pare en directe, son pare pasta, fas pa i ella canta son pare.
0: Clar. Ben interessant, la veritat.
1: Sí.
0: I d'un esdeveniment que, per cert, té lloc dins el marc de la quarta edició del Fitting, que és el Festival Iberoamericà de Teatre Independent a Menorca.

0: que va ser pregonera de les festes de...
1: Exacte.
2: No, sí, sí. Ha estat... fa
1: una setmana.
0: Dies. Sí, sí.
1: Bé, manco, perquè va ser diumenge passat, si no vaig errada. Mm-hmm. Per tant...
0: Una d'aquestes artistes que tenim aquí a les Illes amb més projecció internacional, sobretot a partir d'aquests dos darrers discos i d'aquest darrer disc en què... Clar, reivindica aquesta baula que ella ha trencat, aquesta tradició de quatre generacions de forners que ella, perquè s'ha dit que en el món de la música ha deixat enrere, i clar, és com un acte de sanació, no?
1: No sabia que fossis tan fan, Celestí.
0: Bueno, no, és una història que m'ha interessat, que conec.
1: Sí,
0: i que per això ha volgut dur son pare en directe i que té son pare que massa en directe. I
2: aniria a veure-ho.
0: I en Toni Llull, manacorí...
1: Encara ets atent d'agafar un avió.
2: És que ja hi vaig la setmana que ve, Menorca.
1: Ah, és que sap que se'l passa de bé, Miquel.
2: No, la setmana que ve fan Escranc.
1: Clar.
2: I me toca anar-hi.
1: En xerrarem, segur. Sí, sí,
0: sí. Bon concert,
2: Bon concert.
0: Que sí, sí.
1: Bé, companys, ara ja mos hem de situar a Mallorca, sí, perquè aquest cap de setmana, Celestí, concretament, se celebra el desè el Gai d'Art, que és la nit de l'art del poble de Celestí Oliver, demà, que és el Gaida. Mm-hmm. I d'allà tindrà 30 espais expositius, com ara patis, cotxeries o cases particulars, i centenars d'artistes i actuacions musicals, com per exemple de Coverbos, el Cor de Dones de la UIB, Tardes en el Café, i també ball tradicional, es diu Monja. I de tot això convertirà el municipi del Pla en un gran escenari cultural dissabte de 6 del capvespre a 11, i després diu ja també de 10 a 1 del migdia. Hi aniràs?
0: Hi pegaré un vot, sí. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, sí.
2: No, és que és un artista.
1: No pot faltar, sí. Sí, faci o no faci. Pues.
0: Sí, però sí, sí, sí. Com cada any sempre hi peguem un vot.
1: Bé, ara ve la gran trobada i notícies, tio, que quina? És una festa ben grossa aquí a l'illa de Mallorca, avui vespre, com és el concert d'en Resby, que ja ho han repetit molt.
0: Clar,
1: de pits avui.
0: Clar, no hi ha precedent.
2: Un concert tan gros, gratuït.
0: De la memòria me falla. Clar, per gratuït. Trobar un precedent així.
1: Mira, jo avui dematí he estat cercant informació i he descobert que en Resby ha estat l'únic artista que ha fet sold out, que ha venut totes les entrades, 20.000 persones l'any passat a Sant Moix, i l'única persona que l'ha guanyat ha estat en Alejandro Sanz.
2: Mira.
1: En qui té una cançó, per cert.
0: O sigui, exacte. Que... Clar, avui aquest concert és gratuït, és aquest regal que...
2: Hi haurà més de 20.000 persones, seguríssim.
0: Que fa ell.
1: 50.000, 60.000 en principi.
0: Per tant, se preveu que hi hagi molta afluència de públic. Veurem quanta gent assisteix en aquest concert sense precedents, també, perquè, clar, se l'anomena fill predilecte de Mallorca i no sé si molts artistes que hagin estat anomenats fills predilectes han fet un concert d'aquestes dimensions.
1: Bé, ell és de Palma, mm-hmm, està agraït, se va criar a Son Goldeu, ara és una estrella internacional i ha tingut aquest gest en la seva illa. Mm-hmm. I d'avui vespre, en Espart de la Mà, a les 9:30, a l'aire lliure i de manera gratuïta, com dèiem, amb motiu d'aquestes celebracions de la Diada de Mallorca, en Resby oferirà aquest espectacle, que se preveu que sigui massiu, per aquest nomenament oficial del Consell de Mallorca.

0: Ara me sap greu haver de tirar la cançó, però hem de continuar.
1: Tot ho poden saber els nostres oients.
0: De dalt a baix. No me sé totes les seves cançons, perquè en té moltes, però queixa sí.
2: És que IB3 ha triat bé que sigui na Maria Pons qui faci aquesta retransmissió.
0: Ho has dit tu, no ho he dit jo.
2: Bé, ho he dit jo, això, clar, sí. Ho hem sabut ara fa no res, quan obrien la porta d'aquest estudi 1 per començar a fer aquest programa. Jo ho he sabut, i clar, estic elevat.
0: I de res, molt de plans aquest cap de setmana, ja ho veus. No sé si vosaltres en voleu remarcar qualcun més.
2: No, estan bé, estan bé. Bona tria.
1: No tenim molta cosa a fer.
2: Sí. Bé, però faràs.
1: Segur, sempre cap fent qualque cosa.
2: No, sí, acabaràs anant tenint Rals B.
1: Segurament, encara que no Maria...
0: Mira, com ho torni a dir, li tira el micròfon pel cap, eh?
2: Clar, és que és una festa.
0: Esco, quina
2: és
0: mentida.
2: Una festa, és com si fos un... No sé, una nit de Sant Joan o una festa de Sant Sebastià. És clar, és una festa.
0: De fresca i de mal demà, que més vols, i gratis.
2: Exacte. Bueno, Maria, te sentirem a partir de les 9:30.
0: Ara que ho dius, no ho tenc clar.
2: Ui.
0: M'han
2: d'acabar
0: d'informar, Ja... Que posin la IB3 Televisió sempre. I en qualsevol moment començaré a xerrar.
2: Saps, clar. Tu ets qui has de donar pas a IB3 Televisió en Rals B. En quina cançó començarà?
0: Ah, han de fer apostes.
2: Ui, no sé si... Sí. Cellist? Ah, no, apostes, no. No sabia si ja s'havies et cellist.
0: No m'ha arribat aquesta informació, però si la tingués, tampoc ho diria.
2: Clar.
0: No sé en quina cançó podrà començar. Per ventura apostarà per qualcuna dels discs nou o començarà amb un clàssic. Però la d'Un verano en Mallorca la farà en el final.
2: Tu creus que aquesta serà la darrera?
0: Un verano en Mallorca, sí.
1: Balearico, la darrera.
0: En el concert de Sant Boi va treure una bandera de Mallorca.
1: Mira.
0: No ho sé, ja vos ho contaré.
2: Ja vos ho contaràs, Maria.
0: Bé, Miquel també mos ho contarà, perquè vendrà.
1: No ho sé, ja veurem. Ara que té mitja hora per decidir-me si partís a Pobla o queda. Ja veurem.
2: Vinga, faràs bé pensar de quedar a Pobla i pots ser sempre.
1: Sí, som cada dia.
2: I ets sempre, exacte. Són les 4:30, vinga, continuem.

0: I detrás Radio Oz, humor.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulten el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
5: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
6: Serà espectacular.
5: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
7: Que repiqui l'escampada de la Seu!
5: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
8: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
5: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: Les cançons dels altres.

0: Pablo Sierra, com estàs?
1: Molt bé.
0: Contents, molt bé. De veure-te.
1: Igualment. Aquí. Avui sí que comencem temporada. La vam tancar l'altre dia i...
0: Clar. Vist en cup vacances, avui... vas arribar per tancar, aquelles vacances.
1: Sí, va ser una entrada un poc en fals, un poc estrany, però avui sí que tens sensació de comences curs.
0: I ara iniciem temporada ja amb les cançons dels altres aquí a Tento.
1: No parlarem de Rels B, perquè no m'ho he preparat, no som un expert.
2: Jo és que ja no vull ser pesada.
1: No m'han les cançons, però... Però és el que te deia, Maria. Baixaré a xafardejar una estona.
0: Clar.
1: Només per veure el muntatge...
3: Ni és Pablo.
1: Sí, només per veure...
2: Ja tens
3: un acompanyant.
1: Acabo de passar per allà darrere. I és impressionant.
2: És brutal, l'escenari, el lloc, tot.
0: A més, que hi toca un Eivissenc.
2: Sí,
0: Pere Navarro.
1: Clar, en Pere Navarro.
0: En qui vàrem coincidir amb tu quan Tento el vàrem visitar a Eivissa.
1: Exacte, el mateix dia va passar ell abans. I el vaig veure la setmana passada, que tocava en el Festival de Jazz d'Eivissa, amb una de les bandes que té ara en actiu, d'Illusions, que algun dia parlarem d'ells perquè fan un rotllo així molt guai. No és jazz pur i dur, ni molt menys. Està molt mesclat amb un poc de funk, allà hip-hop. No sé, és una banda molt ben parida, perquè a més és un grup d'amics que es coneixen de sempre, i com us deia en Pere, abans de la seva actuació, fins ara no s'han ajuntat entre ells per fer un projecte seriós i per tenir un repertori. Va afegir un adjectiu que m'encanta molt, consolidat.
0: Consolidat. Mm-hmm.
1: Que és com, per separat sí que feien coses serioses, però quan m'ho juntàvem era una jam, i ara sí que és un projecte com toca. Doncs mira, no sabia que tocaria avui, així que una raó més per baixar,
0: clar,
1: en el part de la mà.
0: En aquest grup en directe d'en Rels B també hi ha Omar Alcaide, que és productor d'en Rels B,
1: Eivissenc.
0: Sí, sí, sí, sí. Perquè ets Eivissenc,
1: situem
0: a Eivissa.
2: I també a Mallorquins, ben que dir que ells se'n revolta de gent nostra.
0: Un Salamé, també, sí.
1: Té violins en Rels B a sa banda, no? Té cordes o no, Maria? Jo és que no l'he vist mai.
2: Clar, no sé en quin format vendrà avui, però a Sant Mojni hi havia un parell damunt l'escenari. Ara violins no me sona. O sí, no ho sé, perquè ja fa un any i pico i
3: la meva
2: memòria...
3: És que per aquesta retransmissió...
1: Per qualsevol artista pop, anem a dir-ho així, ja sigui un crooner o ja vengui d'una música més urbana, ajuntar-se de cordes és com sa gran confirmació. És com, com mudar-se i fer un directe a un teatre.
0: Com una consolidació plena.
1: Exacte,
0: ja, no?
2: Lo que te puc confirmar és que en Rosalia sí que en tenia, de violins.
1: Això sí. Però crec que no serien de ses marques, de ses que parlarem
0: i perquè
1: avui.
0: Has triat els violins per qualque
1: cosa. No? Per introduir, per anar relliscant cap a la secció.
0: Molt bé. I avui xerrem de violins?
1: Avui xerrarem de violins, sí. Ens escaparem a un indret d'Itàlia que es fa conèixer com la città de la música, i tot i que això soni un poc pretensiós, perquè la ciutat de la música doncs, podríem triar-ne unes quantes, tal vegada sí que podem dir que aquesta ciutat, que es diu Cremona, potser la coneixeu, és el bressol del violí. Perquè cap al 1550, un senyor que es deia Andrea Amati va fabricar al seu taller el primer violí modern, que no era ben bé com els violins que segur estàu visualitzant al capet ara mateix, però diguem que fou el primer model estilitzat, el que més es pareixia. Això m'imagino que és com mirar un cotxe antic o un cotxe de la Fórmula 1, que si mires models dels anys 90, dius, això com podia ser aerodinàmic? Doncs amb els violins m'imagino que del segle XVI, els primers violins moderns, passaria un poc això. I clar, aquest canvi de format, aquesta tecnologia que se li va començar a aplicar a Cremona a partir del segle XVI, va fer que deixés de ser un instrument més associat amb la música popular, amb el que coneixeríem ara com folk, i passés a ser doncs, un pal de paller de la música clàssica.
2: El deixeble més famós de la família Amati va ser Antonio Stradivari, així que, Pablo, aquí ho tenim, Cremona va ser la localitat natal del miler d'Stradivarius, que es calcula que hi ha ara mateix escampats per tot el món.
1: No se sap ben segur si tots van sortir d'aquest taller o se'ls va posar a sa firma després, perquè aquests violins, en el segle XVIII, que és quan s'estaven fent en el taller de sa família Stradivari, doncs ja eren famosos arreu d'Europa. Però sí, un parell d'aquests Stradivarius, que no deixa de ser el llinatge Stradivari traslladat a, o traduït al llatí, que així és com apareixien les inscripcions que es feien a la capsa dels violins, o només violins, també violes, violoncens, violes de gamba. Doncs ara un parell d'aquests es guarden i també es fan sonar al Museu del Violino, que és la principal atracció turística de Cremona. La principal excusa per la qual un turista s'atura en aquesta ciutat. Ara bé, avui us explicarem per què donar-li aquest títol de Città de la Música, o almenys Città del Violino, va ser en realitat una feinassa que va durar més d'un segle pels malòmens i pels les autoritats polítiques i també els agents econòmics d'aquesta ciutat, de Cremona.

0: ara, Pablo, passam al 1870, que és una data molt simbòlica, un segle i mig des de la mort d'Antonio Stradivari, mor un altre luthier, molt menys conegut, que es deia Enrico Ceruti, l'últim que tenia taller obert a Cremona.
1: En aquell moment, i ara costaria de creure-ho, perquè he estat llegint que hi ha més tallers de loteria practicant que pizzeries. Mm. Es calcula que 170-180 artesans estan donats d'alta ara mateix
2: amb un, Lluís,
1: amb un taller a Cremona. Uns 200 en tota la província.
3: Han quedat estorats.
1: I direu, no, però si pizzeries hi ha per tot, si clar, vas a qualsevol ciutat d'Itàlia, però clar, és que Cremona no és una gran ciutat. És com si juntàssim Vila Inca. Maria, perquè són uns
3: 70... Ja rebut.
1: Són uns 70.000 habitants. Bueno, és que jo crec que entre Vila i Inca serien més, perquè a Vila hi ha uns 52.000 i a Inca que seré uns 30.000.
3: Jo crec que ja més 40.000, o?
1: Més 40.000.
0: Ha crescut, Inca, ha crescut. Sí. Ja ets ciutat.
1: És la ciutat que
0: ciutat
1: vols.
0: Que
3: ciutat, però bé.
1: Cremona té 70.000 habitants i 180 tallers de loteria. Clar, com s'ha arribat fins aquí? Si a finals del segle XIX, com acabes de dir, Miquel, doncs va morir l'últim luthier que tenia taller obert allà, doncs, com dèiem, va ser una feinassa i, clar, en aquell moment, doncs, algú es va espantar perquè, clar, s'afirma Stradivarius, com dèiem, ja en el segle XVIII era famosíssima i en el segle XIX ja famílies reals, per exemple, l'espanyola, s'havien fet amb les seves col·leccions d'Stradivarius, o sigui que tenia molt de prestigi, però justament on havien nascut aquells violins no en quedava cap taller de luthier obert.
2: Clar, ho hem de llegir això en clau nacionalista, perquè, curiosament, quan més interessos hi ha per recuperar aquesta tradició.
1: Perquè en aquesta data Itàlia s'acaba de reunificar i un dels lloctinents del pare de la pàtria, de Garibaldi, Alfonso Mandelli, resulta que era cremonese, era de Cremona, i va acabar sent alcalde de la seva ciutat. Sota seu govern i assessorat per bons consellers culturals, va decidir dedicar-li una plaça a Antonio Stradivari i també va dur fins allà i va fer representar diverses voltes una comèdia francesa que es titulava Le Luthier de Cremon, que era una mena de telenovela amorosa. Bàsicament, anava de dos germans que eren deixebles de luthier en un taller en el segle XVII o XVIII. Un era molt bo fent violins, però l'altre era més guapo. I resulta que els dos s'havien enamorat de la mateixa Lota. I la Lota doncs anava amb el guapo. Això es va representar diverses vegades a Cremona. O sigui, començava a haver un interès per recuperar un poc aquell esperit de aquí és on va néixer el violí, aquí és on es van fer els millors violins que sonen arreu del món. Però, clar, no n'hi havia, és que no n'hi havia ni luthiers. I què comencen a fer les institucions públiques de Cremona? Doncs a rebre donacions de particulars. Per exemple, un familiar d'aquest últim luthier, que s'havia casat amb una de les seves filles, resulta que era violinista, i el que va fer va ser donar tots els objectes, també les ferramentes que havien quedat en el seu taller. O sigui que es comencen a recuperar un poc els vestigis d'aquella cultura de fer instruments a Verona, a Cremona, volia dir. Però, clar, s'havia de desfer aquesta paradoxa. En el quilòmetre zero de Juli no n'hi havia cap d'Estradivarius.

0: anys 20 i 30 són una època molt agitada, podríem dir, a tota Europa i especialment a Itàlia, on la dictadura feixista Pablo de Mussolini, a més, abasta aquestes dues dècades.
1: Sí, sí, i això se nota i molt a la fesomia d'alguna ciutat, perquè si una cosa varen tenir els col·laboradors del Duce era vocació d'urbanistes, eh?
2: I a Cremona, per sort o per desgràcia, tornen a tenir un personatge amb molt de poder a escala estatal. Es deia Roberto Farinacci, coneixia Mussolini des d'abans de la Primera Guerra Mundial, perquè ell també va ser membre abans del Partit Feixista, del Partit Socialista. Després arribaria a ser secretari general del Partit Únic a Itàlia i fins que uns partisans decidiren afusellar-lo els últims dies de la Segona Guerra Mundial, aquest Farinacci a Cremona va fer i desfer. Quina relació té això amb els vells lutiers de la ciutat? Doncs molta, i no tota dolenta. Perquè a principis dels 30, una reforma al centre de Cremona va tombar les cases on se suposa que havien tingut, a més de la llar familiar, el seu taller, el Samati, els Stradivari i els Guarneri, que era l'altra gran nissaga de lutiers cremonesi. He llegit per internet que en una d'aquestes cases després van posar un McDonald's.
1: He estat
2: a Cremona fa 2 anys i he revisat un poc el lloc i no hi ha cap McDonald's en el centre de la ciutat.
0: Has aparegut.
2: No sé si això serà veritat, però... O allà va
1: quedar
2: un buit,
1: que
2: o...
1: Passar, no? Que
2: sí, és una cosa que
1: sol passar, siguin...
0: sí. Gentrificació, sí, sí, no?
2: Exacte, exacte.
3: Ara bé, crec que n'hi havia una de calenta, també, Pablo,
2: sí,
3: no?
2: Sí, perquè amb els feixistes, amb aquest Farinacci, és quan a Cremona ja es prenen seriosament això de tornar a ser la xita de la música. I com ho fan? Doncs l'estiu del 37 degué ser molt divertit allà, perquè es va organitzar un carrusel d'actes que no només eren concerts de música clàssica, va haver curses de ciclisme, balls populars, dinars a la fresca, també, per commemorar el tricentenari de la mort del mestre Stradivari. I un any més tard es va crear l'Escola de Loteria de Cremona, la mateixa que encara existeix avui en dia, amb centenars d'alumnes menors de 35 anys. Uh-huh. És l'edat màxima per poder matricular-t'hi. A la primera promoció només en van ser 2. Ara hi ha centenars de persones que cada any van allà a aprendre a fer violins en la tècnica cremonese. I l'any 41 es va començar a construir el Palazzo de l'Arte, que és l'edifici on ara es pot veure la col·lecció d'instruments Made in Cremona, perquè és la seu del Museu del Violino.

0: i això de fer un museu dedicat als instruments de corda i en els seus mitjans luthiers, pareixia feines fetes, però és una cosa en realitat de fa dos dies, poden dir.
1: Sí, perquè aquest museu no va obrir les seves portes fins l'any 2013. La mateixa data...
0: No és 1913, no. La
1: mateixa data que l'UNESCO va incloure en el seu catàleg com a bé immaterial la tècnica cremonesa de fer violins, que diuen que mai s'ha tornat a igualar. O sigui que la pedra en sec i la tècnica cremonesa de fer violins i violoncels són més o menys quintes.
2: M'encanta aquest paral·lelisme, Pablo.
1: El catàleg de l'UNESCO, és que és el primer que he pensat, perquè és més o menys d'aquella època. Jo crec que fa ara 10 anys, més o menys, que es va reconèixer la tècnica de pedra en sec com bé immaterial de l'humanitat. Però, clar, què va passar entre mitges? Perquè hem deixat això a la Segona Guerra Mundial. Doncs, clar, la Segona Guerra Mundial és un moment molt dolent per posar en marxa un museu en el Palazzo de l'Arte, però no va ser aquesta la raó per la qual fins al 13 no obre portes aquest museu. El que va succeir va ser una altra comèdia, però mediterrània. Això, que cadascú vagi a la seua, que no hi hagi quòrum, que la gent no es posi d'acord i que tothom vulga, en certa manera, atorgar-se el mèrit de jo he fet tornar els violins Stradivari a la ciutat. Perquè durant dècades, segons Inferesc, perquè clar, no ho diuen així talment, l'Ajuntament de Cremona, la Diputació Provincial de Cremona, la Cambra de Comerç de Cremona es van disputar el llegat d'un atractiu que ja en els anys 60 començava a tenir un valor turístic. És a dir, cadascuna va intentar posar el seu propi museu, el seu propi fons de conservació de violins per fer-los tornar allà.
2: Vaja, i com varen fer els paus?
1: Doncs perquè un altre personatge inesperat, que es deia Walter Stauffer, i tot tenia aquest nom que Mussoni foraster, si pensàvem en italià, doncs era d'allà mateix, era de Cremona, la seva família era de Suïssa, havien baixat a Cremona per fer negoci amb els formatges. Era tant fabricant, tant productor, com

0: també s'acostum de quedar allà, d'obrir un taller i de fabricar instruments de corda amb sa marca Cremona, amb el taller, allà a la ciutat. I és bé que quan passeges per centre, doncs estan els ateliers allà muntats, i no sé si més per show o perquè realment hi estan fent feina, alguns tenen doncs, una façana de vidre, una finestra molt grossa, un aparador, com tenim aquí, veiem el tècnic, doncs si vas pel carrer doncs, pots veure a l'artesà que està allà treballant. Mm. Sí, sí, sí. I en el Museu del Violí es pot sentir doncs, part de sa col·lecció que la toquen per tenir-la entrenada. Que és molt curiós perquè he estat llegint que fins fa no tants de dies, per exemple, hi ha un reportatge, crec que del New York Times del 2007, encara parlen de senyor, d'un conservador que es deia Andrea Mosconi, que era de Cremona, era violinista, i la seva feina cada dia era anar en el Museu Cívico, que era el museu municipal de la ciutat, on hi havia una part d'aquest fons que ara és en el museu principal, els treia de sa vitrina, els tocava un poquet, els alimentava, com deia, de Bartók, de Schumann, de Bach, i els tornava a col·locar allà. Però, clar, era una cosa tan lliure que sí.
1: Els acariciava, els cuidava.
0: Els acariciava. Si tu anaves allà, justament a sobre que ell estava traient el violí i tocant, ho veies. Però no hi havia com uns torns, com succeeix ara mateix, que, a més, crec que tenen una doble entrada. O sigui, tu pots comprar l'entrada per veure sa col·lecció i una entrada un poquet més cara per veure com un petit concert que fan cada dia cap al migdia, a més surten 4 o 5 músics perquè també toquen xelos i toquen allà en format quartet. I és interessant, és interessant.
1: Quin viatge més guapo.
2: Sí, sí. Ara tinc ganes d'anar a Cremona.
0: Sí, és excusa per anar-hi, perquè la resta de la ciutat...
1: És una bona excusa.
0: Sí, és una gran excusa, i menjar, perquè es menja molt bé, com per tot Itàlia. Però sí que es ve que està molt prop d'altres ciutats que potser turísticament tenen més arrel, tenen més pes, però si voleu veure instruments que a més són molt guapos a nivell visual, doncs Cremona.
1: La ciutat de la música i el viatge del violí, també, no?
0: Sí, sí. Un altre dia podem explicar per què van acabar tan escampats i per què durant segle i mig pràcticament ningú va fer allà instruments de corda, perquè el fill i sobretot un net d'Antoni Stradivari va tenir molt a vora. Li va sortir més a compte això de desfer-se de l'herència d'esguelo que no continuar la tradició artesana.
1: Per tant, un Cremona part 2.
0: Farem un Cremona part 2, sí. D'aquí una estoneta, sí.
1: Molt bé, gràcies, Pablo.
0: No, a Valtrus.
2: Gràcies.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I heu de saber que amb motiu de la Diada de Mallorca diumenge hi ha una nova ruta teatralitzada al Palau Reial sobre la Belenguera en el seu centenari.
1: Sí, Amadeu Euterpe i Rita Belenguera, Musa i Dinamita, és el títol de la ruta teatralitzada en el Palau del Consell sobre la Belenguera en el seu centenari, com deien, que celebram enguany.
0: I volem saludar el director i dramaturg també d'aquesta ruta teatralitzada, en Joan Maria Albinyana. Com estàs?
2: Hola, com va? Com estàs?
0: Clar, la vareu representar ja dia 6, ara diumenge, aquesta nova ocasió a partir de les 7. Com va anar aquesta primera ruta?
2: Bé, molt bé, molt bé. La veritat és que per aquesta gent se va passar molt bé i bé, tothom com destacava molt aquesta vessant

0: pedagògica, perquè s'explica l'edifici del Consell, però i també com se va composar i de on ve la lletra original de la Balanguera, però al mateix temps està algo molt lúdic, molt divertit, per tots els públics, on la gent, a més d'aprendre, se diverteix molt i tal, i crec que és interessant.
1: Clar, Anna Maria d'aquest títol, Amadeu, Tarpa i Rita, Balanguera, Musa i Dinamit. Això és el títol d'aquesta...
2: Complicat.
3: Rima i tot, eh?
1: Sí. Clar, què hi trobarem? Què hi trobarem? Com s'articula?
0: Bé, hem generat una petita ficció que ens situem d'aquí 100 anys i l'espectacle té un punt de teatre immersiu on es publica de participar una mica. Serveix primer per fer una ruta i per visitar l'edifici del Consell, però en aquesta petita distopia hi ha els darrers arquitectes que queden al món, pràcticament, han de fer una valoració de com està l'edifici del Consell per veure si val la pena conservar-lo o esbocar-lo. I aquí enmig apareixen el fantasma de Amadeu Vives, que és compositor de la Balanguera, i Neu Terpa, que és la musa de la música, que els ajuden com a un recorregut per es Palau, i amb ells pues, coneixen pues, secrets del Palau, de quan se va comprar la música i tot això.
2: I quins són els elements patrimonials, materials i immaterials que sí o sí s'havien de tenir en compte per construir aquesta història?
0: Clar, nosaltres l'encàrrec que mos varen fer, mos varen demanar, primer, que se xerrés de la Balanguera, que se contextualitzés històricament on va passar, o sigui, quan se va escriure, aquí, d'on venia originalment la lletra, que ve del segle XVIII de França, i en el mateix temps xerrar de l'edifici del Consell, el que allà se conserva, els vestits dels macers, curiositats sobre les sales, com estan fetes, que està inspirat en la llonja, i perquè va servir en el seu temps i això. O sigui, bàsicament, les premisses que ens van donar van ser aquestes i a partir d'aquí se va construir la peça.
3: I, Joan, en aquesta peça teatralitzada, que no és gens a l'ús, podríem dir, sobre el Palau Real, qui la representen? Qui sou l'equip?
0: Els actors i les actrius són Nana Berenguer, Carme González i en Daniela Fregapane. I són, bé, són actors i actrius que, bueno, que solen fer feina junts moltes vegades, que són com un equipet, i res, van haver de muntar això en 6 dies, pràcticament. Vaja. Passa molt després.
2: Ràpid. Sí.
1: Clar, per quins espais... Ràpid. No sé si hi ha entrades encara, però per quins espais transcorren aquesta ruta teatralitzada?
0: Diria que estan esgotades les entrades, perquè altres anys sé que s'han fet més funcions de la ruta, però enguany només se'n fan dues. I de, bé, entrant com, o sigui, a l'entrada del Palau del Consell, i després s'escala Reial, que se diu, pujant, després anem a la sala d'audiències, sala de plens, i a la planta noble. I a partir d'aquests espais pues, anem fent diferents escenes, això, bueno, el públic ha de participar en un concurs, va de cercar
1: per totes... Un concurs?
0: Sí, un
3: concurs. Que divertit.
0: Sí, la veritat és que hem dibuixat els personatges com la musa de Neu Terpa, la musa de la música, pues pot recordar molt en el Geni d'Aladín o en Dori de Buscando Nemo. Són personatges que se poden permetre moltes coses.
3: Ah, quines grans referències, molt bé. Per tots els públics.
0: Són referències pops.
1: Clar, vos heu passat bé, Tu has passat bé a l'hora de construir aquesta història.
0: Sí, la veritat és que m'he divertit molt escrivint-la i m'he divertit molt de dirigint-la, perquè són molt divertits, també. Daniel, que fa de Amadeu, és músic, també, per tant, me l'ha permès pues, tocar piano, tocar guitarra, convidant el públic a cantar la Balanguera en el final amb una versió un poc més moderna, i la veritat és que sí, ha estat molt, molt, molt divertit.
1: I la gent s'anima, la canta?
0: Sí. La veritat és que sí. Els hi donàvem un paper imprès, perquè hi ha parts que ningú mos sabem, directament. Només mos sabem al principi, tots. Però sí, s'animen.
1: Molt bé, idò. Aquesta representació és diumenge a partir de les 7, entrades completament esgotades, sembla ser.
0: De totes maneres, sí? Si mireu els senyals que han el Consell de Mallorca... crec que estic a ti bé. Sí. Mirau a veure, perquè a vegades se poden anul·lar qualcú de l'hora i tal.
1: Perfecte. I, Joan Maria, ja que et tenim, què estàs fent ara mateix, a part d'aquesta ruta teatralitzada? Perquè estaràs amb altres coses.
0: I ara fa poc que hem acabat Es Via Fora, que és un espectacle de teatre de carrer històric, que fem el Cudi cada any.
3: Sí.
0: I demà també, en motiu de la diada, també fem una... El mateix equip de gent que fem la ruta, a les escales de l'Església de Santa Eulàlia, fem una retroficció que li han dit sobre el corona, sobre la proclamació d'en Jaume II, sobre la carta de Franquès. Això és una peça que dura no arriba a mitja hora i se fa aquí, a les escales de Santa Eulàlia.
1: De quina hora?
0: Demà a les 10 i mitja des de matí.
1: 10 i mitja des de matí. Molt bé. I d'apuntat, demà dissabte a les 10 i mitja de matí, aquesta primera representació, i diumenge aquesta ruta teatralitzada per dins el Palau Real del Consell de Mallorca. Joan Maria Albinyana, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, i que vagi bé aquestes funcions, una ferrada.
0: I moltes gràcies.
1: Gràcies. I ja hem arribat en aquest darrers segons de Temptou. Ai, ja està fet. Sí. Bueno... Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
3: Me'n vaig a conèixer el meu futur amic.
2: En Relsby.
1: Sí, clar. Sí, futur. Ja és amic, no? Ja és amic.
3: Ell no ho sap, però no, sí.
1: Sí, però ho sabrà avui.
3: Ho serem.
1: Ho sabrà avui. Mos ho contaràs dilluns.
3: Clar que sí.
2: I abans. O pot dur atent-te'l, també, sí, també, si vols.
3: Home, sí. Això ja seria un gran honor, no?
1: Estaria bé. I Miquel Pensató, eh? Hi pots anar.
2: Ara veurem si aniré o no.
1: I tu, Lluís, també. Gràcies, Lluís, per ser-hi. Ahir tornem dilluns a partir de les 3. Bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
1: Adéu.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
6: Bon dia. En aquest moment, els Estats Units recorden les 2.996 víctimes dels atemptats de l'11S, de l'11 de setembre de 2001. El pitjor atac perpetrat mai en sol nord-americà. Supervivents, familiars de les víctimes i representant polític participen en aquests actes commemoratius als tres punts on varen impactar els avions segrestats: Nova York, Virgínia i Pennsilvània.
7: Un quart de segle després, les conseqüències de l'11S encara marquen la política exterior, la seguretat i els serveis d'intel·ligència dels Estats Units. Les cerimònies d'avui tornen a posar el focus en la memòria de les víctimes i en l'impacte que aquells atemptats varen tenir sobre el país i sobre l'ordre internacional. Durant un dels actes de commemoració, Donald Trump ha aprofitat el record de l'11S per defensar també l'actual ofensiva dels Estats Units contra l'Iran, vinculant aquesta actuació amb la defensa de la seguretat nord-americana.
8: We will never ever forget.
7: Mai oblidarem, per això lluitam avui. No tenim elecció. Lluitam fort, lluitam per guanyar. Sempre recordarem les víctimes de l'11 de setembre, un dia molt reconegut, desafortunadament.
6: I anem a la política illenca. Ara, més demanarà els Consells Insulars, el Congrés i els diferents ajuntaments de les illes on té representació que el govern central es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals.
7: La petició s'ha escenificat a Es Mercadal en un acte on hi havia tots els batles de la formació de Menorca i Mallorca, i el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, que ho defensarà al Congrés.
9: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix l'insularitat, si es reconeix que això suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
10: Quan aquest dret també recau a les administracions locals, és quan provoquem un agravi comparatiu.
11: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers...
6: I els economistes vaticinen que l'Euribor continuarà pujant, ja que el Banc Central Europeu ha previst un augment del 3% fins al 2028.
7: Això per una hipoteca variable de 315.000 euros, l'habitual a les Balears, vol dir d'haver 1.700 euros anuals a pagar de mes. A la segona pujada de l'any acordada pel Banc Central Europeu, els tipus d'interès, ara en el 2,5%, repercutiran en l'estalvi en les hipoteques. L'economista i professor d'Economia i Financera de la UIB, Pau Montserrat, explica aquesta decisió per preveure que l'any 2027 i 2028 l'Euribor superi el 3%.
12: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant d'haver 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euribor.
6: I la plataforma Som Bona Pulmó Verd qualifica d'incomprensible i de contradicció greu que el govern hagi reobert la tramitació del parc fotovoltaic d'Aena. Els veïnats es rebel·len contra el nou tràmit d'exposició pública, una passa que permet el projecte de les 13.000 plaques solars continuar avançar administrativament. El portaveu de la plataforma, Manel Gomàriz, insisteix que la transició energètica no es pot fer sacrificant un espai públic de convivència.
13: Rebutgem aquesta posició d'ERA, denunciem la seva actitud de prepotència, eh? I, a més, denunciem que, a més de que s'atreveixen a parlar amb estima aquest projecte, han de sofrir dins del poble de Marratxí renous continus que els hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
6: Són les 5 i 4 minuts, les notícies tornen a les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Què tal? Com anem?
0: Com esteu, com esteu? El divendres.
2: Faves tendres.
0: Els divendres. Faves tendres. Escolteu, sabeu com ha passat avui? M'ha arribat un missatge privat a Instagram d'una persona que no conec que posava... Hola, si tienes interés en el precio de una sesión de fotos con un vestido volador, te invito a visitar mi página y consultar vestido y localización.
2: ¿Se pot saber que és un vestido volador?
0: Això ha dit jo. Que és un vestido volador.
3: Això és el casquet volador.
2: El casquet volador. Jo també m'ha arribat un missatge un poc estrany avui.
0: A veure?
2: M'han dit, t'he vist un perfil de Tinder, ja, ja, ja, ja. És a dir, no tu, d'un amic teu, crec que surts a una foto seva.
0: Això és de la gent que posa fotos que no són seves... de mig a una aplicació per lligar...
2: Jo vull saber quina mica.
1: Encara te confondran.
0: Respectau la intimitat de les vostres amistats. Exacte, sí, sí. Passa
1: encara,
0: això.
1: Encara te confondran.
0: Bueno. Diran que sí, pensant que és amiguet tu.
2: Bé, encara col·lotarà el meu.
1: A mi he de dir que vestido volador me ve en escant a Marilyn Monroe quan li es vestit li flota, no?
2: Ah, podria ser.
1: Podria ser, no?
2: És concepte.
0: Jo no sé què és un vestido volador, però sé qui és qui vola. N'Enric Mas. Gavi Fortesa, petit parèntesis a xiu-xiu perquè està sent apassionant aquest final d'etapa de la Vuelta, però és club professional i tot. Gavi Fortesa, com estàs?
4: Bon dia,
0: i com
4: bon dia
0: està
4: tots.
0: N'Enric i com va aquest final
4: d'etapa?
0: Mira,
4: te posaré un titular molt clar. Avui no li passarà res.
0: D'acord.
4: I això ja és bona notícia. Uh-huh. Això és bona notícia. Ara mateix està a un quilòmetre pràcticament el colombià Buitrago de guanyar l'etapa d'avui, que és la 19a, entre Vélez, Màlaga i Penyes Blanques d'Estepona. Amb una arribada terrorífica de 18 quilòmetres de pujada amb una pendent mitjana de 6,5%, que és una barbaritat després dels 200 quilòmetres que ja duin a ses cames els corredors. És l'etapa més llarga d'aquesta Vuelta. I, de moment, Buitrago guanyarà. Clar, Buitrago no es representa cap perill per la classificació general, ni els quatre que van amb ell escapats tampoc. Quan dic que no passarà res és que Enric Mas està juntament amb en Primoz Roglic, que és el seu rival per la general, recordant que ell du 1 minut i 37 segons d'avantatge, el mallorquí, i que, per tant, el que faci un, si ho fa l'altre, significarà que avui no hi haurà canvis i tot es mantindrà a la mateixa distància. Demà, alerta demà, perquè demà és la penúltima etapa, que és un trencacames horrorós, 187 quilòmetres amb un munt de pujades i de ballades, que qualcú pot morir demà. Però, com te dic, la notícia avui és que sembla que no passarà res i que mantindrà la seva distància a la classificació general Enric Mas.
0: Tenim en Tolo Leal,
4: per allà,
0: que no sé on és ara mateix.
4: A la línia de meta.
0: A la línia de meta, però geogràficament on és?
4: A Estepona, a Màlaga.
0: Idò, en Tolo és per allà, crec que té problemes de cobertura, però crec que finalment el tenim.
4: Anem a veure.
0: Tolo, bon dia, com va això?
4: Hola, Tolo. Tolo, a la una, ara.
5: Sí?
4: Sí, endavant, Tolo.
5: Què tal, com estàs? Sí, estem aquí just a la línia de meta.
4: Amb problemes de cobertura, com podeu comprovar. Tolo ja és, perquè l'hem sentit.
0: Exacte.
4: El que passa és que la cobertura va i bé i ara s'han anat del tot. És complicat. En aquestes alçades de muntanya és molt complicat per qualsevol aparell. Mira, torna a sortir.
0: Sí, va i bé.
5: Avui trago i mentre està... el que Enric Mas, que se'l veu fi, se'l veu bé, i Roglic ho ha intentat amb el seu equip endurir la carrera, però no ha estat capaç, i de fet...
4: I tant que s'ha endurit.
0: Mira, jo m'he quedat amb una cosa que ha dit en Tolo Leal, que en Enric Mas se'l veu bé, se'l veu fi.
4: Sí, exacte.
0: Jo ja estic content.
4: És el millor que pot passar, perquè hem de recordar que venim de l'etapa d'ahir contra rellotge, que era la que més li podia perjudicar a l'Artenang. Ho va surar, va perdre només que 33 segons, que tenint en compte que la contrarrellotge no és la seva millor virtut, i si ho era per al seu rival, per Roglic, la cosa va anar molt bé, però és que està sent un final de Vuelta espectacular. Ahir la crono, avui aquesta muntanya amb aquesta arribada terrorífica, i demà, lo de demà, és un trencacames horrorós. Jo patiré davant la televisió, patiré, perquè demà serà un dia molt, molt feixuc. Ara bé, si avui surt bé, que sortirà, i si demà surt bé, la passejada per Granada diumenge serà espectacular.
0: Apassionant, apassionant aquesta Vuelta, aquest final d'etapa. Gavi Fortesa, aquest cap de setmana estarem molt pendents, tot Balears i des d'aquí, des d'Ivetra Ràdio, a veure com va, no?
4: Tot Sant Enric, aquest cap de setmana.
0: Perfecte.
4: Per celebrar-ho diumenge.
0: Ho seguirem aquí, des d'Ivetra Ràdio. Gavi Fortesa, moltes gràcies.
4: Estic mirant el temps i sembla que encara... Bé, ara veiem en pantalla, mira, fixa't amb el mallot vermell, Enric Mas, han revoltat amb dels seus companys del Movistar, que li han duit cap amunt, sense... No han permès que cap corredor intentés escapar. Ho ha intentat Richard Carapaz, l'equatorià, que és el cinquè a la classificació i que ha hagut un moment de perill, perquè és un corredor especialista en aquestes pujades i que, a més d'estar 5 minuts, si se'n va, pot aconseguir coses importants.
2: Gavi, per la gent que no està gaire posada en qüestió de ciclisme, com per exemple jo i tu, Escarina, i en Jordi, tres quarts del mateix, Enric Mas, és a dir, fins a quin punt és tan probable que guanyi?
4: Mira, ara te diria, tenint en compte com acabarà la cosa avui, té un 80%.
2: 80%? Sí. Per tant, mos agrada molt d'aquest percentatge, Gavi. Ara, què ha de passar? Si no ha de passar res, no, dit una mica igual.
4: Seria catastròfic, per exemple, que caigués, que pateixi una lesió amb una caiguda, o que li doni el que en castellà deim una pàjara. En el món del ciclisme, una pàjara és que les forces t'abandonen, els músculs no van cap endavant, quedes damunt la bicicleta com si fossis caminant, i aquestes coses passen.
2: De moment...
4: que no serà el cas.
2: Mos ho deia en Tolo, en Enric Mas el veu fi, que això és el més interessant, és a dir, per tant, d'aquesta pàjara aparentment està molt llunyà.
4: Fixa't, van junts, primer, segon, tercer, quart i cinquè. A la classificació estan pujant tots junts. És a dir, no passarà res avui. Se mantindrà la distància.
2: Molt bé.
0: Mantenim la connexió, Gavi, aquí, en directe, fins que acabi. Gavi, perquè, és a dir, ara mateix, en Enric Mas, com de molt li ha costat arribar a aquest punt?
4: Bueno, ha estat una volta condicionada, evidentment, per la caiguda i la lesió de Pogacar, el número 1 del món. Era líder Pogacar, Enric era segon classificat. Pogacar va caure, es va trencar la clavícula, va d'abandonar la volta i això va donar lloc a que Enric pugés a la primera posició, al mallot vermell, i comandàs la classificació general. Dit això, aquest any sí, Movistar Team ha fet una feina d'equip espectacular, com no recordaven els darrers 5, 7 o 10 anys. L'equip ha estat fent moltíssima de feina per Enric, per conduir-lo cap amunt i per protegir-lo de les escapades de les altres especialistes, i de moment està sent, bé, és evident que la millor carrera de la seva vida. Hem de recordar que Enric ha estat segon a la Volta a Espanya 3 vegades. El que passa és que els darrers anys... les lesions, una mica de... ell és un poc dèbil en l'estat anímic i qualque problema l'ocasionava que se derrumbés. Tot això, aquest any, ha sortit a l'aire, curiosament, després d'una lesió greu i d'estar un any pràcticament sense competir.
0: Gavi, me diuen que tornem a tenir en Tolo, que demano d'un quilòmetre, Tolo, quan tornem a connexió amb tu.
4: Tolo. Tolo a la una.
0: Sembla que...
4: Tolo, sí? A les dues. Ara a les dues, mira. Endavant.
6: Sí, perdoneu, companys, estem aquí dalt de la meta, Penyes Blanques, i la cobertura és molt complicada. Estan...
2: Idò.
6: Si no m'ho deies el contrari...
0: Ara te sentim, t'anant sentint, Tolo, però queda manco d'un quilòmetre.
4: Aprofitant per apuntar que l'irlandès Dunbar ha estat el guanyador de l'etapa, que finalment Buitrago no li ha suportat.
6: Per davant, de fet.
4: Endavant, una altra vegada, vinga.
6: Sí, ja ho deia, que Eddie Dunbar ens acaba de passar per davant, el guanyador de l'etapa, ja va guanyar dues etapes la volta de fa 2 anys, en un grup format també per Urko Berrade, l'espanyol, que ha estat també lluitant per la victòria final fins al final. I ara el que hi ha, la situació de carreres, els 5 primers de la classificació general, que s'han quedat tots sols, s'han escapat del pilot, han intentat treure avantatge Roglic i Gall sobre Enric Mas, però no han estat capaços i ara ja estan a punt de creuar la meta, els 5 junts. Per tant, la notícia d'avui és que no hi haurà distància.
4: Endavant dels 5, Enric Mas. Ara surt una mica Carapaz, li passa per davant de l'equatorià. Ara veiem l'arribada a Tolo amb aquestes valls protectores. Mira, arribada a l'esprint de tots 5. Entre primer, entrarà, no, ha perdut la seva posició precisament de Carapaz, un, dos, tres, quatre, el cinquè, ha entrat Enric Mas sense problema, juntament amb en Roglic, amb en Gal, amb en Carapaz, cap problema, es mantindrà a la distància d'1,37 respecte de Roglic, Enric Mas, una jornada més, líder de la Vuelta a Espanya, només queda lo de demà, que serà molt, molt, molt feixuc, i tal vegada la festa de diumenge a Granada.
0: I de molt bona notícia, no, Gavi?
4: Excel·lent, excel·lent notícia, perquè ara ja cada etapa te fa pensar si li passarà qualque cosa, si hi haurà qualque problema, no sé, en la bicicleta, amb ell mateix, una caiguda, res. No ha passat res, Enric Mas està molt a prop d'aconseguir la seva primera Vuelta a Espanya.
0: Que bé, i de molt bones notícies. Tolo, no sé si te tenim, veurement si mos pots explicar... No el tenim, no el tenim, me diuen, aquesta manca de cobertura, Gavi, però gràcies per retransmetre a nosaltres des d'aquí, des de Xiu Xiu, aquest final d'etapa.
2: Moltíssimes gràcies. Menys, amb aquest em vas titular com ha anat en Gavi, company d'esports, i és que amb un 80% de probabilitats, és un percentatge que l'han fet així una mica a la babalà, hi haurà festa grossa a Artà, tot i que no hem de dir blat fins que el tinguem en el sac i ben tancat, ja ho sabem. Però, bueno, Gavi, escolta, hem passat molt de gust de compartir aquesta estona de ràdio plegats.
4: Estava esperant ara una mica, veient les imatges, la possibilitat de sentir en rimes de televisió, però sembla que encara hauran d'esperar. Hem de recordar que ara el líder de la Vuelta només xerren les televisions oficials que retransmeten, que són Eurosport i Televisió Espanyola, però de moment sembla que just han arribat, de moment no hi ha manera d'escoltar encara en Enric Mas, una jornada més, com dèiem, líder d'aquesta Vuelta 2026 i molt apropat d'aconseguir el triomf final diumenge a Granada.
2: Molt bé, queda demà i queda també diumenge.
4: Sí,
2: ja
4: sí, no.
2: Això.
4: El que passa que, per si no ho saps, jo t'ho dic, diumenge és un passeig.
2: Entesos.
4: Diumenge, sempre a la darrera... Exceptuant que hi hagi una distància entre primer i segon, no sé, de 5 segons, de 8, de 3, de 1... normalment la darrera jornada és un homenatge a l'equip i al guanyador de la Vuelta, en aquest sentit, no? Jo només recordo una vegada un Tour de França que varen arribar primer i segon amb 8 segons de diferència i el segon va aconseguir el Tour de França als Campos Elíseos.
2: Molt bé, fantàstic. I de bueno, demà serà la trencacames, com has dit, 180 quilòmetres desnivells amb un absolut
4: demà
2: una fita.
4: Demà hi ha que morir damunt la bicicleta.
2: Exactament. Molt bé, demà és el dia.
0: Portes, jo ja estic nerviosa, nerviosa.
4: Ara imagina't ell, ara imagina't
0: exacte,
4: ell.
0: Exacte. Molt bé, Gavi, fortes, estarem molt pendents de si en Enric finalment dona declaracions
4: estem
0: o no.
4: Esperant, espera't, no, de moment no.
0: De moment no.
4: Veiem la zona mixta que hi ha instal·lada a l'arribada d'aquesta etapa, però de moment no compareix encara el corredor artanenc, que
0: en tot
4: evidentment
0: cas,
4: serà el primer a xerrar.
0: Exacte. En tot cas, Gavi, les declaracions d'en Enric Mas, si no són aquí en directe, seran en els bulletins informatius.
4: Exacte.
0: I si
4: el
0: no,
4: sentirem.
0: Informatius esports, perquè aquí i Ivetra Ràdio estan molt pendents d'aquesta...
4: Que avui anem per llarg, eh? Hem de recordar que avui a les 9:30 aquí a Ivetra Ràdio tenim el primer partit de Lliga de l'Illes Balears Palma Futsal.
0: I d'informació completa. Gavi, fortes, moltes gràcies.
2: Gràcies,
4: a vosaltres, adéu.
0: Avui tenim en Margalida Cifre, en el control tècnic.

0: quina tensió, quina tensió, eh? Bé, quina alegria per en Enric Mas a la volta.
1: Sí, sí.
0: Vosaltres sou de seguir ciclisme, Jordi, Xavi?
2: No.
3: No massa.
1: Me sap greu, Inés, no te volen decepcionar.
0: No, no,
1: perquè
0: és una cosa
1: que sabem que tu sí.
0: Clar.
1: Que, de fet, en Inés, totes, qualsevol dubte que tingueu, Tour de França, la Vuelta i tot.
0: La veritat és que estic bastant posada.
1: Mm-hmm.
0: Però sap per què?
1: Per què?
0: Perquè escolti bé la ràdio.
1: Clar, molt bé, molt bé. Punta't a la boca.
0: Escolteu, i vosaltres, oients, estàu posats amb això del ciclisme. Ara, avui, era inevitable fer aquest seguiment de final d'etapa, però si voleu continuar xiu-xiuetjant, no passeu pena, que aquí som nosaltres, perquè si sou persones de rutines, heu de saber que cada divendres, a xiu-xiu, repartim justícia. I la justícia més senzilla, més fàcil, i sobretot la promulgada per aquest programa, és la de repartir gomets. Companys, crec que mos ho han posat bastant fàcil a l'hora de repartir gomets, especialment el gomet vermell.
1: De fet, crec que, aquests que venen a continuació s'enduran és gometarro, eh? Perquè hem de dir que també en repartim un de gometarro.
3: Però gometarro, gometarro, eh? Vermell intens, sí. Diria fins i tot vermell dimoni.
1: Exacte.
3: Atenció.
0: I de venga, gometarro vermell, pels autors de la cançó My Hater, Go Home.
4: És impressionant. És que encara no ho crec, no tinc paraules.
0: Bé, d'això, gometarro vermell, pels autors d'una cançó amb videoclip on se veuen molts de turistes a Serenal, de Palma, en cartells que diuen My Hater, Go Home. La cançó de 2 minuts i 26 segons, que naturalment no posarem en aquesta ràdio, contesta en to provocador a qui critica els turistes que venen a Mallorca. És a dir, a veure per què mos entenguem.
1: Amem.
0: La cançó critica en els qui critiquen que venen.
1: O sigui,
0: els propis turistes critiquen... No, com era?
1: Amem, Inés, per l'amor de Déu.
3: O sigui, són, supos que els alemans que des d'Alemanya critiquen a la gent que ve a Mallorca...
0: Exacte, i és una cançó dedicada a ells.
1: En els alemans estirats.
0: Exacte.
1: Segons ells.
0: Exacte, exacte. Els autors són un tal Honk i Der Party Crasher. Són dos artistes vinculats a la creació de cançons festives en alemany i que sonen precisament molt a la platja de Palma. I els autors han assegurat en el diari Última Hora que el missatge de la cançó no està dirigit en els residents mallorquins i tampoc és una crítica a l'eslògan de Tourist Go Home, sinó que és una crítica en els que critiquen els alemanys que trien Mallorca com a lloc de vacances.
1: És a dir, crec que s'han embuat, ells.
0: Jo m'he embuat.
1: Tu t'has embuat, però és que ells també s'han embuat.
3: N'hi ha una més senzilla, que jo crec que han volgut plejar, que és Residents Go Home, de Xanguito, que tothom l'ha entès, crec.
5: Quin estiu!
1: Aquesta també juga un poc amb això, si fa doble sentit.
0: En qualsevol cas...
1: Aquestes coses poden dir un poc més clares.
0: Posant com en vermell. Molts iguales, perquè, però si posant com en vermell. Per apropiar-se del nom de Mallorca, perquè li diuen Malle i ja està bé d'això.
1: Exactament.
0: I d'apropiar-se també d'un eslògan reivindicatiu.
1: Sí.
0: Au. No el trobo com en vermell. Igualment, jo crec que podrien canviar ara mateix aquest estat de negativisme que mos enveix i cercar una mica de positivisme entre tanta foscor, no trobau?
1: Home, ja s'han acabat els gomets vermells, jo crec que ningú s'ha portat malament aquesta setmana, a part d'aquests senyors de Malle.
0: Hi ha molta gent que s'ha portat malament aquesta setmana, però jo estic farta de posar gomets vermells. Jo necessito alegria.
1: Bé, jo no.
3: Jo crec que de tota la vida males notícies s'han de donar.
0: Bé, idò, vinga.
3: És necessari.
0: Idò, darrer gomet vermell, a pròxim gomet vermell per uns coneguts nostres.
1: Els invasors de Vinibeca.
6: En quin temps vivim?
0: Una notícia que ja vàrem explicar aquí, però que aquesta setmana ells se mereixien un gomet vermell a tots aquells turistes que utilitzen les cases, els carrers i les porxades de Vinibeca per fer-se fotos.
3: Que a més no són les típiques fotos de viatge, de família, així, guapetes, fotos de la Fento 4, tal... No, no, són posats que apareixen de la revista Hola.
1: Exactament, virgueries per fer-se fotos a dues persones, imagineu-vos-ho, segudes davall la porxada com si fos que seva, peus a les parets blanques, molts de peus a les parets blanques, això m'ha criat l'atenció. Una altra, que si heu vist les fotos, jo encara no em puc avenir, que s'estira És geu damunt les escales. Clar, geure, com és possible? Són escales molt grosses. No, no. Cap avall, com si caigués. No ho sé, com encara no ho entenc. Però, bueno, què he posat, encara no l'entenc.
0: Bé, és que tu imagina't que les blanquetes que són les casetes i que en les fotos deuen estar plenes de petjades.
1: Imagina't. Quina il·lusió.
0: Quina il·lusió. Goma vermell per tots ells, perquè Vinibeca no és cap fotocol.
5: I les casetes blanques... Les casetes blanques, netes i aclarides.
0: Ara sí, vinga, va, com et vers. No sé si positivisme.
1: Molt bé, exacte, exactament. Alegria.
0: Alegria, que és necessària en aquest món fosc.

0: És que he dit necessit positivisme i no, resulta que en Xavi m'ha dit que positivisme és un corrent filosòfic.
1: Crec, si no m'haig errat.
0: I se diu positivitat.
2: Sí. També ens poden posar positivistes.
1: Disculpeu-ho. Vull dir, no ho sé, és, és un tipus de...
0: Perdoneu, volíem dir i de positivitat o optimisme.
1: Exacte, bé, però
0: perdona,
1: contrasteu.
0: Xavi,
1: contrasteu. No, home, no.
0: No,
1: no em pots fer gent ni mica. Bé, com et verds?
0: Vengo.
1: Positivisme, a les totes.
0: Positivisme.
1: Aina, a la fi podem anar a s'excusar tranquil·lament.
3: Tothom avui en dia és molt natural i molt ecològic i tot, i quan senten la merda ningú vol ser ecològic.
0: Aina ha destinat 460.000 euros en canviar els pulsadors de les cadenes dels vàters de l'aeroport d'Eivissa. En total, 198 pulsadors de la terminal i ho han canviat per un sistema manual que estalviarà entre un 30 i un 35% d'aigua.
1: És a dir, és que no és... Imaginau-vos, eh? No res... Clar, aquesta notícia. No és res més gustós...
0: Estic contenta.
1: Clar, que és gustós, n'has excusat i sabré que ho fas de mode ecològic, també, de qualque manera.
2: Cases tranquil, això segur.
1: Sí, això és vera. Això és vera, això és vera.
0: Molt ben dit, Jordi. I de vinga, fins aquí el Com en Vers.
1: No, no n'hi ha més, vols dir? Ja ho tenim.
0: És que el món va molt malament, no hi ha més gomets. Sí.
2: A més, avui...
1: Ah, no hi ha més gomets?
0: No.
2: Avui no és dia de Com en Vers, eh?
0: I això.
1: Vols dir que tots... Bé, mira, en sèrio.
0: Ja està, s'ha acabat. Sí. Hem de ser realistes.
1: Bé, tot això, hem fet la recerca.
0: El realisme és una corrent, també.
1: Sí, literària, si vols, artística.
0: Una corrent o un
1: corrent? Uf, un
0: corrent, eh? Ah, Xavi Oliver, no.
1: El positivisme és un corrent filosòfic que afirma que l'únic coneixement vàlid és el que prové de l'experiència empírica i de la ciència.
0: Tot això que he fet...
1: és que, clar...
0: Són empírics.
1: Tu anaves una mica més enllà.
2: Clar, clar.
0: Clar, és com et sona empírics.
1: No, és que quan tu has anat... No, quan jo he anat... Tu has anat, has tornat.
0: Dues vegades.
1: Has tornat, has anat, has tornat.

0: Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: La situació, el bolquer més cada Eivissa.
2: En quin temps vivim?
3: La Policia Nacional ha detingut una dona i un home com a presumptes autors d'un furt de... un furt de joies valorades en 17.100 euros a la joieria Palma d'Eivissa.
1: Els fets van tenir lloc fa aproximadament dues setmanes. La dona hauria aprofitat un descuit de la dependenta per endur-se un expositor amb diverses peces. Les càmeres de seguretat van enregistrar el furt i van permetre identificar la sospitosa. Els agents van arrestar la dona al port d'Eivissa quan intentava embarcar amb destinació a València. Posteriorment va seguir amb el vehicle amb què havia arribat al port i el van interceptar a Sant Antoni, on van detenir el seu presumpte còmplice. Durant l'escorcoll, la policia va trobar les joies amagades al bolquer de la filla de tots dos.
3: Entre les peces recuperades hi havia anells d'or d'estil eivissenc i un collar també d'or. L'amo de la joieria ha dit que les han recuperades totes.
2: En quin temps vivim?

0: IB3 Ràdio és entreteniment. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
1: Un estiu que canviarà les seves vides.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
4: És una provocació darrere l'altre.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-la a prop.
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
7: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
8: Xiu, xiu.
9: El meu padrí sopava.
10: Jo li vull dedicar Brumels i Bessons a mon pare. Que no té res a veure amb la cançó, perquè la cançó, a més, comença xerrant d'un predí. Però crec que a mon pare li agrada molt aquest grup i m'agradaria dedicar-li Brumel i Bessons d'Ànimos per Rec.

0: Ja ho sabeu, aquestes dedicatòries que poden arribar no només en els vostres estimats i estimades, sinó també pares, mares, padrins, padrines, amics, a vosaltres mateixos. Envieu-nos un àudio en la cançó que voleu dedicar en aquí i per què, en el 646-93-45-01.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'Ivetra Ràdio.
2: 646-93-45-01.
0: El WhatsApp.
2: El WhatsApp d'Ivetra Ràdio.
0: No sé si ho heu sentit a qualque banda, ho heu llegit, ho heu notat, ei, ei, ho heu viscut, però aquesta setmana han començat les classes!
2: Ah, ens, molt bé! En sèrio?
0: Sí.
2: S'ha destitulat avui.
0: No, però si qualcú havia estat despistat...
1: És un titular caducat.
2: Clar.
1: Titular caducat.
2: S'ha dormit tota la setmana.
1: Exacte. Respons eclipsi. Titular caducat. Ja està.
0: Va.
2: Va passar-me un altre tema.
0: Ja, sí,
2: ja està, fins aquí.
1: Molt bé.
2: No, clar, ahir van començar,
1: sí,
2: infància i adolescència, aquesta nova etapa, i avui era el segon dia. És que és emocionant tot, no? És increïble.
1: Quasi tocar seria... Oh, molt
0: segon
1: bé.
0: Dia.
1: Samba,
2: escola.
0: Segon dia i divendres.
2: No, no se poden queixar.
0: Dimissió.
2: No, no, tot pareixia emoció, tot pareixia genial. O no?
1: Ui, que està tan...
2: Per què no m'estàs sincers? La tornada a l'escola no sempre és emocionant. Ho t'ho volen vendre, d'aquesta manera, però, clar, has despertar-se prest. Són els deures, exàmens. Hores i hores assegut. Classes que tampoc t'interessen massa. Per tant, jo he fet un experiment, i és que ahir m'haig atracat a la sortida de les escoles i avui m'he atracat a la sortida d'un institut.
1: Uh-huh.
2: I així poden comparar s'il·lusió d'infants i d'adolescents. Què vos sembla, això?
1: Perfecte.
0: Això me sembla que vols dinamitar la il·lusió del personal, perquè ahir vares anar a una escola i tot devien ser flors i violes, i a l'institut devia ser tot negre.
2: Ja ho veurem. Ja ho veurem. Començam per com va anar per les escoles.
0: Vinga.
3: Joan Petit quan balla, balla, balla, balla. En Joan Petit quan balla, balla.
0: Jordi?
2: Creus que hi va haver emoció?
0: Jo crec que sí.
1: Crec que no.
0: Els infants són els que més il·lusió tenen.
2: Sí. Creus que no?
1: No ho sé.
2: Sí. Tercer de primari, tot era il·lusió.
0: Ara
1: il·lusió?
2: Tu trobaves un caragol pel carrer i era il·lusió.
1: Veure,
2: vull dir, tot era així. Ara ho veurem, però, ara ho veurem.
4: No sé si tenies ganes d'aquest primer dia.
5: Sí.
4: Sí. Quin curs fas?
5: Tercero.
4: I no, no vos han posat examen avui?
5: No, solo palabras.
4: És que avui és un dia tranquil, no? Avui no feim molta cosa.
5: Solo hemos pintado.
4: Sí, aquesta setmana és tranquil·leta.
5: Sí.
4: T'il·lusiona aquest curs nou?
5: Sí, sí.
4: Què tal veure'ts amics una altra vegada? T'ha agradat?
5: Sí.
2: Conclusió que poden treure? Sí.
1: Exacte. Això sí que és positivisme.
0: Conclusió, solo palabras.
2: També s'ha fet paraules.
1: Si en paraules primer dia.
2: Sí.
1: No, perdoneu.
2: No,
0: no, mos fa gràcia.
2: Més els lotets.
0: Vinga.
4: I tu quin curs fas?
6: Sexto.
4: I tu te feia ganes tornar i veure els amics?
6: Un poco.
4: Només un poc? Però si no és emocionant aquest dia?
6: Bueno, sí, un poco sí.
4: Tampoc feis molta cosa els primers dies, no?
6: No, a ver, hemos tenido todo el día libre.
4: No teniu examen el primer dia?
6: No.
4: No?
6: No.
0: El primer dia tot, Jordi,
2: tot el dia lliure.
0: Tot el dia lliure.
1: Tu te vols posar un examen, eh?
2: Home, ja m'ho feien... Bueno, el primari no.
0: També,
2: però a l'institut sí que te feien aquestes típiques proves de nivell.
0: Jordi. A quin institut vares anar?
2: Home, jo no es puc de la font.
1: Jordi,
2: però ja, però se'm sapere.
1: Se nota quan te fa el gran, quan dius... Ara has prescut allò... En el meu temps, en els 6 anys, ja tomava-les.
2: Jo vaig dir que tot això era camp.
1: El primer dia de classe ja va fer exàmens de nivell.
2: No, però...
0: Que vares anar a Alcatraz.
2: No haurà fet mai examen de nivell, el primer dia.
0: Clar que no.
2: Clar, graduat, amb batxillerat i amb nota. Bé, els infants de l'escola tenien ganes, perquè és que són molt innocents. I sempre tenen ganes. Perquè fins i tot hi havia pares manco il·lusionats que els fills. Que això és una cosa curiosa.
4: No sé si tu tenies ganes de que tornessin a escola.
7: Yo no. Que ahora empiezan los madrugones, la rutina, todo, y estábamos muy bien de vacaciones.
4: Clar, tu també són vacances, per tu no t'has d'aixecar.
7: También.
4: I tu què tal, el primer dia?
5: Muy, molt bé. No, muy bien. Bien.
4: Muy bien.
5: Sí.
4: I què és el que més t'ha agradat d'aquest primer dia?
5: Lo estar, conocer, o sea, estar otra vez con mis amigos.
4: Ah, clar, ja has conegut gent nova, també.
5: No, però va venir alguien.
2: Ui,
1: alerta.
2: És nou, eh?
1: Home.
2: És nou.
1: Jo me'n recordo quan era petit, és a dir, l'escola, el més emocionant era quan venia qualcú nou i s'entrava dins aquell ecosistema que era una aula.
2: Sí, sí, que... Jo, menys mal que no vaig ser nou, perquè tothom te mirava, no?, quan entres per la porta. I a vegades els feien fins i tot aixecar-se i anar a, xerrar, com a presentar-se.
0: Això només passa a les pel·lícules, Jordi. Però... Novament...
2: Avui va per això.
1: Espera, que no.
0: En Jordi va anar a l'Institut d'Alcatraz.
1: Na Marga Cifra diu que efectivament li va passar això, no es compta el tècnic.
0: Te varen fer presentar-te davant tothom.
2: Clar, és que tu penses això.
0: Vosaltres no sé on heu anat a les escoles.
2: És que Bunyola és d'una altra cosa.
1: Clar, és que Bunyola ja directament, a primer de primari, fan... bé, llegeixen...
2: Per les quadrades.
1: El miofit.
2: Bé, anem a l'Institut... Ara tot era il·lusió, però ara anem a l'Institut. Anem amb adolescents.
1: Molt bé.
2: Aquí vos he de dir una cosa.
0: No llegim el mio, sí. Llegim Terra Baixa.
1: Ara ho ha dit.
0: D'Àngel Guimarà.
1: Ara ho ha dit.
2: Molt bé.
0: Perdona, Jordi, continua.
2: I vos he de dir una cosa amb els adolescents i és que no han estat del tot honests. Trop.
1: Per què?
2: Per això, no sé, jo trob que deien mentides. Per tant, jo he tret el detector de mentides. Molt mentides.
0: Bé. Aplicat a adolescents.
2: Així no mos enganen. Començant pel primer, a veure què mos diu. No sé si aquests dos dies són els més emocionants de les vostres vides, això de tornar.
8: Ah, clar, el més emocionant i el més dur.
2: T'agrada tornar?
8: Clar, a veure, m'agrada, no és que m'agradi, és que estic empezant en batxiller i és dur, la rutina i tot això, però ara m'estic donant compte que no estava tan bé.
2: Que és el lot, volia començar i s'han donat compte que igual no era tan divertit. El segon dia ja ho he començat a notar. Passam al polígraf a veure...
1: Va.
2: A veure què és el lot.
1: Molt bé.
0: Diu la veritat.
1: Aquest polígraf... Anem.
2: Què?
1: Bon dia.
0: Està bé, aquest polígraf.
1: Torna el polígraf.
2: No, sonarà, tranquil.
1: Això era un polígraf.
2: Clar.
0: Està bé.
2: És una màquina.
1: Però és una altra cosa.
0: Què és?
1: Vaig escoltar TV3 Ràdio.
2: Xavi Oliver, per favor.
1: Anem. Marga.
0: Bé, ja està.
1: Això era un polígraf.
2: És una màquina.
1: Bé, és igual, ja està.
0: És el polígraf d'en Jordi.
1: Exacte, sí, Jordi, està molt bé.
2: És el polígraf divendres a la ràdio, ara no ho sé.
1: Man.
2: Jo me l'han donat així.
0: Aquest és el lot de la veritat, que no tenia tanta il·lusió d'anar a l'institut.
2: Anem amb un altre que jo crec que no fa falta ni el detector, però bé, ara ho veurem.
8: Per jo sí, el començar una nova etapa de batxillerat, per jo és molt important el fet de poder aprendre, i per jo és molt important i per jo estic molt emocionat.
2: Escolta, te veig una persona molt aplicada, eh?
8: Sí, la veritat és que sí, jo personalment m'agrada estudiar per meu futur, per la meva família, sempre m'ha agradat. L'estiu està bé, a lo millor són moltes vacances, però jo crec que sempre ve bé tenir un poc de com de marge.
0: Mam, aquest lot tu és el discurs estudiat, eh?
2: Ha començat a sonar de fons.
1: Que bo. M'ha caigut bé aquest lot, eh?
0: Sí, no, a la millor dius la veritat, sí. Oh?
2: Jo ho comprovaria.
1: A veure, va, polígraf.
0: Què diu el polígraf?
2: Vinga, no m'està excusat.
1: Ah!
2: Home! Ja crec que... Ja
0: tan aplegat, tan aplegat.
2: És que... Jo he seguit demanant, perquè clar, després d'aquest lot tan aplicat, dic que en aquest institut són tots de Bunyola. Però no ho sé, continuem.
9: Pues molt bé i la verdad estaba molt emocionat.
10: Sí, la verdad es que por la mañana, sobre todo en el instituto, en el verano eran un poco aburridas.
11: Ya hace mucho tiempo que no hemos venido al instituto, o sea, 3 meses, pues ya toca.
1: Sí, ya toca.
2: Ja toca.
1: Ja toca. És a dir, és guanyora, eh?
2: Sí, guanyora un munt. Davant un micròfon, divendres a ràdio, guanyoren molt.
0: Guanyoren de veres, què diu el polígraf? Que
2: no
0: diuen una mentida...
2: No s'anava amb sinceritat.
0: Piadoses.
1: Mm, sí.
0: Per quedar bé i sobretot per transmetre il·lusió. Això és retroalimentació. Imagina que tothom diu que no li fa ganes i de... No... S'han d'animar, s'han d'animar uns amb els altres.
2: Però, clar, aquí tothom molt emocionat. Jo dic, no pot ser això. Però és vera que no tothom ha volgut quedar bé, per sort. He tingut un pot de tot.
8: Por una parte sí, porque empieza la rutina y eso, pero por otra parte no.
2: ¿Tú también volvías a tornar?
10: No, yo deseo que se acabe, ¿vale? Pero porque al menos me entretengo.
8: No, yo tenía ganas, la verdad, yo sí. Todo siempre hay que salir, nunca hay que dejar de ser feliz.
12: Ya volví a ver en el meus amics, pero no sé, me donaba un poc de pereza venir.
10: I per veure els amics, només.
8: Sí.
10: I per veure com serà aquest nou cicle que han començat ara.
2: I tota aquesta gent que em diu que estic molt emocionada, volia aprendre, m'està mentint?
10: Sí.
8: Sí,
10: sí.
8: Sí, sí, sí, 100%.
10: Les vacances mai se faran llargues.
1: No ho sé.
2: Jo crec que...
0: Se faran llargues.
2: Sí. Se faran llargues, però hi ha sinceritat aquí. Mm-hmm. M'agrada sí. aquesta sensació.
0: Escolta...
2: No em volgut quedar bé, tampoc.
0: Jordi, m'agrada molt això del polígraf. Podem jugar en el polígraf en nosaltres mateixos?
2: Clar, clar. Si és polígraf d'Ivetra Ràdio, està a la vostra disposició. A la nostra disposició.
0: A veure, polígraf d'Ivetra Ràdio. Se li puc demanar? Se li puc demanar? Espera, que encara no li he demanat res. A en Jordi li agrada realment fer feina xiu-xiu? Normalment que diu.
2: Sincer. Però he de contestar.
1: No. No. Has de, clar, contestar.
0: Ah, clar.
2: Si no, això, no, no.
1: Ui, com se nota que és divendres.
2: Sí, m'agrada.
0: A veure.
1: Ben que diu. Molt bé.
0: Me toca. Dius la veritat.
1: Inés Mateu.
0: Sí.
1: Qualque vegada has excusat d'Ivetra Ràdio, has sentit un so semblant en el que es fa aquest polígraf?
0: Sí.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: Molt bé, molt bé.
0: Xavi, qualque vegada has dit que estaves malalt per no venir a fer feina?
1: No, mai.
0: Moure.
1: Inés, t'ho promet. És a dir, que no és gaire fiable.
0: T'han aplegat, mare meva, Xavi. A partir d'ara, certificat metge.
1: Va, hauré d'anar a demanar la baixa.

0: Aquesta festa és com a tradicional, però que tots els senyorets corren de darrere el dimoni i el dimoni les encalça i les poden fedrar moltes de pallisses. Hem d'anar a l'edat amb el dimoni.
1: Adia! Adia! Adia! Adia! Adia! Adia! Adia!
2: Hem de disfrutar!
3: Vamos!
1: Bonda!
2: Bonda! Hem de fer bonda!
4: De 3 Ràdio és servei públic.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell-de-mallorca.es.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
6: Què saps?
1: No has de venir a presentar el programa?
6: Quan?
1: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
6: Ja me toca. Ja s'han arribat també els primers de vacacions.
1: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
6: I doi, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Xiu, xiu.

0: Continuem a xiu-xiu i avui ve a posar un punt i a part de la seva secció d'estiu. Nana Gallardo, Anna, com estàs?
1: Hola, pues molt trista.
0: Per què?
1: Perquè, clar, s'acaba aquesta secció tan xula, però bueno, molt contenta també.
0: Home, l'estiu acaba en qualque moment i tu, Nana, mos ha duit aquest estiu en festes d'Espanya i del món per intentar demostrar, sense èxit, que qualque altre lloc del món fan millors festes que a les illes.
2: Mira, no pot ser així. Tu no és que has de dir això a aquesta gent, que també s'esforcen i fan festes que estan bé.
0: Però quan són nostres no n'hi ha cap.
2: T'ho puc comprar, però no ho diguis a la Ràdio Pública de Balears. Tu creus que és que hi ha a la Ràdio Pública de Múrcia? A la Ràdio Pública de Múrcia. O sigui, de

0: Ara imitar qui tots.
1: Mare, ho porti així, pa.
2: Sí.
1: O que ho veurem en com era.
0: Quina, qui ho... Ah, no, no, Nora ho va fer.
2: No, Nora ho va fer molt bé.
0: Amem?
2: No, jo, faltes tu, Inés.
0: No, no. Faltes tu, han fet el manco tu.
2: Aink.
0: Ah, és un porc de còmic. Si fos un còmic seria exactament...
2: És que ara me faràs fer de porc aquí, no.
0: No.
2: Xerrant d'excusats.
1: Una mica de decòrum.
2: També vaig d'una festa peculiar on bé, pues, plovia pues, excrements en els Estats Units.
0: Què dius?
1: Quina festa és aquesta?
2: La festa aquesta, no.
1: Ah, no era excrement, era abono.
2: No, era... Era,
0: era biomassa. Estava tractada o no?
2: Era... Estava tractada, estava com a blanca, l'havien vernissat i després la tiraven. I aquí s'acostava més també en els Estats Units.
0: No me'n recordo.
2: Molt mal,
0: sí. El meu cervell ho ha, volgut, ho ha volgut eliminar.
2: Home, ja estaves de vacances, molta vacança.
0: Una altra torna i torna avui, eh?
1: Qualcú ho havia de dir, una persona que ha estat aquí tot l'estiu ha dit que mos hem agafat massa vacances entre tots.
0: A tots? Mem, perdona.
1: Ho ha dit a tu?
0: No, no, ja, mem, és que si s'ha agafat més vacances ha estat tu.
1: Javi, ja van xerrant, això.
2: Però també hem conegut unes festes molt curioses. La meva preferida ha estat la festa vaqueira d'Astúries, però és que també mos les han copiat de la Gràcia. Vos en recordeu? A Grècia mos van copiar aquesta festa i es diu la fiesta de los alonissos, que ho vaig criticar molt aquí.
0: A veure, si me'n record perfectament.
2: No vos en recordeu? No m'escoltau, segur que els oients m'escolten.
0: Que la festa grega era posterior.
2: Claro, que ho van mirar i tot, com es copien, perquè les festes d'aquí d'Espanya són les millors. Les de Mallorca més, la d'Espanya també, no?
1: Les de totes les illes.
0: Exacte.
2: Però és vera que jo m'he d'excusar perquè se m'han passat algunes festes. Se m'ha passat la festa de la cervesa flotant a Finlàndia. Si voleu anar a Finlàndia, ara en el juliol i agost es fa una festa, la gent es posa com a... colxonetes de la platja a beure cervesa. I després està el descens del Nalón a Astúries, que es fa a mitjans d'agost, superguai, amb unes embarcacions superxules fetes des de fa segles enrere, molt guais, però l'any no ha acabat.
0: Molt bé, per tant, queden cosetes encara.
2: Queden cosetes, queda els cascamorras de Baza i Guàdix a Granada, que és una festa sa que hi ha un lot que ha de cercar la verge de... d'ara d'aquesta festa de la Verge.
1: Bé, una mare de Déu.
2: Una mare de Déu. I l'ha de cercar, i la gent de l'altre poble...
1: Una de ses.
2: Una de moltes.
0: Ara per fer ni una aquí, au.
1: És que veurem, n'hi ha diverses, no passa res.
0: No, està...
1: Ells deuen tenir la seva, ja. Clar.
2: Sí, pues bé, han de cercar aquesta Verge, i la gent de l'altre poble l'ha de tirar com a pintura negra. I ha d'arribar...
1: A la Mare de Déu.
2: Sí, ha de robar la figura.
1: Ja, de veres, quines coses.
0: I això on ho fan?
2: A Guadix, a Granada.
1: Veure per creure.
2: Sí, molt guai. Sí. I bé, pues, òbviament, tornen el dia següent trist i fan una festa entre els dos pobles. I després també a Alacant fan els enharinados, i és que es tiren farina.
1: Oh, això està bé.
0: Sí, això m'agrada molt, està molt bé. Però, mem, bé, si no sé què m'ho vol... però també ensenyes, però, mem, jo crec que sé per on va. Està dient, mem, si seran de festes, però si festes que no... Va, perdona, va per aquí. Mireu, avui és que és divendres i se nota, però, bueno, perdona, ara hem patit parèntesi en aquesta...
2: Perquè
0: se l'endú el dimoni.
1: Què vols dir, Xavi?
0: El que vull dir és que si seran de festes, que encara no han tingut lloc, festes d'estiu, que encara no han ocorregut i, per tant, són fonamentals i importantíssimes. N'hi ha una.
1: Sí.
0: Concretament, a Bunyola.
1: Sí.
0: Terra d'Il·lustrats.
1: Correcte.
0: Terra de Nines Mateu, que s'ha correguda en roba interior.
1: Ah, encara no ha arribat.
0: Exacte. Mal de

0: Andreu,
1: no,
0: no puc.
1: A veure, vestir-vos.
0: He d'anar a fer raons.
1: Ai,
0: bé, però això té de nou encara, no?
2: Sí, el dia
1: de nou, de 9 de setembre.
0: Bé, ja està. Aquí estan un parell de
1: que volia fer un petit apunt.
0: Sí, però...
3: Oh, que està molt bé. Hem d'anar tot.

0: Ya tomé, sí. Dan a comprarlo, claro.
1: A casa roba interior.
0: Hombre, claro, no duré. No duré esa roba interior, veo, ¿no?
1: Ah, mamá, pues anar con vulguis.
0: Claro, pues sería un poco más mono.
2: Diu ni que hay gente que va en pel.
0: Ah, sí?
1: He de tot. A Bunyola he de tot. Tu, Jordi, vendràs?
3: Jo segurament sí.
0: A pel? O normal?
3: No, normal. Bé, normal.
2: Què és normal? Perquè bé, normal seria anar en pel que no pas en roba.
1: Si veniu, te venim en roba interior, clar.
0: També és vera. Bé, pues on es posen moltes capes és a Cantàbria, a la festa de Silo, que es fan a desembre, i es posen com moltes capes, es fan mascarades i de tot, sempre i quan el primer diumenge d'agost. Sempre i quan... Ai, d'agost, de gener, perdoneu.
1: Es ah, ja molt anem a gener.
0: Sí, claro, no, el primer diumenge...
1: Ha passat desacorregut de Nadal.
0: Claro, el primer diumenge es fan les mascarades a Silo, Cantàbria, però si aquest diumenge es dieu... Es passen el dia 8.
1: Uh-huh. Home, no celebraran aquesta festa dia primer de gener.
0: Claro, però això ho passen el dia 8. Per què el dia 8? Pues no ho sé.
1: Han passat però, reis, tot
3: perquè
1: això.
3: Ha passat una
0: després
3: setmana.
0: Tenim tradicions no? molt xules, com el cagatió a Catalunya, que això és una festa que m'agradaria, en plan, donar-li cop.
3: Perquè a meva s'ha fet sempre.
0: Ah, sí?
3: S'ha fet el cagatió, ah, sí? Perquè el meu padrí era català.
1: Ai, da, vinga.
3: I va dur, tio, tio de Nadal.
1: Jordi.
2: Home, encantada, Nadal. Ens estiu amb males tugances.
0: També hem celebrat Cap d'Any en aquest programa.
2: És vera.
0: Hem celebrat Cap d'Any i Nadal. Eres de vacances.
2: I 31 de desembre. Que raro. I no és Mateu.
0: No, era el segon o primer cap de setmana d'agost per Andalusia. Uh-huh. Però bé, per això hem anat xerrant durant aquests mesos de fer una festa, perquè, clar, moltes de les festes han començat sent quatre amics que han dit avui menjarem formatge i després és una festa d'interès turístic internacional 30 anys després. I bé, pues, com us ha agradat d'aquesta secció? Jo vos ho demano a vosaltres, fem autocrítica.
1: Home, jo he conegut festes que no sabia que existien i de veres m'ha agradat molt l'originalitat que hi ha al món.
2: Jo tres quarts de la mateixa, i clar, per exemple, aquesta d'estauts, de... bona, és que hi ha coses...
1: Com era la d'estauts?
2: La d'estauts és una processó de tauts.
0: Però de
3: i gent, gent que fa de mort, també.
1: Ah, en pla carnaval.
0: Sí, sí, però carnaval. Aquest any l'han cancel·lat perquè es... El bisbe d'allà, doncs pues no... Uh-huh.
1: On era això?
0: Per el nord.
1: El nord d'Espanya?
0: Nord d'Espanya. D'acord. Mm. Però una festa molt xula, que ja me va agradar molt.
2: I és que, de fet, crec que haurien de per aventura, pues, viatges culturals, turisme cultural, turisme esportiu, turisme... Bé, molt tipus de turisme. Però si pots fer turisme de festes populars.
1: Crec que no t'has inventat res, estimat meu.
2: No, però fora bromes. Dóna-li dues voltes, tu, i veuràs.
0: També mos agrada molt embrutar-mos. Hem conegut sí. la tomatina sí. i també el tipotegato.
2: El tipotegato, exacte, no me'n recordava ja.
1: El tipotegato era aquell que estava disfressat sí. al mig d'una plaça.
0: I li tiraven tomàtigues. Aquest sí. mos ha agradat. I també mos han agradat les coses rares.
3: Sí, com més excèntric, sempre millor.
0: Clar.
3: Jo crec que crida més atenció.
0: Allò, les bodes tradicionals m'han encantat. Són les meves festes preferides. Jo ara faré turisme de bodes tradicionals. Si qualcú me vol convidar a la seva boda, jo encantada. Però que me donin de menjar, per favor. No duro un tàper. I bé, cercant, avui jo volia jugar un poc i demanar-vos quin seria el nostre icona de festa i a més si des de IB3 Ràdio podem fer una festa d'interès turístic internacional.
1: Ah, sí, com us inventem una neofesta.
0: Claro.
1: Jo crec que ja n'hi ha moltes, eh?
2: No dinamitis aquesta secció.
1: Jo només dic que n'hi ha moltes.
2: El escolofó ha de tenir elements.
0: Elements i dates.
2: Molt bé, data, quin dia? El dia que acaba aquesta secció. Estiu. Us sembla bé?
1: D'acord.
2: 11 de setembre. Bé, no, perquè és el dia... Bé.
1: 11 de setembre va bé.
2: 11 de setembre.
1: Va
2: molt
1: bé.
2: Ja
1: han passat molt
2: d'anys. D'acord, han passat molt d'anys, 25. Més qüestions. 11 de setembre, el dia que s'acaba aquesta secció.
0: Jo crec que la nostra icona podria ser una cabra, perquè és la nostra icona, i així pues, les posam sagrades, ¿vale? Perquè estic molt cansada de les festes de...
1: animals.
0: Que no mencionaré, i
1: d'acord.
0: Aquí les posarem com es feia, com a una festa de Japó, a un puesto i que no se'n mogui la cabra, i la venera se cau.
2: Un boc
1: sagrat.
2: Dissecat, sí. Molt bé,
0: doncs. No, una cabra de veres i se la venera la cabra de veres.
2: Sí. Això, ah, una cabra.
0: Li donam de menjar.
1: Això ho tenen a Deà. A Deà celebren les festes, digues. Tenen com a símbol un
0: boc. Doncs tenim una cabra, una data, i ara, important, quin és el premi? Què hem de fer?
2: Com? Algun premi.
0: Bueno, hem de... Te tenim que embrutar.
1: Tenim 36...
2: S'acabra dissecada, se'n duc al cul.
0: Te tenim que embrutar de qualque forma, perquè ens agrada embrutar-nos. Allò m'ha
1: agradat la farina.
2: Farina de Garrova.
4: Ah, vinga.
2: Vinga, que va molt cara.
1: És igual.
2: Ja pagaràs l'Ajuntament.
1: Home, no, Xavi.
2: Ah, no?
1: Per favor,
2: home, si és una festa popular, va pagar l'Ajuntament.
1: Sí, però han d'anar alerta en les arques públiques. No poden fer...
2: I de farina de força, normal, correcte.
1: Anna, m'agrades la proposta. Continuarem xerrant. Gràcies.
0: No, de res.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.

0: Bon dia. El ciclista balear Enric Mat supera en solvència l'etapa d'avui. Està més a prop de fer història al ciclisme balear. Toni Tenerife, bon dia.
1: Bon dia, així és. El ciclista nascut fa 31 anys a Artà té a tocar la primera gran volta de la seva trajectòria professional. A més, es convertiria en el primer ciclista mallorquí en guanyar-la. Avui, 19a etapa, la més llarga de la Ronda Espanyola, entre Vélez, Màlaga i Penyes Blanques, amb 210 quilòmetres de recorregut, i que una jornada més ha superat amb èxit el corredor mallorquí. El sentim a la línia d'arribada.
2: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol, la verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana. Bueno, es un día importante durante la trayectoria de mi carrera y puede ser que sí.
1: Enric Mas i els seus rivals han entrat a 5 minuts i 10 segons del guanyador de l'etapa, l'inlandès del Pinarello, Eddie Dunbar, i manté una jornada més el millor vermell d'una ronda que acaba aquest diumenge a Granada.
0: Gràcies, Toni. Ho havien advertit i han fet la passa. Els metges convoquen una vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. S'aturaran per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc, aprovada recentment en Consell de Ministres, i reclamar una norma pròpia per al col·lectiu. La vaga se suma a les aturades que el col·lectiu va fer entre els mesos de febrer i juny i que varen ser cada una d'una setmana de durada. En aquesta ocasió, la convocatòria és indefinida, un fet que el president del sindicat mèdic, Miquel Lázaro, diu augmentarà les llistes d'espera.
3: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més, segur, perquè claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes porque, vuelvo a decirlo, las víctimas son los pacientes. Cualquier protocolo, cualquier intento por parte de la Consellería de Sanidad de bajar listas de espera, vamos, con esta medida, evidentemente, se le va a ir al garete, perdón por la expresión.
0: D'aquí a una hora, Toni Sales, bala de Costitx, deixa la vara que demà recollirà Joan Munà. Sales és un dels bales més veterans que han ocupat el càrrec de manera ininterrompuda. Després de 20 anys, deixa la política municipal i continuarà, de moment, com a portaveu de Coalició per Mallorca al Consell. Deixa el consistori, diu, ben satisfet.
4: Bueno, ja me'n vaig amb una sensació de plenitud, d'alegria, de molta gratitud cap al poble de Costitx. 20 anys de valia és un gran honor i res, i acaba que també has de donar pas a la teva família, a la teva vida personal, i ara és vera que ja al cap de 20 anys he considerat que era un bon moment per fer una passa a un costat.
0: En aquesta hora el públic es prepara pel concert de Railsby al Passeig Marítim a Palma. Començarà d'aquí unes hores, a les 9:30, i serà un espectacle de franc que també es podrà veure en directe per IB3 Televisió. S'ha tancat a part el trànsit al Passeig Marítim fins demà a les 8 del matí i s'ha reforçat el transport públic. Allà hi ha la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon dia. Ja hi ha gent que fa cua?
5: Bon dia, idò. Sí, en aquests moments, en el Parc de la Mar, ja hi ha molta de gent que fa cua perquè, de fet, encara no es pot accedir a la zona on hi haurà l'escenari i aquesta és la manera d'assegurar-se estar el més a prop possible de l'espectacle i del cantant. La majoria dels que fan cua són, de fet, joves, venen de diversos indrets de l'illa i, per cert, el sol no es fa por, alguns fins i tot es protegeixen amb paraigües. L'ambient és lúdic i es respira molta expectació per aquest concert. Escoltam alguns d'aquests joves.
6: Bé, jo som de Manacor, venim de Manacor, i he arribat a les 5:30, i res, aquí ara esperar fins que obren les portes.
7: Balearico m'agradaria molt, perquè ja que canta Mallorca pues, me fa molta il·lusió, també me fa molta il·lusió el que hi ha per aquí, perquè és la cançó que el vaig conèixer, i també me faria molta il·lusió qualcuna antiga d'així fa temps.
0: Ja ho saben. Gràcies, Francesca. Així arribam a les 6:04. Les notícies tornen a l'informatiu vespre, a les 7.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: Encetant en segona hora de Xiu Xiu, com estàu? Ho feim en qualcú que sempre té coses a dir, escoltau.
1: Sempre tenc coses a dir i no n'hi ha ninguna que sigui vàlida.
0: Idò, això. És en Josep Elord, el nostre Jacob Elord. I Josep, com estàs?
2: Estic retirat.
0: Per què? Per què dius això?
2: Perquè estic retirat a Menorca.
0: Clar, connectam amb tu... que ets a Menorca, per això no ets avui en l'estudi. A veure.
1: T'ha passat,
0: No ho sé, m'he embuat. Josep, dimos, on ets, que veus, que estàs fent a Menorca i com va l'assumpte?
2: Sí, bé, quan vàrem comentar venir aquí a fer una residència de creació artística i ara mateix només veig vaques i muntanyes. Això és preciós, eh?
0: Home, muntanyes... No sé.
2: Muntanyes. Turons.
1: Turonets.
2: Exacte, turonets, tal, molt de vent. I, sincerament, duc aquí com a 4 dies i me sento un poc com en Chopin. No? Mm-hmm. Que li vaig dir, no, això és un paraís, tal, i en la tormenta aquella que va passar l'altre dia,
0: ah,
2: jo me vaig veure ja així, amb molt de malament, la finestra que feia un renou de vent, mm-hmm. i un mal dia que flipes, i jo ja com enganat un poc de dir, hòstia, soc com en Chopin, no? És a dir, estic aquí com a... Home, un tio ja malaltat...
0: A veure, menys, i ara escriuràs una novel·la que se tituli Un hivern a Menorca.
2: A menys, sí, perquè és vera que, joder, déu-n'hi-do, damunt he declarat la guerra a les formigues, va, això també va passar el mateix dia, és a dir, hi ha tormenta i les formigues s'hauran menjar el pa moreno que vaig comprar, i és horrible, perquè no pot deixar el pa a cap lloc perquè s'ho mengen les formigues. És tremendo, estic amb mi, no? Estic amb mi del camp i tal, no sé què, i les formigues s'ho mengen el meu menjar.
0: Vols que fóssim una crida, qualcú de Menorca que te pugui acollir a casa seva on no hi hagi formigues?
2: No, està bé, ja m'agrada això, menys fora pa, és millor, no? És com més proteic.
0: També. Però escolta, te sent molt... se't veu com a d'això, contemplativa.
2: Sí, és que aquí el temps passa molt a poc a poc. Passa molt més a poc a poc i me dóna temps a fer tot. He fet el llit i tot avui.
0: També t'he dit, no és perquè siguis a Menorca, sinó perquè ets a una residència artística que jo crec que poca cosa feis.
2: Sí, bé, és vera, això també és vera. La veritat és que una altra cosa que també...
0: Bé, no ho sé. Ara no t'he volgut fer de manco.
2: No.
0: Com ets la teva rutina?
2: Feim les coses artístiques, però... Claro, són coses de pensar molt i tal, i més rutinari d'aixecar-me, funciona amb el sol, vale? M'aixeca amb la llum que m'entra per la finestra, una finestra molt menorquina, molt xula, i a partir d'aquí el meu dia a dia és pensar coses.
1: Barear de formigues?
2: Sí, les formigues és vera que és tremendo, mai m'havia vist tan... amb tanta inferioritat com aquí, vale? Això és vera. Perquè s'ho mengen tot, bàsicament. És a dir, puc deixar... me vaig voler guardar un tros de pa per fer un pa amb oli al vespre, el vaig dur a la meva habitació, varen venir les formigues. El vaig donar al bany i varen anar a les formigues. És a dir, n'hi ha per tot, no ho entenc. És una cosa que no sé què fer amb això. Estic totalment derrotat.
0: Idò, des d'aquí un missatge d'ànims, Josep. La veritat, no mos esperàvem això, que te passés.
2: Gràcies.
0: Bé, escolta.
2: No, sí, guanyaré la batalla, la guanyaré.
1: Clar que sí, home.
0: Però quan tornes?
2: He de venir perquè demà hi ha concert, clar, demà tinc un concert, tal, he de venir amb els taronges, tal, que vols...
0: Feim de bromes, coses...
2: Sí, feim de bromes, feim coses, i al final tenen responsabilitats d'artista, multipolivalent, i he de fer beneit amb això, amb el que creï, però he de fer beneit, per tant, tot així.
0: Bé, i escolta, una altra cosa, ha passat una cosa greu a Sencelles, atenció...
2: Sí.
0: I és que resulta que m'han dit que tu hi tens molt a veure.
2: Sí, és vera. Això és totalment vera. Passa una notícia molt rigorosa.
0: Sí.
2: Fet, bé,
0: digues.
2: Bé, és una notícia molt rigorosa on tu has participat, Inés.
0: Clar, jo m'he vist implicada amb aquesta notícia. Sí. I en Xavi també.
2: Efectivament, hem implicat a tot xiu-xiu, perquè Sencelles fa molta pudor. Bé, ja ho han dit, jo venc a viure a Sencelles, tal, i m'he trobat en un poble que no era com recordava quan era petit que venia, no? I fa molta pudor. És el poble que més pudor fa, i així ha estat. Així ha estat.
0: Mare meva. Sencelles fa pudor. I així ho hem explicat nosaltres mateixos, escolteu.
3: Darrera hora, Sencelles ha estat declarat oficialment el poble que fa més pudor de Mallorca. Des de fa uns dies, diversos veïnats han alertat d'una forta olor que s'estén per diferents indrets del municipi.
4: Uf, quina olor, quina pudor que fa per aquí.
3: De moment, l'única pista és la presència de Bono en diversos punts del poble.
5: Cagón d'ell, quina pesta.
3: Se'n desconeix l'origen i el perquè.
5: Fa una pudor que tomba.
3: Ara per ara no se'n sap res més, però...
0: Mare meva, mare meva, Sencelles fa pudor i jo no sé si Josep Olorda podem parlar amb els membres directius de l'Atlètic Sencelles, que crec que tindran una explicació. Saludam en Toni Sans, que és directiu de l'Atlètic Sencelles. Toni, com estàs?
6: Bones tardes a tothom.
0: Com és que a Sencelles fa tanta pudor?
6: Perquè hi ha hagut una campanya de Bono, i hi ha Bono per tot el carrer, i esperen que encara en faci més de pudor.
0: Ara fora bromes, Toni. En Josep Olorda s'ha encarregat de fer un vídeo promocional de la campanya d'abonaments de l'Atlètic Sencelles, Toni. Com està anant de moment aquesta campanya?
6: Res. Bé, primer de tot, moltes gràcies per acollir-nos en el vostre programa. L'hem presentada avui mateix. Uh-huh. És a dir, que estem un poc a l'espera de veure com evoluciona. La veritat que amb en Josep hem fet aquest vídeo per fer un poc de poble i fer un poc més còmic i atreure més aficionats, que en tenim molts aquí a Sencelles. I ara esperarem a veure si funciona o no aquesta campanya, que segur que sí.
0: Josep, qui va tenir aquesta idea de Sencelles fa pudor per molt de la campanya de Bono? Vareu ser tu? Vareu tenir la idea entre tots els de l'Atlètic Sencelles? Com va ser?
2: Bé, la veritat que... Bé, en general, donar les gràcies a tothom que ha volgut participar. La veritat que ha sortit fa poc i hi ha gent que comenta, jo ja m'he abonat, crec que encara no se pot abonar ningú, però hi ha gent que ja ho comenta, no? Vull dir... Però bé, va ser molt divertit. Això va ser a Sant Balat mateix, que també vaig xerrar de Sant Balat en el programa, que ahir dia que vaig venir, que vaig explicar un poc com es feia. I bueno, me varen dir això. Jo ja sabia que ells... Bé, de fet, vaig dir... Vos en recordeu? Quan va guanyar Espanya el Mundial, sí. Jo vaig venir a la ràdio i vaig dir, avui no xerrarem de futbol, però que sapigueu que Sencelles ha... Bé, que l'Atlètic Sencelles ha ascendit a la lliga preferent. Vos en recordeu d'això?
0: Sí, bueno, recordem. Me'n recordem de tot allò que expliques, Josep.
2: Vale, gràcies. I d'això, jo ja ho sabia, que havien ascendit, i a Sant Balat se va comentar, hi havia un grupet, i m'han dit, hem de fer una campanya de soci. Jo vaig dir, va, i si feim això de com es tirant merda i jugam amb lo de Sabono i tal, i no sé què, i tot d'una me van dir que sí, i a partir d'aquí ja sí que va... la cosa se va a fer gran, i, clar, va arribar aquesta notícia, no?, de Sencelles és poble que més pudor fa, que si entra, potser, tampoc li agrada molt, perquè és com una cosa valenta, però després, quan veus que és el xiste, yeah, no?, i que és un poc la broma, doncs ja sí que és graciós, no?
0: És bona, és bona. Escolta, Toni, no sé si tu mateix t'has pogut abonar, literalment. No sé si la gent, a l'hora de preparar el vídeo, deia, ui, ja no me tiraré abono per damunt. Com ha estat això?
6: La veritat que ho van comentar amb en Josep, així, de pausa, i tot va començar amb pausa. I en el començament, no tornem i dic avanti, avanti, avanti, però quan ho vàrem pensar una mica... Uepa.
0: Ja va
6: quan vàrem parlar una mica, vàrem dir, això no ho sabrem menys si tindrà molt de quòrum o no. I en el final, xerrant amb la gent del poble i tothom, la veritat que vam tenir una resposta molt bona.
0: Que bé.
6: Molt bona.
0: I a tu te va fer cosa tirar-te bona per damunt, o no?
6: No, a nosaltres, és que estem propers en el club, pues, vàrem ser els primers que mos vàrem abonar, literalment. Però la veritat que tota la gent del poble va participar, en petits, gent més gran i molt contents.
0: Josep, de fet, tu me vares dir... Jo me pensava que se't tirarien una mica de bona...
7: Però a terra.
0: Exacte, a terra. I ai, no, durem un camió. Oh, Josep, vas així?
2: Sí, bé, jo també com a bon treballador del sector audiovisual, jo demanava, i tothom me deia que sí, vull dir, vaig demanar un tractor i el vàrem dur. És veritat que vaig demanar una excavadora també, i ja me vaig passar, i vam dir, bueno, això no...
0: Sí, tampoc te passis. No, sí.
2: Però és veritat que tothom... En els principis de matí, quan començàvem a gravar, és veritat que, hòstia, aquest no pot venir, aquest tampoc pot venir. Però, clar, teniendo en cuenta que si había de venir para tirar esa mierda, pues era un poco comprensible. Después, pudiera o no, va a comprar otra gente. Vull dir, gente que pasaba por plaza, de hecho, era una de esas aldotas que se baña literalmente un babono. Y era una aldota que pasaba por plaza y lo van a enganchar y le van a decir, mira, necesitamos un perfil que sigui com esteu, perquè encara no en tenim cap, i va accedir. Vull dir que gent que vulgui de nou, pues, és una cosa que... Ara, per exemple, amb en Pere Andreu, que el coneixem molt bé, vaig anar també sense elles i m'ha dit, oh, això mola molt perquè és un poble encara, vull dir, no és com Solla, m'ha comentat. Jo, no, no, això encara és un poble i la gent és molt, és molt simpàtica i molt aguda i per coses com aquestes pots saber-ho, perquè això intentes fer aquesta campanya segons quin puesto, segons quin barri, i crec que no t'ajuden molt, vull dir, no crec que n'hi hagi molts que s'ho vulguin tirar fent.
0: Bé, aquest tipus de vídeos, a veure que fan poble, Toni, i l'Atlètic Sencelles fa poble. Per tant, per què és important que la gent s'aboni, sobretot aquesta temporada, Toni?
6: Clar, enguany és un any especial, i amb en Josep, que m'ha ajudat molt amb aquesta campanya, ho hem volgut plasmar amb aquest vídeo, que aquest vídeo és un plus a la temporada que m'ho espera enguany, i és perquè enguany, com que m'ha ascendit a preferent, pues, demanem això, que els pobles siguin implicats com fins ara i que donar gràcies a l'Ajuntament en els negocis i demostrar un poc de molt cap als nostres aficionats i cap al nostre poble, que és el que m'ho donen ells cada dia. Sí, que sense ells no podrien tenir club.
7: Que bé. Home, i el més important de tot, aquí el que veiem, la gent que ja han pogut veure aquest vídeo, és que la implicació que hi ha en el poble, això vol dir, i podem llegir entre línies, que hi ha moltíssima estima cap al club, moltíssim d'afecte, que la gent s'ha implicat moltíssim, i només per això ja paga la pena que s'abonin, perquè també anava allà mateix, els actors, per exemple, la primera escena és una dona que s'adapta una gafa en el nas. I clar, aquesta dona, per exemple, d'on surt? Perquè ho fa francament molt bé com a actriu.
6: Sí. Bueno, aquesta dona en concret és la mare del nostre president, que va accedir tot d'una a participar. Així que sí que és vera que estem molt contents amb el seu poble com a resposta cap en aquest club. I res, molt agraïts.
0: Que bé, quanta gent major, sobretot, participa en un projecte de la joventut. Està molt bé. Bé, dit joventut, perquè els jugadors, la majoria són joves, ho dic per això. Toni, escolta, quines previsions fas del club o d'aquest equip de preferent per aquesta temporada? Ara he posat periodista esportiva, però no ho som. Només te faig aquesta pregunta per si els companys d'esport volen agafar gol que t'haies.
6: Sí, nosaltres, com cada any, demanem que sigui un any bo, tan futbolístic, com a tema club, i sobretot, pues, fer un bon any a la Lliga, una Lliga que és nova, que sí que mos costarà, i res, estar units en el poble, fer vida de poble, i sentir-nos com un equip, tant els jugadors, com els directius, com els propis aficionats, com tots els negocis i l'Ajuntament que mos ajuden cada dia a seguir.
0: Que bé. Visca. Josep, on podem veure el vídeo? Tu saps, Josep?
2: Sí, això ho anava a dir, que la gent que s'estigui imaginant la campanya, que no estigui acabat d'entendre alguna cosa, és perquè, bueno, això és un vídeo que està a Instagram, en el compte de l'Atlètic Sencelles, que se pot cercar, i bueno, i ja ho podrà veure. També una altra cosa, que és també un poc un meló de l'Atlètic Sencelles, de quines pobles, que, clar, aquí no tenim el camp de futbol com a tal, i han d'anar a jugar, bueno, a Santullani, que està de vora, però és veritat que mola molt per un poble que hi hagués camp de futbol i hi hagués equip allà, perquè és més fàcil anar a Boreró, perquè ho tenen més a prop, i això també és una cosa que m'imagino que ja no ho sé, en Toni ho dirà, però m'imagino que se va reivindicant i que cada any surten projectes i tal, però que, bueno, que encara no acaba de sortir. Per tant, aquest vídeo serveix un poc també per això, per juntar un poc, per fer un poc més de poble, i en aquest cas, per mirar en aquest equip on millor que millor, perquè és això, tenim aquest hàndicap que també, bé, hi ha molt de pobles que no tenen camp, vull dir, que és així. Però, bueno, està guai poder fer tot això i que si gent ho vegi i que rigui un poc, perquè està graciós la campanya, la veritat, que ha quedat molt bé, massa bé i tot, jo no m'ho imaginava tan bé.
0: Sí, que és vera, sí. I on has dit que ho podem veure, el vídeo?
2: A l'Instagram de l'Atlètic Sencelles.
0: Molt bé. Molt bé. Idò, Toni Sanz, directiu de l'Atlètic Sencelles, te desitjam molt bona temporada. Ja mos ho explicareu aquí a xiu-xiu. Gràcies.
6: Moltes gràcies a tots.
0: Adéu, adéu. Que vagi molt bé.
6: Gràcies, Josep. Vinga.
2: Gràcies a tu.
0: Escolta, Josep, enhorabona per aquest vídeo, que ja hem sentit que els de l'Atlètic Sencelles han quedat molt satisfets. Però, escolta, tu ets a Menorca fent una residència artística. Mos vas dir que tornaries amb una cançó.
2: És vera.
0: Com dus aquesta cançó? És una gran pregunta.
2: Bueno, ho vaig fent, eh? Penso que ara estic pensant molt, vale? Però, bueno, estic millorant la cançó aquella que vaig fer, que vam tocar, estic millorant també, vull dir, acabar unes coses. Però sí, sí, estic fent feina amb... Jo, és a dir, me van telefonar per ser telonero d'Andrés Viavui, però, clar, va dir que no podia.
7: És a dir, que tu, si no ets el primer, no te va bé.
2: No, no, no, jo me va bé. Penso que jo toco en taronges, vull dir, primer, crec que mai seré primer. Per tant.
0: Escolta, no és tothom que toqui en taronges.
7: De fet, crec que és ningú.
2: No, no, està clar, Inés, però tu saps la sonoritat.
0: També és vera.
2: Pot ser molest, a vegades.
0: La veritat és que, la veritat és que sí. Bé, idò, no aniràs en Andrés Viavui, a nit.
2: No, no, no, de moment a mi, sincerament, no m'agrada gens la música. Així que provai, tio.
0: Molt bé, Josep. I de res, acaba de gaudir de Menorca. Avisa'n tornar.
2: Sí, abans de...
0: A Mallorca.
2: Trigui qualque mètode per les formigues, per favor, que és que n'hi ha per tot.
0: I de... No, @xiuxiu.ivetres, si voleu donar qualque consell a en Josep, com eliminar formigues durant la meva estada a Menorca?
7: Alerta amb el roïssó, les engrunes...
2: No ho he cercat, és que són formigues menorquines.
7: Ah, no, idò.
2: M'hi han picat, ja.
0: Xerra amb el xat.
2: Vale, vale, miraré. És que a vegades... Bé, confio més amb el joient de xiu-xiu que amb el xat.
0: Ara ho has dit, ara ho has dit. Escolta, @xiuxiu.ivetres, @xiuxiu.ivetres, si teniu un missatge... Per en Josep, com eliminar les formigues? Estic cercant a veure si mos ha arribat qualque cosa.
8: I si no, totes aquestes hores que les dediques a pensar, pensa en com acaben les formigues.
7: És que també podries fer una pel·lícula d'això, una pel·lículeta, una cançó.
2: Una cançó a les formigues, una cançó faré.
7: Els Manel li faran una cançó. A casa hi tinc formigues, que és molt bona.
0: Molt bé, Xavi.
7: Moltes gràcies.
2: És boníssim, i la sentiré, sí. i la recrearé, i no pagaré drets a manar.
7: I va precisament d'això, d'unes formigues que van a casa seva i ja no poden escapar de les formigues, cada vegada n'hi ha més i més i més, tot i que les flita, tot i que els hi fa les mil perreries, les formigues encara hi són, i no hi ha manera, o sigui, espero que no te passi el mateix, però bé.
2: Bé, no m'assustis.
7: No, tranquil.
2: Encara me quedo un mes.
7: Altres referències culturals de formigues, l'hormiga atòmica.
0: Ja pensava venir abans.
2: Sí, fins a final de mes. A final de mes. Sí, sí, sí.
0: Bé, ja mos avisaràs, Josep. Aquí t'esperam. Una ferrada forta a Menorca.
2: Vinga, moltes gràcies. Menorca existe.
0: Home, per favor. Des d'aquí ho sabem, de sobres.
2: Sí, és vera, és vera, és vera.
0: De fet, tenim molt d'oients des de Menorca.
7: Sí, és vera.
0: Una ferrada a tots vosaltres. Josep, gràcies.
2: Adéu, que vagi bé.
7: Adéu, Josep.
0: Ara continuem xiu-xiuetjant, però abans, plana internacional.
9: Plana Internacional.

0: de 22 anys s'ha declarat culpable d'un dels majors robatoris de criptomonedes de la història dels Estats Units. Ell i els seus còmplices varen robar bitcoins per valor de més de 245 milions de dòlars.
1: Es varen fer passar per treballadors de Google per aconseguir els codis de seguretat d'un home de Washington. Amb això varen poder robar més de 4.100 bitcoins.
2: I una vegada tenien els dobbers, no se varen complicar gaire, és a dir, un rellotge de 2.000 milions de dòlars, mencions a Miami, nits de festa i més de 30 cotxos. La broma els va durar un mes, fins que l'FBI els va detenir.
1: Bàsicament, se varen passar un mes així.
2: Coneixeu el cotxe? Bastant furiós!
0: Més notícies. Més de 900 fans de Star Trek, volíem dir, s'han reunit al Museu de la Ciència de Londres per aconseguir un nou rècord Guinness, fer el major nombre de salutacions vulcanianes simultànies. El gest, ja ho sabeu, característic de la sèrie.
1: És la salutació que popularitza Spock, un dels personatges més coneguts de Star Trek, i consisteix en separar els dits de la mà en forma de V baixa. Els participants varen mantenir el gest durant un minut.
2: L'acte formava part de les celebracions dels 60 anys de la sèrie amb una nit dedicada a Star Trek.
1: Aquesta gent és molt fan de Star Trek, però no tant d'estar fent feina.
2: Aquesta està molt bona.
3: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
2: Aquesta és verdad.
0: Sardina s'ha convertit en una de les noves modes a les xarxes socials. El que abans era simplement un peix en llauna, ara té nom propi. Sardincore.
1: A TikTok ja hi ha més de 115.000 publicacions en l'etiqueta de sardines i una aplicació de fitness australiana ha registrat el doble de racions consumides que l'any passat.
2: El problema és que aquesta obsessió arriba just quan les sardines comencen a escassejar als supermercats europeus i mentre les xarxes s'omplen de vídeos de gent menjant sardines, trobar-ne una llauna és cada vegada més complicat.
1: Amb aquesta moda, Son Sardina ho té tot per convertir-se en el nou epicentre de les illes.
4: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.
0: Quiero mirar tus ojos del color... Un moment, això de la sardina no ho he entès.
1: Que la sardina està de moda.
0: D'acord, que s'ha posat de moda menjar sardina.
1: Sí, i publicar-ho.
0: Una aplicació de fitness ha registrat el consum de sardina, perquè la gent posa que
1: clar,
0: menja.
1: Clar, és una aplicació d'aquestes per controlar la dieta i se'n fa més fitness, i ara segur que se menja el doble de sardina.
2: D'ençà fa quan?
0: Allò, Xavi, menys si bona dur-ho una mica.
2: Un pot de sardina? No, jo no em pas mai de sardina. Però bé,
0: no
2: van barates. Sí,
1: bé,
2: van
1: cada pit aniran més cares, perquè ara segur que no n'hi ha.
2: Clar.
0: Com era això de Son Sardina?
1: No, això, ara Son Sardina s'ha de posar de moda.
2: Exacte.
1: Sí.
2: No, però com era allò de Star Trek? És acudit. M'agrada molt. Moltes gràcies.
1: Ho hem de repetir.
0: És molt bon guionista,
1: sí.
0: En Jordi.
1: Vinga. Ho he de repetir.
2: Sí.
1: Que en lloc de tant de Star Trek podrien estar fent feina. Va.

0: Ivetres Radio és cultura. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Escolteu bé aquesta sintonia, perquè cada vegada que soni en aquest programa, normalment els divendres, serà perquè en aquesta taula passaran coses. Mm-hmm. I és que de tant en tant, en aquest programa, mos agrada fer teràpia de grup. És a dir, dir-mos ses coses a sa cara, agradin o no. Els punts sobre les is, l'aigua clara i la xocolata espesa.
1: Atenció, radioients! Arribat en aquest punt de xiu-xiu, en aquestes primeres hores de la nit, ha esclatat al final. Des de l'estudi UDB Ràdio es troba en una situació especialment complicada de gestionar. Benvinguts a La fi del món!
0: A veure, tampoc és la fi del món, aquesta secció. Tampoc
2: sí,
0: és la fi del
2: una,
0: món.
2: Una mica més amable.
0: Una mica més amable, sí. Mm-hmm. Venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa. Ara sí, ara sí.
2: Okay. Aquesta cançó li agrada molt a en Jordi. Avui m'ha dit que, de fet, quan em surti un poc de gresca, la cantarà.
0: Sí.
3: Jo espero que en Resby la canti avui.
2: Ah, vas a veure en Resby?
3: Que va.
2: Però tampoc passaria res.
3: Bé, no, sí, però no...
0: Veus molt de crític aquí,
2: sí.
0: Amb
2: no,
0: el Resby. Què passa, que no vos atreviu a dir que vos agrada en Resby?
3: No, fos... jo no hi vaig. No dic que no m'agradi o no, dic que no hi vaig.
2: Va bé, has dit que va.
3: Que va.
0: En res. Això me fa molta gràcia perquè a la redacció d'informatius li diuen en Rals.
2: En Rals.
3: En Rals.
2: En Rals. Bé, no ho sé, és igual. Inés, tu per tu, estàs bé o no?
0: Jo estic bé,
2: tu aniràs a veure un Reels?
0: Jo és la veritat que no, perquè man, no m'ho vull repetir, però ja saps què passa.
2: Què passa?
0: Que són de festes.
2: Ah, de Bunyola, torna. Sí. Bueno, jo t'ho demanava perquè per aventura era per il·lusió, però aquesta setmana t'has trebat en repetides ocasions.
0: Que m'he trebat.
2: T'has trebat.
0: Vols dir returat. Que com a locutora radiofònica patint?
2: Has patinat, no és que patinis, sovint, has patinat puntualment. És bo, és dolent? No ho sé. Les coses són com són.
0: Però si m'ho treus aquí, és que és dolent.
2: Saps què passa? Que ho fas tan bé i tan bona que és molt complicat treure-te qualque cosa.
0: D'acord. I com has tret aquesta setmana?
3: Bé, ara s'ha convertit en una secció d'elogis, això.
2: Exactament. Més o manco. Però bé.
0: Què m'has de dir, Xavi?
2: Que retures! Aquesta setmana... Mem, no retures sovint, sinó que ho has fet puntualment aquesta setmana.
0: Vull proves.
2: Bé, primer va ser... més que returar en aquest cas va ser una cosa una mica estranya.
0: El minut de glòria d'avui és per en Martí Pasqual, es barraco de Sencelles, ramador i creador de... ramader i creador de contingut que ha gravat sa quimera que ha passat per tornar els porcs que s'havien escapat cap a sa soll.
2: Bé...
0: Què passa? Me vaig equivocar.
2: Ramador.
3: És un ramador.
2: Bé. Però el ramador és una altra cosa.
0: És ramader. Se dedica al camp.
2: Quan te diuen, has ramat avui.
0: Jo no ho entes en això.
2: Bé, és igual. Bé.
0: Oh, tu ho és, ramador.
2: No.
0: Ah, no ho sé jo.
2: Però els ramadors són els que remen.
0: El barraco, que és aquest lot que presentàvem,
2: el ramader. I ramador.
0: No me'n vull.
2: Bé, què és?
0: Ramader. Ho he dit bé?
2: Quines?
0: No ho he dit bé? Ramader.
2: Exacte, sí, ho has dit bé, molt bé. Ai, quin... Bé, més qüestions.
0: No m'ho vull.
2: Bé, és una cosa que jo em va cridar especialment l'atenció, i és que és molt complicat, perquè... Què passa, Inés? Que m'assenyala. Bé, això, sí, perquè m'està assenyant una cosa d'esguió que no hem de dir, o sí? Me pot xerrar?
0: És que no sé.
2: Bé, és igual, això acaba de passar...
0: No sé què vols dir.
2: Bé, ja ho veuràs. Men. Ines, bé, que t'has trebat en altres ocasions.
4: Bé. És a Vinicelamera, que la tenim pendent, eh?
0: Molt d'anys, a tots els Vinicel...
4: Dali.
0: No m'ho trobat,
4: tu pots.
2: Bé, torna-hi,
4: intenti.
0: No. Vinga, va. Vinicelamers i Vinicelameres.
4: Molt bé! Molt bé.
0: D'acord, estic a punt de reconèixer que aquesta setmana és vera que m'he returat bastantes vegades. M'he trebat moltíssim. Això és perquè xer molt.
2: Que però no passa res.
0: Home, una gran locutora de ràdio no s'atrava mai. Naina Sureda, l'has sentida mai que s'atravi?
2: No.
0: Naina Sureda, presentadora de l'informatiu Vespre, mai s'atrava.
2: Gentilici de Vinicelam.
0: Vinicelamers i Vinicelameres.
2: Molt bé, torna-hi.
3: Molt bé.
0: Vinicelamers i Vinicelameres.
2: Bé, molt bé, és a dir... Fantàstic. Va ser una equivocació puntual. Però en aquest àudio que van de sentir, una persona d'aquesta taula que se recrea amb el seu riure. Espera, tornem a sentir, de Viní Salamés.
0: A veure.
4: Té a Viní Salamera, que la tenim pendent, eh?
0: Molt d'anys,
4: a
0: tots els
4: Vale, dale.
2: Ho heu sentit, no?
4: Tu què fas, Renau?
2: Que ara és Jordi.
3: Jo crec que vas anar-te, Sampas, no? T'has equivocat.
2: De riure. El vas anar-te, tu creus?
3: No, vaig a
0: Jordi. Jordi, va sortir, ja aquest Renaus no és tan ordinari.
2: No, però ja, perquè és ordinari, però és que se'n regala.
0: És vera.
3: És vera, però no és de bon locutor, tampoc.
0: Te'n vas a riure de jo.
3: És que m'haig de riure, m'ha de fer gràcia.
0: Oh, no, torneu a posar, Lluís.
3: M'haig de riure amb tu.
0: Sí, no ho sé, ja. A veure, mem. Torna'm a sentir-ho.
4: I Salamera, que la tenim pendent, eh?
0: Molt d'anys, a tots els vinici... Vale, vale. Jordi, això no se fa, home.
3: Vaig fer un pet, eh?
2: No, no, pas, que te'n vas regalar moltíssim.
3: Me sap greu, me sap greu.
2: Bé, són coses que passen.
0: Bé, gràcies, Xavi, perquè no me'n recordava d'aquest moment i m'ho servirà pel futur.
2: Exacte, per quan hagin de revisar...
3: Per millorar com a professional i persona.
2: Condicions. Molt bé, anem. Està bé, fins ara molt bé, passa res. Però hi ha una cosa que jo m'assegurareu, genuïna.
0: Que t'he fet, que te sàpiga greu.
2: Va, que és mentider.
0: Un mentider?
2: Sí.
0: T'ho vaig dir en directe?
2: Sí, sí.
0: A veure.
2: 3 dies de gimnàs.
4: És que, tio, és que si vas de 3 en 3...
2: És que aquesta rutina que tinc...
4: Estic picadíssima. És que ara, clar, és que, jolín, jo aniré 2 i ara me'n Xavi ho pas fatal, t'ho juro. Perquè som molt competitius.
2: Jo també.
4: Tu també.
2: A tu me guanyes i jo et fan molt més esport que jo.
4: No, ja veuràs. Bé, Xavi...
0: Us estan enfadant, aquestes,
4: eh? N'hem de sumar 9 punts més, o sigui, deixa'm el bolígraf, per favor. 9 punts més, en Xavi se posa en de 9.
0: Una cosa, jo crec... Jo no me crec res del que diu en Xavi.
2: Molt bé.
0: És que és vera. Ara aquest serà un efecte recurrent. Xavi, m'ha estat molt de greu que te sàpiga greu, però jo, quan feim el recompte amb Marta Sampas, jo no tinc proves de que tu has fet l'exercici que dius que has fet.
2: Bueno, això si me dius que ha anat d'excursió, com és natural, te creuré.
0: Ah, i doncs.
2: Perquè
0: gràcies.
2: No tindries per què dir-me una
0: mentida. Però tu, és
2: mentida.
0: Que troc que fas massa punts en aquesta
3: Clar,
0: secció.
3: Clar, és que ho hem de jugar un poc, perquè si no aniràs massa avançat.
0: Exacte.
3: A la resta.
2: És a dir, ha dit mentides.
3: Mm. No dius, hi ha anat 2 pics.
2: Aquesta setmana duc una puntuació bastant bona, perquè vaig anar a jugar a tenis dimecres.
0: Això no Marta Sampas. A mi no importa me'n passis comptes.
2: No diré res. Bé, és igual, Inés, que ho fas molt bé, ets fantàstica,
0: gràcies,
2: tot i que
0: m'he
2: dit mentider. I ja està, no tens res més a dir-te. No sé si
0: per això és aquesta secció, per retreure'ns coses i després dir-nos que mos estimam.
2: I tu, jo, m'has de dir res o...?
0: Home, aquesta setmana jo m'he returat, però tu... Tu...
2: Jo què?
0: I doncs, Xavi, t'he de dir que t'has passat amb els acudits.
2: Ah,
0: n'has
2: sí?
0: fet molts. Mm-hmm. Un acudit darrere l'altre. I bastants dolents, vergonyosos. Penosos, diria mm-hmm. jo. Tan dolent... Un va ser tan dolent que el vas haver d'explicar
2: un.
0: Dues vegades.
2: Però he comptat dos. Jo recordo un només. Oh,
0: no. És que tu... No, com que ningú riu, ets el repeteixes.
2: Sí, hi havia un acudit,
5: sí.
2: Però ara no me'n record.
5: Quin acudit?
2: Això, quan te feien aquesta pregunta.
5: De fet, també, bé, hi ha cançons, La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Mm. També hi havia una cançó que no recorda el grup. Mm-hmm. Però bé, realment se va publicar aquest disc, tal dia com avui. La veritat és una de les cançons, com han dit, més conegudes de la història.
2: Ja me'n recordo l'acudit, perdó.
5: Ah, compte'l.
2: Perdoneu. Diu, ¿qué eres más, de los Beatles o de los Rollings? I diu, de los Doors.
5: Perdó. Que bo, de los Doors.
2: No, the Doors és un altre grup.
5: És un altre grup.
0: Ja, Jim Morrison.
5: De los Doors.
2: Ah, no. Sí, Jim Morrison.
0: Ah, quan sí. No té res a veure.
2: De los dos.
0: Ah,
2: del tot dos. Quan has d'explicar vol dir que no
0: sé.
2: Podeu comptar en Jaume Noguera, que ets aquí en directe, també.
0: Podeu aturar de comptar acudits en directe, perquè és que no n'agaf cap.
2: És boníssim.
0: Els The Doors.
2: The Doors.
3: Man, tampoc és tan bo. Està bé, eh?
0: Gràcies, Jordi. Gràcies. Però és que el vas haver de comptar dos pits perquè no fa gràcia.
2: A més, no, i el pitjor tot és que vaig haver d'interrompre la secció d'una Mònica.
3: Sí, sí.
2: I al final de tot...
0: Ah, ja me'n recorda, s'acudit. No, fa una hora que xerram dels Beatles.
3: Ja xerràvem de Yoko Ono, ja no hi pintava res.
2: I la Mònica, evidentment, m'ha d'anar pas perquè no pot ser més bona dona. I al final de tot, quan he vist que no ha estat... Bé, un segon. Quan me'n vaig en tema que no va ser un acudit gaire exitós, li vaig donar la culpa a en Jaume Noguera. Com dir, no, aquest acudit me l'ha contat en Jaume Noguera.
0: A veure.
2: Bé, també, perdona.
0: És a dir, a banda de acudits, has patinat una vegada molt en concret quan parlàvem de la tornada d'escola.
2: Sí.
0: I tu, Xavi, no vares saber o no saps què són les associacions de mares i pares. El famós AMIPA, APIMA. Sí. Tu eres la primera vegada que senties aquesta paraula
2: no,
0: i jo vaig pensar, d'on ha sortit aquest lot? Escolta-ho.
2: Això era un mètode que funcionava...
0: I els pares i mares a vegades fan reunions i ja està.
2: Relativament bé, i un pic cada 3 mesos.
3: Amb AMIPAs.
2: No, això... Jo això no ho he vist en ma vida. Lo de les ampas.
3: Sí,
2: això
3: sí,
2: pensava
3: sí,
2: en passar sí. Pel·lícules americanes.
0: Xavi,
3: què dius?
2: No, però el que hi havia eren les reunions
0: estaven
2: de pares i mares.
0: Estaven molt poc assabentats
2: no,
0: de la logística escolar de que
2: però
0: vostre.
2: Però associacions de pares i mares. Bé, no
3: sí, sí, sí.
0: A veure, què passa?
2: No ho sé.
0: Tu no havies sentit dir mai APIMA
2: que sí,
0: o APIPA.
2: Però que són, és a dir, associacions de pares i mares que són representants dels pares i les mares,
0: sí.
2: És a dir, però en societat, en col·lectivitat, no de dins una pròpia escola. I dins una escola
0: no, no,
2: que
0: no,
2: hi hagi...
0: No, dins una escola.
3: És que dins
0: l'associació
3: jo bé. He de dir que ma mare va ser presidenta de l'AMIPA de la meva escola i jo crec que li va saber greu.
2: I d'escoltar, pares del món, gent que forma part d'aquestes associacions, me sap molt de greu, perquè com a locutor d'aquesta casa...
0: No, com a periodista, perdona.
2: Com a periodista.
0: No, però tu no havies fet mai una notícia.
2: Que sí, però...
0: D'acord.
2: Ja ho sé, és igual.
0: No acabaves d'entendre el concepte. I ara en Jordi i jo te l'hem ensenyat.
2: Però és que, a més, hi ha una cosa més ridícula encara en aquesta...
0: Però
2: un segon. Però l'he d'explicar, perquè si no ho entendreu.
0: A veure.
2: El que és més ridícul és que jo vaig intentar explicar una cosa i vosaltres ja tenim una conversa. En marxa. Jo començava a explicar una cosa i vosaltres m'ignorava per complet.
0: Lluís, torna-ho a posar per entendre en Xavi, per favor.
2: Això era un mètode que funcionava...
0: I els pares i mares a vegades fan reunions i ja està.
2: Relativament bé, i un pic cada 3 mesos.
3: Amb pam i pas.
2: No, això? Jo això no ho he vist en ma vida. Lo de les ampas.
3: Sí,
2: jo pensava
3: sí, sí,
2: en passar sí. Pel·lícules americanes. Ja està.
0: Què dius? No, no. És a dir, poca sensibilitat en general.
2: Bé, perdoneu. Bé.
0: A més, ho dius amb despreci.
2: Que no.
0: Què dius? Això? Jo això no ho he sentit en ma vida.
2: Perquè fa molt d'anys i no tens fills, de moment.
0: Bé. Poden tancar ja aquesta pàgina de retrets?
2: No, perquè, mem, aquí, hi-hi, ha-ha, aquí... Hi ha un canari jove que ha rigut molt, aquí.
0: Sí.
2: Exactament. Aquesta persona ha rigut molt.
0: Jordi.
2: I una cosa, Jordi.
3: Jo crec que he fet una setmana molt
0: Jordi,
3: bona.
0: Jordi, encara esperàvem.
2: Ara, guardi, fa 2 setmanes vas fer anys. Molt d'any, ja, hi, anys i anys, molt bé. I vas dir que duries qualque cosa.
0: Sí.
2: Una encimada, una coca de trompó...
0: Se va comprometre un parell de vegades.
2: Pot de rem, Ines, un poc de rem.
0: Rem i formatge.
3: Unes
2: quelis, bé, galletes d'oli, un bon pot de sobrassada, un botifarró, qualsevol cosa, un detall. Bé, vas dir que duries qualque cosa. De
0: un
2: fet,
0: galletons.
2: Sentim el moment.
3: Ai, mira, perquè és setembre i s'acorda...
0: Aquests ànims, per
2: favor. Va, Jordi. És a dir,
3: no, ja ho veurem, ja ho veurem.
2: Jordi, molt d'anys.
3: Això m'ho guardem per divendres.
0: Sí, sí.
3: I vos duré qualque cosa.
2: Ah, sí?
3: Ja ho veurem.
2: Ara, ho
3: ara ja m'he comprova.
0: És que és
3: fatal.
0: Un sol.
2: Aquest solet
0: exacte,
2: aquí.
0: Aquest solet està apagat.
2: 2 setmanes fa, Jordi.
3: Quin dia és, de quin dia és això?
0: De fa molt.
3: I estem a dia
0: 1.
2: Va ser
3: dia 11... I no ho he superat encara, això.
2: I no ho superarem
3: mai. No passarem, no podem posar
0: no,
3: un punt i a part.
0: No, t'ho retraurem tot l'any. 23 d'abril, és la teva onomàstica.
2: Sí.
0: Fas et sant. I supos que hauràs de dur, no una encimada, 2.
2: No, escolta, Inés, hi ha un altre recurs, que és una negociació que hem de partir d'un altre punt, i és que, no, dilluns, agafes 4 quelis i mos durs un berenar.
0: I dius, no, és que vaig fer anys, companys, què voleu?
3: O sigui, fins que no faci això, cada setmana sortirà aquest àudio.
0: Correcte.
3: Vale.
0: Què te costa anar a...
3: No me comprometo
2: però
3: res.
2: Però clar que sí, Jordi, que després, això, aquí davant.
3: Clar, jo me penso que aquí no m'escolta ningú i després m'ho traeix.
0: És que, Jordi, què te costa dur un galletons i els companys, gràcies per ser-hi cada dia.
3: Però ara ja no puc.
0: Per dia a dia més
3: ara
0: fàcil.
3: Ja no, ara no puc dir dia 5, vaig fer anys.
2: Jordi,
3: i
2: no te
3: deixes dia 14.
0: Ningú te demanarà quin dia.
2: No te deixes que agafis una barqueta i te'n vagis a fer raons i mos duguis aquí raons. O que tu vagis llampuga i mos facis una panada llampuga. Estem dient... 4 galletetes d'oli, un pot de sobrassada...
0: Un dolç.
2: Un dolçet? Ina, quin dolç t'agradaria que duguis en Jordi?
3: Un
2: quarto amb tomat. Un quarto, Jordi. Va, te compromets o no te compromets?
3: No diré res.
2: Jordi, per l'amor de Déu.
0: Tu te'n records una vegada que en Sebastià, el nostre oient, que mos estima molt, el vàrem convidar a venir al programa. Sí. I tan bé que el tractàrem.
2: Què va fer en Sebastià?
0: El sent demà... Que... amb un parell d'encimades, per tot nosaltres.
3: Brutal.
0: Tu t'apareix que un oient estimat ho pot fer...
2: En Vivi.
0: En desinterès. I tu no has de fer res.
2: En Vivi és caricaturista. Va venir...
0: En Vivi.
2: va venir dimecres. Què va fer en Vivi? Me va escriure, aquí mateix una baixa, i va dir, Xavi, demà us deixarem detallet a redacció. L'endemà que va passar... que l'endemà a redacció tenien tres tasses d'en Vivi. I en Jordi, què fa? Dues setmanes que m'agrada qualque cosa.
3: Sí, sí. A més, ha estat aquestes dues setmanes tothom ha dit coses.
2: Tothom.
3: Tothom, menys jo.
2: Bé, jo no ho sé, francament, Jordi. Encara no te vol comprometre.
0: Ai, m'ha pegat un atac de riure.
3: De moment... És que ja no vull dir-ho, no vull dir-ho, perquè després passaran
0: ja
3: coses.
0: Ja està, Jordi, deixa-ho anar. Escolta'm la perla d'avui d'en Xavi Pou.

0: Xiu Xiu.
1: La ciència més improbable torna a ser protagonista. S'han entregat els Ig Nobel, els premis a les investigacions més tronades, però fetes en la més seriosa de les seriositats. La gala s'ha fet a Suïssa i ha estat surrealista. Si els discursos se passaven de temps, els interrompien persones disfressades de plàtan. S'han cantat cançons sobre la llet de les cuques molles i un dels grans actes ha estat un llançament massiu d'avions de paper. I els premis d'enguany han estat a l'altura. No diran quina, però a l'altura sí. El Premi Nobel de Tecnologia se l'ha enduit un equip per demostrar que el fibló d'esmoscar se pot usar per fer impressions en 3D diminutes. I és bona idea, així mos tornen tot allò que mos han tret. Un altre premi, Ig Nobel de Física, per als inventors d'un orinal de paret antiesquitxades. I, per favor, se pot demanar ja que també inventin soli que no bota de sa paella? El Premi Ig Nobel de Medicina s'ha donat a un estudi de l'aerodinàmica de sonar-se el nas, que per una banda sona molt útil, però per l'altre, que t'aixerdin de l'aerodinàmica del teu nas, sona gairebé a insults. Diu el coneixement popular que ciència és tot allò sobre el que es pot discutir, però no ens havien dit que eren discussió demanant-se, i això per què serveix?
2: IB3 Ràdio és diversitat.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic bel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Divendres Friday, canto aquesta cançó. Què passa? No puc cantar?
1: Sí, però no. No dic Divendres Friday, jo sí.
0: Ah, it's Friday, thanks God, it's Friday.
1: Ah, thanks God, gràcies a Déu, que és divendres.
0: Exacte, això canta aquesta cançó. I com cada darrer dia de la nostra setmana, connectam amb un amic o amiga del programa per saber què farà aquest cap de setmana. Realment anam a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent en aquesta secció. I avui connectam amb la santanyinera il·lustre na Maria Antònia Esquines. Maria Antònia, com estàs?
2: Bon dia, Inés, bon dia, Xavi, bon dia, Jordi. Molt bé, de cap de setmana. Jo vos he dit que això de no fer feines cap de setmana és un 10.
0: Home, sí,
1: home,
0: eh?
1: Clar que sí.
0: Escolta,
1: sí, sí.
0: Maria Antònia Esquines, tu ets el representant jove de IB3 Ràdio, des del programa El Dia, cada dematí. Per això, Maria Antònia, te volien demanar veure si avui vespre aniràs en el famós concert d'en Rals B, a Ciutat.
2: I doi, bo, me sap molt de greu de fraudar-vos, però serà que no. O sigui, un amic meu... Oh, sí, sí. Un amic meu va decidir néixer un dia com avui. Tenim un aniversari i com que per qüestió de temps els aniversaris a Manacor...

0: veure de forma gratuïta en el Parc de la Mà. Maria Antònia, què volies dir? Digues, perdona.
1: No, volia dir que sé 4 o 5 cançons, però en el moment en què són els trossos típics de postures que posen les històries d'Instagram, no vos penseu que me sé sencer, aniria allà, sé cert que faria ridícul perquè no me sabria de meitat, però qualsevol cosa gratuïta jo crec que he d'agrair i hagués anat si hagués pogut.
0: Molt
1: bé. De fet, el meu germà és allà i li he dit que me passi un vídeo destrossa que me sejo per fer la bulla.
0: Clar, és que dius que se FOMO te mou, és a dir, sí. Se por a perdre-te coses. Quant de molt t'ha mogut la FOMO aquest estiu?
1: Quant de molt, no me podeu fer una idea. He anat a pobles que no havia ni trepitjat, he fet quilòmetres i quilòmetres, he passat de prendre algo fins a les 12 del vespre a fer la Tinder de matí i anar a berenar, i fins i tot he arribat a fer excursió de quilòmetres, quilòmetres, quan jo, a la primera, en el primer quilòmetre de córrer, ja m'ufec.
0: Quin poble has descobert que no coneixies?
1: I doncs, mirau, n'he anat a un parell. Ara riureu, però jo, Pina, no hi havia estat en la meva vida. Varen fer una amistat d'un viatge i van dir, veniu a Pina, i encara me queda propet. Però també he anat a Cales de Pollença, que literalment la millor distància que pot fer des del mitjón, des de la meva zona, per amunt, per la serra, que estàs concretament 1 hora i quart, pot per anar a Caletes, que he anat veient per internet, i els volia visitar, que després ja ho he gaudit. Evidentment, val la pena fer aquest camí, però el cul quedava quadrat de l'hora i quart de camí.
0: Maria Antònia, el fet de Santanyí, quant d'any tens ara?
1: 22 anyets,
0: 22.
1: Ara en maig de l'any que ve en faria 23.
0: És el que tenen cervell venes en aquesta edat, que t'ajuden amb una mica el manco a conèixer la nostra geografia. Només faltaria, qualque cosa bona tenen.
1: Maria... I ara riureu.
0: Sí, digues, digues.
1: Tenc una llista, 2 llistes en concret, una de pobles que he de visitar i que ja he visitat, que vaig tatxant en quant a cultura, coneixes poble, nucli urbà i demés, i una altra d'una llista de pobles que he anat de festa. I jo tenc fins en els 30 anys que m'ho he proposat per complir amb 2 llistes.
0: Però són pobles de les illes?
1: Sí, de les illes, de clar. No, de les illes.
0: Fins als 30, va, sobradíssima. Maria Antònia, per favor...
1: Escolta, ara els vaixells estan ben cas, per molt que tinguem per descompte. Just haver d'anar un dinar i tornar de festa, que ho vaig fer, de fet, fa un mes, per anar a veure en el Juan Magán a Menorca. Ja me vaig barrinar 100 euros, no m'he d'anar i tornar.
0: No és de festa que has d'anar a Menorca, home.
1: També vaig dur formatge, vaig dur formatge.
0: Escolta, Maria Antònia, en aquesta secció sempre demanam què fareu aquest cap de setmana. Tu què faràs? Començant per avui i acabant per diumenge vespre.
1: Exacte. Avui ara som de camí en aquest aniversari, no us puc concretar l'hora que faré. Per tant, depèn de l'hora que faci, demà el dematí m'arretrà més a manco. Per tant, si m'arret manco, vol dir que ho estaré dormint. Si m'arret més, m'aixecaré per anar amb... Oh, quin fena festada. Estan passant unes noces pel carrer.
0: Ai.
1: Estan passant...
0: I va,
1: ho sentiu,
0: va guapa, senyoria, va guapa.
1: No vos ho perdigueu, que se n'obvia estar dins un carro.
0: Uau.
1: Bueno, bona,
0: estirar
1: bona,
0: per cavalls.
1: Sí, t'ho juro. Això està fent en exclusiva. No sé qui serà el novís, però no era bona.
0: A Santanyet.
1: No, Manacà.
0: Ah, és que Manacà... Ha molta
1: molt
0: qualitat.
1: Molt de truera per aquí. I doncs res, i dissabte hora baixa sí que t'hem pensat anar a la platja, perquè jo, això d'allargar l'estiu fins en el màxim, se m'adona molt bé, no sé a quin número d'agost som, jo ja vaig pel 40 d'agost, i pels que me queden, i després, diumenge, tot depèn de on haguem sortit dissabte. Això mai s'ha, diumenge, això sí, mon pare et fa paella. I això
0: bé.
1: És una cita que tenim cada diumenge.
0: Perfecte, i doncs pinta molt bé. Vinga, així que te farem el test del cap de setmana molt ràpidament, Maria Antònia.
2: Molt bé, i doncs, en aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el vostre moment top i moment flop del cap de setmana, és a dir, millor i pitjor moment.
1: I doncs, a veure, millor moment jo diria que serà l'aniversari d'avui, té bastant de hype per lo que m'han dit, i compenso un poc perdre-me el FOMO del concert, i el pitjor jo crec que serà la ressaca emocional i de cansància, com li vulgueu dir, que tindré demà de matí.
2: Molt bé. En quina emoticona definiries el cap de setmana?
1: Sol, perquè després de dimecres que va fer pluja, espero que faci sol i estirar la platja en el màxim. Mm. I per ventura també és típic que m'encanta a mi, que són 2 persones abraçant-se, perquè passaré temps amb família i amb les amistats.
2: Molt bé, i la foto del cap de setmana?
1: Foto del cap de setmana. Jo crec que avui poden sortir fotos bastant bones. Tot depèn de com avanci el vespre. M'ho faré en el principi, lo típic del tren de...

0: fa tantes hores que estem reunits, duc tantes cerveses, i de la progressió no sé com anirà, però la primera el manco sortirà bé, vull pensar.
1: Vinga, i la darrera és quantes hores calcules que dormiràs aquest cap de setmana, que sembla que poques.
0: Sí, jo crec que avui dormiré unes 5 hores, si demà vull que m'arreti un pòquer de matí i anar al mercat. I de dissabte, diumenge, posa unes 6, 6 més 5, 11 horetes, per què no?
2: Molt bé, Maria Antònia. Escolta, ja saps que a Xiu Xiu i Vetra Ràdio sempre m'ho senten a la redifusió de 5 a 7 de matí. Per tant, un missatge per qui ara mateix mos estigui escoltant a la redifusió de dilluns a les 6:55 des de matí. Quin missatge li envies a aquesta gent que comença la setmana?
0: Vinga, mira, jo diria que per molt que sigui primera setmana de setembre, bé, segona mitjans, diguem-nos, i que molts hagin començat la rutina, que no se desanimin, que segons se pot estirar els dies que vulguin i que aprofitin el clima que encara mos queda, que aviat vendràs fred, si Déu vol.
2: Molt bé, Maria Antònia, fantàstic. I de Maria Antònia, que passis molt bon cap de setmana. Te sentim el dia de dilluns a divendres. Gràcies.
0: Moltes gràcies, companys. Fins un altre.
2: Adéu. Que està, Xavi? No, digueu.
3: No, que estic molt constipat.
2: Ah, és que no t'ha sortit sa veu. En Xavi, comença
3: ara no
2: a estar
3: malalt. Ara no podíem acabar la
2: setmana bon
3: d'aquesta manera.
2: Xavi, cuida't molt aquest cap de setmana, que te necessitam
3: tombat.
2: Aquí.
3: Tombat, exacte, en bonda.
2: Exacte, fes molta bonda. Perquè hem arribat en el xiu-xiu número 472.
3: Que vagi bé, adéu.
2: Gràcies per ser-hi, adéu.
4: És impressionant. És que encara no ho crec, no sé, no tinc paraules.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. Els metges convoquen una vaga indefinida a tot l'Estat a partir de dia 28 d'octubre. D'aquesta manera, els facultatius reprenen les mobilitzacions que es varen dur a terme entre el febrer i el juny per protestar contra l'Estatut Marc que ara es tramita al Congrés dels Diputats. Unes aturades que, segons el president del sindicat mèdic, el CIMEVAL, Miguel Lázaro, engreixaran encara més les llistes d'espera.
2: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més segur, perquè clar, esto es un paro permanente indefinido. Yo, si sempre pido disculpas a los pacientes.
1: Entre els principals punts que reivindica la jornada laboral de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies i canvis en el model de jubilació. Es divendres, dia 11 de setembre, i s'ha desarticulat la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. La droga estava amagada dins del cotxe que s'embarcava en línies marítimes regulars des de València i Barcelona. 11 persones han estat detingudes i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna.
1: I els arquitectes de la remodelació de l'antic edifici de Gesa proposen una intervenció mínima i més zones verdes.
3: El complex, que tindrà oficines municipals i espais culturals, a més d'una cafeteria, estarà acabat a finals de l'any 2029, segons les previsions. En lloc de construir edificis nous, s'han previst dues plataformes. Tindran edificis de vall i estaran coberts de vegetació.
1: Antoni Sales deixarà la batllia de Costitx 20 anys després.
3: La renúncia s'ha de ratificar en un ple extraordinari que comença en aquesta hora i demà se'n farà un altre en què Joan Munà agafarà el seu relleu. Sales és un dels batlles més veterans que han ocupat el càrrec de manera interrompuda.
1: Durant l'informatiu recollirem tots els sons que ens deixen els actes del 25è aniversari de l'11S, un acte al qual no ha assistit el president dels Estats Units, Donald Trump, i que s'ha centrat a mantenir viva la memòria de les prop de 3.000 persones que varen morir en l'atemptat de les Torres Bessones l'any 2001. I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports. Enric Mas supera en solvència la 19a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya i està més a prop de fer història al ciclisme balear. Toni Tenerife, bon vespre.
4: Bon vespre, si és l'Artana, que està a només 285 quilòmetres, dividits en dues etapes de firmar el triomf final a la primera gran volta de la seva trajectòria professional. A més, es convertiria en el primer ciclista mallorquí en guanyar-la.
1: I avui Palma espera un dels concerts històrics amb l'afluència de prop de 60.000 persones.
5: Este año ya no importa, me lo pasaré en Mallorca, vacilando en una barca, colocado de cualquier cosa.
1: Es tracta de Reels B, que actuarà a les 9:30 al Parc de la Mà a Palma. I hi ha Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Estan oberts ja els accessos al recinte?
6: Bon vespre. Fa tot just mitja hora que s'han obert aquests accessos a la zona del concert. De fet, des del migdia, que hi havia gent fet cua per estar el més a prop possible de l'escenari. I ara ja ho sentiu, ja hi ha música i la gent també pot accedir a la zona de barres. Tot això al passeig marítim, just davant del parc infantil del Parc de la Mà, on precisament han tancat el trànsit fins demà. Entre els assistents, sobretot joves i gent d'arreu de Mallorca. Recordant també que s'ha reforçat el transport públic amb més freqüència de trens per venir en aquest concert de Reels B. I ara escoltam algunes de les persones que feien cor fa tot just uns minuts per accedir al recinte.
7: Hem sortit de l'escola i hem hagut tot una.
8: Jo soc de Bunyola i hem arribat sobre les 5 de l'hora baixa i hem aparcat ben ràpid. És la primera en trobar pàrquing. També és que hem vingut bastant prest.
9: M'agradaria que cantara 3:45, A mi, Pa quererte, Vamos a mirarnos i Mary Jane, si pot ser.
6: Recordem que el concert es podrà seguir per IB3 Televisió a partir de les 9:30 del vespre.
1: Gràcies, Francesc, que tornarem a connectar en tu minuts abans d'arribar a les 8. I sapiguem ara quin temps ens espera per a nit i demà també per la pujada a Llucapeu. Margalida Ribas, bon vespre. Han d'agafar jaqueta aquells que encara es preparin per anar al concert o alguna altra banda de l'arxipèlag?
10: Bon vespre, idò. Avui a les portes del cap de setmana hem tingut una jornada divendres de temps tranquil amb temperatures suaus que es mantindran durant tot el cap de setmana. Per tant, la mínima a nit serà molt semblant a la que hem registrat durant aquesta darrera jornada. Demà, pel que fa a l'estat del cel, tindrem una primera meitat de la jornada en general assolellada i tornaran a arribar alguns núvols baixos i núvols d'evolució que intentaran créixer cap al capvespre i que, si tenen prou empenta, no es descarta que puguin deixar qualque ruixat puntual cap a la zona del migjorn de Mallorca. Encara mantindrem una mica de passadís de component nord amb un vent que en general bufarà fluix, fet que permetrà que les màximes demà es tornin a moure entre els 28 i 30 graus i sigui punts de cap al sud-oest de Mallorca i ponent de les Pitiuses on es preveu que registrin els valors més elevats. Tot això acompanyat d'una situació marítima que ja va a la baixa però que encara mantindrà alguns redols de maror cap al sector de Menorca.
3: Gràcies, Margalida. Miguel Soler és el control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Els metges tornaran a la vaga dia 28 d'octubre. Ho han acordat tots els sindicats mèdics que duen gairebé un any de mobilitzacions contra la reforma de l'Estatut Marc del Ministeri. L'aturada convocada arreu de l'Estat, a diferència d'altres vegades, ha tingut avui el suport de tots els sindicats.
11: Les organitzacions sindicals han decidit unificar les protestes i fer front comú, ja que fins ara havien convocat les aturades per separat. La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús, per una banda, i la Unió Mèdica i Facultativa per una altra. Ara convoquen tots junts per incrementar la pressió sobre el ministeri que dirigeix Mònica García. La vaga se suma a les aturades que el col·lectiu va fer entre els mesos de febrer i juny i que van ser cada una d'una setmana de durada. En aquesta ocasió, la convocatòria és indefinida, un fet que el president del Sindicat Mèdic, Miguel Lázaro, diu augmentarà les llistes d'espera.
2: Si había aumentado la lista de espera, va a aumentar más seguro, porque claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes porque, vuelvo a decirlo, las víctimas son los pacientes. Cualquier protocolo, cualquier intento por parte de la Consellería de Sanidad de bajar listas de espera, vamos, y con esta medida, evidentemente, se le va a ir al garete, perdón por la expresión.
3: La decisió arriba 10 dies després de l'aprovació en Consell de Ministres del projecte de llei que cerca reformar la normativa de 2003 i que ara es tramita al Congrés dels Diputats.
11: Un projecte de llei que metges i facultatius rebutgen perquè volen un estatut propi. Lázaro considera que aquest conflicte laboral s'ha fet tan gros que ja supera la ministra de Sanitat, Mònica García. El president del Sindicat Mèdic de les Illes diu que s'ha d'apuntar tot el govern de Pedro Sánchez.
2: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
11: Segons el govern, les mobilitzacions han suposat la reprogramació de 90.000 consultes i operacions a les Illes Balears.
3: Un executiu que avui ha mantingut total confiança en la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, malgrat les reiterades dimissions dins la direcció de l'hospital, la darrera, la de la cap d'infermeria.
11: El portaveu del govern, Antoni Costa, ha assegurat que Granados té tot el suport de la Conselleria de Salut i Bé-Salut i el govern i ha defensat que fa una bona gestió amb un increment de 400 professionals durant el seu mandat. Costa ha rebutjat vincular aquestes sortides amb una possible crisi de gestió. Son Espases.
12: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de Salud y del Govern de las Illes Balears. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
11: El vicepresident ha defensat que la darrera dimissió és per motius personals.
3: Set i gairebé 10 minuts, escoltau l'informatiu vespre. Nova operació policial contra el tràfic de drogues a Menorca. La Guàrdia Civil, la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. Fanny Mateu.
13: En els diversos registres s'ha detingut un total d'11 persones, 9 de les quals a Menorca, la resta a València, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven vehicles de la mateixa marca i model per agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En total, 11 persones detingudes, 9 de les quals a Menorca. D'aquestes, dues ja són a la presó.
1: I la Guàrdia Civil de Formentera ha rescatat dues persones de 80 i 86 anys d'un incendi produït a casa seva. Els fets varen tenir lloc dimecres passat a la zona d'Escarnatge.
11: Les flames es varen iniciar un garatge annex a l'habitatge. L'home intentava apagar-lo amb una mànega de jardí mentre que la dona romania a l'interior de l'immoble. Els agents han adonar-se de la presència de bombers de butà a la zona afectada varen evacuar físicament aquestes dues persones i varen traslladar-les a una zona segura. Els bombers de Formentera procediren llavors a les tasques d'extinció.
1: I a Mallorca avui s'ha produït un minut de silenci. Ha estat a Felanitge en memòria de la dona que va morir dimecres arrossegada per la força de l'aigua.
11: Membres de la Corporació Felanitxera i també regidors de l'Ajuntament de Campos, veïnars i familiars han recordat la víctima que va quedar atrapada davall un cotxe quan el corrent la tirà en terra. Catalina Soler és la batlessa del municipi.
14: Ja són, anant cap a Manacor, que han calculat uns 100 litres. Per tant, en aquell moment, i si tu pes una mica s'equilibri, i te posa a sonar d'aquí via, la força que d'aquella aigua era impossible, perquè tenim pedres a davant, o varen tenir pedres, ja no els tenim, davant del parc municipal, grossíssimes, que havien baixat del calvari, que no solen baixar una pluja normal.
1: Hores d'ara, prop de 146 abonats d'Endesa continuen sense llum a causa dels efectes d'aquesta tempesta. La previsió és que en 3 hores es pugui restablir el subministrament elèctric a totes aquestes llars.
11: A Banyalbufar i Esporles són, de fet, els municipis més afectats. L'Ajuntament de Banyalbufar ja ha començat el tràmit per obtenir ajudes estatals per fer front als abundants danys materials que encara estan pendents de valorar.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: L'edifici de Gesa estarà envoltat d'una gran zona verda, segons les previsions més optimistes, l'any 2029. Així ho han avançat un dels arquitectes del despatx guanyador per al projecte de reconversió de l'edifici i als voltants d'una durant la presentació que s'ha fet avui, Aina Morales.
15: Segons ha explicat l'arquitecte Antonio Cruz, en lloc de construir edificis nous al voltant per augmentar l'espai disponible, s'han previst dues plataformes que aprofiten el desnivell existent. Aquestes dues plataformes tenen edificis de vall i estaran cobertes de vegetació. Cruz ha sortit així al pas de qui els acusa de no posar prou zones verdes.
16: No hay ninguna pérdida de zona verde. La voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
15: Tant els arquitectes com el Bala de Palma, Jaime Martínez, han coincidit que la trascendència del projecte va molt més enllà de l'edifici de Gesa.
17: Como digo, hablamos de convertir un espacio que durante años estuvo cerrado en un espacio abierto, vivo y al servicio de todos los ciudadanos. No se trata únicamente de recuperar el edificio, sino de convertirlo en una pieza activa dentro de una nueva estrategia y visión de ciudad en la que venimos trabajando desde hace 3 años.
15: A Gesa hi haurà oficines municipals, espais per a empreses, espais de creació cultural, cafeteria i un llarg, etc. El despatx Cruz Ortiz Arquitectos ha volgut fer una intervenció mínima a l'edifici de Ferragut, tant per de dins com per de fora. Cruz sent tanta admiració per l'emblemàtica infraestructura que s'ha atrevit a qüestionar alguns dels usos que s'hi preveuen.
16: Y deberíamos hacer un trabajo de buscar cuáles son los usos más acordes con el edificio, en lugar de imponerle al edificio unos usos que a lo mejor no son los que le hacen bien, porque zonas expositivas implicaría, por supuesto, cerrar las ventanas y conseguir unos espacios oscuros. Y esto no nos parece que es lo más adecuado para este edificio.
15: També trobo, però, que hi ha marge de millora.
16: La lámpara de Ferragut, el mural de Castaldo y la vidriera de Castaldo, pues en algunas ocasiones no están en su mejor posición.
15: Sigui on sigui, però, tant la làmpada com les vidrieres s'hauran de mantenir per exigències de l'administració.
1: I el Consell d'Eivissa i Endesa han analitzat en una reunió els talls de subministrament que han afectat aquest estiu l'illa. La companyia anuncia 17 milions d'euros d'inversió fins l'any 2030, amb 77 actuacions per reforçar la xarxa. El Consell reclama que s'executin amb rapidesa i que reforci el manteniment preventiu, ens ho explica Esther de Miguel.
18: Endesa atribueix les incidències a l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'augment del consum. El pla preveu actuacions als 5 municipis per ampliar, renovar i mallar la xarxa. Sentim el president del Consell, Vicent Marí.
19: El que volem és que de cara a l'estiu que ve estiguen executades aquestes millores i evitar aquests talls de subministre com s'han pogut fer, com ha passat enguany.
18: Des de la PIMEF han anunciat que impulsaran una campanya d'autodiagnosi entre les empreses per comprovar si els equips estan ben dimensionats i que la potència contractada s'ajusta al consum real. El seu president, Alfonso Rojo, ha recordat els perjudicis que han ocasionat els talls.
20: Un restaurante que haya tenido que cerrar, como han cerrado en la Bahía hace poco menos de un mes algún compañero, un restaurante que haya cerrado una tarde le ha costado 3.000 euros el cierre. Es solamente en bajada de ingresos. Bajada de ingresos, el personal que no ha trabajado. Si estás sin luz, es que poco menos que pasar la fregona vas a poder hacer ahí.
18: La previsió és que les meses de treball amb els 5 ajuntaments comencin ja la setmana que ve per concretar les actuacions i agilitzar els permisos.
1: Són les 7 i quart.
0: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere l'altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la a prop.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7: Ara més, demanarà al Consell Insulars, al Congrés i als diferents ajuntaments de les Illes, on té representació, que el govern central es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals.
8: La petició s'ha escenificat a Es Mercadal en un acte on hi havia tots els batles de la formació de Menorca i Mallorca i el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, que ho defensarà al Congrés.
9: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix l'insularitat, si es reconeix que això suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
8: També donen suport en aquesta iniciativa el Bala de Manacor, Miquel Oliver i la portaveu de Més al Consell de Mallorca.
10: Quan aquest dret també recau a les administracions locals és quan provoquem un agravi comparatiu.
11: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers.
7: I just un batle en aquests moments diu adéu al seu poble. Es tracta de Toni Sales, batle de Costitx, que deixa la vara que demà recollirà Joan Munà, la seva mà dreta.
8: Sales és un dels batles més veterans que han ocupat el càrrec de manera ininterrompuda. Després de 20 anys deixa la política municipal i continuarà de moment com a portaveu de Coalició per Mallorca al Consell. Deixa el consistori ben satisfet.
12: Bueno, ja me'n vaig amb una sensació de plenitud, d'alegria, de molta gratitud cap al poble de Costitx. 20 anys de valia és un gran honor i res, i acaba que també has de donar pas a la teva família, a la teva vida personal, i ara és veritat que ja al cap de 20 anys he considerat que era un bon moment per fer una passa a un costat.
8: Un comiat que es celebra en aquests moments a la sala polivalent, plena, a vessar. No hi fa falta ningú de la cúpula del seu partit, el PIC, ara, des de fa un mes, es forma part de Coalició per Mallorca, tampoc d'Unió Mallorquina, la formació en què va entrar en política. De fet, a la sala hi ha la seva mentora i primera batlessa de Costitx, la històrica Maria Antònia Munà.
7: I el president del Consell de Mallorca, Llorenç Calmés, es compromet que el pròxim estiu ja estigui en vigor la norma que regularà el màxim de cotxes de lloguer que podran circular per l'illa i també el nombre màxim de cotxes que hi podran entrar. Una mesura que Eivissa i Formentera ja apliquen en l'objectiu de pal·liar la pressió sobre les carreteres. Calmés ho ha defensat avui en una entrevista al programa El Dia, 24 hores abans de la Diada de Mallorca.
13: Les puc anunciar que en la pròxima temporada turística aquesta regulació serà efectiva. Antes de final d'any aprovarem en el ple del Consell de Mallorca el nombre màxim de cotxes de lloguer que podran circular i el nombre màxim de cotxes que podran entrar.
7: I el PSOE pressiona el Consell de Menorca perquè la regulació de la limitació de vehicles a aquesta illa arribi a temps per a la temporada que ve.
8: El secretari general del PSOE menorquí, Pepe Mercadal, posa una xifra damunt la taula: reduir en un 15% els cotxes que aquest estiu han entrat dins l'illa.
14: Que ho tinguin tot llest, la llei aprovada pel Parlament, el reglament aprovat pel Consell Insular, la xifra exacta de cotxos que sembla que no tenen clara. Ho veiem molt difícil que després de tota aquesta deixadesa siguin capaços de que la limitació estigui en vigor si estiu que ve. Ara, el PSOE estarà sempre al costat de les solucions.
8: Recentment el Consell ha acordat modificar la llei reserva de la biosfera al Parlament per poder aplicar les restriccions a l'entrada de vehicles.
6: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre, IB3 Ràdio.
15: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobi. Ayuntamiento de Palma.
1: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios. Esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas. Un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7: L'Associació de Marristes de Talamanca es queixa que el projecte de 90 boies ecològiques que gestiona ports de les Illes Balears ha deixat de banda els pescadors recreatius que històricament han fondejat en aquesta badia. Reclamen poder fondejar-hi tot l'any i no només durant l'estiu i com a molt tres jornades consecutives. Dani Manau.
2: L'entitat, que aplega un centenar d'aficionats a la pesca recreativa, reclama una quota per a les embarcacions locals que no està contemplada en el projecte i així poder gaudir de la mar tot l'any. Són el portaveu dels samarristes de Talamanca, Joan Tur, i el director general de Ports, Antoni Marcant.
4: No volem renunciar a tenir l'embarcació aquí. No la tenim per capritxo, la tenim aquí perquè no hi ha marres. I nosaltres no podem tenir una embarcació tres dies. Nosaltres aquí la tenim tot l'any, perquè la temporada que es pot anar a pescar i a disfrutar de la mà és de setembre a juny.
16: En aquesta tramitació del Camp de Boies de Talamanca no està previst que hi hagi un espai de fondejos de llarga temporada. Bueno, es pot preveure, però tindria que ser una altra tramitació i un altre projecte.
2: Segons els samarristes, el projecte no compta amb avaluacions d'impacte ambiental ni estudis de càrrega, fets que Ports nega, i que no està previst cap sistema de recollida d'aigües grises. Els replica Antoni Marcant.
16: Abans de donar-nos aquesta autorització temporal o aquesta concessió, evidentment, té que haver passat per tots els tràmits mediambientals, tant d'aquí com del Miteco. L'estudi de capacitat de càrrega està fet el 2023 i està publicat.
2: Els samarristes van presentar al·legacions el passat mes de març i encara no han rebut resposta. Ports té previst licitar el projecte aquest mes de setembre per prop d'1.700.000 euros i espera que el Camp de Boies de Talamanca sigui una realitat el pròxim estiu.
7: I la plataforma Som Bona Pullmover qualifica d'incomprensible i de contradicció greu que el govern hagi reobert la tramitació del parc fotovoltaic d'Aena. Els veïnats es rebel·len contra el nou tràmit d'exposició pública, una passa que permet al projecte de les 13.000 plaques solars continuar avançant administrativament.
8: L'entitat recorda que el Parlament va demanar per unanimitat aturar aquest pla. Pullmover exigeix a Aena i a l'executiu de Proens que escoltin el carrer i cerquin alternatives sobre teulades o zones industrials ja construïdes. Adverteixen que mantindran una oposició frontal per salvar l'aeròdrom com a espai col·lectiu i de lleure per a Marratxí. El portaveu de la plataforma, Manel Gomarriz, insisteix que la transició energètica no es pot fer sacrificant un espai públic de convivència.
17: Rebutgem aquesta posició d'Aena, denunciem la seva actitud de prepotència, i a més denunciem que s'atreveixen a parlar amb estima aquest projecte, han de sofrir dins el poble de Marratxí renous continus que els hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
8: El projecte s'ha modificat diverses vegades i ha topat amb entrebancs administratiu i el rebuig social i polític, però finalment ha trobat l'escletxa per avançar dins la maquinària administrativa.
7: Cinc minuts per arribar a les 7:30. Les treballadores de la neteja de l'aeroport d'Eivissa no poden més. Avui s'han concentrat per denunciar els constants embossos dels banys de la terminal. Un problema de salut pública que les fa malaltir. Alberto Ferrer.
18: Les netejadores acaben malaltes perquè quan els banys s'embussen tot s'inunda i acaben amb els peus i les roba-xops. Per això del mig centenar que treballen a l'aeroport n'hi ha una desena de baixa, algunes amb bronquitis. Moltes de les cabines acaben inutilitzades en algun moment del dia, cosa que complica mantenir netes les que van quedant. És el pitjor estiu que recorden i per això s'han decidit a concentrar-se avui a la terminal per exigir solucions a Aena. Suset i Serna és delegada d'UGT a l'empresa concessionària de la neteja.
19: Tenemos muchas bajas forzadas. Limpiamos en condiciones que no son dignas, con atascos de baños, de heces, de residuos fecales. Hemos pedido solución, nos dicen que se arregla, no cierran los baños, no los reparan.
18: A més, algunes han patit episodis de violència verbal perquè els usuaris les culpen de la situació. Hi ha companyes que no han durat ni dos dies a la feina. Andrea i Marta hi porten dos anys ja.
19: Se tapan todos, nos toca cerrar. Y la gente es, pero no hay más baños, pero ¿y esto qué es? Pero ¿y esto no sé qué? Y nos atacan es a nosotras, las trabajadoras.
20: Sí, nos retan, nos hablan de todo, nos dicen.
18: Reclamen a la direcció de l'aeroport que en faci un manteniment correcte i que compleixi el compromís de contractar més lampistes per acabar d'una vegada amb els embussos.
7: I el sindicat USO i UGT amenacen amb un conflicte col·lectiu a l'ensenyament concertat. USO ha duit la Conselleria d'Educació davant del Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP. Denuncia que incompleix el compromís de pagar el retard del 2% de l'IPC pendent de l'any 2020 als gairebé 4.200 de la concertada. Ens ho explica Carme Moreno.
21: El responsable d'Educació al sindicat majoritari a l'escola concertada, Juan Carlos Lorenzo, assegura que Educació incompleix l'acord signat l'any passat. A més, assenyala que si no hi ha una solució immediata, USO interposarà una demanda col·lectiva.
22: La Conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consellera de Treball de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo, porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
21: El responsable d'ensenyament, UGT, Jaume Coll, diu que el sindicat s'adherirà a la demanda d'USO i s'ha mostrat indignat per l'incompliment. A més, no descarta mobilitzacions.
23: Pues estem del tot indignats, o sigui, entenem que el que no pot ser és que el govern s'omplesqui de bones paraules, de bones intencions, i després es fa sort de la realitat. Per una interpretació que fan des de la Direcció General de Funció Pública, som els deixi de fora.
21: Els sindicats reclamen l'equiparació del docent de la concertada amb les condicions del professorat de l'escola pública i recorden que aquest és un dels compromisos de la Conselleria d'Educació.
7: I si vos toca revisar la hipoteca els pròxims mesos, això vos interessa, els economistes vaticinen que l'Euribor continuarà pujant, ja que el Banc Central Europeu ha previst un augment del 3% fins l'any 2028.
8: Això per una hipotètica variable de 315.000 euros, l'habitual a les Balears vol dir d'haver 1.700 euros anual a pagar de més. En la segona pujada de l'any acordada pel Banc Central Europeu, els tipus d'interès, ara en 2,5%, repercutiran en l'estalvi i en les hipoteques. L'economista i professor d'Economia Financera de la UIB, Pau Montserrat, explica que aquesta decisió fa preveure que l'any 2027 i 2028 l'Euribor superi el 3%. Són declaracions a una entrevista a l'Informatiu Matí.
24: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant d'haver 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euribor.
8: Montserrat afirma que la inflexió és a causa de l'enquistament del conflicte a l'Iran.
7: I més qüestió perquè el govern construirà de nou habitatges de protecció pública a Petra. El Consell de Govern ha autoritzat la cessió gratuïta a l'IBAVI de dues parcel·les en aquest municipi per aixecar-hi noves promocions públiques.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7: Són les 7:30. Els metges convoquen una vaga indefinida a tot l'Estat a partir de dia 28 d'octubre.
8: Els facultatius reprenen les mobilitzacions que es varen dur a terme entre febrer i juny per protestar contra l'Estatut Marc, que ara es tramita al Congrés. Unes aturades que, segons el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, engreixarà encara més les llistes d'espera.
25: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més, seguro, porque claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes.
8: Entre els principals punts, reivindiquen la jornada laboral de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies i canvis en el model de jubilació.
7: Desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca.
8: La droga entrava amagada dins cotxes que s'embarcaven en les línies marítimes regulars des de València o Barcelona. 11 persones han estat detingudes i s'han intervengut més de 6 quilos de cocaïna.
7: I els arquitectes que duran a terme la reconversió de l'antic edifici de Gesa proposen una intervenció mínima i més zones verdes.
8: El complex, que tindrà oficines municipals i espais culturals, a més d'una cafeteria, estarà acabat a final de l'any 2029. En lloc de construir edificis nous, s'han previst dues plataformes, tindran edificis de vall i estaran cobertes de vegetació.
7: I Antoni Sales deixa a aquesta hora la Valia de Costitx 20 anys després.
8: La renúncia s'ha de ratificar en un ple extraordinari que comença en aquesta hora i demà se'n farà un altre en què Joan Munà agafarà el relleu. Sales és un dels batlles més veterans que han ocupat el càrrec de manera ininterrompuda.
7: I a aquesta hora el Parc de la Mà a Palma ja comença a omplir-se pel concert d'Arrels B d'aquí una hora i mitja.
8: L'artista mallorquí actuarà en el marc dels actes de la Diada de Mallorca abans que demà sigui nomenat fill predilecte de l'illa. L'organització espera l'assistència de 60.000 persones. De fet, la primera a arribar ha estat Irene, a les 6 del matí.
3: Y nada, vine desde las 6 buscando la primera fila porque lo he perseguido por todo, Madrid, Mallorca, 2019 el concierto que hizo gratis en la Riera y ahora pues aquí ilusionadísima de verlo.
8: El concert, que és gratuït i ho hem comentat, s'emmarca dins els actes de la Diada de Mallorca, es podrà seguir en directe per IB3 Televisió.
7: A la següent mitja hora connectarem amb Francesc Mas, que es troba allà. També vos explicarem que l'absència del president dels Estats Units, Donald Trump, ha marcat el 25 aniversari de l'11S a Nova York.
8: Un acte al qual han assistit els anteriors presidents, com Obama o Bush, amb el repte de mantenir viva la memòria de les prop de 33.000 persones que varen morir l'any 2001.
5: Marie Rose Abbate.
9: Andrew Anthony Abbate.
8: Vincent Paul. Trump sí, però que ha participat a l'acte del Pentàgon. A la zona zero, familiars de les víctimes, supervivents i representants polítics han participat en un acte solemne que ha comptat en la lectura dels noms de les víctimes i en diversos minuts de silenci.
7: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
6: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
7: Esports amb Toni Tenerife. Bon vespre.
10: Bon vespre.
7: A falta de dues etapes perquè acabi la Vuelta, Enric Mas està molt a prop de fer història al ciclisme balear.
10: Així és, el ciclista nascut fa 31 anys. A Artat ha tocat la primera gran volta de la seva trajectòria professional. A més, es convertiria en el primer ciclista de Mallorca en guanyar-la. Avui, 19a etapa, la més llarga de la Ronda Espanyola, amb 210 quilòmetres i superada amb èxit pel mallorquí. Del que ha donat així aquesta etapa, mos informa l'enviat especial d'IB3, Tolo Leal. Bon vespre.
11: Bon vespre. Enric Mas ha salvat de manera brillant la primera de les dues finals que li quedaven per certificar la seva victòria en aquesta Volta a Espanya. L'artenenc ha arribat amb el grup de favorits a la General, és a dir, en Primoz Roglic, en Óscar Only, en Félix Gall i en Richard Carapaz, i això significa que manté l'avantatge d'un minut i 37 segons respecte de Primoz Roglic, el segon classificat ara mateix. Demà espera una etapa duríssima amb tres ascensos de primera categoria i una altra de categoria especial, però pel que ha pogut certificar avui Enric Mas, es pot afrontar amb optimisme, en confiança i en cautela, també.
10: Gràcies, tots. Sentim el que ha dit precisament Enric Mas en acabar l'etapa d'avui als nostres enviats especials.
12: Hem anat, bueno, ja ho he vist, hi havia gent de la General que se volia ficar davant i res, jo crec que hem tingut sempre un tingut controlat i bueno, queda un dia. L'equip cada dia està a 10, crec que no puc demanar res més i bueno, ens queda un dia més de concentració i res, veurem què passa demà. Bueno, espero disfrutar d'aquesta etapa i poder sortir en son mallot després d'aquesta etapa.
10: Parlant de futbol, amb la dubte de Toni Lato, tot que encara no et saps si estarà llest, el Real Mallorca afronta aquest diumenge a les 6 un nou repte, el de continuar imbatuts, és a dir, sumar els 3 punts a Son Mos. I per això han de superar el Centre d'Esport Sabadell, que entrena el jove Ferran Costa, un equip del que ha parlat avui el tècnic vermell Luis García a la prèvia del partit.
26: És un gran rival, independentemente de que haya ascendido este año,
0: Es un rival de que estoy convencido que va a estar peleando por los puestos de playoff, que va a estar ahí arriba, porque lleva tiempo trabajando con un mismo entrenador, porque tiene una idea de juego muy clara. Son muy agresivos, con mucha energía, verticales, manejan muy bien el balón parado.
10: Malgrat la seva condició de nouvinguts a la categoria, els arlequinats són tercers amb 8 punts, un més que els mallorquinistes. Estan imbatuts a la competició i sumen 2 empats a 0 als recintes de l'Sporting de Gijón i del Club Esportiu Castelló. Dit això, l'equip vermell arriba bé al partit de diumenge. Luis García.
0: Y la verdad que muy bien, nos ha venido muy bien el tener esta semana para poder corregir cosas, para poder potenciar cosas que hacemos bien. Y creo que llegamos, como siempre, cuando juegas en casa y con los tuyos, pues muy ilusionados, con mucha energía, con muchas ganas de hacer un muy buen partido que vamos a necesitar para ojalá poder regalarle a nuestra gente otros 3 puntos. Sí, i seguir mirant hacia adelante.
10: Les paraules de Luis García, ara sentim el tècnic de Castelldefels, Ferran Costa. Només 31 anys, ha pujat el Sabadell a segona i de moment el té en plaça de playoff.
1: El seu objectiu és clar, és tornar a la primera divisió i fer-ho doncs, per la via ràpida o com a mínim lluitar-ho. I nosaltres afrontem el partit doncs, en la mateixa línia que la resta. No hi ha misteri. O sigui, nosaltres som el que som, el que hem de fer és fer molt bé les nostres coses. Però un cop més doncs, intentarem que ells estiguin lluny d'aquesta millor versió, a veure si som capaços d'aconseguir una setmana més.
10: I de la cinquena jornada de segona divisió es juga a 8. A les 8:30 el plantio el primer partit de la jornada al Burgos-Ceuta. En quant a la primera federació, tercera jornada grup segon, amb l'UD que torna a repetir com a local. Serà demà a partir de les 4:30 davant un Sant Andreu que està amb els mateixos punts que l'Eivissa, és a dir, 3, gràcies al triomf del passat cap de setmana a casa davant l'Àguiles per 2-0. Així parla del rival de dissabte, el tècnic blau-cel, Raúl Llona.
4: Un equipo súper competitivo, con ideas muy claras. Ellos han mantenido la estructura que les dio el ascenso, con muy buenos futbolistas ya, impropios seguramente en bastantes casos de la categoría, pero que apostaron por ese proyecto, les ha salido bien, le han dado continuidad y, como bien dices, pues se ha reforzado con jugadores también importantes que hasta ahora no han tenido participación.
10: I parlant del futbol sala, cal recordar que el Palma-Futsal s'estrena en Lliga. Ho farà avui, a les 9:30, a la pista de Santa Coloma, en partit corresponent al torneig Apertura. I és que ha canviat enguany el sistema de competició, amb la baixa del porter Luan Müller i l'absència per decisió tècnica del jove pivot portuguès Rodrigo Monteiro, l'equip d'Antonio Badia afronta un compromís sempre, sempre exigent davant dels catalans.
13: Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene una mezcla de jugadores jóvenes con veteranos, jugadores jóvenes con calidad, como el caso de Granda, de Víctor Ramos, y jugadores veteranos ya que conocen muy bien la categoría, ¿no? Sí que es cierto que nosotros andamos bien, estamos trabajando desde que empezamos la pretemporada bastante bien, el equipo está jugando a un gran nivel y con un aspecto importante que tenemos que mejorar, que es la concentració en el moment decisiu, no?
10: Santa Coloma Palma Futsal en directe a partir de la 9:30 al vespre. Esports 3 en joc. I anant tancant amb el món de la cistella, Espanya ja és a les semifinals de la Copa del Món després de superar quarts a Austràlia per 23 punts de diferència, 66-89. L'equip capitanejat per la mallorquina Alba Torrens, que va sumar ahir 6 punts i 2 assistències, té per dissabte un repte pràcticament inviable. Guanyar a partir de les 8 del vespre als Estats Units, una selecció que, recordem, mai ha perdut un partit des de que participa a la Copa del Món. Dit això, sentim a la mallorquina capitana de la selecció, Alba Torrens.
14: Volvemos a soñar, ¿no? Y ahora estamos aquí a punto de disputar unas semifinales, es donde queríamos estar y nos vamos a preparar y vamos a trabajar para estar el sábado aquí y vamos a ir a por el partido.
10: I pel que fa a l'equip balès de la primera federació, des de les 6:30, recordant que juga a Vintalfa el derbi amistós de pretemporada del bàsquet Menorca i el Fibuí Mallorca. Fins aquí els esports.
7: Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
2: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
6: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: El govern ha autoritzat l'advocacia de la comunitat a recórrer contra el trasllat a les illes de dos menors migrants no acompanyats procedent de les Canàries i Melilla.
1: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha explicat que recorrerà contra les resolucions dictades per les delegacions del govern dels dos territoris. Considera que aquestes decisions no responen a l'interès superior dels menors i que no estan prou justificades. A més, defensa que abans s'hauria d'haver plantejat la reagrupació familiar. Amb aquests dos nous recursos, el govern ja n'ha interposat 7 contra els trasllats de menors no acompanyats, 6 d'ells corresponen a menors procedent de les Canàries i un de Melilla.
0: Costa també demana al govern espanyol que aclareixi si els informes desclassificats aquesta setmana sobre la crisi migratòria de Ceuta són els mateixos que Pedro Sánchez va mencionar al Congrés quan es va referir a les Illes Balears.
2: No me consta, a hores d'ara, que ningú membre del govern d'Espanya, ni el ministre ni ningú, hagi dit, no, mos referíem en aquest que hem desclassificat. Si no ho diu, tenim trotes dret a pensar que hi pugui haver-hi més informació al respecte. I si hi és, la volem saber.
0: Tot això quan a la ciutat autònoma ha dimitit el cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta, Gonzalo Sanz plega, després de la polèmica, de les seves converses amb el CNI en relació amb les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a Ceuta des del Marroc.
1: Segons la informació desclassificada, aquesta setmana Sanz va rebre comunicacions del CNI a través de WhatsApp i va mantenir, a més, una conversa telefònica d'aproximadament 11 minuts amb un agent del Servei d'Intel·ligència el 29 de juliol, el dia abans dels fets. El mateix delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, va assegurar públicament que no va tenir coneixement d'aquells missatges ni de la conversa mantinguda pel seu cap de gabinet amb el CNI. En la carta de renúncia del seu ja ex-cap de gabinet, aquest ho ha desmentit i ha assegurat que va traslladar personalment el seu delegat a les converses que va mantenir.
0: I avui el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dit que veu molt poc probable que el delegat del govern no conegués l'avís del CNI.
1: Vives, a més, insisteix en la responsabilitat del Marroc en l'entrada massiva de migrants del passat 30 de juliol.
3: Nosotros seguimos creyendo que lo que ha ocurrido ha sido una utilización por parte de Marruecos de la presión migratoria como herramienta para desestabilizar a nuestra ciudad y poner en jaque nuestra integridad. En consecuencia, una manipulación por parte de Marruecos en el ámbito de su tradicional política de acoso y derribo de nuestras dos ciudades autónomas.
1: Per la seva banda, el Marroc ahir vespre va fer un comunicat en què es desvinculava de l'entrada massiva i lamentava ser el blanc de les baralles partidistes. Davant això, el PP s'ha donat per al·ludit, ha criticat la posició del Marroc. També ha manifestat que no hi ha res per sobre de la defensa d'Espanya.
0: I més de 100 grups feministes han demanat al president de Ceuta el trasllat a la península de les menors migrants arribades el passat mes de juliol. Aquestes organitzacions han enviat una carta conjunta a Juan Jesús Vivas en què destaquen l'extrema vulnerabilitat d'aquestes atlotes.
1: Aquestes entitats, a través de l'associació Maria de la O Legarraga de Granada, demanen que es compleixi la Convenció sobre els Drets dels Nins, la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor i la mateixa llei d'estrangeria que obliguen que l'interès de les nines prevalgui per sobre de qualsevol altre interès administratiu o polític. En la missiva recorden que la llei d'estrangeria de l'any 2025 va crear un mecanisme específic per a aquest tipus de situacions que estableix la reubicació de les joves entre les comunitats autònomes, fixa criteris d'acollida i preveu que els trasllats es facin en un termini de 15 dies, que en aquest cas ha passat amb escreix.
0: I avui la jornada també ha estat marcada pels actes de commemoració del 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre del 2001.

0: La cerimònia central ha començat a Nova York a primera hora del matí. Ha començat exactament a la mateixa hora en què fa 25 anys el primer avió segrestat va impactar contra la Torre Nord del World Trade Center, concretament a les 8:46 del matí.
1: Marie Rose Abate.
2: Andrew Anthony Abate.
1: Vincent Paul Abate.
2: Lawrence Christopher Abate.
0: A la zona zero, familiars de les víctimes, supervivents i representants polítics han participat en un acte solemne sense discursos polítics centrat en la lectura dels noms de les 2.977 víctimes i en diversos minuts de silenci.
3: Sí, s'han recordat els moments clau dels atacs i per primera vegada se n'ha afegit un setè en memòria de les persones que han mort posteriorment per malalties relacionades amb l'exposició La Pols del World Trade Center. Entre els assistents hi havia els expresidents George Bush, Bill Clinton, Barack Obama i Joe Biden, a més del vicepresident Vance Albala de Nova York, Zoran Mamdani, la governadora Kathy Hochul. Donald Trump no ha participat en aquest acte de Nova York perquè ha assistit a la commemoració del Pentàgon.
0: Precisament des del Pentàgon, un dels escenaris dels atemptats de l'11S, Donald Trump ha participat en un dels actes centrals de la commemoració. El president nord-americà ha recordat les víctimes, però també ha aprofitat el seu discurs per defensar l'actual ofensiva dels Estats Units contra l'Iran, vinculant-la a la necessitat de protegir la seguretat del país.
3: Un quart de segle després, moltes d'aquelles conseqüències continuen present. L'11S encara condiciona la política exterior, la seguretat i els serveis d'intel·ligència dels Estats Units i les cerimònies d'avui han servit no només per recordar les víctimes, sinó també per posar de manifest fins a quin punt aquells atemptats varen transformar el país i l'ordre internacional.
4: We will never, ever forget.
3: Diu Trump, mai oblidarem, per això lluitam avui, no tenim elecció. Lluitant fort, lluitant per guanyar. Sempre recordarem les víctimes de l'11 de setembre, un dia molt reconegut, desafortunadament.
0: I a Pennsilvània, el Flight 93 National Memorial, la commemoració inclou la lectura dels noms dels 40 passatgers i tripulants, el repic de campanes i diversos moments de silenci coincidint amb els impactes dels avions.
3: També l'Ajuntament, el Memorial i Museu de l'11S, els bombers i la policia de Nova York han organitzat desenes d'actes per mantenir viva la memòria dels atemptats, especialment ara que ja hi ha tota una generació estadounidencs que no els va viure.
0: I un quart de segle després dels atemptats, 1.099 víctimes del World Trade Center encara no han pogut ser identificades. Els laboratoris de Nova York continuen analitzant restes humanes amb noves tècniques d'ADN i genètica per intentar donar resposta a les famílies.
3: Les conseqüències sanitàries també segueixen creixent. El Programa Federal de Salut té certificades més de 60.000 persones amb malalties respiratòries o digestives i més de 52.000 amb algun tipus de càncer relacionat amb l'exposició a la pols que va deixar l'esfondrament de les Torres Bessones. Entre els bombers de Nova York, més de 500.000 han mort des d'aleshores per malalties vinculades a l'11S. Coincidint amb aquesta efemèride, l'Ajuntament de Nova York ha publicat més de 170.000 pàgines de documents sobre la qualitat de l'aire i la resposta de les autoritats després dels atacs. Els arxius tornen a posar sota el focus què sabia la ciutat sobre la toxicitat de l'aire i com va gestionar aquells riscos.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Més de 45.000 persones han sortit avui al carrer a Barcelona.

0: Les imatges de la jornada també destaca el retorn d'Oriol Junqueras a la manifestació de la Diada després d'anys sense participar. I el president d'Esquerra ha defensat que la independència només serà possible ampliant majories.
1: I la jornada ha començat aquest matí, com és tradicional, en l'ofrena floral, al monument de Rafael Casanova.
0: Ha estat la tercera diada del govern presidit per Salvador Illa. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha reivindicat Catalunya com a contrapunt a un món que, ha dit, tanca fronteres.
2: Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol, però que alhora no es vol sentir o estar aïllat. I en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
1: I ha mort la princesa Astrid de Noruega als 94 anys. La seva mort arriba només dues setmanes després del seu germà, el rei Harald V, que va morir dia 28 d'agost als 89 anys.
0: Astrid havia estat ingressada durant mesos per problemes cardíacs i duia implantat un marcapassos. La seva darrera aparició pública va ser precisament dimecres passat durant el funeral d'estat de Harald V a Oslo, tot i que el seu estat de salut li va impedir participar en el reguici reial. El nou rei, Hakon VIII, ha rebut en gran pesar la notícia. També els cinc fills de la princesa han destacat en un comunicat la seva dedicació a la família i el paper que va exercir durant dècades al costat del seu pare, el rei Olaf, i del seu germà Harald.
1: 7:52, moment pel cinema.

0: Moment per donar un cop d'ull a les novetats de la cartellera, que començam encara amb la ressaca de l'Atlàntida Film Fest. Sandra Martínez.
1: I és que parlem de Forastera, que va ser la pel·lícula inaugural del festival i que ara arriba a sales.
2: És per totes bandes en aquesta casa.
3: Ya han llorado todo lo que tenía que llorar este verano.
2: Se m'apareix quan més la necessito.
1: Zoe Stein i Lluís Homà posen rostre i ànima aquest debut de Lucía Leñar, que adapta un curs seu sobre l'especial manera de viure el dol d'una al·lota després de la mort de la seva padrina, i tot amb Mallorca de fons.
4: Nunca te quitaré esa cadena, ni saldrás de esta casa.
1: Diuen que la feina de Michelle Jenner com una mare obsessionada en protegir la seva família del perillós món exterior és el millor de la pel·lícula d'aquest El Nido, que dirigeix Hugo Stuben i que té aquell aire de cosa vista mil vegades.
5: ¿Desde cuándo eres tan miedosa?
4: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
1: Tampoc acaba d'arrencar, diuen, Mother's Baby, que l'han traduïda com La Semilla, on de nou la protagonista, Marie Leonberger, és el millor d'una història, la d'una dona que dubta sobre que l'infant que acaba de parir sigui efectivament seu.
4: ¿Crees que estamos malditas?
6: No.
4: Somos mujeres, Owen. El amor es nuestra maldición.
1: I amb pràcticament màgia 2 es compleixen les pitjors previsions sobre les segones parts. Sembla que, tot i que Nicole Kidman i Sandra Bullock s'ho han passat d'allò més bé, ni això ni la nostàlgia del que va ser un fenomen basta per repetir l'èxit.
7: Estoy dentro.
8: Entonces ya somos una banda.
9: Tú serás el cerebro y nosotros tus oídos y tus manos.
10: Vamos a hacer historia.
1: I a veure què passa amb Un plan perfecto de Leo Harlem. És aquella pel·lícula suposadament familiar que hem vist un milió de vegades, però que acostuma a batre rècords a la taquilla espanyola. Veurem si és el cas. I acabem amb el documental sobre el retrobament dels germans Gallagher, que després del seu pas per Venècia arriba també a sales, un imprescindible pels seguidors del grup.

0: I actuarà a Reus Vic i Sentint de Fons, un concert gratuït que es podrà seguir en directe per IB3 Televisió. Allà, al Parc de la Mà, hi ha Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Quin ambient hi ha en aquests moments?
1: Bon vespre, l'ambient és molt festiu i sobretot de màxima expectació i il·lusió per aquest concert multitudinari. Tot i que no començarà fins a les 9:30, ja hi ha molta de gent que és aquí al Parc de la Mà, on precisament s'han tancat el trànsit fins demà a les 8, en concret aquí a l'avinguda Adolfo Suárez, que quedarà tancada el trànsit en ambdós sentits. Però aquí és Reus Vic, aquest músic que és el protagonista del vespre i és un cantant, compositor i productor musical de, sobretot, músiques urbanes amb 10 àlbums publicats i, de fet, és un dels artistes més escoltats a fora de l'Estat. Escoltam ara també alguns dels assistents que esperen amb expectació el concert.
2: És el tercer concert que venim i espero que canti cançons antigues.
3: Ai, jo sí, he anat molt de pits. Més de 3, més de 4 i més de 5. En el gremi vas el primer. Expectatives per avui? Res, com sempre. Magnífic, espectacular i preciós que és com és ell. Diví.
1: Entre els assistents hi ha, sobretot, joves. Alguns d'ells, de fet, són menors, com un grup de nines de 13 anys que no s'han volgut perdre l'esdeveniment, això sí, acompanyades de les seves mares. Les podem escoltar.
4: Bueno, nosaltres venim perquè les nostres tenen 12 i 13 anys i les han trobat petites per estar tantes hores d'aquí totes soles. Però, bueno, res vil, pues...
5: No està malament del tot.
6: El poden exactament, suportar.
4: Exactament.
6: És que a mi mos agrada tot el gènere aquest.
7: Mos fa moltes ganes.
8: Sí, mos fa moltes ganes.
9: Sí, tenim molta il·lusió.
10: És la primera vegada que veiem en Res Vic.
1: Tot això el dia abans que Res Vic rebi el títol de fill predilecte de Mallorca, distinció que se li lliurarà demà durant la gala dels premis, honors i distincions del Consell. Uns premis que han agradat molt als fans, que per cert també esperen amb impaciència el seu nou àlbum, que ha anunciat fa uns dies a les xarxes socials, que incorporarà ritmes brasilenys. Els escoltam.
11: Jo m'agrada molt com Res Vic representa les Illes Balears perquè també fa concerts per Madrid, per exemple, i també sempre saca la bandera i no sé.
12: I en el nou disc m'agrada molt perquè els nous anteriors discos que ha tret, els nous ritmes que és així diferent, brasileño i això, m'agrada molt i tinc moltes ganes de veure com serà.
1: Recordem que el concert es podrà seguir per IB3 Televisió a partir de les 9:30 del vespre.
0: Gràcies, Francesca, i més temes.

0: Teatre, música, dansa, cinema i 6 propostes familiars al Teatre Xesc Fortesa i al Maruja Alfaro Mai Terra han presentat avui la nova temporada d'activitats amb espectacles que combinen propostes dirigides a tots els públics.
1: La celebració de l'aniversari d'Iguana Teatre, Diabètiques Acelerades i Cucorba i també concerts com el de Suassi, que per cert, escoltant de fons, i d'acabau seran alguns dels plats forts de la temporada. Javier Bonet és el tinent Bala i regidor de Cultura.
2: Quan d'ahir m'omplim els teatres, no parlant només d'omplir butaques. Els omplim de públic, però també de creadors, de disciplines, de llengües, de generacions diferents, de noves mirades i també de noves propostes.

0: Hem arribat a les 8, moment de resumir els principals titulars d'aquest divendres 11 de setembre, en què han conegut que els metges convoquen una vaga indefinida a tot l'Estat a partir de dia 28 d'octubre.
1: Els facultatius reprenen les mobilitzacions que es varen dur a terme entre febrer i juny per protestar contra l'Estatut Marc, que ara es tramita al Congrés, unes aturades que, segons el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, engreixarà encara més les llistes d'espera.
2: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més, seguro. Porque, claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes.
1: Entre els principals punts, reivindiquen la jornada laboral de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies i canvis en el model de jubilació.
0: I aquesta hora, al Parc de la Mar, a Palma, ja es comença a omplir de valent pel concert d'Arrels B, un concert gratuït que es farà d'aquí una hora i mitja, a les 9:30. Francesc Camàs, bon vespre. Estan oberts ja els accessos des de les 6 de l'hora baixa, però hi ha molt de nervis en aquests moments?
3: Bon vespre, idò. Sí, molts de nervis i moltes il·lusions, moltes ganes d'escoltar l'artista Arrels B, que recordem que demà recollirà la medalla del premi de com a predilecte de la ciutat. Els carrers també estan tallats i també s'ha augmentat el transport públic per poder precisament accedir en aquest concert. Entre els assistents, moltes il·lusions i hem pogut parlar amb alguns d'ells que ens han explicat.
4: És el tercer concert que venim i espero que canti cançons antigues.
5: Pues jo el conec des de lo millor 2016, que me va presentar la meva parella i m'agrada molt ser de Taiwan.
3: I queda ja només una hora i mitja per començar el concert, mentrestant, a l'expectativa del que podrà passar.
0: Gràcies, Francesca. Un concert que s'emmarca dins els actes de la Diada de Mallorca i en què es preveu 60.000 persones. Un concert gratuït que, recordeu, podeu seguir per IB3 Televisió. I desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca, Maria Eugènia Igles, bon vespre.
6: Bon vespre. La droga entrava amagada dins els cotxes que s'embarcaven en les línies marítimes regulars des de València o Barcelona. 11 persones han estat detingudes i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna.
0: El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama liderada per un home resident a Ciutadella. I els arquitectes que duran a terme la reconversió de l'antic edifici de Gesa proposen una intervenció mínima i més zones verdes.
6: El complex que tindrà oficines municipals i espais culturals, a més d'una cafeteria, estarà acabat a finals de 2029. En lloc de construir edificis nous, s'han previst dues plataformes. Tindran edificis de vall i estaran cobertes de vegetació.
0: I Antoni Sales ja no és el batle de Costitx, 20 anys després d'agafar la vara municipal.
6: La renúncia s'ha ratificat en un ple extraordinari i demà se'n farà un altre en què Joan Mona, la seva mà dreta, agafarà el relleu. Sales era un dels batles més veterans que han ocupat el càrrec de manera ininterrompuda.
0: I l'absència del president dels Estats Units, Donald Trump, marca el 25è aniversari de l'11S a Nova York.
6: Un quart de segle després, moltes d'aquelles conseqüències continuen presents. L'11S encara condiciona la política exterior, la seguretat i el servei d'intel·ligència dels Estats Units. Les cerimònies d'avui han servit no només per recordar les víctimes, sinó també per posar de manifest fins en quin punt aquells atemptats varen transformar el país i l'ordre internacional.
0: Deien que Donald Trump no ha estat a l'acte a Nova York, ha estat al Pentàgon, un dels escenaris dels atemptats de l'11S. El president nord-americà ha recordat les víctimes, però també ha aprofitat el seu discurs per defensar l'actual ofensiva dels Estats Units contra l'Iran, vinculant-la amb la necessitat de protegir la seguretat del país.
7: We will never, ever forget. That's why we fight.
0: Mai oblidarem, per això lluitam avui. No tenim elecció, lluitam fort, diu, lluitam per guanyar. Sempre recordarem les víctimes de l'11 de setembre, recordant que varen ser prop de 3.000 les víctimes que va deixar aquest atemptat a les Torres Bessones. Tot i això, hi ha més de 1.000 víctimes que encara no s'han aconseguit identificar 25 anys després. Així arribam a les 8:04. La informació continua al butlletí informatiu de les 9. Ara comença el programa. Entre avui i demà, que passin molt bon cap de setmana.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Aracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La majoria dels oients sabeu què fèieu i on éreu tal dia com avui, fa 25 anys, quan els avions varen xocar contra les Torres Bessones de Nova York, provocant la mort de quasi 3.000 persones i ferides a més de 25.000. Els més joves, potser ho descobrireu ara, ho descobriu avui, i reconeixereu estorats la fragilitat humana i com la vida i el món poden canviar en qüestió de segons. Les barres d'acer i les plaques d'alumini en què estaven fets els gratacels se varen fondre i se varen desplomar com una baralla de cartes. Ha quedat esforat enmig de Manhattan com a homenatge i com a recordatori. Per al programa d'avui hem triat la paraula barra, que pot ser la desbar, espades forn, l'actitud de qui s'atreveix a tot per menys preu de l'altre. Però volíem recordar també aquestes barres d'acer que no suportaren el pas de la barbària.
2: Yeah, yeah, I'm low. Hey.

0: Avui el sentirem molt, en Relsby, perquè està a punt de donar un concert gratuït, a més molt a propet dels estudis d'Ivetres Ràdio a Palma, en el Passeig Marítim, i com que a més el teníem tan a prop i com que a nosaltres ens agrada treure les paraules polisèmiques del programa a passejar, i això sol ser una cosa que ha de fer Aina Marc, i d'on Aina Marc és pel Passeig Marítim de Palma, molt a prop, per no dir de dins, tot el meu lloc que hi ha avui, esperant el concert de Relsby. Aina, com estàs?
1: I d'hora, Celi, estic molt bé, estic molt contenta ara mateix aquí. S'ha de dir que ara s'està beníssim, perquè no fa calor, ha baixat el sol, s'està fresquet. Bé, jo estic fresqueta perquè no estic ben enmig de la gent. Hi ha moltíssima gent. Nosaltres hem arribat aquí unes hores abans. Hi havia dues cos, una que entrava per la banda de Porto Pi i l'altre accés era per la banda del Palau de Congressos. Hi ha gent que ha vengut aquí a partir de les 3 de l'hora baixa i ells sí que han passat calor. De fet, com que la paraula d'avui és barra, el primer que han fet ha estat acostar-nos en aquestes barres, evidentment, no podia faltar. I tot i que ara mateix no mos han pogut atendre, estan a tope de gent, ja tothom està pendent per demanar una mica de beguda abans de que comenci aquest concert. Nosaltres hem aprofitat abans, els hem molestat una miqueta mentre es feien net per veure quin era aquest procés, no?, de començar a muntar tot per un esdeveniment tan gran i tan especial com el que hi ha avui. I, a més, també mos hem aturat a demanar en el Servei Sanitari de Creu Roja per saber una mica si qualcú encara ha d'arribar aquestes recomanacions que haurien de fer perquè no passàs cap accident.
0: I d'ara tot d'una ho escoltarem, Aina, però com està l'ambient? Està la gent emocionada, contenta, hi ha molta gent, està tranquil·la, estan impacients, perquè crec que quan han obert això barrera, quan tu deies o portes, tothom anava a correguda.
1: Efectivament, efectivament. De fet, hem arribat i quan hi havia la cua la gent estava normal, estava asseguda i ha estat obrir barreres i tothom ha fotut a córrer cap allà, que pareixia allò una batalla campal, i ja era més qüestió de qui feia més via que no qui havia arribat antes a fer la cua, perquè si després tenien les cames més llargues ja anaven més viu que un altre. S'ha de dir que ja una bona filera de banys portàtils, que això també és bastant interessant, sol ser important no haver de fer cua per haver d'anar a un bany. Hi ha bastanta organització, molta seguretat i moltes, moltes banderes d'aquí de les illes, de Mallorca. De fet, l'artista va demanar per les seves xarxes socials que enduguessin de banderes, i així ha estat, i aquí mateix n'han repartides. Ara per mi s'ha acabat tot, s'han acabat les banderes i s'han acabat les pulseres, però veiem a tothom amb aquests colors de groc i vermell.
0: I nosaltres ara escoltarem aquests testimonis que ha recollit Aina Marc, que ja fa un parell d'hores que està a prop de on s'ha de desenvolupar aquest concert de Relsby. Després tornarem a connectar amb tu, Aina, cap al final del programa, quan quedin 10-15 minuts per acabar aquesta primera hora, perquè també recordam en els oients que serem a la freqüència modulada fins a les 9:30, però a partir de les 9:30 passarem en el segon canal online, perquè els companys d'Ivetres Ràdio han de retransmetre el Palma Futsal. I Aina Marc, qualsevol cosa mos demanes pas, nosaltres ara anem a escoltar, a veure aquests testimonis que has agafat en el costat d'una barra.
1: Beníssim. Idò, tornem a estar aquí davant d'una barra. Ara mateix són les 6 del capvespre, fa calor, tothom sua, no hi ha molta ombra. Bé, en aquestes barres els camarers tenen sort d'estar davall qualque carpa. Estic aquí amb la Jennifer. Hola, Jennifer.
2: Hola, buenas tardes.
1: A quina hora has arribat i quin sol seu protocol abans d'obrir la barra? Que veiem que feis net, moveu coses...
2: Bueno, pues hemos llegado a las 5, un grupo reducido, para empezar a preparar todo para cuando abran. Bueno, al final consiste en limpiar, que esté todo despejado para que nadie se pueda caer, colocar bebidas, alcohol, agua, que esté todo frío para cuando empiece.
1: Què espereu vendre durant avui vespre, que és el que normalment, botelles d'aigua, cerveses, que sol ser el més demanat?
2: Hombre, yo creo que cerveza lo que más en cuanto a alcohol y agua, porque hace muchísimo calor y creo que se va a vender bastante agua. De hecho, ya estamos previstos para cargar bastante, porque enseguida que se termine tendremos que tener más en frío. Pero sí, yo creo que va a ser lo que más, cerveza y agua.
1: ¿Y fins quina hora feis comptes està servint begudes a la barra?
2: Pues si no voy equivocada, hasta las 12, que es hasta la hora que dura el concierto.
1: I després, la feina de recollir i de fer net és una mica el mateix protocol que abans d'obrir la barra?
2: Sí, con la diferencia de que somos mucho más personal a la hora de recoger que a la de montar, porque ya hay gente que viene antes a dejar neveras cargadas con bastante antelación de por la mañana, pero a la hora de recoger somos todos los camareros que hemos trabajado durante el servicio y es mucho más ágil todo. La temperatura ayuda a la hora de recoger.
1: Molt bé, moltes gràcies.
3: Ella sabe que me gusta así, ella sabe que me porto bien, ella quiere que me quede...
1: Estam a punt de xerrar en Naroa, que és camarera d'aquesta barra, i res, te volien demanar una mica a quina hora has començat a muntar, a preparar, a quina hora has arribat aquí?
4: Pues jo he arribat sobre les 5 per ajudar a netejar la barra i a preparar-ho tot.
1: Com vos soleu organitzar per aquest tipus d'esdeveniments? Teniu qualsevol tipus de protocol que faceu o sempre sou les mateixes persones, aneu canviant? Com funciona?
4: Bueno, pues la veritat és que bastantes persones ens coneixem d'altres concerts, d'altres coses i, bueno, pues ja tenim com a rol cadascú bé organitzat i tots sabem el que hem de fer en cada moment.
1: Quines begudes soleu vendre més? Que és el que feis comptes que hi haurà més reclam?
4: Cubates, sobretot, i cervesa. Molta cervesa.
1: Des quina hora creus que vendrà l'onada grossa de persones? Soleu tenir qualconada just abans d'un concert o a mitja part? Sol passar això?
4: Sí, sempre sol notar una pujada de gent just abans de començar el concert i sobretot quan si es fa qualque descans o una petita aturada o qualque cosa, la gent sol venir a recargar.
1: I una pregunta una mica més personal, a tu t'agrada en Rels B com a artista?
4: Sí, jo és la veritat que m'agrada bastant i a part pues, és com estem escoltant a un artista de Mallorca davant de la gent de Mallorca i és bastant agradable, sí.
1: I a més que darrere tu tens la mà, vull dir que no hi ha... passa ara una mica de brisa, una mica de vent, però com ho fas per fer feina escoltant un artista que realment t'agrada i com ho fas per diferenciar, no? Això de no poder aturar-se a ballar ni a cantar i a seguir fent el que te toca.
4: Pues la veritat és que si te concentres fent feina hi ha moments és que tan sol ni escoltes en el cantant i no t'has ni adonat de que ha començat o qualque cosa i només pots gaudir d'aquest moment quan descanses un moment i no hi ha tanta gent.
1: Molt bé, Ida, moltes gràcies i que vagi superbé quan venguin aquestes onades de persones a demanar la barra.
4: Moltes gràcies.

0: Seguim amb el tema de les barres perquè estem curiosament davant un lloc on venen menjar i el seu nom és Barra Lliure, serveis gastronòmics. Estem aquí amb el Lucas. Lucas, com va néixer aquest nom de Barra Lliure?
1: Barra Libre, el nombre es un poco para acaparar a la gente, la atención de la gente. Creo que nos hemos preparado para el show de esta noche de una manera, la verdad que esperamos bastante gente, más que el día de la patrona, así que veremos cómo va.
0: ¿Cuántas hamburguesas tenéis previstas vender hoy, más o menos una aproximación?
1: Y estimamos más o menos en unas 800 unidades, vamos a ver qué tal va.
0: ¿Y cómo es vuestra preparación que estáis haciendo ahora? ¿Huele a comida ya? Son las 6 de la tarde, pega el sol, pero ya estáis empezando a montar cuatro cosas, ¿no?
1: Sí, hay que montar y bueno, tener prevista ya, más que nada para que sea un poquito más rápido y demás, tener prevista ya la cocción de antemano y bueno, que no se haga tanta cola.
0: ¿Hasta qué hora vais a estar aquí?
1: Y hasta las 12, por lo menos dando servicio, estimamos que es ahora.
0: Súper, muchas gracias, Lucas. Quiero darte un beso, ay, con esa boca. Hem aprofitat ara que acaben d'obrir les portes d'aquesta cua i tothom ha partit corrents i hem vist ja algun personal sanitari de Creu Roja que ja s'ha preparat per vigilar una mica. Com vos soleu preparar per aquest tipus d'esdeveniments? Quin protocol soleu seguir?
2: Solem estar bastant pendents perquè fa molta calor, encara que hagi vengut aquesta onada de fred, per tant, pot haver bastantes lipotímies, a més la gent no se sol hidratar massa en aquests esdeveniments, per tant, tindrà un poc pendent d'aquestes cosetes. I sempre és millor tenir un poc de presència en aquest tipus d'esdeveniments perquè m'ho tinguin en compte.
0: Quantes persones sou, més o menys?
2: Més o manco 25, una cosa així.
0: I què recomaneu a la gent que ha vengut a veure aquest concert perquè no passin incidents i no se facin mal i no hi hagi empentes?
2: Que venguin amb tranquil·litat, que s'hidratin molt i sobretot que no venguin en el darrer moment, sinó que venguin en calma per no estar tots aglomerats un damunt l'altre, que després si passa algun accident és més complicat poder accedir en aquest tipus de persones.
0: Molt bé, moltes gràcies, Ida.
2: Gràcies a vosaltres.

Però nosaltres hem de canviar de ritme perquè això no atura i com sabeu, encara que vull anar un poc més tard de l'habitual, és hora d'obrir i de preparar el sopar d'avui i estar per de demà.

0: Idò, prepareu-vos, entusiastes de la mel, que avui caurà alguna idea per sopa, que tingui una culleradeta de mel. Juny Cortés, com va?
1: Amb ganes d'escoltar el nostre convidat, en Raül Ameller, qui, amb la seva dona, Nana Marqués, cria i selecciona l'abella negra autòctona de les Illes Balears.
0: Idò, Raül, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
2: Hola, buenas tardes. Molt bé, aquí estem.
0: Molt bé. Ja preparats, per cert, per participar a Fira Arrels, no? Dies de 9 i 20 de setembre, el cap de setmana que ve, a recinte firal del Mercadal.
2: Exacte, exacte. Ja tenim tot quasi preparat, s'estan ja decidit i estem en preparatius ja quasi bé.
0: Molt bé. A més, vosaltres sou de Mercadal, no?
2: Exacte. La meva dona és de Mercadal, sí, sí, sí.
0: Val, i això és jugar a casa. De fet, ahir mateix vareu ser en el mercat de dijous del Mercadal, anàveu a vendre la mel. Saben bé la mel, Raül?
2: Sí, sí, la veritat és que sí. Aquest temps no és habitual que hi hagi una venda molt exagerada, perquè la mel és una cosa un poc més cap a quan ve fred i refredats i aquestes coses, però sí, no mos podem queixar.
1: Sí, i clar, has dit que la mel és algo que s'emplea més quan es fred arriba, ara que està començant a arribar es fred, volíem demanar quina és la millor temporada per comprar la mel.
2: Com a millor temporada, qualsevol moment, perquè al final la mel és un producte que no es fa molt bé, si està ben cuit, i realment, si tens un apicultor a prop, val la pena comprar el dejo quan tantes, perquè moltes vegades mos quedam sense, ja que a Balears no hi ha un excés de producció, i hi ha que aprofitar quan te n'hi ha.
1: Ja heu sentit, oients, el millor moment per comprar mel és quan abans millor. I la vostra mel va directa de la bresca al pot, no? És 100% natural.
2: Exacte. Sí, sí, nosaltres fem una extracció per centrifugat i de desmaduradors directes en el pot. No hi ha cap procés més, vamos.
0: Molt bé, i aquí tenim avui en Raül Ameller, que mos acompanya, de mel i reines. De fet, vosaltres sou els únics a Menorca que veneu aixams amb abelles reines, d'aquí és nom, de la raça autòctona abella negra balear. A veure si mos podries explicar, que deu ser apassionant, Raül, com és la vida dins un aixam, com s'organitza?
2: Sí, nosaltres som els únics criadors a Menorca que comercialitzam, i la vida dins un aixam tot passa perquè hi hagi una família completa en cada membre en les seves funcions, i sobretot una reina jove amb ganes de fer feina.
0: I aquesta reina quines qualitats ha de tenir?
2: Nosaltres seleccionem sobretot l'adaptabilitat, que s'adapti, que ve un clima càlid, pues que el sepin aguantar, sepin administrar les reserves que elles proporcionen dins la caixa, que siguin resistents a les malalties, que tenim una vea balears bastant forta, I després que hi hagi producció, està clar. Ja. Sense producció, tothom diu, jo tenc abelles de hobby, si em fan bé i si no també, però realment tothom té abelles per poder fer el cafè amb mel o tal.
0: Clar, i això s'ha de cuidar, no? No basta tenir les abelles, m'imagino que hi ha tot un procés de cura, de desinfecció, de que estiguin a un lloc bo per poder aconseguir els aliments, etcètera, no? Com cuideu vosaltres?
2: Pel canvi climàtic i tot això necessiten més atenció del que se necessitava fa 25 o 30 anys, com me diu la gent. Nosaltres no fa tanta estona que en tenim. Però avui per avui o hi estàs molt damunt o és molt difícil. Si ve un any molt, molt bo, sí, però a la mínima que l'any sigui mitjancer, ja no arribes a la producció.
0: Ja. I les abelles autòctones, en aquest cas l'abella negra, és més resistent. Quines característiques diries que té?
2: Més resistent que altres races, no ho puc dir, perquè com que no he tingut altres races, tampoc, no m'agrada dir el nostre és el millor sense haver provat res més, m'entens? però sí que es veu que tenim una vea diferent, una mica diferent a la península. Sí que és un poc més resistent contra la barroa que el que hi ha a la península. I hem de potenciar això. O sigui, és una vea rústica.
1: I, clar, vosaltres teniu casetes a 8 finques de Menorca. Cada apiari dona una mel diferent?
2: Sí, nosaltres ara mateix tenim a vegades 8 finques. Cada mel és diferent, cada zona. Poden estar a 3 o 4 quilòmetres unes de les altres i la mel pot sortir en gust diferent, en color diferent, perquè al final un avantatge que tenim aquí a les Balears en general, que els canvis de terra són molt ràpids i del que menja, del que es nutreixen les flors influeix molt en el resultat després del nèctar. I clar, i les abelles van a el que tenen més a prop o el que més els agrada. I poden compartir una mateixa flor i que el nèctar sigui diferent.

0: Raül Ametller, tu deus dir moltes vegades això, Esmel, no?, al llarg del dia.
1: Bueno, unes quantes, unes quantes.
0: Perquè quina producció sempre... podeu arribar a fer de mel?
1: Depèn molt. Enguany la mitja està molt petita. Dir-te una quantitat és molt complicat. No te podria dir una mitja de X per caixa, perquè nosaltres també estem en creixement, cada any és diferent. Nosaltres hem passat d'estar en 20 caixes fa 3 anys i mig a estar ara més de 200.
0: Uau, o sigui... molt bé, això és que aquestes abelles reines funcionen, eh?
1: Bueno, he tingut un bon mestre, un bon amic que m'ha ajudat i crec, per el que me diu la gent, perquè valorar una cosa d'un mateix a vegades és complicat, no anem per mal camí. Tot és millorable, i més en aquest món, però no anem per mal camí.
0: Ja, perquè aquest mel i reines no han nascut de la casualitat. Abans de constituir-vos amb aquest nom comercial i com a empresa, ja cuidàveu, veies, no?
1: Sí, nosaltres ara deu fer 7-8 anys màxim. Ens van quedar 3 casetes que tenia l'avi de la meva dona. I, bueno, i van anar modernitzant, comprant caixes noves, anant a qualque formació... I, bueno, hi vaig anar a una formació de cria de reines, vaig fer una mica d'amistat amb els qui va donar la formació, que ara són uns grans amics, una parella, també, i, bueno, mos va picar el gustillo de fer les nostres reines i això ha anat creixent fins a un volum ja interessant.
0: Molt bé, parlant de picar, m'imagino que t'ho demanen molt, si t'han picat les veies o no.
1: Sí, qualcuna t'endús de tant en tant.
0: Això és inevitable, no? Quan diuen en castellà, és de l'oficio aquest, no, Raül?
1: Exacte, exacte. Bueno, estem fent feina perquè no piquin tant, que l'evolució ja se va notant, però sí, qualcuna t'endús. Encara que sigui enganxat-la sense voler o
0: ja,
1: el que sigui.
0: Ja, ja. I parlem de la mel, però vosaltres també veneu els nuclis d'abelles, és a dir, aquí la vella reina i la seva comunitat perquè puguin anar, com diríem, a una altra casa, no?, fer la família a un altre lloc. Quin tipus de clients teniu?
1: Sí, nosaltres venem tant les reines com nuclis i tipus de clients, pues, des d'un apicultor aficionat que n'ha tingut tota sa vida, gent que vol començar de zero, com apicultors professionals, que en vez de comprar nuclis te compren les reines, però també dins Menorca mateix hi ha altres empreses d'apicultura, pues, que són clients nostres i bueno.
0: Molt bé, i aquesta és 100% Menorca, eh, Raül?
1: Jo, més que 100% Menorca, jo diria bé de Balears. Al final, nosaltres fem feina també com a criadors de 12 reines, que és un programa de cria i selecció de saber autòctona de Balears. I jo crec que tenim una lliga conjunta. Cada dia més, tant el d'aquí com el de Mallorca, com el d'Eivissa, Formentera, es comparteix molt.
0: Que bé. I, a més, cada vegada amb més qualitat i més reconeguda, tant certàmens de premis com per els propis clients. I de Raül, mos encanta xerrar de mel, però nosaltres necessitem, per la gent que mos escolta en aquestes hores i que avui no és en el concert de Railsby, el manco és que viuen a Mallorca, una recepta per sopar que mos proposaries.
1: Així una recepta un poquet, no molt a la budregada, però un poquet podria ser llom al forn amb mel.
0: Molt bé, el preparau a casa?
1: Sí, sí, de tant en tant, quan tenim temps, ja que tenim 3 fills petits també i no tenim molt de temps, que diguem, però ho intentam.
0: Molt bé, i com feis la mel? La mescleu amb alguna cosa?
1: Se prepara el llom en s'adobat i antes d'anar al forn, un parell de quarades ben bones de mel damunt el llom i que el forn faci la seva feina.
0: Exacte, que faci la seva màgia. I d'això en podríem treure un tàper per al dia següent?
1: I tant, i tant. I si no, jo com a tàper per al dia següent, pa de pagès amb sobrassada frita i mel, és ideal.
0: I tant, i a qualsevol hora aquesta.
1: Exacte. I si ja li poses un poquet de formatge de Menorca frit per damunt sa mel, ja és el acabose.
0: Tu sí que en saps, Raül Ametller. Vinga, anem a canviar un poquet de ritme de música, que en juny té 4 preguntetes per tu.

0: Raül, per al programa d'avui hem triat la paraula barra i te volia fer un parell de preguntes de resposta breu. Vinga, anem a la primera. Si te dic barra, què te ve al cap primer de tot?
1: Una barra, una bastonada.
0: Una bastonada. I quina abella diries tu que té més barra dins una caera?
1: Els bagots.
0: I bé, no és barra, però sona paregut. La barroa, és el pitjor enemic de l'abella, diries?
1: Sí, i ara ja comparteix un poc en la vispa asiàtica. Sí, però sí, la barroa és mundial, vamos, o sea... Sí. Hi ha lluita constant.
0: I en quin plats, bé, ja el teu tàper i el teu sopar d'avui en tenien mel, tens qualcun altre plat en el que li afegeixis una miqueta de mel?
1: Jo és que vaig passar que no m'agradés la mel a posar-lo a tot. Des de bunyols fins a un pa tot sol, el que sigui. Jo l'adaptes per tot. Hi ha diferents tipus de mels i cada mel pot servir per una cosa diferent. No sí. Te sabria dir un plat concret.
0: La idea del bunyol m'ha paregut bona. Igual l'hauríem de provar, aquesta. I ja per acabar, tens alguna idea pel constipat o el mal de coll en la mel?
1: Bueno, camamilla mel. I si és de Menorca, millor.
2: Es va, podem fer un complet en aquest cas, de camamilla de Menorca i de mel també de Menorca. I de Raül Ametller, mos ha agradat molt xerrar amb tu. Des de Mel i Reines, moltíssimes gràcies. Una abraçada també a la teva dona. I això, que tingueu molta sort, que vagi molt bé la fira Rels. I bona temporada, una abraçada.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies i a vosaltres també, gràcies.
2: I ja que la paraula d'avui es va rejuny, jo crec que podríem tornar-li demanant a en Toni Camps que mos prepari un bocata, no?, amb una bona barra de pa.
3: Hola, què tal, oients de IB3, del programa Entre avui i demà. Som en Toni Camps i avui a El Bocata de Què tenim a Jaume Miralles, que és el propietari multiusos, que diu ell, del forn d'esplà de netesa. Jaume, què tal, com estàs?
4: Hola, bones, com anem, Toni?
3: Molt bé. Escolta, El Bocata de Què?
4: I d'ara, de trampó.
3: Ostres.
4: En formatge mones.
3: Vamos. I amb aquí?
4: Idò, amb la persona que li faci ganes passar-s'ho bé, ara que encara queda un poc d'estiu.
3: Que bé. Que bé. Escolta, i com el prepararies?
4: Idò, un trampó té de petitó, dins el bocata, ben trempadet, i del bocinet de formatge mones.
3: I és pa? Seria pa moreno, pa... Perquè també vosaltres en el forn també feis pa. Amb un llonguet.
4: Amb un llonguet, el faria.
3: Fantàstic. I torrat o fora torrat?
4: Un poc de torrat, sempre.
3: I on?
4: Diria que a una cala de la serra.
3: Ah, molt bé. Molt bé. Hauria de ser una hora un poc prudent, perquè, no, si no, un pentura no seria tan tranquil, no?
4: Bueno... A qualque banda encara hi ha tranquil·litat.
3: Escolta, i per què aquesta decisió?
4: Perquè és algo que és veritat que m'agrada fer-ho i en l'estiu escapar-me i fer això. I ho he fet.
3: Ah, ho has fet. No m'ho has convidat, no me va bé això.
4: La pròxima.
3: Perfecte. Jaume, moltíssimes gràcies.
4: I gràcies a vosaltres, idò.
5: Lletres Ràdios, participació.
6: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
7: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
8: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
7: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
8: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
7: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
6: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
5: I IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: El Diari de Menorca, segons alguns articles, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
10: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
11: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
12: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
6: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ves que aquesta cançó que se titula Molta barra, així en dues os d'oculs, però has fet aposta per aquest capítol d'avui, d'entre avui i demà. Anem a passar juny cortes pel prisma, la paraula barra, una paraula que, com ja escoltau, té moltes excepcions i diferents significats.
1: Exactament. El Diec la descriu, per exemple, com una peça metàl·lica, de fusta o d'un altre material que serveix com a base per la realització d'exercicis gimnàstics. I precisament d'aquesta barra en sap molt na Cíntia Rodríguez, gimnasta a la que vam poder entrevistar al programa.
2: Al final se m'adonava molt bé de la barra d'equilibris i també la tenia molt entrenada, entrenava moltes hores i a més la disfrutava, eh? A lo millor altres gimnastes que les costa un poc més i enfrontar-se a ella les crea més inseguretat i jo al final m'encantava sortir a barra.
1: Damunt aquesta peça de 10 centímetres d'amplada, l'equivalent a un dels nostres peus, na Cíntia pot fer absolutes virgueries. Nosaltres, entre avui i demà, també la fem servir bastant, la barra, però no la mateixa que na Cíntia, sinó la barra espaiadora, que és a tots els nostres teclats i telèfons mòbils. No pensar-hi més amb aquesta gentussa que viu de mangarrupes.
0: Barres de bar per llevar, s'ha set un glob, barres de pa. I vos han dit, com dirien oculs, això de que teniu molta barra. Aquesta expressió s'utilitza per descriure una persona, podríem dir, descarada. Perquè sa barra també se pot referir, de fet, a sa mandíbula. No tots tenim molta barra, però es veu que n'hi ha molts que l'apretem quan no toca. Així mos ho va explicar Ferran Llansana, dentista, cofundador d'Excel·lents Dental.
3: Jo diria que el bruxisme és, realment diem que és un hàbito parafuncional. Vol dir que és algo que se surt de la funció, de la normalitat, no? Que apretem les dents durant un moment que no és la masticació, d'acord? Les dents estan preparades només per xocar durant la masticació. Són al redor d'uns màxim 7 minuts al dia i aquell que té bruxisme, que és la majoria, el que fa és apretar les dents durant moltes hores. Com el

0: Però no totes les barres són negatives, n'hi ha que fan moltes ganes, especialment a aquestes hores. Perquè una barra és una forma allargada de, per exemple, fusta o metall, com ja m'he explicat abans, però també ho pot ser de pa. I jo només de pensar en una barra de pa ara mateix me fa una mica de renou sa panxa. I que fa més ganes un divendres vespre que la barra d'un bar. Borja Triñanes és bartender i a aquest programa va explicar que la barra de bar no ve d'on pareix que ho fa.
1: La barra del bar no viene de que sea una barra en sí, porque es como una especie de balconcito, ¿no? Barra viene de barrera. Es la zona que delimita el espacio de lo que está dentro y de lo que está fuera, de lo que está dentro del alcance del cliente y de lo que está fuera. Y una separación para que la gente que trabaja en el bar no se vea invadida por la clientela.
0: Aquest espai és l'estació de feina de cambrers, coctelers i bartenders, i aquests hi ha vegades que s'acaben acostumant fins i tot una mica massa.
1: De hecho, es un espacio donde, con el paso del tiempo y al haber pasado muchos fines de semana, viernes y sábado, pues llega un momento en el que no sabes comportarte fuera de ese espacio y dentro sí que es como más sencillo.
0: Idò, ja veus, una barra és una forma, és un espai, és un menjar, i el que empleem per menjar-ho, una paraula molt versàtil.

0: a beber.
1: Tot és a raó, hi ha moltes coses que se poden fer a la barra d'un bar, veure, xerrar amb amics i fins i tot anant al teatre.
0: Te obliga a callar.
2: I així va néixer la primera edició del Teatre de Barra, per mesclar el que era oci, cultura i gastronomia, no? Poder prendre tapes en els bars, que són el lloc habitual d'oci, i oferir cultura a teatre.
3: Acabam d'escoltar a Javier Matesanz, un dels creadors de Teatre de Barra, un certamen de microteatre que es representa als bars de Mallorca dues vegades a l'any.
2: Bueno, el Teatre de Barra van crear l'octubre del 2012 i bueno, era un moment de crisi econòmica i en aquell moment pues, havia poca feina per al sector professional, havia poca programació. Se'ns va acudir doncs, fer un teatre en format petit inspirant-nos en un que feia dos anys que tinguem bastant d'èxit, que era el microteatre, importat des de Madrid. I nosaltres se'ns va acudir aquest format, produir-lo en els bars, que era una mica el sector que menys estava patint la crisi.
3: La iniciativa va néixer com una resposta a la crisi, però ara està a punt de fer 15 anys i 30 edicions.
2: Qualque cosa especial sí que farem, perquè bueno, que serà una efemèride. El manco per nosaltres, no?, que estimem moltíssim el Teatre de Barra i li hem dedicat molt d'esforç i moltes il·lusions, segur que serà una edició molt especial.
3: I és que aquest Teatre de Barra té algo que fa que vulguis tornar. Li passa al públic, però també li passa als intèrprets. Ens ho explica na Cata Rosell, actriu que ha participat a diverses edicions del certamen.
4: La veritat que l'experiència és xulíssima, perquè el públic així del teatre, normalment és un públic que li agrada el teatre, però en el Teatre de Barra hi ha un poc de tot, i m'agrada molt la seva reacció, sobretot la de la gent que no està tan acostumada a anar al teatre, la reacció que té a veure una escena tan de prop, tan de veritat, és molt xulo.
3: Aquesta proximitat és un gran atractiu d'aquest teatre, però també és un repte.
4: Notes el públic riure, respirar i estar moltes vegades a menys d'un metre teu. És brutal, l'experiència de com responen. No hi pot haver cap trampa.
3: No hi pot haver cap trampa, en efecte. Rafa Gallego, dramaturg i director de l'Aviador, que s'emet cada dia després del nostre programa, xerra també sobre un altre repte d'aquest format, la durada.
5: Clar, el repte és escriure una història que tingui sentit, que duri 15 minuts, a més no te pots passar, te pots fer massa curt, que tingui un plantejament, òbviament, que tingui un conflicte, que tingui qualque gir, com a mínim un, que sorprengui als espectadors.
4: Com són peces curtes, està totalment el moment dels conflictes, tot molt potent, perquè ha de passar tota la història en 15 minuts. No tens una introducció com tens en el teatre normal de 15-20 minuts, després hi ha el conflicte gros aquí, comences gairebé a dalt.
3: En una paraula, intensitat. Intensitat, però, que resulta molt gratificant, perquè no hi ha dues funcions iguals.
4: La veritat que sembla que ha de cansar més del que cansa, perquè és vera que estàs en escena, tornes enrere, tornes a estar en escena, cada vegada un públic diferent, i sobre també te surt diferent, encara que estiguis fent la mateixa obra.
3: Teatre de Barra és també una gran oportunitat per a nous escriptors. Així ho diu na Marga Arrom, dramaturga i directora.
6: Jo, per exemple, Teatre de Barra és el primer que vaig fer de tot, perquè què has de fer tu? On pots enviar coses? No tens com fer-ho, saps? Llavors, és que qualcú te doni l'opció de simplement, ells te donen una temàtica, i te doni l'opció d'enviar-te un correu electrònic i una idea que tu tinguis, un text, te la llegesquin, te la valorin. En el principi, quan no coneixes actors, te ponen en contacte amb actors, no sé, tot un seguiment que d'altra manera tu haguessis seguit siguent una simple espectadora que li agradava el teatre, però potser mai haguessis tingut l'oportunitat d'anar més enllà i de fer coses teves.
3: El tracte amb els actors és també una part molt gratificant i atractiva d'aquesta iniciativa, especialment per a directors i directores novels.
6: Teatre de Barra també és un format fantàstic per començar a mullar-te amb aquest àmbit, saps? També te dones oportunitat de créixer o d'aprendre, i si els actors te van ensenyant, te van dient per aquí no, te van dient això millor si ho fèiem així de sa, aquí això no és orgànic i no queda tan fluid, menys si provem a fer això altre, i tu també vas aprenent, perquè tu en principi parteixes de l'escriptura, i a lo millor no tens en compte que el moment de veure-se representat no quedarà tan natural.
3: El teatre és un art col·lectiu i especialment en aquest format és viu i ple de canvis.
7: Fins al darrer moment se sol retocar alguna frase, alguna paraula, o a vegades ens ha passat que sobrefuncionava molt bé. Això m'ha passat una vegada, per exemple, amb Luca Bonadei, amb en Pedro Rey, una obra que després va guanyar. No li veiem al final, no veiem com tancar-lo i seguíem assajant sobre. I en el final en Luca va dir, ostres, ja ho veig, és aquí. I va deixar un final superxulo que no estava fins pràcticament el darrer dia.
3: I què s'acerca a aquestes obres? Rafael Gallego, que també ha estat jurat, ens ho explica.
5: Jo m'agrada que a part de tenir tots aquests elements, hagi literatura. No me basta l'associació de gags, per molt divertits que siguin, la sorpresa per la sorpresa, vull dir, tot això està molt bé que hi sigui, però jo me fixo molt en la literatura. Si un text està ben escrit, per aventura sacrifico un poquet aquesta diversió, aquest gir, aquest final, per aquesta literatura que te dic.
3: Al teatre de barra hi caben tots els gèneres, però a una barra de bar la gent prefereix fer una rialla.
7: A mi, personalment, però això és una cosa personal, a mi m'agrada més fer comèdia en el teatre de barra. I estic enamorada del drama, i el drama també m'agrada molt. Però en el teatre de barra la gent ve molt a fer una cervesa i a divertir-se un rato. I not que no sé, que jo, pues, sentir la gent, passar-se bé, riure, calma, estic més còmoda.
6: Sempre ho diuen que potser quan la gent va comprar, que te demana un poc de que va cada una, si dius aquest és un drama, la gent com que arrufa una miqueta més el nas, perquè és un format com a més amable, no?, per anar a entrar, veure 10 minuts, fer un riure.
3: No obstant, el drama també hi té cabuda.
5: Jo som més del drama i també hi som molt defensor del drama dins el microteatre, el teatre barra, el teatre de butxaca, en el format breu. Crec que el drama hi ha de ser. De fet, com a jurat també és cert que aquests drames que me puguin commoure, i no dic que la comèdia no sigui eficaç, interessant, i de fet ho és, i de fet predominen les comèdies, però començant per jo i d'altres autors i autores que han transitat el drama i funcionen molt bé perquè el públic en un drama també entra.
3: Hi caben moltes obres i molta cultura a la barra, idò. El proper 17 de setembre, a diversos establiments de l'Enquerna, podreu gaudir de la 29a edició d'aquest certamen Teatre de Barra.
8: IB3 Ràdio és diversitat.

0: de dilluns a divendres a la una del migdia. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: Demà és la Diada de Mallorca. Conxa avui que serà designada filla predilecta de Mallorca. Relsby, fill predilecte. Michael Douglas, fill adoptiu. I després hi ha premis Jaume II, ben importants i interessants, com l'Encesa pels Drets Humans, el Gremi d'Emergers de Mallorca, Asnimo o el Museu Etnogràfic de Campos, entre d'altres. Però aquí tenim a punt per el concert de Relsby és en Aina Marc. Aina.
2: Hola, hola, molt bones. Tornem a ser aquí. Ara ja se nota un ambient diferent. Abans ja començava l'ambient, però ara que ja ha fuit la llum del dia, quasi, ja és de vespre, ja tot han pujat una mica la música d'ambient i se nota molt de més moviment. I tenim aquí en Josep preparat per demanar-li una mica sobre el concert d'avui. Josep, hola, com va?
3: Hola, va bé.
2: Mem, a quina hora has arribat aquí avui, tu?
3: He arribat de ves les 5 i mitja.
2: De ves les 5 i mitja, has dit la cua i d'aquell dia i el sol que feia.
3: Sí.
2: Però, així tot, en Josep i jo mateix no estan ben enmig del concert. Estan una mica més cap a la zona de menjar, cap a la zona on encara s'hi pot estar sense haver de suar la gota gorda. Trobes que se podrà veure bé de lluny?
3: Sí, jo crec que sí, i també hi ha pantalles i jo crec que se veurà bé.
2: Es costa més, de totes maneres, o va bé aquí?
3: Sí, suposo que aniré a la zona habilitada.
2: Idò, Araceli, te promet que això no has preparat, però en Josep es polla en si, no sé si ja ho notat o no.
1: Jo crec que vos cercau i vos trobau, Aina. Vos cercau i vos trobau.
2: En Josep es polla en si, un polla en si som per tot, molt movem per tot, i no podia faltar un polla en si ara mateix a fer aquesta entrevista en directe. Josep, tu vens directe de Pollença.
3: Sí.
2: I has vengut acompanyat d'amics o de família?
3: Sí, he vengut amb ma mare i el meu germà.
2: Beníssim, i és la primera vegada que vens a veure en Relsby?
3: Sí, és la primera. No havia anat mai a un concert seu.
2: I fa molt de temps que l'escoltes o l'has descobert fa poc?
3: Bueno, l'he descobert fa poc.
2: I tu ets una persona que ets molt d'anar a veure concerts d'altres artistes o has aprofitat que avui l'entrada era gratuïta i ja que estàvem, pues, pegàvem un vot?
3: Sí, bé, un poc tot. He anat a altres concerts, però sí, no sol que anar molt.
2: I beníssim. Idò, ara la darrera pregunta que te vull fer és quins plans tens per demà, perquè demà és la Diada de Mallorca i és per saber si faràs res especial o no.
3: No sé què faré demà.
2: Disfrutar el cap de setmana i ja està.
3: Sí.
2: Dormir, que avui serà un vespre dur.
3: Sí, pot ser, sí.
2: Super, moltes gràcies, Josep.
3: De res.
2: Idò, Araceli, espera, perquè ja sé que hem trobat pollencins, però jo me moc, ser gent que també sigui d'altres pobles, i també tenim aquí en Ariana. Hola, Ariana.
4: Hola, què tal?
2: D'on vens tu?
4: Jo de Sa Pobla.
2: I quina hora has arribat aquí?
4: Ara mateix, fa res. Estic fent feina tot el cap vespre.
2: No has pogut venir abans, idò.
4: No, m'hagués encantat, però no he pogut.
2: Però trobes que se veurà bé de lluny?
4: Bé, en les pantalles que veig, però és que sí, espero que sí que se vegi bé.
2: Està tot molt ben organitzat, molt ben muntat, perquè tothom ho pugui veure de qualsevol banda, idò.
4: Sí, la veritat que la organització està molt bé, perquè tothom ho pugui disfrutar.
2: I és la primera vegada que vens a veure un concert d'aquest artista o has anat a altres?
4: Sí, és la meva primera vegada, ja que el darrer concert que va fer Mallorca, l'estadi del Mallorca, vaig estar malalt i no vaig poder venir. Però és el primer pic que venc i venc amb moltes ganes de veure-lo.
2: Estàs contenta, idò, que l'entrada sigui gratuïta, que no hagis hagut de pagar res?
4: Sí, troc que això ha estat un puntazo, perquè la veritat que

0: Un Reels B gratis és increïble.
1: I d'un Reels B el sols escoltar de fa temps o ha sortit ara, això d'escoltar-lo ara de fa un anyet? Ha estat una vena o ja fa temps que l'escoltaves?
0: No, fa anys que l'escolt, fa, jo diria, 2018 mínim, fa estona.
1: I de deu saber una mica d'ell, saps d'on ve, on ha nascut o qualque cosa d'aquestes?
0: Sí, sé que és mallorquí de tota sa vida, que estimo Monté Mallorca i que per sa seva terra fa aquestes locures i més.
1: Tu, demà és la Diada de Mallorca, no? Un d'aquests motius del concert és que demà sigui la Diada de Mallorca i que facin fi predilecte a l'artista. Quins plans tens per demà? Fas comptes fer alguna cosa amb aquest motiu o simplement faràs vida de cap de setmana normal?
0: Però jo demà no és festiu, ja que faig feina, i me tocarà anar a fer feina a Port de Pollença, però m'agradaria poder disfrutar la festa al vespre, si pot ser.
1: A Port de Pollença, no me puc creure, Araceli, és que no me'n vaig, no hi ha manera de trobar qualcú que no sigui o que no tingui relació amb Pollença. Me sap greu, no ho faig aposta. Moltes gràcies, Ariana, i que vagi bé la feina demà.
0: A volta, gràcies.
2: Estem segurs. Aina,
1: ja ho heu sentit.
2: Ja ho hem sentit, i ja s'aprovou, no crec que hagi arribat tothom, però s'aprovou en 50-60.000 persones. Imagino que ara és difícil de calcular per tu, però ho veiem també en imatges en directe i Vetres Televisió, que a les 9:30 retransmetrà aquest concert, que hi ha moltíssima gent, però també molta tranquil·litat. I Aina, moltíssimes gràcies per... Bé, has de tornar cap a la ràdio. Si te vols quedar a veure en Res Vi, pots tornar. Te pots quedar, vull dir.
1: Ja ho veurem, què farem? Depèn del que em diu la jefa.
2: Vinga, idò, la jefa diu que tornis a Quantum, però que si te quedes a veure en Res Vi no hi ha problema. Perquè nosaltres ara el que farem és una nova conversa polisèmica de divendres. Serem aquí fins a les 10, però a les 9:30 passarem en el segon canal online d'IV3 Ràdio, perquè els companys d'esports han de retransmetre el Palma Futsal. Unes breus paraules d'una Concha Buica, butlletí informatiu, i tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Només queda mitja hora perquè comenci el concert d'Arrels Vi al Parc de la Mà de Palma. Els que no hi puguin anar el podran seguir en directe per IB3 Televisió. Així, tots esperen entre 50 i 60 mil persones. Els fans de l'artista ja fa hores que esperen pel passeig marítim. Anant fins allà, Francesc Mas, bon vespre. Ara mateix hi ha molta gent?
2: Bon vespre, sí, hi ha molta gent, milers de persones, i l'ambient cada vegada és més animat aquí al Parc de la Mà a l'espera d'aquest concert gratuït d'Arrels Vi. El concert, de fet, ha de començar d'aquí mitja hora, tot això el dia abans que l'artista reculli la distinció de fill predilecte de Mallorca. Els assistents, sobretot joves, frissen de poder escoltar el músic que destaca per ser un dels exponents de la música urbana a nivell internacional. Escoltam alguns d'ells.
3: Mos agradaria que gentets de les Antilles, que són ser bones.
4: Jo tenia 15 anys i ja escoltava rock and roll, que té una cançó que sigui rock and roll. El vaig conèixer amb aquesta cançó.
5: La cama sin ti, una plaza sin gente.
2: Ho escoltava amb molta alegria i ganes de festa. Recorda'm que s'ha tancat el trànsit a l'avinguda Adolfo Suárez en tots sentits fins demà al matí i que s'ha reforçat el servei de tren tant des de Sa Pobla com des de Manacor.
1: Gràcies, Francesca. I just perquè demà és la Diada de Mallorca, el president del Consell, Llorenç Galmés, ha passat pels micròfons d'IB3 per fer balanç a les portes d'aquest 12 de setembre. Ha promès acabar la legislatura amb un topall màxim de places turístiques que encara ha dit no pot concretar perquè els estudis de càrrega no han finalitzat.
6: Entenc que estiguin nerviosos perquè és una mesura que qualque partit d'espata d'esquerra a l'anterior legislatura havia impulsat, però que l'expresidenta va aturar i no va deixar evolucionar, per tant estan nerviosos davant aquesta aprovació per nostre equip de govern d'aquesta mesura tan important que és un clan social i que la gent a Mallorca demana que duguem a terme.
1: Costi ja ha acollit fa una estona el ple de renúncia d'Antoni Sales com a batle després de 20 anys en el càrrec. Ha estat un ple molt emotiu i ple avesat de familiars, veïnats i companys de partit. Ell resum així dues dècades al capdavant del municipi.
7: La síntesi ha estat una política de proximitat, però en reciprocitat. És a dir, han tingut veïnats de vora, el veïnat crec que molts ja han tingut en altres. Després, una certa habilitat en trobar subvencions i després també crec que una visió de lo que era el poble amb una planificació que ha donat el seu fruit i que pensant que ha anat molt bé.
1: Demà passarà la vara municipal a Joan Munà, qui avui veu el repte amb molt de respecte.
8: És molt difícil. O sigui, ser com Antoni serà impossible, però sempre intentarem superar els fets que puguem fer nosaltres, com ell ha seguit fent aquests anys, i veurem si ho aconseguim. Jo crec que si en seguit que tenim ho aconseguirem.
1: I el metge es convoca en una vaga indefinida a tot l'estat a partir del 28 d'octubre. D'aquesta manera, el facultatiu se'n reprenen les mobilitzacions que es varen dur a terme entre febrer i juny per protestar contra l'estatut marc que ara es tramita al Congrés. Unes aturades que, segons el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, engreixaran encara més les llistes d'espera.
9: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més, segur. Porque claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes.
1: D'aquí a mitja hora no només comença el concert d'Arrels Vi, també sonarà la siulada de l'inici del partit de futbol sala entre el Santa Coloma i l'Illes Balears Palma Futsal. Ja podreu sentir en directe aquí, en aquesta casa, a IB3 Ràdio. Després d'una temporada exigent, l'equip mallorquí comença una nova temporada amb un format nou, dividint la lliga regular en dos tornejos, l'Apertura i la Cloenda, que donaran un supercampió final. Així que, ja ho sabeu, d'aquí mitja hora comença aquest partit aquí a IB3 Ràdio i, per tant, les notícies no tornaran en aquesta casa fins a les 8 del matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Barassal i Bosch.
1: Segona hora de programa, a les 8 i mitja arribaran els nostres companys d'esports, perquè IB3 Ràdio avui vos ofereix el Santa Coloma Palma Futsal. Nosaltres continuarem en el segon canal online d'IB3 Ràdio. Només heu de connectar a través de l'aplicació o per internet, facilíssim, i tot d'una mos trobareu. Ara arriba el moment de la nostra conversa polisèmica, tancant una setmana on hem agafat aire per fer la ràdio en directe, on hem posat de manifest que la vida no és de color de rosa i que tampoc és un camí de roses, però que és una aventura apassionant, on hem tingut més de 9 convidats, de fet, més de 30, molts dels quals nous, que ens han contat històries molt interessants. Han xerrat d'ADN, de l'antiga Roma, d'emocions, de castells i castellers, d'excursions, de truc, de matemàtiques, d'Agatha Christie, de respiracions. Cada dia hem preparat el sopar d'avui i està per de demà. I també cada dia en Chema González de Lozoyo ens ha regalat, per començar l'hora de les 9, una postal sonora que ens activa l'escolta i la imaginació. També en Juny Cortés i Naina Marc han demostrat que no és necessari tenir molta barra per sortir al carrer i fer preguntes, però sí curiositat, empatia i educació, que són tres grans qualitats dels nostres conversadors.

0: Tengo per al·lusions. Xema González de Lozoyo, benvingut en aquesta conversa. Com estàs?
1: Molt content d'estar amb vosaltres de nou. Ja vos enyorava.
0: Els enyoraves, perquè nosaltres mos hem vist més. Marc Fèlix, com estàs?
2: Molt bé, jo també us enyorava. Contenta.
0: I en Pere Suau, com va?
3: Molt bé, molt bé. Moltes ganes de tornar a xerrar una mica amb vosaltres i de tornar-vos a veure.
0: Que bé.
3: Serà un plaer, segur.
0: I per aclamació popular no hem pogut treure de la graella d'Ivetres les converses polisèmiques, perquè, com diu allò, lo que Dios ha juntado, que no lo separe nadie, i nosaltres no ho separarem. De moment, aquí tenim aquests tres grans conversadors que, com ha anat l'estiu? Per rompre un poquet de gel, abans de posar-nos en les paraules, heu agafat aire aquest estiu, Marc?
2: Jo sí. Jo aquest estiu m'he dedicat a no fer pràcticament res. I m'ha sentat molt, molt bé. M'he donat compte que me senta bé baixar el ritme i que me senta molt bé la mà. Són les dues meves millors medicines. Ho he disfrutat molt, la veritat. Aquí a Mallorca, eh?
0: Sí, sí, no, no fa falta anar molt lluny. I en Pere Suau ha agafat aire?
3: Sí, sí, sí, ha estat un estiu tranquil, també, com diu una mare, i això del dolce far niente que tenen els italians a mi també m'agrada molt. I sí, molt tranquil, un poc amb massa de calor, la veritat, però bé.
0: I en Xema ha agafat aire, però per tocar instruments, no?
1: Jo no vull ser contradictori, però ho he passat fatal aquest estiu. No he aturat de fer feina i no vull tornar a passar un estiu a Mallorca mai més a la meva vida, si ho puc evitar. O sigui, ha estat horrorós. La saturació, la calor... I, bueno, també junt que tampoc he aturat de fer feina. No he tingut estiu. Ha estat, per mi, un trance molt, molt feixuc.
0: Uh-huh. Per cert, Xema González de Lozoyo, gràcies per aquestes postals sonores. Mos activen absolutament, s'escolta. Ja ho fèiem en el replà, ja era una secció del magazín d'hora baixes del replà, però crec que en aquesta ocasió, deixant que respirin més, que sonin més, que la gent les escolti, estona es dirà, però que estic escoltant, en Xema ho explica, però crec que és un gran exercici d'escolta.
1: Bé, jo estic molt agraït també per tenir aquest petit espai per compartir escoltes. Igual que avui compartim conversa, crec que compartir escoltes amb certa atenció, escoltes actives, és algo molt enriquidor. I estic molt content de compartir aquest espai amb vosaltres i de tenir aquesta capacitat, no?, de suggerir. Perquè crec que això, escoltar, és més que imposar, la visió imposa més, però el sentit de l'escolta és algo que suggereix.
0: Uh-huh. I deixeu-me que li demani a en Xema que tocava. Quin instrument estrany tocaves que te varen veure l'altre dia en el teu perfil d'Instagram. Jo i molta més gent que m'ha dit coses, eh?
1: Sí, bé, això és de fet és un invent del meu amic Anthony Nitzke, grandíssim fotògraf i tècnic de fotografia i de vídeo, dels millors de, diria, d'Europa. I ell, que és un tipus molt creatiu, amb ses mans i tal, va fer aquest truc, que en realitat són una sèrie de tubs, de tuberies, de PVC, mm-hmm, d'aquestes normals. Sí,
0: és que pareix que has agafat la tuberia de, no sé, d'un quart de bany.
1: Sí, total. I bé, simplement és una mena de clarinet,
0: sí,
1: fet això amb tuberies de PVC, i en lloc de tenir una canya, una inxa, que tenen els instruments de canya, ell li ha posat un bocí de bossa de plàstic, d'aquestes normals del supermercat, que és el que fa una mena de casú, vibra, i se fa sa melodia. I ha quedat això, com un clarinet, entre clarinet i saxo, tenor, molt estrany. I justament aquests dies estic fent uns enregistraments per una peça amb Namà Aguiló per la Fundació Tàpia sobre Blai Bonet. I havia de menester certes sonoritats fora de l'habitual i justament això és el que estava fent.
0: De fet, Marc, Pere, no sé si ho sabeu, però també se pot fer música amb una llauna de cervesa i una farola. També se pot. Qui ho pot fer? Podeu imaginar. Xema. Clar, Xema. Sí, sí, sí. Que això
1: i
0: és un altre...
1: Però clar, això ho sentíem l'altre dia a la ràdio, no? Un enregistrament d'allà del meu barri, de Pere Grau.
0: La setmana passada en Xema vendrà cada 15 dies i va venir amb un company de Pere Grau, de l'associació de Pere Grau, on estan fent el seu mapa sonor i aquesta era una part d'aquest mapa sonor.
1: Sí, i sobretot això, que ses nits abans d'aquest procés de gentrificació tan fort, ses nits allà en el mercat passaven moltes coses, s'ajuntava molta gent i passaven moltes coses. I entre d'altres vam descobrir que les faroles tenen una sonoritat molt particular.
0: A veure, aire, Pere Suau, si te dic aire.
3: Aire. Què penses quan dius la paraula aire? Fa temps vaig veure una entrevista d'un escriptor, que no vaig arribar a llegir el llibre, però sí que em va quedar la idea que parlava de 10 coses que havien de recuperar. Ell crec que era un filòsof, i entre d'altres, per exemple, parlava de recuperar el dret a la intimitat, no? Que estàvem molt sobreexposats en aquest món de les xarxes socials, és a dir, la nostra intimitat i el nostre món. Era una cosa que abans la gent el senyia molt en el seu espai vital i ara, en canvi, és com molt obert a tothom. I una altra cosa que deia era respirar aire pur. No? És a dir, i crec que, de vegades, quan me ve en el cap la paraula aire, me ve això, no? Aquesta idea, de vegades, quan vas a un lloc i sents que respires aire pur, no? Quan estàs en mig de la naturalesa, sents aquell aire que, de qualque manera, te regenera un poc, no? I jo també tinc com a de formació personal també lligar paraules en poemes, i Enrique té un poema meravellós sobre l'aire, i ve a dir que l'aire és un poc les pàgines a on escrivim allò que anem dient, no? I m'agrada molt també aquesta metàfora.
0: Però l'has duit, el llibre?
3: Sí, sí. De
0: ho vol llegir?
3: No és aquest, és un altre.
0: Ah, no és aquest.
3: És un altre.
0: I Namar, aire?
2: Aire... També me recorda el que diu en Pere, perquè això de poder respirar aire pur és un plaer, i jo ho puc apercebir molt, vull dir, és una de les coses que me n'adono, no? Però quan me dius la paraula aire, el primer que me ve és tenir un aire de. Com, no sé, aquesta persona té un aire de. I com que sabia que aquesta era una de les paraules, m'he aturat a pensar, Naraceli... té un aire d'amabilitat, sí, d'hospitalitat. Sí. No vol dir que siguis només això, és el que m'ha vingut a mi, no? Que no és. En Pere té un aire de profunditat. O sigui, sí, no te quedaràs a la superfície mai, no? I en Xema té un aire de curiositat, d'investigar, d'assombrar-se, de... I això és el que, diguem, aquest significat de el que te ve d'una persona, que no és precisament el que diu, però és el que a mi m'arriba quan us he conegut a cadascú de vosaltres.
3: Gràcies. Molt bé.
0: Pensava que anaves a dir que en Pere tenia un aire de George Clooney.
2: Vols que digui això, Pere?
1: Que també.
3: No, perquè... Perquè si després qualcú no vol pel carrer, dirà que la ràdio tot és mentida.
0: És que la ràdio tot és mentida.
3: Bueno.
0: Xema, tu agafes aire.
1: Bé, per anar-me un poc de les dues definicions d'en Pere i Namà, a mi la connotació, o sí, el que me suggereix, o entre d'altres, el mot o la paraula aire, és algo així com aroma de. Un aire de... Per exemple, molts grups folclòrics d'aquestes associacions de coros i danses, de balls regionals i tal, són aires de no sé on. Sí. Aires formenterencs, aires de migjorn, aires de llevant, no? I té aquesta cosa com d'aromes de, no? Tenir un aire, com diu una mà, no? Però això, aire en quant més quasi algo suggerent.
3: Uh-huh. A mi també hi ha una paraula en català que m'agrada molt relacionada amb aire, que és aire-cel. Aire-cel vendria a ser la bòveda completa, no? És a dir, quan tu te situes un lloc i tens la vista completa del cel, no? Gairebé sense cap cosa que te destorbi la vista, no? I en això li diuen aire-cel. No sé exactament si aquesta paraula té algun tipus de traducció castellana, literal, però en català és una paraula que el trobo guapa, no? S'aire-cel. I dir que la cercaves, el diccionari un poc la defineix això com aquesta capacitat que en determinat moment de veure el cel completament lliure de qualsevol obstacle, i és aire-cel. I m'agrada aquesta paraula.
2: Com m'agrada és veure-ho.
3: Sí, sí.
2: Quan pots veure el cel completament, això és brutal.
3: Sí, sí, sí, sí. És un dels plaers. Ara record, per exemple, ara que parlaven de coses que han fet aquest estiu, me va semblar, és a dir, ara aquí potser hi haurà gent que me crucificarà, a mi em va semblar que tot el tema de l'eclipsi va estar molt sobrevalorat. Mm. En canvi, dos o tres dies després varen sortir a casa amb ses filles a veure les llàgrimes de Sant Llorenç, i a mi me va semblar com a més natural, me va semblar més pur, i va ser un moment en què contemplar l'aire-cel, no?, ple d'estrelles, i veure com els infants encara se sorprenen I fan, ah! I dius, què hi ha, no? És a dir, és una cosa que sempre... És vera, és un tema que he pensat molt, no? Que senten els nins davant determinades coses? Perquè recordo molt petita una filla que va veure la lluna i em va dir, papà, és molt guapa. I jo he pensat, què senten? Què tenim a dins? Perquè de qual moment se mos desperti, no?, aquest sentiment d'admiració cap a allò que veig. No? En canvi, amb el tema de l'eclipsi, duets les ulleres posades i em va semblar com a més... Que entre la realitat i allò que tu veus hi havia aquesta interferència.
2: Jo me va aparèixer màgic. O sigui, no era una imatge, era molt més. Sí, no sé com explicar-ho,
3: sí.
2: No?
3: Sí, sí, sí.
1: I, de fet, bufava un poquet d'aire, bufava un poquet de vent. Sí, no? En un moment determinat, quan va arribar la foscor total...
3: Aquest moment sí que el vaig trobar, realment.
1: Vaig percebre un poquet de com...
3: Sí,
1: d'un...
3: sí hi va haver una cosa, sí. No
2: sé, jo ho vaig disfrutar molt, la veritat.
1: Però, bueno, sí que és el que diu en Pere, jo estic d'acord que també s'ha com que s'ha sobreexplotat, sobretot aquí a Mallorca, crec, no? Amb tot el tema turístic. O sigui, les reserves d'hotels eren tremendes, els preus dels restaurants eren impagables, no? Saps? Aquesta decisió de tallar el trànsit a moltíssimes carreteres, els fons... Crec que va ser una operació comercial de primer ordre pel sector turístic, l'eclipsi, no? O sigui, clar, evidentment, el fenomen, quan ho presencies, jo també vaig quedar totalment emocionat.
0: Sí, sí.
1: De fet, estava més pendent del que sonava que del que es veia, com quasi sempre. De fet, vaig decidir no mirar directament, no emprar les ulleres, sinó simplement percebre això, amb l'escolta, els animals i tal com actuaven, i disfrutar un poc de la penumbra. Perquè justament fa un any i pico vam viure un altre eclipsi a Sud-amèrica, al Cono Sud, a la selva, transitant, atravessant la regió del Chocó, de Quibdó, enmig de la selva, i va ser espectacular. Justament el silenci, a la selva, que mai hi ha silenci, no? Com els animals van... I és un poc el que estava cercant en Wayne aquí també. I fugir un poc també de tota aquesta massificació que ha estat un poc... Això, crec que productiva pel sector turístic.
0: I d'agafam aire, encara no direm allò de au aire, que vol dir ja no podeu anar.
3: Aire.
0: Encara no. I canviem de paraula.
4: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
5: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.

0: Vinga, i la paraula següent que vos posa en la taula, Rosa, que comença, Mar. Rosa.
1: Rosa, me ve lo femení, lo, la bellesa, la, la tendresa. És veritat que no, no disfrut molt del color de rosa, però sí del concepte de la rosa femenina. O sigui, me ve més, quan estic parlant d'això, estic veient un color vermell, encara que no sé, és com incongruent, no? Però és curiós, no?, perquè ara m'estic recordant d'una història meva, no?, de estic anant a fer belly dance, dansa del vientre, no?, i vaig anar fa 2 anys, ho vaig tenir que deixar perquè no me quadrava, i vaig anar amb una amiga meva, ella és metge, jo veterinària, i vàrem arribar allà i vàrem quedar com horroritzades de tot molt femení, i vàrem dir, ui, Dios mío. Però després vàrem començar a entrar en l'energia femenina i vàrem dir, ostres, això és preciós. I pareix que a Occident aquesta energia femenina està mal vista, no és intel·ligent, no és... I m'agrada molt. O sigui, estic cada vegada més connectada amb aquesta energia. I Rosa me connecta amb la feminitat, amb aquesta energia afrodita, si vols, no?
0: Molt bé, m'agrada. Gemma, Rosa?
2: Jo penso, sobretot, en Toulouse, no? La ciutat de Toulouse, la ville en rose, no? La ciutat rosa, me ve Toulouse. I després, supos que inevitablement, i a propòsit de la postal sonora amb la que hem il·lustrat la paraula aquesta setmana, pensa en la polinització, no? A com aquestes flors, en realitat, són manifestament belles i provocatives per atreure, justament, els insectes, no? Que, en cert sentit, les han de, s'han de sentir atrets per elles, no? Per completar el fenomen de polinització. Ho trobo una cosa molt, quasi metafòrica, no? De la sensualitat.
0: Mm-hmm. I en Pere Suau?
3: Bueno, jo, quan penso en rosa, m'entonc com gairebé sempre la poesia, perquè moltíssims poetes han cantat a la rosa, no?, com un símbol de bellesa, però sí que és vera que fa uns anys, jo som molt bon lector d'en Borges, i té un poema molt guapo que se diu Poema de dos dones, i ell enumera, no?, tota una sèrie de coses. Hi ha un moment que diu Las monedas de Ángelos Silesius, que jo desconeixia, que és un místic alemany. I el vaig conèixer i té un dístic que és molt guapo, que diu La rosa sense per què floreix perquè floreix. No? I en Borges el va agafar per definir el que era la bellesa i l'art i la poesia. No? I crec que la rosa moltes vegades és un símbol de la poesia. Aquesta bellesa gairebé inútil, però a la vegada tan colpidora. I sempre que apareix o que parlam de rosa, me ven escapa aquesta idea. I després també un d'èries d'aquestes sobre la rosa i la poesia, i en Rilke, i en Borges, i tota aquesta gent, un dia vaig descobrir que a Turquia, en una regió que es diu Halfeti, se fa una rosa negra. De manera natural, però. És a dir, que hi ha una rosa completament negra, no? I me va captar molt l'atenció, no? Això de que en un lloc com Turquia hi hagi una variant de rosa que és completament negra.
0: Mm, i és com a contradictori, no?, per una flor.
3: Sí. Perquè, clar, en el final...
0: I com, per una flor com aquesta.
3: És un poc això que deia en Xema, no? És en el final... Jo entenc que l'utilitat de la bellesa de la rosa és atreure la polinització, no? És a dir... I que sigui negre pareix que és una contradicció. Ah. Però bé, la naturalesa és sàvia, deu ser per alguna cosa, segur sí.
0: Aquesta setmana ens ha ajudat a baixar barrera un florista de Felanitx i ens contava anècdotes de flors i de roses. I diu com els clients li conten perquè la volen les flors, perquè volen les roses, no? I ens contava alguna anècdota. Diu, no? Diu, un jove va dir, dona'm un bon ram de roses que avui vespre lo consigo, va dir, no? I diu, i després un altre vaig anar a mare en dir, mira, li has de donar un ram de roses a aquesta dona de tal lloc que feia feina, li dono les roses, me diu gràcies, i paf, les tiren els fems. I, clar, aquella dona, qui li enviava les roses, no volia saber res, no?, de qui li enviava les roses. Però deia aquell llenguatge no parlat com les flors i aquest regal de les flors i de les roses t'està dient molt més que una carta escrita, eh? o que mil paraules.
3: És que jo crec que fins i tot, ara estic parlant des de la més absoluta ignorància, però que hi ha una espècie de codi floral, no? És a dir, regalar una determinada flor crec que implica... que implica un missatge darrere, vull dir, i crec que me sembla que a l'època medieval això era bastant comú, no? Si regalaves una determinada flor, això implicava un determinat desig o un determinat propòsit, no? Que això, supos que s'ha anat perdent, no? És culte de ses flors, no? Però és veritat que sa flor té alguna cosa que no sabem molt bé què és, però que mos atreu molt. Mm,
0: sí, sí.
2: I després jo crec que la rosa en concret és un element simbòlic molt important, no? O sigui, a tots els nivells, fins i tot de la mística, no? Sí, que tu deies, hi ha un paral·lelisme amb Escó, no? El Rosacruces, no? Hi ha tota una simbologia fins i tot mística de la rosa. Sí. Molt, molt interessant.
3: Està clar, no? És a dir, ara, per exemple, en català tenim un llibre bellíssim, que és el poema de la Rosa al Llavis, o aquell llibre també meravellós de, que era Umberto Eco, El nom de la rosa. Vull dir, és un element molt simbòlic, molt suggerent, que no s'exaureix en ell mateix, no? I que és un poc això, la rosa sense per què queda en silencius, no? Aquestes coses que no tenen per què i que cada vegada a mi m'interessen més.
2: Sí, i després aquest contrast entre la bellesa de la flor i ses punxes, no? I aquesta cosa com un poc agressiva o d'autoprotecció. Jo crec que simbòlicament és molt interessant. Delicadesa, però al mateix temps...
3: Sí, aquí, si tenc un minut, ara que has tret s'espina, no, precisament amb en Rilke, que l'han citat, hi ha una llegenda sobre la seva mort, no? Que no saben si és realment veritat o té un punt això de llegenda, però sembla que ell, els darrers anys, vivia un castell i sempre que arribava una visita, damunt la taula on parlaven, col·locava flors, no? I va anar una poetessa, Borrelló, un mes abans de morir, i va anar a cercar una rosa del seu jardí. Diuen que amb una espina se va fer una ferida que se va acabar infectant i al cap d'un mes va morir, no? I és un poc aquesta dualitat, no? És a dir, la bellesa, però també a la vegada... ses espines, no? I crec que també no hi ha una cançó en Sabina que diu que no te venden amor rosas sin espines o una cosa així.
0: També tenim les roses en el mar de Naute,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí.
0: De Maciel, és que n'hi ha moltíssimes.
3: És molt suggerent. És molt
1: hi ha roses sense espines, no?
3: Hi ha roses sense espines.
0: Tal qual. I de Rosa, ara continuem, feim una petitíssima pausa i continuem amb aquesta conversa polisèmica amb en Marc Fèlix, amb en Pere Suau i amb en Xema González.

0: Salutacions, oients. Aquí mos teniu connectats cada dia, de dilluns a divendres, des de les 8 fins a les 9, fins a les 10 del vespre. I en aquesta conversa ja hem donat la benvinguda a en Pere Suau. Com estàs, Pere?
1: Molt bé, encantat de ser aquí.
0: En Xema González de Lozoyo. Xema, com anam?
2: Hola, molt bé.
0: I en Marc Fèlix, com estàs?
3: Molt bé, gràcies.
0: Vosaltres no sou nous en això de conversar, eh? No, no. Però si sou nous en aquesta nova temporada d'Entreuvi demà. I nosaltres estem més que agraïts de tenir-vos aquí un divendres al Manco un pic cada mes. A veure, Pere, nou, ja saps que pot dir moltes coses, eh? És un nombre, és una cosa nova, és un fruit sec.
1: Bueno, a mi m'ha ve la paraula, en principi, com a adjectiu, no? Allò que és una novetat, no? Allò que és de per se nou, no? Sí que és vera que tinc una espècie de relació estranya amb aquesta paraula, no? Perquè, en principi, m'agraden les novetats, però sí que de vegades troc que vivim en un món en què se valora molt la cosa per si és nova i no per si és autèntica o per si és bona, no? Que allò que és nou, com que és nou, ja funciona, no? I de vegades allò que és sempre nou no és necessàriament perquè sigui una novetat. No sé si m'he explicat, no? Hi ha coses que t'apareixen sempre noves i poden ser antigues, no? I avui en dia crec que de vegades sí que idolatram massa aquesta idea d'allò que ha de ser innovador, que ha de ser nou, que ha de ser una novetat, i això de vegades crec que ens fa distorsionar la mirada un poc, no? I per això tinc aquesta relació una mica estranya amb aquesta paraula.
0: Xema, nou.
2: Estic molt d'acord també, Pere. Crec que vivim un temps on quasi les coses per ser noves ja tenen més valor, i a mi m'agraden més les coses que estan treballades, més que les noves, en general, eh? I sí que per donar-li un punt potser un poc més positiu o més atractiu, nou en quant a començament. No tant en quant a adjectiu, sinó nou com a principi d'algo.
0: Marc, nou?
3: Sí, jo volia parlar una mica diferent. És veritat que ens agraden les coses noves i a les empreses se parla sempre d'innovació. Ens agraden les coses noves, però no ens agraden les situacions noves, no? I això jo ho veig molt amb jo mateixa, eh? No estic criticant el món, sinó a la humanitat en general. Tot el que té bé de nou és com, ups, no ho tinc baix control i ara no sé si sabré, no sé si podré, no sé si... I això parlava molt la Virginia Satir, que va ser una de les primeres terapeutes familiars, que deia que a les persones ens mou molt la familiaritat i són capaços de quedar-nos amb algo que no ens convén, que no estan convençuts, volia dir, perquè almenys ho coneixem, no? Yeah. Llavors, situacions noves no ens agraden i jo crec que hem de fer un petit esforç perquè en realitat no sabem de què som capaços fins que ens trobem en aquella situació, no? I això requereix una mica d'esforç. I crec que és una manera de créixer, també, no? Enfrontar-te a situacions noves que no està renyit amb valorar el treballat i l'autèntic, no?
1: Més que de que sigui nou, que no perdis la seva vitalitat, la seva vivesa, no? I sé que tu ara estàs en un projecte Blai Bonan, no? I hi ha una cosa que diu en Blai, que jo és com un poc un lema, no? Que diu, viu la vida no com si fos el darrer dia, no? Perquè quan és el darrer dia, és el dia de ser Déu, no? Sinó com fos el teu primer dia.

0: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3, en joc.
1: Bon vespre, benvinguts al Futbol Sala, benvinguts a la primera jornada de la Lliga Prime Futsal, la nova denominació de la primera divisió del Futbol Sala Nacional. Tenim en joc fa uns instants, ha començat el partit entre el Catgas Energia Santa Coloma, que ha canviat de patrocinador, Illes Balears Palma Futsal, amb el marcador d'empat a 0, encara des que ha començat el partit fa minut i mig. Saludem el nostre comentarista Miquel Vidal. Miquel, bona nit.
2: Bona nit.
1: Perquè ja és de nit. Són les 9, però 9 i mitja, però ja ha canviat això, eh?
2: És de nit, però en sotrui que hi ha pescarrer, qualsevol diria que era de dia.
1: Has tingut moltes dificultats per arribar.
2: Sí. Per arribar no t'ho vull dir, però per aparcar no ho he aconseguit.
1: Avui és complicat.
2: He hagut de tornar a casa nostra,
1: el concert,
2: anar a recollir el meu fill, que me deixàs aquí, perquè era impossible.
1: Avui s'han acumulat els problemes fins que som aquí i estem en directe contant aquest primer partit de la temporada del Palma contra el Santa Coloma. Si no vaig errat, Miquel, és la tercera vegada que el Palma comença la Lliga a Santa Coloma.
2: Sí, així és.
1: Hi ha
2: aquests capritxos, no?, d'aquests sortejos que donen aquestes petites anècdotes d'emparellaments repetits, i com és aquest cas, no?, començaments de competició en els mateixos rivals i en el mateix escenari.
1: Pues ha començat aquest partit i ha començat el camí del Palma. Mira, gol, primer gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Palma. Arriba el primer, la rematada de Charuto. Estava tot sol i ha arribat la pilota al peu. Només ha hagut de posar el peu i la pilota rebotada ha anat al fons de la xarxa. Boníssima la primera connexió. Arriba el primer gol del partit, arriba el gol de Charuto. Santa Coloma 0, Palma Charuto 1.
0: Esports 3, en joc.
1: Miquel, primer gol, això és començar bé.
2: Sí, el que passa és que, bueno, no? Molt de rebots, hi ha hagut una jugada...
1: Sí, ha estat una jugada
2: lletja. Per el Palma, pues, una jugada afortunada, per arribar una jugada desgraciada completament, perquè hi ha hagut treta de la cantonada, hi ha hagut un rebot, després n'hi ha hagut un altre, i en el final, pues, la pilota ha arribat amb una disposició immillorable per Charuto, que l'home l'havia despitjar.
1: Un Santa Coloma, Miquel, que ha canviat moltíssim. Plantilla, cos tècnic, entrenador, patrocinador, ha canviat tot, eh?
2: Sí, jo crec que inclús ha canviat una miqueta aquest ADN que tenia, no?
1: Aquesta filosofia, no?
2: Sí, jo crec que ho haurà canviat. I és una llàstima, perquè era un equip... Que sempre, sense ser un equip aspirant, per dir-ho de qualque manera, res, sí que era un equip que sempre feia que el futbol sala fos un futbol sala dinàmic, divertit, no? Hi ha hagut ara la primera targeta, el que no he vist per qui era.
1: Sí, una primera amonestació de l'àrbitre del partit a un jugador del Palma. Alerta amb aquesta pilota aturada, com sempre... Un home de tota la vida, perquè sí, canvia plantilla, canvia tot, però hi ha jugadors com Marc Tolrà, que és que està juntament amb la pilota, que aquesta és un home etern a les files del Santa Coloma, no? Mira, la deixa passar, alerta, ara li fan la passada al segon pal, finalment ha estat ell qui ha rematat aquesta passada de Pol Pacheco, la pilota que ha sortit a corna, torna a jugar al Santa Coloma, torna a jugar l'equip entrenat ara per Jorge Vargas, perquè també era etern en Xavi Closas.
2: Xavi Closas, que a més crec que no ha quedat...
1: No ha sortit massa bé, eh?
2: No ha quedat content.
1: No.
2: Últimament he vist unes declaracions... He vist que havia fet les declaracions no té sentides, ja et escoltarem, però crec que eren de descontent.
1: Sí. Juga Tolrà. Pilota pel porter. Alerta amb aquesta acció. Ha robat bé la pilota al Palma, però finalment es perd per la línia de fons. Pilota que jugarà el conjunt català. 0-1 al marcador. S'ha estrenat Charuto, que si no va xerrat va marcar el primer gol. No, el primer gol de la Supercopa va ser Nunes. Va ser Diego Nunes, l'autor. Anem a veure aquesta acció. Lucao, pilota que es perd per la línia de fons. Anem a cercar quin ha estat el cinquè inicial, perquè ens ho hem perdut i ho hem de cercar.
2: Molt de problemes per Catgas, per sortir d'aquesta pressió alta que fa Palma. tan efectiva.
1: A tu te surt lo de Catgas a la primera. Jo he sentit, per exemple, he sentit en Barrón i encara diu Indústries. Bueno. I els n'hi ha que encara diuen Marfil. Alerta i gol.
2: I segon.
1: I gol, gol, gol, gol de Lucao, gol de Lucao. Arriba el segon. Quan parlaven del ginatge del Santa Coloma, arriba la rematada de Lucao, fa el segon gol del Palma. Estem en 3 minuts jugats, justs, i arriba el segon gol. Ara ha estat Lucao, Santa Coloma 0, Lucao, Palma 2.
0: Esports 3, en ja.
1: Idò, Miquel, això és posar el partit de cara, eh?
2: Sí, i de
1: moment...
2: I
1: massa prest.
2: Bueno, la veritat és que sense fer res de l'altre món, Palma li està generant moltíssim problema, sobretot en defensa, en el Catgas, una vegada més, Catgas.
1: Catgas, sí.
2: I de moment, tampoc ens està sorprenguent massa el resultat, perquè el que veiem a la pista, des de llavors, és un Palma fins ara molt superior.
1: Sí, és que no dona opcions. Alerta amb aquesta acció ara de Fabinho. Fabinho cobri cap a l'esquerra. La pilota la maneja el Palma. Arriba a peus de Machado. Machado cercava el xut. Li ha taponat bé el jugador del conjunt català. Era Sebastián Corso, l'argentí. Aquesta és una altra curiositat que vull parlar amb tu del Santa Coloma. Tu fas un repàs pels equips de la primera divisió espanyola i tots són brasilers. Bueno, pues Santa Coloma no té cap brasiler. I és l'equip que més argentins en té. En té 4.
2: Pues mira.
1: Mira per on. Alerta. Curiós. Piqueras! I la rematada final, que s'han anat. La rematada de Charuto. Diu l'àrbitre que es corna. Sí. Corna, finalment, a favor del Palma. Corna que treu cap endarrere el xut de Piqueras. L'ha rebutjat el porter del conjunt del Santa Coloma. Però serà banda a favor del Palma, no? Sí.
2: Sí,
1: banda a favor del Palma. Duim 4 minuts jugats, 5 gairebé, i ja estem 0-2. Juga Núñez. Núñez al cor de l'àrea. Aquesta pilota rebutjada cau a peus de Machado, amb qualque dificultat, i Barrón, que avui és titular, en detriment de Denis, ha rebutjat aquesta pilota. Te sorprèn que hagi iniciat el partit Barrón?
2: T'anava a fer la pregunta jo, tu. Te sorprèn?
1: M'he avançat.
2: A mi sí, me sorprèn un poc. No perquè Barrón no s'ho meresqui,
1: no, sinó... evidentment.
2: Perquè, en principi, Palma, aquest darrer any, com a senya d'identitat, té aquestes incorporacions d'esporters que sabem que precisament
1: Alerta!
2: Barrón...
1: Alerta! Mira quina aturada, Barrón.
2: Que Barrón, mira, això és el que sap fer. Tot el que passi just davall els pals, aquí...
1: Sí.
2: Segueix sent un
1: està
2: número 1.
1: Es manté al màxim nivell tenint en compte lo poc que juga.
2: Lo poc que juga.
1: Perquè és un home que
2: però el veiem,
1: no fa porteria.
2: El veiem content. És un home que ha sabut assumir aquest rol.
1: Sí.
2: Perquè pensa que són 3 porters.
1: Sí.
2: Ara perquè l'han lesionat.
1: I de quin nivell.
2: Saps? I clar, és complicat, no? I a més, els altres dos, que són 2 porters, que t'aporten les incorporacions, el joc en els peus, que ell aquí no hi pot competir de cap manera. Llavors, ara ha sabut assumir molt bé el seu rol.
1: Alerta al xut! Uah! De porter a porter, l'aturada Barrón, que juga en llarg, torna a rebutjar el porter de Santa Coloma i serà pilota per al Palma. 0-2 està guanyant l'equip d'Antonio Vadillo, amb els 2 primers gols de Charuto i Lucao. Pilota llarga, control de pit, bona acció de Charuto. Diego Núñez cap a l'altre costat per Lucao. Lucao lluita amb el contrari, que l'envia a panterra, i es falta. I doncs serà la primera. Primera falta del partit, assenyalada al conjunt català. Pilota que ja juga el Palma. Alerta amb aquesta arribada per la banda esquerra, una sèrie de rebots i finalment estreta de porteria. No s'ha pogut quedar la pilota al jugador del Palma. Juga el conjunt català. Era Dylan Vargas. Ha recuperat Machado. Machado que la deixa a peus de Núñez. Zanotto, que ha sortit a pista, ha posat el peu una altra vegada Dylan Vargas, que ha enviat la pilota fora de banda. Pilota a favor del Palma. 13-47 per arribar al descans. 0-2 guanya el Palma. Alisson Alisson intentava combinar amb en Machado, la pilota ha sortit, no s'han entès. Un Alisson que ve de marcar un gol estratosfèric a la Supercopa.
2: En Dylan Vargas, que si no record malament, va estar jugant aquí contra Palma a l'Intercontinental, aquesta darrera que va jugar.
1: Sí, sí, tens raó.
2: Va estar jugant contra Palma.
1: Sí.
2: Aquesta final. Era el Magnus,
1: no?
2: El
1: Peñarol.
2: Sí.
1: El Peñarol de Montevideo, sí, sí. El Magnus va ser la temporada anterior on jugava Charuto.
2: Sí.
1: Ha perdut la pilota ara Alisson. Alerta, que se l'endú Santa Coloma. Precisament, Dylan Vargas. El xut ha sortit desviat i es pilota per Barrón. Pilota que cercaven ara Alisson. Era en Carlos. Alisson ha anat per terra. L'àrbitre diu que no hi ha res. I haurem de comptabilitzar nosaltres...
2: No, està allà dalt.
1: Tenim el Palma en tres faltes ja, Alerta amb aquesta acció, que sortirà per banda a favor del Palma. Passa res.
2: Ens hem d'acostumar a aquest nou marcador, aquesta nova Globos,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí. Jo ara no veia les faltes. Carlos, pilota llarga, a terra de ningú, directament a les mans.
2: Guanya a canvi de logos, canvi...
1: Del porter.
2: Canvi de regles.
1: Sí, sí, sí, sí. Dylan, pilota a l'altre costat, alerta amb aquesta acció... En Lucas Granda. Finalment és banda, que ha cedit el Palma. Tornarà a jugar el conjunt català. Tornarà a jugar Uri Santos, un altre que és etern, també, el Santa Coloma.
2: Sí.
1: Entre Tolrà i Uri Santos, duint tota la vida jugant al Santa Coloma. Pilota per Barrón. Ui, Barrón, que surt de l'àrea en ses mans. Piqueras d'en Saca d'Eibau. Ha donat la passada de gol a Charuto, no l'han tornat a veure. Pilota per Santa Coloma, per el Catgas. Pilota Uri. Uri cap a Dylan. Dylan cap endarrere. Tolrà. Juga a camp propi. Surt molt bé, ara, amb pilota controlada. El conjunt del Santa Coloma. Tornen a obrir cap a la banda esquerra. Tolrà. Pilota endarrere. Pilota pel porter. Pressiona Zanotto. La veu passar, Tolrà. Penjada de pilota de Tolrà. Se'n va directament fora, però molt en fora de tothom. Me sembla que és un partit, Miquel, que si el Palma aprofita la pigada que té en atac, pot aconseguir un resultat ampli.
2: Sí, el que passa és que recordem altres vegades que després de començaments com aquest, l'equip se relaxa.
1: Sí,
2: i això
1: sí.
2: És el que hem d'evitar. Si en guany volem aspirar, de veres, estar a propet. Ja no guanyar-lo, però
1: alerta, el xut d'Alisson atura el porter.
2: Està a prop de guanyar un títol, no mos poden passar aquestes coses de tenir un partit controlat i per relaxació, per baixar una mica els braços i pensar que està ja tot fet, que després se te compliqui.
1: Torna a jugar Catgas, alerta amb aquesta acció de Barrón, que finalment ha aturat la pilota. Li havia complicat la vida Granda. Ja juga el Palma, mitjançant Carlitos Gómez. Combina a l'altre costat i la combinació no ha estat bona. Aquesta pilota cercava Alisson. Alisson l'ha vista passar, no l'ha aturada, i es van de favor del conjunt del Catgas Santa Coloma. 11-15 per arribar al descans. 0-2 guanya el Palma. Gols de Charuto i Lucao. Tolrà davant Fabinho. Fabinho s'ha arruat. Torna a jugar al conjunt que entrena Jorge Vargas. Pilota per Uri. Tolrà a l'espai, surt Barrón amb seguretat i atura aquesta pilota el veterà porter i capità del Palma, David Peña, que està jugant a casa del Santa Coloma. Va arribant el Palma, alerta, Alisson! El xut d'Alisson, el rebús del porter, li torna la pilota a Alisson, que descanes i entre dos contraris lluita per la possessió i ha forçat un corna. Ha forçat el corna davant Ferreira, el porter, que li ha fet una molt bona aturada perquè el xut duia varia.
2: Si era una pilota que anava amb moltíssima potència, no anava excessivament col·locada, però sí que anava molt ràpida.
1: Pilota per Fabinho. Fabinho amaga i li regala la pilota al Catgas. Ara pressiona en defensa. Ha deixat passar la pilota. Machado la té Barrón. Barrón per Alisson. Alisson d'escanes, protegint amb el cos aquesta pilota. Li espitja Tolrà. Pilota cap endarrere, David Peña. Fabinho, Machado, Fabinho, Machado una altra vegada, Machado que se'n va, Machado que se'n va, Machado que xuta, atura Ferreira. Atura Ferreira en el primer pal, era bona l'acció de Machado, tal vegada...
2: Bueno.
1: I ara aquesta pilotada des de camp propi ha obligat a fer una aturada Barrón espectacular,
2: Ha vist que en Carlos Barrón està adelantat...
1: Sí.
2: I amb quina intenció i potència...
1: Sí, sí, sí.
2: Ha obligat en Carlos Barrón a fer una intervenció de mèrit.
1: I a l'altura de l'escaire.
2: No, molt bé, molt bé, molt bé, esporte.
1: Quin xut i quina aturada. Corna, alerta, la rematada i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol... Daniel Abadat. La defensa del Palma, perquè la treta de cantonada ha anat directament al segon pal i s'ha llançat en planxa Aniol per marcar de cap, tot sol, sense posició de ningú, el primer gol del Santa Coloma. Escurça diferències en el marcador. L'equip català ha marcat Aniol. Santa Coloma 1, Palma 2.
0: Esports 3, en ja.
1: Quina badada, Miquel.
2: I el que xerraven d'aquesta relaxació que l'any passat mos va passar més d'un pic...
1: Sí.
2: I haurien d'anar vius, no...
1: No, això ja m'imagina en Envadillo.
2: No és bona senyal, això.
1: No, ja m'imagina en Envadillo després d'aquest gol. Bueno, 1-2. Juga Tolrà. Juga Santa Coloma. Pressiona David Peña. Pilota, pràcticament a la línia de fons. Ara falta, això és falta, David Peña. T'han vist, Peñita. T'han vist i es falta a favor de Santa Coloma.
2: Se deu trobar un pèl revolucionat per jugar dins casa seva.
1: Sí, però ja és la tercera vegada que va, no?
2: Però no sé.
1: Sí,
2: fa,
1: no sé.
2: Fa sensació aquella jugada que d'inici...
1: Que vol mostrar molta cosa. Sí.
2: Que ha fet aquella conducció i ara en defensa, que ell normalment és un jugador feble.
1: Sí.
2: Fer una falta tan aviat.
1: Sí.
2: Tan fora de sa porteria.
1: S'ha de jugar a casa teva, a lo millor el té tens. En David Peña... Que l'hem vist qualque bon partit en aquesta pretemporada. Vem si arriba aquesta... Estem molt pendents d'aquests jugadors, Miquel, que han de dir, ara sí, ja hi som aquí. Ell, Lucao...
2: Que s'exespera. Lucao, jo crec que el Manco, mira, jo el poc que li havia fet enguany, sí. Defensivament, crec que està...
1: Mira, bona jugada de Peña, i li ha fuit el control massa llarg. Llàstima. Deies, Lucao, sí.
2: Que Lucao, jo crec que, ofensivament, no ha de demostrar res. És
1: no,
2: un jugador que ja el coneixen, que ja ha demostrat. Però defensivament, el Lucao que va arribar era un jugador que deixava molt a desitjar. I...
1: Sí, saps que, jo saps que li veig? A part de que defensivament, el concepte defensiu no és el millor que ell té, és que després, quan pressiona de veres, com que és un jugador físicament molt...

0: I, bueno,
1: dinàmica del primer equip per jugar amb el segon.
0: Està clar.
1: Està clar. En aquesta convocatòria, l'única absència, evidentment, és la de Luan Müller, encara amb el seu llarg procés de recuperació. Juga el Palma. Alerta de Ibao. La passada. No hi havia sent ningú al segon pal. No ha arribat aquesta pilota a la possibilitat d'Ernesto, que ha sortit a pista. Juga Aniol, l'autor del gol. Quin traje ha fet Aniol. Mare alerta, Aniol. Quina jugada. I té una segona opció. Torna a recuperar la pilota. La deixa per Tolrà. Tolrà. Dos rebots i pilota directament a la graderia.
0: Mira,
1: quina acció d'Aniol, que en una mitja volta ha deixat dos jugadors sembrats.
0: Però quan hi ha aquestes accions, és que defensivament algo passa, no?
1: Sí, no, no, i després l'ha fet un regat en Fabinho espectacular, eh?
0: És vera que ell ha fet una jugada de mèrit, però aquesta relació...
1: Mira, alerta, ara recupera la pilota al Palma i la torna a perdre.
0: No, aquesta superioritat que mostràvem en els primers minuts,
1: sí,
0: que m'haurà suportat en dos gols per davant, ara no hi és.
1: Ara no hi és, encara que, dit això, el Palma està guanyant per 1-2. Alerta, ha amagat en aquesta darrera acció Medina i es van de favor del Santa Coloma. Tolrà posarà la pilota en joc. Alerta, la passada, pilota cap endarrere, Medina xuta, ha rebutjat Ernesto, tornarà a ser banda a favor del Santa Coloma. Seuen Penya i Ernesto. Ha tornat a pista Diego Núñez i també Lucao.
0: Avui jo crec que també una cosa que serà important...
1: És alerta que... Ferreira, espera que va Ferreira. Ferreira fa la passada, ha tallat Machado.
0: Vinga,
1: el contracop, vinga, el contracop. Fabinho, a l'altre costat Lucao, pot marcar Lucao, se dona la volta, retalla. Massa retalls i pilota per Ferreira. Deies?
0: Que jo crec que serà important, a veure mem, com gestiona les rotacions... l'equip català, perquè Palma està utilitzant pràcticament a tothom. Hem vist ara, per exemple, Escarrans. Ja ha jugat en Diego Núñez, ja ha jugat en Carlos, ja ha jugat en David.
1: Sí.
0: És a dir, la càrrega estirà molt repartida i arribarem a la segona part, i sobretot en el final, en el tramo final de partit, més fresc que ells, perquè ells crec que utilitzen molt menys unitat que altres i això,
1: sí,
0: poc a poc, se'ls anirà notant.
1: Ja, llevat... voler a l'aire de Lucao. Llevat d'en Denis, jo crec que ha jugat tothom ja, no?
0: Jo crec que sí.
1: Ferreira, que se fa un embolic amb en Fabinho, finalment ha salvat aquesta acció, ara és Lucao qui la roba, Charuto controla, Charuto, jugador del Cal, que es penterra,
0: s'ha fet mal,
1: no, s'aixeca i cor com una bala. Alerta en una, és per Charuto retalla, Ferreira fora de banda, però l'ha tocada Charuto i serà banda a favor de Catgas. Semblava que l'havien mort, eh? I s'ha aixecat i ha sortit com un llamp.
0: No tenia res de
1: res. Crec que era el número 8, era en Granda. Pilota que juga a Catgas. Pilota endarrerida de Dylan Vargas cap al seu porter. Torna a iniciar jugada el conjunt català. Robat bé ara la pilota Lucao, sense faltes. Charuto, Machado, Lucao. Lucao a l'espai. Pilota que juga el Palma amb atac. Anem a veure aquesta acció. La passada de Charuto, cercant Diego Núñez. Núñez torna a obrir cap a l'esquerra. Rap la pilota Lucao. Lucao per Núñez. Núñez xuta! Aturada de Ferreira i corna. Com l'engalta, com arma la cama en mig segon, eh?
0: A més, el Palma, quan tinguin pista com ara, a un costat el Lucao, i a l'altre Núñez és molt mal d'aturar, perquè
1: sí,
0: tens en els dos costats dos jugadors que són capaços de desbordar,
1: desequilibrar...
0: Sí. I clar, si tu vas a fer moltes ajudes quan t'està Lucao, després les gires i les dones en Núñez, on s'enrevés, pues, el reajut defensiu de rival és molt complicat.
1: Torna a jugar Charuto per Núñez, i Núñez cercava a l'espai Machado. Machado s'havia... aferrat en el porter Ferreira i la pilota ha sortit per la línia de fons.
0: I ara amb aquest 4 que han sortit, pues, ha tornat a canviar un poc de decoració del partit. Ha recuperat balón i domini el Palma. Està clar, no?, que segons qui hi ha en pista, pues, l'equip dona una talla o una altra.
1: Mira, ara fent una repassada ràpida pel temps mort, he vist que sí, efectivament, ha jugat tothom.
0: Tothom.
1: Exceptuant en Denis, ha jugat tothom ja en aquest partit quan... Estem encara a la primera part, mitjançant la primera part, amb aquest resultat d'1-2. Està guanyant el Palma, recordem, Charuto i Lucao van avançar en el...

0: marcado l'equip de Vadillo, ha retallat Aniol amb una rematada en planxa de cap en una acció amb una mica de badada de la defensa del Palma, però de moment s'està guanyant 1-2 en el primer partit de la jornada i primer partit de la temporada, Miquel. Com era previsible, Jaén ha guanyat a Xota 1-3. Un Xota que són 4 lots, eh? 4 lots. I ningú sap què fa el Xota en aquesta situació, tot el que ha passat jugant encara en aquesta lliga.
1: Sí, així és, i probablement ho pagaran. Sí. Ho pagaran molt car, més en banc. La sort per un equip com ara Xota és que no hi hagi una lliga en dues voltes, sinó que siguin dues competicions diferents.
0: Sí, efectivament.
1: Això, en aquests equips encara ens ajuda un poc més.
0: Sí.
1: Perquè segons en quines alçades de competició estàs completament desconnectat de lo que és la competició, podria ser un drama, no?
0: Sí, efectivament.
1: Això el millor fa que, bueno, que puguis tenir una mala primera fase, però que la segona fase l'emprenguis
0: amb
1: il·lusions renovades
0: que
1: no notis tant, no? Però, bueno, veurem.
0: També està el conflicte encara amb Rivera Navarra a la segona divisió.
1: Sí.
0: En fi, un desastre. Aquí estem amb el 1-2 a favor del Palma. Pilota en joc, després del temps mort. Juga Ferreira, el porter de Santa Coloma. Combina amb Tolrà. Tolrà a l'altre costat. Ja espera la pilota per davant. Granda, la pilota oberta cap a l'esquerra. Ara sí, Granda d'esquena, la perd. La recupera Charuto per al Palma. Charuto conduint aquesta pilota. Banda a favor de l'equip d'Antonio Vadillo. Ha hagut una topada entre Charuto i el jugador de Santa Coloma. Charuto ha demanat disculpes dues vegades. El jugador del Calcas no ha entès res. Estava d'esquenes i no ha vist res. Diego Nunes. Pilota per al Palma. Torna a jugar l'equip de Vadillo. Nunes que se'n va. Nunes que fa la centrada. Ha estat una centrada, un xut. El primer pal atura Ferreira. Nunes ara en terra amb el dorsal 33. I això és targeta per Nunes? Jo crec que s'han tropissat, no? Tots dos. M'ha semblat, no? No sé, però... Dylan Vargas ha anat per terra, Nunes també. Targeta groga per Nunes. Encara tinc l'incògnita de qui va ser el primer amonestat. Tant de bo que no era Nunes, perquè si no hagués anat en el carrer ara. Xarra Vadillo amb l'àrbitre. Miguel Llansola darrere. Té una retirada en Antoni Amor, Llansola. S'assembla una mica. Pilota per el conjunt del Santa Coloma, que li regala el Palma, enviant aquesta pilota morta, fora de banda, a l'alçada de la banqueta d'Antoni Vadillo. Prepara canvis i moviments. Jorge Vargas a la banqueta del Catgas. Juga Piqueras, pilota que arriba a peus de Barrón. Barrón combina amb Nunes. Nunes cap a l'altre costat. Toca el Palma ara en camp propi. Nunes, la pilotada de Nunes, rebutja un jugador de Santa Coloma, la pilota que surt fora de fons, traurà Carlos Barrón. Avui titular a la porteria del Palma. Jugarà l'etern capità... 14 temporades, Miquel.
1: Se diu aviat,
0: 14
1: no?
0: temporades.
1: Se diu aviat.
0: Alerta amb aquesta acció del Palma, rebutja la defensa. Mira què t'ho dic, que això antigament passava, no? Però en aquest temps més moderns, que un tipus jugui 14 temporades amb un equip, me sembla impossible.
1: Sí.
0: Alerta amb aquesta acció ara del Palma, la perduda Charuto, recupera Santa Coloma mitjançant Granda. Pilota a l'espai.
1: En Carlos Barrón ja forma part de l'inventari d'escut.
0: Sí, sí, no, és efectivament.
1: Està alerta,
0: mira quina bona passada. Alerta Ernesto Ferreira amb el pit. Ha aturat el porter i evita Charuto el contracop. Banda a favor de Catgas. Sí, sí, no. Bueno, i en Vadillo ja, entre jugador i entrenador, què vols que te digui, no?
1: A més, en Vadillo en dues etapes diferents,
0: sí,
1: com a jugador.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Ara mateix el Palma, per antiguitat, és com una banqueta en tres pates. Són Tirado, Vadillo i Barrón.
1: Així és.
0: Juga Tolrà. Quina bona passada, rebutjat Piqueras. La pilota arriba Ernesto. Ernesto cap endarrere, Piqueras una altra vegada. David Peña, que ha tornat a pista. David Peña combina amb Piqueras. Peña. Peña obrint a l'esquerra. Ernesto. Ernesto per Peña. Peña, alerta, que ha tropissat una mica, però se'n va amb aquesta jugada seva característica en diagonal. Ha obert cap a l'esquerra. I el xut de Charuto, que se'n va corrent-se a la banqueta, acaba en corna a favor del Palma. Torna Alisson. 2:47 pel descans. Santa Coloma 1, Palma 2. Treu el Palma de banda. Pilota cap endarrere per Barrón. Penya. Allison. Allison aguanta aquesta pilota d'esquenes. Trepitja la pilota. Li empenyen, li donen per aquí per allà. Ha fet la passada. Boníssima alerta. No pot xutar el jugador del Palma. Piqueras la té una altra vegada. Allison tornarà a començar la jugada. Anem a veure quina la fa. La treu cap endafora. Ernesto. Ernesto cerca espai. Xuta Ernesto. I rebutja el jugador de Santa Coloma, Víctor Pérez. Banda a favor d'Ernesto.
1: La targeta groga ha estat per Deibau.
0: La primera per Deibau?
1: Sí.
0: Val. Alerta Lucao, Lucao, passada al fons. Ui, no la troba. Alerta David Penya, a punt de marcar. Lucao, Penya, i ningú dels dos ha trobat porteria.
1: Mira, amb la facilitat que en el principi han marcat en aquella jugada amb dos rebots, que quasi, quasi no hi havia mèrit per gol, en aquesta hi ha hagut molt més mèrit i, en canvi, la pilota no ha volgut.
0: Dues consecutives, primer David Penya, després Lucao, i cap dels dos ha trobat la xarxa de la porteria de Ferreira. La primera l'ha tret el porter amb el peu i després amb una mà, bona acció de Ferreira, doble acció, molt complicat de reaccionar a la segona, i ho ha fet.
1: I molt diferent el Palma quan hi ha segon qui sa pista...
0: Sí. Alerta, Penya. Penya treu la pilota cap a l'altre costat per Lucao. Pot xutar Lucao. Lucao xuta! I jo, me sembla que l'ha aturat un jugador del Palma. Me sembla que Deibau ha evitat el gol en aquest xut de Lucao. Traurà de porteria Ferreira. Darrer minut i mig de la primera part. El pavelló nou de Santa Coloma està guanyant el Palma per 1-2. Torna a jugar l'equip català a camp propi, pressiona a dalt el Palma, alerta de passada. No, ha tancat molt bé aquesta possibilitat d'Eibau i treu Carlos Barrón, que juga per d'Eibau, d'Eibau cap a l'esquerra. Lucao, Lucao mana la jugada, oberta la dreta, David Penya torna a incidir cap a l'esquerra, d'Eibau la deixa passar per Lucao, Lucao ja en camp contrari el Palma, alerta, jugador del Palma en terra i l'àrbitre diu que
1: res. Res de res.
0: Que no hi ha hagut res. Treu Ferreira. Torna a jugar Catgas. Pilota combinada d'una banda a l'altra, però la vista passada llarg. Dylan Vargas serà banda a favor dels homes d'Antonio Vadillo. 50 segons de primera part. Amb l'1-2 a favor del Palma, d'Ibao. Penya. Penya cap a Lucao. Lucao aguanta aquesta pilota, combina amb Allison, Allison per l'arribada d'Ernesto, el xut, fora! El xut de Deibau s'ha estavellat al lateral de la xarxa de la porteria de Ferreira. Surt jugant Santa Coloma, Dylan Vargas a l'altre costat, cap a la dreta, ha posat el cos un jugador del Palma, rebota la pilota, la té Ferreira, pressionat per Allison. És bona la passada, juga Santa Coloma, probablement la darrera de la primera part. En el seu cas, no sé si li quedarà una possessió al Palma. Queden 15 segons. Pilota que juga Santa Coloma amb atac. Està retallant una i altra vegada el jugador del conjunt català. Alerta el xut de camp esquerra, fora! I no res, perquè li queden en el Palma, Miquel, 5 segonets.
1: No crec que tinguin opció.
0: Ha tret Barrón, David Penya, que l'envia directament a Ferreira, i Ferreira... De camp esquerra cap en Barrón. Acaba la primera part en l'avantatge mínim en el marcador del Palma, que recordem, se va avançar mitjançant Charuto i després Lucao, i amb el 0-2 s'ha posat a dormir el Palma, ha retallat distàncies Aniol amb una rematada en planxa de cap, però poca cosa més ha deixat aquesta primera part. Targetes grogues per Deibau i per Nunes. Primera part de més a menys.
1: Bueno, tal vegada hi ha hagut un moment intermig, no?, que és on el Palma s'ha relaxat un poquet, ha baixat intensitat, també ha coincidit que era la tercera rotació de canvis, tal vegada un grupet que no està tan en forma, o que ara mateix no és el més competitiu, i després ha tornat a coir un poquet, no?, el mando del partit. Ara veure que ja cap gat s'havia refet i ja no ha estat el mateix que en el principi, bueno... Una primera part positiva, anant per davant en el marcador, i crec que a poc, aquest condicionant físic s'anirà notant i ha de ser determinant amb un Palma que té una plantilla amb molta més profunditat que el seu rival.
0: I deu temps de descans amb aquest mínim resultat a favor del Palma al descans del partit. Catgas Santa Coloma 1, Illes Balears Palma Futsal 2.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
3: Un estiu que canviarà les seves vides.
4: Catalina!
5: Se tropezó con un escalón.
3: El retorn al cinema de Lluís Homà.
6: És una provocació darrere un altre.
3: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
7: Abuelo!
8: No deixaràs de sentir-la prou.
3: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
9: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
10: El Diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
11: Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
12: En lloc de fugir, idò, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
13: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. De dilluns a divendres a les 5...
14: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
15: Que guapo.
14: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
15: Lo nostre, cosa feixuga.
14: Uf, molt bona.
15: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
14: És impossible. Sí que és possible.
15: Cosa feixuga.
14: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
15: Clar que és possible, tot és possible.
14: Aquest setembre serà possible.
2: IB3 Ràdio.
15: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu.
14: Fora.
15: I en pugues, sí.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
0: 10 i 10, temps de descans al pavelló nou de Santa Coloma. Entre el Santa Coloma i el Palma, 1-2, està guanyant l'equip d'Antonio Vadillo. El primer partit de la temporada ha estat el Xota 1, Jaén, Paraíso Interior 3. I la resta de la jornada és la següent. Demà, dissabte, Guanapix, Sala 10, Saragossa, Servigrup Peñíscola. A les 4 i mitja, Elegido, Córdoba. A les 6 i mitja, Valdepeñas, Barça. I Noia, El Pozo, Múrcia, a les 8 i mitja. Queden per diumenge els partits Oparrulo, Ferrol, Quesos, Hidalgo, Manzanares, a les 4 i mitja, i el partit de la jornada, sense dubte, quan falti un quart per la 1 del migdia, Gimbi, Cartagena, Inter Financial. Que no Inter Movistar, Miquel.
1: No.
0: Ens han d'acostumar, eh?
1: Tot quin dia.
0: No, mos han d'acostumar. Bueno,
1: tot quin dia.
0: Sense dubte, el Cartagena-Inter és el gran partit de la jornada, no?
1: És partit de la jornada, perquè, a més, són partits molt importants a una competició que juga només una volta.
0: Tan curta, eh? Sí, sí, sí.
1: Això ho hem de recordar. I penseu que hi ha rivals en sos que només jugaràs a fora o de dins.
0: Exacte.
1: És a dir, és un nou format que de moment mos deixa una miqueta, per la falta d'experiència que tenim amb aquest tipus de competició, pues un poc desorientats.
0: No? Recordant per aquells que mos senten i no tenen molt clar de què estem xerrant, és que aquesta temporada la Lliga regular s'ha dividit en dos, el torneig apertura i el torneig clausura. Se jugaran 15 partits a cadascun. Hi haurà dos campions, el campió de l'apertura i el campió del clausura, i després se jugaran el títol de supercampió els dos guanyadors d'aquestes dues competicions curtes de 15 partits. Després ha desaparegut la Copa del Rei, s'ha transformat en una Copa d'Espanya ja brutal per tothom, i ja no donem més detalls perquè ara seria un lío. Ja hem vist passar de llarg la Supercopa d'Espanya i el Palma el que té més a prop ara és la Copa Intercontinental. Aquest any també, Miquel, ha canviat de format.
1: Canvi de format.
0: Són sis equips, si no vaig errat.
1: Canvi de format.
0: Sí, també ha canviat, ja no serà un partit únic.
1: Que si no hagués hagut aquest canvi de format, Palma no hagués participat.
0: Exacte.
1: O sigui, a Palma li ha afavorit...
0: Li ha afavorit el canvi de format,
1: aquest canvi de format d'aquesta competició.
0: Sí, perquè recordem que el Palma no és el campió d'Europa, no. El campió d'Europa és l'Sporting de Portugal. Tal vegada ens trobarem una altra vegada.
1: No siguent només un partit únic, dona que ell pugui participar com a actual campió de la competició.
0: Exacte, exacte. Està defensant el títol. Bé, de cara a aquesta lliga, abans de començar, vaig partit a partit. Guanapics Peníscola, sembla que ara mateix l'experiència del Peníscola a la competició
1: sí,
0: ha de superar
1: principi...
0: un conjunt de Saragossa que acaba de tornar a la màxima categoria.
1: Sí, jo crec que en principi damunt els papers, no? És un dors a Guineda.
0: Un altre ascendit, Elegido, rap a la seva pista al Córdoba. Aquí, tal vegada, per allò de la possibilitat d'un clàssic andalús, una mica de derbi...
1: Sí, i Elegido jo crec que serà un equip
0: sí?
1: complicat.
0: Sí?
1: Complicat, no caigui d'estar de dalt, però sí que donarà guerra a dins la seva pista. Jo crec que pot ser un equip que doni guerra dins la seva pista.
0: Un altre partit, un altre clàssic de la competició, però... sembla que molt desnivellat, serà el Valdepeñas-Barça.
1: Sí, un Valdepeñas que vol recuperar, no?
0: L'any passat va tornar a jugar als play-offs després d'un munt d'anys.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, de la mà de Marlon, no?
0: Sí.
1: Veurem en guany com se li dona. No és un bon començament per ells, però, bueno, un Barça que ve d'una treballada, ja.
0: Sí, de perdre a casa seva,
1: la
0: Supercopa d'Espanya, sí, sí.
1: I, bueno, veurem, no?, lo afectats que puguin estar, o estan afectats, o Valdepeñas pagarà per romput.
0: Sí,
1: una de les dues.
0: Segurament, una de les dues. Parlem de la Supercopa, el campió, el Pozo Murcia, visitarà la pista de Noia. Sembla que això està també bastant desequilibrat. Sembla que el Pozo ha tornat, eh?
1: Sí,
0: el gran Pozo
1: sí.
0: Ha tornat.
1: I ha tornat amb ofici. No és un equip, és a dir, per exemple, varen veure la final amb Barça
0: sí.
1: I et veure que no va fer un gran joc, com tampoc se va dedicar a fer un gran joc contra Palma.
0: No, efectivament.
1: Però va tirar d'ofici. Té un equip amb molt d'ofici, té un equip amb jugadors de moltíssima qualitat i que quan els hi poses un poc fàcil no perdonen.
0: I té bons pals a la porteria.
1: Molt bé,
0: en el cas del dia del Palma, va tenir un porter i tres pals que van aturar set rematades del Palma a la fusta.
1: Sí, però
0: va ser una mica exagerat, però...
1: Es va recuperar, després de 5 anys, Antonio Navarro, jo crec que és una dels grans acerts
0: sí.
1: que han fet. I han fitxat bé el gol que va ficar a Santa Cruz, no sé
0: sí.
1: si el van veure,
0: sí, sí, el
1: espectacular.
0: Va veure, sí.
1: En Patxo també va marcar.
0: En Patxo és un jugador molt dinàmic, molt actiu.
1: Són jugadors... que jo crec que t'hi falta una miqueta entrar, perquè, clar, Pozo mantén un poc tot el bloc de la plantilla amb aquests petits...
0: Ha fet un poc com el Palma, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ha mantingut
1: sí.
0: la base i després ha tocat tres peces i poca cosa més.
1: I, bueno, jo crec que Pozo tornarà a estar molt bé de dalt. Ara, Pozo en guany, però li pot passar el que li ha passat l'any passat, per exemple, a Cartagena i Palma.
0: Exacte.
1: Jugar moltes competicions... molt de partits, ho pagaran en això que no ho pagaran que, seran capaços de gestionar-ho bé.
0: I tal vegada un partit que m'assembla molt, molt igualat, no sé què passarà després, és el que tancarà la jornada demà, o Parrulo Manzanares.
1: Bueno, fa falta veure més aquest Manzanares.
0: Si Manzanares repeteix la temporada que ve de fer.
1: És complicat, no és fàcil.
0: Ja no té Navarro a la porteria.
1: Això t'anava a dir, no? Les diferències que marcava Navarro ara no el té... Però, bueno, jo, tu saps que som un gran admirador de Juanlu Alonso.
0: Sí, sí, bon entrenador.
1: I confio que tornarà a fer un equip competitiu i tornarà a fer un equip que a més, fa un futbol sala atractiu, que és bo de veure, és agradable, un equip valent.
0: Te fa estimar els seus equips.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Te fa estimar
1: els seus equips. Te cauen bé.
0: Sí, efectivament. I fa un moment parlaven de les... dels fitxatges del Pozo i Palma, més o manco equilibrats, sense fer grans moviments. I jo te volia demanar per un dels jugadors nous del Palma que me sembla que està molt frat, que és en Zanotto. No li he dit encara destacar per res, a cap detall. Sí, està a pista, juga, combina, però me sembla que un jugador massa fred.
1: L'han de veure a la Lliga Espanyola. La Lliga Espanyola és diferent. És
0: sí,
1: a dir, tu pots haver estat a un gran club que Europa... Però ja han vist les competicions europees, el que són.
0: Sí, sí,
1: és a dir,
0: sí.
1: Redueixes partits competitius a poc, molt poc partits. Llavors, t'has d'acostumar a una lliga que és molt més competitiva, que és molt més igualada i que no és tan bo de fer jugar.
0: Ha començat la segona part al Pavelló Nou. Juga la pilota el conjunt del Santa Coloma. Primera acció ofensiva dels homes de Jorge Vargas. La pilota rebutjada per el Palma serà treta de banda a favor de l'equip blanc. I aquest any és blanc-blanc, eh? Ja no du aquella tira amb la senyera que duia a la camiseta.
1: Això t'anava a dir, una d'aquestes pèrdues de les senyeres d'identitat és que quasi sempre duia la senyera.
0: Sí, sempre la sempre duia.
1: Les barres sempre apareixien, encara
0: que
1: fossin petitetes.
0: Veig que la duen a la màniga, on acaba la màniga, que sembla un braçalet de capità.
1: Ja.
0: Però no, no, abans era al frontal de la camiseta, sí. Juga el Palma, forçadament aquesta pilota, Fabinho la perduda. Serà banda per l'equip català.
1: Bona pressió, ara,
0: sí,
1: dels catalans, que moran.
0: Ha tornat a sortir Barrón, eh?
1: Sí, sí.
0: Tindrà qualque cosa, en Denis, tal vegada?
1: Qualque
0: molèstia, qualque... No sé. Alerta! Mira, quina aturada, Barrón amb el pit al primer pal. Si és que és una garantia, és igual qui jugui. Són condicions diferents, estils diferents. Jo enyor moltíssim en Luan, però és evident que sota pals totes aturen i molt.
1: Sí. Barrón, si entrar més en dinàmica, encara aturaria més.
0: Sí. Juga Catgas Santa Coloma. Finalment ha perdut la pilota en favor de Machado. Eric Pérez. Pilota per al Palma. Pilota que jugava, intentava combinar amb en Fabinho. Aquesta pilota, Ernesto, la recupera Ferreira, juga Santa Coloma. Pilota que Santa Coloma combina darrere. Tolrà, Dylan, pilota que juga. Molt bé, ha posat el peu ara Ernesto, ha evitat aquell llançament llarg que intentava Aniol, l'home que ha fet el gol del Catgas Santa Coloma.
1: Bona pressió ara del Palma, que ha dificultat la sortida del Catgas.
0: Hauríem de començar a fer gols. Vinga, que el Palma té artilleria i de la bona. Pilota que juga Aniol. Aniol obrint cap a l'esquerra. Tolrà. Torna a tocar el conjunt català camp propi. Machado ha posat el peu. Sembla que no l'ha tocada, no? Idò, no. Panda a favor del Palma. Ha forçat l'errada d'Aniol. El jugador del Palma treurà davant de Fabinho. Cap a dreta, Fabinho, cap endarrere, cap a Carlos Barrón. Barrón obrint a la dreta, combina el Palma, Fabinho cap a l'esquerra, Ernesto, Fabinho una altra vegada, una altra pèrdua, Miquel, de Fabinho, ja van dues perquè arriba massa forçat a les accions, no?
1: És que ara ha pujat un poquet d'intensitat defensiva el Catgas i està dificultant la sortida del Palma. La primera part ha estat un poquet més feble en defensa, ha estat un poquet més... M'he tirat endarrere, la línia defensiva no la pujava tant, i ara li està fent...
0: Aquest xut, finalment, de Tolrà, que se'n va fora.
1: Ha sortit bé el Catgas aquesta segona part, molt millor que la primera.
0: Eric Pérez s'ha donat la volta, sí, sembla amb més intensitat, no? Juga el Palma, mitjançant Fabinho se desfà d'Eric Pérez, pilota, que arriba a peus de Zanotto obri cap a la dreta, ha rebut aquesta pilota, alerta, el xut, directament fora... Ha sortit per damunt de la porteria i de manera desviada. El xut del jugador del Palma, jugarà Ferreira, el porter, cap a Aniol. Aniol combinant a l'altre costat, juga per l'esquerra el conjunt del Santa Coloma. Pilota endarrerida, Aniol una altra vegada, iniciant jugada. Rebrà Tolrà ha capturat aquesta pilota ara, Eric cap a Aniol una altra vegada a l'esquerra, Tolrà està combinant bé... El conjunt del Catgas mantenint la possessió de pilota, possessió llarguíssima. El Palma que pressiona sense morir a la pressió. Zanotto que ho intenta. Continua la jugada del Catgas. Aniol cap endarrere. Tolrà, Tolrà, obrint cap a la dreta per Ramos, Ramos i Tolrà, toquen al mig de la pista el conjunt català, Ramos, Ramos una altra vegada, cap a Aniol, Aniol obrint a l'esquerra, la parada és boníssima, alerta Aniol, mà a mà, Barrón! El mà a mà d'Aniol amb en Barrón, que sembla que l'ha aturada en sa cara més que amb la mà, o amb el coll, no sé, no sé com ho ha fet, l'ha aturada i ha quedat ferit en terra, el veterà porter del Palma, però quina combinació més bona, quina parada més bona dels jugadors del Cadgas.
1: Sí, però mira, hi ha hagut aquí una badada defensiva, perquè quan Aniol ha tallat, no hi ha hagut ningú que el seguís en condicions.
0: Oh, sí que l'ha aturat amb el coll, amb sa cara, no sé en què ha aturat Barrón aquesta pilota, està escalfant Denis. Tant de bo jo m'hagi equivocat i no tingui res en Denis, si ha de sortir, perquè tindríem un problema. Mira, tu, a vegades sembla que tres portets són massa, però si li passa qualque cosa a un, quedes amb un altre.
1: Sí, sí.
0: No, ja no en tens més. S'interessa Aniol per Barrón, després d'aquesta acció mà a mà. De moment, sembla que se'n va Barrón. No sé si... Sí, sí, sembla que se'n va i surt Denis, efectivament. Denis Cavalcanti a la porteria, Barrón a la banqueta i... Treta de corna a favor del Cadgas. Denis, que ara està en fred. Anem a rebutjar aquesta pilota. Mira, la rebutja ell mateix. Pilota per Zanotto, Zanotto en terra i és banda. Banda o falta? Ara no sé si ha assenyalat falta. Anem a veure que fan la pilota Carlos. Sí, era falta. I de la primera de la segona part per al Cadgas. Ara lluitava per aquesta pilota de Charuto, ha anat per terra, no hi ha falta. Juga Carlos, Carlos cap endarrere, la pilota de Piqueras a peus de Zanotto, Julio Zanotto obrint una altra vegada cap a la dreta, el retall de Carlos, la tocada Eric, i serà banda a favor del Palma. Surt la Mopa, que tenen més llibertat que mai els moperos bueno, en aquesta lliga.
1: Tenen més responsabilitat.
0: També, també és cert. I ara te contaré una altra.
1: Recordem que històricament els mopas eren o l'home molt joves,
0: sí.
1: o gent d'aquesta que es fidelen al club i que sí. Pertenguin... I mira, Palma està fent un càsting de mopas.
0: Això t'anava a dir, això t'anava a dir. Ha fet un càsting de recull pilotes, aplega pilotes, com ben dit, i
1: ara mateix la normativa a dins... Tots aquests canvis de normativa que hi ha hagut enguany, tots estan enfocats...
0: Alerta, targeta. Una altra targeta d'ara per Piqueras.
1: I de tots aquests canvis de normes estan enfocats a dinamitzar el joc, no? Que jo crec que s'està aconseguint, sobretot... Mira, una cosa que no pareixia que pogués tenir tants incidències en el joc, que són aquests balons que hi ha col·locats...
0: Sí.
1: Sempre que ha de reiniciar el joc es porter,
0: sí.
1: Fan una viada.
0: Sí, és veritat.
1: I què dona això? Dona que la majoria de vegades que es porter treu, l'equip rival no té la defensa organitzada. El que fa que el joc sigui molt més dinàmic.
0: Sí, mira les dues pilotes que té ara... Denis, una a cada
1: claro,
0: costat.
1: Quan la pilota va de fora, el porter ja no va a cercar balon que ha sortit.
0: No.
1: Va directament a un d'aquests balons.
0: En aquests.
1: I no dones temps en el rival, aquests rivals que s'estan cantant
0: sí.
1: i que juguen defensivament tan posicionals, doncs pues no els hi dones temps. I de fet, jo no sé si serà una dinàmica o no, però tu mires la Supercopa, la quantitat de gols que hi va a cada partit.
0: Sí, molts. Sí,
1: moltíssims.
0: Sí, molts,
1: perquè el joc és més viu, el joc és molt més dinàmic.
0: Sí. Juga Pol Pacheco. Juga Cadgas a la càrrega de l'equip català que cerca l'empat. De moment continua guanyant el Palma per 1-2 quan encara queden quasi bé 16 minuts per arribar al final del partit.
1: Però ara una vegada més Cadgas pareix que s'ha adonyat no? de sa possessió, del
0: sí.
1: domini. Esperem que no dongui fruits perquè si no mos ficarem un problema.
0: Alerta Pacheco! El xut de Pol Pacheco per damunt del travesser de la porteria de Denis Cavalcanti. El que ha de fer el Palma és cercar el tercer i posar camí en el marcador. Zanotto. Bona acció individual ara de Charuto. Charuto se'n va. Intentava fer la passada pel company... Però no ha arribat aquesta possibilitat. Ferreira s'ha fet en la pilota i ara la perd directament al conjunt català, pràcticament com si fos un corna. Treta de banda molt, molt ajustada. Era boníssim la passada i no sé si hi ha hagut mà. Em sembla que havia hagut mans de Tolrà en aquesta acció abans de tocar en terra. Ningú ha protestat i ningú ha dit res. Pilota per Ferreira. El porter de Santa Coloma la deixa a peus de Corso, l'argentí capità del conjunt del Cadgas. Pol Pacheco. Pol Pacheco, que també ha recorregut ja la geografia espanyola.
1: Sí. No, lo que no li ha acabat d'anar massa bé.
0: No, la veritat és que no.
1: Ha fet passes enrere, per dir-ho.
0: És un jugador que té condicions, però sí, que sempre queda a mitges, no?
1: No ha acabat de redonir.
0: Juga el Palma. Denis. Surt Denis. Alerta d'Eibao. Zanotto. La perduda del Palma. Recupera una vegada més el conjunt català. Pol Pacheco davant ell. Alerta al xut. L'ha aturat molt bé Denis. Havia superat d'Eibao. Pilota per al Palma. Torna a jugar el Palma. Ara és Carlos. Carlos Gómez. Amb horitzontal juga amb d'Eibao, que li torna la pilota una altra vegada. Carlos. Carlos, que intenta anar-se'n cap endins. Ha trebalat, ha caigut en terra i es falta.
1: Falta, falta.
0: Falta damunt Carlos.
1: Aquesta segona part encara no han vist el local.
0: No, ni Alisson.
1: Ni Nunes.
0: Sí, Alisson, sí.
1: Ni Nunes.
0: Nunes, no.
1: Probablement aquesta minar físicament el rival, no?
0: Sí.
1: Té un poc que veure amb això, perquè sortiran un poc més endavant, descansats, que són els jugadors més desequilibrants que tenim.
0: A Nunes, no sé per què tenc una por que sigui un jugador que se li hagi de cuidar massa, problemes musculars... Tenc aquesta por. Alerta, el xut, la rematada i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Charuto. Ara és la defensa del Santa Coloma, l'acaba bat extraordinàriament per afavorir el gol del Palma. La falta que l'ha entrat directament al segon pal, allà Charuto semblava que estava esperant l'autobús, però estava tot sol, ha posat el peu i la passada de Fabinho acaba en el gol de Charuto, en rematada en cama dreta, marca el tercer el Palma, ha estat Charuto que fa doblet, Santa Coloma 1, Palma 3.
2: Esports 3, en ja.
0: No estava esperant l'autobús, estava esperant la pilota.
1: No, hi ha gent que de vegades se pensa que això és bo de fer, no? Però hi ha de ser.
0: Sí, sí, està clar.
1: Hi ha d'estar ben perfilat.
0: Està ben clar. I tocar molt bé la pilota, que si la toc jo, se'n va a la graderia.
1: No és casualitat, això, saps? Ni és que ell hi sigui, ni que la pilota hi arribi.
0: Exacte. I després el toc ha de ser correcte. Bueno, i d'alerta ara amb Pol Pacheco, el xut, ha rebutjat Fabinho. Ara aquest gol ha fet que el Santa Coloma cerqui immediatament una resposta. El xut ara de Ferreira acaba a les mans de Denis. Denis ja juga per Fabinho. Machado, Fabinho. Fabinho que se'n va... No. Banda a favor de Cadgas. El darrer toc ha estat el jugador del Palma. El 10, que fins ara era d'en Rivillos. Ha agafat el relleu. Fabinho. Fabio Aurelio, no sé què, no sé quantos. Té un nom llarg.
1: Com que ni tots els brasileños.
0: Fabio...
1: Lo que no és de molt sabem.
0: Crec que era Fabio Augusto, no sé què. Té un munt de noms. Juga Ferreira, el porter del conjunt català. Al pit de Fabinho. Ha recuperat Ernesto, no ha sortit aquesta pilota. Però la combinació no és bona. Massa forçat. Fabinho, me sembla que avui està intentant fer el segon abans que el primer. En totes les accions. Banda a favor de Cadgas. Banda que juga Pol Pacheco.
1: Jo el que no el veig és en un... Per ser començament de temporada, hi ha ratos que apareix un jugador cansat.
0: Alerta, Pacheco, sí, te sembla.
1: No sé, la sensació així...
0: No, que no té aquella...
1: Frescura, aquell...
0: Aquell speech que ell té, no?
1: Sí.
0: Pilota que foreix el Palma. Torna Lucao a pista. També deia... Quina acció...
1: Completament innecessària.
0: Mig violenta, per no dir violenta, de
1: granda. Completament innecessària, lo primer de tot.
0: No, és que m'ha semblat una beneitura per part de... Lucas Granda. Ara li dona la mà en Deibao, que havia quedat en terra. És la tercera falta de Santa Coloma per una del Palma, quan manquen 13 minuts pel final del partit i guanya el Palma per 1-3. Ara intentava recuperar aquesta pilota Charuto, que aquest sí que està amb les piles posades, eh?
1: Sí, no. Està...
0: Charuto està molt dinàmic.
1: Molt actiu en defensa i amb atac encertat.
0: Sí,
1: que és important.
0: Juga Pacheco. Pilota que toca al conjunt català. Corso l'ha deixada a peus de Pacheco. Pacheco una altra vegada cap a l'esquerra. Corso que rep a darrere. Combinava o intentava amb el seu company. No ha pogut Granda aguantar la pilota. Tampoc el Palma. Ara el joc està dividit. Teva meva, Pacheco que se'n va, banda dreta, directament a les mans de Denis, que treu ràpidament, cercaven en Charuto, però aquesta pilota torna a ser per al conjunt català. Mira aquesta acció ara per la línia de fons, boníssima, però sense rematada per part de Pacheco. Juga el Palma, que atura el joc. El Palma no té pressa o l'ha aturat l'àrbitre? No, no, l'ha aturat l'àrbitre.
1: Qui duda, qualque revisió?
0: No sé què ha passat, però estan
1: sí
0: revisant qualque cosa que jo no he vist. I tu tampoc, perquè m'haguessis dit.
1: No, no, no, ara mateix.
0: No, sabem que estan revisant els àrbitres que han aturat el joc venint d'una jugada d'atac del Palma, una recuperació de Santa Coloma.
1: I no sabem, tampoc han vist que l'hagi reclamat cap dels dos equips,
0: no,
1: o sí?
0: No, no, no. No sé què estan repassant, o revisant, millor dit. Anem a veure si tenim imatges de l'acció. Ara vam... És l'acció anterior de Granda damunt d'Ibao.
1: La trepitjada.
0: Però, què estan revisant? Sí, que sigui vermella.
1: Targeta vermella.
0: Estan revisant que sigui vermella l'acció de Granda damunt d'Ibao. Però, Miquel, exageradament, ha passat un quart d'hora ja.
1: Sí.
0: D'aquesta jugada. Ara els hi revé. No ho entenc. La veritat és que no ho entenc. Jo crec que és una tonteria de Granda, però me sembla que no és vermella, no? I què assenyalen? Anem a veure. Assenyalen l'acció de la falta. I assenyalen falta de Dibao. No entenc res. No puc entendre res. Ara està assenyalant pilota per Santa Coloma com si fos falta de Dibao. Quan ha hagut targeta groga per Granda per l'acció de Munt Dibao. No puc entendre res. No li puc donar una explicació als oients d'IB3 Ràdio perquè havia hagut una falta claríssima de Lucas Granda damunt d'Ibao. Granda ha vist la targeta groga i ara estan revisant si era vermella.
1: Jo no sé, no, però al final treu la falta el Palma.
0: I doncs, si ja s'havia tret la falta. Anem a treure la falta una altra vegada. Aquests són els que han de donar dinamisme al joc. Bueno. Encara no sé què està passant. L'àrbitre té la pilota sota la seva sabatilla. No saben què està passant. El joc ha aturat 13-59 pel final del partit. 1-3 guanya el Palma. Estem a la segona part. I de moment no sé què estan revisant ni què estan dient. Vadillo xarra amb un dels àrbitres. Havia hagut una amonestació de Granda per la falta damunt d'Ibao. Han vist la jugada. Semblava que xiulaven falta contra el Palma. I no sé, que ha de ser de la targeta que ha vist Granda ni que ha de ser del peu d'Ibao. L'àrbitre que continua trepitjant pilota, el joc aturat, Pol Pacheco que demana explicacions. Els tècnics xerrant amb els àrbitres. Està Corso xerrant amb un dels àrbitres, el capità del Santa Coloma. No puc entendre què estan fent. No puc entendre. Això se m'escapa. Torna a consultar en la mesa, en la taula,
1: això.
0: L'àrbitre, però... No, és que no li agafa. Miquel, estic estorat. Ningú sap el que està passant. Ara sembla que posarà la pilota en joc al Palma. I això ja ho havien fet. Idò, que han tret d'això? Juga Denis.
1: Jo no en vull, no diré res més.
0: No, jo no puc entendre què és el que han fet, ni per què, ni res. Al final, tot queda com estava. La targeta groga per Granda, Dibao que no té res, i ja s'havia reprès el joc. Això és el que m'ha cridat l'atenció. Han fet una revisió per si era vermella, no era vermella, no sé. Juga Catgas Santa Coloma, pilota a la frontal de l'àrea, atrapa finalment en les mans Denis Cavalcanti, havia rodat per terra Machado, pilota per al Palma. Allison La pilota anirà cap endarrere, no, cap endavant, boníssima per Lucao, no ha sortit, Lucao retalla, no tenia massa espai, l'ha deixat a peus d'Alisson, i el xut d'Alisson l'envia Ferreira fora de banda. Com arma la cama, també, Alisson, per aquest tipus de jugada.
1: Molt ràpid, a més.
0: Quina barbaritat, fixa, trepitja i pam! Alerta, Lara, el xut d'Alisson molt desviat. No pot reconduir l'acció Lucao i juga Pol Pacheco per el Cadgas. Juga Santa Coloma. 12 minutets per arribar al final. 1-3 guanya el Palma. Pilota que recupera Lucao. La deixarà cap a Denis. Efectivament, el porter brasiler ja combina amb Machado. Machado per Alisson. Alisson torna a xutar i torna a aturar Ferreira. No s'ho pensa ni un segon, Alisson. Eh?
1: No, no.
0: Pilota que li arriba cap a porteria. Serà banda a favor del Palma. Bona actuació de Ferreira en aquest partit, el porter. Alerta que recupera Santa Coloma. Se l'ha quedat finalment el Palma. Machado, Lucao. Lucao condueix aquesta pilota. Combina a l'altre costat. Una altra vegada Machado. Núñez, que ha tornat a pista. No volies Núñez i ja el tens. Falta damunt Núñez. Quarta, no, cinquena. És la cinquena, no? És la cinquena falta, si no estic equivocat, del conjunt del Cadgas, quan encara... Sí, sí, cinquena, Miquel, a 11:40.
1: I una vegada més vull insistir, no? El Palma és molt diferent. Aquesta parella letal...
0: Lucao Núñez
1: ara tornar a recuperar el control del partit, tornant a tenir balón. Dificultats ara. Per cap gas.
0: Ho intentava ara Lucao. Finalment queda Alisson ferit en terra i alerta que quan sigui falta serà la sisena. Si és falta, serà la sisena i hi haurà 10 metres per al Palma.
1: Li deu pitar falta a ell.
0: Li deu pitar falta a Alisson.
1: Aquest, no sé.
0: Aquests però... homes han trabucat.
1: Veus?
0: Miquel, aquests àrbitres han trabucat. No sé. Des de fa uns minuts estan assenyalant coses molt rares. Ara veiem l'acció... Si se tiren sa planxa per damunt Eric Pérez. Víctor Pérez. Es falta claríssima de Víctor Pérez damunt Alisson.
1: Crec que han pitat que en Alisson ha retengut sa pilota en ses dues cames.
0: Bueno, alerta amb aquesta acció. Uf, ara contundent. Alisson ha fet volar, crec que és Aniol. No estic segur. Molt espectacular l'acció d'Alisson, però no han assenyat la falta.
1: No, és que, vamos, per lo que he vist...
0: Sembla que havia tocat pilota.
1: Se n'ha dut el balón.
0: Pensa que ha estat molt espectacular.
1: No, pues sí que posen el balón en terra.
0: Aniol era el jugador... No sé què dubte.
1: Ja, al cap de veure que això sigui falta.
0: No, sí, l'ha assenyalada perquè...
1: Sí, no, que l'han assenyalada, sí, però...
0: Pilota aturada, ja està al costat de la pilota de Tolrà.
1: Oh, sí.
0: Vadillo que xerra amb en David Peña... A la banqueta, també en Mandeivao. No, banda.
1: Banda,
0: no hi ha falta. No. Banda, que traurà Tolrà. Tolrà ha rebutjat el jugador del Palma, Machado. Serà pilota per al Cadgas. Tornarà a jugar l'equip català. Pilota per Tolrà. Tolrà amb Alisson. Alisson li ha robat la pilota, la cartera i tot el que duia damunt. Alisson que se'n va, pilota controlada. Obri cap a un costat. Alerta amb aquesta acció. Diego Núñez. Núñez la deixa per Lucao. Lucao retalla. No troba el xut i torna a combinar una altra vegada per Núñez. Núñez, mà a mà. Núñez, cama esquerra. Núñez! Ha rebutjat Ferreira i el rebot surt per la línia de banda, zona defensiva del Palma. La posa en joc Lucao. Núñez és boníssima per Alisson. Alisson la pica i Ferreira la torna a treure. Se'n va en pilota jugada al porter fins fora de banda. Molt bé Ferreira i molt bé l'acció. Alisson que està fent coses molt guapes.
1: Un gran moviment de pivot que l'ha habilitat per quedar-se completament tot sol i després ha faltat sobre definir
0: sí.
1: Sense voler llevar mèrit a Ferreira.
0: Alerta Penya! Ferreira una altra vegada. Banda a favor del Palma. Lucao. Penya. Torna la càrrega Alisson una altra vegada. Protegeix la pilota. La treu de fora cap a Lucao. Lucao, banda esquerra, Lucao, xuta, Ferreira. Trobes que Ferreira és el jugador que més pilotes ha tocat en aquest partit? Perquè comença a pensar que sí, eh?
1: La veritat és que està tenint una participació important, sobretot aquesta segona part.
0: Sí. Banda a favor del Palma. No, a favor de Catgas. Aniol. Aniol combina amb Tolrà. Aniol, una altra vegada cap endarrere. Ferreira, el porter. Ferreira, que juga en llarg. La perd el Catgas, recupera el Palma. És Lucao, Lucao per Alisson. Si passa, quedaven mà a mà amb el porter. No ha passat la pilota i recupera Catgas. Torna la càrrega a l'equip català. Pilota oberta a banda, cap endarrere. La té el conjunt del Santa Coloma, frontal de l'àrea. Ha comparegut David Peña molt bé en acció defensiva. Després ha intentat treure la pilota, però li havia fuita per banda. Tornarà a jugar Santa Coloma. Xarra, Vadillo, amb Benxaruto, que tornarà a pista en breu. Tolrà, cap a l'esquerra. Dylan, Tolrà. Tolrà té Aniol a la dreta, torna a jugar cap a l'esquerra. Tolrà, ara sí, cap a la dreta. Aniol, davant ell, Alisson. Aniol que se'n va, Aniol retalla, juga amb la frontal, li tornen la pilota, la parada és boníssima. No hi ha falta, segons l'àrbitre, no hi ha res. Banda a favor del Santa Coloma. Torna a jugar Tolrà, cap endarrere, cap al porter, Ferreira. S'incorpora Ferreira a l'atac, obri cap a l'esquerra. És bona l'acció, el xut! I finalment, la rebutjada, un jugador del Palma demana mopa al defensor de l'equip mallorquí. Era d'Ibao, que ha estat el darrer en tocar. S'ha jugat la pista i a 8:54 tornem a jugar. Segona part del partit, recordant, guanya el Palma per 1-3 amb dos gols d'aquest home, Charuto, que combina amb Ernesto. Ernesto pot xutar, Ernesto! Corna.
1: Li ha sobrat un toc.
0: Sí, ja, tal sa, vegada sí.
1: La primera, antes de desfondre-se més, tenia més angle, tenia més porteria i aquest toc que ha de fet, que se queda pràcticament sense angle i ha malaurat una bona ocasió.
0: Pilota a la cantonada. Traurà Deibao. A la frontal, Charuto. Entra dintre de l'àrea Peña, arrossegant jugadors, però no ha arribat la pilota a Charuto, però torna a ser corna. O banda, banda. Banda a favor del Palma. Traurà Deibao, ha quedat mal ferit. Lucas Granda, que ja s'aixeca. Banda a favor del Palma, Deibao. Qui va a la curta? Ningú. Pilota cap endarrere, Ernesto. Ernesto xuta, Ferreira. Torna a aturar Ferreira, que juga en llarg, el toc de cap de Granda a les mans de Barrón, que ja la treu per David Peña. David Peña, que se'n va, pilota descontrolada, perquè la recupera el conjunt català. Alerta, frontal, pilota. S'havia equivocat el jugador del Santa Coloma, però ha tingut la sort que l'ha tocada un del Palma i és banda a favor seu. S'enfada Vadillo d'aquesta acció. Sembla que Barrón està bé, encara que ha assegut a la banqueta. Continua jugant Denis després d'aquell cop que ha deixat cau en Carlos Barrón. Banda a favor del Santa Coloma. 8:22 pel final. 1-3, guanya l'equip de Vadillo. Alerta, el xut! S'ha anat a corna. Colcú la tocada i ha fregat el travesser de la porteria del Palma. Aniol traurà des de la cantonada després d'aquesta rematada de Lucas Granda. Treu Aniol, pilota per Granda, directament fora, massa creuat. Serà pilota per al Palma. Ha sortit de pista Daniel Bertran Ferrer Niello. Tornarà a ser pilota per al Santa Coloma, sí. Tolrà des de la cantonada, corna. Traurà Tolrà, capa de fora. Alerta amb aquesta acció. Ferreira. Juga el porter de Santa Coloma. Ferreira tropitjant aquesta pilota. Ha estat a punt d'arreglar-li a en Charuto, que quedava tot sol. Alerta, és una manera de jugar en porter-jugador, però en porter.
1: Sí. Condiciona en el final la defensa rival.
0: Alerta. Ai, la sortida de Peña no ha estat bona. Recuperen ells una altra vegada. Banda esquerra. No ha aprofitat una bona sortida que tenia el Palma. Aniol, que rep aquesta pilota, ha combinat. Molt bé, en Granda. Granda la treu de fora, pilota oberta a banda. Una altra vegada per la dreta, Aniol. Ha estat a punt de recuperar Penya. Banda a favor del Santa Coloma. No, diu l'àrbitre que el darrer en tocar ha estat Aniol. Traurà de banda Ernesto. Per Penya, Ernesto. Denis Cavalcanti dona sortida per banda dreta. Denis juga amb Penya. Penya es desfà de Granda. Penya, bon toc. Damunt d'Eibao, d'Eibao, la perduda d'Eibao. Serà treta de porteria per Santa Coloma. Un gol en més me deixarà més tranquil.
1: Sí, i veurem mem lo que s'estorba a treure el porter jugador, Santa
0: sí.
1: Coloma.
0: De moment ho intenta, però amb el propi Ferreira. Amb qualcuna incorporació o pujada de pilota. Juga Tolrà. La té Santa Coloma. Corso. Pol Pacheco. Pol Pacheco. Oh, li regala la pilota en el Palma. Oberta a banda entre dos companys pel camí d'enmig.
1: No ets la millor versió d'un Pol Pacheco
0: no,
1: que hem vist.
0: La veritat és que és bastant xereca. I torna a estar en terra. Jugador del Palma.
1: Era?
0: No, era una repetició de lo d'abans. M'estan tornant loco, eh? La Lliga Prime m'està tornant loco. Alerta Lucao, s'escorna a favor del Palma. Ara de repente han fet una repetició de l'acció aquella de Deibao i la revisió del VAR. I... Fantasmagòric. Fantasmagòric. Corna

Tèntol número 1236. Avui es commemoren els 25 anys dels atemptats als Estats Units, a les Torres Bessones, que varen capgirar el món.

I d'avui, ja ho sabeu, es commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre de 2001 als Estats Units i que varen marcar un abans i després que va canviar l'ordre mundial. Morien 3.000 persones i tants de ferits, víctimes i seqüeles. Avui se celebren desenes d'actes als Estats Units i amb la marcada absència de Trump. Facem una mica de cronologia. A les 8:45, un primer avió impactava contra la torre nord del World Trade Center de Nova York. A les 9:03, un segon vol s'estavella contra la torre sud de les Torres Bessones. L'impacte es retransmet en directe per les televisions de tot el món i tots, encara ho recordam, ho presenciam en directe. A les 9:06 ja s'apuntava a Bin Laden, que moria, recordem, el maig de 2011, durant una operació militar dels Estats Units al Pakistan. A les 9:37, un tercer avió s'estrella contra el Pentàgon a prop de Washington, pràcticament una hora més tard de l'impacte a les Torres Bessones. A les 9:59, la Torre Sud ja s'esfondra en només 10 segons. 4 minuts més tard, un quart vol s'estavella a un camp de Pensilvània, després que els passatgers es rebel·lassin contra els segrestadors. L'objectiu podia ser el Capitoli o la Casa Blanca. I a les 10:28, la Torre Nord de les Torres Bessones s'esfondra completament de dalt a baix. Aquests varen ser els 102 minuts que varen capgirar, varen canviar el curs de la història per sempre. I aquest The Rising, cançó cèlebre de Bruce Springsteen, del disc del 2002 del mateix títol, escrita des de la perspectiva en primera persona d'un bomber de Nova York que puja a les Torres Bessones el mateix dia de la tragèdia. Aquesta tornada que diu Come on up for the rising és un cant coral de fe i reconstrucció col·lectiva. Començant.

0: Avui, Dao, com anem? Ben trobats, ben retrobats a Tèntol. Començàvem aquest divendres de setembre. Ja sabeu que entre dilluns i divendres vos acompanyam ara en aquesta nova temporada entre les 3 i les 5 del capvespre aquí a IB3 Ràdio, un programa que evidentment recorda efemèrides, efemèrides tan importants que varen capgirar el món com aquesta de fa 25 anys als Estats Units, però amb impacte mundial, i que també juga amb les paraules i també amb l'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres i qui se les saben totes, totes i més, són na Maria Pons i en Miquel Junc. Sempre en tant armant balletes com vos aclamen, eh?
1: Quina sort.
0: Maria, Miquel, com esteu?
2: Va bé, va bé. I el divendres.
0: I el divendres, eh?
2: Sempre,
0: hem sempre arribat, eh?
1: O sigui, que els sabem totes i més. Això que vol dir que sabem altres abecedaris, també.
2: Sí, sí. Sabem
0: totes,
2: altres llengües.
0: Totes les lletres i més.
1: M'encanta.
0: Sí.
1: Com tu, idò.
0: Sempre, sempre en sabem on hem de saber més, no?
1: Clar.
0: Bé, no vol dir que arribem per a...
1: Hem d'aspirar.
0: Exacte, hem d'aspirar a saber més. Com esteu?
1: I bé.
0: I bé, eh?
1: Tu?
0: Bé, bé, bé. És divendres, no sé si podran descansar, perquè també comença un cap de setmana intens, intens, eh?
1: Sí, per totes les illes, a Mallorca i a Eivissa i a Menorca per i a Formentera,
0: sí.
1: Per tot.
0: En xerrarem d'aquí una estona perquè farem una mica de repàs, però què tindrem avui, dia 11 de setembre, en aquest Tèntol, Maria?
1: I d'avui farem radiofònicament la ruta teatralitzada que aquest diumenge es podrà tornar a fer a Palau Real, a la seu del Consell, amb motiu dels actes de commemoració de la Diada de Mallorca i que s'ha inspirat en l'edifici, però també en el centenari de la Balanguera. Com...

0: Una ruta que és aquest diumenge a les 7 del cap vespre, dirigida per Joan Maria Albinyana, qui també n'ha fet la dramatúrgia i amb qui conversarem avui.
1: Amb qui conversarem d'aquesta ruta teatralitzada que es farà en el Palau Real del Consell de Mallorca en el marc d'aquesta Diada de Mallorca que es commemora aquest dia i que precisament és demà. I demà vespre també estem de solemnitat, de celebració, perquè també se celebra la pujada a peu a Lluc, Miquel.
2: Així és, la 45a edició de la pujada a Lluc a peu des de la part forana.

0: Des de fa 45 anys, els antics blavets de Lluc organitzen la pujada a peu al santuari que aplega molta participació cada any d'arreu dels pobles de la part forana i que enguany diuen que seran més de 5.000 persones de 45 pobles diferents.
1: 45 pobles diferents, sí, sí, sí. Més de 5.000 persones.
0: Sí, sí, sí. Mm.
2: I també els donaran a tots xocolata i dolços.
0: Jo els anys que hi he anat, és que l'altre no sé si hi heu anat. Jo hi he anat. Mm.
2: Jo les dic, que clar,
0: ja
2: més fàcil.
0: Tu vas fer recorregut fàcil.
2: Jo les no vaig passar... No és tan fàcil, lo fàcil és de queimar-hi.
1: No, clar. Jo no he arribat a tant, eh? Jo les vaig passar i les anim.
2: Sí.
0: Però clar... Això és el meu fri.
2: I el part desperta de queixes
0: hores
2: de la matinada.
0: Són per mig.
1: Són per mig. No, clar, consideres que... Bé, que el Gaida també, tal dia com demà, hi ha festa-te, i passen els que venen de Llumajor, i clar, sempre els animam. Bé, m'animareu? No hi ha qual que dir, podem anar plegats.
0: Podem anar.
2: Jo dic que
0: però... Aquest cap de setmana no serà, però...
1: No, aquest l'any que ve.
0: L'any que ve,
1: l'any que ve, que ja veurem què feim.
0: Però si jo cada any que hi he anat te donen xocolata i encimada, quan ets d'alt.
2: Que
0: pericó,
2: o sigui, les portes del cel obertes. Jo, com la
0: glòria, clar, després de caminar no sé quantes hores...
2: Cansadíssim, i la pujada de Lluc no el lleu.
0: No, no.
1: Però llavada el caure a redó.
0: Mort, no...
1: Mort.
0: No tornes a fer res durant tot el diumenge.
1: Clar. Ja t'adones allà, directament.
0: Tornes a berenar a les 8 de
1: vespre. Allà, a la font, davant del santuari.
2: Mm. Molt guapo.
1: Bueno, idò, aquest és un cap de setmana de setembre, ben atapeït, no només d'aquesta pujada a peu a Lluc des de la part forana, no només per aquesta commemoració de la Diada de Mallorca, sinó perquè tenim una agenda ben atapeïda de cultura, i avui en farem un bon repàs com aquest.

0: La cantava, la seva...
1: Jo me la sé, però vull que vosaltres no...
2: Jo no, jo no.
1: No voleu immutar.
2: No he estudiat, no he estudiat.
0: Però saps. Però hi anireu?
1: Sí. Jo no puc no anar-hi. És a dir, a mi m'agrada en res bé.
0: Clar.
2: Jo hi havia d'anar, però Anna Maria m'ha deixat tirat.
1: No, el vera.
0: Bé, però... Però ho coincidim, es pot treballar.
2: Sí.
1: A veure, jo he de xerrar.
0: Ho poden dir, Maria? Ho podem avançar?
1: Jo és que no m'ho volia fer propaganda jo mateixa, però si vosaltres ho voleu dir.
2: Es pot fer perquè ara tu t'he dit que m'has deixat tirat i explica per què.
0: No, encriptada. És a dir, jo ho explicaré bé. Anna Maria i Miquel ahir varen quedar per anar a veure en Relsby a redacció. Me van demanar si jo aniria. Jo, justament, tenc altres plans, si no, aniria.
1: Estan molt sol·licitats.
0: Me fa ganes veure en Relsby. És un concert gratuït, i ja que és gratuït, aprofitar per veure en Relsby. Però no pot ser. I els dos varen quedar. I ara vull arribar en Anna Maria i ha dit... Que justament li toca fer feina.
1: És a dir, i de tres televisió, la casa farà una retransmissió d'aquest concert que promet ser bastant important. No se'n volia dir història, però pintures que m'he emocionat. I m'han dit a veure si puc xerrar un poquet abans del concert per dir quatre coses.
2: He d'anar tot sol en el concert.
1: També t'he dit
2: quina tristesa.
0: Però vos topareu.
2: Quina tristesa.
0: Perquè, clar...
1: Una manera de
0: tu, Maria, en principi has de fer... Has de fer...
2: Però, no sé, jo tot sol no sé si aniré.
0: Has de fer una salutació i una intro, no?
1: Sí.
0: Bé, has d'introduir...
1: Ja puc xerrar en 3 hores, però si mateix serà curtet.
0: Bé, això et s'aprèvia a quan t'arribi a venir... Arribi a tornar a Rosalia. Perquè aleshores aquí ja feim una crida que, evidentment, la retransmissió d'anar a Rosalia per IB3...
2: Hombre. L'ha de fer Anna Maria.
0: Clar, no sé si se retransmetrà per IB3,
1: és
0: perquè
1: si
0: el
1: no
0: concert
1: de Vull
0: d'en Relsby és un concert únic. I és perquè rep aquest premi per part d'aquest reconeixement per part del Consell de Mallorca.
1: Fill predilecte.
0: Sí, fill predilecte. Aquest reconeixement, i per tant, és un retorn. És a dir, ell ofereix aquest concert gratuït.
1: De dues hores, fora bromes. I això, dins
2: clar,
1: el marc de...
2: Dues hores tot sol ja escoltant cançons que no sé.
0: Bé, resulta que en Miquel i Anna Maria...
1: Ai, que és de comediant.
0: Pintures se topen, pintures se troben,
2: no
0: ho sabem.
2: No ho crec.
0: Anna Maria serà dins la televisió, és a dir,
2: dins
0: la televisió,
1: fent
0: retransmissió, per allà va, podeu fer un ballet.
1: Clar que sí, si no n'entén de tot. Ara si vols trobar, perquè 60.000 persones...
2: Serà complicat.
1: Però sí, un verano en Mallorca, jo crec que aquesta, mira que t'ho dic...
0: No la farà.
1: La deixaràs a darrere.
2: Clar.
0: Creus?
2: O Balearico. Quina de sortir.
1: També pot ser. Clar, és que jo l'any passat ja vaig anar al seu concert i ja me'l vaig venir. Ara en Relsby, és a dir, el mes passat en Javier Bardem va passar a ser el meu amic. I ara avui, el mes de setembre, serà en Relsby.
2: L'entrevistaràs?
1: Serà en Dani, Heredia.
0: Però no us sou amics? No us coneixeu encara?
1: No, no, de moment no.
0: Bé, tot se fa fer, eh?
1: Bé, i després d'aquesta gran publicitat, a banda d'aquest concert d'en Relsby, també destacarem algunes de les activitats més importants o més interessants de l'agenda d'aquest cap de setmana.
0: Perquè n'hi ha, i en destacarem algunes. Bé, i de banda d'en Relsby tenim també molt d'altres actes, i avui també rebrem el nostre col·laborador, en Pablo Sierra, amb les cançons dels altres.
3: Si mos demanen pels luthiers més famosos de la història, direm Stradivarius. I ves per on, que els segons i tercers a la llista, els Samati i els Guarneri, no només eren italians, també venien de Cremona. Però igual que les mòmies egípcies i els temples grecs estan repartits arreu del món, fa no massa temps, d'aquells violins, nascuts entre els segles XVI i XVIII, no hi quedava cap a Cremona. A les cançons dels altres, vos contam avui com van aconseguir tornar-hi.

0: I de nova visita avui del nostre Pablo Sierra amb les cançons dels altres. Dues hores de Tentol que ara comencen i recordeu que, com sempre, tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer, com cada dia, per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que quin és?
1: Jo me'l sé de memòria.
3: Mam, fora mirar el paper.
1: Sí, va, fora mirar. 971...
0: 13...
3: 99...
1: 00. Jo me'l sé de memòria, fa molt de temps.
0: Mira, un puntet per tots dos.
3: Uau, ja està, és que és el que volia aconseguir avui.
0: Maria, escriure'ns...
1: Això ja no ho sap. Ui. L'Instagram del programa.
0: Sí.
3: Ah,
1: quin és? Quin és?
3: Arroba Tentol IV3...
1: I també en el Facebook de Tentol.
0: No? O bé el correu electrònic. O sorpresa.
1: No, avui s'ha anat a dir Andrés.
3: M'ha donat centrada, així en soc
1: Tentol@ivetresradio.com. Mm.
3: Molt bé, Miquel.
0: Sí. Que no en dic que nosaltres, però bé.
1: Bé, Tentol@ivetresradio.com.
3: No n'hi ha més, només
0: aquest. Vinga, esperam molt de correus. Vinga, i ara arriba el moment de conèixer el nostre tècnic. Aquí feim un poc capgirar l'escaleta i el guió. Però ell s'ho passa bé, perquè sempre s'ho passa bé i està disposat...
3: Sempre riu.
0: ...a venir aquí a passar gust. Eh? Bernat Nadal, com estàs? Diu que bé.
3: Molt,
0: que...
3: bé.
1: No, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
3: Vore ser que el
0: dit
3: per amunt.
0: Dit per amunt.
1: Ja no sé si anirà a veure en Reels.
3: Aniràs?
0: Aniràs?
3: No. Com així?
0: Bé.
3: Molt malament.
1: Dirà d'altra música.
0: Molt malament, tenim altres feines. Bé,
3: bé sí. Però un pot descobrir, pot anar a concerts fora a conèixer...
0: Clar, però ja m'ho cosa ho contareu. Saps que hi haurà de gent que mos ho pugui contar?
1: Sí, també. De 60.000 persones. Sí.
0: Són les 3:21 minuts. Començam.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, començàvem amb el tema d'actualitat d'avui, perquè ara hem de saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els convidats d'avui. Maria.
1: Sí, la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un documental que s'ha estrenat amb motiu de la Diada de Mallorca, que és demà, i que es diu Un renne dins la mà.

0: Idò, èxit del documental Un regne dins la mà, una producció pròpia que ha preestrenat el Consell de Mallorca i Vetres, aquesta casa, aquesta mateixa setmana, concretament després ahir, dimecres, i que s'emetrà pròximament a Vetres Televisió.
1: Un regne dins la mà, tan ràpid ho volia dir, que és un documental històric que conta i dona a conèixer la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II del 1276 al 1300 11. Recupera una etapa de la història de Mallorca, d'aquesta illa que remunta a fa més de 7 segles, i reflexiona sobre el seu llegat cultural, identitari i econòmic.
2: Si compta el naixement i l'esplendor de la corona de Mallorca, així com els conflictes que varen esclatar arran de la divisió dels territoris de Jaume I. Tracta també la consolidació d'un model polític basat en el pactisme i les llibertats econòmiques, i posa en valor el patrimoni arquitectònic i cultural vinculat en aquest període, amb espais emblemàtics com l'Almudaina i el Castell de Bellver.

0: I el relat d'aquest documental, Un regne dins la mà, té com a fil conductor el personatge de ficció de Sansa Foix,
1: que investiga la seva possible vinculació familiar amb la reina Esclaramunda de Foix. La recerca la duu a recórrer alguns dels principals escenaris de la corona de Mallorca i serveix per connectar la història del regne amb el present. Mosca!

0: Idò, Un regne dins la mà, aquest documental, està dirigit pel cineasta David Mataró i s'emmarca en els actes de la Diada de Mallorca, que es commemoren aquests dies, i commemora l'any Jaume I i també l'any Jaume II.
1: Es commemora el 750 aniversari de la mort de Jaume I i l'entronització de Jaume II, que va donar lloc al naixement de la corona de Mallorca.
0: I recordem que demà, dia 12 de setembre, es commemoren els 750 anys de la jura de la Carta de Privilegis i Franqueses per part de Jaume II, que va ser a l'església de Santa Eulàlia de Palma, un moment que va marcar el naixement de la corona de Mallorca.
2: I és per tots aquests motius que hem decidit que avui dedicarem la rabiosa actualitat a aquest documental, Un regne dins la mà.
0: Són les 3:27. Tenta.

Però abans, ja ho sabeu, aquí a Tentol, com fem cada dia, volem fer-vos la pregunta i volem que hi participeu. I la pregunta d'avui diu així. I com que avui dedicam el programa, el documental Un regne dins la mà, que conta la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II, com vos deem, vos volen demanar qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca.

0: I de la pregunta d'avui és qui era, o si sabeu qui era això, l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, i tenim dues opcions de resposta.
1: Exacte,
0: Miguel.
1: Jo crec que avui és fàcil, però bé, donant dues opcions. Era Nes Claramunda de Foix o Nes Sança de Foix?
0: Nes Sança de Foix, Nes Claramunda de Foix, qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, i ja sabeu que per jugar amb nosaltres i respondre aquestes preguntes, o aquesta pregunta, amb una d'aquestes dues opcions de resposta, teniu dues opcions.
1: Exacte, la primera, enviar-nos la vostra resposta, l'story de l'Instagram del programa, que és @tentolib3. La segona, telefonar-nos a quin número, Maria?
2: 9713-9900, War Before Mirabeo.
1: També te'l saps, també te'l saps. I mos podeu donar en directe la vostra resposta. 9713-9900.
0: Idò, dit i fet, vinga, esperant les vostres respostes. Sabeu qui era l'esposa, la dona del rei Jaume II de Mallorca? Són les 3:30, ara tornem.

0: Atento.
1: IB3 Radio As. Investigació.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Passen 3 minuts de les 3 i mitja. Ja hi tornem a ser aquí a Tento. Avui dedicam el programa a un documental nou que s'ha preestrenat, que es diu Un regne dins la mà, que conta la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II. I vos volen demanar qui era precisament la dona, l'esposa del rei Jaume II de Mallorca. I Maria, tenim dues opcions de resposta.
1: Dues opcions que són Esclermont de Foix o Sansa de Foix.
0: Molt bé. Totes dues de Foix. Totes dues de Foix.
1: D'historiadors o les persones que estiguin posades en aquest tema, que mos responguin a Instagram.
0: Tothom hi pot participar a través de l'Instagram de Tento, l'arroba Tento Libetres, o telefonant al 971-1399-00 i així vos sentim en directe. I bé, ara ha arribat el moment de jugar i precisament de jugar amb aquest documental que es diu Un regne dins la mà.

0: per tant, ha arribat el moment de conèixer els nostres primers convidats d'avui. Uns convidats a qui faran jugar amb les paraules, amb el tema en qüestió d'avui, aquest documental Un regne dins la mà. Però abans de parlar amb ells, i ells ho saben bé, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
5: Per favor. Vostè qui és?
4: Qui
5: és?
4: Com se diu?
5: Vostè qui és?
6: David.
7: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
6: Vaig néixer a Barcelona, però fa 30 anys que visc aquí.
4: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
8: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
6: Documentació, amb una miqueta de creativitat i molt de temps.
9: Però, noi, m'agradaria molt ser escriptor. Ha de ser una gran cosa. D'on treu totes les idees?
6: De lo que em rodeja.
10: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolç i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
6: Els espagueti?
11: Què penseu fer aquesta nit?
6: He quedat amb una companya vostra a la ràdio per fer una cervesa.
12: És tot un artista. Em cau bé.
10: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
13: Com més l'observo, més perplex estic.
14: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
15: Un riure fantàstic.
16: L'únic que li puc dir és que ha tingut sort que no hagi passat res pitjor.
17: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera.
14: Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
18: Adieu, auf Wiedersehen, gehen's und dai.
0: I l'han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar en David Mataró, a qui li agraden molt els espaguetis. Com estàs, David?
6: Sí. Coneixes algú que no li agradi un espagueti?
19: Carbonara són de Roma.
6: Veus? Jo sí. No m'he equivocat, idò.
20: Sí. Estàs molt documentat, Miquel Junc?
19: Sí, és que ahir em vaig menjar.
20: Ah, mira.
19: Feta per italians.
20: Romans?
19: Sí.
6: En guanciale.
19: No, en guanciale, en guanciale.
6: I fora nata.
20: I pecorino.
19: Exacte, no, fora nata. Si volen nata, crec que mos... Ja molt fan se creu.
20: A Itàlia te tanquen. Sí, te duen a tancar sa presó.
0: En David, que ha aprofitat els temps i ha quedat aquí quan t'ha arribat amb una companya nostra, que no sé si poden demanar quina companya es queda per fer una cervesa després.
20: Ah, sí, tenim molta curiositat.
0: Perquè, clar, una companya d'Ivetres?
6: Sí, amb la Victòria.
0: No diran llitja. Ah, Claudi, no diguen llinatges.
6: No, amb la Victòria.
19: Ara ja està, ara ja està.
0: De Vitari Morell.
20: Era broma, lo de Morell.
0: Que és la redacció, supòs. O ja havíeu quedat prèviament.
6: No, havíem quedat aquest matí.
0: Ah, perfecte, perfecte. En David Mataró, que és director d'aquest... Bé, cineasta, i és el director d'aquest documental del qual avui volen parlar, que és Un regne dins la mà, un encàrrec del Consell de Mallorca i d'IB3, que en parlarem a continuació. O sigui, primera pregunta, has passat gust?
6: De què? De l'estrena o de fer-lo?
0: De
19: ser dues coses.
6: De l'estrena, sí, molt de gust, molta gent, molt, va agradar prou, i de fer-lo, és que vam anar a gravar a França en plena ola, una ola de calor.
19: Clar, aquest estiu està complicat.
6: I vam estar a Montpellier a 46 graus gravant. Llavors, el record que tenim...
0: I França ha patit.
6: Ha patit.
0: Aquest estiu. Pues,
6: nosaltres
19: I vam patir més. I dins el castell fa tanta calor.
6: Sí, més, quasi.
19: No, sí.
6: A Perpinyà, 43 estàvem al castell.
0: Ostres.
6: Sí. Va ser dur el rodatge, però bueno, ha sigut molt, molt interessant, la veritat.
0: Mm. I eren imatges d'estiu?
6: Eren beauties, que es diuen, pla recursos de la catedral, del castell, però clar, 46 graus.
0: Clar.
6: Sí, i entrevistes fèiem allà, també.
0: I qui volen saludar ara, na Marina Nicolau, que precisament en aquest Un regne dins la mà encarna el personatge fictici. Fictici? Bé, posa el guió.
6: No pots dir el nom.
0: No puc dir el nom. Que relata la història del rei Jaume II. Marina Nicolau, com estàs?
1: Hola, molt bé, encantada.
0: Com ha estat fer aquest personatge fictici? Clar, és que la pregunta d'avui, del dia...
20: És que si no, ja dins
0: ja la contestarem ara.
1: Sí, ja la poden... clar, no se pot desnar ara, no?
19: Ja la poden contestar ara.
0: No? La poden contestar ara,
20: crec
0: que sí. Sí, sí.
20: Lo que digui, no, Marina. Ho deim o no ho deim? Poden dir el teu personatge, Marina?
1: El que digueu, si no vols jugar en contra per l'enquesta de l'Instagram.
19: No, ja està, ja està.
0: No, ja està feta.
19: Jo crec que ja està feta.
0: Sí, ja ha hagut temps.
19: Aquesta gent crec que ho han adivinat, eh?
0: Sí?
19: Jo crec que sí.
1: Sí?
0: Clar, demanaven sobre qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, Esclaramunda de Foix o Na Sança de Foix.
19: De fet, només han votat Na Sança de Foix dues persones.
0: Ah.
19: La resta, de 8, han votat Esclaramunda de Foix.
0: Esclaramunda.
19: Molt bé. Porta
0: i era l'Esclaramunda de Foix.
19: Na Sança era un pot trampa. De un pot trampa.
0: Jaume II. Clar, i tu, Sança de Foix, has tingut dues votacions. Està bé, Marina?
1: Mira, està bé, està molt bé.
0: Clar, com està representar...
1: Senyor que la gent en sap.
0: Com està posar-te en el paper d'aquest personatge fictici?
1: Idò, ha estat bastant interessant... En el final, com que també és un perfil una miqueta de narradora, vull dir, a nivell interpretatiu, no hi havia com a moltíssima de dificultat, però jo crec que lo interessant d'aquest personatge ha estat precisament poder trobar aquest mig camí entre explicar fets històrics, però alhora intentar estar connectada tot el temps amb l'espectador, no? Fer una cosa així com molt propera i molt quasi arribant a lo entranyable, per poder entrar dins aquesta fantasia que realment Esclaramunda de Foix fot la meva avantpassada. Vull dir, sí, està molt, molt, molt interessant. Mm.
0: Comencem pel principi, vinga. Com explicaríeu aquest documental? Què conta?
6: Bé, aquest... Hola, Marina. Aquest... És que ara estem assajant una cosa de teatre plegats, vull dir que ens veiem...
0: Sí. Ai, una altra cosa.
6: Ahir ens vam veure, demà ens veurem.
1: No, vinc demà, sí.
6: Idò, no, bàsicament expliquem... des del naixement de Jaume II fins a la seva mort, el que passa que fem una mena de pròleg per també parlar de Jaume I i explica molt de cronològic tot el que li va passar tant amb la Corona de Mallorca, amb el Regne de Mallorca, amb l'exili, etcètera, etcètera. És una història del rei de la Corona de Mallorca.
19: Però també explicar un poquet el llegat cultural i identitari que va deixar aquesta Corona de Mallorca, la nostra illa. Quin diries que és, o quin diríeu a tots dos que és aquest llegat?
6: Marina?
1: Jo, o sigui, clar, després d'haver fet totes les entrevistes, d'haver vist bé tots aquests historiadors parlar-ne tan i tan bé i amb tantes dades... Jo crec que en el que m'ha quedat més és que realment el fet que se convertís en una corona independent, en un regne independent, va fer precisament que a dia d'avui conservem com aquesta idea d'identitat molt pròpia, no? Molt aïllada de no sé, d'altres... Altres comunitats autònomes d'Espanya potser no tenen tant de sentiment propi, no?
19: Pot ser.
1: Com nosaltres. Sí, sí.
0: Clar, socialment coneixem, potser diria més, clar, la conquesta de Mallorca, sí, el rei Jaume I.
1: Sí.
6: És molt més conegut. Mm-hmm.
0: Però, clar, quines històries no coneixíeu sobre Mallorca, de Jaume II que heu descobert?
6: Moltíssimes, perquè realment, de fet, na Marina, bueno, na Sança de Foix, en aquest cas, ho diu, Joc de Trons es queda amb un acudit comparat amb el que...
0: Això
6: és cert,
1: una locura, una locura.
6: És una locura, o sigui, us posaré un exemple. Mira, abans de Jaume, que això no ho sabia, i no sé si molta gent ho sap, abans de Jaume II, sabeu com es va concebre Jaume I?
20: Com?
0: Tic-tac, tic-tac.
6: Doncs el seu pare no volia saber res de la seva dona. I la gent de Montpellier el van enganar i a fosques li van dir que li portaven un amant i li van portar la seva dona de veritat.
20: Ai.
6: I es diu també, això potser per la llegenda...
0: No és ficció.
6: Sí, sí, sí, això ho explica Jaume I del llibre dels fets. I diuen que mentre estaven allà, Dale que te pego, havien dintre l'habitació capellans resant perquè pogués quedar-se embarassada. Ojo.
19: Clar, has esmentat... És una forta història.
20: Increïble. Però,
6: és increïble.
19: Has esmentat el llibre dels fets? Te l'has hagut de llegir per...
6: No, no. No. Sort, el llibre dels fets no, però m'he llegit dues biografies, eh? No, però no, però...
19: Ja n'hi ha.
6: Hem tingut 23 medievalistes, professors, professores, catedràtiques, hem tingut gent top del món medieval, d'aquesta, que tenen un nicho molt... molt petit, però, clar, fes una pregunta i estaven 55 minuts contestant.
0: Clar, però és a dir, ja n'està a fons. Quan teníeu dubtes, o ja de base, heu començat en tot aquest assessorament
6: no,
0: per configurar...
6: El guió jo el vaig començar, vaig llegir un parell de llibres i vaig començar a fer, i llavors vam anar... havia tanta gent, tants experts, vam anar enviant per blocs aquestes preguntes, llavors els demanàvem què tal, i ells ens van dient, està bé, està... Déu-n'hi-do, jo per no ser historiador, clar, nosaltres al final els guionistes sabem molt poc de molta cosa, i llavors, clar, si has d'aprofundir necessites que la gent t'ajudi, clar, no, jo no som historiador, saps? Mm. I ens van ajudar molt, i van estar tots, van mirar molt per obra, i clar, del guió original, bueno, això la Marina ho sap, del guió original a lo que ha sigut, al final,
0: sí.
6: Clar, perquè cada pregunta t'obren mil portes.
0: És una ficció? Entren testimonis?
6: És... No, ficció, ficcionada no hi ha res. Mm. L'única cosa que hem fet recreacions amb intel·ligència artificial que fan por de lo realistes que són, de moments que gravar-ho en físic, gravar-ho en mecànic, hauria sigut impossible, perquè fer la coronació de Jaume II a Sant Eulari amb barbes, vestits... Això és una superproducció de Hollywood.
20: Una
6: això, per un documental, és inviable. Mm. Mm.
0: Però, clar, se pot preparar Joc de Trons, ha dit.
6: A sí. Nivell de...
1: En quant de trama, sí.
6: A nivell de contingut, sí. Mm. A nivell
19: de contingut. Joc de trama sí. M'agrada molt, eh?
6: Mm. Bueno, si no hi ha dracs, però...
19: No, és igual, jo.
6: Però...
19: Lo de manco...
6: Però el que és de sexe i sang, va bé.
20: Ah,
6: igual que Joc de Trons.
20: Bé, és que no hi havia ficció, però sí que hi ha un personatge fictici, com deien, que és de Marina. Com us pot dir d'aquest personatge teu, Marina?
1: En el final, clar, jo quan en David m'ha telefonat m'ha dit, mira, que hem pensat que contarem, que hem de fer un documental sobre Jaume II i ho articularem a través d'un fil conductor que puguis, o sigui, que puguis ser tu, que puguis aquest personatge ficcionat. En el final també perquè s'enfoqui d'una manera així com a més planera, més, no sé com dir-ho, un poquet, que no quedi massa dens.
20: Més mangible, no?
1: Sí, perquè en el final són tantes dades i són tants fets històrics i tantes coses que jo, la veritat, passava un poquet de pena de que quedés molt dens, però és vera que amb el personatge que jo interpret fa molt aquest fil i ajuda molt a l'espectador com a ordenar tota la informació que acaba de sentir dels experts, dels historiadors. I per mi ha estat molt guai. Jo, més a nivell, no tant de personatge, sinó jo com a actriu, jo, encantada de la vida, perquè vaig poder veure documents històrics reals davant dels meus ulls, que m'ha pegat una plorera d'emoció. Sí.
0: Quins, per exemple? Quin te va encantar? Quin te va fascinar?
1: Pues el testament de Jaume I. És que me vaig quedar fascinada.
19: Són coses que no veus cada dia.
0: Clar.
1: No. És que jo... Jo estàvem, a més, gravant-ho amb en Toti, que vam quedar nosaltres dos tots sols a dins d'aquella sala, pràcticament, perquè... havíem de fer recursos i tal, i literalment me van caure les llàgrimes, o sigui, jo estava emocionadíssima de poder veure allò.
0: Com és petit, gros...
6: Bé,
1: és enorme, és enorme. Sí, és un dinar dos.
0: S'entén la lletra?
6: No, està en
19: llatí. És una pancarta, no?
6: Està en llatí. El que impressiona és els escrivans, com escrivien de recte. És una cosa...
0: Tenien aquesta formació, no?
6: Però, o sigui, com es deien, els quadernos aquells que feien de petits... És increïble.
1: El
6: Santillana. Exacte. Era, o sigui, una cosa... Tenien una lletra increïble. I clar, a part del testament, el darrer testament de Jaume I, clar, jo, que anava fent el guió, doncs, el pacte de Perpinyà. A aquell moment va ser a l'arxiu de la Corona d'Aragó, que està a Barcelona, que li vaig dir, no, perquè parlem del pacte de Perpinyà, i em diu, ah, també el tinc aquí. I jo, perdona? I el tractat de Nyani, ah, també el tinc aquí. I em començava a treure documents que jo he estat porto dos mesos o tres intentant cercar-los, i el tio els tenia allà, i ens els va deixar tocar. I
20: està tot superben conservat, m'imagino.
0: Però clar, eren hores, sí, sí, perquè no t'ho treuen en qüestió de...
6: No, ho tenen controlat.
0: De segons.
6: Sí, perquè saben...
1: Sí, ho tenen superarxivat, sí.
6: La Marina que ella ho tocava i va tenir que després ho va tenir que llegir en llatí i tal, duia blanc, uns guants especials. Ja.
0: I quines localitzacions heu fet?
6: Bueno, a Palma, pues, la seu... ajuda'm, Marina, que no me recordo de res.
1: Sí, Santa Eulàlia.
6: Val.
1: Santa Eulàlia, Cort... Sí.
6: El Consell.
1: Llavors,
6: el que vam fer. Exacte. La part forana, Sa Pobla i...
1: Aquí vam anar a Sa Pobla, vam anar a Petra.
20: Ah, mira.
6: Sa Pobla i Petra per les ordinacions.
19: Ah, clar. Ah, clar.
6: Les ordinacions, sí, sí, són espectaculars.
0: Anava a dir qui va fer, Jaume II,
1: en David,
0: a Sa Pobla, però sí.
1: En David va pujar Bon Any per primera vegada.
6: Mm. Ah, sí. Com? Vaig pujar
1: no havies pujat mai
19: Bon Any.
1: No havies pujat mai Bon Any?
6: No, és veritat. No,
0: clar,
6: no,
0: són moltes hores de rodatge.
6: Moltes, sí. No. Després vam anar a França, vam anar a Montpellier, vam anar a Perpinyà, vam anar a Poblet.
1: Vam anar a Poblet.
6: És espectacular, sí, monestir de Poblet. Vam anar a Barcelona, vam anar a València...
0: Clar, són...
19: Per tot.
20: Eh? Una gran ruta. Oh?
0: Són molt de reis, perquè han tingut molt de reis, però, clar... Quin dels dos vols agrada més, Jaume I o Jaume II? Si haguéssiu de triar un... Vos quedem entre Jaume I i Jaume II.
20: De quin
0: Jaume
20: equip II sou? Quin team sou?
19: Sí, Barça o Madrid.
6: Uala, no ho sé. Jo sóc català, llavors sóc més del Jaume I, però és que els dos són importants, eh? Jo crec que el Jaume II va ser un rei que ho va tenir molt, molt complicat. Mira, hi ha una... Ai, no em surt la paraula, és massa presta. Hi ha un... Com es diu? La persona que més sap de Jaume I del món està a València.
1: Un expert.
6: Ens va fer un resum de que s'ha mantingut fins ara, que és la visió diferencial entre els mallorquins i els valencians i els catalans i els aragonesos versus Jaume I. Mm-hmm. I això encara es manté ara. Mm-hmm. És a dir, per els mallorquins i els valencians, Jaume I és el conqueridor, és el que conquesta. Però alhora és el que crea dos regnes nous, que és el regne de Mallorca i el regne de València. Mentre que per la historiografia catalana sempre li han retret al Jaume I que va dividir la corona catalana-aragonesa. I això encara es manté ara. I tota aquesta... Nosaltres, gràcies a Déu, hem fet un documental totalment apolític, totalment... fora política, no ens hem ficat, ja prou és explicar la història, i hem respectat les opinions de tots els historiadors i historiadores que parlen, i cada un té un seu punt de vista i té la seva opinió. Vull dir, cada un estudia la història com vol. No?
19: Uh-huh. I Marina, ara m'han dit, en David fa una estona, m'ha dit que fins i tot heu fet una cançó, em pots citar. Com va ser això de cantar, em pots citar?
1: Mira, això va ser en Tolo Prats, que va dir... Tu, per a la música dels crèdits, tal, tenc una cançó que la Marina hauria de cantar. I jo, però com, en llatí, en què? I em diu, no, en occità. I jo, occità? I jo, no sé occità, no sé com vols que ho faci, tal. I res, i mos quedàvem una jornada de rodatge, ara aquest estiu, per acabar de fer els beauties, els recursos que mos faltaven, i va dir en Tolo, vinga, que en acabar la jornada veniu a l'estudi i grava't la cançó. I dic, bueno... I de res, ho provarem. I que vaig fer una presa i en Tolo m'ha dit, au, perfecte, ja te'n pots anar. Que com, què?
19: I en David molt la passada.
6: És una cançó picant, em va dir el Tolo.
20: Què dius?
6: És una cançó de coses de monges i capellans, no, Marina?
1: Conta algo de que s'abat d'un monestir que mantenia relacions amb una monja, sí?
19: M'ordones permís per posar-lo.
0: Vinga, que ho has cantat...
1: Sí, posau-la.
0: Ho has cantat així de bé.

0: Justament hem de dir no m'haurà passat la versió bona.
1: M'acabo de donar, justament. Podries haver-la cantat a sobre, Marina.
0: No, ara el Marina la va cantar.
2: Si m'ho va fer un karaoke, m'ho pot fer.
3: Clar, no canten a Marina, però vos sentíem tu, David, i en Antolo Prats. Sí. Ah?
4: Clar, sí. Que fas altra. Quan vam acabar de gravar la meva part, Antolo va dir vinga, David, que tu seràs un monjo en jo, posa't aquí i canta tu també.
2: Podríem dir que teniu el seu d'occità ja, fent aquesta cançó.
1: Bé, jo vaig cantar el que em va escriure la Marina. En Marina em va dir, canta això, i jo vaig cantar això.
0: Mm. Ja està. Què dius exactament?
1: Seu, no ja. Tinc ni idea.
2: No te'n recordes de sa lletra?
1: No. La Marina ho sap perquè m'ho va escriure de memòria. Què deia ella?
2: Alguna frase, Marina, que poden sentir en vot citar, que recordis?
4: Mira, aquesta que estàu escoltant ara, que és ara l'auset, l'auset, l'ausat, ara l'auset, l'auset, l'ausat, no diu massa cosa més.
3: I què vol dir?
1: Jo què sé, no en tinc ni idea.
3: Però té força, no? Té força per duró, directe.
2: L'actitud és bona, s'ha de dir. Sí, sí.
1: Quina llàstima, que no, perquè la Marina la canta molt bé, la veritat, però bé.
3: Hem de jugar un poc.
0: Poden jugar un poc. Menys si han après moltes coses.
3: Clar, de jugar un poc amb aquest... un regne dins... La mà, esteu preparats?
4: Jo, David, guanyaràs tu, eh?
1: Jo, però si no...
0: És molt fàcil, vos m'ho posen molt fàcil.
3: Idò, vinga, començam a jugar.
5: Pensar i contestar, tot és començar.
3: I de pensar i contestar, tot és començar, i ara vos farem un poquet de joquet. Haureu de dir paraules relacionades amb el documental Un regne dins la mà.
0: Mm-hmm. Tindreu 30 segons per anomenar coses d'aquest documental. Bueno. Ara, començant per tu, David, menca de toca. És molt fàcil, això, si no ho saps, te podem engegar, del programa. Sí. Historiadors que han aportat els seus coneixements... per fer documental.
3: 30 segons.
1: Vinga, tens. Què dius? Noms?
0: Sí, clar.
1: Hòstia. Furió, d'allà...
3: Marina, pots ajudar?
1: Ah, si bueno, no sí. En Singolani, la Lladó, na Barceló, en Fullana... En... Ai, com es deia el de l'arxiu?
4: De Montpellier.
1: Ah, el Torre de l'Arxiu d'Aragó... no me'n recordo més. Lol. Ah, sí, el Tumi Bastard, el cronista.
3: Tumi Bastard, molt bé, molt bé.
2: Clar,
3: molt
2: al final són tantes persones i tant de noms que és difícil.
3: Va, bona puntuació.
0: N'ha dit.
2: Sí, sí mateix.
1: Bueno, Marina m'ha ajudat.
3: Ara s'ha d'estar autor, no? Marina, ara s'ha d'estar autor, a veure què te toca, posar en carrac en marxa.
4: Mare meva.
0: Que també hauries de saber. Hauràs de nomenar personatges històrics que surten o s'esmenten en el documental.
3: Au, idò. Preparada?
4: Vinga.
3: 30 segons.
4: Sí. Va, en Jaume I, na Violant d'Hongria, en Jaume II, na Esclermunda de Foix, en Pere el Gran... Qui més?
1: Pere el Catòlic.
4: Pere el Catòlic, vale, sí.
1: El pare, el papa Martí IV, l'Anjou...
4: Vale. Ah, sí, l'Anjou també se'l diu.
1: La Maria de Montpellier...
4: Bueno, xerren dels pares de na Violant d'Hongria, també.
1: Xerren, no sé si... Sí, Eduard VII, em sembla que és.
4: Exacte.
3: Molt bé, no m'ho pares, eh? No
2: s'ajuden, sí, està bé.
3: Ha estat un bon estudi, aquest, un regne dins la mà.
1: No competirem amb un contra l'altre, no. Que hem de competir, la Marina i jo?
0: No fa falta. Ah. Podeu jugar junts, no vos preocupeu. Farem una pregunta més.
3: Fem una pregunta més, vinga.
5: Guanya qui la sap més llarga.
3: I d'ara vos farem una pregunta relacionada amb el tema d'avui, un regne dins de la mà, en dues opcions diferents. Començar?
0: Podem començar.
3: Jaume II va morir el 29 de maig del 1311. Però, Marina, saps on és que va morir?
4: Sí, al Palau de l'Almudaina.
0: És que ho sap.
2: Sí. Molt bé.
3: Molt bé. El Palau de l'Almudaina de Palma de...
1: A Mallorca.
3: Ciutat de Mallorca.
1: Ciutat, molt bé, ciutat de Mallorca.
3: Sí. Molt bé, segona pregunta i va per tu, David.
1: Aquesta, la de Marina era fàcil, eh?
3: Després d'aquesta mort, clarament...
0: Aquesta també ho és molt fàcil.
1: Ah, d'acord.
3: Sí, hi va haver, després d'aquesta mort, clarament, hi va haver una successió al tron de la corona de Mallorca. Qui va ser el seu successor?
0: Però és que jo volia xerrar aquí... si història que hi ha darrere aquesta successió.
1: Bé.
0: Perquè, clar, el seu primogènit no eren sants.
1: No, el primogènit... El que passa que la reina Esclermunda era d'origen franciscà i el fill primogènit es va fer franciscà. Mm-hmm. Llavors va fer el rei sants.
3: Clar.
1: Encara, no podem dir el que sabem, no, Marina? No, encara no. De...
3: Què vol dir?
1: Que hi ha opcions de fer una segona part, potser. Si,
2: ah,
1: si
2: ah ja ho ha dit. Tenim una exclusiva, Tèntol.
0: Segona part.
1: Potser, però és que volen... El rei, la història dels Reis Sants, d'en Jaume III i Jaume IV són increïbles, som llavors.
6: Sí. Mm. Sí, sí, són molt xules.
3: Però, clar, a dia de cada any. Per tant, hi ha
1: no,
3: molt,
1: no,
3: hi ha
1: no, moltes parts. No, no, no. Van passar que la fórmula de la narradora de la Foix...
0: L'any que ven Sants...
1: No, l'any que ve, llavors, ja ho veurem. No, però, bueno, és veritat que ha agradat molt i és veritat que és una part de la història que molta gent desconeix i és molt interessant que se sàpiga.
2: Clar. Mm. Mm.
3: Molt bé, David Mataró, Marina Nicolau, moltes gràcies per passar per aquí, per dur aquest regne dins la mà fins a Tèntol, i el podrem veure aviat a IB3 Televisió.
1: Sí, no tenim data concreta, però IB3 es veurà en dos capítols, que no és l'unitari que vam preestrenar l'altre dia, i ens han dit que serà, crec que, a finals d'octubre.
3: Beníssim, perfecte. Idoi. Moltes gràcies, Marina, i gràcies,
6: moltes
3: David.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Una ferrada.
1: Adéu.
2: I enhorabona.
1: Gràcies.
5: IB3 Ràdio, formació.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
7: El primer dia està com tot descol·locat, no?
8: Sí.
7: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
9: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres.

0: Heu de saber que demà se celebra la 45a edició de la Pujada Lluc a peu des de la Part Forana.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Passen 5 minuts de les 4 de l'hora baixa. Continuam aquí a Tental. Començam aquesta segona i darrera hora, un programa en totes les lletres. Ara és en el control tècnic el nostre estimat Lluís Fortesa, que...
1: No,
2: Uro. Per favor.

0: I ara?
1: I ara, que ha estat.
0: Clar. No te tiris pedres, ell a tu mateix.
2: És ell mateix,
1: és ell mateix,
0: eh? No, nosaltres sempre t'oferim aplaudiments, eh?
1: Sí, així s'anima.
0: Ara,
1: sí. Bé, no sé si feia un amb Bernat Nadal, saps?
2: No ho sé.
0: O nosaltres?
1: Lluís,
0: això per qui anàvem?
1: Ai.
0: Menys encara haurem de sortir dels estudis.
2: Sí, sí.
1: A Pumpa en Relsby, per avui? Sí? Se't diu sí.
2: Segur que anirà, eh?
1: Sí, sí. Jo crec que sí, eh?
0: És un xori més.
1: Fins quina hora fa feina? Fins les... He de comptar, fins les 8. Fins les 8?
2: T'entens?
0: Arriba.
2: Hi hem d'anar, Lluís. Va.
1: Sí, vinga. Idò, hi hem jugat amb les paraules, hem jugat amb el regne dins la mà, amb el regne de Mallorca, amb la corona de Mallorca, amb en David Mataró i na Marina Nicolau. Un bon tàndem, un bon equip, s'ho han passat bé, han passat gust, han estat per tot, han estat per França, per Pinyà, on han passat molta de calor per fer aquest documental que s'ha preestrenat aquesta mateixa setmana i que aquest pròxim octubre es podrà veure, s'estrenarà a IB3 Televisió, però ara ha arribat el moment de conèixer ja la notícia del dia.

0: això, que amb en Lluís Fortes ben assegudet, amb en Miquel Junc, Maria Pons...
1: Celestí Oliver...
0: Sí, molt de gust. Començar amb aquesta notícia del dia, que avui ens du fins a Lluc. Bé, fins a Lluc, si arribes. Clar, jo sempre m'he demanat...
2: No, hi ha gent que queda pel camí.
0: De tota gent que fa la pujada a Lluc, quant en queda mitjan camí?
2: N'hi ha que queda. Jo n'he vist. Que...
0: Sí? Sí, sí, sí. Clar, tu ja has anat.
1: I què passa? Els
0: devien cercar? Quan passen per el gai de les anim, però com que acaba de començar...
2: Hi ha furgonetes i això que pugen. I...
1: També hi ha com a... No sé si és correcte aquesta paraula... Habituallaments.
0: Sí. Habituallaments.
1: Per si tens set, no?
2: I menjar, te donen fruita.
1: Sí, està molt ben plantejat.
0: Si hi ha emergències, necessitats, exacte. Bueno, i d'avui hem de pujar, hem de fer aquesta pujada radiofònica prèvia, aquesta pujada a Lluc a peu, des de la part forana, que és demà.

0: Bona cançó.
1: Bona cançó, clar, sí, perquè pujada, són molt de quilòmetres. Sí, sí, sí. Demà, 12 de setembre, se celebra el Dia de la Mare de Déu de Lluc i, aprofitant aquest dia tan especial, ja fa 45 anys que els antiblavet de Lluc organitzen una pujada a peu al santuari des dels pobles de la part forana. I en Llorenç Gelabert, president de l'Associació d'Antiblavets, ens explica com va néixer aquesta tradició.
2: Va néixer fa 45 anys des d'un grup d'antiblavets, dels quals n'hi ha encara de vius, que varen decidir fer una pujada a Lluc des de tots els pobles de Mallorca, que en aquells anys, i ara mateix, sempre ha estat una tradició mallorquina, a pujar a veure la Mare de Déu de Lluc i demanar-li pues, lo que un creu que li ha de demanar. Si tens fe, sempre pot demanar.
1: Així va ser com ara fa 45 anys va començar aquesta tradició de pujar a Lluc a peu, però clarament aquells primers anys hi havia poca gent, no com ara, molt lluny d'arribar a les 5.000 persones que la vesprada de dissabte, diumenge, participaran en aquesta caminada.
3: Ja m'ho diràs.
1: 5.000 persones.
3: Perquè, clar, tu, partint de sa pobla, te'n recordes a quina hora t'aixecaves?
1: Uf, molt prest, era... Crec que partia de veure-les. Tres, o abans i tot.
3: Sí, sí, una cosa
1: dues,
3: així.
1: Tres.
3: Sí, sí, fosca no negra.
1: Fa molt de temps que, també, que no ho faig en això. Has de ser... Ah, sí, has de,
3: ja esperen grinats.
1: Has d'estar entrenat o ser jove.
3: Clar.
1: Va bé, com van aconseguir créixer de número de participants? També mos ho explica en Llorenç Gelabert.
2: En aquelles primeres edicions, evidentment, eren molt poques persones les que varen pujar, però ja des dels primers moments, els responsables de l'associació d'antiblavets, el que varen fer va ser que, a través dels mateixos antiblavets de cada poble, poden mirar de fer responsables i de que organitzassin, mitjançant l'ajuda d'ajuntaments, etc etc, i en ses, el que tenien a l'abast en aquell temps, que encara no hi havia protecció civil i tantes coses com avui, pues miraven d'organitzar una pujada a Lluc a peu que era molt més simple i arcaica de lo que és avui la pujada a Lluc a peu. La pujada a Lluc a peu ha crescut molt en els anys i des de lo millor 200 o 300 persones que varen pujar els primers anys, ara som 5.000. I enguany especialment, no sé per quina regla de tres, però enguany especialment hi ha unes subscripcions molt elevades.
1: Idò, de 200 a 300 persones, gairebé 5.000, és que és un creixement de grossos.
0: Exponencial.
3: Això ho servirà anar, sí, que donen, que deuen
1: pot ser, dir... però no sé, jo, per molt afan que tinguem, no crec que anés de la Pobla fins a Lluc per menjar un pot d'encimada i xocolata.
3: Bé, també és un gest,
1: com
3: no?
1: Altres coses.
3: De devoció, o de fe, o de... Bé, un pla diferent, esport, també, salut, jo no sé, bons,
1: sí,
3: moltes,
1: sí,
3: coses.
1: Moltes coses. Bé, enguany, com deien, seran 5.000 participants, d'animent n'hi manco 45 pobles diferents. Els primers que surten, atenció, són els de Santanyí,
3: bueno,
1: que comencen a caminar demà migdia.
3: I quan s'aturen?
1: Quan arriben a Lluc, que deuen ser a les 7 de matí a les 8.
0: Sí, que deuen ser darrers en arribar.
1: Sí.
0: Sí. Perquè, clar, ho tenen fora.
1: Va, Marilén, qui ve des de Santanyí?
3: No, jo no ho suro. Va. Jo considero que estic en forma, però si sí, enhorabona a tota la gent de Santanyí que ho aconsegueix, qui vaja.
1: Va bé, per mobilitzar tanta gent, clarament és necessària una infraestructura ben complexa.
2: Els primers que surten allà per Santanyí a migdia del dissabte i arriben el diumenge a primera hora i, bueno, i així progressivament fins que se surt de manera oficial des de la plaça del Bestiar d'Inca a les 4 de la matinada, que són els darrers en sortir. L'infraestructura de tota aquesta pujada a Lluc a peu és una infraestructura complexa. És tan complexa que l'Associació d'Antiblavets van haver de renunciar a ser els únics organitzadors d'aquesta pujada. I van demanar ajuda en el Consell, ara fa dos anys, i bueno, el Consell enguany ha fet un concurs públic, per jo molt encertat. Hi ha un pla de seguretat, un pla coordinat de totes les rutes de 45 pobles amb la Guàrdia Civil de Trànsit, amb Protecció Civil, coordinat amb totes les policies locals i ajuntaments. Clar, això fa que per la infraestructura dels antiplevets mos fa un poquet inviable, o som els únics organitzadors d'això.

0: Bona cançó, però quan surt el sol i comences a arribar al santuari de llum.
1: Tan falaguera no crec que arribi ningú.
0: No, no, és molt alegre, com per arribar després de no sé quantes hores.
2: Bé, si vols la verge, no? Doncs Ventura, si t'ho compres la verge, la Mare de Déu de Lluc.
0: Sí, jo crec que calculi deu compres jo per mi camí, la Mare de Déu de Lluc. Però bé, hem volgut xerrar també amb un amic de Tèntol, no podia faltar avui, en Jordi Llebrés, de Sencelles.
1: Senceller, clar, el nostre cronista de Sencelles i del més enllà.
2: El nostre cronista preferit, sí.
0: És un crac.
2: És el millor.
0: Cada any mos va dir que durant aquestes dates va fins a Lluc per celebrar el Dia de la Mare de Déu. I des d'allà, que ja hi és, mos explica que...
1: Ja hi és i fa
0: un període de dies. No, i fa un període de dies. Sí, sí, sí. Mos explica que aquest dia, de la pujada a peu, el santuari se converteix en l'epicentre de celebració de la mallorquinitat.
3: Un ton de les 6 del matí, Lluc ja se converteix en un formiguer d'aquestes mils de persones, crec que enguany se n'esperen unes 7.000, més o manco, mil de persones que pugen de tots els pobles d'arreu de Mallorca, de tota la part forana, per un objectiu personal, uns altres per venerar la Mare de Déu de Lluc, etc. I aquest dia és el dia que el santuari de Lluc bull més de mallorquinitat, de mallorquins, de gent que estima la Mare de Déu de Lluc i de festa. I tothom a Lluc aquest dia és bé, aquest dia i tot l'any és molt ben rebut, molt ben arribat, però especialment en aquests dies tan significatius per calendari lluquer.
0: I ara vols hi fa ganes pujar
1: ara pujaria.
0: A Lluc. Sí.
2: Bé. Clar, després del concert jo no sé com estaré.
0: És que després del concert d'en Relvi, no sé...
2: El meu amic Dani.
1: Clar, jo avui també t'entrull. Demà tenc vermada.
0: No sigui cosa.
2: Quin dia no en tens, t'entrull?
1: De prest, avui també vam de vermar. Clar, que som pluriempleats.
2: Man, jo vos he de dir una cosa, i bé, a vosaltres, companys, i a tots els nostres oients, que és molt important aquesta efemèride de demà, però és que no hi penseu, demà totes les Maries fan el sant.
1: Ah, clar.
0: T'haurem d'enviar un WhatsApp.
2: Ara, que foto artificial m'agraden. Ho dic perquè si heu de felicitar la gent, idò...
0: Demà en mòbil te farà foc. Jo, ara que ho dius.
2: Bé, a mi no és una cosa que m'apareixi superimportant, però hi ha gent que no sap en quin dia se troba i Pantura li fa il·lusió que li diguin.
0: Exacte.
1: Demà t'han de donar molt d'anys, idò.
2: Sí, a l'hora que vulgueu. Bé, el que vulgueu.
1: Maria, molt d'anys.
2: Moltes gràcies, Celestí.
1: Maria, molt d'anys.
0: Ja t'ho dic ara, perquè no me'n recordaré. Molt d'anys.
2: Gràcies.
1: Molt bé. Idò, i Maria, molt d'any per demà.
2: Gràcies.
1: Espero que vagi bé aquest concert d'en Relsby d'avui.
2: Bé, jo no me'n vaig, jo.
1: No,
2: bé,
1: és que...
2: Clar, per dir que m'acomiades.
1: No, però vos recordem que avui hi ha concert d'en Relsby, que tu faràs aquest intro, aquest entrenament al concert d'en Relsby a través d'Ivetres Televisió, i que nosaltres te sentirem.
2: No ho sé, jo.
1: Sí, qui no hi pugui ser...
0: No ho crec.
2: Tu no.
1: I qui estigui animat i tingui coratge, demà encara pot fer aquesta pujada, després de 45 anys, aquesta pujada a Lluc a peu des de la part forana.
0: El vespre de dissabte diu menjo, que no hem de confondre a ningú.
2: Clar.
1: Demà.
0: No és avui vespre, és demà.
1: No, demà. S'entenyen si posen a migdia. Demà, sí. I a poc, escalonadament...
2: La matinada de diumenge, m'han dit.
1: Que pulen els temps que poden estar. Bueno, de la Pobla ni quina m'aparteixen, has dit?
0: No ho sé, no me'n record.
1: Ja t'has
0: fa molt d'anys que no...
1: Ja t'has desinteressat.
0: Fa molt d'anys, no, jo no, sí. No ho faré.
1: Enguany no toca. Bé, l'any que ve ho podem fer.
0: L'any que ve me compromet que si vol tornar a venir, jo ho faig.
1: Vinga, perfecte.
2: Val.
1: Són les 4 i de 8 minuts, pràcticament i de 9. Hem fet aquesta pujada a Lluc abans que hi pugin. El manco aquí a la ràdio. Fem una aturadeta i tot d'un hi tornem.
4: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.

0: Bé, una aturadeta que ha durat poqueta.
1: Anem a la festa, mos diu el nostre tècnic.
0: Això és com un tren, que mos arrossega.
1: Sí? No podem aturar.
0: No, no, no. Ha entrat aquest tren i som de dins.
1: De seguir, no? Servies.
0: I d'ahir, vinga, avui és divendres. Dèiem que està ple d'activitats, de festa i d'actes, i per tant toca saber que s'acaba aquest cap de setmana, Maria.
1: Sí, farem un repàs de plans que hi ha aquests dies vinents arreu de les illes, per donar-vos qualque idea. Hi ha gent que Pontura ja ho té clar, o per Ventura pot canviar d'idea, per tant, porten quatre cosetes, a veure si decidiu on li heu de pegar. Salsa cap a...

0: Au, idò, començarem per Eivissa, on aquest cap de setmana tindrà lloc la novena fira del disc, concretament dissabte i diumenge, al Passeig de les Fonts de Sant Antoni de Portmany, un esdeveniment que estarà en marxa els dos dies, de 10 del matí fins a les 9 del vespre, i on es vendran vinils, CDs, cassets, camisetes, pòsters i videojocs antics, també en la participació d'expositors i DJs en directe. Que jo crec que...
1: Bon pla, eh? Jo si fos sí, d'Eivissa hi aniria.
0: Ja és que no hi som, però a mi m'agraden molt els vinils, no sé si vosaltres
1: sí,
0: en teniu.
1: Sí, sí, i i també camisetes de gruts, jo vostès que en camisetes de gruts.
0: La gent hauria de veure nostres oients cada dia un grup diferent de la camiseta de Miquel.
2: Sí, clar, ja en Miquel s'hi deixaria el sou. Bé, part del sou, perquè el sou no tot, no el pot deixar en camisetes i...
1: Quasi.
2: Me'l
1: deixaria sense.
0: I d'Eivissa seguim a l'Epitiusa Major, perquè també se celebra la desena edició de l'Eivissa Art Fair, situat a dalt Vila, a Espolvorí, que està en el baluard de Santa Llúcia. La proposta combina art local i internacional, físic i digital, i reuneix enguany obres de 62 artistes de 27 països diferents. Per tant, tenim un bon esplet en aquest punt de trobada entre artistes, galeries, col·leccionistes, públic, en pintura, que també diferents formats en aquest sentit, pintura, fotografia, art digital, instal·lacions, performance, tallers, xerrades i pintura en directe, que se va inaugurar dia 10 de setembre i se podrà visitar fins dia 27 de forma gratuïta.

0: I de Menorca també hi troben plans per fer, com ara el Flim Fest, que no film, que és el Festival de Literatura Infantil de Menorca, que se celebrarà demà dissabte al Museu de Mahó amb l'objectiu de fomentar la literatura infantil, com diu el seu nom. Hi haurà activitats culturals per tota la família, com ara, per exemple, contes musicals en anglès, xerrades, il·lustracions en directe i actuació musical, on en dedica l'artista destacada d'aquesta efemèride, la barcelonesa afincada a l'illa de Menorca, que és Raquel Martín. I també a pla avui mateix, a nit, en el claustre també de Mahó, a les 9 del vespre, que ja ho de natiu, l'altre dia, la nostra col·laboradora.
1: Ah, que hi parteix, sí, va dir que hi partia.
0: Que va dir que faria un...
1: Allà, o ja hi deu ser.
0: Sí, un bal express. Perquè hi toca una de les artistes contemporànies més representatives de Menorca, com és Nanna Ferrer.
1: Bon pla.
0: Ella presentarà Pa, una nova proposta musical i performativa que explora el ritual del canvi d'ofici, en aquest cas dels forners, farà pa en directe damunt l'escenari, aquestes cançons relacionades amb tot aquest món.
1: De son pare en directe, son pare pasta, fas pa i ella canta son pare.
0: Clar. Ben interessant, la veritat.
1: Sí, sí, sí.
0: I d'ha un esdeveniment que, per cert, té lloc dins el marc de la quarta edició del FITIN, que és el Festival Iberoamericà de Teatre Independent a Menorca.

0: que vas a pregonera de les festes de...
1: Exacto.
2: No? Sí, sí. Estat...
1: Fa una setmana.
0: Sí, sí.
1: Bé, manco, perquè vas a dir monja passat, si no vaig errada. Mm-hmm. Per tant...
0: Una d'aquestes artistes que tenim aquí a les Illes amb més projecció internacional, sobretot a partir d'aquests dos darrers discos i d'aquest darrer disc en què... Clar, reivindica aquesta baula que ella ha trencat, aquesta tradició de quatre generacions de forners que ella, perquè s'ha dit que en el món de la música ha deixat enrere, i clar, és com un acte de sanació, no?
1: No sabia que fossis tan fan, Celestí.
0: Bueno, no, és una història que m'ha interessat, que conec.
1: Sí,
0: i que per això ha volgut dur son pare en directe i que té son pare que massa en directe. I
2: aniria a veure'l.
0: I en Toni Llull, manacorí...
1: Encara ets atent d'agafar un avió.
2: És que ja hi vaig la setmana que ve a Menorca.
1: Ah, és que sap que se'l passa de bé, Miquel.
2: La setmana que ve fan Escranc.
1: Clar.
2: I me toca anar-hi.
1: En xerrarem, segur. Sí, sí,
0: sí. Bon concert, eh?
2: Bon concert.
0: Que t'anant a fer res.
1: Bé, companys, ara ja mos hem de situar a Mallorca, perquè aquest cap de setmana, Celestí, concretament, se celebra el desè, el Gai d'Art, que és la nit de l'art del poble d'en Celestí Oliver, que és el Gai d'Art. I d'on tindrà 30 espais expositius, com ara patis, cotxeries o cases particulars, i centenars d'artistes i actuacions musicals, com per exemple de Coverbos, el Cor de Dones de la UIB, Tardes en el Café, i també ball tradicional, es diu Monja. I de tot això convertirà el municipi del Pla en un gran escenari cultural dissabte de 6 del capvespre a 11, i després diu Monja també de 10 a 1 del migdia. Molt bé. Aniràs?
0: I pegaré un vot, sí. Sí, sí.
2: No, és que un artista.
1: No pot faltar, sí. Faci o no faci. Pues.
0: Sí, però sí, sí, sí. Com cada any sempre hi peguem un vot.
1: Bé, i ara ve la gran trobada i notícies, tio, que
0: quina?
1: És una festa ben grossa aquí a l'illa de Mallorca, avui vespre, com és el concert d'en Resby, que ja ho han repetit molt.
0: Clar,
1: de pit
0: no
1: avui.
0: Clar, no hi ha precedent.
2: Com un concert tan gros, gratuït.
0: A la memòria me falla per trobar un precedent així.
1: Mira, jo avui de matí he estat cercant informació i he descobert que en Resby ha estat l'únic artista que ha fet sold out, que ha venut totes les entrades, 20.000 persones l'any passat a Sant Moix, i l'única persona que l'ha guanyat ha estat en Alejandro Sanz.
2: Mira.
1: En qui té una cançó, per cert.
0: O sigui, exacte. Que... Clar, avui aquest concert és gratuït, és aquest regal que...
2: Hi haurà més de 20.000 persones, seguríssim.
0: Que fa ell.
1: 50.000, 60.000, en principi.
0: Per tant, se preveu que hi hagi molta afluència de públic. Veurem quanta gent assisteix en aquest concert sense precedents, també, perquè, clar, se l'anomena fill predilecte de Mallorca i no sé si molts artistes que hagin estat anomenats fills predilectes han fet un concert d'aquestes dimensions.
1: Bé, ell és de Palma, està agraït, se va criar a Son Goldeu, ara és una estrella internacional i ha tingut aquest gest en la seva illa. I d'avui vespre, en Espart de la Mà, a les 9:30, a l'aire lliure i de manera gratuïta, com dèiem, amb motiu d'aquestes celebracions de la Diada de Mallorca, en Resby oferirà aquest espectacle, que se preveu que sigui massiu, per aquest nomenament oficial del Consell de Mallorca. Bé, bé.

0: Ara me sap greu haver de fer la cançó, però hem de continuar.
1: Tot, poden saber els nostres oients.
0: De dalt a baix. No me sé totes les seves cançons, perquè en té moltes, però aquesta sí.
2: És que Ivetres ha triat bé que sigui na Maria Pons qui faci aquesta retransmissió.
0: Ho has dit tu, no ho he dit jo.
2: Bé, ho he dit jo, això, clar, sí. Ho hem sabut ara fa no res, quan obrien la porta d'aquest estudi 1 per començar a fer aquest programa. Jo ho he sabut, i clar, estic elevat.
0: I de res, molt de plans aquest cap de setmana, ja ho veus. No sé si vosaltres en voleu remarcar qualcun més.
2: No, estan bé, estan bé. Bona tria, bona tria. Per...
1: No tenc molta cosa a fer.
2: Sí. Bé, però faràs.
1: Segur, sempre cap fent qualque cosa.
2: No, sí, sí, sí, acabaràs anant tenint Rals B.
1: Segurament, encara que no Maria...
0: Mira, com ho torni a dir, li tira el micròfon pel cap, eh?
2: Clar, és que és una festa.
0: Esco, quina
2: és
0: mentida.
2: Una festa, és com si fos un... No sé, una nit de Sant Joan o una festa de Sant Sebastià. És clar, és una festa.
0: De fresca i de mal de mà, que més vols, i gratis.
2: Exacte. Bueno, Maria, te sentirem a partir de les 9:30.
0: Ara que ho dius, no ho tenc clar.
2: Ui.
0: M'han
2: d'acabar
0: d'informar, Ja... Que posin-se IB3 Televisió sempre. I en qualsevol moment començaré a xerrar.
2: Saps, clar. Tu ets qui has de donar pas a IB3 Televisió en Rals B. En quina cançó començarà?
0: Ah, han de fer apostes.
2: Ui, no sé si... Sí. Set list? Ah, no, apostes, no. No sabia si has avisat el set list.
0: No m'ha arribat aquesta informació, però si la tingués, tampoc ho diria.
2: Clar.
0: No sé en quina cançó podrà començar. Per ventura apostarà per qualcuna dels discs nou o començarà amb un clàssic. Però la d'Un verano en Mallorca la farà en el final.
2: Tu creus que aquesta serà la darrera?
0: Un verano en Mallorca, sí.
1: Balearico, la darrera.
0: En el concert de Sant Boi va treure una bandera de Mallorca.
1: Mira.
0: No ho sé, ja vos ho contaré.
2: Ja vos ho contaràs, Maria.
0: Bé, Miquel també mos ho contarà, perquè vendrà.
1: No ho sé, ja veurem. Ara que té mitja hora per decidir-me si partís a Pobla o queda. Ja veurem.
2: Vinga, faràs bé pensar de quedar a Pobla i pots ser sempre.
1: Sí, i som cada dia.
2: I ets sempre, exacte. Són les 4:30, vinga, continuem.

0: Metres Ràdio és patrimoni.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquell temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Les cançons dels altres, amb

0: Pablo Sierra, com estàs?
1: Molt bé.
0: Contents, molt bé. De veure-te.
1: Igualment. Aquí. Avui sí que començant temporada. Avui començant temporada. Estava tancats l'altre dia i...
0: Clar. Vist en vacances, avui... vas arribar per tancar,
1: aquelles
0: vacances.
1: Sí, va ser una entrada un poc en fals, un poc estrany, però avui sí que tens sensació de comences curs.
0: I ara iniciem temporada ja amb les cançons dels altres aquí a Tento.
1: No parlarem de Rels B, perquè no m'ho he preparat, no som un expert.
2: Jo és que ja no vull ser pesada.
1: No m'han les cançons, però... Però és el que te deia, Maria, baixaré a xafardejar una estona.
0: Clar.
1: Només per veure els muntatges...
3: Aniràs Pablo.
1: Sí, només per veure...
2: Ja tens un acompanyant.
1: Acabo de passar per allà darrere. I és impressionant.
2: És brutal, l'escenari, el lloc, tot.
0: A més, que hi toca un eivissenc.
2: Sí,
0: Pere Navarro.
1: Clar, en Pere Navarro.
0: En qui vàrem coincidir amb tu quan Tento el vàrem visitar a Eivissa.
1: Exacte, el mateix dia va passar ell abans. I el vaig veure la setmana passada, que tocava en el Festival de Jazz d'Eivissa, amb una de les bandes que té ara en actiu, d'Illusions, que algun dia parlarem d'ells perquè fan un rotllo així molt guai. No és jazz pur i dur, ni molt menys. Està molt mesclat amb un poc de funk, allà hip-hop. No sé, és una banda molt ben parida, perquè a més és un grup d'amics que es coneixen de sempre, i com us deia en Pere, abans de la seva actuació, fins ara no s'han ajuntat entre ells per fer un projecte seriós i per tenir un repertori. Va afegir un adjectiu que m'encanta molt, consolidat.
0: Mm-hmm.
1: Que és com, per separat sí que feien coses serioses, però quan m'ho juntàvem era una jam, i ara sí que és un projecte com toca. Doncs mira, no sabia que tocaria avui, així que una raó més per baixar.
0: Clar,
1: en el part de la mà.
0: En aquest grup en directe d'en Rels B també hi ha Omar Alcaide, que és productor d'en Rels B,
1: eivissenc.
0: Sí, sí, sí, sí. Perquè ets eivissenc.
1: Sí, sí, sí.
0: A Eivissa.
2: I també a mallorquins, ben que dir que ells són revolta de gent nostra.
0: Un mini Salamé, també, sí.
1: Té violins en Rels B a sa banda, no? Té cordes o no, Maria? Jo és que no l'he vist mai.
2: Clar, no sé en quin format vendrà avui, però Sant Mosni hi havia un parell damunt l'escenari. Ara violins no me sona. O sí, no ho sé, perquè ja fa un any i pico i
3: la meva
2: memòria...
3: És que per aquesta retransmissió...
1: Per qualsevol artista pop, anem a dir-ho així, ja sigui un crooner o ja vengui d'una música més urbana, ajuntar-se de cordes és com sa gran confirmació. És com,
0: sí,
1: com mudar-se i fer un directe a un teatre.
0: Com una consolidació plena.
1: Exacte,
0: ja, no?
2: El que te puc confirmar és que en el Rosalía sí que en tenia, de violins.
1: Això sí. Però crec que no serien de ses marques, de ses que parlarem
0: avui. I perquè
1: avui,
0: has triat els violins per qualque
1: exacte,
0: cosa.
1: Exacte,
0: no?
1: per introduir, per anar relliscant cap a la secció.
0: Molt bé. I avui xerrem de violins?
1: Avui xerrarem de violins, sí. Ens escaparem a un indret d'Itàlia que es fa conèixer com la città de la música, i tot i que això soni un poc pretensiós, perquè la ciutat de la música doncs, podríem triar-ne unes quantes, tal vegada sí que podem dir que aquesta ciutat, que es diu Cremona, potser la coneixeu, és el bressol del violí. Perquè cap al 1550, un senyor que es deia Andrea Amati va fabricar al seu taller el primer violí modern, que no era ben bé com els violins que segur estàu visualitzant al capet ara mateix, però diguem que fou el primer model estilitzat, el que més es pareixia. Això m'imagino que és com mirar un cotxe antic o un cotxe de la Fórmula 1, que si mires models dels anys 90, dius, això com podia ser aerodinàmic? Doncs amb els violins m'imagino que del segle XVI, els primers violins moderns, passaria un poc això. I clar, aquest canvi de format, aquesta tecnologia que se li va començar a aplicar a Cremona a partir del segle XVI, va fer que deixés de ser un instrument més associat amb la música popular, amb el que coneixeríem ara com folk, i passés a ser doncs, un pal de paller de la música clàssica.
2: El deixeble més famós de la família Amati va ser Antonio Stradivari, així que, Pablo, aquí ho tenim, Cremona va ser la localitat natal del miler d'Stradivarius, que es calcula que hi ha ara mateix escampats per tot el món.
1: No se sap ben segur si tots van sortir d'aquest taller o se'ls va posar a sa firma després, perquè aquests violins, en el segle XVIII, que és quan s'estaven fent en el taller de sa família Stradivari, doncs ja eren famosos arreu d'Europa. Però sí, un parell d'aquests Stradivarius, que no deixa de ser el llinatge Stradivari traslladat a, o traduït al llatí, que així és com apareixien les inscripcions que es feien a la capsa dels violins, o només violins, també violes, violoncens, violes de gamba. Doncs ara un parell d'aquests es guarden i també es fan sonar al Museu del Violino, que és la principal atracció turística de Cremona. La principal excusa per la qual un turista s'atura en aquesta ciutat. Ara bé, avui us explicarem per què donar-li aquest títol de Città de la Música, o almenys Città del Violino, va ser en realitat una feinassa que va durar més d'un segle pels malòmens i per les autoritats polítiques i també els agents econòmics d'aquesta ciutat, de Cremona.

0: Ara, Pablo, passam al 1870, que és una data molt simbòlica, un segle i mig des de la mort d'Antonio Stradivari. Mor un altre luthier, molt menys conegut, que es deia Enrico Ceruti, l'últim que tenia taller obert a Cremona.
1: En aquell moment, i ara costaria de creure-ho, perquè he estat llegint que hi ha més tallers de loteria practicant que pizzeries. Es calcula que 170-180 artesans estan donats d'alta ara mateix amb un taller a Cremona. Uns 200 en tota la província.
2: Han quedat estorats.
1: I direu, no, però si pizzeries hi ha per tot, si vas a qualsevol ciutat d'Itàlia, però clar, és que Cremona no és una gran ciutat. És com si juntàssim Vila Inca, Maria, perquè són uns
2: 70... Ja rebut.
1: Són uns 70.000 habitants. Bueno, és que jo crec que entre Vila i Inca serien més, perquè a Vila hi ha uns 52.000 i a Inca que seré uns 30.000.
2: Jo crec que ja més 40.000, oh?
1: Més 40.000.
0: Ha crescut, però... Inca, ha crescut. Sí. Ja la ciutat.
1: La ciutat que vols.
2: Fa estona, aquest ciutat. Doncs,
1: Cremona té 70.000 habitants i 180 tallers de loteria. Clar, com s'ha arribat fins aquí? Si a finals del segle XIX, com acabes de dir, Miquel, doncs va morir l'últim luthier que tenia taller obert allà, doncs, com dèiem, va ser una feinassa i, clar, en aquell moment, doncs, algú es va espantar perquè, clar, s'afirma Stradivarius, com dèiem, ja en el segle XVIII era famosíssima i en el segle XIX ja famílies reals, per exemple, l'espanyola, s'havien fet amb les seves col·leccions d'Stradivarius, o sigui, que tenia molt de prestigi, però justament on havien nascut aquells violins no en quedava cap taller de luthier obert.
3: Clar, ho hem de llegir això en clau nacionalista, perquè, curiosament, quan més interessos hi ha per recuperar aquesta tradició.
1: Perquè en aquesta data Itàlia s'acaba de reunificar i un dels lloctinents del pare de la pàtria, de Garibaldi, Alfonso Mandelli, resulta que era cremonese, era de Cremona, i va acabar sent alcalde de la seva ciutat. Sota seu govern i assessorat per bons consellers culturals, va decidir dedicar-li una plaça a Antonio Stradivari i també va dur fins allà i va fer representar diverses voltes una comèdia francesa que es titulava Le Luthier de Cremona, que era una mena de telenovela amorosa. Bàsicament, anava de dos germans que eren deixebles de luthier en un taller en el segle XVII o XVIII. Un era molt bo fent violins, però l'altre era més guapo. I resulta que els dos s'havien enamorat de la mateixa Lota. I la Lota... doncs s'anava a més guapo. Això es va representar diverses vegades a Cremona. O sigui, començava a haver un interès per recuperar un poc aquell esperit de aquí és on va néixer el violí, aquí és on es van fer els millors violins que sonen arreu del món. Però, clar, no n'hi havia. És que no n'hi havia ni luthiers. I què comencen a fer les institucions públiques de Cremona? Doncs a rebre donacions de particulars. Per exemple, un familiar d'aquest últim luthier, que s'havia casat amb una de les seves filles, resulta que era violinista, i el que va fer va ser donar tots els objectes, també les ferramentes que havien quedat en el seu taller. O sigui que es comencen a recuperar un poc els vestigis d'aquella cultura de fer instruments a Verona, a Cremona, volia dir. Però, clar, s'havia de desfer aquesta paradoxa. En el quilòmetre zero de Juli no n'hi havia cap d'Stradivarius.

0: Anys 20 i 30 són una època molt agitada, podríem dir, a tota Europa i especialment a Itàlia, on la dictadura feixista Pablo de Mussolini, a més, abasta aquestes dues dècades.
1: Sí, sí, i això s'ha anat i molt a la fesomia d'alguna ciutat, perquè si una cosa varen tenir els col·laboradors de Il Duce era vocació d'urbanistes, eh?
2: I a Cremona, per sort o per desgràcia, tornen a tenir un personatge amb molt de poder a escala estatal. Es deia Roberto Farinacci, coneixia Mussolini des d'abans de la Primera Guerra Mundial, perquè ell també va ser membre abans del Partit Feixista, del Partit Socialista. Després arribaria a ser secretari general del Partit Únic a Itàlia i fins que uns partisans decidiren afusellar-lo els últims dies de la Segona Guerra Mundial, aquest Farinacci a Cremona va fer i desfer. Quina relació té això amb els vells lutiers de la ciutat? Doncs molta, i no tota dolenta. Perquè a principis dels 30, una reforma al centre de Cremona va tombar les cases on se suposa que havien tingut, a més de la llar familiar, el seu taller, el Samati, els Stradivari i els Guarneri, que era l'altra gran nissaga de lutiers cremonesi. He llegit per internet que en una d'aquestes cases després van posar un McDonald's.
1: He estat
2: a Cremona fa 2 anys i he revisat un poc el lloc i no hi ha cap McDonald's en el centre de la ciutat.
0: Has aparegut.
2: No sé si això serà veritat, però... O allà va
1: quedar
2: un buit, o...
1: Passar, no? Que sí, és una cosa que s'ha de passar, no? Que edificis emblemàtics siguin...
0: Gentrificació, sí, sí, no?
2: Exacte, exacte.
3: Ara bé, crec que n'hi havia una de calenta, també, Pablo,
2: sí,
3: no?
2: Sí, perquè amb els feixistes, amb aquest Farinacci, és quan a Cremona ja es prenen seriosament això de tornar a ser la cita de la música. I com ho fan? Doncs l'estiu del 37 ha de ser molt divertit allà, perquè es va organitzar un carrusel d'actes que no només eren concerts de música clàssica, va haver curses de ciclisme, balls populars, dinars a la fresca, també, per commemorar el tricentenari de la mort del mestre Stradivari. I un any més tard es va crear l'Escola de Loteria de Cremona, la mateixa que encara existeix avui en dia, amb centenars d'alumnes menors de 35 anys. Uh-huh. És l'edat màxima per poder matricular-t'hi. A la primera promoció només en van ser 2. Ara hi ha centenars de persones que cada any van allà a aprendre a fer violins en la tècnica cremonese. I l'any 41 es va començar a construir el Palazzo de l'Arte, que és l'edifici on ara es pot veure la col·lecció d'instruments made in Cremona, perquè és la seu del Museu del Violino.

0: I això de fer un museu dedicat als instruments de corda i en els seus mitjans luthiers pareixia feines fetes, mm-hmm. però és una cosa, en realitat, de fa dos dies, mm-hmm. poden dir.
1: Sí, perquè aquest museu no va obrir les seves portes fins l'any 13, 2013. La mateixa data...
0: No és 1913.
1: La mateixa data que l'UNESCO va incloure en el seu catàleg com a bé immaterial la tècnica cremonesa de fer violins, que diuen que mai s'ha tornat a igualar. O sigui, que la pedra en sec i la tècnica cremonesa de fer violins i violoncels són més o menys quintes.
2: M'encanta aquest paral·lelisme, Pablo.
1: El catàleg de l'UNESCO, és que és el primer que he pensat, perquè és més o menys d'aquella època. Jo crec que fa ara 10 anys, més o menys, que es va reconèixer la tècnica de pedra en sec com bé immaterial de l'humanitat. Però, clar, què va passar entre mitges? Perquè hem deixat això a la Segona Guerra Mundial. Doncs, clar, la Segona Guerra Mundial és un moment molt dolent per posar en marxa un museu en el Palazzo de l'Arte, però no va ser aquesta la raó per la qual fins al 13 no obre portes aquest museu. El que va succeir va ser una altra comèdia, però mediterrània. Això, que cadascú vagi a la seua, que no hi hagi quòrum, que la gent no es posi d'acord i que tothom vulga, en certa manera, atorgar-se el mèrit de jo he fet tornar els violins Stradivari a la ciutat. Perquè durant dècades, segons Inferesc, perquè clar, no ho diuen així talment, l'Ajuntament de Cremona, la Diputació Provincial de Cremona, la Cambra de Comerç de Cremona es van disputar el llegat d'un atractiu que ja en els anys 60 començava a tenir un valor turístic. És a dir, cadascuna va intentar posar el seu propi museu, el seu propi fons de conservació de violins per fer-los tornar allà.
2: Mm-hmm. Vaja, i com varen fer els paus?
1: Doncs perquè un altre personatge inesperat, que es deia Walter Stauffer, i tot tenia aquest nom que m'ho soni foraster, si pensàvem en italià, doncs era d'allà mateix, era de Cremona, la seva família era de Suïssa, havien baixat a Cremona per fer negoci amb els formatges. Era tant fabricant, tant productor, com comercialitzador, com distribuïdor de formatges. I es va fer immensament ric a la plana del Po. I no sé si li devia agradar sa música o volia tenir una posició benestant dins la societat de Cremona, que el que va fer va ser crear una fundació en els anys 60 que va començar a repatriar via compra donacions a Matis, Guarnieris i Stradivarius fins a la ciutat italiana. I també va fer tornar alguns luthiers italians que anaven fent voltes pel món i, per exemple, vivien als Estats Units, on ja hi havia una indústria relacionada amb la música clàssica molt potent, doncs perquè fessin de professors, perquè fessin conferències, lliçons en aquesta escola de loteria que seguia funcionant a la ciutat. I, clar, així, de mica en mica, va anar revifant també l'acostum de quedar allà, d'obrir un taller i de fabricar instruments de corda amb la marca Cremona, amb el taller allà a la ciutat. I és bé que quan passeges per centre, doncs estan els ateliers allà muntats, i no sé si més per show o perquè realment hi estan fent feina, alguns tenen doncs una façana de vidre, una finestra molt grossa, un aparador, com tenim aquí, veiem el tècnic, doncs si vas pel carrer doncs pots veure a l'artesà que està allà treballant. Mm. Sí. I en el museu del violí es pot sentir doncs part de sa col·lecció que la toquen per tenir-la entrenada, que és molt curiós perquè he estat llegint que fins fa no tants de dies, per exemple, hi ha un reportatge, crec que del New York Times del 2007, encara parlen de senyor, d'un conservador que es deia Andrea Mosconi, que era de Cremona, era violinista, i la seva feina cada dia era anar en el Museu Cívico, que era el museu municipal de la ciutat, on hi havia una part d'aquest fons que ara és en el museu principal, els treia de sa vitrina, els tocava un poquet, els alimentava, com deia, de Bartók, de Schumann, de Bach, i els tornava a col·locar allà. Però, clar, era una cosa tan lliure que sí.
3: Els acariciava, els cuidava. Els
1: acariciava. Si tu anaves allà, justament a sobre que ell estava traient el violí i tocant, ho veies. Però no hi havia com uns torns, com succeeix ara mateix, que, a més, crec que tenen una doble entrada. O sigui, tu pots comprar l'entrada per veure sa col·lecció i una entrada un poquet més cara per veure com un petit concert que fan cada dia cap al migdia. A més, surten 4 o 5 músics perquè també toquen xelos i toquen allà en format quartet. I és interessant, és interessant.
3: Quin viatge més guapo.
2: Sí, ara tinc ganes d'anar a Cremona.
1: Sí, és excusa per anar-hi, perquè la resta de la ciutat...
3: És una bona excusa.
1: Sí, és una gran excusa, i menjar, perquè es menja molt bé, com per tot Itàlia. Però sí que es ve que està molt prop d'altres ciutats que potser turísticament tenen més arrel, tenen més pes, però si voleu veure instruments que a més són molt guapos a nivell visual, doncs Cremona.
3: La ciutat de la música i el viatge del violí, exacte, també, no?
1: Sí, sí. Un altre dia podem explicar per què van acabar tan escampats i per què durant segle i mig pràcticament ningú va fer allà instruments de corda, perquè es fills i sobretot un net d'Antonio Stradivari va tenir molt a vora. Li va sortir més a compte això de desfer-se de serenci i d'esguelo que no continuar la tradició artesana.
3: Per tant, un Cremona part 2.
1: Farem un Cremona part 2, sí. D'aquí una estoneta, sí.
3: Molt bé, gràcies, Pablo.
1: No, a Valtrus.
2: Gràcies.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
6: Tento.

0: heu de saber que amb motiu de la Diada de Mallorca diumenge hi ha una nova ruta teatralitzada al Palau Reial sobre la Balanguera en el seu centenari.
1: Sí, Amadeu, Euterpe i Rita Balanguera, Musa i Dinamites, el títol de la ruta teatralitzada en el Palau del Consell sobre la Balanguera en el seu centenari, com dèiem, que celebram enguany.
0: I volem saludar el director i dramaturg també d'aquesta ruta teatralitzada, en Joan Maria Albinyana. Com estàs?
2: Hola, com va? Com estàs?
0: Clar, la vareu representar ja dia 6, ara diumenge, aquesta nova ocasió a partir de les 7. Com va anar aquesta primera ruta?
2: Bé, molt bé, molt bé. La veritat és que pareix que se va passar molt bé i bé, tothom com destacava molt aquesta vessant pedagògica, perquè s'explica l'edifici del Consell, però i també com se va composar i de bon bé la lletra original de la Balanguera, però al mateix temps té algo molt lúdic, molt divertit, per tots els públics, a bons gent. A més d'aprendre, se diverteix molt i tal, i crec que és interessant.
0: Clar, Anna Maria, d'aquest títol, Amadeu, Terpa i Rita, Balanguera, Musa i Dinamita. Això és el títol d'aquesta...
3: Complicat.
1: Rima i tot, eh?
0: Sí. Clar, que hi trobarem, sí. Què hi trobarem? Com s'articula?
2: Bé, hem generat una petita ficció que ens situem d'aquí 100 anys i l'espectacle té un punt de teatre immersiu on es publica de participar una mica. Serveix primer per fer una ruta i per visitar l'edifici del Consell, però en aquesta petita distopia hi ha els darrers arquitectes que queden al món, pràcticament, han de fer una valoració de com està l'edifici del Consell per veure si val la pena conservar-lo o esbocar-lo. I aquí enmig apareixen el fantasma de Amadeu Vives, que és compositor de la Balanguera, i Neuterpe, que és la musa de la música, que els ajuden com a un recorregut per es Palau, i amb ells pues, coneixen pues, secrets del Palau, de quan se va comprar la música i tot això.
3: I quins són els elements patrimonials, materials i immaterials que sí o sí s'havien de tenir en compte per construir aquesta història?
2: Clar, nosaltres l'encàrrec que mos varen fer, mos varen demanar, primer, que se xerrés de la Balanguera, que se contextualitzés històricament on va passar, o sigui, quan se va escriure aquí, d'on venia originalment la lletra, que ve del segle XVIII de França, i en el mateix temps xerrar de l'edifici del Consell, el que allà se conserva, els vestits dels macers, curiositats sobre les sales, com estan fetes, que està inspirat en la llonja, i perquè va servir en el seu temps i això. O sigui, bàsicament, les premisses que ens van donar van ser aquestes i a partir d'aquí se va construir la peça.
1: I, Joan, en aquesta peça teatralitzada, que no és gens a l'ús, podríem dir, sobre el Palau Real, qui la representen? Qui sou l'equip?
2: Els actors i les actrius són en Anna Berenguer, en Carme González i en Daniela Fregapane. I són, bé, són actors i actrius que, bueno, que solen fer feina junts moltes vegades, que són com un equipet, i res, van haver de muntar això en 6 dies, pràcticament, que va ser molt després.
3: Ràpid. Sí.
0: Clar, per quins espais... No sé si hi ha entrades encara, però per quins espais transcorren aquesta ruta teatralitzada?
2: Diria que estan esgotades les entrades, perquè altres anys sé que s'han fet més funcions de la ruta, però enguany només se'n fan dues. I de, bé, entrant com, o sigui, a l'entrada del Palau del Consell, després l'escala reial, que se diu, pujam, després anem a la sala d'audiències, sala de plens, i a la planta noble. I a partir d'aquests espais pues, anem fent diferents escenes. Això, on el públic ha de participar en un concurs, va de cercar...
0: Un concurs?
2: Sí, un concurs.
1: Que divertit.
2: Sí, la veritat és que hem dibuixat els personatges com la musa de Neuterpe, la musa de la música, pues pot recordar molt en el Geni d'Aladín o en Adori de Buscando Nemo. Són personatges que se poden permetre moltes coses.
1: Ah, quines grans referències, molt bé.
2: Sí,
1: per tots els públics.
2: Referències pops.
0: Clar, vos heu passat bé, eh? Tu has passat bé, ara de construir aquesta història.
2: Sí, la veritat és que m'he divertit molt escrivint-la i m'he divertit molt de dirigint-la, perquè són molt divertits, també. Daniela, que fa de Amadeu, és músic, també, per tant, me l'ha permès pues, tocar piano, tocar guitarra, convidant el públic a cantar la Balanguera en el final amb una versió un poc més moderna, i la veritat és que sí, ha estat molt, molt, molt divertit.
0: I la gent s'anima, la canta?
2: Sí. És que sí. Els hi donam un paper imprès, perquè hi ha parts que ningú mos sabem directament, només mos sabem al principi tots, però sí, s'animen.
0: Molt bé, idò, aquesta representació es diumenge a partir de les 7, entrades completament esgotades, sembla ser.
2: De totes maneres, sí? Si mirau els senyals que han el Consell de Mallorca, crec que estic a ti bé. Sí? Mirau a veure, perquè a vegades se poden anul·lar qualcuna de l'hora i tal.
0: Perfecte, perfecte. I, Joan Maria, ja que et tenim, què estàs fent ara mateix, a part d'aquesta ruta teatralitzada? Perquè estaràs amb altres coses.
2: I de... ara fa poc hem acabat Es Via Fora, que és un espectacle de teatre de carrer històric que fem al Cudi cada any.
1: Sí.
2: I demà també, amb motiu de la diada, també fem una... el mateix equip de gent que fem la ruta, a les escales de l'Església de Santa Eulàlia, fem una retroficció que li hem dit sobre el corona, sobre la proclamació d'en Jaume II, sobre la carta de franquès. Això és una peça que dura no arriba mitja hora i se fa aquí, a les escales de Santa Eulàlia.
0: De quina hora?
2: Demà a les 10 i mitja des de matí.
0: 10 i mitja des de matí. Molt bé. I d'apuntat, demà dissabte a les 10 i mitja des de matí, aquesta primera representació, i diumenge aquesta ruta teatralitzada per dins el Palau Real del Consell de Mallorca. Joan Maria Albinyana, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, i que vagi bé aquestes funcions, una ferrada.
4: I moltes gràcies.
0: Gràcies. I ja hem arribat en aquest darrers segons de Temptou. Ai, ja està fet. Sí. Bueno... Bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
1: Me'n vaig a conèixer el meu futur amic.
3: Resbí.
0: Sí, clar. Bé, futur. Ja és amic, no? Ja és amic.
1: Ell no ho sap, però sí.
0: Sí, però ho sabrà avui.
1: Ho serem.
0: Ho sabrà avui. Mos ho contaràs dilluns.
1: Clar que sí.
3: I abans. O el pot dur atent-te'l, també. Sí, també. Si vols.
1: Home, això ja seria un gran honor.
0: Estaria bé. I Miquel Pensató, eh? Ahí pots anar.
3: Ara veurem si aniré o no.
0: I tu, Lluís, també. Gràcies, Lluís, per ser-hi. Ahir tornem dilluns a partir de les 3. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Adéu.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baraçal i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La majoria dels oients sabeu que fèieu i on éreu tal dia com avui fa 25 anys quan els avions varen xocar contra les Torres Bessones de Nova York, provocant la mort de quasi 3.000 persones i ferides a més de 25.000. Els més joves, potser ho descobrireu ara, ho descobriu avui, i reconeixereu estorats la fragilitat humana.